0: Que Catalunya serà solidària en l'acollida d'immigrants de Ceuta. Ho ha dit durant la primera jornada de la trobada d'inici del curs polític que el govern fa aquest cap de setmana al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer.
1: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor perquè ens hi juguem massa.
0: Aquest divendres, Espanya ha sol·licitat a la Comissió Europea el suport de Frontex, l'Agència Europea de Fronteres i Costes, i de l'Europol, l'Oficina Europea de Política, per resoldre la crisi a Ceuta. La inflació s'ha disparat fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasol i també de l'electricitat. Davant d'això, l'Organització de Defensa dels Consumidors FACUA i el sindicat UGT reclamen mesures per protegir les famílies. I Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
2: Nosaltres calculem que l'efecte TPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat i, per tant, és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.

0: pensant encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
1: El grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i també públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als quatre concerts. Les de la nova actuació estaran disponibles aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. Esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments: Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per al final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya. En futbol sala, la final masculina de Copa Catalunya enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Després d'aquestes semifinals, Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8.
2: Fins aquí les notícies.
3: Aquest estiu al Nota de Veu posem el focus a l'escena musical catalana.
4: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
3: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
5: Tot el que cantes.
2: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.

Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Escoltes ICAT.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Sigueu benvinguts. Roden els plats, la bola de miralls i els pista de fusters. Piquen de mans esperant que el DJ els comenci a preparar la missa pagana. Miqui Puig, els plats et diu hola. Són les 8 del vespreicat. De dilluns a dijous en la nova situació horària. Però sempre si ens desitges. Som a migdia els servidors de streaming. Sempre a 3CAT Cultura. I l'aplicació de mòbil o tauleta amb tots els companys de l'emissora de la Ràdio Inquieta. Aquesta vella emissora que està empolsegada, que ens la van deixar tornar a posar en òrbita amb la condició que tothom fos benvingut. I així ens ha sigut. Una d'aquelles

visca les balades clàssiques de soul. Amb interpel·lació. Sexy, al final. Baby Rose i Leon Thomas marcant-se un Friends Again amb tot l'aire, amb tot el soul, com si fóssim en 1974. Quilòmetre zero. Són els Roof Bandits i això és

a la melòdica, aquell teclat que es toca bufant. En el món del reggae sempre ha sigut un gran clàssic. Llavors l'hem sentit amb grups de New Wave, perquè també els agradava el reggae i el tap. Roof Bandits, Quilòmetre Zero, producció de Xalar de la Panxita, i aquest Venus, addictiu, instrumental, fet amb melòdica. Amb el que m'agrada el reggae, amb el que m'agraden els instrumentals de melòdica, té molta pinta que aquesta peça tornarà. Paraula de pista. Sheila Sue i els The Gallants diuen que n'hi ha maneres i maneres. Another way.

0: punta del nom, es diu Celeshu, i l'acompanyen The Gallants. Venen del circuit belga de jazz, però quan volen fer soul se'n surten. I molt bé, Zaikat, a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I avui tenim una tarda tenyida de soul.
1: Aquesta és la Pista de Fusta d'Icat. No es diu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: Servir el Pista de Fusta, la nostra màxima, Missy Lane i Berlin Lama. It'll be alright. Estarem bé si som sempre aquí. Avui el soul ens toca.

el baterista Berlín Lama, col·laborant amb Missy Lane, pianista cantant de soul, coneguda a casa com Caroline. I'll be right, a la manera soul. I ara, sisplau, matem una gallina i que entrin els gurús. Són els animeros i la dansa de los saguaros.

Viu en Consaguaro. És un cactus que viu més de 150 anys, que serveix de refugi a les espècies que fugen de les més grans. I aquí és una dansa. La dansa de los saguaros. Són de animeros. D'Austin, Texas, passant per Colòmbia, pels deserts d'Arizona i amb tot el contramaluc del món. Quin va parir. Déu els cria i ells s'ajunten. Sophie Tucker ha anat a buscar J Balvin. Què us sembla?

0: Sofi Tucker, el dueto tecla, cal anar a buscar en Xota Baldin, i allà qui són. Això es diu Cook. És Sofi Tucker amb un tempo més baix del que normalment ens tenen acostumats, però amb la mateixa alegria, intensitat i punx. Visca el pop de ball.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: I ara un d'aquells títols que quan el vaig llegir em va semblar una animalada. Però funciona. El projecte es diu Abobo i la peça es diu

els més veterans de la Missil. Us diré dos noms, Josep Maria Bax i Maria Gorgas. Digueu-me si aquesta peça Sax Appeal no sembla una sintonia de la nostra TV3 patèrica. Funciona, és hortera, però funciona. I a vegades l'hortera també és bonic. Paraula de la pista. Angels of Libra, Nathan Johnson, són sempre una aposta guanyadora. Ain't no loving, més soul, tarda de soul.

sol de bulls blaus, el sol fet per blancs, es deia Blue Eyed Soul, i els hamburguesos d'Hamburg, Angels of Libra, doblen l'aposta, invitant de nou a Nathan Johnson, un altre que fa bona la màxima que els cantants de soul irlandesos tenen quelcom especial. Ain't no loving. Tot el que ballem ve del soul. Tot el soul ve dels tambors, del blues. I aquesta unió magnífica ens omple de joia. Ain't no loving. Eric Hilton, la meitat de Thierry Bay Corporation, des de San Francisco, i la seva música tenyida d'espai, música per ballar en grans menjadors plens de disseny, o casa meva, que és més menuda.

0: Chins os deu o disco de Eric Hilton. Escapisme, petites peces interpretatives i buscant sempre l'espai.
1: AICAT, pista de fusta.

l'aigua de Bristol fa que la música sigui així. Són els The Allergies, Flip the Scripture, amb la col·laboració de Blue Room 13. Diuen que és un mix d'amor, que és un love mix. Vella escola, samplers i un rapper que apela a la dignitat dels que viuen en ciutats, comunitats menudes. Sampler de flauta i bellesa.

Vivian, que esperen al carrer. No More Like This, és a dir, el seu disco. I aquesta pil reivindicativa, intensa, amb punx. No deixin diferent.

0: darrere l'àlies de Crooked Man, Richard Barrett, un mític de Sheffield, amic dels Cabaret Voltaire, dels Pulp, l'home que va fer la versió de Tots els imbècils del món, de Jarvis Cocker. Ara arriba amb aquest EP de remixes, un tot d'amics seus. Diuen que no estan acostumats a l'amor. Maladjustment to Love, Random House Project Dark Disco Remake. Quin goig sentir música així, bonica, baleànica, plena de sol.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. You know?

Lenny Fontana. I feel so excited. Creant una peça amb tot el regust del gospel. Perquè les pistes del món, en el moment que ho necessitin, s'omplin de joia. I també si ho facin programes com la pista. Chapter and Verse, aquests tenen la mà trencada en fer peces que t'enganxen per la solapa de l'americana i et porten a un altre estadi. Can't get enough. Amb tota la manera, amb tot l'aire d'un grup de noies dels 80, dels 90,

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquest és un final d'aquells de luxe, perquè són dos pesos pesants, DJ Food i DJ Harvey. El primer signa Peace i el segon fa la remescla anomenada Harvey's 13 Something, material d'un EP, d'una compilació anomenada És Soul Cultura. DJ Luke ho fa per al segell Mongo. I Harvey, un dels reis d'Eivissa, remescla a DJ Food. Bellesa per acabar la pista. Sigueu feliços. Us esperem demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Nepal ha informat que ha rescatat amb vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. De moment, però, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 dels desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Més notícies. Un atac amb drons russos ha provocat aquesta nit un gran incendi amb diverses explosions en un magatzem d'explosius als afores de Kiev, la capital ucraïnesa. Les autoritats han evacuat més de 200 persones, entre elles diversos nens, i han informat de 6 ferits. La Fiscalia ucraïnesa ha obert una investigació per determinar si el material explosiu s'emmagatzemava en condicions adequades i si l'empresa responsable disposava de tots els permisos necessaris. Donald Trump ha anunciat un acord petrolier amb Venezuela que, segons assegura, donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli del país sud-americà. Segons un missatge del president nord-americà publicat a Truth, l'acord duplicarà de llarg les reserves de petroli dels Estats Units. Trump no n'ha detallat les condicions, però afirma que l'operació es farà a través d'una associació amb empreses privades i sense cost per als contribuents. De fet, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'històric acord i ha agraït la feina a Trump. La inflació es dispara aquest agost fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'augment del preu del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. Aquest encariment també té efectes sobre el preu de la llum. La calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre, just quan cau la producció solar, i cal recórrer també a altres tecnologies, com els cicles combinats. Ho explica Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
1: FACUA i la UGT reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada amb la incorporació de nous col·laboradors, com per exemple Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga o David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha l'avançament en l'hora d'emissió del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, que començarà a les 9 i no a les 10, com fins ara. Ho ha explicat el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, durant el programa especial de presentació de la nova temporada que s'ha fet a l'Spotify Camp Nou.
4: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
5: Per tant, aniran a les 9 del
4: vespre, i això vol dir que la Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
5: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
4: De 4 a 7
5: del Tot Costa.
4: Aquest any és l'any del Garriga.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments del grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments: Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. I la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal de Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
6: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
7: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
8: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
7: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
9: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
10: Tot és del nivell aquí, eh?
9: Sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
11: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
0: Amb Paula Molés.
11: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
12: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
11: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
12: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Ja veieu que estic recuperant la veu. No la tinc al 100% encara, però els que heu sentit programa aquests dies enrere, doncs suposo que advertireu la gran diferència. Benvinguts al Delicatessen, benvinguts a la sintonia d'ICAT FM. Avui és un dia de programa especial i l'altre dia, remenant una mica efemèrides, vaig veure que aquest mes de maig se celebren justament els 60 anys de la publicació d'un àlbum que em sembla realment mític, un disc com és el Pet Sounds de Beach Boys. Beach Boys, una banda realment meravellosa que sempre, doncs, diguéssim, bona part dels seus himnes han passat a ser universals i que van publicar un àlbum ara fa 60 anys, l'any 1966, en el que hi havia moltes coses i molt interessants. Us he de dir que d'aquest àlbum l'any passat es va fer una edició del 50è aniversari amb totes aquelles preses de l'estudi que no havien vist mai la llum, en fi, coses que a vegades tampoc no tenen massa interès, i ara s'acaba de publicar també un disc que dura una burrada, crec que són 4 hores, que són les sessions del Pet Sounds amb Brian Wilson, i que aquí sí que hi ha alguna cosa curiosa que després, si tenim temps, escoltarem. Però avui del que es tracta és d'escoltar una per una i per l'ordre que es va publicar originalment aquell àlbum de 1966, i a més un àlbum que es va publicar en mono, no en estèreo.

Golden It Be Nice és la cançó que obre aquest àlbum, aquest Pet Sounds dels Beach Boys, cançó doncs, que està escrita a dues mans, com la gran majoria de les cançons d'aquest àlbum. D'una banda la música és de Brian Wilson, la composició, i d'altra banda Tony Asher, que és l'autor de bona part de les lletres d'aquest àlbum. És l'onzè disc que publicaven els Beach Boys, per tant doncs, ja estaven gairebé de tornada. Diguéssim que va ser un àlbum que originalment no va tenir una repercussió mediàtica ni popular massa gran, i de fet la companyia discogràfica, per contrarrestar, va acabar publicant el mateix 66 un recull amb les cançons que havien portat a l'èxit els Beach Boys els anys enrere. Però el que té el pas del temps és allò dels bons vins, doncs el mateix passa amb alguns àlbums que amb el pas del temps es converteixen en veritables obres mestres. Segona cançó de l'àlbum, aquest You Still Believe in Me.

tot i que l'àlbum es diu Dead Sounds, que vindria a ser com el so dels animals, i a la portada ja sabeu que són els Beach Boys donant a menjar amb unes cabres, i es buscava una mica, amb això del so dels animals, aquest punt orgànic que al final resta en l'àlbum. En algunes de les cançons apareixen alguns elements, aquí per exemple sonava una botzina d'una bicicleta cap al final i també com una campana. Sembla ser que en algun moment de les múltiples remasteritzacions que es van fer es va voler treure, però va ser impossible perquè no estava gravat per una pista suelta i per tant va quedar per la posteritat. El que sí que hi ha en aquesta versió mono, que és l'original que estem escoltant nosaltres, és aquesta combinació vocal entre els dos germans, Brian i Carl Wilson, que amb remasteritzacions posteriors doncs es va perdre i només se sent la veu de Brian Wilson. Coses molt tècniques i que afloren, sobretot ara quan hi ha aquestes reedicions en commemoració d'efemèrides, com és el cas dels 60 anys o els 50 l'any passat de la publicació d'aquest Pet Sounds. Seguim l'ordre establert de l'àlbum, tal com el van publicar el 66 als Beach Boys, i ara és torn de That's Not More.

I algú es preguntarà per què l'àlbum està enregistrat en mono, perquè en aquella època, finals dels 60, ja s'enregistraven àlbums en estèreo. Bàsicament per un problema de la sordera aguditzada del propi Brian Wilson, que deia que ho escoltava molt millor si era en mono i que quan s'utilitzava l'estèreo es perdia i que això el confonia. Un tipus peculiar, Brian Wilson, des de molts aspectes. Això es deia That's Not More i val a dir que és de les poques cançons en la que els membres de Beach Boys, els tres germans i Mike Love, tocaven tots els instruments, perquè en la gran majoria de cançons que estem sentint d'aquest àlbum, els Beach Boys van tirar de músics de sessió, evidentment músics de primera categoria, perquè ells es dedicaven única i exclusivament a les tasques vocals, a posar coros, aquestes segones veus, que realment, com sempre, marquen aquesta diferència de Beach Boys amb la resta de la humanitat. I hi ha treballs vocals que són realment espectaculars. Va, seguim amb més coses. Don't talk, but you hit on my shoulder.

Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, una de les cançons favorites, segons ha expressat ell mateix, d'Elvis Costello. S'ha de dir que el Pet Sounds és un disc que ha marcat moltes coses. Quan un àlbum és històric ja no és només perquè tingui bones cançons, com és el cas, no perquè sigui un disc conceptual que s'entén com una obra conjunta, sinó perquè marca també moltes influències en coses que vindrien després, per exemple, en el terreny del rock progressiu o en el terreny de la rock, i en definitiva marcant també a altres bandes segurament en aquella època més famoses, com podrien ser els Beatles. Paul McCartney ha declarat en més d'una ocasió que Pet Sounds li va inspirar a l'hora de fer després Sgt. Pepper's. Per tant, doncs, són d'aquells àlbums que marquen i són d'aquells àlbums que es podria dir que hi ha un abans i un després de la seva publicació. 16 de maig de 1966, o sigui que ara fa ben poc, fa 4 dies que aquest disc ha fet 60 anys.

I'm Waiting for the Day, una cançó, és curiós, és peculiar, perquè aquesta cançó, per exemple, allò que us deia abans dels músics de sessió, aquí hi ha 17 tios que participen a l'hora de fer aquesta cançó, i dels Beach Boys, del que és la formació original, només hi ha Brian Wilson. La resta, tot i que el Mike Love també sembla ser que és coautor d'aquesta cançó perquè apareix als crèdits, però no apareix com a instrumentista ni posant veus ni res de res. Hi ha 17 tios i els 17 són externs a la formació dels Beach Boys. Realment coses ben curioses, d'un tipus ben peculiar, com us deia, Brian Wilson, que va decidir, per exemple, que aquesta cançó era tan complexa de fer, una mica passa el mateix que amb el Good Vibrations, que a més la va fer amb estudis diferents, aquesta no, però sí que la va dividir en parts, perquè així d'aquesta manera, diguéssim, que podia anar fent petits arranjaments. Era com impossible enregistrar la cançó sencera d'una tirada, perquè si algú s'equivocava s'havia de tornar a repetir tota sencera i, per tant, la va dividir en parts. Avui això, diguéssim, que amb el Pro Tools i amb tots els programes que hi ha, no hi ha cap tipus de problema, perquè a mi mateix m'arreglarien la veu i estaria sonant, vaja, com si fos el Iñaki Gabilondo. I'm Waiting for the Day. Estem seguint l'ordre. Anem amb la següent. Let's Go Away for a While. Avui estem celebrant el 60è aniversari de Pet Sound dels Beach Boys.

26 músics per enregistrar la cançó més curta de Pet Sounds, una cançó que arriba poc més de 2 minuts i un dels diversos, crec que hi ha 2 temes instrumentals en aquest disc. Aquest Let's Go Away for a While, que demostra una mica aquesta passió que tenia Brian Wilson per ser meticulós a l'hora de, doncs això, de buscar el màxim rendiment dels músics d'estudi. Tots són músics d'estudi, aquí no participa ningú, absolutament ningú dels Pet Shop Boys a la interpretació, diguéssim, a la composició sí, i suposo que a la supervisió i a la direcció a l'estudi de Brian Wilson, però no hi ha cap músic de Pet Shop Boys, i Beach Boys, es crea Pet Shop Boys, dels Beach Boys, que estigui interpretant cap instrument en aquesta cançó. La veritat és que són coses ben peculiars totes elles, d'un àlbum doncs, que amaga moltes històries. Al darrere dels Beach Boys hi ha molta cosa més que música, d'un tipus com Brian Wilson, que van de tenir detectats i diagnosticats problemes mentals, també tenia certes aficions a consum de determinades drogues, que segons ell li ajudaven molt a la inspiració, però que també el van portar a tenir molt mals de caps amb els seus germans, amb el reste de la banda i amb tot allò que l'envoltava. Arribem a l'última de les cançons. Si això fos un vinil, arribaríem a l'última abans de donar-li la volta. Aquesta cançó es diu Sloop John B.

Doncs aquí tindríem la cançó més surfera de tot el Pet Sounds. És evident que sempre s'ha relacionat els Beach Boys amb la música, doncs això, surf. Tot i que ells no eren practicants bàsicament de música surf, sinó que eren surferos que feien música, diguéssim. Des de les costes californianes, doncs això, amb els nois de la platja, amb moltes portades que apareixien taules de surf i que es parlava de surf, però la música surf és una altra història. És la música instrumental, ho he explicat moltes vegades, instrumental i... vaja, sí, en moltes pel·lis de Tarantino hi ha música surf. Dick Dale, hi ha moltes bandes. Algun dia podem fer un programa dedicat a la música surf, però no és el que practicaven els Beach Boys. Però sí que Al Jardine, un dels membres originals de la banda, doncs era dels més aficionats a això de les taules de surf i aquestes sonoritats més festives que eren les que havien posat doncs a la fama a la banda dels Beach Boys, i va voler incloure també, per mi, és una cançó de les que grinyola, possiblement més aquest Sloop John B, que no deixa de ser una versió d'una cançó popular caribenya. És una versió d'una adaptació doncs que es va treure del cançoner popular del Carib. Sloop John B. Li donem la volta al vinil i a la cara B, doncs la primera cançó que hi trobem és aquesta, Good Only Knows.

Doncs una altra de les grans cançons o de les peces més famoses d'aquest Pet Sounds que estem repassant avui aquí al Delicatessen, aquest God Only Knows. Us recordo que estem escoltant la versió original, publicada el 16 de maig de 1966, que fa 60 anys, i us recordo que estem escoltant les versions en mono, que hi ha després remasteritzacions, que hi ha les sessions del Pet Sound publicades amb discos o versions, per exemple, una última que s'ha publicat de 4 hores. Però nosaltres avui ens estem deixant portar per l'original.

Hell Today es diu aquesta cançó, allò dels sons orgànics o de l'enregistrar d'una tirada o del fet de ser poc cuidadosos. Hi ha en un moment de la cançó, potser us hauria d'avisar abans això perquè estiguéssiu atents, tot i que si no esteu superconcentrats amb uns auriculars costaria de sentir-ho, però el Bruce Johnson, que és teclista dels Beach Boys, en aquest cas estava discutint amb el tècnic de so i se sent com parlen durant un passatge d'aquesta cançó. Hi ha moments en els que sentireu gossos, que són els gossos del Brian Wilson, que heu sentit bocines de bicicleta, campanes, hi han ampolles de vidre també que s'escolten. És aquest so orgànic, aquest soroll de les bèsties o aquest pet sounds dels animals, doncs, que hi ha en aquest àlbum que avui estem repassant, Fil per Randa.

Estats experimentant, el senyor Brian Wilson aquí introdueix el theremin, aquest instrument, suposo que el teniu present, el feia servir molt Jimmy Page amb els Led Zeppelin i, bueno, i molta altra gent, eh? Però ho dic perquè va ser un dels populars que a través de les ones, no sé ben bé com acaba de funcionar, perquè és una cosa molt màgica, però que s'aconsegueixen aquestes sonoritats així ondulades, amb, no sé si és una onda de freqüència, no sé com funciona, però és una cosa electrònica, diguéssim, eh? A mesura que aproximes la teva mà amb una antena, doncs aconsegueixes crear aquests sons que després el senyor Brian Wilson va utilitzar aquest mateix theremin per crear la gran obra mestra del Good Vibration. Si tinc temps la posaré al final, si no, doncs ens quedarem amb altres coses. Sí que la posaré, la tinc prevista. Dir que va ser una de les produccions més cares de la història. No parlaré de xifres, però sí que és un dels àlbums més cars, diguéssim que si avui en dia el poséssim al costat d'altres grans produccions seria una misèria, però en aquell moment el que es va gastar per fer aquest àlbum era una autèntica barbaritat. I hi ha una cançó, la segona instrumental, que és la que dona títol a l'àlbum, Pet Sounds. De fet, l'hem sentit al principi del programa, però amb una remescla. Perdoneu-me, faig el que puc per arribar al final del programa, però aquest Pet Sounds va ser una cançó que originalment va ser pensada per il·lustrar o per posar-la com a capçalera, diguéssim, al començament d'una pel·li del senyor James Bond. Però finalment tenia títol i tot la pel·lícula, però que finalment no es va rodar i la cançó va quedar només per a l'àlbum, però que sapigueu que aquesta versió instrumental, aquesta cançó instrumental, hagués pogut ser cançó de James Bond.

Doncs aquesta cançó que va quedar doncs, només per a l'àlbum, però que podia haver estat cançó molt més popular, molt més famosa, evidentment, si hagués entrat com a això. És que em surt sintonia, però no ho és, no? Però és la cançó tampoc dels crèdits, els crèdits són al final. Però vaja, que és la cançó, la banda sonora, la principal, el tema principal de la pel·lícula de James Bond, que tampoc es va arribar a fer la pel·li, que tenia títol i tot, però ara no l'he sabut trobar. I l'àlbum acaba amb aquest Caroline No, que és l'última de les cançons que farà que traiem ja l'àlbum del plat i a partir d'aquí el posem dins de la funda i ens dediquem el temps que ens queda, que és poc, a sentir altres coses.

0: Tenen uns fade-outs espectaculars, algunes de les cançons de l'àlbum, realment. Encara li quedaven segons i segons, però ja la cosa està en silenci. I amb aquesta cançó, amb aquest Caroline No, acaba, com us deia, el disc original, el que està gravat en mono i el que celebra justament aquest 60è aniversari. I hi ha una reedició, que és de l'any passat, per celebrar el 50è aniversari, que inclou moltes coses extres, i, per exemple, hi ha aquesta versió enregistrada en directe del Good Vibration.
1: Thank you. Gotta check my list again. But I'll bet you anything, it's called Good Vibration.

0: How was that?
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. L'executiu vol ara que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. Ho ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar l'odi per interès electoral. Sentim Grande Marlaska.
3: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
2: A diferència dels últims dies, aquest divendres la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents, ja que les manifestacions han estat pacífiques. Donald Trump ha anunciat un gran acord petrolier amb Veneçuela que, segons assegura, donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves provades de petroli del país sud-americà. En un missatge publicat a la seva xarxa Truth Social, Trump ha qualificat l'operació històrica i ha afirmat que permetrà més que duplicar les reserves petrolieres nord-americanes, augmentant el subministrament de cru i reduint el preu dels carburants a llarg termini. També els Estats Units han entregat aquesta matinada a l'Equador l'exministre de l'Interior, José Serrano, investigat per la Fiscalia Equatoriana per l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio l'any 2023. Serrano estava detingut des de l'any passat per les autoritats migratòries nord-americanes. Segons ha anunciat el president de l'Equador, Daniel Noboa, ja ha ingressat a la presó del Encuentro, un centre penitenciari de màxima seguretat construït per allotjar caps de les principals organitzacions criminals del país. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. I el Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents dels Mossos d'Esquadra que els va prometre. Assegura que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. A l'estiu, per les festes majors, alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
5: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
4: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
2: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha entrenat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3 a 4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya.
1: Fins aquí les notícies.
0: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
6: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
6: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
7: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
6: Univers MotoGP.
8: Perquè el Mundial és nostre.
6: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui
9: bon
10: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya
9: i
6: migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir
11: el carrer.
6: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Què s'ha fet de Josep Marimon? On ha fugit l'assassí? Tornarà al poble per acabar amb els veïns que han sobreviscut a la matança? Es farà justícia amb ell? Era boig o no era boig? A l'anterior capítol de Crims us vam relatar els crims de Josep Marimon, que la tarda del 19 de maig del 1928 va deixar una estesa de cadàvers a la Pobla de Ferran, un llogarret molt petit de la Conca de Barberà. Armat d'una destral i una escopeta, el Josep de Cal Hostaler va matar 8 criatures i una dona i va deixar malferides 3 dones més. En aquelles hores, la major part dels adults de la Pobla, homes i dones, eren als camps de cereals dels voltants. A l'últim dia de la birba, la neteja de les males herbes. El Marimon era un dels pocs adults que es quedava al poble. No podia treballar perquè tenia una tuberculosi que li afectava la columna vertebral. Sovint jugava amb els nens més petits, que encara no anaven a escola a Passanant. Però aquella tarda, per la raó que sigui, en lloc de jugar-hi, va decidir fer una matança i després fugir. Aquí ens vam quedar al capítol anterior. Encara no sabem si el van atrapar. Encara no sabem moltes coses. Per saber-les, haureu d'escoltar el segon capítol dels Crims de Marimon.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Per què, de sobte, algú decideix agafar una arma i matar 8 nens i unes quantes dones? Aquesta pregunta podria valer per a tots els assassinats múltiples. Per què Josep Marimon, un noi a qui consideraven un bon jan, va disparar l'escopeta contra la canalla i va clavar la destral a qui se li posava al davant? Per bogeria? Anirem al 1928 a conèixer els detalls de la persecució contra l'autor d'una massacre que va fer la volta a Europa i fins i tot va sortir als diaris d'Austràlia. I mirarem de posar una mica de llum a tanta foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Els crims d'en Marimon van tenir un gran impacte a Catalunya i Espanya i fins i tot ressò internacional. Els diaris van enviar un grapat de periodistes a la Pobla de Ferran, el poblet que depenia del municipi de Passanant, a la Conca de Barberà, a mitja hora en cotxe de Montblanc. Escolteu què deia el diari El Diluvio el dimecres posterior al crim, mentre continuava la persecució de Marimon.
3: José Marimon Carles, después de cumplir el servicio militar, volvió a la Pobla. De esto hace unos 3 años. Se dice que el autor del horrendo crimen padece una afección medular que le impide todo trabajo. Los padres de Marimón, honrados labradores de la Pobla, están consternadísimos, no acertando a explicarse lo ocurrido.
2: Ara entrarem en aquesta afecció medular que patia Josep Marimón. Abans, però, fem un breu repàs del que va passar aquella tarda del dissabte 19 de maig de 1928. Adolf, ens ajuda, sisplau?
4: Són les 4 de la tarda tocades. Josep Marimón, el Josep de Cal Hostaler, s'endú 3 nens molt petits a l'altra punta del poble, a un paller que és a la banda nord, mirant a Guimarà. Els diu que té uns colomins tancats en aquest paller i que ja veuran com els mata a trets d'escopeta. Però un cop dins, agafa una destral i mata les 3 criatures. Enterra els seus cossos a la palla i surt al carrer. Desfà el camí cap a casa seva, cap al sud del poble. Una dona de 45 anys, Rosa Eloi, cosia el replà de l'escala de casa seva acompanyada de la nena d'uns veïns. A la dona, Marimón li clava una destralada i la deixa en estat d'agonia. A la nena l'empaita, la mata i amaga el cos al corral. Torna a sortir al carrer. S'atura a la casa de la Francesca Canela, de 70 anys, que donava de menjar als animals al corral de casa seva. Des de fora, apunta amb l'escopeta, dispara i la deixa morta. Quant dura aquesta primera seqüència dels crims de Marimón és impossible saber-ho. Sabem que un esquilador va arribar llavors al poble i que durant una estona Marimón va dissimular i va esperar. Inquietes de no veure els més petits, 2 dones joves, Antònia Marimón i Marina Roca, van començar a buscar-los per una banda del poble. Mentrestant, per l'altra banda, Marimón es va endur a un paller 3 nens més grans que havien sortit a les 5 de l'escola de Passanant. També aquests els van serronar amb la història dels colomins. I també els va matar. I encara un altre noiet que va entrar de sobte al paller buscant els més menuts el va perseguir i matar d'un tret d'escopeta. Ja devien ser les 6 tocades. Després, Marimón se'n va anar cap a casa. Les dones ja havien descobert els cossos dels més petits amagats en un paller i van córrer a Cal Marimón, no perquè es pensessin que era el culpable, sinó per demanar-li ajuda, precisament. Era l'únic home del poble i, a més, tenia una escopeta. Amb aquesta arma, justament, les va disparar i va deixar malferides les 2 dones. Quan fugia, Marimón encara va disparar contra una àvia i la seva neta, que es van salvar de miracle. A la Pobla va quedar una estesa de 9 cadàvers, 8 nens i una dona, una altra dona en plena agonia i 2 dones més amb ferides greus.
2: Marimón era l'únic home al poble perquè estaven tots los altres birbant i traient les males herbes dels trossos. Adolf, què més sabem de Marimón?
4: En Josep Marimón, que li deien el Josep de Cal Hostaler, allà a la Pobla de Ferran, havia nascut el 1902. Va anar a escola segurament a Passanant, com algunes de les seves víctimes, ara ho hem vist. La seva família, molt respectada a la comarca, tenia algunes terres on el Josep hi va treballar de noiet, igual que els pares i els seus 2 germans. L'exèrcit el va cridar el 1921. La premsa de l'època, després del crim naturalment, va explicar que el Josep havia volgut fer carrera militar, però que al cap de 4 mesos el van llicenciar perquè se li va manifestar l'anomenat mal de pot.
2: I què és el mal de pot?
4: Doncs ho hem anat a preguntar a un dels màxims especialistes que tenim a Catalunya en aquesta malaltia, que és el doctor Joan Cailà.
5: La gent que té tuberculosis o tenia tuberculosis sempre hi ha un petit percentatge que presenta formes greus. Una seria el mal de pot. Mal de pot es dona quan afecta a la columna vertebral i llavors es dona lloc que el disc intervertebral pues es fongui, diguem, i llavors hi ha grans deformitats, no? Grans deformitats que poden donar lloc inclús a paràlisis i a situacions extremadament crítiques per a la persona que ho pateix.
2: La tuberculosi el 1928 era una malaltia molt estesa i, com passa massa vegades, al damunt dels malalts hi queia un estigma social.
4: Era molt estesa. A començament del segle XX, només a la ciutat de Barcelona, morien unes 300 persones de tuberculosi per cada 100.000 habitants. La tuberculosi afecta primer els pulmons, però pot acabar també afectant la columna vertebral i provocar aleshores una incapacitat. Va ser justament el cas de Marimon. Sabem que el van operar el 1923, 5 anys abans dels seus crims.
2: És obvi que tenir tuberculosi ni cap malaltia no converteix ningú en un assassí. Però, Adolf, tu que has investigat a fons aquest cas, has trobat si pot tenir alguna relació aquesta malaltia de Marimon amb el seu crim?
4: Tens raó que la malaltia no explica el crim, això de cap manera. Però segurament va influir en el caràcter de Marimon, diu el doctor Cailà.
5: Pot influir d'una forma una mica indirecta, potser el mal de pot, no? Perquè és una malaltia que genera o generava, sobretot en el passat, un gran estigma. Llavors és possible que la persona fos molt criticada, els nens, gent gran, inclús se n'enfumessin d'ell, d'aquesta persona, i llavors, clar, aquesta persona podia arribar a haver estat, no ho sé jo, clar, no ho sabem avui en dia, podria haver estat en una situació molt crítica. Llavors, clar, una persona jove que se senti invàlida, criticada pels seus veïns, potser tal vegada se n'enreien d'ell hasta nens i hasta adults, etc. Realment podia estar en una situació psicològicament inclús molt crítica i físicament també, perquè, bueno, pot donar el mal de pot, pot donar lloc a grans deformitats.
2: Tan dur com la malaltia, doncs, era l'estigma que queia sobre el malalt. No podem dir segur que aquest fos el cas de Marimon, però és molt probable que visqués amargat pel dolor i també pel rebuig que sentia d'alguns dels seus veïns. Llegim què publicava el diari de Madrid El Sol aquells dies.
3: Las primeras noticias afirmaban que se trataba de un loco, pero parece que más bien es un desesperado, que encontrándose enfermo ha querido vengar su estado.
2: Després de matar 8 criatures i una dona, molta gent el considerava una fera, una bèstia, un monstre que calia caçar. Els primers dies la seva fugida semblava destinada a acabar molt aviat. El dimarts, 3 dies després del crim, la premsa publicava que l'alcalde de Passanant havia dit que l'assassí rondava pels voltants de Belltall i que estava convençut que Marimon cauria molt aviat en poder dels seus perseguidors. Però anaven passant els dies i no el trobaven. Llegim La Veu de Catalunya.
6: Produeix molta estranyesa que el criminal no sigui trobat per la Guàrdia Civil ni pel sometent. Hom creu que no pogué anar gaire lluny, ja que està impedit. Es creença general que es tirà un pou o se suïcidà d'un tret a un camp de blat.
1: Crims.
2: S'havia suïcidat? Havia aconseguit fugir lluny i arribar a Barcelona o a França? O encara s'emboscava en aquells terrenys que servien d'amagatall a perdius, conills i guineus? Molts veïns de la Pobla de Ferran tenien por que Marimon tornés per matar-los, sobretot a matar les poques criatures que quedaven vives. Només va faltar que a Rocallaura, a 7 quilòmetres de la Pobla, algú descobrís al costat d'una font les empremtes d'uns peus descalços. La psicosi era enorme i els grans no deixaven sortir els petits de casa. Aquells dies es va fer famosa una expressió: «No sortiu, no sortiu, que si no vindrà el Marimon». Ho deia la gent durant la persecució de Marimon i ho van dir els mesos i anys següents als pobles de la comarca i fins i tot més lluny. En aquells dies, la por a Marimon es va escampar fins i tot a Montblanc, Targa, Igualada o Cervera. Llegim a l'Imparcial que es va rebre una confidència que Marimon es trobava precisament prop de la capital de la Segarra. La Guàrdia Civil i el sometent hi van donar crèdit i el gruix de les forces perseguidores de Marimon es van desplaçar cap allà. Van fer una gran batuda pels voltants de Cervera, però no el van trobar. Tan aviat es creia que el criminal ja havia arribat a França o a Barcelona com que estava amagat a prop de casa. Hi havia diaris, com l'Imparcial, que recollien el rumor que el criminal tenia algú que l'ajudava.
3: José Marimón debe contar con la ayuda de alguna persona que le dé de comer, pues en esta época los campos apenas tienen nada que pueda servirle de sustento y lleva ya 3 días y medio fuera de su casa.
2: Si algú sospitava de la família, s'equivocava. Els pares i els germans de Marimon també eren víctimes seues. Els pares no sortien de casa, per por, per vergonya o perquè s'havien posat malalts del disgust. I un germà havia decidit afegir-se als perseguidors amb l'ajut d'un gos que coneixia molt bé l'olor del Josep i podia seguir-ne el rastre. El drama a casa dels Marimon els va posar en vers un romanç anònim publicat aquella primavera amb el títol de Letra de l'horrendo crimen de Pobla de Ferran.
7: José Marimón se llama el autor de esta tragedia. 26 años tenía y era joven de presencia. Su familia, muy honrada y con mucho sentimiento, el disgusto ahora les mata y todos están enfermos. Su hermanito, el más pequeño, valiente y muy decidido, con un perro que es de caza, buscarlo se ha ofrecido. Y con aquellos auxilios que el muchacho ofreció, junto con el somatén, enseguida se encontró.
2: Deixem aquí de moment el que va trobar. Les falses alarmes sobre Marimón es repetien aquells dies de maig. A Marimón, suposadament, el van veure passar per Montoliu, Albatàrrec, Artesa de Lleida. La Guàrdia Civil va seguir totes aquestes pistes i, en realitat, era un veí de les Garrigues que anava amunt i avall buscant feina. A Reus van trobar el cadàver d'un carnisser degollat dins d'un carro. Segons la premsa, la fantasia popular va atribuir el crim al boig Marimón. Tal qual, el boig Marimón. També a Torredembarra deien que l'havien vist. Llegim la Veu de Catalunya.
6: Ahir hi hagué una gran alarma a Torredembarra degut a la presència d'un foraster que duia una maleta i un fill a barquí i diu que va amenaçar unes criatures. L'imaginació popular exaltada per la tragèdia de la Pobla de Ferran de moment cregué que potser es tractaria de l'assassí o bé d'algú que portava intencions sanguinàries. Afortunadament, alguns se sobreposaren aviat i l'alarma no va passar amb majors conseqüències.
2: I més a prop de la Pobla de Ferran, a Pira, en concret en una partida anomenada Pineda, un home va despertar a crits els veïns d'un mas, dient-los que tenia els mals esperits a dins. Van pensar que era Marimón. El van amenaçar i l'esperitat, el que deia que estava posseït, va fugir. Hem de tenir en compte que en aquella època, el 1928, no hi havia televisió i els diaris no arribaven arreu. Ningú tenia cap foto de l'assassí i només el coneixien físicament els quatre del poble i poca gent més. Els rumors s'estenien fàcilment i qualsevol ombra espantava. A la mateixa Pobla de Ferran, el sospitós va ser un pastor que estava pasturant el bestiar. En adonar-se'n que el perseguien, el pastor es va posar a córrer i aleshores la persecució encara es va fer més gran. Sort que finalment tot es va aclarir sense que ningú prengués mal. Alguns creien que Marimón s'amagava prop de casa. D'altres trobaven que això era impossible perquè al maig els camps no donen fruits que permetin la subsistència d'un home sol. Per això suposaven que Marimón ja devia ser a França o a Barcelona. Com més dies passaven, més esbojarrades es tornaven les especulacions. Quasi farien riure si no parléssim de crims. Mireu què deia la Veu de Catalunya sota el titular de «Continua la incògnita en l'afer del crim de Pobla de Ferran».
6: Corren moltes veus amb versions diferents, algunes de fantàstiques, que recollim únicament per donar la mostra de l'estat d'excitació que encara perdura. S'havia dit, per exemple, que Marimón havia estat trobat dins d'una gerra d'oli. També s'havia dit que s'havia traslladat a Barcelona en un aeroplà de la línia Latacar. Tant una cosa com l'altra s'ha comprovat que no són certes.
2: La premsa aquells dies estava ocupada bàsicament en dues coses. La primera, la persecució de Marimón, que de moment no donava altre resultat que un grapat de falses alarmes. En segon lloc, les especulacions sobre els mòbils de l'assassí. Als bars, al mercat, pels carrers, la primera pregunta del dia era: han agafat ja el boig? I més d'un cop la conversa derivava en una discussió sobre si Marimón era boig o no ho era. Vet aquí el que explicava l'Imparcial dijous 24 de maig.
7: ¿Han cogido al loco? He aquí la pregunta que va de boca en boca. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que conjuntamente realizan el Somatén y la Guardia Civil, aún no se ha logrado dar con el paradero de José Marimón, el peligroso criminal que ha sembrado el espanto en toda la comarca de Pasanán. ¿Se trata realmente de un loco? Esta pregunta se la formula actualmente todo el mundo. En el pueblo, la tragedia es donde más ha sorprendido, diciéndose que no es el crimen de un loco, pues Marimón no es un perturbado.
2: Sobre aquest punt tenim la sort que s'ha conservat el testimoni del metge de Passanan, el doctor Laporta, al qual Marimón acudí de tant en tant per trobar un remei, encara que fos passatger per als seus dolors. Havia sospitat alguna cosa del comportament de Marimón? Això és el que va escriure el doctor Jaume Laporta. Aquest metge és l'avi del Joan Laporta, que va ser president del Barça.
8: Ningú del poble, i menys que ningú jo, podia suposar que Marimon estigués boig. No existeix tampoc la possibilitat que sigui un degenerat hereditari, ja que en els seus avantpassats no s'hi localitza cap cas. Però la monstruositat de la seva conducta últimament m'indueix a suposar que es tracta d'un cas de follia motivada per la melangia que produïa en el seu ànim la malaltia i que ha obsessionat destrossar el seu sistema nerviós. Seria molt convenient el poder-lo capturar viu per fer un estudi fonamentat en aquest cas patològic.
2: En aquell temps s'entenia que bogeria era sinònim de descontrol, de rauxa. Però hi havia indicis per pensar que Marimon havia actuat de manera premeditada. Havia planejat la matança i l'havia executat amb traïdoria. Tornem a recordar a Adolf alguns detalls previs a la matança que es van saber els dies següents.
4: Al matí del dia dels crims, aquell dissabte 19 de maig, Marimon va anar al cafè de Belltall i allà va dir als altres parroquians que es faria famós com aquells que sortien als diaris. I ja al migdia, a la Pobla de Ferran, va fer un comentari enigmàtic almenys a dos veïns. Va dir allò de «quan m'aixequi d'aquest jazz, mai més ningú s'hi tornarà a estirar». I, efectivament, aquell jazz, aquella màrfaga davant de casa seva, van quedar maleïts com si fossin el cau d'una salvatgina. Després de matar els primers nens i d'amagar-los en un paller, sembla que Marimon va dissimular quan un esquilador es va presentar al poble per fer la seva feina. Va esperar que se n'anés per continuar el seu extermini. També es va dir que Marimon tenia ja preparada a casa una muda de roba interior per fugir.
2: Tot això es veia com a proves que Marimon havia planejat els seus crims. Descartat que hagués actuat de manera incontrolada en un atac d'ira, tothom especulava sobre els mòbils de l'assassí. Tornem a l'Imparcial amb un article que recull les hipòtesis que corrien per la comarca.
9: En el teatro de la tragedia hay dos tendencias. Una que atribuye los crímenes al odio que Marimón tenía para todos sus semejantes. Odio fundado en la inutilidad física en que se encontraba sumido y que con frecuencia le hacía víctima de crisis de desesperación en las que intentaba suicidarse. Y la otra que asegura que el criminal fue imbuido por un curandero al que visitó y que le dijo que su enfermedad no se curaría mientras viviese la persona que se lo había producido, echándole el mal de ojo. Estas cosas, que de momento no son más que conjeturas, constituyen el comentario obligado de todas las conversaciones.
2: Atenció, perquè això és important. Arribem a un dels punts més comentats del cas Marimon. Algú va induir-lo a cometre els seus crims? Hi va haver un responsable a l'ombra? Un curandero o una curandera li va fer creure que algú del poble li havia fet un mal d'ull? Segons l'historiador Jordi Creus, aquesta hipòtesi va donar molt de joc.
10: Hi ha molta gent que parla del curandero o curandera, moltíssima, gairebé tothom. De que aquesta, l'ajudant Marimon, està tan apurat amb el seu físic, patia tant dolor que es va deixar anar, es va abocar i es va ficar en mans d'una persona pues, que d'una manera o altra li va transmetre que tenia un mal d'ull i que era indispensable acabar amb aquest mal d'ull, no? I de la manera que s'havia d'acabar amb aquest mal d'ull era doncs, la versió més extensa, vull dir, que és la que aniquilar, acabar amb tots els pobles. Començant primer, això sí, per les persones més joves.
2: Tan aviat es deia que el curandero o curandera era de Valls o de Reus com de Montblanc o de Targa. A vegades aquesta figura s'identificava com la d'una prostituta de Targa amb qui Marimon tenia relacions. No se sap si només sexuals o també sentimentals. En tot cas, la gent de la Pobla i de Passanant tenien molta tirada cap a la capital de l'Urgell. A menys de 20 quilòmetres hi ha molta vida comercial i d'oci. Allà hi havia el mercat que més visitaven, juntament amb els de Vallfogona i Verdú. Targa també era coneguda per les activitats culturals que organitzaven l'Aliança i l'Ateneu, i també pels locals d'esbarjo d'una altra mena. Diversions menys santes, com el joc i la prostitució. Hi havia locals de molta anomenada, com el Vermut, la Buena Sombra, la Parra, la Hechicera o el Café París. Va ser en algun d'ells on Marimon va conèixer aquella prostituta que suposadament li va girar el cervell? Va tenir aquesta noia cap culpa en el que va passar després? L'alarma social i buscar culpables fent cas de rumorologies s'ha fet tota la vida. Aquí tindrem una sorpresa, de seguida ho expliquem. També es va dir que Marimon va matar en revenja per un desengany amorós. Això es va comentar molt als funerals de les primeres 9 víctimes de Marimón dilluns 21 de maig, quan 8 taüts blancs i un de negre van ser duts al cementiri de Passanant. Segons els periodistes presents, els veïns deien que Marimón no era cap boig, sinó un home amargat per la malaltia i també pel rebuig de la noia a qui estimava. Era precisament una de les seues víctimes, Marina Roca, de 20 anys, malferida a la cara i al tòrax de 2 trets d'escopeta que li va engegar Marimón en l'últim episodi de la matança. El poble es deia que ell s'hi volia casar, però que ella no el va voler. Potser perquè Marimón estava malalt i no podia treballar ni tirar endavant una família? Hipòtesis i més hipòtesis, rumors i més rumors. L'única manera de saber què li havia passat pel cap era atrapar-lo en vida i que parlés. Com hem sentit, el metge de Passanant, el doctor Laporta, va reclamar a la Guàrdia Civil i al sometent que no matessin Marimón si el trobaven. Sobre això, Jordi Creus explica que hi havia tensions entre els diversos cossos armats que participaven en la persecució.
10: La Guàrdia Civil el volia detenir per fer cas al doctor Laporta, d'investigar la seva malaltia i a veure què es podia analitzar dels fets. I sembla ser que la versió dels sometents ja era de més visceral, no? De que se volien desfer i acabar ja amb la història, perquè la pressió popular que tenien al darrere ja era molt, molt, molt, molt forta, no? Tothom estava atemorit, tothom. O sigui, no, aquí, no, en una setmana, no va haver viva.
11: Per por de que ell no tornés aquí al poble i vingués i els matés a tots, perquè és el que va dir, us tinc de matar a tots. You want
1: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.

0: La Pobla de Ferran va ser un poble sense vida durant tota aquella setmana. Els veïns apenes gosaven sortir de casa. Els camps estaven pendents de segar. La gent tenia por de Marimon. Sense saber encara si havia fugit lluny, si s'havia suïcidat o si s'amagava ben a prop. Ell coneixia molt bé aquells topants i es podia bellugar dissimuladament per aquells camps d'espigues altes. Va ser una sorpresa on el van trobar.
1: No sabem quins plans tenien. Ja veus que diuen que volia marxar cap a Barcelona, d'altres que volia marxar cap a França, d'altres que se'n volia anar cap a Targa. Bueno, no sabem ben bé cap a quines intencions tenia, però el cas és que va marxar cap a la direcció cap allà. I el sometent, el poble, la pressió popular, que també van córrer molt de pressa a veure què passava, no? Van impedir una fugida més llarga. I el que va fer el Marimon va ser ocultar-se en una carbonera o petita quadra de pastors de la seva propietat a just un quilòmetre o com a molt dos quilòmetres d'aquí el poble.
0: Marimon s'amagava molt a prop de casa. El van trobar al matí del diumenge 27 de maig de 1928, 8 dies després dels crims, just al davant d'una mena de barraca situada en terres propietat de la seva família. Sorprenent, perquè hem de suposar que ja l'havien buscat en un lloc tan obvi. No sabem si refiar-nos de la versió oficial del que va passar, tenint en compte les disputes entre la Guàrdia Civil i el sometent i les ganes d'apuntar-se al triomf. Tal com ho va explicar la premsa, us ho expliquem. Per descomptat, el mèrit seria de les autoritats. En concret, del fiscal de l'Audiència de Tarragona, Gómez del Campillo, i del comandant de la Guàrdia Civil de Tarragona, López Criado. Convençuts, finalment, que Marimon es trobava en algun lloc prop de la Pobla, van decidir fer-hi una gran batuda. Van desplegar els seus homes en un ventall de 2 quilòmetres i a partir de les 7 del matí els van fer avançar. Aquest és el relat que en va fer després el cap de la Guàrdia Civil del destacament de Montblanc, Arturo Torres.
2: A las 8 de la mañana oí gritos que partían del sitio conocido por el Sors y que decían, ¡a él, a él! Piqué inmediatamente espuelas a mi caballo y salí al galope con la pareja que iba conmigo. Al salir al campo, vi correr a una pareja de las mías y a 3 somatenistas que perseguían a un individuo que al parecer era el criminal que buscábamos y que a grandes saltos corría por la falda de un pequeño monte que hay entre Rocallaura y La Roca. El criminal se echó al suelo para ocultarse entre los altos tallos de un sembrado de avena. La Guardia Civil y los somatenistas le iban dando alcance, y apenas había entre ellos una distancia de 5 metros. Yo y mi escolta dimos un corto rodeo para cortarle la retirada. En el mismo instante en que llegaba al sitio donde se encontraba el asesino y me disponía a echarle encima mi caballo para capturarle vivo, sonó un disparo y el criminal cayó muerto. Marimón había intentado resistir y cuando se aprestaba a encañonar con su escopeta a los que le perseguían, el cabo del somatén del pueblo de Pira le hizo un disparo a quemarropa. Le entró el proyectil por el ojo izquierdo, con salida por la parte derecha de la región occipital.
0: Aquesta que hem sentit va ser la versió oficial, però també es va especular que Marimon dormia quan li van disparar. El grupet del sometent va explicar que Marimon jeia al camp de civada, que ells li van donar l'alto, però Marimon va fer el gest d'agafar l'escopeta que tenia al costat. Aleshores li van disparar 2 trets a la cara. El grup del sometent el formaven el caporal Josep Civit, Ramon Ametlla i Isidre Bonet. Els 2 primers eren de Pira i el 3er de Belltall. L'equip de crims ha pogut parlar amb un besnet d'Isidre Bonet. Adolf.
3: Si no ens penjarem una medalla que no ens correspon, va ser una mica de casualitat també les ganes de parlar amb la gent. De tornada de la Pobla de Ferran, pel mig de Belltall, ja a punt de tombar cap a la carretera, ens vam trobar un veí que estava fent feines a la porta de casa seva. Va ser ell qui ens va preguntar si havíem anat a la Pobla pels crims del Marimon. I vam entaular conversa, nosaltres encara a la nostra unitat mòbil, que conduïa el Martí Cuní, el nostre tècnic, i va ser ell el veí qui ens va dir que el seu besavi era un dels que va matar Marimon. Naturalment li vam demanar que això ens ho havia d'explicar. Vam aparcar el cotxe i el Martí va treure els estris de gravació.
4: Com es diu vostè?
5: Tot Maria Bonet.
4: Vostè és veí d'aquí de Belltall. Expliqui'ns la seva vinculació, la seva relació amb el crim del Marimon de la Pobla de Ferran.
5: Pues el meu besavi era part del retén que el van trobar. I ve el cabo, que era de Pira, l'altre no ho sé, i el que el van trobar, i el cabo li va dir, diu, Bonet, mata'l. I ell diu, jo no, jo si vols mata't tu, que ets el caporal. I llavors veu que ell va tirar i va matar.
4: I sap algunes circumstàncies? És a dir, estava dormint al Marimon?
5: Sí, que es veu que sí, que estava... Estava ajogut en una pallissa o una cabana, en una cabana. Estava ajogut allí a terra.
4: I no li van donar opció, és a dir, que el van matar...
5: No sé, perquè ja... Segur, jo no t'ho puc assegurar.
4: A casa seva s'havien explicat coses?
5: La meva mare, me'n recordo que la tenia 8 anys, perquè va fer el dia que va matar, el diumenge que següent, feia la primera comunió. I va anar, i era un avi, son pare, que no marxis, no sé què, i van anar cap allà, anar allà i va aixecar la manta i tot. Una cosa que ma mare feia bo, d'obrir portes i mirar d'això.
4: Hi ha una víctima indirecta, perquè van matar la seva padrina i el seu oncle, que voldria que la Pobla de Ferran s'hi posés una placa per recordar-ho. Així com a veí de la comarca, o veí de prop, vostè li semblaria bé o més val no remenar-ho, de posar una placa allà?
5: No, sí que es pot posar. En el record d'ells, sí, i tant. Sí, sí.
4: Molt bé, doncs gràcies, eh?
6: Crims, amb Carles Porta.
0: A Marimon li van disparar a boca de canó. La mort va ser instantània. Un dels trets li va entrar per un ull i li va sortir per l'occipital. L'altre li va entrar per una orella. A les butxaques, Marimon duia 34 cartutxos d'escopeta del calibre 12 i un del 16. També una ampolla plena d'aigua i un grapat d'ametlles, segurament el seu únic aliment d'aquella setmana. La premsa va assegurar que tenia l'escopeta muntada i un cordill lligat al gatell, i tothom va suposar que Marimon havia decidit suïcidar-se si es veia perdut. Si era així, no li van donar temps de fer-ho. El criminal de la Pobla de Ferran va quedar estès entre les espigues molt a prop d'aquella barraqueta de la seva família. I ara ens guiem pel relat que fa Joan Maria Minguet a la revista digital de Belltall, en una sèrie de reportatges sobre l'anomenat Acte Sublim de Marimon. Per què Acte Sublim de Marimon? Haureu d'esperar una miqueta més per poder saber-ho. Ara retornem al 29 de maig, l'endemà de la mort del culpable.
3: Per avisar de la fi de Marimon, alguns homes van disparar els seus trabucs. Aviat van començar a repicar les campanes de Belltall i de seguida s'hi van afegir les de Passanant, Rocallaura, Nalec, Ciutadilla, Guimarà i tots els pobles de la contrada. Una riuada de gent va començar a omplir els camins per anar a la feixa de Cala Caterina, on jeia el cadàver del criminal. La feixa pertanyia al terme de Passanant, però estava més a prop de Belltall. Cap allà hi va anar també el Jaume de Cal Roseret, un veí de Belltall que llavors tenia només 10 anys. A Joan Maria Minguet li va explicar que un detall d'una gran força dramàtica, d'aquells que esgarrifen. Entre els que volien veure el cadàver de Marimon hi havia el seu propi germà petit, el que ajudava a buscar-lo en companyia d'un gos. Quan va arribar al costat del cadàver, se li va tirar al damunt i li va començar a clavar cops mentre cridava desesperat que els havia arruïnat la vida a ell i a tota la família.
0: La Guàrdia Civil es va haver de posar ferma per contenir els veïns que no en tenien prou amb la mort del criminal i volien destrossar el cadàver. Finalment va arribar el jutge que va prendre declaració als tres membres del somatent i també al pare i a un germà de Marimon. Després el jutge va ordenar l'aixecament del cadàver i el seu trasllat al cementiri. El trasllat es va fer en un carro custodiat per forces de la Guàrdia Civil de Cavalleria. A tota la comarca i més enllà, la mort de Marimon va ser rebuda com una gran alegria. La gent havia passat molta por i ara per fi podia respirar tranquil·la. Hi havia alegria barrejada amb indignació. Un periodista del diari La Voz va explicar el que va veure un cop hi va arribar.
7: Nos dirigimos al cementerio distante unos 200 metros de la población. El cementerio lo forma un cercado descubierto de unos 10 metros de fondo por 25 de ancho. En la puerta había más de 100 personas formando grupo que comentaban vivamente el fin trágico del asesino y esperaban turno para ver el cadáver que estaba expuesto en el interior del cementerio. Una pareja de la Guardia Civil impedía que se acercara la gente. Unas 8 o 10 personas se hallaban junto a la verja de hierro que impedía el acceso al camposanto, fijándose con ávida curiosidad en los restos del criminal. Este se hallaba colocado encima de una mesa de madera, boca arriba y con los brazos caídos. El rostro lo tenía ensangrentado y en la frente se veían las huellas del fogonazo de un disparo hecho a quemarropa.
0: L'oficial Arturo Torres va decidir que unes parelles de la Guàrdia Civil vigilessin tota la nit al cementiri per por que algun veí indignat l'assaltés. Al matí de l'endemà dilluns, Marimon va ser enterrat en una part no consagrada del cementiri, però com que era tan petit, la seva tomba era a pocs metres de les seues víctimes. En les hores i dies següents, les dotzenes de guàrdies civils i els centenars de membres del sometent van anar abandonant la pobla i passant. Hi van quedar un caporal i quatre números per auxiliar el jutge de Montblanc, encarregat d'enllestir la instrucció del sumari. De mica en mica, la gent anava tornant a les seues ocupacions normals i el cas Marimon ja no era el tema únic de les converses. Val la pena rescatar un article publicat per Crònica Targarina que, amb una òptica moralista, recordava el rebombori generat pels crims del Marimon.
8: Per fi, amb la captura i mort de l'assassí de la Pobla de Ferran, afortunadament han acabat els comentaris que el seu fet luctuós va suscitar. Durant tots aquests dies passats, les tertúlies dels cafès, les converses de passeig i les xerrameques de les comares de carrer, tot ha convergit al voltant del succés ocorregut. Totes les converses, salvant poquíssimes i honroses excepcions, denotaven una tan marcada inclinació a la curiositat i fruïció de detalls dels assassinats que causava veritable repugnància. Ja es començava a respirar un ambient de morbositat tal que es feia difícilment suportable. Arreu no sentiu parlar del crim de Passanant, farcit de les més inversemblants invencions particulars i parodiat amb les expressions iròniques o facecioses.
0: Però les especulacions no es van aturar d'un dia per l'altre. Molta gent no podia o no volia creure que Marimon fos l'únic culpable de la matança. Calia, pel que sembla, un inductor. Encara millor, una inductora. La dona, ja se sap, ha tingut en la nostra tradició el paper d'esca del pecat, d'última culpable. Per això es va parlar tant d'una curandera a qui Marimon hauria acudit per trobar remei als dolors que li produïa el mal de pot. Tornem a la Crònica Targarina.
8: Si punició mereix l'assassí, moltes voltes per la seva ignorància, què no mereixerà qui amb tota la malícia li mena la mà? Han estat terribles les calamitats que han assotat el món promogudes per un que es diu mago, i més encara si és maga.
0: De la curandera se'n va parlar molt, però mai la van identificar ni trobar. Hi va haver moltes sospites, però que sapiguem, ningú es va atrevir a passar-hi comptes. Potser tenien por d'un mal d'ull, precisament. Però una prostituta semblava més dèbil i n'hi va haver una a qui li va tocar el rebre. Què va passar, Adolf?
3: El que va passar ho hem sabut per un article de la revista Urge de l'any 2006, on un filòleg, el Miquel Aguilar, va recollir els testimonis d'un targarí, el Jaume Aloi. Explica, efectivament, que algú més va rebre les culpes de Marimon. Va ser allò que s'anomenava una prostituta que el noi havia visitat a Targa. Diu Aloi que gent de Passanant i de la Pobla van anar-la a buscar, decidits a fer justícia, segons ells. Hi ha una pobra noia, que potser era la prostituta que havia atès Marimon, o potser no, però que en cap cas tenia culpa de res, la van apallissar. Dit com ho diu el Jaume Aloi, la van ataconar, li van fotre tacó. I la xiqueta va acabar marxant del poble.
0: Però també hi havia qui volia treure lliçons edificants del cas Marimon i criticava els que en aquells dies es van comportar amb una falta absoluta de pietat. Joan Maria Minguet ha rescatat una cobla escrita pel madrileny Luis de Tapia.
9: Un loco, una fiera, de humanos colmillos, mata a unas mujeres, mata a unos chiquillos. La fiera se oculta y sobre su traza van 2000 personas para darle caza. El acoso es fiero, y allá, en su retiro, danle a quemarropa y en la frente un tiro. Con júbilo alegre, con ojos de lumbre, chilla ante el cadáver fiera muchedumbre. Después de enterrado, aún quiere la gente exhumar los restos del pobre demente. Y hacia el cementerio, la avalancha avanza, vomitando injurias, pidiendo venganza. El suceso es triste, pues de mil maneras demuestra que todos somos algo fieras. Nos falta dulzura, nos sobra pasión, nos falta la escuela y el buen corazón. ¡Cuánto, cuánto loco, cuánto Marimón!
0: No sé per què, però em sona molt actual, això. Més escoles, demanava Luis de Tapia, poeta i humorista, que uns anys després seria parlamentari a les Corts Espanyoles i defensor de l'autonomia de Catalunya. Si ell demanava més educació, d'altres reclamaven més consultoris psiquiàtrics. Els diaris van publicar uns quants articles de fons que anaven més enllà dels detalls sobre els crims, la persecució i la fi del criminal. La qüestió a debat era què es podia fer per evitar que es repetissin casos semblants. En aquells temps, la psiquiatria era encara una disciplina incipient i algun dels

0: tortura psiquiátrica médica como medio de hacer imposible tales tragedias.
1: Crims.
2: Recordeu que el metge de Passanant havia demanat que Marimon li perdonessin la vida. Però la pressió popular, indignada sobretot per la matança de criatures, volia sang. I aquesta pressió sembla que va ser decisiva perquè el sometent el matés. La Guàrdia Civil i el sometent se'n van anar. També els periodistes. Però la gent de la Pobla de Ferran es va quedar a casa seua. Almenys de moment. Quina vida podien tenir? 10 persones mortes, de les quals 8 criatures, en un poble de menys de 40 veïns. Un drama en totes i cadascuna de les 8 cases, inclosa la dels Marimon.
3: Sobre això en vam parlar llarga estona amb en Josep Canela. Recordem que ell va néixer el 1941 a la Pobla de Ferran, a la mateixa casa on 13 anys abans Marimon havia atacat amb una destral la seva padrina, que era la mare del seu pare, i una nena de casa dels veïns. El pare, traumatitzat pels crims, va morir quan el Josep tenia 6 anys. Se li van glaçar les sangs, ens explica ell. Josep Canela es va quedar a viure a la Pobla amb la seva mare fins que se'n van anar tots dos a Targa a començament dels anys 70. Però encara conserva la casa familiar i unes terres a la Pobla i hi va tot sovint. A la Pobla, doncs, Josep Canela hi va néixer i créixer, però era ja un poble tocat de mort, abandonat pels seus veïns.
4: Inclús els familiars del Marimon pues, van marxar a Passanant, perquè, esclar, deia ser massa fort suportar que cada dia s'havien de trobar amb els veïns d'aquí del poble. Deia ser un cop molt fort. I, bueno, i llavors pues, els altres, com que van perdre tot el poble, es pot dir tot el poble, va perdre algun familiar, tret d'un menys una casa, però les altres cases tothom va rebre, tothom va perdre, el qui no en va perdre un en va perdre dos, i el que no en va perdre dos en va perdre tres.
2: La Pobla de Ferran semblava maleïda i amb el pas dels anys anava quedant gairebé deserta. Josep Canela recorda la casa dels Marimon tancada. La família se n'havia anat a viure Passanant. Però allà també van anar-hi a viure algunes de les famílies que havien perdut els seus fills a mans de Marimon. I això va donar peu a situacions molt dures.
4: Era concretament l'Antoni Vilaró que li va matar 3 fills i precisament al moment que ell va anar a buscar la carn allí a la carnisseria i llavors va dir, corre, diu, despatxa'm aviat la carn, diu que no vingués la mare del Marimon i m'ho trobés aquí. I coses de la vida, que en aquell moment entra la mare del Marimon i es troben amb l'Antoni Vilaró. I imagini's el contacte. I llavors, clar, l'Antoni Vilaró es va posar les mans al cap i llavors diu, mare del Marimon, la mare del Marimon, la mare del Marimon. I llavors, clar, la mare del Marimon diu, oh, diu, jo no he fet res, puc anar amb la cara ben alta, però escolti, esclar, amb ella li feia poc temps que el seu fill li havia mort tots tres fills que tenia. I imagini's com havia d'estar l'Antoni Vilaró.
2: El pobre Josep Canela no parava d'emocionar-se mentre mos explicava aquests fets. Pensa, Josep Canela, que els Marimon també són víctimes d'aquells crims? Escoltem la seva resposta.
4: Ells són víctimes i nosaltres pues, som els que han patit pues, les conseqüències, clar. Ells, el millor, clar, no sabien res de que ell volia fer això, no tenien cap culpa. La culpa, la millor, la va tindre aquesta vident de Tàrrega que li va dir que aquí a la Pobla hi havia una persona que li tenia posat el mal d'ull i que no li va dir qui era. I llavors, clar, al no dir-li qui era, pues, llavors no, ell no va saber, perquè si li havies dit una persona sola, m'era mort amb aquell i estava acabat. Però al no dir-li qui era, pues, dir, bueno, començaré pels més petits i acabaré pels més grans i acabarem tot el poble. Mos mataré a tots.
2: El nom de la Pobla de Ferran està lligat a aquell crim, un dels pitjors de la història de Catalunya i d'Espanya. El record no es va perdre mai del tot, tampoc en aquelles dècades en què els mitjans de comunicació no en parlaven. L'exemple és l'historiador Jordi Creus.
5: El primer cop que vaig sentir de parlar d'aquest cas, ja jo devia tindre 20 anys i curiosament, a veure, Passanant és una població petita, però les seves festes majors són molt populars i molt famoses. I va ser un dia que vaig venir de festa major aquí, no sabia absolutament res, i bé, vaig sentir parlar d'aquest cas, vaig sentir parlar de que

0: un mateix home del poble va liquidar en un dia doncs, 10 persones, no? I entre ells la majoria canalla. Això em va impactar, però bueno, ja no vaig pensar res més. Fins 20 anys després, que ja estava fent un treball d'història, de recuperació també d'informació, mirant la premsa, i em vaig topar doncs, amb la notícia aquesta, i llavors vaig relacionar el que m'havien explicat amb el fet aquest de trobar la notícia aquesta, i vaig començar a sentir curiositat, vaig proposar esbrinar a veure què havia passat.
1: Han passat més de 90 anys d'aquells crims que amb la mort d'una dotzena de persones, la majoria infants, va acabar de retruc amb la vida del poble. De tant dolor, la Pobla de Ferran es va anar quedant deserta. Josep Canela va ser l'últim que en va marxar.
2: Va quedar tot destrossat i a mesura que va passar el temps, ara va marxar un, ara va marxar un altre, ara va marxar un altre, i en un poble de 7 cases, pues que ara marxi una, marxi un altre, pues va quedant pues, que al final només va quedar una casa. I al final aquella casa pues, també va haver de marxar, que eren altres.
1: Però avui, Adolf, la Pobla de Ferran ja no és un poble mort.
3: No, quan nosaltres hi vam anar vam trobar alguns veïns. Josep Canela ens va explicar que només en una casa hi viuen tot l'any i que les altres són segones residències que han estat completament renovades els últims anys. Però continua sent un sol carrer de cases de pedra amb vistes prou boniques als camps i boscos dels voltants. Som a la ruta del Cister, segons ens recorda l'entrada del poble, un cartell bastant descolorit. A menys que et sugestionis, a menys que hi vagis per aquest motiu, res no recorda aquell acte horrible de Marimon. Horrible per tothom menys per a Salvador Dalí, que el va qualificar de sublim. Ho va fer en una carta al seu amic de la residència d'estudiantes de Madrid, Pepín Bello. Dalí era a l'Empordà, Bello a Sevilla, i ja us avisem que la carta, que està datada el 3 de novembre de 1928, és com a mínim xocant, fins i tot repugnant. Dalí va escriure això al seu amic.
4: Habrás visto el sublime acto de Marimon. Fíjate. Nada más bajo el punto de vista moral, dejando aparte su enorme trascendencia poética, lo limpio y excepcional que resulta la actitud de ese hombre, al lado del grosero e inmundo sentido maternal de las madres berreando porque les han matado a sus hijitos, etcétera, etcétera. Así piensa muy poca gente. Todos los artistas y literatos, los mejores, les cae la baba delante del amor maternal. Y no comprenden la excepcional y extraordinaria trascendencia de los crímenes de Marimon.
1: Genis. 90 anys després, no podem saber del cert què va impulsar Marimon a matar 8 criatures i 4 dones. Una curandera va fer creure a Josep Marimon que algú de la Pobla de Ferran li havia fet un mal d'ull. Va embogir a causa dels dolors que sentia com a conseqüència del mal de pot? Va actuar per venjança, humiliat perquè el tractaven de gandul i se'n reien de la seva gepa, de la seva coixesa i de la seva mà agarrotada? Per què matem? Quina pregunta més difícil de respondre, no? Fins aquí el cas dels crims de la Pobla de Ferran, que ens va suggerir el Roger Mas. A ell també la trau la foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims.
6: Qui cabal que deshora aquesta nit.
5: Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.
7: No el veus, pare, que mira fit a fi, el rei dels verns amb corona i mantell,
8: és la boira que es mou com un ús.
5: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
9: Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tot hora

són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó, més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et abraçaran amb cançó.

el que jo veig ben clar són els vins que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vine.

0: mare i el cavall tot estremit. Gemec entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba a port entre els seus braços l'infant.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Carola Gil. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió. L'actual nom, Pirineus Orientals, s'ha imposat amb un 47% dels vots a Pirineus Catalans, que ha registrat el 42% dels suports, i a Pirineus Mediterranis, que ha quedat situada en tercera posició amb un 11%. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones, una xifra que representa el 10% dels electors inscrits. La votació va començar el passat 22 de juny per correu i l'1 de juliol per internet. El termini per votar es va tancar el 15 d'agost. Més notícies. Un atac amb drons russos ha provocat aquesta nit un gran incendi amb diverses explosions en un magatzem d'explosius als afores de Kiev, la capital ucraïnesa. Les autoritats han evacuat més de 200 persones, entre elles diversos nens, i han informat de 6 ferits. La Fiscalia ucraïnesa ha obert una investigació per determinar si el material explosiu s'emmagatzemava en condicions adequades i si l'empresa responsable disposava de tots els permisos necessaris. Donald Trump ha anunciat un acord petrolier amb Venezuela que, segons assegura, donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli del país sud-americà. Segons un missatge del president nord-americà publicat a Truth Social, l'acord duplicarà de llarg les reserves de petroli dels Estats Units. Trump no n'ha detallat les condicions, però afirma que l'operació es farà a través d'un associació amb empreses privades i sense cost per als contribuents. Segons Trump, l'acord permetrà augmentar el subministrament de cru i contribuirà a reduir els preus dels carburants als Estats Units a llarg termini. Els preus es disparen de nou i la inflació se situa aquest agost en el 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, en plena crisi energètica arran de la guerra d'Ucraïna. El preu del gas segueix pujant a causa de les tensions a l'estret d'Hormuz i, de retruc, també el del gasoil. Per això, a partir d'aquest dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre. D'altra banda, el gas també empenya el preu de la llum. La calor d'aquests dies ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre quan cau la producció fotovoltaica i cal recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats. Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
2: Més coses, Unió de Pagesos demana que es continuï amb les captures de senglars fins que no en quedi cap a la zona afectada pel brot de pesta porcina africana. Fins ara se n'han capturat 11.000, dels quals 379 eren positius. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí del sindicat, explica que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada animal.
4: Nosaltres calculem que l'efecte PPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat, i per tant és una xifra important que cal considerar i que, bueno, dintre el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.

0: grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. Les entrades es posaran a la venda avui a partir de les 12 del migdia. Aquesta matinada La Fúmiga ha actuat al Festival Acústica de Figueres.
1: Bona nit, Figueres!
0: Els valencians han fet petit a la Rambla de Figueres. Aquest ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La Fúmiga ha sortit a l'escenari a un quart de dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals. L'actuació del 18 d'octubre al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i també públic d'arreu del país. Esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza. I el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La tercera jornada de Lliga s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2, i a la Vest 1, Villarreal 0. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge jugarà pel títol contra Alemanya.
2: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
2: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre
7: és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Ràdio.

0: Aviam què passarà avui.
1: No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no?, de mi mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és, doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no?, més...
2: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir.
1: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits...
3: Abans ho passarà molt bé, avui, eh?
0: És una drag queen.
4: L'Ofèlia.
0: L'Ofèlia. I el llagut, parlarem del llagut.
4: Va, és igual, vinga, va, crevo jefes. Calleu.
2: Déu vos guard.
5: I visca el guatlla!

0: El llaüt és una embarcació típica de la costa catalana.
1: Llaüt.
0: Eh?
2: Ha dit llaüt.
3: Ha dit llaüt.
1: A l'Empordà diguem llaüt.
2: No hi ha cap dia que diguis l'objecte tal com toca.
1: Jo el dic com toca. A l'Empordà diguem llaüt.
4: Al Baix Llobregat en diem barco.
0: És una altra manera de dir-ho, és una altra manera, ja està. Es pot dir llaüt i, com diu en Xuriguera, també es pot dir llaüt.
1: Gràcies per la meva intervenció.
4: I barco, també es pot dir barco.
0: Barco no és correcte, eh?
4: Ah, no?
0: Barca sí, en femení, una barca, però barco es veu que no. El llaüt és la barca típica de Catalunya, la teniu al cap, eh?
1: I tant,
4: home, maca.
0: Fusta, petitona, la de les fotos en blanc i negre que posen als restaurants de la Costa Brava.
3: Sí.
0: Llavors poder menjar sushi i guiozes de pollastre, però... I posen una...
3: Però la foto hi és.
0: La foto hi és. La foto sempre queda més català, llavors. La guioza sona més catalana, llavors. Bueno, doncs el llaüt, com us deia...
1: Bueno, el va inventar un català, Peyu. No va, fotem.
0: Suposo que sí.
1: Home, i tant que sí. Sí.
0: Aviam, no hi ha constància, de qui el va inventar.
1: No, sí, un de l'Escala.
0: Ah, sí?
1: Bueno, un de l'Escala i un de... I un de les... Sí.
0: Sí. Ho tens documentat, això?
1: Això ho tinc...
3: El coneixies?
1: Bueno, era molt amic de casa.
0: No se sap qui el va inventar, però hi ha
1: un
0: referències...
1: Un de l'Escala.
0: Sí, sí, torni. Hi ha referències... molt amic de casa vostra.
1: Sí, era molt amic de casa nostra.
0: Hi ha referències molt antigues.
1: Vull dir una rosa a la que sol... Ui, aquest home...
0: Vols posar-te aquí a fer-ho tu, Xuriguera?
1: No. Endavant, eh? Endavant.
0: No, endavant. Sí. Qui dius que el va inventar?
1: Un de l'Escala. Fotia un suquet de peix a sobre el llagut, us enllapariu els dits.
0: Segur que sí, segur que
1: sí. De brat, eh? Suquet de brat.
0: Deia que la referència al llagut apareix diverses vegades a Tirant-lo Blanc.
1: Sí, i tant.
0: És un llibre del segle XV.
1: El
0: vull dir que...
1: Un de l'Escala el va fer.
0: No, jo diria que no era de l'Escala ben bé. Ah. Escolta, a mi me'l van... Us el feien llegir?
5: Sí, tant,
0: me'l van fer llegir...
5: Sí.
0: Aquest me'l vaig llegir, no me'n recordo de res, eh?
3: Què vols dir?
5: De ma vida.
0: Bueno, vull dir que a l'Azarillo de Tormes, per exemple, li vaig fer llegir la meva mare i em va fer un resum.
3: No tens vergonya a fer-li llegir la teva pobra mare al Lazarillo.
0: Si a ella li agradava llegir en castellà i a mi no, quina culpa hi tinc jo?
3: No, també és veritat.
1: El Lazarillo és divertit.
0: No em va agradar gota.
5: Jo vaig fer el mateix.
0: Bueno, a la meva mare no li va agradar gota.
5: La meva mare va anar a fer l'examen.
0: Sí?
1: De Lazarillo?
5: Sí, però m'ho va llegir també i diu, hi ha examen. I m'hi va anar ella. Un 6.
0: Bueno, mira, t'ho va aprovar, escolta. Bueno, més enllà de com vaig aprovar el batxillerat, que ara no interessa, anem al llaüt, que com us deia ja apareix a Tirant-lo Blanc.
1: I tant.
0: Arnau, sisplau.
6: Molts foren moguts per fer rompre lo bot a Tirant, que feien tots los preparatoris a barques i a llaüts i a galeres perquè poguessin primer així en terra.
0: Déu-n'hi-do, el català del segle XV, Déu-n'hi-do.
1: L'última versió del Tirant-lo Blanc en català actualitzat el tenim d'en Màrius Serra. Això us havia de dir, que va venir aquí al programa i és una gran versió.
0: Molt bé. L'has llegit, també?
1: Collons, i tant.
0: Bé. Qui el va escriure? Un de l'Escala.
1: Un de l'Escala.
3: Amb lo intel·ligent que ets, sembles ben tonto, de vegades.
0: Hòstia, Mercè, eh?
3: Perquè és que és un tio llegit.
1: Me les canta tan clara, sempre.
0: Complicat el català del segle XV, eh? No?
5: Però maco,
0: eh? Maco, maco. No dic pas que no, però costa, t'has de concentrar per entendre-ho.
3: Sí, tenir un llaüt sí que ha de ser maco, eh?
0: Això sí, i poder anar a la cantada aquella de veneres que fan allà a Calella. No sé si paguen, entrada, els que es fiquen amb la barca just davant de l'escenari.
1: Aquells no
0: paguen.
3: Però has de fer cua 3 dies abans.
0: Perquè els de la grada sí que paguen, eh? Que això també, no sé si hauríem... Hauríem de replantejar una mica aquella cantada de veneres, no?
1: Mira,
0: que és bonic, A mi m'agrada,
1: I va haver-hi la polèmica de que si es cantava el meu avi al final o no. Final...
0: Però aquell públic que hi ha allà...
1: Sí.
0: Hòstia, hi ha molts que no sembla que parlin massa el català del segle XV,
5: No.
3: Què vols dir?
0: Sembla més partidaris de parlar el català del segle XXI, una mica.
3: Què és el català del segle XXI?
0: El castellà, Mercè. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una diva catalana que deixa empremta per allà on passa. Agafeu-vos fort, perquè avui ens visita una força de la natura, la drag queen dels Pirineus. Bé. Amb grans dosis de ploma, humor i d'orgull, reivindica la història i la tradició popular catalana. Un artista brillant i irreverent, tant dalt com a baix de l'escenari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ofèlia Drax! Ofèlia, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs avui he menjat pa amb tomàquet i pernil.
0: Pa amb tomàquet i pernil, sí. Molt bé. Ofèlia, D'on surt això d'Ofèlia?
2: Ofèlia Drax, de fet, era un col·lectiu d'escriptors, entre els quals hi havia el Quim Monzó, per exemple, que van escriure literatura de gènere, eròtica, novel·la negra... Van explorar diferents gèneres.
0: Sí.
2: I vaig voler fer, com que jo vinc també del món de la literatura, d'estudiar filologia catalana, doncs vaig voler fer aquest homenatge a la literatura, no?, a través d'aquest nom, fent el joc de paraules amb el Drax, que ells l'escrivien amb C, i jo escrivint l'OMG, no?, per fer el joc de paraules amb el drac, no?
0: Tu ets de la Seu d'Urgell?
2: Sí.
0: Sí? Podria ser que siguis la primera drag queen de la comarca, de l'Alt Urgell?
2: Crec que hi havia hagut gent que havia fet algunes cosetes. Clar, vull dir, a l'escala que estic fent jo, que m'estic doncs, movent-me, intentant fer cosetes i tal, potser no tant, però jo crec que més potser en un sentit de... Potser que no s'havia cobrat o d'alguna altra manera. Jo crec que sí que hi havia hagut gent que havia fet coses... Però bé, que hagi anat fent bolos, orgulls, històries d'aquestes, doncs potser sí que sóc la primera de la...
0: Darrere de l'Ofèlia hi ha un noi que es diu Pau Martí, no? No sé com conviuen aquestes dues personalitats. Com ho fas, això?
2: Bé, al final és... No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no?, de mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no?, més...
0: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
2: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits, tal, a dalt d'un escenari, amb el micròfon a la mà, doncs mira, és una cosa diferent i no tant com una màscara, perquè al final tampoc amago res, sinó com una manera de fer sortir coses que potser no...
0: És un gènere que ens cau lluny a molts, no?, i que no hi estem molt ficats. No sé si ens pots fer un resum de com està l'escena drag queen a Catalunya.
2: Clar, l'escena drag a Catalunya, drag queen i drag king, i aquí hi ha molta diversitat, hi ha de tot. Sí que és veritat que la gran majoria ho fa en castellà, i són poquetes les que apostem realment doncs, pel català, ja no només com una eina, sinó com un espai de militància, no?, de fer-ho en català doncs, per reivindicar que això també es pot fer en la nostra llengua.
0: A més, veig que tots els... no, la vestimenta que portes...
3: Que una cosa, perdó, és... Portes el vestit de la geganta de l'agrupació?
2: Sí, sí.
3: És que t'he vist entrar i dic... Vai,
4: de quina agrupació?
2: L'agrupació de colles geganteres de Catalunya. Sí, perquè fa unes setmanes va ser la Fira del Món Geganter a la Seu i vaig fer un espectacle amb gegants i em vaig fer el vestit per l'ocasió inspirat en aquesta geganta.
4: I a l'aqueta, també.
2: I a l'aqueta.
0: És que els gegants, si te'ls mires bé, no deixen de ser uns dracs.
2: Una mica travestis us sols.
3: Sí, perfectes.
0: I aquí portes l'aqueta, que és la boca aquesta del
2: Ricord
0: del català.
2: Sí, porto coses que em representen, no? El campanar de la Catedral de la Seu, el cadí, l'aqueta... Aquest és el punyal de Maricel, que també vaig fer un show inspirat en Dagoll de Gom.
0: Quan t'aficiones a aquest món? I des de la Seu, que entenc que no devia ser fàcil, tampoc.
2: Clar, vull dir, la cosa va començar... O sigui, quan realment vaig veure com anava i com funcionava va ser amb el programa Drag Race d'Estats Units, que vaig començar a mirar-lo i vaig dir, mi calla. Però sí que abans hi havia coses, no? Jo recordo, quan era petita, també hi havia un vídeo que em mirava molt, que era un senyor amb els llavis pintats, que portava vestits fets de paper, se'ls anava canviant, anava fent playback de cançons, i aquest vídeo m'obsessionava de petita, i els hi feia mirar als meus pares quasi cada dia, i llavors, no, evidentment, no tenia la paraula, no?, per dir travesti, drag queen, no sabia de què anava el tema, però ja hi havia allà alguna cosa, no?, que ja es movia, després això, a través del programa de Drag Race, doncs vaig començar veient-ho, després sí que ja vaig anar a veure espectacles en directe a Barcelona.
0: I què passa en un dels teus espectacles, per exemple?
2: Doncs mira, jo intento, doncs això, parlar de referents de la cultura catalana, no? T'hi pots trobar una cançó de la Guillermina Mota, o una cançó de la Julieta, o jo què sé, ara l'últim show que faig parlo de les dones de Jaume I.
0: Sí?
2: Vull dir, són temes una mica variats, una mica el que...
0: Les dones de Jaume I, sí, que eren vàries, eh?
2: Eren, sí.
0: Sis dones?
2: Sis dones. jo m'ho he fet quadrar una mica, perquè sí. Això és amb el show de... Hi ha un musical anglosaxó que és Six, que és Les dones d'Enric Vuitté. Sí. Jo m'ho he adaptat i he agafat les dones, he agafat les amants, m'ho he fet venir una mica bé, però sí, aquí sí que una mica de rigor històric intento, no?
4: Aquelles acabaven sense cap.
2: Sí, no, les meves de moment no.
4: Val.
2: No, encara...
0: Has après història de Catalunya també, una mica?
2: Sí,
0: a través
2: sí,
0: de...
2: sí, no, amb això vull dir, vaig informar-me per aquest show. També hi ha shows que són... Aquest és una mica dens, no? També tinc un show, la gran nit de Dragó el Dragom, que parla una mica de... No? Una mica la paròdia de, o homenatge, no? Als shows de Dragó el Dragom... La travesti Expedició Pirineus.
0: Hòstia.
2: Que tinc la... sí.
0: Maco.
2: Sí, sí.
0: T'has
2: sí.
0: trobat algun senyor gran, algun espectacle que s'hagi desmaiat una mica, que no sabia què venia a veure o no?
2: La veritat és que tinc molt públic de moltes edats, perquè sí que és veritat que el drac a Barcelona està molt... És un públic molt de nínxol, no? Qui el va veure ja sap què va veure.
0: Sí.
2: Però jo tinc la sort de voltar força per Catalunya i anar a Orgulls, a festes majors, a coses, a pobles més petits.
0: Sí.
2: I llavors ve una mica tothom, no? Totes les generacions... I hi ha molta gent més gran que potser no ha vist mai una drag queen, però que surt encantada. També hi ha gent que em fa mal les cares, eh? Yeah. Així com una mica... Dius, què està passant aquí, no?
0: Hi ha mercat més enllà de Barcelona?
2: Jo crec que l'estem creant. És a dir, el fet que hagi sortit gent que ho fa en català i que treballa amb referents catalans, precisament jo crec que fa que sigui accessible més enllà d'un públic nínxol de Barcelona, no? Uh-huh. Perquè si hi ha moltes drag queens a Barcelona que fan playbacks doncs, de cantants americanes, per exemple, que això te'n vas a, no ho sé, un poble de 150 habitants i ja, sí. Què has de fer? Però, hòstia, si agafes una cançó de la Guillermina Mota, les Tres Bessones, el no sé què, vas combinant referents que la gent sí que els té, no? Doncs trobo que és més fàcil...
4: Funciona.
2: Que la gent hi entri clar. Després, doncs això, festes majors, ara també està venint-hi molts orgulls rurals, no? Sí. A pobles que organitzen celebracions durant el mes de juny, i doncs tot això doncs, ens estem mirant de fer espai i de fer-nos lloc a llocs que potser fins ara no hi havíem estat, però que, mira, que vagin comptant amb nosaltres.
0: Clar
2: no?
0: Que sí, clar home, que sí, no?
5: La nostra, una drac nostrada, no?
0: Mira, o la festa major, tu.
2: Sí.
0: Ja està bé, les habaneres, ja està bé.
5: Sí, però
0: no?
5: Clar, les habaneres...
4: Home, ara mateix, una combinació de dracs i habaneres m'encantaria.
0: Seria maco, de veure. Ah. T'has trobat alguna situació surrealista? Dalt de l'escenari, amb algun poble...
2: De fet, la situació més violenta potser va ser a la Seu, de fet, que a més a la celebració de l'Orgull, un senyor que em va dir que vergüenza, que delante de los niños no, que no sé què més, estàvem al mig del carrer.
4: Sobretot.
2: Sí, no. I bueno, després, després del show jo amb la cara, ja no anava vestida, però amb la cara encara maquillada, la policia local així posant la denúncia, va ser una cosa divertida. Sí.
0: Ah, us van denunciar?
2: No, vaig posar jo la denúncia.
0: Ah, tu em
2: veus.
0: Vale.
2: No, denunciar ja em denunciaran els abogados cristianos en algun moment, però de moment encara no
0: t'han denunciat mai.
2: No, ens ho trobarem.
0: Clar, tindran uns dubtes, eh? No sabran si denunciar pel tema de què és drac, si perquè parla català, són moltes coses.
2: No. Com el TikTok, m'agafen per totes bandes, uns comentaris, allò que això, entre ser drac i ser catalana...
0: Clar, és que són barreja. Totes gràcies, filla meva. Ja.
2: Déu sí que castigui dues vegades. Sí.
0: Tens nervis abans d'actuar? No.
2: Sí, també depèn una mica de... No sé, a vegades tinc shows que ja els porto fent, porto unes quantes vegades havent-lo fet, no? Doncs potser no tants. Ara això que us deia de la Fira del Món Gegante, que de cop era un show amb músics en directe, amb 20 gegants, amb il·luminació davant de la catedral, veus, lo dels abogados cristianos, sí, sí. Fotre un show davant de la catedral, i cantant la cançó del canonge de la Seu, que la vaig versionar per parlar del bisbe de la Seu, vull dir, imagina't.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, va, home, això...
0: Ara em faria gràcia veure't actuar.
4: Hòstia, jo també.
0: Ha de ser bonic. No ens podries cantar un couplet?
2: Home,
0: alguna...
2: i tant, sí? Si m'ajuden els músics.
0: Home, tenim aquí dos músics de... Què ens cantaràs? Què ens pots cantar?
2: Doncs us puc cantar L'ofici de la drag queen.
0: L'ofici de la drag queen?
4: No la conec.
0: Aviam.
2: No la conec.
0: A veure.

0: Ai, més val que no parlem de les campanes que toquen els mossens. Ara que jo... Com que tinc cara bonica i dos pits de patrimoni, un culet de porcellana i dos cames de marrana.
1: Ai, ai, ai.

0: Bé, bé. Ara us estava mirant i pensava... Hauríeu de fer de drac...
1: Jo drac quit no m'hi veig, però anar a veure aquest tipus d'espectacle m'agrada molt.
0: Sí, eh? Sí. Quin nom els hi podríem posar com a dracs, a Ofèlia i el Xuri?
2: Sí, ho sé. Sí, hauria de pensar...
0: Drac.
2: Mira, podem fer un duo. Rita Fia i Aroa de Montserrat.
0: Mira.
2: Un duo una mica... Sí, temàtica de bar, no?
0: La Rita Fia i l'Aroa de Montserrat.
3: Mira, ja m'agrada.
0: Perfecte, un bon duo. Quan veieu que van baixant els bolos...
3: Sí, no, no, no. Sí.
1: Rita Fia.
3: Ens ho comptem,
4: eh? I Aroa de Montserrat.
0: Hòstia, seria bonic de veure. Et anirem seguint... On et podem veure properament?
2: Doncs mira, el 22 de maig estic al Centre Cívic de Sant Andreu, a Barcelona, sí, fent el 6, Les dones de Jaume I. I el 23 estic inaugurant la Fira Literal, una fira de literatura. Uh-huh. I després, al juny, ja comença temporada d'Orgulls. O sigui, estaré a diversos llocs. Estaré a La Seu, seré a Peramola... No sé quins bolos tinc, però en tot cas a xarxes.
0: Ofèlia
2: arroba Dracs. Ofèlia Dracs, allà penjo tot.
0: Et seguirem.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ofèlia, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: La paraula d'avui és bugar. Bugar. B-O-G-A-R. Bugar, rentar la roba com una acció rutinària, fer la bugada.
1: La iaia era molt moderna. Quan anava als safrejos del poble a bugar, la roba aprofitava per vendre marihuana a les veïnes.
0: Sí que era moderna,
1: sí.
0: Bé, bugar, es diu de la persona amb pocs estudis, malparlada, que no hi entén de protocols ni refinaments.
3: Aquell teu nano es va presentar a l'enterro de l'avi amb pantalons curts i menjant un Frankfurt. És molt bugar.
0: Sí, bugar, acció de remar, servir-se dels rems per fer avançar una embarcació a l'aigua.
4: He conegut un noi que fot uns braços, és de Banyoles i es veu que els té així de tant bugar al club de rem.
0: A, B o C?
2: Jo diria la C.
0: La C. Correcte!
2: Moltes gràcies.
0: Bé. Ha notat la filologia catalana.
2: D'alguna cosa havia de servir.
4: Clar, clar.
0: Avui dediquem el capítol al llaüt. Seria un bon espectacle, eh? Uns dracs a sobre un llaüt.
4: Ostres, seria maco.
0: I els fiquem allà a la cantada de veneres.
1: Ara no sé quina peli hi ha, Somos les tres calaveres, que aviam...
4: Que anava d'això?
1: Sí.
0: Sí?
4: Està tot inventat, Peyu.
0: Està tot inventat, noi.
7: Aquest títol pinta bé.
2: Sí, no? Travestis en barca.
1: I la Santa Maria. Sí, és igual.
0: Déu-n'hi-do.
2: La Seu tenim piragües.
4: Amb el Xuri passem d'un extrem a l'altre.
0: Sí. Mercè.
4: Vinga. Heu de saber que actualment a Catalunya hi ha una cinquantena de clubs de rem amb llagut, sí. Mm. És que hi ha una lliga catalana.
0: Mira.
1: Qui va primer, Mercè?
3: El Barça.
4: No.
1: A la Mèdia Mal, rema?
4: No sé si rema, Boga? Però no. No hi ha el Barça en el club de rem de llaguts, no. És els de Mataró i els de Badalona es veu que són els que la toquen més. Sí. Avui dia el llagut és una barca que ha quedat relegada només, bàsicament, a l'oci, no?
0: Sí.
4: Però que Catalunya va tenir un paper molt important en el seu moment,
0: sí,
4: en la pesca i en el cabotatge.
0: Cabotatge?
4: Sí,
0: què
4: cabotatge.
0: És cabotatge?
4: No saps què és cabotatge?
0: No, ni deia jo.
4: No te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí. Es diu cabotatge a la navegació arran de costa entre ports per transportar mercaderies.
0: Ah,
1: sí. Contrabando.
0: Contrabando. Sí.
1: Contrabando.
0: O sigui, sí, navegar arran de costa per portar coses sense fotre't mar dins.
8: Sí, exacte. Com els percebes i la cocaïna a Galícia.
0: No. Ho heu fet mai, això, no?
4: La cocaïna els percebes.
0: No, dic d'anar amb llaüt.
1: Ah, això sí.
3: No, amb llaüt.
1: M'agrada molt.
0: T'agrada anar amb llaüt, tu, Xuriguera?
1: A mi m'agrada navegar, sí.
0: Sí.
1: Però que tingui la barca l'amic, jo no.
0: És car, hem de tenir una barca.
1: Sí, collons.
0: La marre, eh?
1: La marre.
0: Com es diu amarre en català?
1: Espera't.
0: Ningú, eh?
4: Que ens ho digui l'Ofèlia.
0: Ofèlia.
2: Jo és que sóc de la Seu.
0: És de terra
2: en dins.
0: És de terra en dins.
1: Hòstia, m'has enganxat.
0: Norai? Què vol?
9: A la cosa on poses, on tires la corda,
0: sí,
9: es diu un norai.
0: Ah, sí?
4: Sí, però això és la cosa aquella per enganxar.
9: On amarrar, allà amarres.
4: Sí.
0: El norai.
9: Sí.
0: I tu d'on t'ho has tret, això?
3: Perquè és dels que vam al lluit amb la cocaïna.
9: Tinc una vida paral·lela marítima.
3: L'Arnau és
0: d'aquest. Déu meu senyor, Déu meu senyor. Tu sí que podries ser drac, tu, Arnau, també.
9: Home, ja soc drac, jo.
0: Ja ets una mica drac, ja et converteixes una mica, la veritat. Bueno, tothom pregunta.
9: Ja, jo ho havia estat.
0: L'Arnau és així, realment? Tothom pregunta
9: sí. Això. Que sí. No, però tenia un personatge, tu recordaràs, sí, històricament, que princesa era la princesa Rosa.
0: Sí, senyor.
9: Jo era el més proper a drag queen que he estat.
0: De que hi hagi hagut a Osona, segurament, sí. Ofèlia, et anirem seguint a tot arreu. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
2: A vosaltres.
0: Porta-ho bé!
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Arnau, Laia, com heu relacionat el llaüt amb la música? Havaneres?
9: Home, doncs sí, en efecte. Clar. Però sabies que el nom de la embarcació de la, a la qual dediquem llaüt? El programa d'avui, llaüt, deriva justament de l'instrument?
0: Ah, sí?
4: De veritat?
6: Jo volia parlar del llaüt.
0: Per què?
6: És molt maco, el llaüt.
9: Diguéssim, per la forma panxa de tot plegat.
0: La forma de l'instrument...
9: Recorda, o sigui, la forma de la barca...
0: Recorda la forma de l'instrument.
6: La panxa del llaüt.
9: Això ho vaig trobar en una web de dubtosa credibilitat, però...
6: Però té lògica.
9: Jo et deixo la dada per aquí.
0: Perfecte, perfecte, sí, sí, sí, ens la creiem.
9: Doncs justament ho abordarem per aquí. Llaüt, barques i música, havaneres.
0: Havaneres.
9: Molt bé.
6: Perquè són moltes les composicions que agafen el llaüt com a inspiració i com a metàfora d'una vida. Així que començarem el nostre viatge sonor d'avui amb una havanera que ens parla d'un llaüt vell i atrotinat, però que, malgrat el seu estat, encara s'enfronta a la mar i aconsegueix tornar els mariners a bon port.
9: L'havanera s'anomena Vola, vola, barca meva, amb lletra de Tòfol Mus i música de Josep Bastons, que és un dels grans noms de l'havanera de la història. Qui l'interpreta aquí són el trio Arrels de Menorca, que és un trio menorquí que incorpora diversos gèneres al seu repertori i entre els quals, doncs, naturalment, l'havanera. Escoltem-la. Trèmolo? Trèmolo, en català?
0: Trèmol.
9: Trèmol, trèmol. Vola, vola, barca meva.

0: porti vida.
1: Una mica de cremat, ara.
2: Sí.
3: Continuem amb més havaneres inspirades pels lleuts. La segona que us proposem podria ser molt ben la malaurada continuació de l'anterior, perquè si ara explicàvem que el lleó, tots i els seus anys i el seu deteriorament, encara aguantava com un autèntic campió, a la següent peça ja ens l'hem d'imaginar com un cadàver de fusta a la platja.
2: Destrossat.
3: Meu, sí.
4: Ara sentirem els mítics Port Bo, interpretant aquesta manera de títol prou explícit. La barca abandonada, la lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Absoluta devastació, tragèdia i plors. Escoltem-la.
2: La barca...
4: La barca abandonada.
3: Quin matí ens està quedant, eh?
4: I espereu-vos. Silenci.

0: Costellà. Segona veu, aquí les habaneres són un dels grans gèneres vocals catalans que no s'han reivindicat prou per aquesta bellesa vocal que han altit justament el cant conjunt.
1: Jo sempre que escolto habaneres m'imagino un senyor molt gras fent els greus.
2: No. La barca.
3: Ha dit desballestat, fa de mal rimar desballestat, però...
0: Bé, hem aturat.
1: Sí.
4: Hola,
1: De fet, amb qualsevol participi.
4: Ja la tenc,
3: a mi és que em costa molt rimar qualsevol cosa.
0: Hem començat de manera molt tràgica, però el llaüt també és font d'inspiració de temes més agradables.
5: És el moment més maco que hem fet mai en aquesta...
1: T'agraden les habaneres, Xuriguera?
0: Ha quedat aquí el llaüt allà a la platja.
5: Molt. Jo ploro amb habaneres.
1: Veus que bé. Jo quan era petit recordo anar a veure els pescadors de l'Escala i quan cantaven el meu avi, sempre a mi a casa meva se'm havia vengut que era el meu de veritat. Sempre. No, sí, va anar a Cuba i tal. Jo mirava el meu avi i pensava, aquest home va anar a Cuba.
0: En fi, seguim endavant, no?
1: Endavant.
0: Doncs això que hi ha peces inspirades en el llaüt també que tenen un altre registre. Sí. És el cas de l'habanera Des del llaüt. I aquí
6: ho
0: fem servir el terme empordanès. Des del llaüt es veu el poble franc. I poca broma, perquè el text de la peça parteix d'un poema de Josep Maria de Sagarra, un dels grans noms de les lletres catalanes.
7: Qui va musicar-lo va ser Toni Sobirana i aquí l'escoltarem en una versió de Les Anxovetes. El llaüt, o llagut, tal com surt aquí, com ens diu el Xuri, ens ofereix una vista privilegiada del poble que ens permet mirar-ho tot amb una mica més de perspectiva. I sona així, escoltem-lo.
0: Totes tenen una introducció que presenta el tema.
7: Forta, sí.
0: Ens situa.
8: Des del llagut es veu el poble franc.
0: Està bé, habaneres amb veu femenina també cal...
5: Han de venir les anxovetes, Les reivindico.
1: Són de Torelló, no són de Torelló?
5: Són d'aquí. Ah.
1: No són de Torelló, em diuen que no són de Torelló.
5: No, són d'aquí.
0: Jo diria que no, les tietes queques eren de Torelló.
1: Ah,
0: però... Diria que no tenen res a veure.
5: Deixeu sentir les anxovetes.
9: Quins referents teniu, eh?
1: D'on són les anxovetes?
5: De l'Escala.
1: De l'Escala?
0: La feina del llaüt, o del llagut, és navegar, però a vegades no pot fer-ho. I no només perquè s'ha fet vell i s'ha degradat. Aquesta petita embarcació també està sotmesa a les inclemències del temps i si hi ha temporal, més val que es quedi a mort.
7: Doncs sí, així que la següent peça parla justament d'això i, de fet, es diu així, El temporal. Una habanera amb lletra de Josep Maria i Clarà i música d'Enric Ferrer que ens explica tot allò que passa en el món mariner quan hi ha mala mar i no es pot sortir a pescar. I qui ens la interpreta és el grup Els Cremats.
10: Avui no surt cap barca de la platja.
2: Plaja.
5: Plaja, s'ha dit plaja.
10: Avui la gent escolta l'enrenou.
0: Un cop ho poses en música de manera, qualsevol tema que tractis es converteix en una tragèdia.
7: Un drama.
0: De devastació profunda.
5: Els Cremats, el que toca els tamborinos dels Cremats era un membre de Xato Diré.
1: Mira.
5: Charlie.
10: Hòstia. La gent passa la nit lluny del llagú.
0: Però bé, malgrat tot, a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no poden evitar-la.
1: La gent aneu xerrant i van esperant la vella Lola, vull dir que...
7: Sí, pues. Sí.
0: No, la barca xica.
1: La gent vol en la vella Lola i el meu avi.
0: La barca xica la tinc per després d'aquella secció que no sona mai, que ningú sap que existeix.
5: La barca xica.
0: Doncs deia això, que a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no hi poden fer res i els posa en risc a ells i a la seva barqueta.
7: La darrera cançó d'avui crea una bonica metàfora entre el llaüt malmès i devastat pel temporal i el cor trencat del mariner. Perquè al final la gent de les habaneres com en Xuri és gent ben romàntica.
1: Són gent com en Xuriguera que s'enamoren a cada port. Sí.
0: Escolteu-me.
3: Trencats per dins.
0: Pobre Xuriguera.
5: Molt petats per dins.
0: L'habanera ens explica aquest retorn dolorós a la costa i s'anomena... Ara ho veureu perquè ho sabia, el meu norai. És aquesta petita construcció que permet amarrar la barca a la costa.
1: El meu norai.
0: I tot i que el llaüt està molt malmès, com l'ànima del mariner i d'en Xuriguera, al final trobaran un lloc on aferrar-se. Aquest són altra vegada Port Bo, música mestra.
10: Es fa lent el camí de tornada. Duc els flocs del llaüt fets malbé.
1: Ai, Déu.
10: Sense jau i amb la vela esquinçada.
0: La vela esquinçada.
10: El manat i romput el nou pres.
2: El mal temps
0: no coneix cap trasera.
1: T'agraden, eh?
0: Sí, sí.
1: A mi també.
4: A mi també, mare.
7: I l'Arnau escriu... Perdó, sempre et faig la pilota, però és que ho penso de bo, que escriu unes havaneres molt boniques.
1: Sí.
0: En tinc dues.
7: Bueno, sí, jo només he tocat una, però la que...
0: I una no s'ha publicat mai.
7: Mira. Però la publicada, que és la que jo toco, és molt bonica.
1: Sí, sí, sí.
0: Gràcies, Laia, és que jo també tinc
5: una ànima ferida. A mi m'agrada una reflexió que fa la Marina Rossell, que a vegades ho he dit.
1: Què diu?
5: Que té una havanera que diu... De què calles, havanera?
1: De què calles, havanera?
5: Clar. Sempre l'havanera parla de coses molt maques, però amaga coses molt lletges.
1: Una mica fosques.
5: Sí.
1: Sí.
5: I la Marina Rossell...
1: Sí, perquè els amors aquests dels ports i tal no solen ser molt romàntics, no solen ser.
5: I el que passava a l'Havana i l'esclavatge...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Xuriguera, ja trobaràs el teu norai en algun port. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.

0: Mira-la.
1: La barca xica.
2: La barca més petita de totes. Si un llaüt ja és petit de per si, la barca xica, feta amb l'esclop d'un pescador, encara és més diminuta.
1: Hosti, tant.
2: I és que, en efecte, aquesta peça, com ja us anticipava, es diu així, La barca xica. I qui l'interpreta és el grup de Calella de Palafrugell. És així, eh, Xuriguera?
0: Palafrugell.
1: S'escriu malament.
0: Sí.
2: Porbo, en un enregistrament de l'any 1997. I, si em permeteu una confessió, doncs haig de dir-vos que és la meva manera preferida.
1: Sí?
0: Molt bé.
1: La barca xica, sí, sí.
0: Avui hi ha un enamorament entre l'Arnau i jo bastant important. Eh?
2: Com el que vols dir avui?
1: Sempre, sempre.
2: La resta de dies no era així, Xuriguera?
1: Sempre hi ha un feeling especial.
2: Lletra del poeta Rafael Llop i música de Josep Maria Roglan. Un personatge fascinant que combinava l'ofici de fuster amb el de músic.
1: Mira.
2: I saps d'on era, Mercè?
3: De Sabadell?
2: De no. Molins de Rei.
3: L'altre.
1: Doncs escoltem Portbom, La barca xica, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: Avui tenim en Bach, que és un Bach.
1: B-A-C-H, Bach.
2: Sí, com en Joan Sebastià.
0: És un bitxon maltès de 7 anys.
1: Mira, que maco.
0: És de l'Anna i viu en Andorra la Vella.
1: Oita, un gos d'Andorra. Mira, veus?
2: Ja se li nota.
1: Sí, tributa menys.
0: Sí.
1: Paga menys d'IRPF, veus?
0: És molt blanc, eh?
1: Oita com treu la llenga, eh? El malparit com ho sap que paga menys que nosaltres. Oita.
0: Quan fa pipí en Bach, aixeca les dues potes alhora.
1: Eh?
3: Ostres!
1: Quines dues potes?
3: Què vols dir?
0: Les, a veure, s'ha de precisar això. Les d'una banda, diguéssim.
1: Ah, les dues de darrere, no? Perquè seria fer la vertical.
0: Exacte, si no estaria fent la granota i això és difícil.
1: Bueno, i aixecar les de l'esquerra totes dues també.
0: Has de tenir un bon equilibri, eh?
1: Pots acabar fent la voltereta, eh? I pixant-te a sobre.
4: Ja ho provaré, ho provaré.
1: Prova un dia, Esbriguera.
3: Però potser ho fa dret, eh? Vull dir, com un home.
0: Home, clar que ho fa dret.
4: Però com un home, amb les dues potes posa dret i amb l'altre se l'agafa.
1: Aixeca les dues potes de davant.
3: I amb l'altre se l'agafa.
1: Com per pixar amb un urinal d'aquest del bar.
3: L'altre així.
1: Està bé,
2: eh? Saps? Però tu te l'agafes amb una mà només.
1: Eh? Aviam.
3: Per favor, Arnau.
4: L'Arnau, eh?
1: Mercè, sisplau, posa l'ordre.
0: I ja li preguntarem a l'Anna, això. A més, l'Anna ens explica que és aficionat a la música clàssica i udola quan la sent.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Bueno, aficionat.
4: Aquí el nom de Bach.
0: Ah, clar.
4: El barroc.
1: Sí.
2: Doncs crec que en Bach s'ho passarà bé.
0: L'Arnau està vermell com un
5: pebrot. Bé, tu també.
2: Ah, encara estic en el gac, aquell.
3: L'ha dit molt grossa, l'Arnau, eh? Si ho sèrio com ell.
2: Per grossa...
1: No.
3: És que no.
1: És
3: un músic, no?
1: A mi no em veureu mai riure d'això.
0: Poder hi ha massa bon rotllo en aquest programa.
4: Hi ha una classe.
1: Hi ha una elegància.
4: Hi ha elegància, classe.
3: De cagar el que vulguis, tot el que vulguis.
1: Cagar, sí, però les tites no em fan riure. Les merdes, sí.
2: Però si l'altre dia li vas dir cuca en una.
1: Vaig dir remenar-se la cuca. Que és una expressió que està...
3: Això ja ho ha trobat molt fort.
1: Molt gros.
2: En fi, deia que en Bach s'ho passarà bé, perquè malgrat que de música clàssica no en tindrem, passarem el capítol al costat d'un músic reconegut.
1: Mira,
0: avui
1: passegem, no?, el gos per Statline, Nevada, als Estats Units. És 8 de desembre de 1963. Som al Harris Club Lodge, un resort de luxe situat a la vora d'un llac, per conèixer un músic, en Frank Sinatra.
3: En Frank Sinatra! Oh!
4: Hòstia!
3: Home! Frank Sinatra, és el meu,
1: Peyu. Un moment.
3: És molt ben parit.
1: Estic parlant...
3: És molt ben parit.
1: No ve l'escó de la Renaixença.
3: És molt ben parit, en Frank Sinatra.
1: Us estic parlant d'en Frank Sinatra Jr.
3: Hosti, quina merda.
1: És el fill del Sinatra.
3: Quina merda. No, res.
1: En Jr. no és tan famós com el seu pare, però té una carrera prometedora. Només té 19 anys i ja està fent concerts arreu dels Estats Units, eh?
0: No, i a més se li assembla. Vull dir que quan no tens calés per contractar el pare, contractes el fill.
1: Exacte. Mira.
0: Fan bastant el fet.
4: És com si ho veiés. Mira, som una associació sense ànim de lucre. Saps? Tenim la festa major, no tenim calés pel pare, si poguéssim portar el fill o l'Esperit Sant.
1: Mira. Això passa a Catalunya.
4: Algú que es digui Sinatra, que s'hi sembli, un doble.
1: En Júnior no li pot fer ombra al seu pare, però fa molts concerts. Avui en té un al resort on som. De fet, en Bach, el nostre gos, està entusiasmat per saber que, bueno, que el veurà. Està molt nerviós. Veurà el Frank Sinatra Júnior.
4: Sí, per aquest preu tenim el fill.
1: Sí. Es quedarà amb les ganes per això. Perquè, amics meus, el concert del Frank Sinatra Júnior s'acaba d'anul·lar.
3: Ja deu ser d'aquells artistes que van allò... Aquesta aigua que m'heu posat al camerino, d'aquesta marca no m'agrada. S'anul·la el bolo.
1: Ah, sí?
3: N'hi ha d'aquests, eh?
4: Ui,
0: hòstia. Però pot tenir una disposició...
4: Exigim unes coses per anar d'actuació.
1: Oh, què demaneu?
4: Nosaltres, ui... Platades de macarrons gratinats.
1: Sí.
0: A cada bolo, eh?
4: Sí.
1: Jo saps de què m'he donat?
4: Sushis.
1: Sushis, eh?
5: Sushis.
1: Sushis i macarrons?
4: Sushis.
1: És de mal combinar, eh?
4: Escudella.
1: Escudella.
4: Calenta.
1: Calenta.
3: Tio, vaig de bolo amb aquest tio, jo.
1: Sí, ja.
3: Tio puta, encara...
1: No demaneu.
0: Trobo que fa molts anys, no? Que us aguanteu?
1: No demaneu res, en concret, per contar.
3: Ai, no. Mira, vam arribar un dia amb un bolo i va venir la tècnica del teatre...
4: Sant Quirze.
3: I ens va dir... Bueno, tot bé, no? I vam dir, sí. Cap d'hora va dir, us va tot bé, no? Si dius que el que ens ha costat trobar aquestes aigues amb ampolla de vidre... No sé per què... Bueno, és que ens van dir que vosaltres l'aigua la voleu amb ampolla de vidre. No sé qui els hi va dir. Però es veu que vam portar dos dies buscant aigues amb una mida ideal d'ampolla de vidre.
1: Fixa't, eh? És que sou tiquismiquis.
4: Tu t'imagines? No.
3: Va ser molt gros.
4: Un lloc per canviar.
1: L'Arnau sí, els músics sí, que demaneu coses.
0: Ui, sí, els músics. Els riders.
2: No, i coses cares.
1: Coses cares, eh?
2: Ho deixo allà i no ho toco, però... Com a mínim has vist que t'han tingut en consideració.
1: Sí. Bueno, va, anem a la història, que ens estem despistant, eh?
0: Va, Frank Sinatra.
1: S'ha anul·lat el concert, i l'organització és qui l'ha anul·lat, perquè el motiu és un motiu de pes.
4: Exacte.
1: Han segrestat en Frank Sinatra Jr.
4: Això és gros, això.
1: És gros. La notícia corre com la pólvora i s'esbomba per tot el país en pocs minuts.
6: Notícia d'última hora. Frank Sinatra ha estat segrestat aquest vespre instants abans del concert.
0: No ho fotis.
3: Ostres.
0: Josep Maria! Ai, mira què diuen a la tele.
7: Què diuen?
0: T'han segrestat en Sinatra.
7: El Frank Sinatra?
0: Sí, l'han segrestat.
7: La voz?
0: Ai.
7: El dels ulls blaus?
0: Sí.
7: Ai, Déu, això és una desgràcia.
0: Ai, sí.
7: Ai, Déu.
6: La desaparició d'en Frank Sinatra Jr., fill del popular cantant, ha tingut lloc al seu camerino.
0: Josep Maria! Que mira, que no cal que pateixis, eh? Que en Frank Sinatra està bé. Ah. El que han segrestat és el seu nano, el que no val res.
7: Que doni pel cul.
1: És evident que si la persona segrestada hagués estat el pare, la notícia hauria resultat encara més traumàtica pels fans d'en Sinatra. Però igualment els ha colpit. Els Sinatra són gent molt estimada al país i tothom està impactat.
4: Sí, home.
1: És com si aquí haguessin segrestat el fill d'en Jordi Pujol. Sí. No és en Jordi Pujol, però no, també, hòstia...
4: Quin dels fills?
1: Un.
4: Té molts.
1: Un.
4: La filla de la Montserrat Caballer.
1: La vedada per part de seguretat és evident. Però donen pel que donen els de seguretat. Ara el que cal és veure com ens ho hem de fer per aconseguir l'alliberament d'en Júnior. Per fer-ho, ens n'anem amb en Bach a casa de la família Sinatra. Molts de nervis en aquella casa. La mare d'en Júnior ha estat ben desesperada, pobra dona.
8: Ai, mama. Ui, com estàs, mama? Jo estic molt trist, el meu germanet. Han segrestat el meu germanet,
1: Peyo. Aquesta és la germana de Júnior, eh?
4: Sí.
8: Mama.
4: És la mare, eh? No.
1: La mare és aquesta.
0: Sí, ai, el meu fillet, torneu-me'l.
8: Estic molt angoixada.
3: I amb la germana?
1: La germana.
8: Oh, estic molt desesperada.
1: La mare.
0: Aquesta és la germana, jo sóc la mare.
1: Estan molt tristes.
3: La tieta, la tenim, la tieta?
1: El pare, anem a veure el pare. El Frank Sinatra.
3: Aviam,
2: com va. Està? Movem el cul i alliberem ràpid el nano, que a les 6 tinc un rodatge i després he d'agafar un avió per anar a un concert a demà i... New York...
1: Aquest és el de veritat, eh?
0: Niño, pa! Una mica d'empatia, no? Vull dir que...
1: Se li repampinfla una mica.
0: Sempre pensant en la feina, New York.
1: És que...
8: Així ens estima el papa.
1: És veritat que pare i fill Sinatra tenen una relació una mica estranya, passen l'un de l'altre, però el segrest d'en Juni...

0: Doncs a dins la cabina.
1: Estem en una altra cabina nosaltres.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Sou els segrestadors, vosaltres.
1: Som els segrestadors, estem molt estrets aquí dins, sí. Però demano, digue-li, va, digue-li.
2: Ja, digue'm les condicions.
1: Digue'm les condicions, sí.
2: Senyor Sinatres.
3: Digue'm.
2: Hòstia, hòstia, és que estic nerviós, ja,
1: Va, digue-li, digue-li.
2: Sí, estic molt nerviós, és que m'agrada molt la seva música. Sí. I New York, New York. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan,
0: tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tu ets el segrestador. Tu ets el segrestador.
2: Sí.
0: No, i estàs exigint un rescat?
2: Ara en New York.
0: En el senyor...
2: Ai, en Sinatra.
0: Sí, no pots quedar a cantar enmig de la trucada. I tu que ets en Frank Sinatra, que tens el fill segrestat molt menys. No pots quedar-te a cantar.
4: Puc negociar amb algú, jo? Puc negociar amb algú, sisplau?
0: Sí.
4: Eh? Hòstia?
2: No crideu.
4: Ah.
2: No crideu.
4: Hòstia, demana-li alguna cosa, va.
2: Sí. Digues, aviam, què volem? Sí. És que no sé què demanar-li.
0: Un preu, poseu un preu.
4: 240.000 dòlars.
2: Vinga, ben parit.
4: Senyor Sinatra, volem 240.000 dòlars.
2: Sí.
0: 240.000 dòlars l'any 1963 és una morterada.
2: Això és pasta, eh?
0: Piquen fort els segrestadors.
2: Sí, sí.
0: 240.000
4: dòlars.
2: Sí, el matarem en el júnior.
0: La resposta a la petició d'en Frank Sinatra...
2: Junior.
0: ...és aquesta. Atenció, perquè Frank Sinatra els hi fa una contraproposta.
2: Vinga. Vinga.
5: Res de 240.000 dòlars.
2: Ho pensava.
5: Si allibereu el meu fill,
2: sí,
5: us pagaré $1,000,000.
0: En Frank Sinatra ha volgut marcar paquet i deixar clar que els diners no són un problema per ell. Tot això és real, eh? Però el que en qualsevol cas hauria acabat en un acord ràpid es complica. I tot per culpa de les exigències dels segrestadors.
6: Merda. Demanen més pasta, oi?
7: I una moto per escapar-se com a les pel·lícules, no?
0: Doncs no exactament. Les seves exigències són una mica més peculiars. Agafa'l.
2: Ui, ara. Ara anem força, eh?
0: Agafa'l.
6: Frank, agafa el telèfon!
5: Frank Sinatra, l'autèntic al telèfon. Digue.
8: Senyor Sinatra, escolti'm una cosa.
2: Sí? Diu jo.
8: Que això del milió de dòlars que ens ha ofert...
2: Ah.
8: Res de res, eh?
2: Nanai.
8: Ah, senyor Sinatra, res de res. 240.000 dòlars... Que no. Que no, un milió de dòlars... M'estic liant, sí. M'he fotut nerviós, sí. Perquè vostè...
2: Quan volem?
8: Vostè ens ha ofert $1,000,000.
5: $1,000,000 de dòlars si retorneu al món.
8: Doncs res de res, senyor Sinatra.
2: No.
8: No volem $1,000,000.
2: No.
8: Volem 240.000 dòlars, senyor Sinatra.
2: Ni un més ni un menys.
8: Ni un més ni un menys, senyor Sinatra.
2: 240.000.
8: Vostè què pensa, que som tontos o què?
0: El que acabeu de sentir és tan estrany com real. Els segrestadors d'en Júnior no volen sentir parlar del milió de dòlars que els ha ofert.
2: No.
0: Ells volen...
2: 240.000.
0: Els 240.000.
7: Però ja ho saben, no?, que un milió és més que 240.000.
2: Clar que ho sabem, clar que ho sabem.
0: Ho saben, ho saben. Però tampoc sembla que siguin el canari més llest de la gàbia. Resulta que hi ha diversos motius que fan que exigeixin aquesta quantitat tan concreta. I tots responen a les peticions d'en Keenan, que és el cervell de la banda. Poseu música, música dient per en Keenan, que us diré les tres raons que li han fet demanar 240.000 dòlars. En Keenan és un antic corredor de borsa que es va arruïnar en una operació. Ha fet números i ha vist que amb la part dels 240.000 dòlars que li pertoquen del rescat, en té prou per pagar els deutes. Són tres segrestadors a repartir.
9: 80.000. Si un ja en té prou, 80.000, perquè n'has de demanar més.
0: De fet, calcula que són prou diners per pagar els deutes, invertir la resta, fer-se ric un altre cop i llavors poder tornar al Sinatra els diners del rescat.
6: Són bona gent.
2: Els hi tornarem els diners, encara.
9: És dels més honestos que he conegut mai. Els més imbècils, també.
0: També. També. Segon motiu, l'espiritualitat. En Keenan és un faranduler dels àngels, mig boig, té aparicions divines. Assegura que Déu li ha encarregat que faci un gest que reconcili en Sinatra pare i en Sinatra fill.
2: Esclar, que si és ideal.
0: Saps?
2: Segrestos un dels dos i llavors els... Saps? Es crea un vincle,
0: sí,
2: una necessitat.
0: Sí, sí, sí.
2: Això està molt ben pensat.
0: Se t'apareix Déu un dia i et diu has d'unir Frank Sinatra fill
2: Déu,
0: i Frank Sinatra pare.
2: O un enviat, un àngel.
0: Lo que sigui.
2: Sant Gabriel.
0: Tercer i últim motiu.
2: Sant Miquel.
0: Sí, sí, sí. Dada completament real, eh? Atenció.
2: Sant Francisco.
0: Sí, ja ens ha quedat clar, Xuriguera. En Keenan només demana 240.000 dòlars perquè, segons diu, no vol ser considerat una persona avariciosa.
5: També és mala sort que m'hagin hagut de venir a segrestar el fill als paios més imbècils de tots els Estats Units.
0: A veure, depèn de com t'ho miris, Frank. Al final són cèntims que t'estalvies, eh?
5: New York, New York.
0: Quin tio més imbècil. Espero que no fos així, Frank Sinatra.
5: Sí, era pitjor.
0: El pitjor de tot plegat és que després de tot el sarau, quan reben els diners, un dels segrestadors, atenció, té un atac de nervis i acaba alliberant en Frank Sinatra Jr.
7: Molt bé.
0: Bé, nanos, bé, molt bé.

0: No es pot treballar amb gent poc professional,
1: no,
0: eh?
1: No, no, no. A més de deixar-lo lliure abans d'hora, confessa el segrest de la seva família. Sí. El delaten a l'acte i els tres segrestadors acaben a la presó. Al principi se'ls va imposar la cadena perpètua, però eren tan tontos, suposo, que amb només 4 anys els van alliberar. Van dir, aquesta gent farà més feina fora que dintre.
0: És poc perpètua.
1: Sí, 4 anys és poc perpètua la cadena, sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos, el nostre quiso.
2: Estic aquí amb...
1: Amb qui, Mercè?
3: Amb el Quico.
1: Quico.
3: Quico.
0: Terrassa. Quico Sinatra?
1: Quico Sinatra.
2: És que tinc una vista.
1: En Quico de Terrassa. Quico, el segrest va fer que en Frank Sinatra, pare, agafés per sempre un costum. Un costum de dur una cosa a la butxaca. Què hi portava? A. Una foto del seu fill júnior. B. Un grapat de monedes per si havia de trucar des d'una cabina. O C. Un xec per valor de 240.000 dòlars.
4: Posem el xec.
1: El xec, eh? Doncs el gos és...
5: Ai.
1: Mort.
5: Oh, no.

0: de sempre, un grapat de monedes a la butxaca perquè va agafar pànic haver de tallar les converses per falta de tenir efectiu quan trucaves des de la cabina. Hi ha dies en què les morts són del tot inexplicables i aquest és un dels casos més flagrants. La situació de tensió que s'ha viscut durant el segrest d'en Frank ha estat tan alta que ens hem despistat massa i hem perdut de vista en Bach, el nostre gos. Com que volia escoltar un músic tant sí com no, se'ns ha escapat, segurament per trobar algun músic de carrer que li animés la tarda, i un dels cops que ha travessat la carretera, un autobús l'ha atropellat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar-lo un mes més. També en les últimes hores, Espanya ha demanat a la Unió Europea el suport de Frontex per fer el triatge dels migrants que continuen a la ciutat autònoma. Un mes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. El ministre espanyol de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha traslladat la petició per carta a la directora de Migració de la Comissió Europea. I més notícies en format breu. Fa uns minuts han pujat a 626 els morts per la riuada massiva al Nepal. Els serveis de rescat continuen treballant per localitzar les 2.500 persones que segueixen desaparegudes. Ahir a la tarda, Nepal va localitzar en vida un dels tres espanyols que seguien sense localitzar. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyols no ho ha confirmat. Les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de l'L9 de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al gener de l'any que ve. Qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al barri del Putxet. La resta, però, com aquesta veïna, hauran d'esperar fins al 2027.
2: Principis d'any. Tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
1: L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 metres de profunditat es va localitzar a l'interior d'un restaurant pizzeria del carrer Teodora a Madrid a principis de juliol. I els Mossos investiguen la mort d'un excursionista de 26 anys que hi va caure per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La policia sospita que la víctima es va precipitar en una zona de difícil accés, a l'estany de Gèmena. Els bombers van rebre l'avís ahir al migdia d'un excursionista que va alertar que el seu company havia caigut i no contestava. Al cap de poc, un helicòpter del SEM va localitzar el cos sense vida del noi. Aquesta nit, Doctor Prats actua a Cervera.
3: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons.
1: El concert s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre i Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar de la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del nou disc F5 amb un directe carregat d'energia on repassen els èxits de la seva carrera així com els nous temes. El disc simbolitza el retorn de Doctor Prats, un grup després d'una aturada temporal que repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per a la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. I en esports, avui l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. Ahir, la tercera jornada de Lliga va obrir amb els següents enfrontaments: Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vez 1, Villarreal 0. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. I per últim, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge, demà, jugarà pel títol contra Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
7: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
6: Tornen els draps bruts.
8: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
6: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
5: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
6: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora. Arrenca el Mans, una nova edició del programa de l'Arrel a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional. L'estiu acaba, però la cultura popular continua ben viva. Avui mirem cap al setembre, perquè d'aquí a pocs dies comencen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, una de les grans finestres del nostre país a les danses i les músiques tradicionals del món. Un cop d'ull, l'estudi que ha fet la Federació d'Ateneus de Catalunya, la FAC, sobre l'ús del català en aquests espais. I recuperarem una altra de les novetats discogràfiques que ens ha deixat la temporada de Cris Joanico, Rosa Desvents. I som amb Dolors Joanola a la producció i Quim Rotllan a la direcció i locució.
1: Mans, de l'arrel a la plaça.
2: Som-hi, doncs, comença el Mans. I a les primeres notes, la Reus Jove ens porta aquesta peça de Nabat, 50 històries per explicar.

de la compositora Anna Abad. Hem sentit 50 històries per explicar amb la Reus Jove. Una Reus Jove que avui serà a la plec de Cambrils, tarda i nit, oferint un parell de ballades de sardanes.

0: coses.
1: Chris Jonico torna amb La Rosa dels Vents, un disc inspirat en els vuit vents de Menorca i en tot allò que remouen, el paisatge, la memòria, l'amor i la mirada mediterrània. Vuit cançons, vuit vents i vuit sonoritats, un retorn a una sonoritat de banda de rock, sol, funk i, fins i tot, arrel illenca. En parlem amb en Chris Jonico. Bon dia, Chris.
2: Molt bon dia.
1: Aquesta Rosa dels Vents, Chris, hem vist que la descrius com una mena de talaia, mirant en els vuit punts que ens dona aquesta fantàstica rosa.
2: Sí, bueno, de fet, el que faig és convertir l'illa de Menorca en una talaia. En el moment que agafo la Rosa dels Vents i la poso damunt l'illa, és una manera de figurativa, no? De fer el que s'hi fa habitualment, que és observar el món des d'aquesta petita roca, des d'aquest Menorca, des de fa molts anys. Però ho faig utilitzant l'originalitat pròpiament de la Rosa dels Vents. La Rosa dels Vents és un element que és habitual, molt comú, el tenim molt, molt present, si més no, aquí a Menorca, però diguéssim que el tenim assimilat de tal manera que quasi bé no li fem ni cas, no? I el que faig és això, buscar aquestes direccions dels vents que, com sabeu, a Menorca peguen tots, els tenim tots molt presents i és aquest punt. A partir d'aquí, doncs, surten mil coses, mil idees i vuit cançons, bàsicament.
1: Amb un munt de col·laboracions, retornant a una mena de rock més contingut, potser, que altres vegades, però que sí que hi ha una gran diferència amb el darrer treball, que era aquell Cançons de Xerxa, aquell homenatge a poeta local, que en allà sí que jugaves molt amb les percussions, sobretot tradicionals. Sí. Aquesta vegada no et deixes de respirar alguna mena d'arrel, una mena de presa de terra. Hi ha instruments, evidentment, que són molt, molt presents a la tradició. Dona com la sensació de dir, entre el concepte de Rosa dels Vents i alhora aquest punt de presa de terra, ser universal a partir d'allò local.
2: De fet, aquest concepte que dius ara és un concepte que jo defenso fa molts anys i no sempre ho he pogut aconseguir, però crec que és la manera més coherent de ser global, no? És a dir, vivim des de fa molts anys amb un món, amb la globalitat. Bueno, no sé si ens en recordeu, però fa 25 o 30 anys es parlava molt del món global i que perdríem totes les... Si t'hi fixes, els estils musicals que parlant sempre de música, que els estils musicals que arriben a menys gent són els que tenen un component totalment, si més no, el punt de partida és totalment local. Digue-li blues, digue-li flamenc, digue-li el hip-hop, digue-li el que sigui. És a dir, tots tenen un punt de partida molt, molt, molt local, molt en la tradició de cadascú. I sí, jo són elements que sempre m'agrada aportar en els meus treballs, des del disc Memorial en 2004, que vaig agafar un conjunt de cançons populars i les vaig adaptar als ritmes que jo considerava moderns en aquell moment, aportant, per exemple, no sé, incorporant el guitarró, és un instrument de folclore d'aquí de Menorca, no només a Menorca, també a Mallorca i també a les Serres de l'Ebre i al País Valencià, evidentment. El que vull dir és que sempre he intentat introduir aquests elements i aquesta vegada, tot i anar-me'n una mica més a un punt de partida de música més... on m'hi sento més... no sé si més còmode, però sí que l'he cultivat més d'una vegada, digue-li un funky, un rhythm and blues, un soul... sempre al final les col·laboracions han estat aquests instruments més de fall de més de real, segurament per aquest disc que deies abans, o del Cançons de Xerxa, que vinc d'una història que la poesia d'en Joan López Casanovas, que és el poeta que vaig musicar, em va portar en aquest aire. Intenta parlar de coses que m'envolten, ho faig des d'una talaia a la que veig no només les coses que m'envolten, sinó miro una mica més cap enllà i evidentment intento introduir doncs aquests instruments.

0: a l'arròs dels vents, al final ens descriuen, d'alguna manera, són tota una sèrie de vents que cada un té les seves particularitats. N'hi ha uns que són més secs, altres que són més freds, altres que són més bruts. Això s'hi respira cada temps, a cada track, no? I, de fet, les cançons tenen nom, però van acompanyades del seu vent.
1: Sí, vaig voler identificar una mica cada cançó des d'on sortia, no?, una mica. I és cert el que deies, els vents... Aquí van arribar el mateix una altra muntana que un xaloc. És totalment diferent. Però, a més, que no només en si mateix el vent, que al principi és aire que corre, vull dir que tampoc no ens equivoquem. És el mateix aire poder que vagi amunt i avall. Però sí que la procedència de cadascun d'ells arriba i aporta altres... una sèrie d'elements que afecten les persones, afecten l'estat d'ànim, el dia a dia, afecten a la roba que et poses. És que és tan directe com tot això, no? I sí, m'he fet servir aquestes particularitats per posar-ho amb la història que estava intentant explicar en aquestes cançons.

0: La tramuntana, diu, només són paraules. És aquesta ventada que aquí a l'Empordà se'ns ho emporta tots, igual us passa...
1: Sí, és la mateixa, eh? És la mateixa. Penseu, si teniu una imatge una mica de les Illes Balears i en el cas Manuel Mar d'està just enmig del gol d'allò. És a dir, està la tramuntana que arriba a l'Empordà, que jo hi he viscut a l'Empordà i sé que és la mateixa que també arriba a Menorca i també dura, és dura i dura molt. Sí, és bastant crua, la veritat.
0: També, de fet, ens recorda això, que les coses passen al final, o s'ho porta una ventada.
1: Sí, és curiós com la tramuntana és un dels vents que més ens marca, més ens condiciona, perquè en el cas de Menorca sol anar associat a un aïllament total per mar, és a dir, hi ha vaixells, i això té una sèrie de conseqüències, depèn dels dies que duri. Però també és cert que és el vent que més desitgem, moltes vegades, perquè la majoria de vents són molt humits aquí, i la humitat se'ns cala per tot. Hi ha dies fins i tot que alguns carrers que el sol no hi toca, doncs hi ha basses a terra d'humitat, és a dir, perquè ens entenguem, eh? I el que volem és que arribi la tramuntana, faci net, i això sí, la tramuntana és aquell vent que aprofitem per, quan n'hi ha, doncs, obrir les portes una miqueta, encara que siguin 3 minuts, per airejar les cases. I sí, és un vent que fa net, neteja, la veritat. I quan hi ha aquesta cançó que parla de... de parlar de més de la gent, que ho fem tots, eh? Això de... Tots som experts en tot, saps? Però al final sempre fem els comptes dels altres i hauríem de ser una mica més prudents en tot això. Com dic jo, les paraules són... Se les emporta el vent, neteja, i la tramuntana no ho fa.
0: Aquest cas, aquest només són paraules, t'hi acompanya l'acordió d'en Carles... Bueno, i en Carles Bel de mateix, no només l'acordió, està clar.
1: Exacte.
0: Hi ha un munt de col·laboracions en el treball, pensades fins i tot amb aquesta Rosa dels Vents, està clar que un llevant a aquesta condemna del Jacint Belacene, que a més de totes les lletres, potser és la més reivindicativa, i ens parla d'un fet que sí. Dia sí dia també hem de sentir.

Sí, mira, aquesta talaia des de Menorca, quan vaig girar i em vaig començar a mirar cap a llevant, em vaig anar una mica més enllà. A llevant, realment, potser tenim Sardenya, tenim Sicília, Itàlia, però una mica més enllà hi ha Palestina, hi ha Gaza, hi ha tot aquest desastre que encara a dia d'avui segueix succeint, tot i que no el tenim cada dia al plat de taula, però és que va haver-hi un moment en què estàvem immunitzats totalment del que estava passant i quasi ho normalitzes, no? I és una bestiesa. És a dir, jo sempre penso que si hi ha hagut, han tingut una generació de 2-3 anys, unes generacions aquí que amb el tema dels 3 mesos del Covid van quedar afectades, imagino, o no em puc imaginar, millor dir, no em puc imaginar com els afectarà en aquesta gent el que estiguis en perill perquè caigui una bomba sobre casa teu i quedis a sota i no, ja no el puguis comptar, o la família teva que ja no hi sigui. I això crec que amb els nens, sobretot, és allà on més els més pot afectar. I és, realment, ja no dono la raó a ningú, ni crec que faci falta donar-la per pensar o veure que allò és un desastre i que, evidentment, és evitable. El tema és que és evitable.

0: dels temes més mediterranis és aquest que t'acompanya el multiinstrumentista i bufador de sons en general, en Xavi Lozano, amb Les coses arriscades, que sí, Quica, ens parles de la felicitat, al final.
1: Sí, no? Sí, a veure, que la vida són moltes coses. És patiment, és preocupació, és contemplació, és estima, és amor, és gaudir de moltes vegades del dia a dia. A vegades pensem que al darrere està bé i ser feliç i tal, hi ha una gran èpica, i no, és mentida, és tot el contrari. És a dir, necessitem... Jo crec que es necessita poc per ser feliç. I una mica ho reivindico amb aquesta cançó, que sí, que al final aquells petits detalls que fas i els fas a consciència amb la persona que t'acompanya, que t'estimes, allò és el que has de valorar i has de dir. No, evidentment que sí que faràs coses segurament extraordinàries amb aquesta persona, però en el dia a dia és allà on es demostra aquesta estima.
0: Aquestes coses arriscades. De col·laboracions, com deien, hi ha moltes. Marina Babyface, la Mà de Mar, de fet, també hi és. Hem sentit amb aquest... també hi ha en Pep Poblet. I una grellera com la Laia Gluck, que el so de la gralla se'n va cap al saxo d'una manera increïble. A vegades, els prejudicis dels instruments, dius, no, fixa't, com pots anar.
1: Sí, bueno, jo crec que la gralla és un instrument que d'entrada ens sobta molt. Jo fins i tot fa molts anys havia tocat amb un grup de gralla, havia tocat la percussió, quan era jove, estant a Girona. I sempre... Diguéssim que d'alguna manera ens té un...
0: Aquell amor i odi, no?
1: Però l'aire hi treu un so espectacular. És dolç, és... No sé per què li diuen gralla, si li ho he de dir... No sé, dolçó.

0: és curiós com, com la Laia és un músic que amb ella vam coincidir precisament amb aquest, aquest disc que vaig fer gravat a la Sinfònica de les Illes Balears. Em van fer una adaptació amb l'OMAC Juvenil, que és l'Orquestra de Música d'Ateneu de Catalunya, la Juvenil, i la Laia tocava, tocava amb aquesta orquestra també. Ja, vull dir que ja havien coincidit abans. Si t'hi fixes, totes les col·laboracions són instruments de vent. Això també ho he fet una mica... Vaig pensar, ostres, si fem un disc inspirat en la Rosa dels Vents, els instruments han de ser de vent, i en tenim aquí de molt particulars i curiosos. La gralla és un... M'hauria fins i tot agradat incorporar la tenora, però en aquest cas no va poder ser, però hi ha el set de gemecs, hi ha un set de gemecs amb en Francesc Sans, que també, també és un altre dels instruments... A més, molt curiós, amb un tema, jo diria que de rock llatí, saps? Però que hi escau perfectament quan van sentir l'adaptació, va ser brutal. I, bueno, sí, és intentar jugar una mica. Al final, la música no és res més que joc. Sobretot amb la gent que hi participa, he tingut la sort de tenir uns col·laboradors espectaculars i, sobretot, donar una banda, una base de bateria, baix i guitarra, amb en Pere, en Lluís i en Quim, que han fet una feina excel·lent.
1: Ens parlaves d'aquest sac que hi posa en Cesc Sans en el Perfil Salat, i ja per parlar de fons, no? Ens parla d'aquest Estiu a Menorca quan s'acaba, no, ja?
0: Mira, els menorquins desitgem la tramuntana de tant en tant i que sigui el mes de finals de novembre, d'octubre, principis de novembre, ja, a vegades, perquè, no per res, ens encanta que vingueu, eh?, a passar vacances. Però sí que és cert que els menorquins desapareixem una miqueta. O sigui, estem
1: ja prou,
0: sobrepassats.
1: Ja...
0: No, és que no desapareixem. És a dir, jo, és una cosa, és una pregunta que faig als concerts, a la gent. Heu estat a Menorca? El 80% ha estat a Menorca. I quan heu estat a Menorca, bueno, l'estiu molt bé. I quants menorquins heu conegut? I allà hi ha un silenci absolut. O sigui, desapareixem. És normal. A veure, Menorca som una sèrie de quantitat d'habitants d'uns 80, 90 mil durant tot l'any, o d'uns 70 durant tot l'any. Evidentment, n'hi ha més, perquè hi ha molts xavals que estan estudiant, gent que s'estudien fora, però que arribem a un pic de 230, 240 mil persones al mes d'agost. Treure el cap és molt complicat.
1: I és poc sostenible, també s'ha de dir, d'alguna manera. Ens va de nassos aquesta Rosa dels Vents, aquesta talaia, no només visual i musical, sinó també anímica, d'alguna manera, aquest nou treball que ens presentes.
0: Sí, m'ho he pres, tot i que, evidentment, hi ha algunes coses que no les podia callar, com és el Sol de Llevant o la Tramuntana mateix, així que a vegades són percepcions que tens o que les has d'abocar, però sí que reivindicar una mica la vida, no? És que és superimportant. No sé, jo fa 35 anys, una mica més, que em dedico a la música, professionalment, i el ser-hi és el més important, és el que al final el que compta. No és arribar, que jo no estic allà dalt, eh? Estic aquí, he baixat, estic allà amunt i avall, però ser-hi seria superimportant i poder gaudir del que fas. Jo he fet de la música el meu ofici, però tot i així segueix sent el meu hobby. I és, això és, no canviaria per res.
1: Agrair-te que ens hagis atès aquesta videotrucada, en aquest cas.
0: Merci. I salut, que us agradi, o si més no, que us obri la curiositat.

0: Des del Rosa dels Vents, Cris Joanico, n'hem sentit per fer el salat.
1: A Catalunya Ràdio, mans.
0: Seguim endavant al Mans. Tenim propostes per fer-vos de cara aquests dies. Avui dissabte s'hi celebra, evidentment, la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Una de les celebracions patrimonials més importants de Catalunya. Fins dimarts, els carrers s'ompliran de seguicis, balls populars, gegants, foc i castells. Demà diumenge arribarà un dels moments més esperats de l'any amb la Diada de Sant Fèlix, considerada per molts la millor actuació castellera de la temporada. També avui, jornada gran de la Calarre de Cervera, a la Segarra. La ciutat tornarà a omplir-se de bruixes, diables, espectacles de foc, música i fins ben entrada la matinada, culminant amb una tradicional aparició del mascle cabró. Al Vallès Oriental, Granollers, darrers dies de la Festa Major de Blancs i Blaus. Després d'una setmana de rivalitat festiva entre les dues colles, avui i demà es decideix quin dels dos colors s'emportarà la victòria d'una de les festes més participatives d'aquest país. Més coses que passen encara aquests dies. Al Bages, la seva capital, Manresa, continua immersa en la Festa Major. Aquest cap de setmana concentra bona part dels actes tradicionals, amb gegants, seguicis, danses, música i activitats populars abans de la cloenda, que serà dilluns. I ja mirant el cap de setmana que ve, recordar-vos que divendres dia 4 comença la Festa Major de Sabadell, al Vallès Occidental, amb 4 dies de cultura popular, concerts, castells, bestiari, cercaviles i activitats per a tots els públics.

0: des del Puig aquí dalt i balla, el Germà Negre, són aquesta formació que ens ha ofert el Baile del Japó. Els trobareu aquesta matinada a la Aquelarre de Cervera.
1: Catalunya Ràdio. Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.
0: Els Ateneus han estat històricament espais de trobada, de formació de cultura popular i també de defensa de la llengua. Però quin ús es fa avui del català dins d'aquestes entitats? Des de la Federació Ateneus de Catalunya, des de la Plataforma per la Llengua, s'ha impulsat una primera diagnosi que analitza les activitats, l'atenció al públic, la retolació, les pàgines web, vaja, tot el que envolta en els Ateneus, a partir de l'exemple de 15 d'aquests Ateneus. Una fotografia que en general és positiva, però que també assenyala alguns punts febles. En parlem amb el Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Pep, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Quim.
0: Pep, per què creus que calia fer aquest estudi i comprovar aquest ús real del català dintre d'aquest àmbit?
2: Perquè moltes vegades, doncs, quan mirem de cara endins, creiem doncs, que tot ho fem bé i de quan en quan hem de tornar-nos a revisar procediments, revisar si realment s'estan fent bé les coses i, sobretot, com sempre es pot fer, doncs en què podem millorar. I amb el tema del català, tot i que sabíem doncs, que el que anàvem a fer doncs, quasi bé podíem intuir la nota final, doncs ho volíem fer perquè sabíem que hi havia aspectes on es podia millorar.
0: Un dels punts febles que s'hi detecten en aquest estudi, recordem que s'ha fet a partir de 15 mostres d'Ateneus, passen sobretot quan entren en joc empreses, professionals, agents externs.
2: Un dels punts més febles és amb tot el que té a veure amb la restauració, amb els bars i cafès, però no només ens passa als Ateneus, sinó que com a país també és un dels problemes que tenim. Però en els Ateneus, doncs, com és un reflex del que passa a la societat, també és un problema important. El que ens puguin atendre en català, que les pissarres on col·loquen el menú, col·loquen les ofertes, on diuen totes les tapes que ens poden fer, doncs que estiguin en català. Això és una lluita, i una lluita que tenim i ho fem.
0: Mm-hmm. Clar, hem dit algun dels punts febles, però també és cert que dels 15 Ateneus, diguem-ne, analitzats, n'hi han 7 que obtenen un màxim nivell, en aquest cas. Per tant, diguem-ne que es pot arribar a excel·lir, no?
2: Home, evidentment. L'excel·lència sempre s'hi pot arribar, i un cop has arribat encara tens marge per millorar. Això sempre. En aquest cas, també. I els que no han arribat, que fins i tot doncs, hem tingut algun que clar, que s'ha molestat, perquè a ningú li agrada, no? Doncs, veure que tens... Però el fet que s'hagi molestat és un senyal que n'és conscient de la feina, que n'és conscient de la importància i que farà tots els possibles per millorar. Això és important, també, que diguin, escolta, tens aquest punt feble i que et sàpiga greu. Això està molt bé.

0: estudi ens dibuixa, d'alguna manera, ens fa aquesta radiografia sobre el català en els ateneus, i sí que és cert, no?, que és la voluntat d'una programació, d'una interacció entre socis, membres de l'entitat, etc, que el català és la llengua d'ús. Com dèiem, hi ha aquests punts febles, que és quan hi entren en joc altres professionals, però no sé si aquí també s'hi valora el fet de què representa, què representen aquests ateneus, què representa la llengua com a punt de partida de coneixença o de donar-se a conèixer a les generacions o les noves vingudes de gent al nostre país.
1: Evidentment, vull dir, la llengua, en el cas dels ateneus, el català és la llengua vehicular i la llengua, doncs, d'ús quotidià i d'ús en tot el que és el tronc de les activitats. Sí que ens pot passar, doncs, que hi hagi algun professor, monitor o monitora d'activitats tipus tumbes o tipus, doncs, segons quina tipologia de ball, doncs que el monitoratge que sigui contractat per dur a terme aquella activitat, doncs, hagi vingut de fora o no estigui del tot integrat. La feina és nostra, doncs, per anar-lo acostumant a anar utilitzant, doncs, el català cada cop més. A més, doncs, dins dels ateneus, ja van ser en el seu moment, doncs, la porta d'entrada de la nova ciutadania, i també va ser on es va normalitzar, doncs, l'utilització de la llengua. I ara, diguem-ne que ens hi tornem a trobar. Aquesta setmana tenia una reunió amb un president d'una entitat d'Almeria, i, bueno, no, l'entitat és un ateneu, eh? Però ell és nascut a Almeria i porta molts anys, i tenia un català, o em parlava un català quasi bé millor, per no dir millor que el meu. És a dir, que la gent que ve, la gent s'integra, el que es vol integrar s'integra més ràpid, això és evident, hi ha d'haver una part de voluntat per l'altra banda, per l'altra persona, i els ateneus, doncs, el que fan és facilitar i sobretot normalitzar-los, sense exigir res, però sí normalitzant i veient, fent veure la necessitat que per una millor integració dins del col·lectiu, dins d'aquest col·lectiu, doncs, de cultura, d'aquest col·lectiu, doncs, de cultura popular, etc, teatre amateur, és molt important, doncs, el fet que puguis expressar-te amb la llengua vehicular de tota de la resta de la comunitat.

0: Escolta'm, després d'aquesta diagnosi, es plantegen o apunteu accions concretes de cara a aquesta segona part del 26, 27, o voleu continuar estudiant primer a veure la situació?
1: No, ja seguim estudiant i seguim treballant. És a dir, ara obrim una segona tongada amb unes altres parts del territori. La sort és que, en el cas dels Ateneus, en aquest moment som 223 punts situats a tot el territori, tot el país, i això fa doncs, que ara puguem triar una altra part del país, diagnosticar també amb un altre grup doncs, de 13-15 Ateneus, doncs, fer la diagnosi. Mm-hmm. I amb els que ja l'han fet, doncs, mirar de millorar. Una altra cosa que no t'he dit és que, per exemple, ens hem trobat que la cartelleria pròpia de l'Ateneu sempre és en català, però a vegades ens venen alguns cartells, fins i tot alguns venen del mateix ajuntament i ens venen en castellà. L'entitat el penja, cap problema i tal, i hauríem de començar a ser més valents i a dir, no, escolta, oi que tindràs la versió en català? Doncs passa-me-la en català. Hem de fer aquest pas. Penso que ara ens falta fer aquest pas, ser un punt més valents, i si ens porten un cartell en castellà, dir, escolta, no et sàpiga greu, però segur que tens la versió en català, segur que la tens, doncs, i si no, amb el Canva, a veure, això són tres minuts, vull dir que per engegar i apagar l'ordinador, imagina't, és molt ràpid. És molt ràpid. Aleshores, ens falta que més valent, de moltes vegades ho fem per no molestar, perquè ningú es pareixi susceptibilitat, i dius, no, escolta, si aquí tot ho pensem en català, doncs ho demanem, no ha d'haver cap problema. Jo ja et dic, alguna vegada ens ha passat amb algun cartell, fins i tot, que ve del mateix ajuntament.
0: És una mica un mantinc el català social, no?
1: Correcte.
0: És a dir, com a comunitat. Una cosa és el compromís personal i l'altra cosa és dir, no, com a entitat posem aquests límits i ja està.
1: Correcte, hem de ser més activistes.
0: I això també passa, m'imagino, per aquestes subcontractacions, al final.
1: Amb aquest monitoratge que ens ve de fora, també hem de vigilar molt on està el límit, perquè si ens ve a fer una conferència una persona doncs, que ve d'una altra zona que no és d'una altra part del món, que no sigui Catalunya, uh-huh. i podem aprofitar perquè està per aquí o perquè ve a fer una presentació d'un llibre o ve a fer una presentació d'una pel·lícula, esclar, aquí doncs, hem d'acceptar-ho, evidentment, no hem de ser doncs, tampoc més papistes que el papa. Uh-huh. Però amb tot el que es pugui, amb tot el que sigui el dia a dia, amb tot el que sigui aquesta programació d'arts escèniques, aquesta programació de pel·lícules, doncs sempre mirar si hi ha la versió en català. Sí que ens costa més, sí que, per exemple, en pel·lícules no les podem tenir perquè la versió en català sempre, moltes vegades sempre surten més tard, uh-huh. doncs, o fins i tot la presentació dels llibres, mirar de sempre fer la versió en català.
0: Doncs, Pep, gràcies per ajudar-nos a entendre aquest estudi que heu arrencat. La bona sensació de que els Ateneus aproven en català, però que feina sempre n'hi ha per fer. Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, gràcies per atendre la trucada del programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres i siguem més activistes.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: El tot bé, no?, per a Estocolm?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Ha sigut una celebració o una jornada amb més participació que mai, amb un esforç important que representa per part de les entitats. Va evolucionant bé l'aplec? Com el valoreu des de Difolc?
1: Bé, home, l'aplec, des de que vam poder entrar de la mà de les diferents delegacions del govern, doncs clar, és més fàcil accedir a... quan tu vas a trucar a la porta freda es complica tot molt més, no? I a més enguany, haver anat a una capital com Estocolm a dins del festival aquest del Kulturfestival amb la projecció que té, doncs estem, francament, estem molt contents.
0: I us passa sempre, arribeu de la pleca i esteu amb les GIF a sobre, evidentment porteu moltes més setmanes i mesos treballant-hi. Unes GIF que enguany aquestes jornades s'allargaran del 4 al 13 de setembre. Explica'ns una mica com es planteja aquest any poblacions que hi hauran, quines són les principals fites.
1: Bé, doncs aquest any tenim 20 poblacions, que arribem a les 4 demarcacions, que és l'objectiu sempre de Difolc, doncs, de cobrir tot el territori, i farem la inauguració a Calella, com ja portem fent els últims 35-36 anys. La cloenda, com sempre, la farem itinerant, i aquest any doncs, la farem a Sant Vicenç de Castellet. Tindrem 3 grups internacionals, més la representació catalana, que seran un grup de Mèxic, un grup de Panamà i un grup de Polònia.

0: Del 4 al 13, recordem-ho, amb Epicentre a Calella, que un any més aquest diguem-ne, enllaç entre Difolk i Calella funciona, i que, a més, ja no només són aquestes actuacions dels grups, sinó també com Calella viu les jornades.
1: Sí, a més, des de que el curs comença un pèl abans, doncs coincideix que comencen les classes, i amb Calella doncs, ja fa un parell o tres d'anys que aprofitem un dels dematins i anem a les diferents escoles doncs, a mostrar doncs, la cultura, una mica... Ja no és tant la dansa, que sí, que és l'objectiu, no?, del festival, sinó doncs, ensenyar als nens doncs, això que tots som, al final, tots riem per lo mateix, tots plorem per lo mateix, i bueno, és una manera també d'integració, bueno, i de poder ensenyar als nens doncs, les diferents cultures i que venen d'arreu del món.
0: Doncs des de Calella, Sant Vicenç de Castellet, del 4 al 13 de setembre, passa per Barcelona enguany?
1: Enguany anirem a Sant Andreu, sí.
0: Doncs,
1: Sant Andreu del Palomar.
0: Doncs també hi seran presents. Hem visitat el Parlament, entenc, en algun moment
1: o l'altre. Visit el Parlament. Als 54 anys han anat al Parlament. Vull dir, és una de les activitats que, bueno, que el Parlament sempre ha respost i sempre ens ha acollit molt bé. Els he fet la visita després a l'hemicicle i tot plegat. Vull dir que, bé, contents. Anirem a Montserrat, també, els portarem a Montserrat d'excursió. Ja s'ha acabat el mil·lenari, però, bueno, tenim bona relació amb Montserrat i, bueno, vam considerar amb ells doncs, que podíem continuar anant-hi, encara que no fos el mil·lenari.
0: Queda claríssim. Nova edició de les Jornades Internacionals Folklòriques, el Festival Internacional de Dansa d'Agà. No sé si només dels Països Catalans, sinó gairebé de tota la península, perquè tants anys ja dona tot un caché, no?
1: Sí, sí, som un dels festivals històrics, ja. Sí, sí.
0: Doncs a partir de divendres que ve i fins al dia 13 de setembre. Oriol Ramírez, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, una abraçada.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.

0: Terra que no oblida, des del primer ball, són els Diluvis. Seran a Banyeres de Mariola, a l'Alcoià, al País Valencià, a partir de les 6 de la tarda, en el festival Sons de la Nit. Nosaltres que per aquest dissabte ho deixem ja aquí. Esperem haver-vos fet companyia. Una nova edició del Mans i portar-vos propostes i ganes de viure la cultura popular als carrers. Demà hi tornem a ser, una nova edició del Mans per continuar recorrent el territori amb tota l'arrel, amb molta música, a la Ràdio Nacional. A la producció d'Olor Genola, qui us ha parlat, Quim Rutllant. I ens acomiadarem amb una sardana de Jordi León. És La petita princesa, amb la Copla Sant Jordi. Si sou pel Maresme, la podreu trobar aquesta formació a l'Aplec de Premià, que celebra una intensa jornada de sardanes matí i tarda amb els cobles Marinada, Juvenívola de Sabadell i la mateixa Sant Jordi. Avui mateix, per tant, aplec de Premià de Mar. Que passeu un bon cap de setmana, que passeu un bon dissabte. Fins demà a les 6 del matí.
1: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. El Nepal calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat en exclusiva el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes al Nepal i Tibet s'eleva a 623 morts i hi ha 2.500 persones desaparegudes. Ahir el Nepal va informar del rescat en vida d'una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en aquesta riuada. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol tampoc no en dona informació. Sobre el terreny, les tasques de recerca de desapareguts són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: Un dels punts d'atenció important és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Més notícies amb la Maite Curto. Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya.
3: La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran de la crisi migratòria de Ceuta. Però ara la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar-ho un mes més. També en les últimes hores Espanya ha demanat a la Unió Europea el suport de Frontex per fer el triatge dels migrants que continuen a la ciutat autònoma. Un mes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil.
1: Donald Trump anuncia un gran acord petroler amb Venezuela que assegura que donarà als Estats Units el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli del país sud-americà.
3: En un missatge publicat a la seva xarxa social Truth Social, Trump ha qualificat l'operació d'històrica i ha afirmat que permetrà més que duplicar les reserves petroleres nord-americanes, augmentar el subministrament de cru i reduir el preu dels carburants a llarg termini. El president dels Estats Units no ha detallat les condicions concretes de l'acord, però assegura que es desenvoluparà a través d'una aliança amb empreses privades i que no tindrà cap cost per als contribuents nord-americans. Segons diverses informacions periodístiques, entre les companyies implicades hi ha la petrolera Chevron i la multinacional de serveis energètics Halliburton.
1: A casa nostra, avui baixa lleugerament el risc d'incendis i aquest divendres eren 178 els municipis amb risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, avui passen a ser 58.
3: Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, la Noia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, la Terra Alta i el Baix Ebre. A la resta de Catalunya, el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya, del Pirineu i també al Camp de Tarragona.
1: I avui es restableix el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, que és la vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via.
3: D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessibles l'intercanviador. Durant gairebé 2 mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. En canvi, les obres que es fan al macropou de línies 9 i 10 Nord s'amplien i deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor una setmana més, fins al 6 de setembre.

0: La platja del Port Bo de Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, acull aquesta tarda la sardana ballada dins del mar. Es fa en aquesta platja, és un acte que tanca la darrera ballada de sardanes de l'estiu a Calella. L'impulsa l'Associació de Veïns i Amics de Calella i en l'edició d'aquest any s'homenatja el pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ho detalla Francesc Baquer, vicepresident de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3CAT Info.
1: Farem l'homenatge amb Cuixart, aquesta última sardana titulada com a del seu quadre Les fulles seques fan sardana. Agafem aquesta sardana, la tocaran els músics en homenatge amb ell, aquesta sardana que va fer aquest quadre. És aquesta la relació, el quadre amb el nom d'una sardana, i llavors ho lliguem tot.
0: A l'acte també participarà el gegantó de Modest Cuixart, una figura folklòrica que representa el pintor. En esports, Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. Avui l'Espanyol visita la Reial Societat. Ho fa sense el nouvingut Brian Zaragoza. I el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant al camp de l'Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4. Demà jugarà pel títol contra Alemanya. I al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint de Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia, Catalunya, i bon dissabte. Benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que al llarg de l'estiu us hem anat acompanyant per parlar-vos d'aquells que fan possible la música clàssica.
2: Clar, això vol dir compositors, però també intèrprets.
1: Clar.
2: I és que l'intèrpret és essencial per mantenir viva la música, ja que al cap i a la fi són els intèrprets els que donen vida precisament a les partitures, no?
1: T'ha quedat molt bonic això, però és ben veritat. La música és viva mentre algú l'interpreta. Ara bé, podríem pensar que un intèrpret pot interpretar, valgui la redundància, qualsevol obra per al seu instrument, però no és ben bé així.
2: És veritat, tens raó. Moltes vegades hi ha especialitzacions, no? Per exemple, un pianista francès moltes vegades pot tocar especialment el repertori del seu país, no? De Debussy, de Ravel, etc. O un altre pianista es pot especialitzar, no sé, per exemple, amb el barroc, com va fer Glenn Gould.
1: Per exemple, no? Exacte, sí. Però el cert és que generalment la teva procedència acaba condicionant la teva manera de tocar un instrument i, com no, el repertori que acabes interpretant.
2: Això mateix és el cas precisament del nostre protagonista, l'extraordinari pianista Vladimir Ashkenazy. Sabeu qui és?
1: I no? Tant.
2: Sí? Bueno, tu sí. Però si tu no saps qui és, malament anem, eh? Però mira, en tot cas, no marxeu, que us encantarà.

0: Reflexions que fem. Pot semblar que quan parlem d'un instrument com el piano, pot tenir més importància la composició que l'intèrpret. Però clar, la realitat és que cal un cert equilibri, ja que l'intèrpret és important, però per descomptat el compositor també ho és molt.
1: Home.
0: I en quant a l'intèrpret, la formació d'aquest pianista, ja que parlem del piano, la formació, el recorregut vital, les seves influències, d'alguna manera acabaran determinant el seu estil i el repertori que acabarà tocant.
1: Exacte, i bàsicament per això existeixen, doncs, això que anomenem escoles pianístiques, no? L'escola russa, l'escola germànica, l'escola francesa. I si existeixen és perquè al llarg de la història els pianistes i pedagogs d'un mateix país o tradició, doncs, en el fons, abans parlàvem d'aquella cadena, no? De que arribava de Beethoven fins a Rau. Imagina't quants anys, no?
0: I tant.
1: Passar coneixements. Doncs aquesta tradició la comparteixen d'una manera similar d'ensenyar, tocar i entendre la música aquests mateixos mestres d'un mateix país.
0: Clar, i això provoca que aquestes maneres d'ensenyar, tocar i entendre la música es vagin transmetent de professor a alumne durant generacions, creant al final estils més o menys fàcils de reconèixer.
1: Que això, Albert, hem de dir que, evidentment, era molt més marcat. I fixa't, la cadena que dèiem abans era molt més marcat al segle XIX.
0: Principis del XX, també.
1: Perquè, clar, els estudiants i els mestres d'una zona eren els de la zona. És a dir, era molt difícil que al segle XIX algú de Xile acabés estudiant a Berlín.
0: Clar.
1: Per tant, la cadena, si t'hi fixes, és Beethoven, Czerny, que és de la mateixa zona, Liszt, que és de la mateixa zona centroeuropea, no? I acaba així. En canvi, clar, quan tot es globalitza, al final ja és una qüestió, això de l'escola russa o l'escola germànica, etc., ja és una qüestió sobretot dels mestres,
0: clar,
1: no? I dels professors.
0: Clar.
1: Per exemple, ara estem escoltant una composició, home, amb un estil molt refinat, molt eteri, no? De fet, és una composició molt coneguda d'un compositor molt conegut i que de seguida ubiquem, doncs, a França, no?
0: Absolutament, sí, sí. En canvi, aquest pianista és un pianista francès, Pascal Roger.
1: Exacte.
0: La lluna de la suite bergamasca de Claude Debussy, el que estem escoltant ara mateix, ens situa automàticament a França. En canvi, fixem-nos què passa amb aquesta altra composició.

0: Hem canviat de país, no? La música ens transporta.
1: Sí, sí, hem canviat de país perquè hem canviat d'ambient.
0: Mm. No? Tu dic que és una composició aquesta que és pausada.
1: Sí.
0: La velocitat no canvia gaire respecte a l'anterior.
1: No, però clar, això és diferent, eh?
0: Sí, clar. De fet, només s'escolta com sona aquesta composició, que jo us avanço, que és de Brahms, podem adonar-nos que té una estructura molt més clara, no? Si l'escoltem, podem percebre molt més l'estructura, que no pas en el cas de l'exemple anterior francès, i la forma també és molt més concreta.
1: Sí. Fins i tot el ritme, no? O sigui, encara que hi hagin robatos i tal, està tot més pautat, no? Abans era... És que la paraula eteri...
0: És el que ho definia
1: és
0: millor.
1: És el que definia millor, no? D'alguna manera, en aquest cas, el so respon, doncs, amb aquesta arquitectura musical molt ben estructurada, com la majoria d'obres de Brahms, no? Al final, clar, que és un alemany, com diuen en castellà, de pura cepa,
0: no? Què diu el tòpic dels alemanys, no?
1: Sí, sí, aquesta... quadricolats, cap quadrat, sí, sí, una tradició germànica.
0: Evidentment, hem fet gairebé una caricatura.
1: Sí.
0: Però a grans trets, això que us expliquem, si hi ha les diferents...
1: És una caricatura, però al cap i a la fi la música parla per si mateixa, no?
0: Clar. No, i respon també a la identitat d'aquells que la creen, per tant...
1: Mira...
0: Té sentit que hi hagi aquestes escoles.
1: Jo, ara fa un temps, un amic meu, que és molt amic meu, Marcos Fernández, que toca és un, sí, un gran pianista, havia de fer un concert i em va demanar venir a casa meva a passar el repertori perquè jo li digués coses, no? Des d'una vessant potser més musical, no tant de pianista, tal. I tocava doncs, moltes obres, va tocar la patètica de Beethoven i després va tocar una de les arabesques de Debussy, no? I quan va acabar l'arabesca, quan venia d'haver tocat Schumann, Beethoven i potser un Brahms, recordo, o alguna cosa així, o sigui, tota aquesta tradició germànica, va tocar aquella arabesca i quan va acabar li vaig dir, ostres, això és de Herr Debussy, no?
0: Clar, va quedar molt quadriculada, no?
1: Exacte, molt quadriculada i sobretot el pes que tenia, que no tenia aquesta cosa etèria, no? I llavors vam estar parlant, vam estar... justament relaxant aquell pes del braç i del cos perquè el piano sonés més eteri i va canviar, sent les mateixes notes, els mateixos ritmes, eh?
0: Absolutament.
1: Però va canviar tot.
0: Això forma part de tots aquests elements que conformen una tradició pianística, en aquest cas. Doncs bé, aquesta setmana no ens situarem ni a França ni a Alemanya, sinó que la nostra protagonista, d'alguna manera, serà l'escola russa, en mans del pianista Vladimir Ashkenazy.

0: Tenim el Pedro una mica content amb aquest repertori. Una mica content, eh? Una mica.
1: Home, Prokofiev i Ashkenazi, és que...
0: Combinació perfecta.
1: Per mi sí.
0: Aquest és el concert 3 de Prokofiev. Comencem al principi, no?
1: Sí, sí, perquè...
0: Qui va ser...
1: Centrem-nos.
0: Ja en parlarem de la tradició russa i tot plegat, però anem a centrar el pianista, perdó, que ens acompanyarà des d'avui fins divendres. Vladimir Ashkenazy. Doncs podem dir que és una de les figures més destacades precisament de la tradició pianística russa del segle XX, no? Mm,
1: sí, sí. De fet, parlem en present, perquè encara és viu, sí. Tot i que es va retirar l'any 2020. Ell va néixer a Nizhny Novgorod, a Rússia, el 6 de juliol de 1937. Per tant, actualment té 88 anys.
0: La seva formació i el seu desenvolupament artístic estan, com us hem dit, profundament vinculats a l'anomenada Escola Russa de Piano, una tradició caracteritzada per, entre altres coses, la solidesa tècnica. Això és, jo crec que qualsevol escola pianística d'entrada has de tenir una bona tècnica, has de dominar el piano, no? La recerca d'un so ampli i ric i una gran intensitat expressiva, aquest pes també que hi posen en el piano. No?
1: Ja veurem que una mica, i segurament ara si m'esteu escoltant pianistes direu, home, això és exagerat el que acabes de dir, no? Però és una mica el portat a l'extrem de l'escola germànica. Saps? Vull dir, perquè l'escola germànica també
0: ja és
1: té,
0: això, sí, això. Sí.
1: Però la russa...
0: Té un plus de virtuosisme, també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, però sobretot aquest so,
0: sí,
1: aquest so
0: tan pesant,
1: directe, no?
0: Tan, sí, sí.
1: Ashkenazy, format al Conservatori de Moscou, un dels centres neuràgics d'aquesta escola, doncs va rebre una educació molt rigorosa, que combinava el treball tècnic exhaustiu amb una profunda reflexió musical. Ell va estudiar amb Anaïda Sumbatian, pedagoga vinculada a la gran tradició pianística russa, hereva del genial i grandiós Heinrich Neuhaus. Jo tinc un llibre, L'arte del piano, de Neuhaus. És imprescindible. Neuhaus és una de les figures claus en la definició de la pedagogia pianística en realitat soviètica, no?
0: Però que ha tingut influència més enllà
1: d'allà.
0: Sí. La seva projecció internacional, la d'Ashkenazy, es va consolidar amb els èxits obtinguts a concursos de gran prestigi com el Concurs Internacional Tchaikovsky de Moscou i el Concurs Reina Elisabet de Brussel·les, que en aquell moment eren autèntics aparadors de l'excel·lència, perquè així era, l'excel·lència pianística soviètica.

0: anem forts perquè comencem ficant Scriabin, també. En quant a la seva manera de tocar el piano, hi podem percebre clarament aquests trets distintius de l'escola russa, no? Aquest so ple, rodó, una tècnica segura i estructurada i l'ús conscient del pes del braç, no? Per obtenir aquesta profunditat sonora que comentava abans el Pedro i una gran capacitat per construir arcs expressius amplis. M'agrada molt la definició que deia que és l'escola germànica portada a l'extrem.
1: Sí. De totes maneres, el seu estil també es caracteritza per un lirisme refinat, i una certa elegància, que el diferencien una mica d'altres pianistes com el genial Sviatoslav Richter o fins i tot Emil Gilels, més associats doncs, amb una força interpretativa monumental.
0: Amb el pas dels anys, Skenazy va ampliar la seva trajectòria cap a la direcció d'orquestra i va desenvolupar una carrera plenament internacional, però sempre mantenint l'empremta d'aquella formació inicial que l'inscriu clarament dins de la gran tradició de l'escola russa de piano. De fet, en parlarem de la vessant de director, però com us explicarem, la vessant de director té molt a veure amb la seva vessant com a pianista, perquè dirigia molt com tenia la música per a piano.
1: És que abans de convertir-se en director reconegut internacionalment, ja va ser una de les figures centrals del pianisme, no?, de la segona meitat del segle XX, podríem dir.
0: La seva trajectòria com a solista combina tradició russa, solidesa tècnica i una intel·ligència musical molt equilibrada.

0: Com dèiem, format al Conservatori de Moscou, amb Lev Oborin, hereu directe de la gran escola pianística russa, Vladimir Ashkenazy va assimilar des de molt jove una concepció del piano basada en la qualitat del so, el control del pes i una construcció formal molt rigorosa.
1: És que la paraula rigorós amb l'escola russa, vull dir, va lligada. Vull dir, és així,
0: I això vol dir que interpretes bé la partitura, estàs conscient d'allò que estàs tocant i t'estàs una miqueta deixant de banda aquestes visions molt personals de la música, no?
1: I sobretot molt, molt ensinistrat per fer això.
0: Ensinistrat, eh?
1: És que aquesta és la paraula. Molt ensinistrat. Igual que, perquè ara ho comentàvem fora d'antena, la Unió Soviètica volia ser una potència amb tot, i amb tot volia dir amb la música, volia dir amb els escacs, volia dir amb la ciència, volia dir, saps, amb la carrera per arribar a la Lluna, etcètera, etcètera, no? Per tant, havien de ensinistrar, entrenar els artistes...
0: Amb un absolut rigor.
1: Exacte, de qualsevol manera, no? Amb Ashkenazy, per exemple, el seu reconeixement internacional va arribar amb el primer premi ex aequo al concurs per a piano internacional de Tchaikovsky l'any 1962, un guardó doncs, que l'acabaria projectant definitivament cap als grans escenaris del món.
0: Tenim de ser conscients que el nucli del seu repertori va ser la música russa, però no Tchaikovsky,
1: no.
0: Precisament.
1: No.
0: Evidentment el tocava, com estem escoltant de fons ara mateix, sinó que Ashkenazy es vincula directament amb un altre rus, com ho és el compositor Sergei Rachmaninov.

0: ja està bé que juguem una mica a l'equívoc, no? Perquè, clar, sempre que diem la paraula o el cognom Rachmaninoff, de sobte...
1: Rock and roll.
0: Surten uns focs artificials per allà, que és impressionant, i no sempre és així, eh?
1: No.
0: És el preludi número 1 fa sostingut menor dels 10 preludis, opus 23 de Rachmaninoff, que no té per què sempre ser tot, absolutament circense. Eh?
1: També tenim moments de serenitat.
0: Exacte.
1: En tot cas, el que sí que és cert és que les gravacions de Vladimir Ashkenazy, de les integrals de l'obra per a piano, que això inclou també els concerts per a piano i orquestra de Rachmaninoff, són, a dia d'avui, encara considerades de referència per aquest difícil equilibri entre el virtuosisme, que és necessari en aquest repertori, i el lirisme, que també ho és de necessari.
0: És que només cal escoltar doncs, els segons moviments, no?, dels seus concerts per a piano. De fet, si l'escoltem amb atenció, podem adonar-nos que Ashkenazy evita el dramatisme excessiu i opta per una lectura més aviat clara, molt estructurada, on cada línia musical... podríem dir que respira amb naturalitat, no està forçat, allò que quan la mà dreta està tocant la melodia, però la mateixa mà dreta fa un acompanyament, no està forçat aquest acompanyament, sinó que tot flueix.
1: Clar.
0: Que no és fàcil amb Rachmaninoff que tot flueixi.
1: Clar, clar.
0: Perquè
1: que tot vagi bé.
0: Clar, perquè és molt complicat. Hi ha molt de contrapunt posat per allà al mig, hi ha moltes coses que de sobte tu ho escoltes i dius, tot això està escrit, com és possible? I quan ho veus allà a la partitura, dius, ah, pues sí.
1: No sé què hi és, sí.
0: I tot flueix gràcies a intèrprets com Ashkenazy.
1: També ha interpretat altres compositors russos com Alexander Scriabin, en el qual Ashkenazy fuig d'aquest misticisme exacerbat, no? A vegades portat a l'extrem quan s'interpreta aquest compositor tan complexa, i prioritza potser una transparència en l'arquitectura sonora, no?, que permeti escoltar allò que hi ha escrit, tot i que realment en aquest cas és molt, molt difícil. I altres compositors importants en el repertori d'Ashkenazy, doncs Shostakovich, on mostra aquesta ironia continguda gairebé analítica.

0: no cal dir que al llarg de la setmana podrem aprofundir en alguns d'aquests compositors que hem comentat avui molt de passada, però és que el que volíem fer en aquest primer programa era una radiografia més general de qui és i el repertori que ha interpretat com a pianista Vladimir Ashkenazy.
1: Sí, un pianista que no només va tocar repertori rus, ja que també va abordar en profunditat el repertori romàntic centroeuropeu, però d'això ja en parlarem perquè, Albert, ho sento, eh? Però és que em moro de ganes d'anar a l'audició.
0: T'estàs fent l'audició sobre, oi?
1: Avui sí, ho sento.
0: Doncs va, som-hi. Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui no donarem gaire voltes i anirem directament al gra, eh?
1: Doncs sí, ja que en un programa dedicat al gran pianista Vladimir Ashkenazy és quasi obligat que escoltem interpretar doncs, el concert per a piano i orquestra número 2 de Sergei Rachmaninoff. Però, com que no disposem de gaire temps, doncs podem escoltar un fragment del final del seu últim moviment, del tercer moviment, l'Allegro Scherzando.
0: I això és el que farem, esclar, concretament la versió dirigida per Bernard Haitink amb l'orquestra del Royal Concertgebouw.
1: No t'emocionis, Albert.
0: És impossible no emocionar-se. I Vladimir Ashkenazy al piano, per descomptat.

0: seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, síndria ratllada sense llavors ben fresca a un superpreu imbatible. Només 0,45 al quilo. Lidl, val la pena.
1: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
5: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
8: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
9: Ara qui viu com solíem viure?
7: Perquè tot un món s'acaba.
9: La casa, el servei.
8: Quants en veus fora, doncs?
9: Uns quants.
8: Ai, senyor.
7: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
11: Sona la cançó que van sempre.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

La seva trajectòria com a solista combina tradició russa, solidesa tècnica i una intel·ligència musical extraordinàriament equilibrada. Descobreix a Vladimir Ashkenazy amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo ara a Catalunya Ràdio.

0: Us heu fixat, no?, com sona aquest Chopin en mans d'Ashkenazi. Sona rus, amb aquest pes que li posa, no?
1: Sí, però fins sona... i tot un punt agressiu.
0: Sí, sí.
1: No sé.
0: En tot cas, va, anem a posar-nos en context. En el capítol anterior vam destacar l'especial habilitat d'Ashkenazi en el repertori rus i soviètic, ja que en haver estudiat a Rússia, forma part, doncs, del seu ADN com a pianista, forma part, evidentment, de la seva tradició cultural, també. Però la veritat és que el seu repertori va més enllà i no només va interpretar obres del seu país natal.
1: Per exemple, estem escoltant-lo, com deia l'Albert, doncs, interpretar Chopin, no?, el compositor polonès. Clar, en les seves mans destaca per un rubato, sí, refinat, però gens afectat, clar, amb un cantabile elegant, natural, però també podríem comentar, doncs, que té aquest so una mica més dur,
0: sí,
1: no? No és tan eteri com
0: sí,
1: podria
0: sí,
1: ser.
0: Com estem acostumats amb pianistes com Pascal Roger, per exemple.
1: Exacte, sí, sí, o escoltar Chopin en mans de, per exemple, de Maria Joao Pires,
0: també,
1: no?
0: També.
1: Són uns altres Chopins, però aquesta és la gràcia, també, no?, de que hi ha un Chopin i hi ha molts Chopins.
0: Sí, sí,
1: en el fons.
0: Sí.
1: Però fixa't, també podem comentar que interpretant música de Schumann, doncs ella aporta aquesta claredat estructural i un cert equilibri, no?, entre l'impuls poètic de o sigui, la rauxa de...
0: Sí, de la poesia i l'arquitectura,
1: la,
0: no?
1: Clar, sí, clar. Sí, el seny, sí, sí, i la rauxa que amb la figura de Schumann és absolutament imprescindible, perquè Schumann era seny i rauxa,
0: sí, sí, absolutament.
1: Absolutament. Sí, sí.
0: I Franz Liszt, per exemple, el gran compositor...
1: Aquí només hi ha rauxa.
0: Sí, clar, però en aquest cas sí que és cert que Ashkenazi no va interpretar moltes obres de Liszt.
1: Mm-hmm. Si tot no, i que hauria pogut.
0: No tinc cap mena de dubte.
1: Perquè tocant tot el Rachmaninoff.
0: Clar, sí, exacte.
1: Pot tocar Liszt?
0: Sí que és cert que em va interpretar més que no pas van registrar.
1: Yeah.
0: De Liszt em refereixo. De rus, així com del repertori rus, ho té tot gravat, pràcticament. Sí, és estranya l'obra russa, o soviètica, insisteixo, que no hagi enregistrat Ashkenazi. En canvi, quan sortim d'aquest repertori ja hi ha més llacunes pel que fa a les gravacions. En tot cas, quan assumia l'obra de Liszt, intentava caure només en l'efectisme aquest de l'exposició de l'intèrpret, no?, de que l'intèrpret busca aquell lluïment personal fent molt evident la dificultat de l'obra.
1: Ell fugia d'això, no?
0: Intentava fugir d'això per centrar-se sobretot en el discurs musical.

0: Déu-n'hi-do. Clàudia, quan interpretava Liszt Ashkenazi, fugia d'aquesta manera tan de lluïment, virtuosística, circense, de tocar. Però clar, és que la partitura també porta per aquest camí.
1: No, clar.
0: Pots fugir fins a cert punt.
1: Sí, però fixa't, hi ha molts pianistes que aquí, per exemple, li posen molt de greix, que dic jo, li posen molt de pedal, no? Perquè allò encara sigui sobrepassat de virtuosisme. En canvi, aquí s'entén tot,
0: El vals Mephisto, per cert,
1: El Mephisto vals, que és espectacular. Però fixa't, li treu molt de pes de pedal i s'entén tot, aquests aguts.
0: És
1: una passada.
0: Si no va tocar més Liszt, és el que deia el Pedro abans, és perquè no va voler.
1: No, i tant.
0: Perquè hauria pogut tocar qualsevol cosa d'aquest repertori, perquè aquí ho demostra, la seva habilitat amb el piano.
1: Sí, no, i això que us diem al cap i a la fi són paraules, perquè el cert és que vosaltres mateixos podeu comprovar com interpreta tots aquests compositors i molts d'altres, ja que al final han registrat al llarg de la seva carrera pràcticament tot el que ha tocat.
0: Sí, i això ha estat així gràcies a la seva relació amb el segell Decca, amb la que ha gravat una quantitat ingent de repertori, per dir algunes coses, que ha gravat la integral de l'obra per a piano de Rachmaninoff, però també la d'Scriabin. Això vol dir tot,
1: Tot.
0: Les sonates per a piano, clar, de Ludwig van Beethoven, els concerts de Tchaikovsky, Prokofiev o Bartók, entre molts altres. Vull dir que això que acabo de dir és una carrera d'un pianista.
1: Absolutament.
0: O de diversos pianistes.
1: I
0: aquesta producció discogràfica, clar, el converteix en un dels pianistes més documentats del segle XX i ha contribuït decisivament a fixar la seva herència interpretativa. Perquè, clar, allà estan les gravacions.
1: Clar.
0: I pots anar a escoltar-les.
1: Sí. Podes consultar la seva manera d'interpretar tot aquest repertori. Doncs precisament pot esdevenir un referent, no?, dels nous pianistes que poden consultar precisament el seu criteri escoltant-lo i decidir si volen anar per aquest camí o per un altre.
0: Clar. I això és molt interessant, entenc, per un pianista.
1: Clar.
0: Si has de tocar un concert de Rachmaninoff i no saps per on començar, doncs, home, potser un punt de partida és escoltar algú com Ashkenazi per agafar-ne idees i assumir que igual no arribes allò.
1: No, exacte, no. I a més, dona la sensació de que amb el piano, com que és un instrument que en el fons és una màquina de martells, no? Només hi pot haver una manera de tocar, no?
0: I
1: n'hi ha moltes, ja. Aquella suavitat o aquella força, no? I hi ha moltes bones referències, perquè hi ha molts bons pianistes, no? Amb altres instruments no passa tant, no? Quan sentíem, quan vam fer la setmana Pellman, per exemple, deies, ostres, és que és aquesta la versió, no?
0: Perquè... Sí, però el mateix Pellman va gravar alguns concerts al llarg de la seva vida.
1: Clar.
0: Llavors, hi ha discrepàncies.
1: Ell mateix tenia discrepàncies sobre ell
0: tenia
1: mateix.
0: Tenia visions diferents sobre la mateixa obra.
1: Exacte, sí.
0: En funció de la vida.
1: En tot cas, aquí, els estudiants de piano i els pianistes i els melòmans podem escoltar la versió d'Ashkenazi per veure una mica quin és el seu criteri. No?
0: D'alguna manera, Pedro, i malgrat que formen d'escoles pianístiques molt diferents, em recorda a Claudio Arrau, en el sentit que Arrau era escrupolós, respectant la partitura, i destacava més la composició que el seu propi virtuosisme, que el tenia, per descomptat.
1: Sí, jo veig més Arrau amb Beethoven i Brahms i a Ashkenazi amb Prokofiev i Rachmaninoff.
0: Sí, però quant a la filosofia de la música, la mateixa.
1: Sí. Clar, de fet, l'estil d'Ashkenazi segueix una mica aquesta mateixa idea. El seu estil, doncs, com hem dit, es caracteritza per la fidelitat a la partitura, aquesta claredat de les veus internes i una intensitat emocional, doncs, sempre, en el fons, controlada.
0: Sí, no desborda en cap moment. Per tant, no és un pianista, podríem dir, volcànic o teatral, tampoc busca aquest gest grandiloquent que veiem en d'altres pianistes quan toquen el piano. La seva força rau, sobretot, en la coherència, en aquesta capacitat, no?, de construir grans arcs formals sense perdre mai aquesta transparència dels detalls. Aquests detalls que els escoltes i dius, ostres, aquí hi ha això. Perquè els altres pianistes queden com tapats, no? Per tant, el virtuosisme, en el seu cas, no és una finalitat, sinó una eina per expressar plenament l'obra tal com està concebuda.

0: a més de la seva carrera com a solista, és que Nasi ha destacat interpretant també música de cambra i col·laborant, doncs, amb figures com ell, no? Amb figures com Mitchell Bellman o el violoncel·lista Lynn Harrell, amb els que han registrat trios i sonates que avui, doncs, avui en dia són considerats referències interpretatives.
1: Clar, ara escoltàvem aquí la sonata Primavera, no?, de Beethoven amb Bellman i Ashkenazi, i clar, sembla una obra aparentment tan senzilla.
0: Home, després d'escoltar el Mephisto Vals...
1: Clar, sembla poca cosa, però és un plaer, també.
0: Oh, i tant.
1: Perquè aporten una riquesa de matisos increïble. En definitiva, Vladimir Ashkenazi representa la síntesi entre la gran tradició pianística russa i una sensibilitat més moderna, analítica i equilibrada. El seu llegat com a pianista no es fonamenta en l'excentricitat ni en el gest espectacular, sinó en el que dèiem, en aquesta solidesa, la musicalitat i una profunda honestedat artística que continua convertint les seves gravacions en punts de referència per molts, fins i tot gravacions que esdevenen totalment imprescindibles.

0: A mi em fa gràcia quan estem escoltant obres com aquesta que tenim ara mateix de fons, que ara us comentarem què és, mirar-me el Pedro perquè ho escolta amb plaer i dolor alhora.
1: És que m'enganya,
0: Plaer d'escoltar, clar, algú com Ashkenazi, assumir-ho amb aquesta arrogància i facilitat, i dolor de dir-ho. Quina feinada hi ha aquí per treure aquest so. És la versòdia sobre un tema de Paganini post-43 de Rachmaninoff, per si voleu escoltar. Si us sembla, anem a fixar-nos una mica en el repertori que Vladimir Ashkenazi ha interpretat com a pianista al llarg de la seva carrera.
1: Sí, en tot cas, cal tenir present que la trajectòria pianística d'Ashkenazi es pot entendre millor a través de les obres que va interpretar i enregistrar al llarg de més de 5 dècades. El seu repertori no només va ser extens, sinó sobretot coherent, no? Amb un centre clar amb el romanticisme i, evidentment, especialment amb la música russa.
0: Per tant, és ben lògic que és un dels pines fonamentals del seu llegat és la seva relació amb Sergei Rachmaninoff, aquest compositor, el que és impossible dissociar-lo d'Ashkenazi, que va enregistrar, com dèiem, els seus concerts per a piano, els 4 concerts per a piano, la rapsòdia sobre un tema de Paganini, que estem escoltant ara mateix de fons, així com les obres completes per a piano sol, incloent-hi els preludis Opus 23 i 32 i els estudis Tableau. És que el Pedro fa una cara vertigen.
1: És que és molt fort.
0: Yeah.
1: És molt fort. Perquè una cosa, i perdoneu tots aquells que sou grans pianistes, però una cosa és tocar-ho en públic, que evidentment té la seva atenció i tal, i l'altra cosa, que ho hem comentat, a mi personalment no m'agrada gens gravar.
0: Yeah.
1: No gravar a la ràdio,
0: Ningú ho diria, perquè...
1: No. Perquè, ostres, saps que allò quedarà per sempre,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I una mica el que deia Alicia Larrocha, no?
0: Absolutament.
1: Doncs, ostres, i llavors, escolta'm, un mínim error, però molta passió, amb un concert funciona, no passa res.
0: Amb una gravació sempre tens aquella consciència d'aquell que ho tinc aquí, aquell error està aquí.
1: Clar, i és una mica arrogant gravar tot Rachmaninoff.
0: I gravar-lo també, a més.
1: I gravar-ho perfecte, eh? A més, si hi ha una obra de Rachmaninoff que en mans d'Ashkenazi ha esdevingut icònica, aquesta, sense cap mena de dubte, el concert per a piano número 3, en re menor.

0: Quan parlem del concert per a piano i orquestra número 3 de Rachmaninoff...
1: És que és fantàstic.
0: És que és impressionant.
1: Sí.
0: És increïble. És dificilíssim.
1: És dificilíssim.
0: Però és preciós.
1: Sí. És i difícil d'interpretar, d'escoltar gens, eh? Vull dir que si no el coneixeu, escolteu, el que val molt
0: exacte,
1: la pena.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. No, però el primer que hem de tenir en compte és que el compositor el va compondre per estrenar-lo ell mateix amb una gira als Estats Units l'any 1909.
1: I direu, i què? No, vull dir, el va compondre per estrenar-lo ell mateix. I què? Doncs no és i què. Realment, això implica moltes coses. Si el va escriure per ell, vol dir que el va escriure pel seu propi lluïment, i això va, sí que, va voler dir, perdó, que significa que és pràcticament impossible de tocar. M'estic embarbussant i tot.
0: Perquè és quasi impossible de dir-ho.
1: Només pensar de verbalitzar-ho, no? Només el poden assumir alguns dels més extraordinaris pianistes de tots els temps, perquè Rachmaninoff era un extraordinari pianista.
0: Sí, i un gran compositor.
1: Sí.
0: Perquè, clar, vull dir, una cosa és que tu siguis un extraordinari pianista, però no tinguis la capacitat d'escriure't obres tan difícils clar. I tan ben elaborades. Eh? Però a més era... Rachmaninoff media 1,98 m. Sí, 1,98 m, diria gairebé 2 metres, media. I imagina't, la gent que és molt, molt, molt, molt alta, doncs té unes mans gegants, eh? I quan va compondre aquest concert va pensar en ell.
1: Clar.
0: I amb les seves mans.
1: Clar.
0: No en unes mans normals.
1: Clar. I és d'aquelles coses que dius, si no coneixes com funciona el món del piano, dius que sigui alt, tingui mans grosses, i què? No. Ho canvia tot.
0: Tot.
1: Ho canvia tot.
0: Sí, perquè a més... Inclús dificulta segons quines coses, eh?
1: Clar,
0: tenir però, les mans molt grans.
1: Clar, però si ell ho fa per ell,
0: clar, no,
1: vol
0: no.
1: dir que si tens les mans petites, el problema el tens tu per interpretar aquest concert per a piano.
0: Absolutament.
1: Perquè, ho hem explicat en alguna ocasió, eh? Tenir les mans tan grans que ell podia fer, amb la seva mà oberta, un interval de 1/13. I això és un interval important, no, Pedro?
0: Això és una bogeria. O sigui, hi ha molts pianistes que si això és un do, si això és un do i això és un do, no sé si li diu octava, perquè hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... i 8 notes. La típica escala, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Llavors, si féssim de do a re, seria una novena. Clar, fer una octava...
1: Una octava seria un interval...
0: No em diguis una mida estàndard, perquè cada mà és diferent. Clar.
1: No, però vull dir, en termes generals, en el repertori, clar, també dependrà, no? Però en general, el repertori més estàndard per a piano, una octava seria una cosa...
0: Normal, absolutament normal. Absolutament normal, sí, sí.
1: Una trentena, no?
0: Tu toques octaves...
1: Hi ha estudis per a piano només per fer octaves.
0: Absolutament. No? El famós estudi... Vull dir que i amb les dues mans, eh?
1: Però no em sona que hi hagi estudis de tretzenes, que segurament n'hi ha algun, eh?
0: Clar, però és que ve sumant de do a do, 8. De do a re, 9. De do a mi, 10. Hi ha una desena, hi ha algunes obres d'alguns compositors que ja et fan tocar melodies amb desenes. Eh? Per exemple, això... Ja és certament incòmode. Hem dit 13a, no? 14a? Sí? 15a? Vull dir, que aquesta desena, 11a i 13a, sí? És arribar des d'un do fins a un sol.
1: Això és una nota important.
0: Mira, jo et diré que són gairebé 27 centímetres.
1: Clar, no és una nota normal.
0: O sigui, entre la punta del dit gros a la punta del dit petit,
1: però a més...
0: tenint la mà entrenada de manera que quan tu obres la mà et fa un angle de 180
1: sí,
0: graus...
1: Sí. Com és el teu cas.
0: En el meu cas ho és, perquè jo he entrenat molt i
1: clar, ets pianista, sí. Jo no.
0: Però no tots els pianistes tenen aquesta capacitat, ja. perquè la seva escola pianística precisament ha fet que no tinguessin aquesta obertura, no? Però una persona... que podries dir, home, això és genètic, no? Doncs no és genètic, perquè segurament el meu pare o la meva mare no obren tant la mà,
1: clar.
0: I els meus fills, ja t'ho dic ara...
1: Que tampoc.
0: Que els dos són més alts que jo...
1: Sí, sí, sí.
0: No tenen aquesta obertura de mà.
1: Toquen el violí o el piano.
0: Exacte.
1: Clar, clar.
0: Exacte. Per tant, és una malformació provocada per anys d'estudi.
1: Però, a més, no només hi has d'arribar allò a l'extrem, sinó que has d'aconseguir tocar bé les tecles per fer aquesta tretzava.
0: Clar. I llavors és molt incòmode. En tot cas, això és anecdòtic. El que no és anecdòtic és la desena, que ell tocava amb moltíssima facilitat. És com... Vosaltres heu vist alguna vegada els Harlem Globetrotters,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que són aquests jugadors de bàsquet
1: que fan
0: 2,10 metres, fan molt de show i agafen la pilota com si fos de ping-pong.
1: És veritat.
0: Amb la mà, sí. Doncs aquella és la mà.

0: que escoltant aquest fragment del tercer moviment d'aquest concert per a piano número 3 de Rachmaninoff, ja ens podem adonar que això és molt complicat. Molt complicat, no només per la mida de les mans, sinó també per totes les coses que estan passant ara mateix.
1: I és que, com dèiem, és un concert fet a la mida del propi Rachmaninoff. Això vol dir que hi trobarem moltes més dificultats, com el fet que el pianista, per exemple, ha de destacar la melodia mentre toca moltes altres notes, cosa difícil de controlar. És a dir, en primer pla podem percebre, per exemple, la melodia principal, però de fons estan passant milions de coses. Veus intermèdies, acompanyaments, baixos, i el pianista doncs, ha de controlar el pes de cada veu. I no només això, ha d'anar amb una orquestra.
0: Clar. I està pendent d'un director.
1: Exacte. Sí.
0: I tot això se li ha de sumar que és un concert de quasi 45 minuts de durada.
1: Sí.
0: Per tant, no dona treva al pianista. Per tant, és quasi una marató que pot deixar l'intèrpret i el deixa extenuat.
1: Clar, per tot plegat, aquest tercer concert de Rachmaninoff sovint és considerat una de les obres més difícils i més exigents del repertori pianístic.
0: Ara bé, l'enfocament d'Eskenazi evita el virtuosisme espectacular i aposta per una construcció sòlida i una narrativa clara, que us proposem escoltar, insisteixo, d'aquest concert 3 de Rachmaninoff, amb un lirisme intens, però, evidentment, contingut.

0: Però és que Nazi, com bé sabeu, no es va limitar només a Rachmaninoff, sinó que també va dedicar una atenció especial a Alexander Scriabin, de qui va enregistrar la integral de les seves sonates per a piano, i després ja el van tancar en un manicomi per sempre més. això de res últim.
1: No, és veritat. Home, en obres com la sonata número 5, la número 9, la missa negra, que ara tenim de fons, és que Nazi prioritza la claredat estructural i aquesta articulació precisa, allunant-se de les lectures excessivament vaporoses o místiques, que també són molt pròpies d'Scriabin.
0: I tant, sí. Bueno, el coneix com a missa negra.
1: Exacte.
0: I, de fet, això vol dir, com dèiem també amb Arrau, no?, que entén l'obra. I a partir d'aquí pots aplicar matisos. Per tant, entendre l'obra ja és tot un repte.
1: Exacte. Sí, encara en el repertori rus, i, per exemple, fixant-nos en Shostakovich, va interpretar i enregistrar els 24 preludis i fugues, opus 87, una obra monumental del segle XX. La seva lectura destacat, doncs, per aquesta intel·ligència analítica que, si no tens un control fins i tot del contrapunt, no pots fer un preludi i fuga. Clar. Ben fet, eh? Sempre sense renunciar amb aquella ironia subtil que travessa moltes d'aquestes peces de Shostakovich.
0: Clar, estic pensant, hem fet per de Shostakovich, sí. Scriabin, Rachmaninoff... Sí. Volem destacar avui el repertori d'Ashkenazi més enllà del repertori rus i soviètic, no? El temps s'ha acabat i casualment ens falta només un compositor per comentar.
1: Quina casualitat, Pedro?
0: Va, anem a l'audició.
1: Vinga.
0: Tracte final del programa d'avui, per tant, moment de tornar a la música en mans del pianista Vladimir Ashkenazi. I ja que no ens hem pogut moure del repertori rus, que va interpretar de manera extraordinària, de manera excel·lent al llarg de la seva carrera, hem pensat que podríem escoltar el famosíssim i facilíssim, no, Pedro?
1: Superfàcil.
0: Facilíssim. Concert per a piano i orquestra número 3 en do major de Sergei Prokofiev.
1: Està clar que és ironia, perquè és molt difícil.
0: És un concert
1: extraordinari del que només en podrem escoltar el frenètic tercer i últim moviment. A més d'Ashkenazi al piano, l'escoltarem dirigit per André Previn amb la Simfònica de Londres.
0: Amb aquest fantàstic tercer moviment del tercer concert per a piano i orquestra de Prokofiev, marxem, però recordeu que tornarem demà amb el darrer programa d'aquesta temporada estival aquí, a Catalunya Ràdio.
1: Exacte, darrer programa d'aquesta temporada d'estiva, però no patiu, que a partir de dilluns, a la una del migdia, ens podreu escoltar a Catalunya Música. Pau Blasi, el control tècnic i muntatge, i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. A Ceuta, centenars de persones es tornen a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica, i la Creu Roja va repartir menjar custodiada per la policia. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. La xifra de morts al Nepal i al Tibet per la riuada massiva de dimecres s'eleva ja a 623 persones, encara hi ha més de 2.500 desapareguts. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut. Donald Trump anuncia un acord amb Veneçuela per controlar una part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Islàndia vota en referèndum avui si reprèn les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot proeuropeu. Les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any que ve. En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat. El Ministeri per la Transició Ecològica ha comprovat que la companyia ha abonat els pagaments que devia als proveïdors i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. Taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona aquest estiu. Des del port de la ciutat expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final de creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. I el Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu i han participat més de 38.000 persones.
1: Esports. L'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat Anoeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter gentí es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments de l'Atlètic. I avui comença la Lliga Femenina amb 3 equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per disputar demà contra Alemanya la final del Mundial. A les semifinals, el combinat espanyol va derrotar els Països Baixos per 3-4. I aquest matí es disputa al Canyís la classificació del Gran Premi de MotoGP de l'Aragó. Els entrenaments d'ahir els germans Márquez van aconseguir el segon i el tercer millor temps, darrere l'italià Bezzecchi.
0: L'últim cap de setmana d'agost comença amb fresca matinal arreu del país i mínimes per sota dels 14 graus a l'interior, ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Us estaré acompanyant fins les 9 del matí, que estaré a saludar Marta Sánchez. Ceuta intenta contenir la tensió pràcticament un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat, ho han fet de forma pacífica, però davant la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat.
3: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas, han construido chozas dentro de las playas y barbería, venden tabaco, droga, actividades ilegales, y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls, ahir la Creu Roja va repartir menjar als migrants custodiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un altre mes. Bé, aquesta crisi migratòria de Ceuta està a punt, de fet, de complir un mes. Va ser la matinada del 31 de juliol, quan més de 75.000 persones van entrar-hi des del Marroc. Tot seguit repassem els fets amb en Quim Codines.
4: No Marruecos, viva Espanya! Espanya
5: viva! Espanyol, viva! Anem a Sant Bruxelles, Magareb, no Marruecos.
6: Durant els primers dies, veïns, serveis d'emergència i organitzacions humanitàries es van mobilitzar per atendre milers de persones que arribaven en condicions precàries. Les ONGs van habilitar punts d'atenció i van repartir menjar, aigua i roba, mentre els serveis socials intentaven donar resposta a una situació que va desbordar la capacitat d'acollida de la ciutat. Sentim el director general de la Federació Sud Acoge, José Miguel Morales.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas.
6: Amb l'arribada massiva de persones, molts comerços van abaixar la persiana i els centres d'acollida es van saturar. Tot i això, durant les primeres hores i dies, molts veïns i comerciants també es van mobilitzar per ajudar les persones migrants i donar-los assistència enmig del caos.
8: Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber.
6: Un mes després, però, la situació ha generat cansament i tensió entre part de la població. En les últimes hores, alguns veïns s'han manifestat contra l'arribada massiva de migrants. També s'han registrat episodis de violència, com la crema de barraques on dormien persones migrants a la platja de Benítez. A més, alguns manifestants han bloquejat l'entrada de vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per repartir menjar.
9: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen.
6: D'altra banda, durant aquest últim mes també s'han fet manifestacions contra l'extrema dreta i contra els discursos que assenyalen les persones migrants com a responsables de la situació. De fet, durant la visita del líder de Se Acabó Fiesta, el Vicente Pérez, va ser evacuat durant una concentració convocada per la seva formació davant de la pressió de la manifestació en contra de l'extrema dreta. Els convocants defensaven una resposta basada en la convivència i han rebutjat els discursos discriminatoris. Les ONGs que treballen sobre el terreny asseguren que la situació continua sent complexa i demanen evitar buscar culpables entre les persones migrants o els veïns de Ceuta. José Miguel Morales, de Sud Acoge, assenyala directament la gestió de les administracions com una de les claus per entendre com s'ha arribat fins aquí.
10: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle. Y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
6: Un mes després de l'arribada massiva, Ceuta continua intentant recuperar la normalitat mentre les organitzacions humanitàries reclamen més recursos per garantir l'atenció i l'acollida de les persones migrants.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Seguim endavant amb més qüestions. Són les 8 i 8 minuts. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. És el que ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 623 persones mortes i n'hi ha més de 2.500 de desaparegudes. Ahir la tarda, de fet, es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc sobre el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
11: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Ho detalla 3CAT Info, Nacho Puig, que és president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
12: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la de dimecres. De l'exterior, un parell de coses, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord per controlar una part del sector petrolier de Venezuela, que és el país amb més reserves de cru de tot el món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen el pacte d'històric, per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es desenvoluparà. Però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i també les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert ara mateix. Les últimes enquestes apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu, Jordi Baró.
13: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
14: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
15: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
13: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristun Frostadottir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
14: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat, però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
13: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirikur Bergman, professor de Ciència Política a la Universitat de Bifrost.
16: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
13: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Fins l'any que ve, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa. Estan afectats per aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, que es va localitzar a l'interior d'un restaurant-pizzeria al carrer Teodora La Madrid a principis de juliol. La tònica entre els veïns és de resignació i cansament.
17: Nos quedamos todos un poquito helados.
18: Hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
19: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
20: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al mateix barri. I arribarem a un quart explicant-vos que el Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Detalls des de Perpinyà amb la Laura Bertran.
1: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
21: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu i Antara. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
1: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
0: Ara se'n pon un quart de nou.
2: El temps.
0: Previsió amb el Néstor Gómez.
22: L'últim cap de setmana del mes d'agost ben capçalada per l'estabilitat atmosfèrica arreu del país. Un cap de setmana, tant dissabte com diumenge, de sol, de cap a cap, i això sí, amb unes temperatures que avui ja hem notat. Si sortim al carrer, que les temperatures són força més fresques, per no dir fredes, en alguns punts, sobretot del Pirineu. Temperatures mínimes que han baixat fins als 6 graus a Prades, a la Seu d'Urgell fins als 9, i una de les més altes a Badalona, amb 23 graus de temperatura mínima. Unes temperatures que, en lloc del país, hem tingut nit tòrrida i, bàsicament, la costa central s'ha mantingut amb nit tropical. Tot l'interior amb temperatures clarament inferiors és el cas, per exemple, de Lleida, que s'ha llevat aquest matí amb només 13 graus. Situació del temps tranquil·la avui amb aquest domini del sol i amb unes temperatures que avui les màximes de cara al migdia tendiran a remuntar una miqueta. Màximes de 32 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central i les més altes es concentraran cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes que rondaran la xifra dels 32-33 graus, unes màximes normals d'aquesta època de finals del mes d'agost. De cara a demà sí que pujaran una miqueta més i s'esperen valors que puguin arribar fins als 35 graus a Ponent.
0: Per cert, que hi ha 58 municipis de Catalunya, 11 comarques, que tenen activat avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen, per tant, extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya central, concretament a les comarques de l'Anoia, Bages, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès i Urgell, així com també a Ponent, al Segrià, a la Noguera i les Garrigues i a les Terres de l'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. Per cert, que aquest estiu, segons dades dels agents rurals, hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal i habitualment provocats per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. I afegirem que el País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers, continuaran treballant encara les pròximes hores per extingir l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges i el Parc Natural i ara s'investiguen les causes del foc. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser intencionat.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Més coses. La inflació a Espanya s'ha disparat aquest agost fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. Un increment de preu del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. Increment que també té efectes sobre el preu de la llum. La calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre, just quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats. També als Estats Units la inflació va en augment. El president de la Reserva Federal, Kevin Warsh, adverteix que si no es desaccelera caldrà actuar per contenir-la. Una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès. Sentim Warsh.
23: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: La Reserva Federal Nord-Americana tornarà a reunir-se a mitjans de setembre per decidir si modifica els tipus d'interès. I el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz, descarta retirar-li, doncs, l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia engegat el juliol un procés administratiu per extingir-li el permís per tal de comercialitzar energia elèctrica per unes factures que tenia pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz, en aquell moment, va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat, per tant, no s'ha trobat cap irregularitat. Holaluz, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat. Un excursionista va morir ahir després de precipitar-se per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Ens en dona detalls des de Lleida, la Júlia Albacar.
3: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del Port de Barcelona, especialment els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, fet que diuen que no els havia passat mai. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que en alguns casos han arribat a ser de més de 2 hores. El president d'Elite Taxi, Olivier Contel, lamenta que és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
4: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc, perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
0: Des del Port de Barcelona han explicat a aquesta emissora que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol. Encara sobre mobilitat, us direm que avui s'ha restablert ja el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, és la línia vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per tal de renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé 2 mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. No tots són represes del servei, perquè encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el seu tall. En aquest cas, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord, que deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i el Bon Pastor, una setmana fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que ha viscut aquest estiu 2 ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones majoritàriament per inhalació de fum sense cap ferit greu. TMB ha obert una auditoria sobre els revestiments dels túnels del metro. 4 dies abans, en les obres d'accessibilitat a l'estació de Sants, es va trencar una canonada de gas i hi va haver una fuita. La deflagració va ferir 8 operaris.
5: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
0: De seguida els esports, però abans parlem del grup valencià La Fúmiga, que anuncia un tercer concert de comiat del Sant Jordi Club de Barcelona pel pròxim 18 d'octubre.
7: Altres cosos, altres llits en altres mossos. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido.
0: Una nova actuació que serà en horari matinal per tal de facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. Concert del dia 18 que s'afegeix a les 2 nits ja anunciades per al 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual com va passar amb els 2 concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als 4 concerts. Les entrades de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira, amb l'objectiu de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que reculls grans èxits, remescles i també temes inèdits.

0: D'aquesta manera hem arribat a 5 minuts pel punt de 8:45 del matí.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga de Primera. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada lluny de l'RCD Stadium. Després de perdre el cap de setmana passat contra el Madrid, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, no refia del mal moment de la Reial, que encara no ha sumat cap punt a la Lliga.
3: En qualsevol acció es ficarà al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
2: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar i està descartat per jugar avui a Noeta. La Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: I avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho fa 9:45 del vespre contra el Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip madalassé. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hora després que ho fessin la resta de la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha tornat a parlar Simeone, una vegada més, sense sortir del guió.
4: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que para nosotros.
2: Avui a primera també es disputa el Llevant Betis a les 5, mentre que de moment la tercera jornada ens ha deixat dos resultats, a la vez un Villarreal 0 i Racing de Santander 3, Elx 2. El davanter debutant, Yasir Sabiri, va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, com dèiem, juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat a l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. Avui, per cert, també comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta novament amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar i la seva entrenadora, Sara Monforte, detalla quin Espanyol vol.
5: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
2: El Barça i el Badalona Women per part seva debuten demà. Les badalonines visiten l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Mentrestant, a la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la jornada 3. Busquen el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi 9:45. Ho farà sense Unagi ni tampoc Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quico Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure rotacions.
6: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: El Sabadell, d'altra banda, s'estrena a la nova Creu Alta contra l'Almeria després de 2 empats a domicili. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a l'afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
2: Per cert, el Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuama. Deixem el futbol, obrim el bloc poliesportiu, perquè la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans s'ha classificat per la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica, després de perdre, de vèncer, perdó, el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Un triomf que el porter Lluís Calzado valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
2: La final serà demà diumenge contra Alemanya. Ahir va vèncer, per cert, del conjunt alemany, l'Argentina, per 2-1 a la segona semifinal. I en motor, l'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Darrere seu, els germans Márquez de Ducati, Àlex segon a 10 mil·lèsimes i Marc tercer a 38. Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar aquest matí a la repesca. La cursa sprint a partir de les 3 de la tarda, avui amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I de 3CAT, acabem explicant que avui es disputa també la 8a etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, una jornada a priori propícia pels sprinters. A la general, Pogacar manté 3 minuts i 50 segons d'avantatge segon al respecte al segon, el mallorquí Enric Mas, que veu el got mig ple tot i aquesta distància.

0: Són 8:45 del matí. Centenars de persones es tornen a manifestar a Ceuta contra la situació migratòria a la ciutat autònoma. Aquest cop ho han fet de forma pacífica, mentre la Creu Roja continua repartint menjar i ho fa custodiada per la policia. Després dels últims aldarulls, en l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. Mentrestant, la xifra de morts al Nepal i Tibet per la riuada massiva de dimecres s'eleva ja a 623 persones i a més de 2.500 desapareguts. S'ha localitzat, es va fer ahir la tarda, en vida, un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat. I aquí a casa nostra, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any vinent. En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí 5-6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial al mateix barri del Putxet. Qüestions destacades aquest dissabte. A partir d'ara també us explicarem com les obres i la calor han afectat els comerços de Barcelona aquest estiu, especialment les botigues de proximitat. Us les podreu escoltar. I ens fixarem també en la trobada de científics que es fa avui a Banyoles, tots ells especialitzats en llacs. Analitzaran en aquesta trobada com l'escalfament o la contaminació per microplàstics estan tenint ja un impacte en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments. Quan faltin 5-6 minuts per les 9 del matí, actualitat esportiva, Roger, amb quins titulars?
1: Doncs que aquest cap de setmana es disputa sobretot la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns, avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat. És el primer partit a domicili de l'equip de Manolo. Mentrestant, també comença avui la Lliga femenina, m'estrena també de l'Espanyol, i aquest matí, molt pendents també a la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els germans Márquez lluiten per la pole.
0: Estem a l'últim cap de setmana d'agost, que ha començat amb fresca matinal arreu del país, amb mínimes per sota dels 14 graus a l'interior, ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran, però, dels 33 graus. El dia serà assolellat.

0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
1: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías. Venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls, la Creu Roja va repartir menjar als migrants estudiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat les últimes hores, ho ha fet per carta a la Unió Europea, el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. I és com més després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat aquesta ajuda a la Policia Europea de Fronteres per tal de classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost, arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un altre mes. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars, dada que ha pensat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Això mentre la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 623 persones mortes. També hi ha més de 2.500 de que continuen desaparegudes. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc sobre el seu estat de salut. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Ho detalla 3CAT Info, Nacho Puig, que és president i fundador de l'ONG Bajador Social Project.
3: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar, o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la de dimecres. I Greenpeace, mentrestant, que alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, d'esllavissades, d'allaus a l'Himàlaia, després d'aquestes greus riuades. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
4: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperar.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils.
5: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: Fins l'any que ve, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa seva. Estan afectats per l'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que es va localitzar a l'interior d'un restaurant-pizzeria del carrer Teodora, La Madrid, a principis de juliol. La tònica entre els veïns, un cop coneguda la notícia, és de resignació i cansament.
6: Nos quedamos todos un poquito helados.
7: Hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
8: Principis d'any, tu que entens? Gener, febrer, març, abril. Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estable.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al barri del Putxet. Ens quedem a Barcelona perquè els comerços de la ciutat s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a Barcelona i en un estiu atípic, a més, perquè ha fet moltíssima calor. Això ha condicionat sobretot les botigues de proximitat. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb el muntatge musical de Pol Regàs.
6: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
10: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
6: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
11: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen, doncs, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment, doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
6: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
12: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí, és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
6: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: Cinc minuts i arribarem al punt de 3:15 del matí.
5: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica internacional us expliquem que el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha descartat un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions a Irlanda del Nord, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa irlandesa. Ens ho explica en aquesta crònica des de Londres el Quim Olivares.
13: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
14: There's been a referendum.
15: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
13: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
16: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
13: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: I una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Des de Kafer a Cap, ens explica el Jordi Brascó.
17: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina. Al centre de la diana, Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
18: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
17: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabzid, en canvi, és de Kafer Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
18: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
17: Potser per això, al final de la cançó, Shabzid ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú: actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.

0: Arribarem a tres quarts explicant-vos que els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics impacten ja en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Són temes com aquests, per exemple, que es debatran des d'avui a Banyoles, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 el divendres 3, Pepet i Marieta amb la gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixà.
2: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic des de la parada de bus de la plaça de l'antic escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
1: Una altra novetat a les festes és el primer espectacle de drons que es fa a la ciutat. Serà la nit abans del dia de la Mare de Déu de la Cinta, el primer diumenge de setembre. Les festes acabaran amb un concert dels Quicos i el ja tradicional Castelldefocs.
0: És obvi que no era la nostra companya Maria Rovira, era el Jordi Barranca parlant-nos d'aquestes festes de la Cinta de Tortosa, i és que la ciutat ha donat el tret de sortida, de fet donarà avui el tret de sortida aquestes festes amb la celebració del centenari del carrilet i amb un espectacle de drons com a novetats ben destacades. Recuperarem de seguida la Maria, però com que són 9:15, anem pel temps.
3: El temps.
0: Amb la crònica del Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat. Una estabilitat total que ens ha d'acompanyar durant tot aquest darrer cap de setmana del mes d'agost. Un dissabte de sol, un diumenge de sol, de cap a cap, amb algun núvol inofensiu que pot aparèixer durant la tarda, però ja diem 2 dies sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem notat després de la línia de núvols que ens va travessar ahir és l'arribada de l'aire fred, que ahir va fer caure les temperatures màximes i avui ha fet caure les temperatures matinals. Fa fresca a totes les comarques de l'interior, fred al Pirineu i també s'ha notat aquesta davallada a les comarques costaneres. Temperatures a l'entorn de 6 graus només a les muntanyes de Prades. Al Pirineu les mínimes han baixat fins i tot per sota dels 10 graus. Al Pla de Lleida a l'entorn dels 12-13 graus i a la façana costanera només a l'àrea de Barcelona i comarques veïnes han tingut mínimes entre els 20 a 22 o 23 graus. La ciutat de Barcelona en el Raval, al centre de la ciutat, 24 graus de temperatura mínima. Ambient assolellat i contrast tèrmic, perquè després d'una matinada fresca o freda tindrem un migdia molt agradable amb una calor típica de finals del mes d'agost, màximes que rondaran la xifra dels 32 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona, i les més altes del dia les trobarem cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb uns valors que poden arribar als 33, és a dir, una calor ben continguda. De cara a demà, també sol durant tot el dia, amb màximes que pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que puguin arribar fins als 35 graus al Pla de Lleida.
0: De la crònica cultural, és el que us anem a explicar ara. L'orquestra del Festival de Beirut arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana. El concert d'avui celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat commemorarà el 150è aniversari de la formació wagneriana. Ens ho explica el Marc Ruiz.
5: Richard Wagner va crear el Festival de Bayreuth fa 150 anys per tenir un teatre que fos una obra d'art total i pogués estrenar la tetralogia de l'Anell del Nibelung i presentar les seves obres de forma òptima. El director granadí Pablo Heras Casado fa 4 anys que dirigeix l'orquestra de Bayreuth i recorda que és excepcional que aquesta formació faci gires.
6: És molt especial, l'orquestra mai surt d'aquí del Festival de Bayreuth, però va ser molt especial i aquesta gira serà històrica perquè mai aquesta orquestra ha fet una gira tan llarga.
5: La gira arrenca a Barcelona per celebrar els 40 anys del Festival de Peralada i també els 150 de la tetralogia de l'Anell del Nibelung.
6: És l'obra musical, artística, més gran i el repte més gran que qualsevol artista, director, cantaire, músic d'orquestra pot imaginar. No hi ha ningú que hagi imaginat una obra d'aquest calibre tan gran, 16, 17 hores de música i de drama i de teatre, i encara continua 150 anys després, sigut un repte enorme.
5: Un dels reptes és reduir les 16 hores de l'Anell a només dues. Per aconseguir-ho, Eras Casado i Caterina Wagner han seleccionat alguns dels fragments més populars, com l'entrada dels déus al Valhalla, de l'Or del Rin, el comiat de Votan, de la Valquíria, el murmuri del bosc, de Siegfried, o la mort de Siegfried, de l'Ocàs dels Déus. L'altre repte important és adaptar-se a un escenari en comptes de tocar en un fossar dissenyat expressament per a una orquestra wagneriana.
6: Quan l'orquestra i jo mateix estem tot el temps dins el fossat aquí a Bayreuth, ningú ens veu, i sortir a l'escenari i sortir del fossat i bueno, que tothom ens pugui veure i sentir, és una satisfacció enorme de tenir aquest contacte amb el públic.
5: L'orquestra de Bayreuth, dirigida per Pablo Eras Casado, tocarà a sota del grup

0: La venda dels còmics del superheroi. És el que expliquen les botigues de còmics que destaquen en declaracions a la CN l'interès que s'ha despertat des d'aquest estiu pel personatge. Ens ho explica la Valèria Obereda.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
3: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, l'Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
2: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
4: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
2: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
4: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
5: Soy más de Marvel que DC, pero no se lo digas a nadie.
4: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman a fònic.
2: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
6: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema i agafen referències d'allà, del personatge i, bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
2: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: I arribarem als esports amb Doctor Prats, que actuen aquesta nit a Cervera. Energia.

un concert que s'emmarca en la celebració de la Aquelarre. Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclada, la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del seu nou disc, F5, amb un directe carregat d'energia, on repassen els èxits de la seva carrera, així com també els nous temes. El disc simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. Som!

0: Esports. Fins les 9. Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment de la Reial Societat, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
2: Sí, claro, montaremos un circo.
3: La diversió per
2: l'Espanyol. El Cirque du Soleil d'Espanyol, no? Montaremos... La diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
1: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern de Munic haurà d'esperar i està descartat per jugar a Noeta. La Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: I avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho farà 2:15 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments del grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hores després que ho fes tota la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha tornat a parlar Diego Simeone, una vegada més sense sortir del guió.
4: Sigo en la misma posición, esperando... desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: Avui a primera també es disputarà el Llevant Betis a les 5 de la tarda, mentre que de moment la tercera jornada de primera ja ens ha deixat dos resultats.

0: l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. Per cert, el davanter debutant Yacir Zaviri va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, com dèiem, jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat de l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I avui comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada compta novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix, ho fan a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Tot plegat, mentre la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la tercera jornada i busquen tots dos el primer triomf. El Girona amb un sol punt rep a les Palmes a Montilivi a 2:15 del vespre. Ho farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic del gironins, Quique Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada i deixa entreveure algunes rotacions.
1: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
0: El Sabadell, d'altra banda, s'estrenarà la nova Cleu Alta contra l'Almeria després de 2 empats a domicili. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, demana suport i comprensió a l'afició.
2: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
0: Per cert, el Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuama. Arriba cedit del Sassuolo fins a final de temporada. Nuama és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem el futbol, obrim el bloc poliesportiu, perquè la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans s'ha classificat per la final del Mundial, que es disputa als Països Baixos i a Bèlgica, després de vèncer el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Un triomf que el porter Lluís Calzado valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat la setmana malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot els últims 2 minuts, que eren molt importants. La veritat és que ho hem aconseguit.
0: La final serà demà diumenge contra Alemanya, que ahir va vèncer l'Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Mentrestant, el Mundial de Piragüisme, modalitat d'esprint, que es disputa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata. Va acabar segona la final de la prova del K1000. Mentrestant, en motor l'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi del Aragó, de MotoGP, amb un nou rècord de la pista. Darrere seu, germans Márquez, de Ducati, Àlex segon i Marc Márquez, tercer, a 38 mil·lèsimes. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
4: No serà fàcil, no està dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
0: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar aquest matí per la repesca, la cursa sprint a partir de les 3 amb transmissió a l'avui al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. I en futbol sala han quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya. Avui enfronta el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça a 2:15 de la tarda. Els marcadors a les semifinals van ser els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi ha la final femenina, la juguen les Corts contra el Rubí a partir de les 4. I acabem explicant que es disputa també avui la 8ª etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco. El líder, Pogacar, manté 3 minuts i 50 segons segon respecte al segon, el mallorquí Enric Mas.
5: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Dissabte 29 d'agost del 2026. Últim dissabte d'agost. Darrer dissabte d'un estiu de temperatura rècord i de nits tòrrides. L'estiu dels 20 dies consecutius a 40 graus i també d'una crisi enquistada a Ceuta que l'extrema dreta ha tornat a convertir en el seu camp de batalla particular. Un agost d'imatges, algunes, com la d'aquesta setmana a Elx, de lamentables, i d'altres, com el dia transformant-se sobtadament en nit, que lamentarem no reviure cada any. Un estiu per oblidar per als veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 que no podran tornar a casa fins al gener i amb qui de seguida podrem parlar en temps d'actualitat. L'estiu de trencar-se el cap intentant descobrir a quina casella s'asseu l'Audrey, que és al nord-oest de l'Helena i al sud de la víctima. I per si no fos prou amb els Murdoku, l'estiu en què després de la dèria dels Therians i dels Labubu ens ha tocat entendre que hi ha gent que surt al carrer a farmejar aura. Uns mesos que han posat contra les cordes els boscos de casa nostra i on els protagonistes han tornat a ser ells, el cos de bombers.
2: Ha estat dur. No recordava una campanya amb tantíssimes ignicions. És a dir, sabíem que cada tarda tindríem serveis, no? S'ha viscut amb una tensió molt elevada, però també crec que hem d'estar satisfets de que amb la duresa que hem tingut ens n'hem sortit prou bé.
1: En aquest últim dissabte d'agost, al suplement d'estiu, entrarem a la sala central dels bombers de la Generalitat. És l'inspector Claudi Gallardo, el màxim responsable de la Guàrdia, l'inspector Bravo 00, qui ens n'obre les portes. Perquè és l'últim dissabte d'agost i tant els bombers com també els amants del fred ja comencen a veure la Lux.
3: Pero mi corazón nunca ha sido...
1: Els últims draps bruts, ella, Rosalia, serà la protagonista i l'estudi de Catalunya Ràdio es convertirà en el confessionari de les nostres perles, avui en David Balaguer, la Candela Figueres, la Marta Ferrer i l'Edu Boada. I parlant de confessions... L'il·lusionista Luis Pardo ens confessa com s'ho fa per llegir la ment.
4: Jo tinc aquí una tarja, targes amb els números 1, 2, 3 i 4. Imagina que un d'aquests números, el que tu vulguis, li fas una rotllana al voltant.
5: El tinc?
4: Sí?
5: Sí.
4: A quin has imaginat fer el número? L'1, el 2, el 3 o el 4?
5: El 2.
4: El 2, per alguna raó en concret? És que fixa't que jo tinc escrit des de fa rato que faries una rotllana al 2.
1: I del local de Luis Pardo a Taiwan, de la mà de la Rosa Rodón i d'Antoni Padilla, perquè som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: llaman Néstor Gómez. Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina, què tal?
0: Què diuen avui els termòmetres, Néstor?
1: Doncs que fa fresca. Només cal sortir i posar el peu al carrer per notar que la temperatura ha caigut de manera considerable arreu del país, entre 5 i 8 graus en alguns casos, unes temperatures que, per exemple, en el cas de Prades ha baixat fins als 6 graus, a Núria fins als 5, a Das fins als 5 graus. Feia moltes setmanes que no teníem temperatures tan baixes i a hores d'ara, per exemple, Tírvia està a 9 graus, més suau cap a la costa, Castell d'Aro 18 graus, Cardona més fresca, lògicament, perquè està a l'interior, 11 graus, i la més alta ara mateix a Catalunya, cap a les cases d'Alcanar, amb 25. Avui tenim, o diríem, aquest darrer cap de setmana del mes d'agost. Tenim un cap de setmana esplèndid de sol, de cap a cap. No s'esperen nuvolades importants, no s'esperen precipitacions, i sí que aquestes temperatures contrastin amb les que assolirem de cara al migdia. Avui pujaran una miqueta. Ahir Lleida no va arribar als 30, avui s'espera valors de 33 graus. I si ahir Barcelona arribava gairebé als 34, avui no passarà dels 30. És a dir, pugen a l'interior, baixen una mica a la costa. I de cara a demà diumenge, doncs mantindríem la mateixa tònica, de sol al matí, d'algun núvol esquifit a la tarda sense importància, i demà sí que pujaran una miqueta més les temperatures, sempre dintre del rang normal de finals del mes d'agost. Demà es pot enfilar el termòmetre a les comarques de Lleida fins als 35.
0: Gràcies, Néstor.
1: Fins ara.
0: Els titulars del dissabte. Un dia més a l'actualitat amb la mirada posada a Ceuta, que intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol.
2: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Mentre que en l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex, és la Policia Europea de Fronteres, per identificar els estrangers que continuen a Ceuta i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. I les 18 famílies afectades per l'esvoranc de l'L9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any que ve, fins al gener del 2027. La tònica entre els veïns és una barreja de resignació i de cansament. D'aquí a uns minuts, de fet, precisament, podrem parlar amb una veïna afectada. Mentrestant, l'administració avisa que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
3: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial també d'aquest barri del Putxet. L'actualitat que també mira cap al Nepal, on es calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Pel que fa a la xifra de víctimes, en aquests moments s'eleva 623 morts i 2.500 persones desaparegudes. Sobre el terreny, la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
4: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador, perquè han de començar des de zero, i això és molt difícil.
0: D'altra banda, i el Nepal va informar del rescat en vida d'una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada. Una crònica internacional, i això ja no és notícia, que també passa per Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat a les xarxes un acord per controlar una part del sector petrolier de Veneçuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. I de la plana de successos, un excursionista va morir ahir després de precipitar-se per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. I en cultura, un grup que diu adéu. És la Fúmiga, que anuncia un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. Les entrades estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. Aquesta actuació s'afegeix a les dues anunciades per al 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora. Un grup que marxa i un grup que ha tornat. Doctor Prats. Que aquesta nit actua a Cervera, a la plaça Magdalena de Montclar, per la celebració de l'Aquelarre. I si sou més d'òpera, heu de saber que l'orquestra del Festival de Bayreuth arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana, el concert d'avui. A més, celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada.

0: I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça no juga fins dilluns, però avui ho fa l'Espanyol.
1: Els blanquiblaus visiten aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial en el seu primer partit de temporada a domicili. El tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
2: Sí, claro, montaremos un circo.
3: La diversió per l'Espanyol.
2: El Cirque du Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos... La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
1: Qui encara no podrà debutar amb l'Espanyol és Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern està descartat per jugar a Noeta. El partit es podrà seguir, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I avui també juga l'Atlètic de Madrid, un altre cop sense Julián Álvarez.
1: Els matalassers visiten el Sevilla, però sense el davanter argentí, que ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments del conjunt de Simeone, que no surt del guió.
4: Yo creo que habría explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo.
1: Avui a primera també es disputarà el Llevant Betis, mentre que ahir l'Alavés i el Racing van guanyar el Villarreal i l'Elx.
0: I el Barça, com dèiem, que jugarà dilluns contra el Rayo.
1: Al Camp Nou, l'equip blaugrana torna a entrenar-se aquest matí a la Ciutat Esportiva i, per cert, ja van poder veure el porter Livakovic exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick.
0: I avui també hi ha jornada segona.
1: El Sabadell s'estrena la nova Creu Alta contra l'Almeria i el Girona rep les Palmes a Montilivi. Tots dos equips busquen la primera victòria.
0: I comença també la Lliga Femenina.
1: L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al Camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra Tenerife i Atlètic Club.
0: I en clau poliesportiva, Roger, la selecció espanyola d'hoquei herba a la final del Mundial.
1: Ahir van vèncer els Països Baixos per 3-4. El combinat espanyol amb 12 catalans demà lluitarà pel títol mundial contra Alemanya.
0: I amb motor, aquest matí els germans Márquez buscaran la pole a l'Aragó.
1: Els entrenaments d'ahir, l'Àlex i en Marc van aconseguir el segon i el tercer millor temps només darrere l'italià Bezzecchi. La cursa sprint començarà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Marta Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui, disparitat de contingut a les portades. De fet, Marta, només l'Ara i la Vanguardia coincideixen en un tema, que és aquesta crisi migratòria que us expliquem a Ceuta.
5: Sí, a la Vanguardia, en clau internacional, diuen Meloni es disposa a prorrogar els controls de la frontera per Ceuta. I a l'Ara, llegeixo, el govern espanyol demana unitat al PP per calmar Ceuta. Al periòdico el tema ocupa només una franja inferior de la portada. Diuen el govern Ceuta i el PP fan crides a la calma després dels vots dels brots de tensió social. La resta de temes, com dèiem, poc a veure. La Vanguardia, protagonisme pels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc de les obres del metro. A l'Ara, imatge que ocupa mitja plana, que mostra l'abans i el després de les inundacions al Nepal. I al periòdico, titular en clau econòmica, diuen El Niño, amenaça d'encarir els aliments bàsics un 15% i foto per a Håkon Vuitè, nou rei de Noruega.
0: I els diaris que s'editen a Madrid, en canvi, sí que hi ha més consens. Pràcticament aquí tots els diaris posen el focus en la crisi de Ceuta i la inflació, també.
5: És el titular gros del País, que diu la guerra energètica porta la inflació al 4,3% per l'alça del combustible, i també titulen el govern posa més mitjans per accelerar les expulsions a Ceuta. En una línia similar a El Mundo llegim, el 90% dels espanyols creu que el Marroc va estar darrere de la invasió de Ceuta, i a l'ABC, mitja plana per una foto de milers de ciutadans noruecs plorant la mort del rei Harald, i a sota el titular, els ministres enfrontats a Robles eviten demanar li explicacions.
0: I fullegem també la premsa internacional. Avui la cosa va de carburants. Tant el Regne Unit com els Estats Units, els diaris posen el focus en la benzina i el petroli.
5: A The Guardian alerten pànic d'hivern. Les reserves de benzina de la Unió Europea, les més baixes dels últims 13 anys, mentre que els Estats Units es fixen en l'acord al qual ha arribat Trump al petroli veneçolà. El New York Times diu els Estats Units acorden el control de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli de Venezuela. I al Washington Post, Trump diu que s'ha assegurat una gran participació nord-americana en la indústria petroliera veneçolana.
0: Albert Postils, bon dia.
6: Bon dia.
0: I els diaris esportius que avui tornen a rondar al voltant de la figura del nou a Can Barça.
3: Veient que Julián no va estirar de blaugrana, l'esport ja postula el seu candidat. Rafinha serà el nou, llegim el titular, acompanyat d'una imatge del brasiler amb el puny alçat. A Mundo Deportivo, fotografia de l'entrenador del Barça somrient a la banqueta. Esperit Flick, titulen, Hansi ha sabut armar un equip fidel al seu estil, més semblant al de la seva primera temporada al Barça.
0: I a Madrid ja comencen a fer campanya per Mbappé, pilota d'or.
3: Alas, concretament, Mbappé mira a la pilota d'or. Els tres gols a la Reial confirmen la seva ambició. I el Marca llegeix un castellà, el pepinazo del verano. No és altre que Álvaro Morata, flamant fitxatge del Leganés a la segona divisió.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari. Pam, pam, pam, paira. La raó per la qual, Albert, els humans ens agafem de les mans.
3: Al diari Ara es pregunten per aquest gest que genera vincles socials entre els humans, però que, de fet, també fan els simis. Expliquen que el gest té molts significats, des del suport físic a la confiança, de l'amistat a l'amor, de la, llegeixo, seducció cavalleresca a la mostra més corrent de benvinguda entre desconeguts. Però alhora també és una mostra de caliu i companyia i una gran eina de comunicació. Però d'on surt? Doncs bé, segons expliquen, és un fet ancestral que s'observa també en simis, sobretot aquells que són més vulnerables, i que essencialment els converteix en éssers molt menys agressius.
6: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I quan passa un minut d'un quart de 10...

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Estiu i llibres, molts llibres. Llegiva del llatí legere, que volia dir escollir, ajuntar, recol·lectar. I és que legere era el fet de seleccionar paraules per entendre'n el significat. S'entén, doncs, la lectura com un acte intel·lectual d'elecció d'uns grafemes per extreure'n un sentit. Podríem dir que llegir és recol·lectar amb els ulls. Mira que bonic. I fixa't que la paraula intel·ligència té la mateixa arrel, perquè ser intel·ligent vol dir saber escollir la millor alternativa. Llegir també pot voler dir percebre, endevinar o interpretar. Així et poden llegir el pensament, el futur, la mà o els llavis. Tot i que és molt més pràctic saber llegir entre línies. I més val que no t'hagin de llegir mai la cartilla. Diuen que fa bon profit llegir de nit, que qui només llegeix un llibre només coneix una cançó. Però sobretot que qui llibres llegeix, respecte mereix. Bones lectures!
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 29 d'agost del 2026. Un mateix 29 d'agost, però del 2012, a les Festes Majors de Catalunya, Ferran Palau presentava el seu primer disc en solitari, L'aigua del Rierol.

0: Però a Cornellà, aquell 29 d'agost, la música que sonava era uruguaiana, perquè aquell dia l'Espanyol va presentar el seu nou jugador, Cristian Estuani, l'uruguaixo.
1: Para mí es algo muy importante en mi carrera. Estoy muy, muy feliz de estar aquí en este equipo. Un equipo que lo tiene todo para crecer, que tiene una afición estupenda y que todo jugador, la verdad, que desearía vestir esta camiseta.
0: Estuani va jugar 3 temporades a l'Espanyol, on va marcar 29 gols, i el 2017 va fitxar pel Girona, el seu equip des de llavors, on s'ha convertit en l'etern capità. Els del suplement ens hi estarem fins les 12, us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Montevideo, des del Centre Comercial Esplau de Cornellà, o des de Montilivi, on li supliqueu a l'alcalde Lluc Salelles que construeixi un monument al capità, una Estuani.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio. Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Oh, capità, el meu capità.
8: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
9: Ja no sé què em passa.
8: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
10: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
8: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
11: Això sona brillant.
8: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
14: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Ja no em surten les llàgrimes en aquell moment.
15: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
17: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
18: 67.125-67125 de la sèrie 98.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
0: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
0: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
2: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
2: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Cada dia a les 7, tot costa.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. El suplement d'estiu. amb Marina Alaminos.
0: Són les 9:23 del matí.

0: I us ho explicàvem fa una estona, 18 famílies afectades per aquest esvoranc de l'L9 al Putxet a Barcelona no podran tornar a casa ara fins al gener del 2027. El govern ha atribuït aquest termini a les feines de consolidació del terreny que encara s'han de fer i que, a més, diuen, no depenen dels recursos que s'hi aboquin, sinó també doncs, de la quantitat de material que el terreny vagi acceptant. La Miren és una d'aquestes veïnes que fins al gener de l'any que ve no podrà tornar a casa seva i a aquesta hora la podem saludar al suplement d'estiu. Miren, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: I d'entrada, Miren, com estàs?
1: Bueno, els adjectius són molt grans, són molt llargs, és una llista llarga. Angoixada, trista, molt desubicada, també. Això també ho diré. Perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Entereu això, oi? Mm. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener, a nosaltres no ens ho han dit.
0: No us esperàveu aquesta notícia?
1: Jo ja pensava que seria finals de novembre o així. Ja molt estirar allò que fa el cap una mica per protegir-te, no? Almenys jo ho faig, que dic, bueno, pensem Nadal. Llavors, bueno, doncs això és una miqueta més llarg. I gener a nosaltres no ens ho han dit, o sigui que me preparo per una cosa llarga, llarga. Un canvi de vida, sí? Hem de fer un replantejament de com vivim, sí.
0: Miren, el teu pis exactament on és?
1: El meu pis és justament el que ha tingut el segon esvoranc. És a Rubinstein, cantonada amb Teodora a la Madrid.
0: Per tant, es produeix fa unes setmanes aquest esvoranc. Des de llavors, sí. On heu estat vivint tot aquest temps?
1: Bueno, des de llavors i des del primer esvoranc que hem estat visquent, els primers dies no ens havien donat on dormir o l'alternativa que ens van donar no era prou bona. Tres dies buscant-nos la vida i després ens van proporcionar un hotel. I amb aquest hotel bueno, doncs hem anat canviant de vegades, per circumstàncies. Hem anat canviant amb un hotel. Evidentment són vacances, la gent t'acull, vine a casa, estar en un hotel quan no és buscat no és agradable, llavors doncs sí, hem fet diverses setmanes fora, aquí i allà, però bueno, estàs molt pendent de Barcelona, d'estar aquí, d'escoltar les rodes de premsa, per tant, vacances, en el meu cas, poques, poquíssimes o curtes, més aviat, sí.
0: Quanta gent sou a la família Miren?
1: En el meu cas som un. El que passa és que jo visc en una circumstància, tinc un pis molt gran, molt bonic, i sóc una persona pues, que acull molt i constantment tinc gent a casa meva, molta gent que es queden a dormir, la meva germana ve de molt llarg, tres cops a la setmana es queda a dormir. Tinc una família fora, amb la neta, tinc tres precioses netes que m'han nascut, molt petitones, i venien a casa sovint a quedar-se a dormir. Llavors, clar, d'unitat familiar sóc jo, però què passa? Doncs que un no viu així, un no viu exactament així, i això no s'ha contemplat. Amb això dels hotels no s'ha pogut contemplar.
0: Per tant, ens explicaves que aquestes últimes setmanes les has hagut de passar a un hotel. Ara que la notícia és aquesta, que us han dit que fins a principis d'any no podreu tornar a casa, quines són una mica les teves perspectives? T'hauràs de quedar als hotels fins al gener o ja veurem quan? Una mica com et planteges ara, després d'aquesta notícia, les setmanes que vindran?
1: Ja, clar. Bueno, mira, des del 31 de juliol me sembla que era aquesta data, crec que era aquesta, ens van oferir un apartament, però no ha sortit un apartament amb, no sé, cinc característiques que demano, que estigui relativament a prop de casa, doncs que tingui dues habitacions, però una de cinc característiques, wifi, aire condicionat si havia de ser a l'agost, i una miqueta en condicions que hi hagués una mica de llum i tal, cinc característiques, i no m'han pogut trobar, el primer ha sigut al barri gòtic, i el barri gòtic, sincerament, ho trobo una miqueta difícil ficar-me a viure en aquestes circumstàncies d'unes netes que venen a dormir i tal, no pel barri gòtic, sinó perquè a la meitat d'agost doncs, no era una cosa agradable. Llavors, ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament amb més possible, o sigui, que buscarien més àmpliament el tema d'apartaments. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta, m'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: L'estiu, ens ho explicaves i s'entén perfectament que ha estat completament atípic, ara que s'acaba l'agost, que s'acaben per tant les vacances, que d'alguna manera tothom comencem a tornar a la rutina, a la feina, et planteges poder fer una vida relativament normal?
1: Mira, és la batalla de cada dia. Com fer la meva vida més normal? Com poder, amb aquest hotel petitet, fer ioga? Com poder raspallar unes botes perquè m'he anat d'excursió constantment? Doncs aquesta n'és una altra, més seriosa, diguéssim, no? Perquè jo ajudo el meu fill amb les netes. Llavors, com poder tenir les netes en un puesto no que estigui bé, que pugui fer el sopanet a les nenes, no? Aquestes cosetes tan mones doncs, que les àvies tenim per fer són les que estic plantejant-me. Com arribar no, a la feina, que encara treballo una miqueta, doncs com poder arribar a la feina, com... Exacte, sí, no? Com on són les botigues, no? En anir a comprar, en fi, no? Com serà la meva rutineta, i tant, i tant. És una cosa que no hem deixat de fer tots, eh? No hem deixat de fer cada dia. Com una mena de, sense molt exagerar, no? Però com una mena de petita supervivència, eh? T'has de replantejar constantment les coses. Ai, quedem, sí, ui, però a casa no, saps? Ai, bueno, doncs amb aquest cafè, constantment t'estàs... reinventar, no? Bueno, no diguem d'altra gent, no? Que té circumstàncies diferents a la meva, que hi ha molts casos diferents.
0: Has pogut parlar aquestes últimes hores amb els altres veïns, amb aquesta notícia que arriba ahir al vespre? Com estan també la resta de veïns? Suposo que amb aquesta experiència també que ens expliques en el teu cas, però compartida amb molta altra gent que amb circumstàncies diferents però es troben en una situació similar. Com estan els veïns?
1: Jo no conec a ningú que no tingui angoixa. Tots tenim angoixa, sobretot, diria, aquells que hi visquem. Evidentment que l'altre, el que té un negoci i tal, n'han tingut angoixes, però de seguida les ajudes ja han començat a arribar, a més problemes o menys, no? Però que vull dir que sí, que hi ha ajuda, que ajuda i tal, i que demanen i llavors se'ls dona i tal. Però la gent que hi visquem, i sobretot som aquests que estarem més temps, sense casa, que som els propietaris i tal, és una doble angoixa. I, bueno, és que s'ha de pensar que hi ha gent gran malalta, seriosament malalta, que és difícil d'ajudar, que no és fàcil. Gent amb nens que no acaben d'entendre tot, que primer és una aventura, però després és difícil estar constantment no calmant-los, animant-los a que prenguin una visió positiva. Hi ha gent que té mascotes, hi ha gossos, hi ha gats, hi ha peixos, hi ha tortugues, hi ha gent que tenia plantes, jardí, una terrassa, hi ha músics, gent que em diu, és que no he pogut tornar a tocar música. Bueno, circumstàncies molt diferents, no conec a ningú que no estigui, tornant a la teva pregunta, que no estigui angoixat perquè aquestes coses se li estan troncant, no? Se li estan... canviant.
0: Miren, què els demaneu als veïns, a les administracions? Què necessiteu ara mateix?
1: Diuen dos paraules que diuen atenció personalitzada. Bueno, doncs que la descripció d'aquesta atenció personalitzada la portem nosaltres, no ells. Perquè fins ara no l'he vist gaire, entens? Jo, no sé, són aquestes cinc característiques d'un apartament que m'agradaria trobar. Si em diuen, no, és que no ho trobem. Bueno, doncs molt bé, no ho trobem, no? Però aquesta atenció personalitzada em sembla que som nosaltres els que la definim, me sembla. Això és el que demano, sí?
0: Doncs és el relat de la Miren, una d'aquestes 18 famílies afectades per l'esvoranc de l'L9 que no podran tornar a casa com a mínim ara fins al gener del 2027. Miren, moltíssimes gràcies, abraçada ben forta i molts, molts ànims.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, que ens hi costa molt en aquestes reunions donar-la.
0: Passen 3 minuts de 9:45 del matí. Al suplement d'estiu fem una breu pausa i tornem de seguida amb més històries.
2: Catalunya Ràdio.
3: Soy Carlos Arguiñano.
4: Esta semana elige ahorrar el doble.
5: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40% i 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
6: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
7: Escola rural.
6: Natació. Sabateria.
7: I... ràpid.
6: Us hi apunteu?
8: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tar.
2: Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'encebà ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 euros. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 euros. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca El Nuestro, garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 euros. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: A 1861, un ric propietari...
13: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
11: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
11: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: Passen 5 minuts de 2:15 de 10 del matí.

0: I aquesta hora al suplement d'estiu volem descobrir una història i de retruc ens volem fer ressò d'un esport que està agafant molta volada. Segur que alguns de vosaltres n'heu sentit a parlar. El pickleball és una combinació de diversos esports de raqueta, tennis, pàdel, badminton... Doncs bé, parlant de pickleball, aquesta setmana és notícia perquè quatre catalans participaran al Mundial de Pickleball que es disputa al Vietnam entre el 30 d'agost, per tant, a partir de demà i el 6 de setembre. I una d'elles, la podem saludar a aquesta hora al suplement, és l'Alícia Roca. Alícia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la pregunta que molta gent segurament ens estem fent exactament, Alícia, què és el pickleball?
1: Doncs el pickleball és un esport, com bé has dit, que últimament a Espanya, en aquests últims anys, està creixent molt fortament. És un esport de pala que combina doncs, el tennis, el pàdel, el ping-pong, el badminton. Es juga amb una pala que és més estreta i una mica més petita que una de pàdel. Per tant, és molt més lleugera, molt més manejable per tothom, per tots els nivells. I amb una pilota que és característica perquè és de plàstic i està buida per dins. Per tant, també és molt lleugera. I és un esport que combina tant cops de fons, de pista, com cops de volea, cops ràpids, cops precisos...
0: Alícia,
1: molt complet.
0: Entenc que tu, vaja, ets professional perquè disputaràs el Mundial, però entenc que professionalment tens alguna altra feina, és a dir, que la teva jornada laboral, que ens entenguem, no et pots guanyar la vida amb el pickleball?
1: Exacte. Aquí, desgraciadament, a Espanya, com que és un esport que encara està sorgint... No tenim encara cap professional que estigui vivint aquí a Espanya d'això. Tant de bo en breus ho aconseguim, però de moment estem tots amb altres feines. En el meu cas, jo sóc enginyera i disfruto plenament de la meva feina com a enginyera, però és bastant complicat compaginar-ho amb l'esport del nivell, amb els entrenaments i amb tota la professionalitat que requereix un esport així.
0: Per tant, una enginyera que demà se'n va cap al Vietnam a disputar el Mundial de Pickleball, eh?
1: Correcte, sí, sí.
0: Què t'han dit a la feina? Suposo que has hagut de demanar algun permís.
1: Bueno, en el meu cas he hagut de demanar la setmana de vacances, setmana i mitja de vacances, i disfrutar-la. Al final no són vacances, que això els esportistes també ho tenim assumit, que deixa de ser un hobby i passa a ser també una mica una feina, perquè comporta doncs, molt sacrifici darrere, però bueno, moltíssimes ganes.
0: Alícia, com descobreixes tu aquest món del pickleball? Com hi arribes?
1: Doncs en el meu cas, jo sóc tenista, des de ben petita tota la vida m'he dedicat al món del tennis, de competició, i quan vaig haver de decidir una mica si seguia amb els estudis, si seguia amb el tennis, vaig decidir seguir amb els estudis. Per tant, vaig aparcar una mica el món del tennis, però em faltava aquest esperit de competició, no? de seguir millorant amb el món de l'esport, he anat passant per diversos esports, vaig descobrir el tennis platja en el seu moment... I finalment un dia, doncs, passant per un club, vam veure unes pistes que em dic, què és això, no? I eren unes pistes de pickleball. I des d'aleshores doncs, ho vaig descobrir, ho vaig provar, em va semblar curiós. No em va encantar de primeres, però després he de dir que és un esport que enganxa molt, que té una corba d'aprenentatge supersenzilla i que tothom ho disfruta des del primer moment que entra a jugar.
0: Clar, entenc que una cosa per això és provar-lo, que t'agradi, que se't desperti aquest coquet, i l'altra és acabar participant en un mundial. Com has arribat fins al Vietnam a poder participar al mundial de pickleball?
1: Sí, doncs bueno, al final és una mica doncs, implicar-te, no? I veure que et vas apuntant a competicions, que estàs fent bons resultats, també et motiva a seguir entrenant més, a veure que, ostres, això no és només un hobby, no? Que puc implicar-me bé i que els resultats al final van de la mà després d'entrenar i de currar-se una mica, diguéssim. I sí, llavors en aquest últim any aquí a Espanya també ha crescut bastant, i no només crescut, sinó que el nivell que hi havia ha augmentat força i s'ha generat un tour força professional que es diu Pickle Pro Tour aquest últim any i també ha vingut diversos jugadors d'arreu d'Europa aquí a Espanya perquè està havent un alt nivell i això ha facilitat una mica que ens professionalitzem una miqueta més.
0: Quan agafes l'avió cap al Vietnam, Alícia?
1: Doncs just demà, ja a la una ja toca anar cap allà. Ens espera un viatge força llarg, però segur que val la pena.
0: I quines són les expectatives amb el Mundial? Quin paper esperes poder-hi jugar?
1: Doncs actualment a Espanya no anem dels favorits, però sí que som caps de sèrie. Si no ho dic malament, crec que som caps de sèrie número 8. En el cas del pickleball hi ha un altíssim nivell al país d'Estats Units, que és on realment sí que hi ha jugadors que es poden dedicar a això i són professionals. Després també Mèxic té molt nivell. I el dubte és a veure una mica els països d'Àsia, que són països emergents, on hi ha moltíssima gent i on s'està augmentant moltíssim el nivell. I a veure Espanya en quina posició ens podem quedar, a veure si podem plantar els i cara i bueno, tenim moltíssimes ganes, la veritat, de demostrar el nivell que estem aconseguint aquí a Espanya.
0: Doncs Alícia Roca, demà cap al Vietnam i avui amb aquesta història que ens apropa amb aquest esport, el pickleball, que cada vegada ens sentim més a parlar. Alícia, moltíssima sort, que vagi molt i molt bé i que acompanyin els resultats.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs és la història de l'Alícia, una enginyera catalana al Mundial de Pickleball al Vietnam i del Vietnam el suplement d'estiu cap a França.
2: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
3: La refineria de Yaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
4: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
5: Connexió exterior.

0: Falten 3 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Aquesta hora al suplement obrim una finestra a l'exterior i avui anem fins a París. Allà hi tenim la Isabel Galí. Isabel, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quines temperatures a París? Perquè vaja, la calor extrema ha estat notícia aquest estiu i vosaltres no n'heu estat l'excepció, ni molt menys, Isabel?
1: No, a veure, avui estem a 18 graus, o sigui...
0: No està malament.
1: No, un frescolinet que està bé, agradable, però, com deies, França, una mica va ser d'aquestes calorades d'aquest estiu a Europa, en va ser la precursora, perquè la primera canícula aquí va ser a finals de juny, i va ser horrorós. Sí, es van batre tots els rècords, no sé si us en recordeu, però les mitjanes nacionals, patades, les locals, unes nits tòrrites, terribles, 4 dies seguits a 30 graus a les 8 del matí. Molt difícil treballar amb aquestes circumstàncies, i el pitjor és que aquest país no està gens preparat per fer front a aquestes calorades. Era una època encara hi havia classes i hauríeu de veure pares comprant ventiladors per les aules dels fills perquè no s'hi podia estar, el govern comprant aparells de climatització portàtils pels hospitals perquè hi havia plantes sensibles que literalment no paraven de suar. I bueno, és cert que ha estat un estiu complicat. El govern diu que sí, que ha pres nota i que farà reformes per condicionar una mica el país, els espais públics, però ja es veurà, perquè ara de seguida comença la tardor i tothom se n'oblida.
0: Sí, no, i calorada. I més que res, perquè aquesta calor ha arribat ja per quedar-se. Vull dir que el que passa és allò, que anem mirant rècords i diem 20 dies superant els 40 graus, un pic de temperatura a un determinat municipi, però això són rècords que sembla que any rere any anirem superant, per tant, que més val fer aquesta inversió perquè no ha estat una cosa puntual.
1: Sí, però la veritat és que aquest és un país que se n'oblida ràpid d'aquestes coses. A més, França està en un moment com una mica inestable políticament i és molt probable que d'aquí 3 dies el govern se n'oblidi d'aquestes canícules, d'aquestes calorades. A més, ja portem, per exemple, 3 dies de pluja aquí a París, ningú se n'en recorda ja de les calorades. Però crec que per primer cop els francesos celebren veure menys el sol, la veritat, perquè tot i que aquí els hiverns són durs i potser d'aquí un temps ja reclamaran la calor, però s'ha passat una calor tan insuportable, sobretot aquí a París o les grans ciutats, vaja, que la gent agraeix una mica de fresquet.
0: Interessant també això que ens dius, que aquí la política, òbviament, hi juga un paper molt important, i a més França, en aquest moment d'inestabilitat, que ara també hi entrarem en aquest govern que bé, sembla que té els dies comptats, però deixa'm començar demanant-te, Isabel, per una notícia d'aquesta mateixa setmana, un primer entrebanc amb el que comença el curs a Macron, perquè el constitucional francès, Isabel, ha tombat aquesta llei que prohibia l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys,
1: Sí, a més ho va fer allò a la meitat de l'estiu, el 14 d'agost, al mig de les vacances, va emetre aquest dictamen dient que la llei que s'havia aprovat uns dies abans no era vàlida. Aquesta prohibició de les xarxes als menors de 15 anys, aquesta rentrée, aquesta tornada escolar, era, a més, un objectiu gairebé personal del president Macron. Era una promesa electoral del 2024, però havia de començar aquest 1 de setembre, dimarts, i no podrà ser. És una llei que l'Assemblea Nacional va aprovar el 21 de juliol, just abans de les vacances parlamentàries, però l'esquerra, sobretot els socialistes i els diputats insumisos, ho van portar al Constitucional perquè consideràvem que era una llei discriminatòria. I la veritat és que estava fet una mica ràpid i corrents, aquest text, amb una mica la brotxa gorda, i no s'hi van posar els mitjans legals i tècnics per aplicar-la, i l'esquerra doncs va considerar que havia de ser portada al Consell Constitucional per veure si realment complia tots els requisits.
0: I que és una polèmica a l'ordre del dia a França, però no només a França, perquè també aquesta setmana això, Meta, que ha acordat pagar aquests 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes, vull dir que és un tema també que preocupa en general, però a França especialment candent i un país pioner també en aquest sentit.
1: Sí, i ara que parles d'això de Meta, és interessant perquè el Constitucional insisteix que, en fi, que la prohibició es fa perquè afecta totes les xarxes indistintament. No diu que la llei sigui dolenta en si, sinó que diu que efectivament les xarxes, o sobretot les aplicacions dedicades als menors de 15 anys, tenen components negatius per ells, però que el que no es pot fer és fer una prohibició sense adaptar-la una mica als riscos i a les funcionalitats de cada aplicació. I és aquesta generalització d'aquest tribunal, que en el fons el que fa és vetllar perquè la llei s'adapti a la Constitució, doncs el que diu que aquesta llei era inconstitucional. Mira, un exemple, i que té una mica a veure amb això de Meta que explicaves. Per exemple, no es pot tractar de la mateixa manera a l'aplicació Snapchat, no sé si sabeu quina és.
0: És aquella aplicació que vaja, que tampoc no... Totes són una mica el mateix, també
1: sí,
0: es publiquen
1: groga,
0: fotos.
1: Sí, una groga així amb moltes... Es publiquen fotos i hi ha moltes recompenses, per exemple. I aquí a França es fa molt servir molt, moltíssim. I està molt pensada per atrapar els joves constantment amb aquestes recompenses, amb aquestes flames que s'envien uns als altres. I el constitucional que diu és que no es pot tractar igual a Snapchat, per exemple, que una altra aplicació, doncs, que simplement permeti comunicar-se entre els joves, o que no suposi cap risc ni per la salut ni per la seguretat dels menors. I això és el que diu, i per tant ha demanat al govern que rectifiqui una mica aquest text legislatiu.
0: Isabel, tu diries que França és un país especialment addicte al mòbil? No penso només en joves, també adults. Diries que França hi ha certa tendència a estar constantment amb el mòbil a la mà, o quan passeges pel carrer, als entorns laborals? És un país addicte al mòbil?
1: Jo crec que és una mica com a tot arreu, eh? Jo que agafo molt al metro sí que veig molta gent enganxada a les xarxes, però diria que això passa una mica a tot el món. També veig molta gent amb llibres llegint, llibres aquests petits, llibres de poche, de butxaca. Per tant, no diria que especialment o que més que altres, però sí que aquí és un tema que preocupa, perquè hi va haver-hi una sèrie de casos fa 2 anys, sobretot, quan feia poc havíem arribat aquí, casos de crims entre joves relacionats amb xarxes socials, o 2 suïcidis de joves per assetjament en línia, quan dic joves, vull dir menors, I el govern es va veure molt pressionat, doncs, tant per les famílies com per l'opinió pública, i a fer alguna cosa. I s'ha tardat 2 anys a posar una mica el motor amb aquesta llei. Quan es va fer una mica ràpid i corrent, i tot i que Macron ho ha convertit en una promesa, doncs no se n'ha sortit. Però bueno, això és una porta que tot just s'acaba d'obrir, perquè també Espanya s'hi ha pronunciat i altres països de la Unió Europea han dit que també volen seguir aquest camí, i crec que tard o d'hora, un cop s'hagi aconseguit regular bé i escriure bé, perquè és molt complexa tota aquesta llei i què es prohibeix i què no es prohibeix, doncs això acabarà passant un moment o altre.
0: I que hi ha un altre element interessant que el Constitucional posa damunt la taula, que és tot el tema relacionat amb la llibertat d'expressió dels joves, que també és un tema que mereix matisos, Isabel?
1: Sí. Sí, sí, a més és un tema interessant, i nosaltres hem parlat, ahir vaig anar a fer una entrevista amb una associació que es diu e-enfants, que és una associació que fa d'intermediari amb les tecnològiques, amb les agafam, quan, per exemple, hi ha continguts en xarxa.

0: Clar, o que no s'hauria de legislar sense preguntar una mica als adolescents, als menors de 15, per què fan servir les xarxes, què és el que consideren bo de les xarxes i què és el que ells mateixos se n'adonen, que a vegades doncs són addictes, perquè és evident, moltes aplicacions enganxen, moltes no vetllen pels drets dels menors, no retiren els vídeos doncs, compromesos amb la rapidesa que se'ls reclama... I des d'aquesta associació, i evidentment aquest és l'argument del govern, doncs s'està d'acord amb regular aquest nivell d'addicció i de limitar el negoci basat en l'addicció de les xarxes. Però alhora doncs demanen que si s'ha de prohibir, ara, no? Si s'ha de fer una mica taula rasa a partir dels menors de 15, doncs que també s'ha de formar els joves amb l'ús de les xarxes, perquè al final, tard o d'hora, s'incorporaran i el que és necessari és que tothom sàpiga fer un ús racional i que no sigui dolent per ell mateix, no? Pels joves d'aquestes aplicacions.
1: Per tant, aquest 1 de setembre, és a dir, dimarts vinent, que havia d'entrar en vigor aquesta llei, que finalment no hi entrarà, entrebanc per Macron, quin és ara el següent pas en aquest sentit?
0: Una mica el que Constitucional ha dit és que, doncs, que s'ha de redactar una altra versió de la llei, que sigui sòlida jurídicament. Sobretot hi ha dues qüestions que cavallen i que estan com havien estat mal resoltes. Una és la dificultat de demostrar que ets menor, no? Que ets menor d'edat, perquè quan ets major d'edat és molt fàcil, tens el DNI i ja està, però quan ets menor pots no tenir-ne de DNI o fins i tot pots mentir. I aquest ara és el problema principal, la verificació de l'edat. L'altre és que la Unió Europea vol que les normes siguin similars a tots els països de la Unió i està una mica treballant amb una reglamentació europea que posi la responsabilitat en les plataformes i no en els usuaris, no? O sigui, que siguin elles les que demostrin que el disseny de l'aplicació doncs, no està destinat a crear addicció o a fer mal, no? Per exemple, es demana, és una cosa que s'està treballant, que les aplicacions on els joves hi puguin tenir accés, doncs posin fi a l'escrolling, no? Aquest visionat sense fi de vídeos.
1: Allò que comences
0: i no en surts,
1: perquè està dissenyat, a més, l'algoritme per anar-te ensenyant d'alguna manera vídeos que t'interessen i vas fent i al cap d'una hora continues allà, eh?
0: Exacte. Si ens costa a nosaltres, els adults, doncs imaginem-nos com els hi costa als menors de 15, que tot just s'acaben d'incorporar amb tenir el mòbil i els hi fa molta il·lusió i, bueno, s'hi poden passar hores i hores. Doncs això és el que es demana des de la Unió Europea. Acabar amb aquest fi d'addicció d'estar permanentment, perquè evidentment això dona diners a les aplicacions. I hi ha una altra cosa que és que també a vegades, sobretot per exemple Snapchat específicament té aquest problema, que és que t'envia constantment notificacions que són intrusives, no? Per tant, tota aquesta regulació acabarà arribant, perquè la Unió Europea ja està treballant i França volia ser el primer país a posar-hi el peu i ser el primer país a prohibir les xarxes als menors de 15 i no podrà ser.
1: Sí, però en tot cas també una França immersa en la campanya preelectoral, per tant, que al govern d'alguna manera li interessa que aquesta llei tiri endavant perquè el futur és incert i el context polític també no és precisament estable.
0: No, la veritat és que França viu el seu... Bueno, Macron li queden 8 mesos, això ho hem de tenir clar, i el govern de Sebastián Lecornu, doncs, com deies a l'inici, té els dies comptats, perquè les presidencials són finals d'abril, principis de maig, després de les presidencials hi haurà legislatives, previsiblement a l'estiu, i clar, Macron voldria aprovar aquesta llei abans d'acabar el mandat, però serà realment difícil perquè hi ha d'haver-hi consens entre els diferents partits. Això ja es veurà si s'aconsegueix, jo ho veig sincerament difícil, i a més perquè ara el govern el que ha de fer és sobretot dedicar esforços a intentar pactar uns pressupostos, que cada any és complicadíssim fer-los aprovar. Necessita que tots els partits, o almenys aconseguir una majoria a l'Assemblea Nacional. Això enmig d'una campanya, precampanya, vaja, perquè encara no estem en campanya, però estem en precampanya electoral, on tots els partits es dedicaran a tirar-se les culpes de tot el que no funciona.
1: És a dir,
0: a França.
1: Es respira aquest ambient de precampanya tens, ja, d'alguna manera.
0: Totalment, sí. Estem ja en precampanya. Tens encara no, perquè encara s'han de definir
1: crispat.
0: Moltes coses. Bueno, tampoc diria crispat. Jo, o sigui, hi ha molt d'interès a saber qui... qui es presenta i qui no, i cada setmana, cada 15 dies hi ha enquestes i unes enquestes que no paren de dir que guanyarà l'extrema dreta, malgrat que Marine Le Pen

0: va ser condemnada per segon cop per malversació de fons de la Unió Europea, etc, etc. No hi ha tensió encara, perquè les enquestes són tan, tan contundents que en fi, els altres candidats amb prou feines tenen feina diguem, per posicionar-se, però sí que ja es respira aquesta precampanya, ja es respira. Encara no ha començat el curs polític, sobretot legislatiu, però sí, ja se n'està parlant, evidentment, de la precampanya.
1: I caldrà veure si també Marine Le Pen, aquesta diferència que li auguren les enquestes, es manté en aquests propers mesos, eh?
0: Sí, ja es veurà, perquè de moment la manté. La manté, tot i que, insisteixo, es va saber, el 7 de juliol es va saber que ella es podria presentar en aquestes presidencials. És claríssim un posicionament, el de l'extrema dreta, que el que ve a dir és que hi ha una gran important, part important dels francesos que estan enfadats amb el govern, estan enfadats amb Macron, que és un vot de càstig en molts sentits, però el problema que hi ha és que la resta de partits, excepte l'esquerra alternativa de Jean-Luc Mélenchon, diguem l'esquerra més a l'esquerra, la resta encara no acaben de definir ni programa ni candidats. O sigui, encara no hi ha candidats oficials. Per exemple, dins del centre n'hi ha 3 o 4. L'esquerra, diguem, més centrista, també, la socialdemocràcia, també han de fer primàries encara, les faran a l'octubre. Per tant, hi ha molts candidats que no ho acaben de ser, programes que comencen just a perfilar-se. Dijous hi va haver-hi, per exemple, un primer debat organitzat per la patronal, parlant d'economia, però, en fi, insisteixo, les enquestes són tossudes, dient que l'extrema dreta guanyarà almenys en primera volta, i tothom el que està fent és càbales a veure què pot passar en una segona, si hi haurà doncs aquest famós vot contra l'extrema dreta, com hi ha hagut en altres eleccions, o si en aquesta ocasió això no passarà, no?
1: Doncs interessant, aquesta arrencada de curs a França, que, com sempre, amb la Isabel Galí ens aproparà des de París. Isabel, has fet vacances, entenc ja, eh?
0: He fet vacances, sí, ja les he fet totes.
1: I París, a l'estiu, què tal de turistes? Perquè aquí al centre de Barcelona això de moure'ns ens costa encara, i a París deveu estar una mica... Com ho portes tu, això?
0: Bueno, no, jo porto bé. Jo, comparat amb Barcelona, jo crec que París és una ciutat com molt més àmplia i els turistes es reparteixen. A veure, jo treballo davant de la Torre Eiffel i, evidentment, allà sempre hi ha turistes, però és que, com que n'hi ha tot l'any, ja no... Ja hi són, formen part del paisatge. No,
1: amb vistes a la Torre Eiffel, eh? La redacció?
0: Bueno, sí, és una petita delegació que TV3 subloga amb una altra productora i allà estem, amb vistes a la Torre Eiffel i al Sena.
1: Quin privilegi, quin luxe. Isabel Galí, des de París, una abraçada ben forta, estarem pendents.
0: Una abraçada.

0: Són les 10, ens actualitzem amb els serveis informatius. Marta Sánchez, bon dia.
1: Hola, bon dia. Comencem amb la indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
2: Angoixada, trista, molt, molt desubicada, també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Confien en la promesa que l'Ajuntament els hi trobi apartaments en condicions i puguin deixar els hotels on estan reubicats.
2: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà doncs, mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també el barri del Putxet. Ara amb la Núria Jarra passem altres notícies. Continuen les tasques de recerca de supervivents després de l'arribada massiva de dimecres al Nepal.
3: Les últimes xifres parlen de 633 morts i gairebé 2.500 desapareguts. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per l'arribada massiva de dimecres costarà uns 4.000 milions de dòlars, segons ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Ahir a la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut i el Ministeri Exteriors d'Espanyol no ho confirma.
1: A Ceuta es manté la tensió quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants.
3: En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
4: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
3: En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. El govern espanyol, mentrestant, ha demanat a la Unió Europea el suport de Frontex per fer el triatge dels migrants que continuen a la ciutat autònoma.
1: La regidora de la CUP, Moià Capgirem, Laxmi Roset, denuncia haver rebut múltiples comentaris masclistes en un vídeo publicat a xarxes parlant sobre l'escorxador del seu municipi.
3: Roset lamenta la situació i denuncia que és un assetjament que pateixen moltes dones que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament. També demana acabar amb el que ha qualificat de xacra. El partit ha condemnat rotundament els atacs i la violència masclista exercida contra la seva regidora, com també la violència racista, diuen textualment, que es desprèn dels comentaris de la publicació.
1: Els comerços de Barcelona s'han vist afectats per la gran quantitat d'obres que s'estan fent a la ciutat i també per la intensa calor, obres que afecten els principals accessos de la ciutat, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial. Per exemple, al carrer Montaner, on els treballs es poden allargar un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
5: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
1: I la calor també influeix en les vendes. Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques.
6: Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de la Lliga. L'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat Anoeta sense l'última incorporació, l'extrem Brian Zaragoza. El partit en directe, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, el Barça s'entrena aquest matí a la Ciutat Esportiva per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'últim fitxatge blaugrana, el porter Livakovic, ahir ja es va exercitar amb l'equip. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter argentí ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenadors. entrenaments de l'Atlètic. I avui comença la Lliga Femenina amb tres equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda a les 5 al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. I finalment, quan aquest matí, quan faltin 10 minuts per les 11, comença el circuit del Canyés, la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els entrenaments d'ahir, els germans Àlex i Marc Márquez van aconseguir el segon i tercer millor temps, darrere l'italià Marco Bezzecchi.
7: Fins aquí les notícies.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: 10 i 6. It's a kind of magic. Harry Houdini era un expert de tancar-se als llocs més inversemblants i sortir-ne miraculosament. David Copperfield va fer desaparèixer l'estàtua de la Llibertat de Nova York. I a casa nostra, tota una generació va créixer amb les bromes del màgic Andreu i el sarcasme del McClary. I darrerament hem quedat meravellats amb la teletransportació del Mago Pop que ha arribat fins i tot a Broadway. Però Luis Pardo, el mentalista més famós de Catalunya, no és un mag qualsevol. No fa aparèixer conills de barrets ni talla una persona en dos, sinó que s'endinsa en la ment humana per endevinar els pensaments més profunds. Aquesta setmana ens ha deixat entrar al seu estudi, allà on té lloc l'impossible. Ara el suplement d'estiu, el mentalista Luis Pardo i alguna cosa fora del nostre abast. Luis Pardo, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé. Encantat de que estiguis aquí.
1: Hem vingut a visitar, t'has obert les portes del teu local.
2: Perfecte.
1: On som? Presenta'ns aquest espai tan especial.
2: Doncs estem a Spirit Club. Spirit Club Barcelona és el nostre local on fem els nostres espectacles de mentalisme propers, no? Màxim 26 persones. Es veu molt diferent, molt, molt diferent a quan es viu al teatre.
1: Què hi passa aquí? Si avui hem vingut a xerrar una estona, avui no hi ha espectacle, però si vingués un dia d'aquests que hi ha espectacle, 26 persones... Què hi passa aquí? Què m'he d'imaginar?
2: Pues qualsevol cosa relacionada amb la ment i el misteri, aquí és el lloc. Hi ha experiències de transmissió de pensament, prediccions, espiritisme, moltes coses. Però bueno, mira, t'ensenyaré una cosa, vale? En vez d'explicar-t'ho, doncs que ho vegis.
1: D'acord.
2: Mira, tinc aquí una tarja, vale? Tarjes amb els números 1, 2, 3 i 4. D'acord? Presta atenció al que et diré a continuació. D'aquí un moment intentaré influir mentalment sobre les teves decisions, vale? Imagina que a un d'aquests números, el que tu vulguis, li fas una rotllana al voltant. Quan ho hagis imaginat, em dius, ja el tinc.
1: El tinc?
2: Sí?
1: Sí.
2: A quin has imaginat fer el número? L'1, el 2, el 3 o el 4?
1: El 2.
2: El 2, per alguna raó en concret? És que fixa't que jo ho tinc escrit des de fa rato, que faries una rotllana al 2.
1: Uau, ha girat la targeta i hi ha un número 2.
2: Sí. Per què ha sortit això? Doncs, per exemple, he entrat a la teva ment per que fessis el que volguessis. I és perquè imaginessis marcar el número 2. Només t'he dit, fixa't en mi, ja t'estava marcant el 2. ¿Vale? I després, quan t'he dit, imagina fer un rellon al voltant i tornar a marcar el 2. I això ha fet que, inconscientment, doncs, petits missatges subliminals, tu t'anessis el 2.

0: com t'he de presentar? Mentalista, il·lusionista?
1: Mentalista, sí, mentalista. Il·lusionista està més enfocat a el que és màgia amb cartes, manipulació. Jo no faig manipulació, jo jugo amb la ment. Jugo principalment amb psicologia, comunicació no verbal, sugestió, hipnosis i diferents tècniques psicològiques per aplicar-me en tot això.
0: Hi ha truc?
1: Hi ha tècnica. Ja tinc la paraula truc, no m'agrada dir-la perquè s'associa, no, doncs a un element trucat. Per exemple, tothom sap que no s'acerra una persona pel mig i hi ha un truc, però no se sap quin és. No? Jo faig servir tècnica, com dic, tècnica psicològica, hipnosis, pseudo-hipnosis, etc.
0: Hipnosi.
1: Uh-huh.
0: Hi ha gent que això segurament diu... Què és exactament? Això deu ser una d'aquestes coses que no m'acabo de creure.
1: És normal que molta gent no s'ho cregui i que tinguin un concepte molt diferent, perquè, per exemple, als anys 80 i 90 es va fer molt mal a la hipnosis, a televisió, no? Hipnotitzant a gent que fes la gallina, etc. I després hi ha molta cosa de la que es veu a televisió que, o sigui, molta cosa que es fa, que quan surt a televisió no es veu, que és com preparen les persones, ¿vale? Perquè no és, pum, un, dos, tres, duerme. No, hi ha una preparació. Els espectacles en directe, per exemple, aquesta preparació sí que es veu. Fas diferents jocs psicològics, diferents jocs de sugestió, per veure doncs, quines persones es sugestionen més i després poden entrar en els exercicis d'hipnosis. Igual que unes persones poden servir per unes coses i no per unes altres i viceversa.
0: Som al Suplement d'Estiu, som a Catalunya Ràdio, hem vingut a veure el Luis Pardo. Et volem conèixer una mica també a tu, com a persona, darrere d'aquesta façana, que tens de roquer, si em permets dir-ho així.
1: Sí, bueno, sí, quan tenia cabell portava tupé, portava cresta de psicobili i després em vaig quedar sense cabell i, bueno, però sí, el rock és algo que m'apassiona molt. Jo també sempre he dit, no, si no fos mentalista, m'hauria agradat doncs, tenir una banda de rock. I d'alguna manera, quan faig els meus espectacles, els faig com si fos un cantant de rock. No? Jo no faig un espectacle perquè sí, només per ensenyar-te, mira lo que hago. Jo faig un espectacle perquè t'estic transmitint coses d'aquell moment de la meva vida. No? Per exemple, l'espectacle Paranoid, que és el primer que fèiem amb la Minerva, la meva dona, és un espectacle on estem explicant, d'alguna manera, la nostra història d'amor i tot el que ens va costar doncs, arribar a estar junts. No? Jo tenia la meva dona, estava casat, ella també tenia el seu nòvio, però va ser una cosa d'aquestes que passen i ho explicàvem a l'espectacle. Llavors, sempre intento explicar coses de la meva vida o d'aquell moment. Per això dic, d'alguna manera, tracto el meu espectacle com si fos un cantant de rock.
0: Per ser mentalista, cal tenir algun do especial, algun do amb el qual es neix i que no es pot aprendre? El
1: que s'ha de tenir principalment és paciència. Perquè doncs, entrar a la teva ment per obligar-te a dir el dos no s'aprèn en dos dies. I quan s'aprèn amb uns quants anys o mesos la tècnica, no et surt bé sempre durant uns quants mesos o uns quants anys. Tens que anar a perfeccionar la tècnica, tens que ensajar. Llavors, el principal és paciència. Paciència per anar aprenent i anar practicant.
0: Tothom pot ser mentalista.
1: Anar practicant. Aviam, tothom que li pugui agradar, no? Tindràs que passar temps observant, per exemple, comunicació no verbal, detectar quan algú, per exemple, et menteix en una conversació o quan li agrades a algú. Són coses que es poden detectar, però les has d'estudiar i has de mirar molt a les persones i estudiar molt a les persones perquè se't quedi ja d'alguna forma subconscient, que no tinguis ni que fixar-te. No? Tot això és temps.
0: Tu recordes la primera vegada que vas poder entrar a la ment d'alguna altra persona?
1: La primera vegada? No, perquè jo vaig començar amb la màgia convencional.
0: Amb la màgia Borràs. M'he d'imaginar
1: sí, la màgia Borràs,
0: que eres un d'aquells nens que, com molts tenia altres, de
1: anys,
0: petits, ens van
1: tenia
0: regalar
1: 6 anys i em van regalar la màgia Borràs. Jo tinc TDAH i dislèxia. I llavors, en el col·le, doncs, es reien de mi, em feien bullying, etc., doncs, per, a lo millor, doncs, no saber llegir en veu alta per la dislèxia, no saber concentrar-me en segons quines coses pel TDAH, etc. Llavors, em van regalar la màgia Borràs. I va ser com el meu refugi. Vale? Jo em refugiava allà i m'encantava. Inclús me'n recordo que jo feia que em castiguessin en el col·le per no anar al pati i quedar-me estudiant la meva màgia Borràs. Quan ja començava a saber coses, doncs estava donant pel cul tot el dia als pares, als amics, a tothom. No?
0: Amb els trucs, sí, amb cartes.
1: Exacte. I vaig descobrir que dins de la màgia hi havia una sèrie de jocs que tenien que veure amb algo que a mi m'apassionava ja des de petit, que era la ment. Perquè quan jo veia que no sabia estudiar com els altres nens o que no sabia i així, jo sempre em preguntava per què, no? I vaig descobrir una faceta que es diu mentalisme, que treballava amb la ment, però a l'hora que la vaig descobrir em va decepcionar, perquè tot el que s'explicava de màgia Borràs o llibres de màgia de mentalisme eren trucs. I jo no em conformava. Jo dic, no, jo sé que la meva ment treballa diferent per alguna manera. Vull saber per què. I llavors vaig començar, doncs, més gran ja, a estudiar psicologia, neurologia, com funciona també el cervell, i vaig començar, doncs, a unir les dues coses, a unir el que és la màgia amb truc, per dir-ho d'alguna manera, amb la màgia, amb el mentalisme sense truc. Fins que ja vaig descobrir la hipnosis. Quan ja vaig descobrir la hipnosis, que em costava molt creure-la fins que la vaig aprendre...
0: Igual que segurament igual molta que gent segurament deu estar
1: moltes
0: pensant...
1: Persones,
0: això
1: perquè,
0: al final
1: però,
0: és...
1: Perquè tenim idees equivocades, com deia
0: és
1: abans,
0: mentida,
1: no?
0: És mentida o és fins i tot una estafa, potser.
1: Penseu. Sí, normalment, quan no creiem algú, és perquè no sabem d'aquest algú. No? Jo vaig donar, jo no creia en una hipnosis perquè em vaig enterar quan, doncs, quan vaig aprendre i començo a donar compte de com treballa la ment, no? Quan vaig començar a aprendre tot això, doncs la part del truc, la part de la màgia va anar desapareixent
0: i
1: em vaig obsessionar amb tot això.
0: Que la gent del teu voltant li dius això és una passió, és un refugi, però vull que sigui la meva professió també.
1: Sí, això es va convertir a poc a poc. Va convertir a poc a poc, no? O sigui, jo he tingut moltes feines i doncs, el primer treballava doncs, fent màgia convencional a les comunions quan jo tenia 14, 15 i 16 anys. Vale? I després vaig tenir altres feines, tenia un negoci propi, que era un ràpid de reparació de calçat i duplicat de claus. Això era el 90 i pico. I allà doncs, et comencen a trucar doncs, per anar a treballar a un creuer, per anar a treballar a tal lloc, no? I és on arriba un moment que has de valorar. Vull dedicar-me a això o vull dedicar-me a l'altre? O sigui, vull tenir l'estabilitat de tenir una reparació del calçat o vull treballar el que realment m'agrada encara que no tingui aquesta estabilitat? I ho valores i dius, pues, bajo la persiana i et comences a dedicar a tot això. I cada cop et vas dedicant més. O sigui, hi havia un moment on sí, l'any 2000-2001 encara seguia doncs, unint, no? Remenant tècniques psicològiques amb tècniques amb truc de màgia. Però quan després ja vaig guanyar el primer premi nacional treballant principalment amb la psicologia, vaig dir aquí hi ha un potencial que no s'està explotant enlloc. Jo vull fer això. I costa molt més. Costa molts més anys, costa molta més feina, però doncs a poc a poc ho vas aconseguint. O sigui, va ser un hobby que se convertia un hobby i una obsessió per saber com funciona la ment que es va convertir en la meva feina.

0: Segurament la hipnosi és una de les coses més cridaneres quan parlem de mentalisme i que potser sí, que ens criden més l'atenció i ens generen més curiositat, però més enllà de la hipnosi, si et demano, per exemple, l'espectacle que més t'ha costat fer, o no sé si n'he de dir truc o no, però allò que més t'ha costat, què em diries?
1: El que més m'ha costat, per exemple, doncs pot ser el rècord mundial de conducció a cegues amb moto.
0: Com m'he d'imaginar? Una conducció a cegues amb moto.
1: Doncs amb molts anys de pràctica, vale?
0: I amb una moto?
1: I amb una tècnica psicològica, que són els micromoviments inconscients, vale?
0: A un lloc concret, m'he d'imaginar els carrers de Barcelona.
1: Sí, va ser per Hospitalet, perquè a Barcelona no ens van donar permís. A Barcelona ho vaig fer pel programa Il·lusionadors de TV3. Vale, va ser un recorregut més petit, però després per fer el rècord mundial no ens donava permís i ho vaig fer a Hospitalet, però el mateix. No es va tallar cap carrer. Vale? Pujo a la moto. Em van fer un antifaz especial de cer, de 2 o 3 mil·límetres gruixut per assegurar-se de que no es veu res. I a més a sobre em van posar una caputxa de 4 capes de tela negra perquè no passés ni tan sols la llum.
0: Per tant, no veia res.
1: Jo l'única referència que tenia era una noia que es va seure darrere meu i tenia que portar les mans aquí apoyades.
0: Un paquet.
1: Vale? Sí. Ella l'únic que tenia que fer era pensar. No em tenia que guiar fent gestos voluntaris, tenia que pensar. Pensar si tenia cotxes davant, si no els tenia, quan acceleres, quan no acceleres, si hi ha un semàfor vermell, si tinc que girar a la dreta, si tinc que girar a l'esquerra. Nosaltres portàvem un cotxe de policia davant i ja tenien que seguir aquest cotxe, vale? Per fer un recorregut. Quasi ens paguem una hòstia, però no ho vam fer i ho vam aconseguir. Vale?
0: Com?
1: Micropulsacions involuntàries. Aquesta lectura muscular, per això l'altra persona només tenia que apoyar-me i estar relaxada, per jo entrenar durant molts anys, captar. Això em ve d'un exercici que vaig aprendre fa molts anys, que era, per exemple, jo ara et dono el pèndol i et dic, guarda'l, amaga-lo aquí a la sala, on tu vulguis, no? I llavors em dones la mà. Això ho vaig aprendre de Fassman. Fassman ho feia. Llavors tu em dones la mà. I jo només anar mirant pels teus pulsacions i pels teus moviments, acabo adivinant, acabo sabent on has guardat el pèndol. Sense donar-te compte, em dones pistes. Si el pèndol l'has amagat a la meva esquerra i jo vaig a la meva dreta, inconscientment a vegades em frenes. I si vaig cap allà, m'ajudes. Llavors, aprendre a detectar totes aquestes coses, arribes on arribes, a trobar el pèndol, doncs això ho vaig ampliar per fer a la conducció a cegues. La mateixa persona, involuntàriament, pels seus moviments involuntaris, les seves micropulsacions involuntàries, doncs et van guiant si tinc que girar a l'esquerra, si tinc que girar a la dreta, si tinc que parar. Per això també necessito una persona que se sàpiga concentrar, que hagi parlat amb ella, que assegurar-me que no estarà excessivament nerviosa, perquè si està excessivament nerviosa no em guiarà bé inconscientment.
0: I que vulgui fer-ho.
1: I que vulgui fer-ho, exacte, exacte.
0: Tenir valentia. Vale?
1: Per això, doncs, és possiblement el que més m'ha costat perquè han sigut molts, molts, molts anys d'entrenament.
0: Tu pots llegir la ment?
1: Jo no puc llegir el que són els pensaments, però sí puc llegir el teu cos. I puc llegir el cos, puc llegir la mirada, puc llegir la microexpressió. Per exemple, mira. Entraré a la teva ment, vale?
0: D'acord.
1: Mira, vull que pensis un número de l'1 al 100. Només vull que el pensis, no que me'l diguis, vale? Vale. Només vull que em diguis una cosa, una pista que et demano. És un número d'una cifra o de dues xifres?
0: D'una.
1: Només d'una. Llavors és de l'1 al 10, llavors és més fàcil. Vale. Mira. Vull que comptis de l'1 al 10. Bueno, de l'1 al 0. Vale? Mira'm els ulls i compta de l'1 al 0. O sigui, de l'1 i després del 9 al 0.
0: D'acord.
1: En veu alta?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 0.
1: Perfecte. Quin número has pensat?
0: El 6.
1: El 6. Quan has dit el 6, la teva cella esquerra s'ha aixecat. I és el que a mi m'ha dit que estaves pensant en el 6.
0: I has escrit el número 6 a una targeta.
1: Exacte. Tu estaves mirant, estaves comptant tots els números normal, però el 6, la teva cella ha fet pum, i ja està, ja m'ho has dit. Per això no llegeixo els pensaments. I llegeixo la ment a través del cos, a través de les paraules, a través dels moviments, a través de moltes coses. Això és...

0: i aquell truc cara en cara, després de tants anys de dir que això no hagis aconseguit fer i que t'agradaria algun dia poder aconseguir fer, quin seria?
1: Sí, hi ha una cosa que porto anys, tinc fa molts anys al cap, no sé si algun dia la faré o no, però la tinc al cap des de fa molts anys, que és que m'enterrin viu, aguantar, o sigui, i aguantat estar dins d'un ataúd de gel, vale? Durant tot un programa de televisió amb el Santi Millán. Però vull més anar més enllà, que m'enterrin viu. És una tècnica que feien servir els fakirs hindús. Que t'enterrin viu, estar un parell d'hores, potser, enterrat viu. Ells estaven dies, però no només després d'enterrar-se viu, que el que tens que fer és relaxar-te amb disminuir al màxim les teves pulsacions per administrar el poc oxigen que tens, sinó després, com també m'agrada molt l'escapisme i he fet homenatges a Houdini, i he escapat de camises de força, de lletxeres amb aigua, etc., escapar d'estar enterrat viu. És una cosa que tinc al cap. Si l'aconseguiré algun dia o no, no ho sé. Però la tinc al cap des de fa molts anys.
0: No has passat mai por?
1: Moltes vegades he passat por. Moltes vegades. Per exemple, totes les vegades que he jugat a la ruleta russa, he passat por. Totes les vegades que he fet qualsevol cosa de risc, he passat por, perquè saps que tot pot fallar, tot pot passar. Qualsevol cosa. Depèn com agafes la moto i també passes por si veus un cotxe que està passant massa a prop teu, no? Llavors, quan estàs jugant amb coses de risc, doncs sí, passes por.
0: Tu assumeixes el risc, però i la gent del teu voltant, la teva família, la gent més propera, com es gestiona aquesta por que algú posi tant en risc la seva
1: doncs,
0: vida?
1: Doncs ho passa malament. Ho passa malament. No? Un joc de risc que faig ja alguna vegada l'ha fet la Minerva en vez de fer-lo jo, perquè l'he ensenyat com concentrar-se i com fet, i ho passo fatal també jo. No? És passar molt malament. Cada cop en faig menys. Abans m'omplien més.
0: Ara per no alguna cosa, perquè
1: abans
0: hi ha alguna cosa que...
1: Abans m'omplien, abans em donaven aquest xute d'adrenalina com qui fa de port de risc, no? Tens allà algo que vols més.
0: I d'alguna manera cada vegada tens més a perdre?
1: No és que tingui més a perdre, és que m'omple menys. Com que he fet tantes coses, ja... aviam, hauré jugat a la ruleta russa mils de cops, vale? I un cop em va fallar. O sigui, estava al Teatre Muntaner, tenia el revòlver apoyat a la sien, vaig disparar i hi havia bala de foguets, però hi havia bala. Vaig caure inconscient al terra. Quan vaig obrir els ulls tenia molta por, perquè no veia. El primer que vaig pensar és m'he cremat un ull o m'he fotut un ull fora. Llavors la meva primera reacció va ser portar les mans als ulls, i els ulls estaven al seu lloc. Jo vaig anar caminant amb els dits, i quan vaig arribar aquí a la sien, el meu dit es va enfonsar. Em vaig aixecar i no sé com, encara avui en dia no sé com, vaig treure forces per aguantar, per acabar els 4 o 5 minuts que quedaven de l'espectacle. I després vam marxar directament a l'Hospital del Mar, on em van curar i em va fer moltes proves, radiografies, escàners, de tot. I la doctora em va dir, Lluís, has tingut molta més sort de la que creus. Una bala de foguets del calibre que portes pot fer mal inclús a 3 metres de distància, perquè era un calibre potent, no? Diu, tu tenies el revolver apujat aquí, al seny. Em va dir, si haguessis tingut el canyon 2 mil·límetres més a baix, si ara tu et toques aquí, veuràs que hi ha un moment que tens com un forat, vale? Tots ho tenim, si us toqueu, podeu veure. Doncs jo tenia 2 mil·límetres més a dalt. Si hagués estat aquí, la mateixa onda expansiva hagués trencat a l'os, perquè aquí és molt prim, i al trencar l'os el fogonasso hagués arribat al cervell, podia estar paralític o podia estar mort. Podia haver mort a l'instant.
0: I tu aquell dia no vas pensar fins aquí?
1: Sí i no. Aquell dia vaig pensar fins aquí, però el dia següent, això va ser a la funció 10 de Paranoid. A la funció 11 ho vaig tornar a fer. Per el que et deia abans, jo estava explicant alguna cosa de la meva vida. I jo necessitava en aquell espectacle seguir explicant allò de la meva vida. Sí que vaig jugar a la ruleta russa des d'aquell dia 90 cops més, a la funció 100 es va acabar la temporada, i allà sí, és on em vaig prometre, no em tornaré a posar un revólver al cap mai més, i així ha sigut.
0: Hi ha gent que no deu entendre què et mou tant i quina és aquesta necessitat tan imperiosa que
1: segurament qualsevol, persona que faci paracaidisme, que faci rafting, que faci escalada, ho entendrà perfectament, no? Són sensacions d'adrenalina, que et pugen i et fan sentir, no sé, és molt difícil d'explicar si no ho sents.

0: Luis Pardo, moltes gràcies per obrir-nos el teu local.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure.
1: Fins la pròxima.
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
3: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat!
3: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web i app.
7: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
8: Et veig una mica inquiet aquests dies.
9: Ara qui viu com solíem viure?
7: Perquè tot un món s'acaba.
9: La casa, el servei.
8: Quants en veus fora, doncs?
9: Uns quants.
8: Ai, senyor.
7: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
11: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40% i 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
13: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
14: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
13: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
14: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
13: Univers MotoGP.
15: Perquè el Mundial és nostre.
13: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
16: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
17: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
18: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
16: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real E Arena, Reial Societat Espanyol.
18: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
16: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
18: I a 2:15, Girona a les Palmes.
19: Xuta Estuani, gol!
16: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
18: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
16: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
2: El suplement d'estiu.

0: A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana.
1: Passen 3 minuts de 2:15.

0: Rosa Rodon i Toni Padilla, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Hores abans del retorn a la nova Creu Alta. Com esteu?
2: Nerviós.
1: Doncs il·lusionats.
0: Nervis per què?
2: Ah, per fa il·lusió. Sempre un partit a casa. Bé, nervis. Jo sempre estic nerviós quan jugo al Sabadell. Sempre. Tinc aquest coquet, no puc evitar-ho, soc tribunero.
1: No, i a més avui tornem, veurem les obres, no hi ha res que ens agradi més que veure les obres, valorarem l'estat de la gespa, que és nova, i després també, bé, s'han fet una pila de socis nous, també veure, doncs, potser si tenim nous companys al costat, al seient, no?
0: Ah, això es converteix en una família, al final, la gent amb qui comparteixes...
2: I tant, sí. Al final, una cosa molt bonica d'anar a un recinte esportiu és que coneixes persones fora del teu àmbit i que molts cops acaben sortint doncs, relacions d'amistat, no?
0: Aquesta setmana he pensat en tu, Rosa. Digues. Perquè no sé si ho has vist, que com a amant que ets declarada de la canya, ha sortit un peluix. I he pensat, li demanaré a la Rosa si
1: la
0: hem passat dia per caixa o no.
1: És que estic força obsessionada amb la canya. O sigui, em fascina. Jo sé que...
2: La canya, per qui no sàpiga, el gos d'acompanyament, no un peluix, un gos de veritat, que té el Girona, que actua com a mascota, que també doncs, és el millor ambaixador possible del Girona. De fet, crec que podríem dir que ara mateix una de les poques coses que genera consens 100% dins del Girona és la canya, que és aquest cos magnífic que tota
0: l'estima. No ha marxat, no podem dir el mateix de la resta de...
1: No podem dir el mateix, la canya es queda, és un gos fidel. Certament, potser el Girona no està passant pel millor moment i segur que la canya els donarà molt de confort. No sóc jo, que estic obsessionada amb la canya, vull dir, els equips rivals també van i tots els altres jugadors s'ho fan venir bé per anar i amanyegar una mica la canya, que és el meu somni. El peluix segur que està molt bé, però la canya real és la canya.
0: Es fa estimar. No, però el Sabadell sí que ha començat prou bé.
2: Sí. No, dos empats fora de casa i tenim un projecte molt consolidat. Per primer cop passem la barrera dels 10.000 socis. Hem hagut d'allà de crear la iniciativa del Seient Lliure perquè també tenim la nova Creu Alta plena. I la veritat és que a nivell social és increïble i l'equip funciona, l'equip competeix. Avui ens ve l'Almeria, que és un equip molt en principi candidat a l'ascens, entrenat per un català, el Francesc Xavier García Pimienta, i que fins i tot ens han aplicat la clàusula de la por perquè no pugui jugar l'Edgar al mig de la defensa.
0: En tot cas, avui... Avui l'Astrolabi a la nova Creu Alta, però no només l'últim destí.
2: Avui anem de vacances a Sabadell, que si... Podríem fer-ho, però, escolta, de fet, el Sabadell porta com a publicitat a la samarreta Visit Sabadell, que sempre penso jo com a sabadellenc, hòstia, tampoc no cal que fem una campanya de turisme, però bé, passen aquestes coses.
0: Visit Sabadell i Visit...

0: Últim astrolabi d'aquest suplement d'estiu, on ens porteu Rosa i Toni.
1: Què et sembla aquesta música, eh? Ensucradeta, eh? Una cosa romàntica.
2: On trobes que anem? On trobes que anem?
0: Això és algun país oriental, és claríssim.
1: Mira, aquesta cançó es diu La lluna representa el meu cor, és de la Teresa Teng, i és un himne per totes les comunitats de la diàspora xinesa. Va ser com el primer gran èxit de la música pop xinesa, no fet a la República Popular de la Xina, i la Teresa Teng és un autèntic, va vendre milions de discs i de vinils als anys 70 a Hong Kong, all tot allà on havien xinesos, i és una cantant del nostre destí d'avui, que és Taiwan.
0: Avui l'astrolabi cap a Taiwan. Destí per començar, que ens agafa una mica més lluny d'altres que hem visitat aquest estiu. Per tant, comencem, com sempre, amb alguns consells pràctics. I el primer, si ens cal o no ens cal, Rosa Rodon, un visat per viatjar a Taiwan.
2: No ens cal, només cal tenir, com sempre, el passaport vigent. Recordeu sempre tenir almenys un mig anyet de marge de passaport. No tinguem disgustos, que com que ens dura molts anys, després resulta que ens caduca i no ens n'adonem i només té un mes de vigència. Jo el que faig és apuntar-me al calendari, renovar el passaport ja uns quants mesos abans. Llavors, un passaport vigent, amb estades de menys de 90 dies, que serà el que farà pràcticament tothom, no cal, i anem directament.
0: Perquè 90 dies tampoc no caldria destinar-los a visitar Taiwan. Si algú els té, escolta, endavant, perfecte. Però si no, en quants dies recomaneu fer aquest viatge a Taiwan?
2: L'illa no és especialment gran, per tant, a veure, mínim una setmana segur, especialment perquè anem molt lluny, però jo crec que amb uns 10 o 15 dies, sobretot 15 dies, es fa bastant bé i t'endús una idea bastant representativa del que és l'illa.
0: I sortint des de Barcelona, vols directes o no?
2: Aquest cop no tenim la sort de tenir vols directes, s'ha de fer escala. Potser la més habitual és fer escala a la Xina, a Shanghai o a Pequín. Tenir present també que és una escala que, com que has de passar un altre cop controls de seguretat allà, ara ho explicarem més llargament, potser, les relacions entre aquests dos països, però és una escala molt habitual i surten moltíssims vols. És més, aquests aeroports tenen un espai específic per les escales per anar a Taiwan, a Hong Kong o a Macau.
0: Perquè avui, més enllà de descobrir Taiwan, serà molt interessant també parlar d'aquest conflicte, d'aquesta relació entre la Xina i Taiwan, i que d'alguna manera suposo que també marca aquest viatge i és ben present.
1: Totalment, i si la gent pot anar a Taiwan, el que recomanem és que parlin amb la gent, perquè veuran que en funció de la generació tenen una visió del conflicte molt, molt diferent. Intentarem fer un resum molt ràpid perquè la gent ho entengui. Bàsicament, nosaltres veiem dos estats. Un és la República Popular de la Xina, capital Pequín, l'altre és Taiwan, capital Taipei, però és... tècnicament no hi veuen dos estats, veuen un de sol. Aquesta és la clau. Això ve després de la Segona Guerra Mundial i una guerra civil molt dura a la Xina, entre dos bàndols, un nacionalista amb un partit polític, el Kuomintang, liderat per el Chiang Kai-shek, l'altre banda, els comunistes Mao Zedong. Guanyen els comunistes i, per tant, es queden a la Xina i estableixen el seu poder. Però el bàndol derrotat s'escapa a la illa de Taiwan i manté el govern, que ells creuen que ha de manar a tota la Xina. Per tant, els dos estats el que reivindiquen és som la Xina autèntica. Una mana la Xina continental, gegant, i l'altra mana només aquesta illa. Si aguanten sent tan petits és perquè els Estats Units sempre els donen suport militar, però, per tant, tècnicament, ells el que reivindiquen és que no són dos estats. Els dos diuen, som un sol estat, simplement que un voldria imposar el seu règim a l'altra banda. Durant molts anys el Taiwan també va ser una dictadura militar, en aquest cas. Els darrers anys és una democràcia parlamentària, un règim molt més similar al que tindríem nosaltres. Però què ha passat? Que els darrers anys, les noves generacions, aquest conflicte de la Segona Guerra Mundial els hi queda molt llunyà. Per tant, ha nascut una nova tendència política que el podríem definir com l'independentisme, que diuen, escolta, acceptem-ho, la Xina tenen el govern comunista, que s'ho quedin, i nosaltres ja som una cosa diferent. Acceptem-ho, proclamem la independència, una Taiwan independent, i no tenim cap mena de voluntat, d'alguna forma, d'establir el nostre govern a l'altra banda. Això genera moltíssimes tensions i que la vida política a Taiwan es compliqui moltíssim perquè ha posat d'acord, podríem dir, tant a la Xina continental, que diuen res d'independentisme, Taiwan ens pertany, i els partits tradicionals de Taiwan diuen tampoc res d'independentisme, nosaltres som l'única Xina autèntica. Per tant, ha nascut una nova tendència, que és la que diu que després de tants anys, Taiwan ja ha de fer el seu propi camí i renunciar a cap mena d'aspiració sobre Pequín.
0: De fet, ara pensava que l'estiu passat l'astrolabi ens vau convidar a viatjar a la Xina. Són dos viatges que tenen gaires coses en comú o són dos mons completament diferents i poc tindrà a veure el viatge, que de fet poden recuperar a l'aplicació de Catalunya ràdio, aquell astrolabi en què ens vau convidant a la Xina i avui a Taiwan.
2: De fet, diria que l'astrolabi de la Xina va ser el primer que vam fer. Passa una cosa molt curiosa. Durant molts anys, la gent que visitava Taiwan veia una versió de la Xina moderna i la gent que anava a la Xina el que es trobava era potser una versió no tan moderna. Ara ha passat al revés. Qui hagi anat recentment a la Xina, i si hi ha algú que hi ha anat fa molts anys, quan hi vagi actualment trobarà un país totalment divers. La Xina continental, diguem-ho així, és molt més moderna que el Taiwan. De fet, per veure algunes coses de com era la Xina abans, potser has d'anar a Taiwan. I després hi ha un altre factor també, que és que a Taiwan hi va haver-hi un gran impacte de la cultura japonesa. Per tant, si has estat al Japó, també constantment el cervell et fa una mica d'interferències entre elements que tu reconeixes de la cultura japonesa, elements que tu reconeixes de la cultura xinesa, i després el camí del mig propi, que era una mica el que ens ha explicat el Toni també, que ha après el mateix a Taiwan.
0: Doncs avui l'astrolabi cap a Taiwan.

0: ruta que ens proposa la Rosa Rodon i en Toni Padilla, començant per la capital, començant per Taipei.
1: Ciutat interessant. Molt interessant, que bonica, podríem dir, urbanísticament i arquitectònicament.
0: És un eufemisme interessant, Toni Padilla.
2: No, és interessant, és molt interessant.
1: Ho és, però no és estèticament bonica. És a dir, no, hi ha ciutats que no sé, típica ciutat del centre d'Europa, que arriba a ser tot sembla una postal. No seria el cas. Estem parlant de que, precisament per la seva història, a partir del 49, arriben tants refugiats que la ciutat creix d'una forma caòtica i cada barri té una personalitat molt marcada. Tens, és cert, una sèrie de barris antics que són els que sobreviuen, que són aquells que van fer els japonesos, perquè l'anterior construccions eren totes de fusta, les guerres el van cremar o gairebé tot, queda algun temple que té 300 anys, però són molt pocs, els edificis més antics els van fer els japonesos, queden doncs aquests barris, que queda un urbanisme japonès que el pots d'alguna forma olorar, que són molt, molt bonics, s'han convertit una miqueta en els barris, podem dir, hipsters, on pots fer el cafè car i les botigues de moda, que està així, però la resta és bastant caòtic, moure's a vegades pot ser complicat, i els darrers anys han sortit molts gratacels, el més conegut és el Taipei C9, que va arribar a ser el més alt del món, fins que a Dubai van començar a construir coses molt més altes, que és aquell que l'Àlex Honnold va escalar sense corda fa poc, recordeu?
0: Sí.
1: Que va ser fa un any, no?
0: Sí, va ser en directe,
2: no, a principis d'aquest any.
1: A principis d'aquest any, sí. Aquest escalador nord-americà.
0: Feia una mica d'angoixa de veure,
1: molta, molta, molta.
2: De fet, la va escalar dos dies més tard que nosaltres hi pugéssim, i encara ens va fer més impressió de dir quina animalada és aquesta.
1: Ja sé, es barreja aquesta modernitat de gratacels, botigues molt modernes, també en tradició, perquè, per exemple, doncs, a la zona de Dihua, que és la zona més antiga, encara hi pots trobar-hi negocis que tenen 200-300 anys, que ens remeten doncs, a una cultura anterior, i a més que pots comprar productes d'aquests que fa com il·lusió, que dius, no em faré res, però fa il·lusió, hi havia una botiga només d'estels per jugar al vent,
2: i una altra,
1: de tes, infusions...
2: De làmpades de paper, que són molt boniques també i molt tradicionals, i t'estàs deixant que hi ha moltes motos.
1: Masses.
2: Jo no sé com reconeixen la seva.
0: I la conducció, què tal? Que al final a vegades no està en la quantitat, sinó la qualitat, eh?
1: Ha millorat. És un país molt segur, en aquest sentit. De fet, saps, tots els governs tenen a les seves pàgines web consells perquè les persones que volem fer el turista ens informem, i molts cops diuen, escolta, potser no és el moment d'anar a Afganistan, que hi manen els talibans, per si no ho sabies, no? Doncs tots, des del govern espanyol, el nord-americà, el britànic, diuen que Taiwan és un dels països més segurs del món. Quin risc hi ha? Que t'atropelli una moto, un tifó o un terratrèmol. Però a nivell de seguretat és un país molt segur.
2: Bé, o que algun dia la cosa es compliqui amb la Xina mentre tu ets allà. Clar, això també podria passar.
1: Si Pequín apreta el botó vermell i t'agafa, doncs tens un problema.
0: Doncs més val que no, però escolteu, si decidim fer aquest pas, anem a Taiwan, comencem per Taipei, més enllà de la capital, que és el que no ens podem perdre.
2: Ves que l'illa és molt curiosa quan la mires, perquè sembla que hi hagi una línia al mig, val? Que són una serralada muntanyosa, llavors tota la part habitada, tot el lloc on trobem a les ciutats, ens quedaria a la banda oest. I la banda oest és frondosa, verda... Bueno, està molt, molt poc poblada i en realitat és com si tinguéssim dues illes en una, Toni?
1: Sí, l'altra és més salvatge. Aquesta part més habitada et pots veure molt fàcil, però el que recomanarien també és part més de muntanya. L'interior té uns parcs naturals increïbles i té banys termals. Llavors, és un país que si vols relaxar-te, per un preu relativament econòmic, pots trobar hotels, onsens, que els van construir de nou els japonesos. O sigui, Taiwan era una illa que els xinesos el tenien molt abandonada, molt salvatge, i van ser els japonesos, quan l'envaixen a partir del 1910, després de les guerres de l'opi, qui van començar a donar la primera infraestructura turística. I van veure un potencial, i van dir que teniu banys termals i van construir uns recintes que encara molts d'ells doncs, sobreviuen, que són molt, molt recomanables. Llavors tenen parcs naturals molt bonics a l'interior. El més bonic és un que es diu Alishan, ells ho coneixen de forma col·loquial com el bosc màgic, que és alta muntanya, estem gairebé a 2.000 metres, pels matí unes boirines, una vegetació fantàstica, i té un detall també molt bonic, que és que i pots arribar amb un tren que té 100 anys, que de nou el van construir els japonesos.
2: Com dèiem, tota la part molt poblada et pots moure amb tren facilíssimament, trens fantàstics, trens moderns, i després tenim aquest tren històric, que és la gran obsessió dels taiwanesos. Jo diria que si algú viatja a Taiwan, anar a Lishan és una de les parades obligades, és el que segur que no podem renunciar. És un bosc absolutament preciós, envoltat també de plantacions de te. És segur el lloc que jo no em voldria perdre, i potser la regió de la qual més em vaig enamorar a Taiwan. Llavors, aquest tren històric és l'obsessió dels taiwanesos, tothom hi vol anar, però és un tren que surt un cop al dia, que fa el trajecte que dura una bona estona, però és molt agradable, és, bueno, vas veient el paisatge, i bueno, és una obra interessant també d'enginyeria, anar veient com va superant aquesta alçada. Llavors, com a turistes, hi ha una manera de poder aconseguir, i això és un truc que diem als nostres oients per si algú s'anima a fer-ho, hi ha una mena de passi turístic que tu pots comprar abans d'anar a Taiwan, i aquest passi turístic et permet reservar bitllets molt abans del que ho poden fer els taiwanesos. Aquesta va ser la manera com nosaltres vam aconseguir uns passatges per aquest tren, que vam poder reservar places, perquè ells, quan ho obren, el segon s'esgoten. És el somni de tot taiwanès poder agafar aquest tren.
0: I, de fet, si només és un al dia...
1: Sí, de fet, és molt curiós perquè hi ha gent que va a veure'l passar. Llavors, el tren va relativament lent perquè puja en zigzag, perquè passa del nivell del mar de 0 a gairebé 2.000 metres, 5 hores de pujada, i comences a gairebé la platja, no la platja, perquè és una ciutat d'interior, però amb un que hi ha escalfor tropical, i arribes a dalt i passes fred. I tot el trajecte, la gent et va fent fotos i saludant com si passés el tren amb la reina d'Anglaterra dins.
2: Et sents,
1: no? I
2: tu vas saludant. Com a Elisabet II, que anava saludant d'aquella manera a poc, de manera sincopada i sense parar, tu et sents d'aquella manera, i també és cert que el tren fa alguna parada tècnica que, si està una estoneta més, que et permet també visitar alguna de les viles que trobem camí cap al parc natural de Lishan. Per tant, per mi és una de les experiències absolutament recomanables, i si hagués de planificar un viatge a Taiwan, això segur que hi seria.
1: I a més és molt interessant perquè una de les coses que marca diferència entre la República Popular de la Xina i Taiwan és que la República Popular de la Xina, quan va triomfar el comunisme de Mao, el que va fer va ser prohibir les religions. Per tant, va haver una certa ruptura. És cert que avui en dia es pot practicar certa llibertat religiosa a la Xina, però hi ha moltes generacions, sobretot la de la Revolució Cultural, que no tenien cap mena de contacte amb les religions, i per tant s'han perdut moltes formes d'entendre una cosmografia a la vida. A Taiwan no, ha hagut una pervivència de les religions mil·lenàries sense cap mena de ruptura, i part d'això és que hi ha els temples de la natura, el diàleg amb la natura a través també de les divinitats, llavors, la varietat de temples, els taoistes, els de Confuci, els budistes, i això també ho veus a Lishan. Tu vas caminant per un parc natural preciós i van apareixent temples pel mig que tenen un diàleg mil·lenari amb la natura.
0: Però, tot i això, pot ser que no sigui un país tan visitat com, per exemple, si que ho seria la Xina? És un país que ens falta una mica per descobrir, diríeu?
1: Sí, totalment. En part perquè si fas el viatge a aquella zona, la Xina, clar, és tan gran i té tant a oferir que molta gent prefereix anar o al Japó o a Corea o a la Xina, i en part també per la por, perquè si contínuament el govern de Pequín diu que algun dia l'envairan, doncs hi ha un punt de... La gent es pensa que potser són llocs que hi haurà violència. I no, és un lloc molt, molt tranquil en espera si algun dia esclata un conflicte bèl·lic. Però jo puc entendre... Nosaltres vam fer el mateix. Abans, el primer viatge que vam fer a la Xina el vam fer a la Xina continental per descobrir-la, perquè és gegant i, clar, tens tantes coses. Però crec que Taiwan, com deia la Rosa, el que ofereix és poder descobrir més una Xina que no ha tingut una ruptura, i per tant hi ha una gran diferència. És a dir, sobretot a la qüestió religiosa, per Taipei, que dèiem que és una ciutat que potser no és bonica, quan entres als temples, per exemple, tots els estudiants, abans dels exàmens importants, van als temples, i creuen molt en la fortuna, tiren daus, tenen una forma de viure la relació amb les divinitats, amb el destí, que ens remet a una Xina mil·lenària, que això s'ha perdut a la Xina continental.
0: Per tant, un parell de punts més pràctics: per moure'ns no caldria agafar vols interns, amb el tren ho podríem fer bé, i per dormir, Rosa, com ens ho hem de fer?
2: A veure, per dormir hi ha infinitat d'opcions, preus molt diversos, diria que en aquest sentit és un destí assequible, no és d'aquells prohibitius, però segur que

0: que és segurament un dels edificis més estimats per totes les persones a Taiwan, perquè dins té els millors restaurants de cuina tradicional i moderna, i totes les famílies intenten fer els àpats de celebració de les persones grans. Llavors, és un lloc que t'has de rascar una mica més la butxaca, però paga molt la pena anar-hi, perquè explica molt el que és la societat de taiwanesa moderna, apareixen molts films, apareixen moltes referències, en moltes sèries. Llavors, no és una... Evidentment que hi ha turistes, però sobretot el que és bonic és veure com totes les famílies de Taiwan hi volen anar a fer un esmorzar, hi volen anar a fer un àpat, hi volen entrar, perquè tots tenen referències i els explica la seva història.
1: I volen visitar també els passadissos secrets que van fer, que això es pot visitar per treure els mandataris. Jo ets a dir, Marina, és un hotel que està dalt d'un turó, d'un roig intens, i quan anàvem pujant, no, cap a l'hotel, jo, això entono la meva culpa, li deia, vols dir que hem de dormir aquí? Això serà molt car, no sé què. Ell, no, però és un hotel històric i aquí sí que val la pena potser gastar-se una miqueta més de diners perquè ja ho veuràs. Jo li deia, ja, però potser en visitar-lo n'hi havia prou. No, haig de dir que aquí el senyor Padilla tenia raó, i val la pena allotjar-s'hi, val la pena estar en aquest hotel, val la pena veure la connexió que tenen tots els taiwanesos amb aquest hotel que van i s'hi fan fotos. Nosaltres no tenim cap referent d'un lloc tan històric, d'un hotel tan històric on la gent hi vulgui anar només per ser-hi una estona.
2: Hotels amb història i grans esmorzars. És l'hora de parlar de menjar Rosa Rodon, cinema a Taiwan. Què ens recomanes? Què és el que no ens hem de perdre?
1: Doncs mira, comencem bé pels esmorzars, com per exemple el cas d'aquest hotel que deia, més d'aquells que té un esmorzar increïblement, bueno, copiós, hi ha absolutament de tot, però en aquest perfil d'hotels el que tens és una manera fàcil d'aproximar-te a la gastronomia d'un lloc per a porucs. Si tu ets una persona poruga, que potser no aniries a tastar segons quines coses al carrer, en l'hotel ho tens perfectament, en aquest, que és un hotel que, a més, vol ser tradicional. Evidentment, tens una part potser de menjar més occidental, diguem-ho així, però després tens tot el que menjaria un taiwanès per esmorzar. I tot degudament etiquetat amb els seus cartells, per tant saps què menges i et permet tastar cosetes una mica d'aquí d'allà per saber què és el que t'agrada. I penso que en un lloc així val la pena, doncs, dedicar una bona estona a l'esmorzar, que no sigui de tràmit, perquè et permet aproximar-te i conèixer moltes coses i dir, ostres, doncs, no ho sé, el bambú fet així, no? O
2: què és el més típic allò que porucs i no porucs, si anem a Taiwan, t'ho recomanaries superar aquestes pors i tastar-ho?
1: Bueno, és que després ve la part divertida.
2: Ai.
1: Aquesta és la part per porucs. Llavors, la part per no porucs, i això jo també ho recomanaria, és anar als mercats nocturns de carrer. En totes les ciutats trobareu aquests mercats que hi ha 30.000 parades de menjar, i llavors tu has de fer aixafardi i decidir quines són les coses que més gràcia et fan. Per mi és l'aproximació divertida a la gastronomia.
2: Potser sense acabar de saber exactament què és el que estàs provant.
1: En general ho saps força, eh? Sí? No hi ha tant aquesta cosa de no tinc ni idea del que estic menjant. Sí que ho saps, però potser està cuinat diferent, potser té una forma diferent, potser té una presentació diferent. Els mercats, per mi, són una part molt important de l'experiència. El menjar al carrer és molt important al Taiwan. I, a més, en aquests mercats no només hi trobem totes les paradetes de menjar, sinó que també hi ha paradetes de fira, de punteria, i és un lloc molt viu, és un lloc on hi tens totes les famílies de Taiwan passant-s'ho bé i passar una bona estona allà. I després un altre factor. És menjar de carrer, però sanitàriament és correcte. O sigui, no és una... perquè ens entenguem, no és una paradeta llardosa que t'estàs jugant, diguéssim... No,
2: sempre s'agraeix.
0: La gent s'ho estima tant que és cert que els mercats van créixer carrerons o tota la vora dels temples, i encara els trobes, però s'estimen tant els mercats de carrer que directament ara ocupen, doncs, com pàrquings gegants i tenen com passadissos, i allò no tocava, és el paradís de la Rosa. La Rosa va posar el nas a totes les parades.
2: I si parlem de Taiwan, Rosa, també hem de parlar... de te, òbviament.
1: És que hem de parlar de te obligatòriament per dos motius. Des de la banda més tradicional, com dèiem, el te de Lishan és famós. Nosaltres aquí, a Catalunya, no tenim tanta tradició de te, però la gent que li agrada el te coneix sobradament el te de Lishan, el te d'Oolong. És un lloc per descobrir també les diferències entre les diferents collites. Les collites, quan fa fred, quan fa calor, tenen gustos diferents. I després... a Taiwan es va inventar l'altre te, que aquest sí que ha impactat a nivell mundial, que és el te de perles o el bubble tea, que això segur que n'has vist.
2: I tant, el bubble tea... Déu-n'hi-do. No m'agrada gens. No m'agrada gens. No m'agrada gens. Em sembla una cosa estranyíssima. A Taiwan segur que val molt més la pena que per algun carrer del centre de Barcelona.

0: Toni Padilla, una última recomanació lectora.
1: Sí, ben ràpid, eh? Tenim poca literatura traduïda, però recomanaria el llibre de Liang, que s'ha traduït al català, que es diu Matar el marit, que és el primer llibre manifestament feminista que es va fer a un país que té un defecte, que és molt masclista, i es basa en un cas real, que és una dona que va assassinar el seu marit, que la maltractava a inicis del segle XX, i explica la història amb un to doncs molt real, que impacta molt. I en aquest cas, fan una recomanació també petita de cinema. Hi ha una pel·lícula de l'Angli, que la gent el recordarà perquè va anar a Hollywood i va triomfar, el Pacín Anglès i companyia, és el millor director taiwanès, i quan encara vivia a Taiwan va fer una pel·lícula que en castellà és Comer, Beber, Amar, que és molt dolça, explica molt bé la fractura degeneracional entre les diferents generacions taiwaneses, i apareix aquest hotel que deia, el Gran Hotel, perquè el protagonista del film, que és el pare, és cuiner en aquest hotel, i és un film molt dolç, molt bonic, que el podeu trobar a Filmin.
2: A Filmin, molt recomanable.
0: Rosa Rodon i Toni Padilla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un suplement d'estiu més amb aquests quatre viatges magnífics. A reveure. Ha estat un plaer, com sempre.
1: Gràcies a tu per comptar amb nosaltres. Vaig a buscar-te en un bubble tea, te'l porto.
0: Vinga, sí. Va.
2: Bon viatge.
0: Una pausa i la tornem.
3: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
4: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
6: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori i WMF. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Catalunya Ràdio.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. I comencem a Ucraïna, on els bombardejos russos han deixat aquesta nit 27 persones mortes a Butxa, el mateix escenari de la massacre russa que al principi de la guerra va deixar més de 400 civils morts i va commocionar l'opinió pública. També hi ha una quarantena de persones ferides i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. Mentrestant, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits. Algun d'ells han estat greu. Entre les víctimes hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. Repassem més notícies ara amb la Maite Curto. Salvador Illa apela al diàleg i al consens sobre el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater.
2: El president de la Generalitat ho ha dit en la inauguració avui del Parc Solar d'Alcarràs, el Segrià, el més gran que hi ha a Catalunya ara mateix. Un cop el parc estigui en ple rendiment, permetrà multiplicar per 2 l'energia fotovoltaica que no és d'autoconsum de Catalunya. Illa ha reivindicat aquest parc fotovoltaic d'Alcarràs.
3: Sí, tenim clar cap on volem anar. Si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança.
1: Els veïns de Barcelona afectats per l'esvoranc de la línia 9, que no podran tornar a casa fins l'any que ve, asseguren que estan indignats i també angoixats.
2: Confien, malgrat tot, en la promesa que l'Ajuntament els hi trobi apartaments en condicions i puguin deixar els hotels on estan reubicats. Una de les veïnes és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
4: Angoixada, trista, molt, molt desubicada, també. Perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea.
2: I el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia.
5: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
6: Crec que és més segur formar part d'una família més gran. A bigger family.
2: El resultat del referèndum és incert. Les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot pro-europeu. Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions en què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea.

0: Doctor Prats actua aquesta nit a Cervera. El concert s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre i Doctor Prats hi actua a la plaça Magdalena de Montclar, de la capital de la Segarra, la banda que està immersa en la gira del nou disc F5 amb un directe carregat d'energia on repassen els èxits de la seva carrera, així com també els nous temes. El disc simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit. És un dels grans reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat.
1: En marxa el circuit del Canyís, la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Ara mateix és a punt de començar la Q2, on Marc Márquez és el favorit per aconseguir la pole. La cursa sprint començarà a les 3, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. En futbol, l'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat a Noeta, encara sense l'última incorporació, l'extrem Brian Zaragoza. Tot i el mal moment de l'equip basc, Manolo González reclama tocar de peus a terra. Mentrestant, el Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Mentre que aquesta tarda l'Atlètic de Madrid visita el Sevilla sense Julián Álvarez, el davanter pretès pel Barça, ahir es va entrenar en solitari. A la secció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, disputarà demà contra Alemanya la final del Mundial. A les semifinals, el combinat espanyol va derrotar els Països Baixos per 3-4. I acabem amb motor. A l'IndyCar, als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee. Àlex Palou pot proclamar-se campió matemàticament quan falten 3 curses per acabar la temporada. Palou necessita acabar la prova amb 98 punts d'avantatge respecte al segon classificat.
2: Fins aquí les notícies.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: Són les 11:05. Cada dissabte a aquesta hora baixem al bar. Qui en sortirà més malparat de la tertúlia dels draps bruts?
0: Draps bruts.

0: Els últims encarregats de treure draps bruts d'aquest suplement d'estiu, David Balaguer, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Candela Figueres, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Marta Ferrer, molt bon dia, un dissabte més.
3: Molt bon dia.
0: I Edu Guadavent, tornat.
4: Bon dia.
0: Què tal, com esteu? Som al bar del suplement, ja ho sabeu. I la primera pregunta obligada, què demaneu per esmorzar?
1: Jo un biquini. Un biquini ben carregat de formatge, sobretot.
4: Important.
1: Sí.
2: Jo cafè americà. Jo no menjaré fins d'aquí una horeta més, encara.
3: No, que ets d'aquelles que al matí...
2: Si jo poso menjar a primera hora al matí, tot el meu cos va lent.
3: Costa, eh?
2: Sí, no renco.
3: Edu? L'Edu...
4: Tenim els pedis rodon aquí al costat, llavors faré cafè amb llet i una ensaimada de cas sucré de Menorca, d'aquestes amb xocolata, que fa de bon matí, de slow morning, que llavors fa que al matí vagi molt més
3: bé. Toni Padilla t'està escoltant amb ulls complats ara mateix.
2: És possible que, com que jo només hauré agafat un cafè americà, et foti una mossegadeta.
4: Em sembla bé, comparteixo.
0: Compartir és viure i aquí es comparteix tot. Marta Ferrer.
3: Jo un tros de pizza reescalfada del dia anterior.
4: Bé, eh? Fa de dissabte.
0: Sí, fa bastant de dissabte i a més és fàcil de fer. Mentre l'anem preparant, vosaltres fullegeu els diaris i us atureu avui a les pàgines de Cultura i ratifiqueu que Rosalía continua imparable amb el seu Lux Tour per l'Amèrica Llatina. Després de passar pel Brasil, l'Argentina, aquí amb alguna polèmica pel mig, Xile i Colòmbia, avui actua a Mèxic. La sentiu a prop i la sentiu lluny alhora. Sabeu, és clar, que és de Sant Esteve Sesrovires, un municipi amb prou feines on superen els 8.000 habitants, però assumiu amb una petita ganyota que ja fa temps que Rosalía no només us pertany a vosaltres. També llegiu que aquests dies a Mèxic Rosalía ha tingut un detallàs amb un fan. Ell li havia explicat que el seu somni era muntar un gimnàs i ella, l'endemà, li va regalar un disc firmat del seu últim àlbum, però amb 1.000 euros a dins.

0: Per un moment no descarteu fer les maletes i marxar cap a Puerto Rico al pròxim destí de la seva gira per veure si arreplegueu alguna cosa, però llavors recordeu que aquí tots som catalans i després de comprovar quan surten els vols, us en desdieu de seguida. Teniu conversa per estona, l'esmorzar a taula, segur que se us acaben fent l'hora del vermut. Avui amb els draps bruts de Rosalia. Deixeu-me que us faci una primera pregunta. Algú d'aquesta taula ha entrat a Berghain? És a dir, la discoteca de Berlín, aquesta amb aires una mica tètrics que ha inspirat la cançó de Rosalia?
1: T'imagines que tots diem que sí?
0: M'agradaria moltíssim perquè tinc moltíssimes preguntes. No és el cas?
2: No és el cas.
3: Crec que tardes en sortir-hi si entres, eh?
0: Sí, entres. Que és el primer pas, que es veu que entrar-hi és difícil.
4: És una pregunta que ja t'esperes que la resposta serà unànime no.
3: I després penso
4: que... És no, aquí.
3: Si haguéssim entrat, què expliques?
4: Exacte.
3: D'allà dins.
0: Us agradaria o no, per això?
4: No.
0: No us atreu aquest, el tecno?
3: Oi, tant que m'agradaria.
4: Hi ha coses que per mi són molt millors si te les imagines, només. Perquè després, quan hi entres, la decepció pot ser majúscula.
3: No sé què m'estàs dient.
4: Jo prefereixo imaginar... Imagina és una de les millors coses que hi ha. Més que no pas veure les coses, perquè després, ja et dic, la decepció moltes vegades és... aterridora.
5: Però és tan gran aquesta... No, o sigui, el relat d'aquesta discoteca és tan gran que segur que més o menys les expectatives, o sigui, un cop entris, alguna cosa ha d'estar al nivell del que t'has imaginat, no?
4: A mi això em va passar amb una discoteca, no diré el nom, que no m'hi deixaven entrar mai.
3: No t'hi deixaven entrar perquè eres menor d'edat?
4: No, però quan hi arribava allà a la porta, alguna cosa veien...
0: No els feia el pes.
4: No els feia el pes i mai entrava. Fins que un dia vaig aconseguir entrar. Jo ja havia mitificat el lloc, m'imaginava que allò seria l'hòstia, i llavors el dia que hi vaig entrar...
0: No n'hi havia,
4: no era res, allò.
3: Però el problema ho has dit tu, David, i ho has dit tu, Edu, són les expectatives, que rebaixeu una miqueta i aneu a viure l'experiència. Al final allò és únic. Estem parlant i no hi hem entrat.
0: Tu, Candela, sí que hi voldries anar.
3: Jo m'encantaria anar-hi i posar els peus una estoneta. Sí.
0: Després potser surts i ets una persona completament nova, eh?
3: O pitjor.
0: nova, no sabem si millor.
3: Sí, però jo... Tu no? Marina?
0: S'hauria de veure.
5: Vas anar a Alemanya, vas estar vivint a Alemanya un temps. És lo típic. Si tu m'haguessis dit jo vaig anar a Berghain, hagués dit clarament. O sigui, la Marina
0: m'encaixa
5: moltíssim entrar a Berghain.
0: Doncs res, si mai entro a Berghain, el que passa és que és això, que és una mica complicat i hi ha molta llegenda urbana també amb l'home de l'entrada, que és qui decideix si entres o no entres, i això sí que és un món que m'apassiona bastant, però en tot cas, si mai hi vaig, us ho faré saber. No ha estat el cas fins al moment.
1: Farem una entrevista, Marina.
0: Sou fans de Rosalía? Per això?
3: Molt.
2: Jo també.
3: Molt. Em costarà treure-li els draps bruts, eh?
2: A mi també.
0: És que... Estem davant dels primers draps nets de la història del suplement?
2: No crec.
0: D'acord.
4: Jo fan no en soc, però sí que valoro molt la seva personalitat. És a dir, a mi el que m'agrada de Rosalía és el personatge, més que no pas l'artista. Tot i que, evidentment, fa coses genials i està molt bé, però jo no aniria mai a un concert de la Rosalía, per exemple. No em gastaria els meus diners, com sí que ha fet la Candela Figueres, per exemple.
3: Sí, jo vaig tenir la sort que una companya va aconseguir les entrades per un dels concerts, perquè segur que ho hagués intentat jo i no. Jo sempre em trobo que faig aquella cua d'espera interminable virtual.
2: I arribes al final i...
0: Hores i hores.
3: Com que et quedes penjat allà... Jo crec que ja em passa el torn. Vull dir, quan me torno a fixar en la pantalla, ja adiós.
0: Allò és una intel·ligència artificial que diu és la Candela, la que ha arribat ara al número de la...
3: Fem-la fora?
0: No. Vas anar al concert.
3: Vaig anar al concert, vaig tenir la mala sort de quedar amb aquella part, aquella franja del costat de l'escenari en què tothom es queixava que no es veia res. Primer estava molt contenta, perquè pensava que la veuria molt bé, i després la meva visió va ser com un cucut. Saps què vull dir? La Rosalía sortia, ara sí. Veia una miqueta, ara no veia. Ara veia una miqueta. Les pantalles, fins i tot laterals, que molta gent veu des de si estàs al frontal, jo no les veia. Wow. Vull dir, em vaig imaginar moltíssim la Rosalía. Aquella... I la imaginació, David, acaba bé.
4: Ho veus? Quin preu tenien les entrades d'aquell sector?
3: Doncs no me'n recordo, sincerament, perquè com que les vaig pagar fa molt temps i les va comprar una amiga, no me'n recordo. Però sí que penso, com dèiem, en Berghain, és una experiència. Volia veure-la en directe i ja he fet el meu check.
0: Tu vas intuir que allò va ser un bon concert?
3: Va ser un bon concert, segur. Amb més intuïció que visió. Però va ser un bon concert segur perquè la música és espectacular i el directe que té, que la música, o sigui, el so sí que no falla, és brutal, és de les artistes que he sentit en directe que més impressionada m'ha deixat.
0: Marta, Edu, vosaltres heu vist mai Rosalía en directe?
1: Jo sí.
2: Jo també.
1: Jo vaig anar al Primavera Sound, que no és el millor escenari per veure Rosalía. I era la l'època Motomami, vull dir que, evidentment, amb looks no pots anar al Primavera Sound, bueno, pots anar, però l'experiència no serà religiosa ni molt menys. I jo, que sóc fan moderada de Rosalía, és a dir, l'aprecio com a artista, la seva figura a vegades crec que m'eclipsa una mica la música i per això sóc una mica més moderada a l'hora d'escoltar-la i de gaudir-la i no acabo de ser partícip d'aquesta furor absoluta per ella i devoció. Jo no havia entès molt el fenomen Rosalía fins que la vaig veure en directe. Veient-la en directe, a darrere de tot de l'escenari gran del Primavera Sound, amb 3 milions de guiris, borratxos, drogats, etc.
0: Que és com un gran pla, Marta.
1: El públic del Primavera Sound, tothom parla qualsevol altre idioma que no sigui el castellà, i el català ja ni us explico. Però veient-la allà, fent el Motomami i tota la història, vaig dir, d'acord, ara he entès tot el que és el fenomen Rosalía. Potser no em convertiré en una fan absoluta d'allò de devoció absoluta màxima, és la meva reina, diva i senyora, però sí que vaig entendre molt tot el que és ella com a fenomen musical, artístic i de personalitat. O sigui, al final, veure un artista, i ho vam explicar aquí al suplement l'endemà, algú que jo crec que només hi ha dues o tres artistes que són aquesta figura, que potser són Lady Gaga, Beyoncé i ella, no? Aquesta cosa de ella és l'espectacle.
3: Ella atrapa. És a dir, tu quan la veus a sobre l'escenari, la vista te va i no et deixa marxar la vista d'allà ni l'atenció fins que s'acaba. I a mi en Beyoncé, que també hi vaig poder anar, i no sóc fan, però hi vaig anar perquè pensar és un espectacle i s'hi ha d'anar, també té això. Durant tot el concert no pots treure-li la vista i no tots els artistes són capaços d'aconseguir-ho.
4: Jo crec que hi ha gent, o sigui, el talent és una cosa que molta gent té talent, amanats, o sigui, hi ha moltíssima gent amb talent en aquesta vida. Però després hi ha una altra cosa que és quan tu tens una personalitat tan marcada que encara et fa superior als altres. I en aquest sentit ho dic perquè la gent que més ens atrapa i la gent que més ens agrada, tant per bé com per mal, o sigui, els que creen com una opinió, són persones que tenen, o com a mínim, tenim la sensació que tenen una seguretat personal molt marcada, molt acusada.
3: Però és que això és el que ens agrada, la singularitat.
5: I crear aquest magnetisme, no? Com que no pots deixar el que dèiem, deixar de mirar-la. Podríem dir, a dia d'avui, diríem que té aura, la Rosalía, no?
3: Sí, Fermer aura, no?
4: Però jo llavors em plantejo una cosa moltes vegades quan veig gent que d'aparença tan segura, és si realment són tan segurs d'ells mateixos com ens transmeten. I crec que moltes vegades aquí és on hi ha la ficció.
0: La gent tu te la creus, David?
4: Jo penso que ella deu tenir punts d'inseguretat.
3: Clar, però tots no? Vull dir, sí, tu no ets segur en tots els àmbits de la teva vida.
4: Sí, però en canvi no t'ho transmet. No clar, li veus l'esquerda, fixa-t'hi. Jo no li veig l'esquerda de la Rosalía. Veig seguríssima d'ella mateixa.
5: Aquesta deu ser la màgia, per mi, sobretot, no? Aquest magnetisme de la seguretat, de dir, jo estic veient una cosa que a mi em transfereix aquesta seguretat, confiança, que em permet estar en un espai en el que, doncs això, mentre que musicalment estàs molt més tranquil i que d'això, doncs, vivencialment, tot es posa a lloc, jo crec que aquesta confiança, sí, sí, com bé dius, és el que et deu transmetre a la resta perquè puguem gaudir clar, com en aquest espai comú.
3: Hem estat en un ambient on puguem veure la desconfiança o la inseguretat d'aquesta noia? No, vull dir, el que tu mostres per xarxes o el que et mostres damunt d'un escenari venent la teva música, venent el teu flow i el que tu has creat, ho mostres segur. Vull dir, aquesta part d'inseguretat la mostraràs en la teva intimitat clar, i crec que no m'ha accedit a aquest cercle ningú. Però d'això d'ella i de
1: qualsevol artista, clar.
4: Però fixa't que els artistes és això, que més t'atrapen són els que et mostren una gran confiança en ells mateixos. I per mi la via en aquesta vida per triomfar és justament això.
0: De fet,
4: fingir seguretat, encara que no la tinguis.
0: Fins i tot sembla segura quan comet errors, i ara entrem també als draps bruts, perquè és un artista qui també l'envolta amb moltíssimes polèmiques, i l'última no cal anar gaire lluny, aquest mateix estiu a l'Argentina, després de la final del Mundial, va dir que els argentins eren uns perles, i fins i tot ella mateixa és una persona que això s'ha de dir quan considera que comet algun error, sempre s'expressa públicament i demana perdó o diu el que considera que hagi de dir, però no té moltes polèmiques, però no és que ho deixi córrer.
1: Sí, però jo amb aquestes, i no només amb Rosalía, ara Rosalía perquè és el tema, però sempre que un artista, una figura pública, ha de sortir a dir m'he equivocat, ho he fet malament, això que vaig dir potser no ho hauria d'haver dit, jo no m'ho crec mai, perquè jo sempre veig allà una persona de premsa, de comunicació, de relacions públiques, dient ara diràs això, t'ho aprendràs de memòria, farem veure que aquí no ha passat res, perquè com enfadis els argentins no faràs calés allà i tindrem un problema seriós. I llavors, per mi, quan un artista surt i diu m'he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir, és com quan al final del concert diuen sou el millor públic de la gira. Totes les ciutats són els millors públics de la gira.
3: Però no sé si en aquest cas de Rosalía, perquè a Argentina també es va liar quan estava de promoció, quan va comentar sobre Picasso, i després ella va fer un... Bueno, crec que va parlar de si s'havia de diferenciar l'artista a l'obra. Bueno, no va posar el focus en Picasso, que havia sigut un maltractador. Després, ella, personalment, va fer un vídeo a xarxes socials demanant disculpes perquè no coneixia bé la figura, i ella va parlar, diu, i a vegades quan parles de 30.000 coses i no tots ho coneixem tot, doncs aquí vaig fotre la gamba i va demanar disculpes. Diu, i tot el meu entorn em deia que jo no havia de fer aquest vídeo, però considero que l'havia de fer. I tu llegeixes molts dels comentaris d'aquell vídeo que penja a xarxes i molta gent diu, agraeixo que una persona pública faci marxa enrere i demani disculpes, perquè tots ens podem equivocar i tots no ho sabem tot. I en el cas de l'última polèmica amb la Perla, crec que va repiular la història de la Mia Khalifa, crec que era, que no hi va ni posar atenció. Que han de posar, perquè tenen un altaveu brutal, sí, però que són persones, també.
5: És que per mi jo aquest punt de que de sobte aquesta genuïnitat que els hi demanem, és a dir, també poden equivocar-se. Clarament tenen un altaveu tan gran que han de vigilar molt com s'equivoquen, però si no els deixem ser persones normals i que tinguin una vida normal i puguin doncs, dir les coses que creuen, passarà això, que llavors tindrem comunicats de premsa, tot el dia el de PR estarà com, hola, això no pots tornar a dir, i al final per mi desdibuixa una mica l'artista, perquè li treu la gràcia, li treu la màgia que puguis...
0: Tu estàs a favor que es puguin equivocar.
5: Sí, i tant. Això sí, que s'ho pensin. I abans de dir les coses, doncs, per exemple, se la va criticar molt perquè quan va passar el tema de Gaza no deia res, no? No diu res, fins que finalment va sortir i va dir, hola, crec això. Si no deia res, a mi tampoc m'hagués semblat malament. Entenc que té un altaveu molt gran i que s'ha de fer, però a la vegada què farà? O sigui, que la Rosalía digui que està malament a Gaza farà que canviï alguna cosa el que està passant? No crec. Evidentment, ajudarà a conscienciar, però si és un missatge buit com ei, està malament, doncs potser no funciona. Potser el que hem de demanar-li a aquests artistes és que facin un missatge que vagi acompanyat de informeu-vos d'això o mireu aquí les coses.
1: O una acció, no? Jo sempre penso que quan hi ha figures públiques que realment volen fer canvis, fan les accions i ja està. No cal que ho publicitin de mil maneres, no? Penso sempre jo en el cas de Leo Messi amb l'Hospital Sant Joan de Déu, no? Que gairebé sense dir res i sense anunciar-ho gaire, doncs va finançar tota una ala nova, em sembla que és, no? I anava fent i tampoc necessitava que ningú ho sabés. I per mi, aquí en aquests moments, amb aquestes coses, és quan realment veus un artista compromès amb una causa, no quan, evidentment també, quan ensenyen les banderes de Palestina, etc, però crec que han d'anar realment un pas més enllà, almenys perquè jo em cregui que realment tenen aquest compromís.
0: Clar, però és que llavors no ho sabríem, perquè si una mica la gràcia de fer-ho d'aquesta manera és que sigui completament altruista, perquè no t'estàs beneficiant públicament i la teva imatge no se n'està beneficiant perquè la gent no ho sap, precisament perquè la gent no ho sap, tampoc no sabem quins artistes però ho fan i quins no?
4: Sí, però després també hi ha tot això de... Quan un artista té un gran altaveu, no un artista, sinó qualsevol persona que té un gran altaveu, sembla que qualsevol polèmica que sorgeix ja t'ha de fotre la piulada, no? La piulada de torn, ha de dir alguna cosa, si no, aquella persona no s'està mullant. És a dir, volem que la gent es mulli, però en realitat moltes opinions, sincerament, així ho penso, són totalment d'aparador. Tu fots un escrit de quatre línies i ja està. I aquí, quan les coses són més notòries, és quan es fan coses com aquesta del Leo Messi, més apartat, lluny del focus. Quan ens allunyem del focus i fem realment coses que són importants per la societat. No només parlar és molt fàcil.
3: Parlar és molt fàcil i estan molt bé les accions, però només faig un pas enrere. Posicionar-se sobre qualsevol cosa porta les seves conseqüències i a vegades no és fàcil. I nosaltres mateixos, a vegades, amb les nostres xarxes, hem dit, ho faig o no ho faig? Aleshores, imagina quan el teu altaveu és tan gran i quan tothom et posarà el focus i el que tu diguis serà exponencialment i et podrà portar conseqüències que ni tu has arribat a pensar. Vull dir, aleshores, aquesta gent s'ho ha de pensar bé perquè el pas que fan ells és, és una cursa sencera per la seva carrera.
5: Sí.
0: Va, més draps bruts de Rosalía, l'estripada que li va fer Estrella Morente, que va ser precisament a la tarda aquí de Catalunya Ràdio.
6: Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
7: Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí. Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, no puedo colgar la colaboración, a vergüenza.
6: ¿Por qué?
7: Porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos. El respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. Yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo. Yo no tengo una pataleta de alguien que empieza y de pronto le molesta, pero sí es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí. Porque

0: Ara hi entrem, perquè és una polèmica que també va aixecar polseguera. Però abans, deixeu-me demanar-vos, quina és la vegada que us heu sentit més estafats en la vostra vida?
1: Hòstia, més estafats en la nostra vida? Aquesta és una pregunta molt complicada, Marina Laminos?
0: Tu t'has sentit gaire estafat, David?
1: És que jo m'he sentit estafat moltíssimes vegades a la vida.
0: És a dir, el problema és que no saps on triar perquè tens moltes estafes ara mateix passant per davant del teu cervell.
1: Sí, sí, estafes contínues que ara m'estan passant com cometes.
0: Estafes personals, estafes amoroses, estafes...
2: Estafes amoroses, acumulem diversos tots, Els de dir,
3: ostres,
2: aquí sí que les expectatives les havia posat alta i a sobre de les expectatives l'estafa ha vingut després.
1: No confiïs mai en una persona que el primer dia de conèixer-la ja t'està dient que ets meravellós, que ets una persona resplendent, que ets fantàstica, que ets el millor. Aquestes persones són les que després...
2: És que després, quan et coneguin, ja no et veuran així.
1: No, és que després
2: ve el pal.
1: No.
0: En tot cas, aquestes paraules d'Estrella Morente...
1: El famós lovebombing.
3: Ara, bé.
1: Això.
0: Van aixecar moltíssima polseguera perquè va ser molt sorprenent. De fet, fins i tot, va ser a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que primer una mica la reacció era com... Ho està dient mig de broma, no? Que li demana de fer una col·laboració a ella i a Sílvia Pérez Cruz i de sobte no és gens de broma, sinó que Estrella Morente està molt ofesa perquè diu que Rosalía bàsicament li va fer gravar una cançó i va acabar aprofitant una part molt, molt, molt petita, ínfima, d'allò que s'havia gravat. Us va generar interès aquesta polèmica o el que hagi de dir Estrella Morente?
3: És molt divertit l'àudio. És que a més
2: es va encenent.
3: M'agrada quan diu, esto no és una pataleta.
0: Però...
3: Bueno, no sé.
0: També quan diu, por respeto no he dicho nada, però ho estic dient ara mateix. M'estic quedant a gust.
2: Només m'he esperat un temps. Això de respeto, després ja...
0: Només m'he esperat a tenir un micròfon davant.
3: No, em sembla que també és una manera molt interessant de gestionar, és a dir, no fer un comunicat en el moment que surt el disc i dir això, no? Quan tingui un micròfon davant, ho tiraré tot, ja deixo dit, ja no hi ha polèmica, perquè jo estic dient que no és una polèmica, simplement no m'has tractat.
2: No és una polèmica, t'ho dic jo, però els altres creuen que sí. I a més el Francesc es devia quedar amb el contorn de dir, uau, què m'estan dient ara?
1: Sí, jo t'hi penso molt al Francesc, que està fent una entrevista... afable, amable, no? Sí, que no et penses que doni titulars, una entrevista de tarda, i de sobte, aquella persona, en un to com de broma, acaba mostrant una ofensa total i te l'acaba fotent aquí, damunt de la taula.
2: Però jo faig una pregunta, de qui era el treball? De qui era la cançó? De la Rosalía. Sí. Tu demanes una col·laboració. Val, molt bé, et canten. T'encaixa, no t'encaixa, poses el que vols, és la teva feina. Mm. Quantes vegades tu has treballat per un altre i també has vist que de sobte, en el guió que tu havies preparat, se l'ha canviat i se l'ha fet seu.
1: No, no.
3: Sí, sí.
2: Al final és el criteri de qui donarà la cara defensant allò.
1: Exacte, i en aquesta professió, la nostra, ens ha passat a tots. Que et fan gravar un vídeo, sí, grava un vídeo, i després en treuen només 2 segons d'allò que has dit. I dius, però si vaig estar parlant 2 minuts,
3: clar,
1: només treus aquests 2 segons meus.
3: Porto tota la tarda gravant això.
2: Sí. I al final és una qüestió d'ego.
1: Aquí.
2: I l'Estrella va treure tot el seu ego.
1: Sí, va emergir aquest ego a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: A vosaltres, Lux, més enllà de si us va agradar o no us va agradar musicalment, us va reconnectar amb l'espiritualitat d'alguna manera, com també s'ha dit tant i tant i tant d'aquest disc i s'ha generat tant debat entorn a l'espiritualitat de Rosalía? Algú d'aquí va escoltar Lux i va dir... He connectat amb alguna cosa.
2: Sí, després jo me'n vaig anar a Vallbona de les Monges i vaig dir, vull entrar.
3: És avui. Ho he notat, és la trucada que esperava.
2: Era el missatge que estava rebent, jo em tanco i em faig monja. Ni de conya, no, és la seva espiritualitat que me l'està explicant, molt bé, jo tindré la meva i potser la meva espiritualitat és amb un cafè.
0: Però t'interessa això o en el moment que el personatge va agafar aquesta deriva vas dir, ai, quina mandreta. Sí.
2: Ella ja ho ha dit sempre, que és molt creient, per activa i per passiva. Jo crec que aquest disc és ella retrobant-se amb ella mateixa després d'una ruptura molt profunda on es volia casar. Ella mateixa s'ha replantejat moltíssimes coses i a vegades, no dic que sigui aquesta traducció, però jo és el que li vaig veure. Al final es va tancar amb ella per retrobar-se i aquí és, i quan tu et retrobes i quan tu estàs amores amb tu també, pot sortir una sèrie d'espiritualitat que li va servir per fer aquest treball. Però és la meva lectura. Ella, si potser se sent aquí, diu, tu t'estàs fumant un porro ara mateix.
3: A mi com a fan em va generar moltes contradiccions perquè, o sigui, com aquest punt de Déu, l'Església en aquest cas no, però com aquesta mística espiritualitat no apel·lava gens, però gens. Jo tenia moltes ganes que tragués un altre àlbum, era com, sisplau...
2: Com Motomami, no? Més,
3: sí, o sigui, que arribi alguna cosa, perquè, o sigui, he anat a tots els concerts, crec, jo crec que sí. Sí. I com, vull alguna cosa més de Rosalía, i va arribar això, i durant les primeres escoltes era com, és que això no va gens amb mi. O sigui, no, clarament no parla amb mi o per mi, però això no està connectant. Però a mesura que tu vas escoltant i trobes aquesta musicalitat i com... que el que reconeixes de la Rosalía, no? El que t'agrada, doncs, com canta, què sona i tal, doncs vaig anar connectant amb l'àlbum, però al principi em va costar molt, perquè com jo no vull, a més, també que aquest relat de... d'això, de Déu, més catòlic i tal, la gent s'apropia de la Rosalía per aquesta banda, perquè, o sigui, jo entenc que ella és més així, però em fa mandra que sigui un àlbum de només un sector de la població. Jo també vull sentir-me partícip d'aquesta festa.
2: Jo crec que ell ha treballat les santes, ha treballat a partir de relats de santes. Tu després sent el que vulguis.
4: Clar, jo m'ho vaig prendre més com un... Potser perquè sóc una persona ultracínica, quasi. Però jo m'ho vaig prendre més com un autor de novel·la que ara et fa un llibre de policia, que ara et fa una novel·la de fantasia, ara et fa una... Total. És a dir, un gènere diferent, i que ella com a artista, doncs, per un àlbum va triar un gènere, per un altre ha triat un altre, i ara en aquest, doncs, ha fet una cosa més mística, religiosa, etc. És a dir, no... De nou, perquè potser tinc un cinicisme extrem, no sé fins quin punt realment és una cosa seva projectada que li surt de dins, o és ella que diu, ara m'interessa fer aquest tema i fer aquest tipus de gènere i explorar què puc fer amb la música dintre d'aquests constructes, i som-hi.
1: I això et fa pensar, d'aquí 3 anys, això està molt bé que un artista faci això, perquè penses, no, vosaltres que sou tan fans, penses d'aquí 2-3 anys...
2: I ens ha llançat els lleons. Vosaltres, que sou tant
1: fans. Què ens depararà, no? Què farà? Què ens oferirà? Sí, no ho pots saber. No t'ho pots ni imaginar.
3: És fantàstic, això.
1: Clar, és l'exemple que
4: és
1: posaves, no? El tema aquest d'un autor que sempre fa novel·les d'assassinats. Ja saps el que et farà a la següent. Una más de lo mismo. I, en canvi, aquí no saps què passarà. No saps què t'oferirà.
0: Som al suplement d'estiu Som a Catalunya Ràdio i ha arribat el moment de convertir l'estudi en un confessionari. Oh.

0: dos quarts de 12 del migdia, qui és el més perla d'aquesta taula?
1: Mirades,
2: jo aposto per la Candela Figueres.
0: Jo t'he mirat a tu.
2: Directament. Jo tinc un passat bastant perla.
1: Ui.
2: Però l'he deixat córrer. Ja fa anys que no ho soc.
0: Per què?
2: Home, perquè jo les havia fet de grosses, Marina. Però et parlo de quan era jove. Quan tenia 20 anys. 16, 17, 18, 19, 20 anys, fins als 25, potser. Després, sóc un tio... De perla no en tinc res, actualment.
3: Tots som la perla d'algú.
2: Això sí, és veritat.
4: Jo no, Parla per tu, que
3: no. No m'ho crec.
4: Jo sóc una tia molt correcta i molt elegant.
3: No m'ho crec. Saps que l'altre dia vaig revisar... una de les cançons que va fer amb Raúl Alejandro, d'aquestes que van publicar junts, crec que entre els dos canten que si caigués la perla al fons del mar l'aniria a buscar. Com... I vaig pensar, és que està tan clar que a qui va dedicada aquesta cançó? Vull dir, una perla de sobte pot ser bo... I de sobte, no?
1: Sí.
2: M'ha agradat això que has dit de tots som la perla d'algú.
3: Tots som la perla d'algú.
2: Hòstia, és veritat.
0: Marta Ferrer no creu que sí.
4: No, però... jo no.
0: Tots som la perla d'algú i tots tenim alguna perla?
3: Sí.
4: Tots tenim alguna perla, sí.
1: Home, això segur.
0: Us heu topat amb gaires perles?
3: Sí.
2: Home.
3: També té un don a vegades, per trobar-te perles.
4: Jo vull pensar que n'he après i ja no, però vull dir, tots tenim una època que anem una mica despistats i dius, aquí, és aquí. No és aquí. Marta, no és aquí.
1: Clarament no era per allà.
4: No era per allà. Passa res, ara amb el temps dius, no era allà, però tu en aquell moment et pensaves que era allà, però no era.
2: En realitat som molt confiats els humans i ens hem de convertir en unes persones una mica més desconfiades, que és el que he aconseguit jo. Amb el pas dels anys.
1: Sí, però aquesta desconfiança no és una mica com... Per mi, o sigui, compro una mica el relat, però també és una mica com trist haver de desconfiar en general de tot, no? Vull dir, com... Perquè sí, llavors que tot sigui una mica pitjor.
2: Sí, però en les relacions amb les persones, moltes vegades entrem en llocs que no estan ben il·luminats, que estan a les fosques, que no saps què hi ha allà dins. I entres confiadament a les palpentes, quan segurament tu no entraries ara en un local d'aquí que està tot a les fosques.
3: Tio,
2: no
3: però aquesta és la gràcia amb les persones.
2: Amb les persones sí que ho fem,
3: si tu estàs obert a enamorar-te, doncs descobreix l'armari on estàs a punt d'entrar.
0: I sou de reconèixer quan heu estat unes perles i de dir-li a l'altra persona, efectivament, he estat una perla, em sap greu?
2: Sí. Em costa de vegades reconèixer els meus errors, però de vegades els he assumit, i molt dignament, mirant els ulls fins i tot. Reconec que aquí, mira, ara estic mirant fixament els ulls de la Candela.
3: Tu, jo no han tingut res, aclarim-ho.
2: Però podria dir-te, Candela,
0: no,
2: reconec
0: marxem
2: aquí,
0: i us deixem aquí els dos sols.
2: Candela, reconec que aquí no he actuat bé o aquí no vaig estar bé del tot. Sí, ho he fet, això. Ho he fet alguna vegada i costa molt fer-ho, És molt difícil fer això.
0: Algun consell per si algú s'està plantejant començar a fer-ho, a reconèixer obertament que és una perla?
2: Doncs mira els ulls i encara que notis aquella tremolor interna que pràcticament t'està impedint parlar, atrevir-te a treure-ho i després et quedaràs molt relaxat.
1: Clar, això t'anava a dir, és un moment molt sanador, no? És com que de sobte et treus una llosa de culpa o del que sigui, de dir, mira, això... Segurament ho he fet malament, però això ja ho he tret fora, ho deixem fet aquí...
2: No, això de la llosa és molt interessant.
3: Un moment, i si tu treus la llosa i li carregues a l'altre? Per què cal que tu et sanis i a l'altre?
0: És que potser no estàs demanant per tu, per l'altre, no estàs demanant perdó per l'altra persona que tens davant, a qui mires els ulls, sinó una mica per tu.
2: Clar, però aquí ha dit la paraula llosa, és una paraula que m'agrada molt, perquè realment tots portem tantes lloses que el dia que te'n treus una de sobre i et sents tan alliberat, dius, me les vull treure totes, és que és just això. Per tant, és treure't la primera.
1: Però potser continua sent una perla, si transfereixes les lloses. Vull dir, clar,
0: en compte. Exacte. Passen 4 minuts de 11:45 del migdia. Les nostres perles preferides, la Marta Ferrer, el David Balaguer, l'Edu Boada i la Candela Figueres. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Ha estat un plaer comptar amb vosaltres per aquests últims draps bruts d'aquest suplement d'estiu.
2: Ai, Marina, moltes gràcies.
3: Has dit que se'n va a Puerto Rico, al confessionari. Tu creus que podria portar...
4: Compte.
0: Bad Bunny. O qui? Raúl Alejandro.
4: Si apareix Raúl Alejandro, em desmaio.
2: S'ensorra l'estadi. No.
3: Deixa'm, a veure qui portarà al confessionari. Ella. Quina serà la perla gran?
0: Ara tornem.
5: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
2: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
3: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, síndria ratllada sense llavors ben fresca a un superpreu imbatible. Només 0,45 al quilo. Lidl, val la pena.
4: Oh, capità, el meu capità.
5: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
6: Ja no sé què em passa.
5: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
7: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
5: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
8: Això sona brillant.
5: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: Dos quarts i mig de 12 del migdia, aquest estiu al suplement, passem un dia vivint els estius més peculiars de casa nostra. En aquest últim dia de, descobrim com funciona el centre neuràlgic dels bombers de la Generalitat, la sala central. Un engranatge perfecte des d'on aquest estiu s'ha hagut de fer front a l'onada d'incendis que han sacsejat el nostre territori. Ens obren les portes de la central i ens demostren com s'engegaria aquest engranatge si hi hagués un incident al Pedraforca. Ara, el suplement d'estiu, un dia amb els bombers.

0: Són les 8 del matí, som a Vella Terra, a la sala central dels bombers de la Generalitat. Aquest és, d'alguna manera, el centre neuràlgic del cos, el cervell. Des d'aquí es coordinen totes les centrals de bombers repartides pel territori, des d'aquí es coordinen totes les emergències, des d'un foc forestal, per exemple, fins a un rescat de muntanya. I avui, el suplement d'estiu, ens hi endinsem. Entrem a la sala central dels bombers.
1: Què tal?
2: Soc
1: la Marina. Encantada.
2: Com va? És a les 23:39, però no tinc massa més detalls.
0: Aquí, dins d'una sala de parets de vidre, cada dia de l'any, fins i tot el dia de Nadal, a primera hora es fa una reunió on es prepara la jornada, previsions, personal de guàrdia i principals emergències del dia anterior.
3: Bon dia, bona guàrdia.
0: Aquest matí en rep l'inspector Bravo 00, Claudi Gallardo, el màxim responsable de la guàrdia, i ens convida a entrar-hi. Inspector Claudi Gallardo, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com ho hem de dir, això? Inspector Bravo 00.
4: Bé, l'inspector, no?, és la categoria, i després, doncs, la meva funció de guàrdia, per dir-ho així, en el dia d'avui, és de Bravo 00, de cap de suport dels bombers de la Generalitat, no? O sigui, com que estic de guàrdia, doncs avui estic com a titular de la guàrdia Bravo 00, cap de suport, i sent inspector, i altres dies, quan estic de guàrdia, doncs faig les meves funcions d'inspector i cap de divisió.
0: Som a la sala central dels bombers. Què hi passa aquí?
4: Aquí la sala central de bombers és una mica, doncs, l'òrgan de gestió de les emergències que passen per les mans del cos de bombers de la Generalitat. Tenim les sales de coordinació de control territorial a les diferents regions, però la sala és una mica, doncs, aquest ens, diguem-ne, que està per d'alguna manera coordinant aquestes sales, i en el que, doncs, es fa un seguiment constant de la Guàrdia de Catalunya, com a gran hit, no?, per dir-ho així, doncs, si, com estan evolucionant els serveis, si cal, doncs, donar més suport en una regió, en una altra, i de més, i sobretot també allotja, doncs, una part, doncs, aquella part de la sala, és tota la guàrdia de suport, que en diem, és a dir, tots aquests grups, doncs, més especialitzats, que ens donen suport en les intervencions, com per exemple pot ser, doncs, el GRAF, pot ser el gros és tota la part de suport logístic, la part d'hotel, que és de mitjans aeris, la part del GRAE, no? Llavors, d'alguna manera, és com el lloc on es prenen les decisions per donar resposta a les emergències del país.
0: Ara són les 8 del matí, ara entrarem a la reunió de primera hora del matí. Com n'hem de dir, d'aquesta reunió?
4: Bé, en diem el briefing de coordinació central, que és el que parlem, doncs, això, des de la sala central amb les diferents regions d'emergències.
0: Es fa una mica de previsió del dia, però també resum del dia anterior?
4: Sí, és així. Sempre fem un resum, no?, d'una mica, sobretot, serveis destacats i una mica d'on venim, i sobretot també si hi ha serveis, doncs, que a més els empalmem, no?, és a dir, els continuem. I després fem una previsió per al dia. Comencem sobretot amb la previsió, doncs, d'ara més a més a l'agost, no?, d'escenari meteorològic i, per tant, de risc d'incendi forestal o d'inundacions, com hem tingut aquests dies enrere a Tarragona o així. I a partir d'aquí, llavors, fem un repàs de tot el que és la guàrdia vinculada amb aquest risc. I, si cal, és on prenem decisions, perquè us fa la idea, si, per exemple, ara, no?, cada vegada el risc que ens queda, doncs, potser més al sud del país, doncs ens plantegem si potser hem de desplaçar un mitjà aeri dels que tenim, doncs, posicionats en zones on ha plogut més, el desplacem cap al sud, doncs, per donar cobertura i reforçar aquella zona, o bueno, altres decisions estratègiques de la guàrdia.
0: Ho hem vist aquest estiu, n'hem sentit molt a parlar, ha estat un estiu, imagino, que especialment complicat, sobretot juny, juliol. Quina valoració en feu d'aquest estiu des del cos de bombers de la Generalitat?
4: Bé, ha estat un estiu, com bé dius, molt complicat. Jo porto uns quants anys ja amb campanyes, en diferents posicions, a l'organització, però no recordava una campanya amb tantíssimes ignicions. És a dir, sabíem que cada tarda tindríem serveis, no?, sobretot en aquelles primeres setmanes de juliol i això. Llavors, s'ha viscut amb una tensió molt elevada, perquè érem conscients de que la nostra màxima, no?, evitar la simultaneïtat, podem tenir un incendi gran, però no en podem tenir molts de grans, perquè veuríem compromesa la capacitat de resposta. I, per tant, el balanç que em faig és, ha estat dur, però també crec que hem d'estar satisfets de que amb la duresa que hem tingut ens n'hem sortit prou bé. Crec que, gràcies a aquest treball que us dic, hem evitat que hi haguessin moltes més hectàrees cremades, i crec que això també ens ho hem de dir, vaja.
0: Inspector Claudi Gallardo, molt bona guàrdia.
4: Moltes gràcies.
2: L'arma ha vist incendi, foc, no confirmat.
0: Són 9:15 del matí, ja s'ha fet el canvi de guàrdia. Ara començarà aquesta reunió, aquest briefing operatiu amb tots els membres de guàrdia i també amb els caps de coordinació de les diferents regions. I el suplement d'estiu en formarem part.
1: Ja estem tots, bon dia a tothom. Pel que fa als serveis més rellevants d'ahir...
0: Qui parla és Charlie Zero, la inspectora Anna Martín, la responsable de la sala central.
1: Repassem el tema de meteorologia i risc per avui.
3: No tenim cap episodi destacable de risc.
0: Inspectora Anna Martín, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Entrem primer al briefing a 9:15 del matí i a partir d'aquí, què hi passa en una guàrdia aquí a la sala central dels bombers?
5: Doncs mira, pot passar poca cosa o poden passar moltes coses. També depèn, doncs, de situacions de risc i depèn de temporades o depèn, no sé, de l'atzar a vegades, segons com. Nosaltres el que fem des d'aquí és tenir una supervisió bastant general de tots els serveis que van entrant a tota Catalunya, evidentment amb el suport inqüestionable de totes les sales territorials, que són els que fan el seguiment dels serveis, i aleshores doncs intentem en determinats moments avançar-nos potser a nivell de recursos per tal d'intentar facilitar la feina en el camp d'intervenció que hi hagi. I a l'estiu, per exemple, des d'aquí la sala doncs es gestiona la possibilitat de fer festes o no en funció del risc que hi hagi.
0: Inspectora, és habitual que un càrrec com aquest l'ocupi una dona?
5: Ja sabeu que en el cos de bombers les dones som les que som. I llavors, doncs, en aquesta posició el que sí que tenim determinat per decret és que l'ocupa un inspector. A partir d'aquí es diu inspector o inspectora. A partir d'aquí, doncs, t'haig de dir que, de moment, l'única inspectora que té el cos de bombers sóc jo.
0: Ara són 9:45 del matí. De moment és una guàrdia relativament tranquil·la. Si ara entrés una emergència, què m'hauria d'imaginar que hi passaria aquí?
5: Si ara entrés una emergència, veuries potser una miqueta més de moviment. Tothom sap el que ha de fer. Aleshores, doncs, jo què sé, si ens entrés, per exemple, doncs una petició de recurs per un rescat, doncs veuries que hi ha una informació que es contrasta amb la figura de suport de GRAE 01, que és el responsable dels GRAEs, i per tant de dir, escolta, tenim aquest recurs o tenim aquesta petició, quin recurs enviem, llavors veuries que aquesta sortida d'aquest mitjà la gestionen els operadors, els TEOCs, es posen en contacte amb la unitat corresponent per donar-li la sortida, i llavors després ja veuries que aquesta sortida es transforma en una trucada per emissora, per tal que nosaltres reflexem d'això. Aquest recurs s'envia telemàticament a través dels mecanismes de les plataformes que tenim de despatx a la regió, que és al cap i a la fi qui gestiona el servei. Jo el que vull que quedi clar és que els serveis es gestionen des de les sales territorials i aquí el que gestionem són els recursos per poder gestionar aquests serveis.
0: Inspectora Anna Martín, moltíssimes gràcies i molt bona guàrdia.
5: Gràcies a vosaltres.
0: En Sergi, un dels companys de premsa, ens explica què és això que sentim.
6: És els mitjans aeris s'incorporen ara a treballar, llavors un cop estan preparats per qualsevol servei que surti, doncs ho comuniquen a la sala i des de la sala doncs ja saben que estan operatius.
0: I a mig matí entra una emergència.
7: Mireu, ha entrat un servei a Saldes, la centre ens demana personal GRAE amb helicòpter.
0: És un rescat al Pedraforca.
7: Perquè hi ha un grup de 3 persones que tenen entre 25 i 30 anys i estaven pujant a Pedraforca i un d'ells s'ha fet mal al genoll.
0: Els primers a respondre són els TEOCs,
7: no
0: els operatius.
7: Estan al pollegó inferior.
5: Entenc que ens demanen metge, no?
7: Sí.
5: Espera, què mirem? Tenim allí a Pedraforca, que és el que tenim més a la vora, el 3 o el 4?
8: Fem anar el 4 amb la seu, sí.
0: És Pere Planagumà, el sergent responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials.
5: Per aquest servei, sisplau.
7: Vale, els truco jo. El grup de treball és el 106.
9: Vale, passo d'info.
10: Vale, vaig preparant l'ajut, jo.
7: Hola, bones, GRAE de la Seu. Teniu sortida a Saldes d'un servei de 3 persones i un d'ells s'han fet mal. El grup de treball és el 106. Algú fa l'ajut?
10: Sí, ja l'estic fent.
9: Està fent la raó.
7: Vale, doncs què ens falta?
0: I des d'aquí, des de la sala central, s'activen els recursos.
9: Sí, el missatge jo.
7: Vale, perfecte.
10: Vale, jo faig l'SMS.
0: La inspectora Anna Martín, Charlie Zero, supervisa l'operatiu.
5: Quan donin la sortida, aviseu, sisplau.
7: Vale, perfecte, ja estan avisats.
0: I sobre el terreny, comença el rescat. A la sala central, a aquesta hora, hi ha treballant pràcticament una quinzena de persones. Els inspectors Bravo 00 i Charlie 0, els responsables de coordinació de cada una de les unitats i també una peça fonamental de tot aquest engranatge. Són els tècnics especialistes operadors de control, els TEOCs. Ells són els encarregats de gestionar les emergències de la sala, com per exemple aquesta trucada de rescat. I ara mateix, treballant, n'hi ha 4. Jesús, explica'ns una mica en què consisteix la teva feina.
8: Jo soc TEOC. TEOC significa tècnic especialista, operador de control. I llavors el que fem és, bàsicament, gestionar i coordinar les emergències, gestionant els recursos humans i els recursos materials de bombers.
0: Posem una mica en pràctica. Reps una trucada. De qui pot ser aquesta trucada i què has de fer?
8: Bé, el més habitual és que aquesta trucada sigui d'una sala de control regional, que tingui un servei d'unes característiques especials que necessita d'uns recursos especials. Per exemple, si a una sala regional els entra un rescat de muntanya pel qual fa falta un mitjà aeri, un helicòpter amb grua i amb uns especialistes GRAE, doncs trucaran aquí a sala perquè gestionem aquests recursos. Llavors, això hi haurà llavors el GRAE 01, que és el responsable màxim durant la guàrdia de decidir els recursos, i a Charlie 0, que és el cap de guàrdia de la sala central, i nosaltres serem els braços executors que farem el que es decideixi des d'aquí, des de sala central.
0: Per tant, vosaltres sou els que esteu més que acostumats a treballar sota pressió.
8: Tots els TEOCs estem acostumats a treballar sota pressió. També aquí és cert que els que estem aquí a sala central, molts de nosaltres, jo porto aquí porto 30 anys, llavors tenim un bagatge ja d'haver passat una mica per tot arreu i haver-les vist una mica de tots els colors.
0: Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
0: Molt bona guàrdia.
8: Moltes gràcies.
0: Darrere de les dues grans pantalles que presideixen aquesta sala central dels bombers hi treballen també els responsables de coordinació de cada unitat.
9: Soc Pere Planogoma, sergent responsable del GRAE Olot i aquí ocupo les funcions de GRAE 01.
0: Exactament, en què consisteix aquesta feina?
9: Bàsicament som el grup d'actuacions especials que ens ocupem de recerca, salvament, rescats i pot ser doncs, en el medi natural, bàsicament, i si no, també en llocs de difícil accés de l'entorn urbà.
0: Imagino que no té res a veure, en el vostre cas, la feina de ser damunt del terreny com els dies que et toca venir aquí, no?, i una mica fer aquesta part més operativa, més de gestió. Imagino que són dies completament diferents i que les necessitats i les dificultats en què et trobes també són molt diferents.
9: Nosaltres, tots els que som aquí ocupant aquesta plaça, ja no fem rescats. O sigui, com a tal de sortir amb l'helicòpter a fer rescats, no ho fem. Ho hem fet, la majoria. I, evidentment, no té res a veure amb els operatius que tenim damunt el terreny. No? Ells són els que fan la part divertida, diem-ne, i nosaltres ens hem d'ocupar doncs, de la seva seguretat, de que tinguin el material adequat, de que estiguin ben entrenats, que tinguin la formació que toca. I és una altra tasca, no?, més encaminada doncs, a vetllar des d'una segona línia, i, evidentment, no és tan divertida.
0: Sergent, molt bona guàrdia.
9: Gràcies.
3: I el guarda del refugi ara anava a caminar a vores.
0: Els GRAE són els encarregats de les actuacions especials, rescats i salvaments al medi natural o llocs de difícil accés. I els GRAF, també presents a la sala, qui capitaneja les actuacions en incendis forestals.
11: Marta Miralles i, bueno, estic fent d'analista d'incendis forestals aquí a la sala.
0: Quants GRAF hi ha aquí a la sala central?
11: Hi han dos posicions GRAF. Quan tenim simultaneïtat o algun tipus de complexitat, podem afegir una o dues persones.
0: Com es presenta aquesta guàrdia?
11: Bueno, avui tenim un dia en una mica menys de risc que ahir i una mica menys de risc que demà. Tot i això, tenim aquests vents de sud-oest. Ara tenim una ignició de...

0: molt pendent, en molts pocs forats, per poder fer aquest helitransport. Per tant, ara les unitats GRAF que hi ha a camp, junen dos bombers de Girona, faran aquest helitransport i valoraran si es pot treballar o no, o plantejaran un escenari diferent de resolució de l'incendi.
1: I aquí és on entren en joc també els mitjans aeris.
2: Em dic Cesc Borrell, soc sergent del Parc de Bombers de Girona i durant la campanya forestal aquí estic a la sala central fent de Hotel 01.
1: Si mirem amunt, tot el que passa per damunt del nostre cap que fa referència al cos de bombers, tot això depèn de vosaltres.
2: Exacte, així mateix. Tot allò que no toca de peus a terra, per dir alguna cosa, és competència de Hotel 01, de mitjans aeris.
1: De quantes hores són aquí les guàrdies?
2: Aquí fem 12 hores. Vaig de 8 a 8. Passem 12 hores aquí tancats en aquesta sala, que 12 hores, si no hi ha feina, poden ser una mica avorrides, tot i que sempre hi ha coses a fer. Però val a dir que canvia molt en funció de si hi ha servei o no hi ha servei.
1: Cesc, veig moltíssimes pantalles. Què són totes aquestes pantalles? En què us fixeu?
2: Mira, per exemple, ara n'hi ha una que es veu una muntanya. És que ens han comunicat que hi ha una columna de fum petita al Balandrau. Com que és un lloc remot, que hi haurem d'anar helitransportats, al GRAF, concretament ara aquí el GRAF 01 m'ha comentat a veure si podíem disposar d'un mitjà aeri per poder accedir aquí en el... en aquesta columna del Balandrau. Ara s'està gestionant, però com que encara no s'hi ha arribat, doncs intentem mirar si des de a distància doncs podem veure aquesta columna i monitoritzem l'incendi.
1: Per tant, potser hi haurà una mica de feina?
2: Bueno, jo diria que n'hi haurà poca, perquè amb la climatologia que fa avui, que no, el risc no és gaire alt, més aviat baix, i que no han arribat tampoc masses alertes, jo diria que no hi haurà gaire complicació en aquest servei.
1: Més o menys cada dia hi ha un avís com aquest? És una cosa habitual, rutinària?
2: Sí, més o menys cada dia surt alguna coseta. Coses petitetes, però sí, cada dia hi ha alguna coseta que també ens fa una mica... ens va bé per estar en alerta i anar entrenant, no? Al final és un entrenament, la guàrdia també.
1: Doncs molt bona guàrdia.
2: Moltes gràcies.
1: En cas que un incendi es fes gran, com ha passat aquest estiu, s'hauria de muntar un centre de comandament, i això és feina dels Gros.
3: Sí, hola, bon dia. Em dic Francesc Renom i estic de responsable de la unitat tècnica del Gros. El Gros és un grup de suport operatiu. El muntatge i manteniment de tots els centres de comandaments amb referència als nostres nivells d'emergència, que van de l'1 al 5. Aleshores, a partir del nivell 3 de sistema de comandament, que nosaltres en diem SISCOM, ja es fa necessari muntar uns centres de comandaments específics. Per una banda, ens dediquem al muntatge d'aquests centres de comandament i per l'altra donem suport tàctic i logístic en aquest servei, segons el grau de comandament.
1: Sergent, molt bona guàrdia.
3: Moltes gràcies a tu.
4: Hem activat 4 dotacions, encara hi som. Val, és un camió que ha bolcat amb el conductor atrapat a l'interior de la cabina.
1: I l'última pota d'aquest engranatge perfecte, la premsa. Els responsables de comunicar a la ciutadania tot allò que passa, totes les actuacions dels bombers.
4: Premsa, digue'm.
1: Carles Savalls és el cap de comunicació dels bombers de la Generalitat.
5: La feina de l'oficina de premsa consisteix a informar els mitjans de comunicació de totes les incidències en què treballen els bombers de la Generalitat, gestionar les entrevistes i, sobretot a l'estiu, mantenir la xarxa actualitzada amb tota la informació referent als incendis forestals. I especialment el dia que hi ha un foc forestal, nosaltres ens traslladem al centre de comandament per atendre els mitjans de comunicació, organitzar les rodes de premsa i facilitar totes les dades per fer els comunicats i els continguts a xarxa.

0: Són gairebé les 12 del migdia i alguns dels responsables de les unitats encara els queden més de 8 hores de guàrdia al davant. Ha estat un matí relativament tranquil després d'un estiu frenètic en què els incendis no han concedit cap respir. Demà, a 8:45 del matí, es farà una nova reunió operativa i la sala central, com cada dia de l'any, continuarà funcionant a ple pulmó per respondre a totes les emergències a què farà front el cos de bombers de Catalunya.
1: El suplement d'estiu.
2: Merci per tot, eh?
0: A vosaltres, un plaer.
3: Marina Alaminos.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
0: DJ Trapella.
2: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
3: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
4: Escola rural.
3: Natació, sabateria...
4: I... ràpid!
3: Us hi apunteu?
5: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tar. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.

0: El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio d'aquest dissabte l'hem fet possible la coordinació d'informatius David Casablanques, a la redacció Marta Ferrer i Albert Postils, a la producció Sònia Deulofeu i Eva Catalán, al control tècnic Xavi Llauradó, al control central Manel Gil i a les xarxes socials Neus Reverter. Nosaltres tornem demà. Fins llavors, crema solar, ràdio i salut!
1: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
3: Bon dia, us parla aquesta hora Marta Sánchez. Les autoritats del Nepal han localitzat un segon espanyol en vida desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar el Tibet. Ahir la tarda el Nepal ja va trobar en vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que eren a la zona en el moment de la catàstrofe. Tots dos estan en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha estat rescatat. N'hi ha un que continua desaparegut. Per ara, el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de tres ciutadans desapareguts. Pel que fa a les víctimes, la xifra s'eleva als 633 morts i també hi ha gairebé 2.500 persones desaparegudes. Ara, el gran perill és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la d'aquesta setmana. Més notícies ara amb la Núria Har. Han detingut dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat.
4: Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost, quan una menor d'edat, però major de 16 anys, va decidir de forma voluntària mantenir relacions amb un dels jugadors. Llavors, la noia es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club.
3: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers.
4: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que en alguns casos han arribat a ser de més de dues hores. El president de l'IT Taxi, Olivier Contel, lamenta que és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
5: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
3: A Ucraïna, 27 persones han mort i una quarantena més han quedat ferides en un bombardeig rus a la ciutat de Butxa.
4: És el mateix escenari de la massacre russa que al principi de la guerra va deixar més de 400 civils morts i va commocionar l'opinió pública. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha promès represàlies per l'atac rus d'aquesta nit que ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de Kiev.
3: I Donald Trump anuncia un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món.
4: El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen aquest pacte d'històric. Per ara, per això, no han transcendit les condicions concretes d'aquest pacte ni com es desenvoluparà. L'anunci, això sí, dona oxigen a Donald Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
3: El gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes impulsa la venda dels còmics del superheroi. Ho destaquen les botigues de còmics, que expliquen l'interès que s'ha despertat des d'aquest estiu pel personatge. Una pel·lícula que ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial, i a Catalunya s'ha convertit també en la pel·lícula més vista als cinemes del país. Ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat, com us diem, l'interès per l'univers de l'home aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel. Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
6: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics. No només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans pues, enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, l'Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
3: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
7: En els esports, el pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha aconseguit la pole del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez amb Ducati finalment s'ha hagut de conformar amb el segon millor temps. Ho ha seguit el Damià Aguilar. Bon dia.
8: Bon dia. No ha pogut ser. Marc Márquez no ha fet la vuitena pole position al Motorland, cal veure si demà podrà aconseguir la vuitena victòria en aquest circuit. Està clar que Marco Bezzecchi s'ha proposat no posar-li gens fàcil. L'italià, segon de la general, ha fet la tercera pole de la temporada amb rècord de pista, seguit a 89 mil·lèsimes pel tro de Cervera. Àlex Márquez completa la primera fila. A partir de les 3, cursa sprint a l'Univers MotoGP, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Marc Márquez, que aspira a seguir guanyant les sprints del Motorland i, sobretot, a avançar a la classificació general donada l'absència per lesió de Yogura, però també el rendiment del líder Jorge Martín, que no sembla que pugui superar Márquez i Bezzecchi aquest cap de setmana.
7: En futbol, l'Espanyol visita la set la Reial Societat, encara sense l'última incorporació, l'extrem Brian Zaragoza. Avui a primera també juga el Llevant Betis a les 5 i el Sevilla Atlètic de Madrid a 2:15 i encara sense Julián Álvarez. A la segona divisió, el Girona rebrà les Palmes a Montilivi a 2:15 i el Sabadell a les 5 rep l'Almeria a la Nova Creu Alta. Avui comença també la Lliga Femenina. L'Espanyol ja juga avui a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar. El Barça i el Badalona Women debuten demà. I avui també es disputa la vuitena etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco. A la general, el líder, l'eslové Tadej Pogačar, manté els gairebé 4 minuts d'avantatge respecte al segon classificat, el mallorquí Enric Mas.
2: Fins aquí les notícies.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, síndria ratllada sense llavors ben fresca a un superpreu imbatible. Només 0,45 al quilo. Lidl, val la pena.
10: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
11: Hola a tothom.
10: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
12: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 euros. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 euros. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca al nuestro, garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 euros. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Catalunya Ràdio.
1: Ha tornat La nit dels ignorants.
13: I m'encanta.
1: Amb Marta Romagosa.
13: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
14: I és que aquest programa és...
15: Sí, és que sempre la universitat oberta, de quan jo hi anava, igual, igual.
1: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.
16: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
17: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
18: A què es dedica exactament una directora de càsting?
19: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
1: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
20: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
1: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
20: Buscarem la solució.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs, guaita, ens visita en Xavi Franquesa, humorista.
1: Oh, mira, té un gos i xerra molt.
0: Té un gos que xerra?
1: No. Vull dir que ell xerra molt.
0: Ah.
1: En Peyu no el podrà pas fer-li més d'un parell de preguntes, una i mitja,
0: sí,
1: com a
0: molt. Sí, no, xerra, sí. I dius que té un gos?
1: Sí, va amb aquell coi de gos petit que té a tot arreu.
0: Hòstia, que no ho porti aquí, eh?
1: Sí.
0: A mi encara d'en por els gossos, eh? Vull dir que no m'ho porti, que jo aixeco i marxo, eh? Bueno, tu, avui dediquem el capítol al tap.
1: Al tap?
0: Sí.
1: Però quin tap? Vull dir, n'hi ha molts de taps. El tap de suro, el tap d'ampolla d'aquella de plàstic que queda enganxat a l'ampolla, el tap dels que foten els que no saben conduir per anar a la Cerdanya, foten un tap de Maria Santíssima...
0: El tap...
1: Hem de precisar...
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard!
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Al segle V abans de Crist, els grecs ja feien servir taps per tapar les àmfores. Normalment es feien amb ceràmica, amb fusta...
2: Era una merda, les àmfores, Peyu.
1: Eh? Què dius?
2: Això és que quedi clar.
1: No,
2: les àmfores és del pitjor que s'ha inventat.
1: Hòstia, per l'època que era una cosa molt ben parida. Era una cosa...
2: No, massa primes de sota. Massa... No s'aguantaven, queien.
1: Bueno, però ja feien uns suports i les posaven al suport.
2: No, no, ui, les que ja han trobat a sota el mar dels barcos...
1: Sí.
2: Feien una mica d'onada i... Ui, tu, l'àmfora a l'aigua...
1: Cap avall.
3: Això té raó, eh? Amb això, Peyu, en Xuriguer té raó, eh?
2: És un desastre, l'àmfora.
3: Hòstia, fixa-t'hi, les àmfores que trobaven, que totes estan trencades,
2: sí.
3: Les que troben,
1: sí.
3: Estan totes trencades. Vull dir, és una merda, aquesta. Com a objecte, és una merda.
2: És una merda.
1: Estan trencades perquè s'han trencat després de milers d'anys.
2: No, queien i es trencaven.
3: S'estan trencades i punto, Peyu.
2: Sí,
3: no ho veus, que estan trencades?
1: Sí, sí,
3: no,
1: que ho veig.
3: Digue'm que n'hagis trucat alguna. Els grecs eren curts.
2: Sí, i els romans també, eh?
1: Home,
2: sí. Molt curts, sí, els romans,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Ho han deixat tot fent malbé, eh?
1: Sí, que sí, que
2: tu
1: sí.
2: Fixa't, que et diuen, vull deixar romà, trencat.
1: Tot trencat.
2: Has trencat.
1: Tot trencat.
2: No aguantaven res el que feien els romans.
3: Has comprat algú romà?
1: No.
2: No compris pas,
3: no, per què? Perquè està tot trencat. No pots comprar.
2: Les estàtues i... No tenen braços.
3: A mi una vegada per això. Els vaig tornar, eh? Mira, això és romà. I no tenia braços.
2: No,
3: una merda, una merda.
1: Bueno, escolteu, més enllà de les...
2: Les finestres d'alumini que... Aquestes duren.
1: Aquestes, sí.
2: Això és fet d'ara. Això és d'ara.
1: Sí, sí, sí.
2: És català.
1: És català.
2: Durabilitat.
1: Bueno, em deixeu seguir.
2: Sí, sí, sí.
1: Més enllà de les àmfores, i que els taps són molt antics, la revolució del tap arriba al segle XVII. Un monjo, anomenat Don Perignon, inventa el mètode Champenois.
2: Bueno, inventa. Ai, inventa.
1: No podrem xerrar avui.
2: Inventes i molt, eh?
1: Bueno, què vols dir? No
2: va ser casualitat, eh? Que després no hagin pogut fotre propaganda de tot això, però vull dir...
1: Els francesos, el
2: marketing... Això és una fermentació mal feta, tapa l'ampolla i acaba la fermentació dintre l'ampolla.
1: Sí.
2: Vull dir, inventa, què collons ha d'inventar?
1: Sí, ho van descobrir per casualitat, dius
2: puta
1: tu.
2: Casualitat.
1: Bueno, doncs llavors... El tap de suro que es feia servir, sí que l'inventa. Bueno, tampoc l'inventa, eh,
2: no,
1: aquest monjo.
2: No.
1: Aquest monjo va veure una gent, uns peregrins, que van anar allà, a la seva zona, i que portaven unes cantimplores d'aigua que estaven tapades amb taps de suro. Uns peregrins que venien, atenció, ni més ni menys que de Sant Feliu de Guíxols.
2: Hòstia! Visca Catalunya!
1: Així que podem dir que el tap de suro és un invent català. La indústria del suro es crea a Catalunya. I els francesos, tant que es fan els xurros amb el xampany i tot això, doncs els primers taps de cava els venien a buscar tots a Catalunya.
2: Collons, la família... Pregunta'ls-hi als Nadal. En Rafael Nadal en té un llibre d'això, una novel·la...
1: De taps de suro.
2: No, de... Va, sí, quan...
3: Tap de suro que es va morir.
2: Quan en dèiem xampany, sí, home, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Actualment, de tots els taps de suro que es fan per vins escumosos, el 40% es produeixen a Catalunya.
2: Sí.
1: Fem 1.200 milions de taps cada any, els catalans.
2: Veus? Sí, però el capital és tot del Portugal, eh?
1: Ah, sí?
2: Els portuguesos han comprat totes les empreses catalanes.
1: Un dia t'hem de fer una entrevista, tu, Xuriguer.
2: Bueno, saps
1: molt.
2: Semblo burro, però... La de coses que sé, que no serveixen per res, eh?
1: No. A tu que hi entens, el cava s'ha d'obrir disparant el tap o no?
2: Sempre.
3: Clar, sempre. Sí, però li fots unes preguntes, Déu. També. Ha de fotre soroll.
2: Clar.
3: Si no, no val res. Si tu obres el cava i no fas soroll,
1: no
3: llença'l.
1: Ah, sí?
3: Ah, no té gust de res, una merda. En canvi, si tu el ben setgeges, obre, pa! I es vessa la meitat de l'ampolla i penses... Ah, no! Jo per Nadal podria anar obrir 8 ampolles així, és boníssim.
2: Feia 4 dies que era Nadal, eh? I ja ha passat, eh?
1: Sí, oita, ja està, ja està.
3: Per això em ve el record.
1: Carles Lloriguera, Pel Peixades, Laia Gluck, Arnal Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: No podem dedicar un capítol al TAP i no parlar de la mesura ambiental introduïda per la Unió Europea.
1: Ai, no.
2: Tot el que introdueix...
0: En parlem o no en parlem?
2: Perquè tot el que introdueix la Unió Europea...
1: Malament.
2: No va enlloc.
1: I el que hauria d'introduir no ho introdueix.
0: L'obligació aquesta d'unir els taps de plàstic a les ampolles.
1: Això no m'hi he acostumat. Jo no m'hi he acostumat.
0: No t'hi has acostumat?
1: No, encara em faig mal
0: l'ull. Doncs això és dia del juliol del 24, eh?
2: Collo, ja, que fa tant de temps.
1: Que fa tant temps que fem l'idiota, ja fa tant temps.
0: Els que defensen la mesura diuen que d'aquesta manera els taps no acaben tirats pel bosc i no van a parar al mar.
3: No, és veritat, ara ja no hi va, hi va tap i ampolla.
0: Tap i ampolla, sí. És un desastre, jo és que ho trobo... Sempre et queda mal tancada. Sabeu la quantitat de bolsos que he desgraciat? De bolsos de la tele, a més, eh? Que he desgraciat... Que
1: no són teus, eh?
0: No són meus.
2: És dir, de públic, això,
0: eh? M'hi esmerço més per tapar-la.
2: Ara fossis a la Unió Soviètica i ja series morta.
1: Mira.
0: No, és que és molt fort, perquè veus allò abans de la freqüència, tapes, mal tapat i el bolso peta.
1: La gent jove va amb cantimplores, ara, no? Sí, el jovent ho feu. Tu, Àlex, vas amb cantimplora?
4: Sí, sí. De plàstic. Un termo d'aquests.
1: Un termo portes? Sí. Amb l'aigua calenta, eh?
5: Amb infusioneta.
0: Sí. Ah, sí, eh?
4: I si algú m'emprenya, fas! Ai!
1: Li llença l'aigua. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Ell mateix es defineix com un artista polifacètic que ha treballat com a actor, còmic, presentador i guionista. Alguns també el coneixen per la seva faceta com a reporter intrèpid o per algun dels seus múltiples monòlegs amb els que no para de fer gires per tots els escenaris que troba.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Franquesa! Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
7: Doncs, escolta, molt bé, molt, un esmorzar molt tradicional. No sé ben bé què era, diguéssim, la peça blanca que m'estava menjant, no sé, era bull...
1: Que has menjat aquí?
7: Clar, he menjat aquí, evidentment.
1: Doncs era bull blanc, ja t'ho dic jo.
7: Bull blanc i sacallona, llonganissa... He fet una miqueta de tot, un pa amb tomàquet fantàstic.
1: Bo, eh?
7: La meva gossa l'ha provat, m'ha donat...
1: També?
7: Sí, sempre li dono un vell per tastar.
1: És pa pagat amb els cèntims de tots els catalans, eh?
7: Fantàstic.
1: Doncs. I l'has donat a la teva gossa, eh?
7: La gossa és la catadora d'absolutament tot, i si ella dona l'aprovació, m'ho foto jo després.
1: Com estàs, Xavi? Perquè m'han dit que quan et pregunten com estàs, sempre contestes amb una nota numèrica.
7: Sí, hi ha una escala de topisme o de benestar, per entendre'ns. En aquest cas, diguéssim que estic amb un... Crec que estic amb un 7 en 8.
1: 7 en 8, eh?
7: Sí. És difícil de valorar, perquè si et lleves d'hora fins que la cosa... Clar, el dia jo crec que...
1: La nota va canviant al llarg del dia, vols dir?
7: Absolutament. Sí, absolutament. Normalment, i fins i tot ja en funció de l'edat,
1: sí,
7: a partir de les 10:30 del vespre, ja jo comença a baixar. Comença, sí, a baixar energèticament.
1: Al 10 hi arribes? Hi ha un moment del dia que arribes al 10?
7: Al 10, diguéssim, l'excel·lència costa. Ha de ser un estat molt concret d'eufòria que es dona molt poques vegades. Però estic... Fixa que sóc una persona absolutament pessimista.
1: Sí.
3: Ostres.
7: Sóc un pessimista feliç, eh, el tatu.
1: Bé,
7: ja aquesta...
1: matís, és un matís.
7: Sí, però és a dir, sóc capaç de gaudir de les petites coses quan venen, que són mínimes. Doncs les celebro a tope, però després penso que la vida és una merda. Això és així, és un fet.
3: És que la vida és una merda.
7: No és una impressió meva, la vida és una merda.
3: Totalment.
7: I si ara fem un test entre la gent del públic...
3: Ui.
1: Els que han vingut avui, nada menys. Bueno, quina gent, mare de Déu.
7: I el millor de tot és que t'ho reconeixen somrient.
1: Sí,
7: sí, és una merda, sí que és una merda.
1: Escolta, tu de petit ja xerraves tant com ara, o et va sortir de gran, això?
7: No, crec que de petit era xerrador, també.
1: També, eh?
7: La cosa no ha canviat.
1: Perquè no recordo moltes entrevistes teves així. Ets un tio que sempre, no?, que xerres molt i en monòlegs, però entrevistes de caire més personal, ets poc a obrir-te o t'has explicat poc?
7: No, de fet hi ha algunes per xarxa que després me les veig, jo no me n'adono, perquè saps què passa? Que a vegades arribem a conclusions que no ens hem escoltat a nosaltres mateixos. Jo xerro molt, però a vegades m'escolto poc.
1: Ja. Yeah.
7: I de vegades quan et fan una entrevista dius coses que després tu, al sentir-les i al veure-les, yeah, dius... Hòstia, jo penso això. Sí, perquè nosaltres no parlem en nosaltres mateixos de grans reflexions. No?
1: I com t'enroles en aquest món de l'humor? Recordes el moment de la infància o de l'adolescència que dius, jo vaig cap aquí?
7: Doncs mira, ara, ja que deies que no parlo massa sovint de coses així com més intenses o més internes, jo crec que l'humor en moltes ocasions neix del dolor. Ojo, ara, fet amb això, se'm diu, ara que bé, que bé.
5: Cuidado, no, jo estic a l'expectant a tope, eh?
7: No, però jo crec que jo vaig començar amb l'humor de petit segurament per protecció,
1: sí,
7: per protegir-me, per aliviar-me en segons quins aspectes, perquè vaig tenir etapes de la infantesa una miqueta estranyes on havia de superar. De fet, recordo que era molt mentider.
1: Ah, sí?
7: De petit era molt mentider i ara he entès de gran, ara detesto la mentida, és una de les coses que no suporto. La sé detectar molt ràpid. Sí. A més, això és un avantatge d'haver mentit. És com el que has robat. Dius, clar, aquest té que roba, també. Jo sóc de l'Hospitalet, vull dir, ens reconeixem. No, però el tema és que crec que va ser una miqueta d'aquesta cosa d'inventar-me històries per aliviar.
1: Està bé.
7: No? I fins ara ha funcionat, sí.
1: Sí, sí, home, i tant, collons. A més, de petit, no sé si tenies algun referent de petit, perquè els monologuistes o aquesta figura que ara és més habitual, quan tu eres jovenet no n'hi havia tants a la tele.
7: No, però tenia la referència, recordo, em ve com... Sempre em ve aquesta imatge del doctor Caparrós.
1: Sí.
7: No és que el tingui com a referència, perquè l'humor que jo faig és humor costumista, que segurament res té a veure amb el que feia el doctor Caparrós, però recordo el doctor Caparrós. Et diria fins i tot, perquè veieu que sóc gran pràcticament com aquesta gent.
1: És que et cuides molt, gent. Tu. Bueno, et conserves molt bé.
7: Clar, però si tu t'apropes és naftalina i Simtron, el que després prenc, no?
1: Quants anys, es pot dir quants anys tens?
7: Sí, sí, 50. 50.
1: I tu, Xuriguera, que sempre em va bé per tenir la idea?
5: 64.
1: 60. No, digues la veritat, bandido.
5: No, com ell, 50.
1: 50, sí. Teniu la mateixa edat,
5: igual,
1: eh?
5: Igual.
7: Estem allà, eh? Sí.
5: Passa que jo, la perruca aquesta que porta ell, jo me l'he tret.
7: Però, escolta, jo us tinc una enveja. Això és excés de testosterona, eh?
1: Ah, sí? Ullà,
5: hauries de veure que et tinc els ous.
7: Tocant els turmells, ja, pràcticament.
1: No li parlis del turmell, pobre, que li fa molt mal el turmell, sí, avui. Està obsessionat, està obsessionat. Bueno, llavors, referents dius que no, i com t'endinses?
7: Sí, diguéssim. Perdona, la Mari Sampera era un altre gran
1: mira,
7: referent, eh?
1: Mira.
7: Que no se la comenta prou, però em sembla que ha sigut una de les còmiques més extraordinàries de la història.
1: Tant.
7: Quan es diuen, sempre han sigut homes. Jo, la que més em va fer riure quan era petit, era la Mari Sampera, sens dubte.
1: I llavors vas començar, tinc entès, fent d'animador de públic, no?
7: A tele sí, vaig entrar una miqueta per inconsciència animant la gent, animant o suportant, perquè a vegades eren, dic suportant perquè eren de vegades gravacions de 8-10 hores i clar, havies d'intentar lidiar amb allò...
1: Quin programa de tele?
7: Hi havia tot tipus de programes, és a dir, hi havia la paròdia, recordo que hi havia, per exemple, la paròdia nacional, programes de debat... Fins i tot sitcoms d'aquesta casa,
1: sí,
7: de la corporació. Plattsburgh, no, Jet però després també... sí, Jet exacte, lag. Amb T de teatre i tal. Mm. Clar, pensa que la gravació d'una sitcom és llarga, ja.
1: Ja, ja.
7: Quan hi ha un problema tècnic, no és un problema tècnic de 5 minuts, que a vegades són problemes de tècnics d'hora, hora i mitja, no?
1: Sí.
7: Per tant, la cosa va començar una miqueta aquí. Aquesta cosa d'improvisar era haver d'inventar sobre situacions on no hi havia res, i al final ha sigut una miqueta el meu tret característic, no?
1: Sí. Tu que has voltat una mica, bueno, i que voltes per les Espanyes, tens identificats a diferents públics? Catalunya som diferents en aquest sentit?
7: Crec que a mi és el que marca una miqueta el tempo, tant Catalunya com el País Basc. Tot i que el País Basc són més agraïts humorísticament,
1: sí?
7: Parlant. Aquí hi ha un punt, depèn del públic que tinguis al davant, quan més alt és el càrrec de la persona, el que sigui, sigui coneguda o no, ha de mostrar més dificultat per riure.
1: Això és veritat.
7: Ho tinc comprovat perquè jo treballo molt per l'empresa privada.
1: Ah, sí?
7: I veig que a vegades, per respecte, fins que el CEO...
1: No riu?
7: No riu. Als altres els hi costa per respecte, no? I sí, es posen...
5: Per respecte o per por?
7: O per por, exacte.
3: El millor és anar a treballar amb cooperatives, el millor.
7: Correcte, que tots estan al mateix nivell. El primer que faig, quan em posen la red flag, sempre et diuen, ojo, aquí hi ha la taula de la presidència, diguéssim, els directius. Jo la primera hòstia la foto a la taula, l'aixeco i la cosa ja comença a funcionar. Sí.
1: Jo vaig actuar una vegada en un esdeveniment que era un tancament de temporada d'un club de vela al Maresme. Hi havia Artur Mas i tot de gent. I, bueno, vaig fer un tros del rei que només reia el meu tècnic, eh?
7: Sí, sí, s'ha de viure, això, eh?
1: Sí, això...
7: El món de l'empresa privada món, i dels
1: és un
7: actes.
1: Món, és un món.
7: És un món que normalment els còmics intenten evitar.
1: Sí.
2: Sí, bueno, bueno, els començaments que dius...
7: Has d'agafar tot.
2: Ho fem tot.
1: S'ha d'agafar tot.
7: No, però ara ho agafo amb consciència i m'he considerat sempre un tio molt valent perquè el fracàs i jo hem conviscut molt de temps. Per tant, no li tinc por a aquest tipus d'escenes. I, de fet, em posen una miqueta pelote. Sí, quan veig una situació delicada, dic, som-hi.
1: Però ho has passat malament mai sobre l'escenari?
7: Sí. Sí. De fet, ara ja m'he tret una cosa que... No sé si d'aquí els que ens dediquem una miqueta a la comèdia... Hi ha una cosa que de vegades ha passat, que la sensació que has tingut ha sigut tan dolenta que el teu pensament era, si us plau, que el cotxe estigui fora amb el motor engegat i marxo fins i tot sense cobrar. És que m'és igual, no? Aquesta cosa de vull marxar, vull marxar. Afortunadament això no em passa. Primer demano que em paguin per avançat. I no, sé assumir això i sé assumir quan la cosa no ve bé, sé donar-li la volta.
1: Però és això, dir, són els anys, són els anys d'experiència, fa molts anys que voltes pel món.
7: Home, ara ja em fa, deuen fer, com a còmic, com a dalt, 25 anyets, eh?
1: 25 anys fent monòlegs pel món.
7: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
7: se diu. Però també crec que amb el temps el que fem, a banda d'envellir i deteriorar-nos, el que fem també és agafar experiència o seguretat, si més no. No, i segurament hem de ser sempre millors perquè en sabem més, comparativament. Ja, pot ser que agradis més en una època com una altra, però tècnicament són millors sí o sí. Sí, sí. Tant còmics com músics, com un ballarí, ja no podríem dir el mateix, perquè, clar, ja no fa l'espagat ni aixeca la cama igual, però, en general, la disciplina artística sempre va a millor.
1: La pregunta que et faria la meva mare, no et fa por que se t'acabin les idees un dia?
7: Sí, visc amb aquesta por constantment. A més, li tinc com una mena de pànic, però, com et dic, com sóc un inconscient, a més pànic tinc, doncs fins i tot surto sense tenir la idea. El tanto amb això que també està d'estar loco, eh?
1: A l'escenari, sense saber què diràs.
7: De fet, dos cops a l'any, o mínim un cop a l'any, vaig al casino de Barcelona amb un show que s'anuncia sense contingut.
2: Molt bé.
7: I vaig a veure què passa. I fins ara la consellera m'ha portat que han sortit shows extraordinaris.
1: Mira.
7: Però, clar, no et pots arriscar a dir ara jo ho farem sempre així perquè això no funciona.
2: Fem una gira. No.
7: Sí, sí, exacte. No.
1: Com començaries un monòleg sobre Catalunya, per exemple?
7: Hosti, és un gran tema, aquest, eh? Pensa que jo jugo molt aquesta dualitat lingüística tant...
1: Bueno, has tingut algun tall que s'ha fet viral a les xarxes on t'has discutit amb algun andalusa que portava 60 anys aquí i no entenia el català?
7: No, discutir-me, no. Jo tinc unes tragaderes fantàstiques, de fet, m'ho prenc tot amb comèdia. Després, aquest mateix tall es pot interpretar com que, de fet, a la premsa nacional, per entendre'ns, de fora del nostre país, d'Espanya, deien, recordo un dels titulars, Xavi Franquesa llama hija de puta a una senyora del público por no hablar català. Quan era una expressió, diu, filla de puta, no? Aquesta cosa que nosaltres ho diem pràcticament amb carinyo.
1: Exacte.
7: I el titular era aquest. I, clar, em van entrar, em van rostejar, em van fregir, clar, m'insultava, i tu què? És un normal? Escolta, dic, la propera vegada no preparo res i ja està. Això no, que... però pot passar,
1: pot
7: sí.
1: Pot passar. Això de que els catalans tenim un humor anglès, tu creus que és veritat o ens ho diem nosaltres per fer-nos el xulo, nosaltres mateixos.
7: Crec que ens ho diem nosaltres mateixos per fer-nos els xulos, som una mica snobs, això sí, però també és cert que hi ha aquesta cosa, aquesta proximitat que tenim amb l'escatologia i la caca...
1: Sí.
7: Que
1: això t'agrada a tu, també, eh?
7: A mi em fascina.
1: La caca t'agrada.
7: A mi em fascina, perquè crec que és... d'alguna manera, si depèn de com ho interpretis, és treure cap enfora allò que no vols.
2: Home,
7: no?
2: La caca és treure cap enfora,
7: He fet cap a dalt, però normalment la treus cap a baix.
3: Em pensava que diries, és tota la merda que volem treure cap a fora, vull dir, és exactament això, eh?
7: Hi ha un simbolisme, jo crec, amb tot això, no? Jo ho interpreto així, per tant, aquesta combinació ho tenen molt també el País Basc, eh?
1: Sí.
7: Que són d'aquests d'humor de tercera volta, però al mateix temps agraeixen que baixis el fang.
1: Tens nous projectes, Xavi, en què estàs treballant ara?
7: Doncs, de fet, ara estic tan... He estat una miqueta, també ho haig de dir això, he estat una miqueta al punt del col·lapse.
1: Sí?
7: I no estic parlant del programa de la corporació, eh? Sí, ara que hi ha hagut una pansa de parlar de Celarau, sí. Buenafuente, també un burnout, que intentava...
1: També has de poder parar, vull dir que... Jo conec molta gent que en vas a 8 hores al dia a Bacon a Can Tarradellas i també voldrien parar i no poden, eh?
7: No, per això, d'això vaig parlar un dia, també se'm va tirar molta gent a sobre, jo parlava també del privilegi de poder parar.
1: Clar, està clar.
7: Jo reconec tenir aquest privilegi, puc parar, és a dir, no em va la vida si paro més. El que passa que veus que la cosa és com una roda de hàmster, que quan pares penses que potser desapareix fins i tot la gàbia. Però he estat una miqueta col·lapsat en aquest aspecte i ara ja tinc la idea, tot i que encara acabarem la temporada amb dos espectacles que tenim, sí, i parlant amb franquesa, que el fem també per Catalunya, i després ja estic una miqueta amb la idea del següent espectacle, que li tinc molta gana, que es dirà Doctor Franquesa. És molt pretensiós el nom, però el contingut no tant, eh?
1: No, està bé.
7: Doctor Franquesa.
1: Doctor Franquesa, doncs vindrem a la consulta.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Xavi, posem a prova el teu català. Atenció, que si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
1: La paraula d'avui és gipó. Jo et dic tres definicions i has d'encertar què vol dir gipó. A, gipó. Col·loquialment és un terme que s'accepta per definir el país del sol naixent.
10: L'Esteve va dient tot el dia que això del sushi ve de la Xina. No hi ha pas manera de fer-li entendre que el sushi ve del gipó.
1: B, gipó. Peça de vestir que cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura, cenyida i ajustada al cos amb mànigues.
3: No fa massa vam entrevistar una modista que va dir que la seva peça de roba preferida era el gipó. La veritat, que jo encara no sé què és.
1: O C, gipó, es diu del saltironet petit que hom fa per saltar una riera de petit tamany per intentar no mullar-se els peus.
0: La iaia se'ns va trencar el fèmur, vam anar a caminar i travessant la riera va fer un gipó per arribar a l'altre costat, però no hi va pas arribar, pobra dona.
1: A, B o C.
7: Doncs mira, ara m'arriscaré. Això em va entrar en un examen.
1: El què? Gipó?
7: Sí, aquest concepte.
1: Ah, sí?
7: Sí. És la 2.
1: Sí?
7: O la B.
1: Però l'anècdota és real, és de veritat.
7: No, ho he inventat. T'imagines que de sobte tens la...
1: És el trauma.
0: Els fetos de català.
1: Vaig suspendre la selectivitat per culpa del collons de gipó.
7: Sí. M'hagués agradat que fos així i ara de sobte em guanyo amb una llangurissa gràcies a aquest concepte.
1: Haguessis aprovat la selectivitat amb el gipó perquè l'has encertat. És la peça de vestir, la llangurissa.
7: De veritat que em fot molta il·lusió.
1: Sí?
7: Sí.
1: És una llangonissa, eh?
7: Perquè, clar, estic en un punt... L'altre dia em van regalar oli d'oliva, a veure, em va dir, primera premsada.
1: Sí.
7: Em va semblar que era or líquid, perquè ja estem en una edat, que agraïm més això.
0: Sí, és l'edat.
10: És que val la pena.
7: És l'edat.
1: Sí, bueno, i segons quin oli és més car que no pas un bol.
7: Home, que posar benzina, vull dir que fins a tot... Sí.
1: Xavi, moltes gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença. Fort aplaudiment per ell!
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
10: Peyu, avui no parlàvem del tap d'ampolla.
3: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del tap d'ampolla, Peyu.
1: Ara hi anem. Àlex Vila, on t'has anat?
11: Ei, aquesta setmana he anat a Caçà de la Selva.
1: Home, a la indústria del suro, no?
11: Exacte, no confondre amb anar a la selva a caçà. Bueno, l'havia de fer aquesta broma, no? Aleshores, he anat a... Sí, una fàbrica de...
1: De suro, de taps. Hi ha una rotonda a l'entrada, que hi ha un tap de suro allà.
10: Un no, us mou ben
11: bonic, bonic, bonic.
3: M'agrada molt.
11: I he anat a De Maria Taps.
1: De Maria, eh?
11: Sí.
10: De Maria.
11: A parlar amb l'Alícia i el Joan Enric. El Joan Enric està allà, és aquell senyor.
1: Ah, ostres.
11: Mira, xuri, us podeu fer amiguets, si voleu, de les vostres
1: ha vingut
11: coses.
1: De públic el protagonista del reportatge.
11: Sí, bueno.
1: Això no ho faci.
11: Però
1: mira de no
11: demanar.
1: Fer-ho. Però mira que vinguin un altre dia.
11: Bueno,
1: perquè ara hi ha una pressió que no hauria de ser aquí. Ara hi ha un ambient tens que no...
11: Què vols dir?
1: Bueno, que no sé, jo aquest reportatge no l'he sentit. No
11: bueno,
1: sé què,
11: no
1: sé, i coneixent-te...
11: No passa res. Bueno.
1: Doncs endavant. Que sigui el que Déu vulgui.
11: Està bé, perquè la gent vegi que sóc valent.
1: Sí,
11: eh?
1: Sí,
11: no vaig parlant per les esquenes com una rata i les coses
1: molt
11: a la
1: bé.
11: Cara. Però vaja, que no li hagi de dir res a l'Enric. No... Aleshores, com a introducció, bueno, Per fer taps de suro cal un temps, cal un procés i sobretot molta gent arremangant-se perquè surti la feina. Sí. Vale? Aleshores, no sé si ho recordeu, però al mes de desembre a Badalona van desallotjar l'antic institut B9, on, sí, on hi havia més de 400
1: persones. Va ser molt polèmic.
11: Ho recordo sortir. Com si fos la setmana passada.
1: Sí, jo,
11: sí. I aleshores, és cert que, bueno, que hi ha gent, allò era un problema, d'alguna manera, sí, però també tinc la sensació de que no se'ls va donar cap alternativa i no s'està solucionant el problema, no? Ah. Aleshores, si féssim el mateix amb el tap de suro, no?, tindríem totes les ampolles sense taps i pues, seria com arrencar les cors a l'alcina i dir, bueno, ja teniu taps de suro, no?
1: Sí.
11: Perfecte. Això seria com la introducció.
3: Sí, no, ha quedat gravat, això?
11: Sí, era vale. Millor el de caçar de la selva o anar a la selva a caçar. També us podeu quedar, vale? Que cadascú triï les bromes que vulgui. Sí. Aleshores, al món hi ha moltes persones i realitats i a vegades costa d'entendre algunes coses. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, sí, i sí. De la mateixa manera...
2: La teva secció, per exemple.
11: Sí, per exemple.
1: És un reportatge de taps de suro, per si sí, algú s'acaba sí. D'incorporar.
11: Sí, sí, sí. De la mateixa manera que a vegades a la gent li costa entendre la realitat del tap de suro, no? Escoltem com algunes persones creuen que es fan els taps de suro.
9: Aviam. Hi ha gent que es pensa que els taps es basten com les olives.
11: Sí,
9: no? Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí. Ah, perquè ens hem trobat que gent que ens ho va dir. Bueno, és una idea preconcebuda que tu et pots sorprendre, no? Perquè, a més, és veritat que no és una regió productora, però hi ha gent que no ha vist el suro en la vida.
1: Però una alzina surera com ara un pomer, i els vas collint, diguéssim, que estan penjats
11: sí,
1: de l'arbre.
11: No sé, sí.
2: Hi ha gent que pensa... Hi ha gent per tot.
11: Hi ha gent, també podeu callar. Bueno, gent... Si tu no saps de què va el tema, exacte. També pots callar. Vull dir, això...
3: Els tàpers, també hi ha un arbre que fa tàpers.
11: Sí, sí, sí, de tot. Sí, m'ha recordat una mica quan aquell comissari de la Unió Europea per l'Agricultura va visitar uns camps d'oliveres i es va menjar una oliva directament de l'arbre. Que, bueno...
2: Li devia quedar la boca maca.
11: Sí, sí. Aleshores, després d'això, l'Enric em va portar a visitar la fàbrica. Ja sabeu que a mi la indústria és una cosa
2: sí,
11: que, bueno...
2: Sí.
11: Sent jo del Baix Llobregat, la indústria a mi m'apassiona. Clar, dic, polígon industrial, allà. Bueno, com a casa. Aleshores, escoltem com vaig viure, com vam viure l'entrada a la fàbrica.
12: Hòstia, quants de taps?
13: Sí, hi ha uns quants, eh? Sí, perquè aquí hi ha moltes qualitats. Els clients ens demanen mides diferents, qualitats diferents, colors diferents.
12: Però n'hi ha un fotimer. Quants taps podeu fer aquí, jo què sé, en un mes o en un any? Saps la xifra?
13: Un any, uns entre 8 i 10 milions de taps.
1: Hòstia. Molts de taps, això.
11: Són molts de taps, eh? Són moltíssims.
1: 8 milions de taps és un tap per cada català, eh?
11: Són molts taps. Jo em vaig passar tot el rato que anàvem voltant, jo anava dient tota l'estona, hòstia, quants taps? És com si el niodot aquell d'Érase una vez el cuerpo humano hagués entrat en unes artèries amb colesterol. Sí. És el mateix, una mica, no? Aleshores, per arribar fins al tap de suro final, el que es fa primer és... Ara ho explico una mica per si hi ha
1: sí, el procés,
11: algú,
1: per si algú l'interessa.
11: Per si hi ha algú d'aquells que es creuen que s'agafen de l'arbre els taps de suro, o sigui, d'alguna manera sí, però no directament.
1: No són pomes, no es cullen.
11: Ah, exacte. El primer que es fa és treure l'escorça a l'alzina, vale? Només la part de sota de l'arbre, saps? Saps com el Sergio Ramos que anava sempre allà al turmell, saps?
1: Allà baix.
11: Allà, doncs igual. Bueno, una broma de futbol també, perquè bueno, tothom pot
0: perquè
11: pujar aquest carro.
1: Bueno, perquè si els que ho han d'entendre són els que es pensen
11: exacte.
1: Que els taps es cullen ara, de l'arbre, doncs ara. És aquest el públic el que estem parlant.
11: I després d'això es bull a 100 graus,
1: sí,
11: com els espaguetis, sí, durant una hora... Sí, o que seria,
1: matar,
11: si no?
1: Per matar els bitxos. Que
3: has dit com els espaguetis?
0: Ho he dit.
3: Una hora? Tu has menjat mai uns espaguetis que hagin bullit una hora, nano? Vull dir, és que jo rojo, si em convides a dinar amb uns espaguetis que han bullit una hora.
2: Fa sopa d'espagueti.
1: Sí, és que li agraden al dente, li agraden.
11: Sí, una cosa que sí. I sí, i es tornen a bullir una altra vegada i ja es pot començar, bueno, a tractar.
1: Ara estem amb el suro, eh?
11: Vale. Entre d'altres paràmetres, cal mesurar el pes, la mida, la humitat de l'ambient, la força que caldrà per treure el tap i també l'olor del tap.
1: Sí.
11: Vale. Aleshores, vam anar a veure la màquina encarregada de mesurar els taps de suro, vale? Perquè jo la vaig voler posar a prova,
1: sí.
11: Perquè, com diem, el Baix Llobregat, pa màquina, jo.
1: Déu meu.
11: Aleshores...
1: És que... Ja, ara, no. O sigui, has fet un procés en la teva carrera, en aquest programa, que al principi era, bueno, són els primers dies,
2: sí.
1: Deixem-lo, i quan agafi confiança anirà més bé, i m'estic adonant que quan està agafant confiança és pitjor que quan no la tenia.
11: Jo ja t'ho vaig dir, ja t'ho faràs, i mira... Aleshores, vam estar una estona agafant taps i comprovant les mides.
1: Sí.
11: Escoltem-ho.
1: Allà.
14: Fa 26 mil·límetres, 2. Vale? Però jo em agafo d'un altre i farà una mida quasi igual.
11: Hem mesurat un tap de suro que feia 26,2 i aquest fa
14: 26,25.
12: Aviam, podem mesurar un altre? Podem mesurar un altre? Aviam si... 26,2.
14: Anem bé, no?
12: Sí, sí, no?
14: De dècimes de mil·límetre, eh? No de mil·límetres.
1: Clar, clar, van molt, van molt al detall, eh?
12: No, no, super, és una feina, ja ho he dit abans. Sempre ens s'ha remengat les mateixes persones, però aquesta gent, la gent treballa. Aleshores, la tria de taps la fan màquines,
1: sí,
12: però també la fan persones, vale?
1: Supervisió perquè... de qualitat,
12: sí,
1: control de qualitat.
12: Sí, i també hi ha gent que treballa, hi ha gent que flaira els taps.
1: Olorant?
12: Sí, sí.
1: Hi ha gent que treballa olorant taps?
12: Sí, sí, sí, sí.
1: Què dius?
12: Sí. Per detectar possibles olors, perquè l'olor del tap de suro ha de ser com un president del govern, totalment neutre, sense... Com...
1: Que no porti problemes.
12: Sí, exacte.
1: Que passi desapercebut.
12: Sí, com la Rosalia, també és una mica... No? Bueno. Per últim, vam anar a veure com treballaven les màquines i com treballaven les persones. Sí. Aleshores, el que escoltarem aquí són els dos ambients.
1: D'acord.
12: Vale? Escoltem-ho.
14: Tot el que fabriquem ho passem per les màquines de tria visual d'electrònica, no? Per IA. Però llavors també els triem amb persones.
12: Ah, vale. Aquest és quasi perfecte, eh?
14: Aquest és molt bo.
12: Aquest és fort.
14: Aquest és molt bo. M'ha sortit de sort, eh? No me l'he buscat, eh? Tot ho triem amb persones. Per assegurar que no hi ha cap defecte que la màquina no hagi detectat. Ara veurem, aquesta senyora...
1: Molt xivarri, eh?
14: La tria visual... Clar.
1: És a la zona de les màquines, aquest,
12: sí,
1: entenc. Molt,
12: sí,
1: de xivarri.
12: Sí, xivarri, xivarri. I sí.
1: Olorar no ho podran fer les màquines mai, entenc. Olorar.
12: Això no ho sé, potser una IA t'ho pot fer.
1: Sí? No vas olorar un tap o no, tu?
12: Jo sí.
1: I què?
12: Neutre. I ja estaria. Ens ha portat un tap, me'l vols atensar, si vols.
1: Ah, mira, a veure, tenim, sí, un tap. Tira'l, tira'l. Oita.
12: Epa! Ratxi.
1: Mira, un tap de suro. Ah, és un clauer.
12: Sí, ens l'ha fet personalitzat, diria.
1: Quina pues gràcia.
12: La Renaixença.
1: Que, home, a veure.
2: Oh, oh, oh.
1: Home, home, home.
12: Home.
1: Un tap de suro, clauer, que posa la Renaixença amb una C trencada. Això es queda aquí a la meva taula.
12: El puto amo, l'Enric.
1: Gràcies, Àlex.
12: A vosaltres.
8: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: La Xiva és una gosseta d'atura catalana.
1: Mira.
0: Viu en un poblet d'Alemanya que es diu Neudenau.
1: Neudenau.
0: Mireu-la.
1: No hi, si heu d'anar, no hi aneu, perquè Neudenau. Neudenau.
2: Això.
0: Us explico la vestimenta de la Xiva i ja us comenceu.
1: Perdoneu, perdoneu. Una mica d'ordre. Que hi ha gent que ens escolta per la ràdio, després no s'assabenta de res. Ens hem... bueno, és que
0: us explico què és, això.
1: És una foto d'un gos moll amb un salvavides a dins d'un llac.
0: Exacte, ja està. És que l'Aina, la seva responsable, és una apassionada dels esports d'aigua.
1: D'acord.
0: I un dia va anar al pantà i se'n va endur la Xiva.
1: Mira.
0: Que a veure, no hi hauria d'haver cap problema, no? Doncs resulta que la gossa no sap nedar.
1: Vaja.
0: Quan la Xiva va veure l'Aina enfilada en una barca, es va tirar de cap a l'aigua i es va enfonsar com un pes mort.
1: Però si els gossos saben nedar...
0: Oi que sí? Tot. És molt estrany. Doncs la Xiva no en
1: no sap nedar.
0: No en sap.
3: Perquè
0: des de llavors...
3: volia fer d'esquenes.
1: Ah.
3: Es va...
1: Pot ser, pot ser.
0: Des de llavors, sempre que va al pantà, l'Aina li posa una armilla salvavides.
1: També si no saps nedar, no la portis al pantà. No,
0: també, una mica. No. Però poc que tu has de pensar el primer dia que portes el gos a l'aigua que se t'ha d'enfonsar.
1: No hauria, no hauria, no hauria.
4: Avui tornem a situar-nos al Boston colonial. Viatgem fins al 1773, 3 anys després de la fatídica massacre de Boston.
1: Ja en van parlar, en van parlar.
4: Sí, en què els soldats anglesos van cosir a trets uns manifestants davant la casa de duanes. Des d'aquell episodi, l'ambient entre colons i britànics està molt caldejat.
1: Avui passegem el gos pel motí del te de Boston. Potser recordareu l'episodi de la massacre de Boston, quan l'Àlex va fer d'ajudant d'un fabricant de perruques.
5: Sí, paperàs.
1: I vam passejar en Coco, un gosset que justament vivia a la ciutat. També deveu recordar que el passeig va acabar malament, amb soldats anglesos que van matar a 5 manifestants.
6: Sí, sí. A mi em van condemnar a portar una M gravada aquí al dit, eh?
1: Sí, que com a condemna la vaig trobar sempre una mica ridícula.
0: Justeta.
6: El mal que fot allò encara em dola.
1: Avui, per si de cas, passejarem a la Xiva amb l'armilla salvavides posada. No sigui que es compliqui la cosa. Ens plantem a l'any 1773, 3 anys després de l'accident a la casa de les duanes. Des de llavors, els anglesos i els habitants de Boston encara es tenen més mania de la que ja es tenien. Agafem la Xiva i passegem pel nucli històric de la ciutat per escoltar el malestar dels veïns.
7: Tu és que n'estic farta dels anglesos.
6: Sí, sí, noia, sí, noia, jo també, eh? N'estic ben fins al capdamunt.
7: I mira que jo vaig néixer a Anglaterra, eh? Tu pots creure?
6: Què em dius ara?
7: Sí.
6: Ah, hòstia, ara sí que m'has deixat parat.
7: No m'ho has notat?
8: No tens accent, eh?
7: No? No? Creus que no? Oh. És que els meus pares em van portar a Boston quan era molt petita.
1: Ah, mira, penseu que molts colons són nascuts al vell continent. Ells diuen que són de Boston des de fa generacions, però els seus pares són vinguts d'Anglaterra.
6: Ja.
7: Ah, però tu també deus haver nascut a Anglaterra, no?
8: Ah, bueno, els meus pares sí, però jo sóc nascuda i criada a Boston.
7: No, sí, tu ja ho sé, però tu ets molt jove, però li dic a ell...
6: Ah, jo?
7: Vostè sí.
6: Jo, anglès, jo? Mm-hmm. Mira'm bé, home, Déu-me un guardi de ser anglès. Jo sóc de Boston, de Boston de tota la vida.
7: De tota la vida?
6: De tota la vida.
7: Ah, doncs som 4, eh? Perquè els teus pares van arribar a Amèrica quan tu ja eres grandet.
6: No, senyora, es deu confondre.
7: Em deu confondre.
6: Jo tinc els 8 cognoms americans.
1: Sí.
6: Sóc més de Boston que el pal de la bandera.
1: Mira que maco.
6: Sí.
1: Quina expressió. Si ho diguessis de Catalunya, què hauries de dir? Sóc més català que...
6: Que... En floquet de neu.
1: Que no era nascut aquí, ni va ser mai d'aquí.
6: Per això jo ho sóc més.
1: Ens el vam quedar, clar. Molt bé. Molt ben pensat. Seguim amb el passeig amb la Xiva pel centre històric. No us enganyem, eh? Després de passejar una mica, comprovem que tots aquells americans, al fons, continuen tenint sang britànica. En altres paraules, les tradicions dels colons de Boston són les d'Anglaterra, les mateixes. Per exemple, els hi encanta l'hora del te. Per més americans que siguin, noi...
6: Coi d'anglesos. Ni el te podem fer per culpa seva.
8: Sí, mira, jo sóc molt crític amb els anglesos, eh? Però el te sí que el tenen bo. Això és així.
6: No, no el cultiven pas ells,
8: no,
6: eh? No. L'importen des de la Xina, eh?
1: Ah, sí?
6: Ells només es dediquen a explotar territoris.
7: Doncs està prou d'or, eh? Us convidaria a casa a prendre el te i a continuar criticant els anglesos, però està caríssim.
1: Ha de ser molt cansat parlar amb aquest accent tota l'estona, no?
7: Ah, no, a mi m'agrada. Sí? Ja m'hi he acostumat, sí. A partir d'ara sempre us ho faré tot així.
1: La gent de Boston tenen dues aficions, criticar Anglaterra i beure te. Els hi encanta, però tal com hem sentit, va a preu d'or, tu. La corona britànica ha instaurat una taxa que els colons han de pagar. Si volen importar productes d'Anglaterra, han de fluixar la mosca.
7: Ens diuen que nosaltres també som britànics, però som ciutadans de segona. Mm. Ei, què és això?
5: Ei, vosaltres!
1: Què?
7: Què és aquesta mosca?
1: No, és un senyor.
7: Ah,
1: la Xiva ja fa estona que ens està marcant alguna cosa. Resulta que és un home que està amagat en un carreró. Fa una mala pinta de Déu.
7: Què passa?
1: Què?
5: He sentit que esteu buscant un bon te, eh?
7: Mira, doncs no li dic ni que sí ni que no. Vostè continuï.
6: Mercè, que aquest home fa molt mala pinta.
7: Deixa estar. A veure què ens ofereix.
5: Tinc de tot, eh? I de la millor qualitat.
6: Aquest tio ja l'havíem vist en un altre programa.
1: Sí. Eh?
6: Aquest to?
1: Sempre ho fa de contrabandista.
6: És un contrabandista.
7: Sempre. A mi em sembla exhibicionista.
5: Què voleu, què voleu, què voleu?
6: Ens detindran a tots, amb aquest.
5: No pateixis, què voleu, què voleu? Tinc de tot, eh?
7: Sí?
5: Tinc de blanc, de negre, vermell... Tinc tota la merda que us pugueu imaginar, eh?
1: Roibos.
5: Roibos.
6: Ah, és el vermell?
5: Sí. Aquella amb gust
7: no,
5: amb ratafia.
7: No, Roibos no és el vermell, és el puer.
5: Tinc gust amb ratafia.
7: Oh, ratafia.
1: Que hi ha algú que entengui de te, de veritat, aquí no.
5: Ah, no.
7: Bueno, el vermell és el puer.
1: El puer, es diu.
7: Sí.
1: I el Roibos, quin és?
7: El Roibos és aquell que no té teïna, que és com beure una cervesa sense alcohol, beure una altra cosa.
9: La gent que beu té matxa, que és molt pesada.
1: Hòstia, sí.
9: Sembla una secta.
1: Això del té matxa.
5: Si hi hagi una bona Maria Lluïsa...
1: Ah, Lluïsa, normal.
5: Una bona Maria Lluïsa allà al sofà...
1: Ja està, tu.
5: Et torna la vida, eh?
1: Bé, allò és una compra totalment il·legal, perquè la corona britànica exigeix que la gent de Boston compri només els seus productes. Als colons d'Amèrica els surt molt car el fet de ser britànics. Després de veure aquell contraband en directe, ens comenten que hem d'anar cap al port, que aquesta nit se'n prepara una de grossa. Agafem la Xiva i els hi fem cas. Us recordem que la gosseta ha anat tot el passeig amb l'armilla salvavides, eh? I sort en tenim. El port de la badia de Boston és un lloc impressionant. És una de les principals entrades de vaixells que venen d'Europa. A uns 100 metres del moll hi ha 3 vaixells mercants fondejant. Les protestes contra les taxes han fet que els estibadors es neguin a descarregar-los.
10: Jo no penso descarregar aquells vaixells.
1: Descarrega i calla.
10: Si entren al port, us juro que hi cardo foc, eh?
1: Descarrega,
10: tranquil, no, que jo hi cardaré foc.
11: Tranquil, amic meu.
10: Què?
11: Avui a la nit els descarregarem, però... Ho farem d'una manera molt especial.
10: A veure.
11: Reuniu els homes i us explico el pla.
10: Vinga.
1: Mentre passegem amb la Xiva pel moll, hem enganxat una conversa molt interessant. Són els anomenats Fills de la Llibertat, una organització patriòtica estatunidenca que lluita contra la repressió del govern britànic.
11: Prepareu les armes. Aquesta nit pujarem els vaixells i fotrem el carregament de te al fons del mar.
10: Exacte. I després fotrem foc al vaixell.
11: No, res de fotre foc. Llançarem el te com a protesta per les taxes abusives.
1: Si el te, no sé si infusiona, com si el tirés al mar.
6: No sé, la badia de Boston, si és aigua calenta o aigua freda.
1: Clar.
6: No sé, depèn.
1: Els peixos llavors quedaran tots magagondes.
6: Bueno,
5: I la d'etiquetes?
1: Sí. Bueno, el te...
5: Cada bosseta?
1: Deu ser granel.
5: Ah.
1: No ho sé. Aquella mateixa nit, unes quantes barques surten en direcció als vaixells. Els amables amics de la llibertat ens han deixat pujar en veure que la Xiva portava armilla salvavides i després de comprovar que no fos una gossa anglesa. Tots plegats fan una pinta molt curiosa, ja que els patriotes van disfressats de nadius americans. Van vestit d'indis, amb pells d'animals i plomes al cap.
5: Bueno, calia anar vestits així? Vull dir, fotem una mica de pena.
11: I tant que calia. Així la protesta serà més simbòlica, home.
1: Un cop a dalt, els revoltats prenen el control del vaixell, amb destrals i ganivets. És fàcil controlar els mariners que hi ha a bord.
12: Us ho demano, per favor, eh? No ens feu mal. Per mi, com si voleu fotre foc al vaixell, però
10: I
12: no
10: tant
12: feu
10: que
12: mal.
10: Li fotrem foc.
11: Que
10: I tant.
11: No! Ullo. Res de foc. Només volem saber on és el carregament. Mostreu-nos les caixes que porten te i ningú prendrà mal.
1: Els patriotes localitzen les 40 tones de te. És molt te, perquè a més, pesa molt poc el te.
12: Sí, tu.
1: Saps què vull dir?
6: Sí, no, clar, hi ha molt de volum.
1: Molt volum. Ha de ser un barc amb 40 tones de te. Ocupen molt poc, com un camp de futbol.
6: És que no ho sé.
1: Molt,
5: són molts tes, eh?
1: Sí.
6: No n'he portat mai, jo, de tant... No ho sé.
1: Perquè quedi clar el seu missatge, tots els altres productes que transporta el vaixell seran respectats. Només volen sabotejar el carregament de te.
12: Una pregunta,
1: sí.
12: Sense ànim d'ofendre, però per què aneu disfressats d'indis?
5: Veus com no s'entén? Te'n fotem pena.
11: Prou de serrameca, prou! Per favor, llanceu les caixes de te per la borda.
1: 340 caixes de te són llançades directament al mar. Acabem de presenciar el motí del te de Boston, també conegut com a Tea Party, en anglès.
7: Que bé t'ha quedat, eh?
1: Tea Party.
7: Tea Party.
1: Tea Party. Que els anglesos també, com que tothom representa que el món ha de saber anglès, ells parlen amb una desgana de Déu, eh?
6: A tu padre, hi ha molt poc,
1: Molt poca diferència. I us solen dir persones de perfils ben diferents.
10: Jo soy Tea Party.
1: Aquesta acció de protesta s'ha fet en menys de 3 hores. Tot ha sigut perfectament executat. Ningú ha sortit ferit ni tampoc s'han trobat altres mercaderies. Encara més, durant l'acció s'ha trencat un cadenat del vaixell i al cap d'unes hores un anònim ha substituït el cadenat trencat per un de nou.
11: Evidentment, nosaltres som defensors de la llibertat. No som ni salvatges ni assassins.
1: No sembleu de l'ANC.
12: La veritat és que sí, que ens han tractat molt bé. Ho han demanat tot molt amablement. Així dona gust, s'ha atracat, la veritat.
1: Ni un paper terra.
13: Teniu samarretes per comprar?
1: Sí. S'ha de fer alguna cosa especial a l'11 de setembre?
6: Ens hem d'agafar de les mans de Boston fins a Nova México.
1: És molt grossa la il·lusió que hi havia d'haver, com perquè tothom es prestés a fer segons quina performance.
10: Gent gran.
1: Sí.
10: Que feia 6 anys que no sortien de casa.
1: Allà, agafats de la
10: samarreta groga.
1: Però, bueno, sort que ha servit per tot.
6: Home, i tant. No em feu broma.
10: No em fem broma, estem això.
1: Estem retratant un moment.
6: Em neguen els ulls.
1: Us veu buscar la gigafoto? La gigafoto?
13: Jo n'he fet un àlbum a casa, tenim un àlbum. I el del casament i el de la gigafoto. És maco,
1: I aquelles caminades les veu fer, també, o no?
13: No, les caminades ja. Jo no foto cara que pullo, no.
1: En menys de 3 hores, acabem d'encendre la flama patriòtica de la gent de Boston. Es diu que aquesta acció va ser el detonant de la guerra d'independència entre Anglaterra i les 13 colònies americanes. L'únic problema és que hem perdut la Xiva, tu. Hem buscat per tot el vaixell i la gosseta no apareix enlloc. És de nit i ens temem el pitjor.
7: Ai, Peyu. Peyu, que els patriotes ens han matat la Xiva.
11: Nosaltres no matem gossos que no siguin anglesos.
1: Ah. La Xiva, que recordem que no sap nedar, a més a més. Estem al mig del mar, amb un vaixell. La Xiva s'ha fotut a dins de l'aigua.
7: No! Sí.
1: Però no us preocupeu, perquè el salvavides ha fet servei. És Xiva!

0: Fa el peio, home.
1: Sí? Sí?
2: Nen? Oh,
1: mama, no pots trucar, eh? Aquí
2: escolta, no... és que et volia dir una cosa precisament del programa aquest que feu.
1: Eh? Ah, bueno, mama...
2: Bueno, que veig que a vegades venen músics.
1: Sí, bueno, un cop per setmana, com a mínim.
2: Ah, no ho sé, perquè no ho miro pas sempre, tampoc, eh?
1: Ah, bueno,
2: a vegades, segons el que fan a la Tele3, saps? Si fan al Polònia, llavors ja no us miro vosaltres.
1: Mama, què vols, de veritat? Va, que tinc gent esperant.
2: Podríeu entrevistar aquell noi que canta, que a mi m'agrada molt.
1: Quin nom? No sé de quin noi parles. Ja tenim una gent que tria els
2: entrevistes. Aquell que canta, sí. Aquell d'Amèrica...
1: No sé, ma mare, va, penjo, vale?
2: Amèrica no, aquest, però, és Amèrica.
1: Aquest és el Nino Bravo, mama. Això és...
2: Amèrica no, aquest, però, és Amèrica.
1: Aquest és el Nino Bravo, mama. Això és del Nino Bravo, no, el que canta?
2: Aquest, sí, senyor.
1: Ah, però aquest home és mort que ara de 50 anys,
2: no,
1: mama.
2: No, és mort, que ha de ser mort. Si encara l'altre dia el vaig sentir que el posaven a Ràdio Teletaxi.
1: Bueno, però no té res a veure, el devia sentir una cançó...
2: Collons, cantava, que jo el vaig sentir.
1: Bueno, però és una cançó gravada de quan estava viu, però, no està viu.
2: Digues que no el vols entrevistar, ja està.
1: No, a més, només entrevistem gent que parla en català, a la Renaixença.
2: Han de cantar en català, han d'estar vius, noi? Som una mica tiquismiquis, Robi.
1: Bueno, mama, penjo, escolta, va, que vagi bé. Adéu,
2: no se li pot
1: va.
2: Dir res. Adiós.
1: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: Que el vostre esperit!

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Marta Sánchez. Al Nepal han localitzat un segon espanyol en vida desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar el Tibet. Ahir la tarda al país, el Nepal ja va trobar en vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que eren a la zona en el moment de la catàstrofe. Tots dos estan en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha estat rescatat. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de tres ciutadans desapareguts. Pel que fa a les víctimes, la xifra s'eleva als 633 morts i també hi ha gairebé 2.500 persones que estan desaparegudes. El geòleg i glaciòleg Fautiz Aguirre, que es trobava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan es va produir aquesta gran riuada, ha explicat que era pràcticament impossible de preveure el que passaria. En una entrevista a 3CAT Info, diu ara quin és el principal perill de cara a les pròximes setmanes.
3: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar, sobretot al principi, a la part de dalt de les valls. I això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat. Són llacs que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. De fet, Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia.
2: El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva costarà 4.000 milions de dòlars. És el que ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Ara, amb la Maite Curto, més notícies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida al diàleg i al consens sobre l'aplicació del Plater, que és el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica.
4: Sí, Illa ha posat d'exemple el Carràs, el Segrià, on avui ha inaugurat el parc solar més gran que hi ha a Catalunya ara mateix. Però, malgrat això, des del territori continuen les crítiques per com s'ha fet el conegut com a Plater i es nega que hi hagi voluntat de diàleg. Segons Àlex Terés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja ha estat tot decidit. Són declaracions a 3CAT Info.
5: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen, et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
2: 58 municipis de Catalunya, 12 comarques, tenen activat avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
4: Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya central, Anoia, Bages, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès i Urgell, així com també a Ponent, Segrià, la Noguera i les Garrigues, també a les Terres de l'Ebre, Terra Alta i Baix Ebre. Al País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers treballen per extingir del tot l'incendi de Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges i el parc natural i ara s'investiguen les causes del foc, que tot apunta que ha estat intencionat.
2: A Ucraïna, els bombardejos russos han deixat aquesta nit 27 persones mortes a Butxa.
4: És el mateix escenari de la massacre russa que al principi de la guerra va deixar més de 400 civils morts. També hi ha una quarantena de ferits i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits, alguns d'ells han estat greu. Entre les víctimes hi ha diversos infants. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de comerç electrònic i també electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país.
2: Tortosa dona el tret de sortida avui a les festes de la Cinta amb la celebració del centenari del Carrilet i un espectacle de drons com a novetats destacades. Duraran 10 dies i entre els caps de cartell hi ha la Ludwig Bang, Triquell o Al·lèrgiques al Polen. Des de Tortosa, Jordi Barranca.
6: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Bang, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Mar Lleixà.
7: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic, des de la parada de bus de la plaça de l'antic escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
6: Una altra novetat a les festes és el primer espectacle de drons que es fa a la ciutat. Serà la nit abans del dia de la Mare de Déu de la Cinta. Les festes acabaran amb un concert dels Quicos i el ja tradicional Castell de Focs.
2: Els esports amb l'Alfons Gorina.
8: El pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha aconseguit la pole al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez amb Ducati s'ha hagut de conformar amb el segon millor temps. La cursa sprint començarà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I en futbol, l'Espanyol visita a la set la Reial Societat, encara sense l'última incorporació, l'extrem Brian Zaragoza.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
9: Llegeixo en un article de Llucia Ramis en què parla de les paretes de Sant Joan que gairebé ningú recorda l'olla fresca amb pareta de Sant Joan. I penso realment que no n'havia sentit mai a parlar jo d'aquesta olla, així que rebusco aquí i allà, i sembla que aquesta és una recepta antiga en perill d'extinció a les cases, i ja no diguem als restaurants, una mena d'escudella d'estiu que se serveix tèbia, amb cigrons, patates, ceba, carbassó, mongeta tendra i paretes de Sant Joan, una recepta de Mallorca que connecta directament amb moltes altres escudelles amb peres d'hivern a zones de la Cerdanya, del Berguedà o del Ripollès, i anant més enllà, al Piemont italià fan la sopa minestrone amb peres i fesols, o a Corea, sopes de vedella o de porc endolcides amb peres. Quina meravella tot plegat, però cap amb paretes de Sant Joan, una fruita entranyable, potser per la seva mida petita i pel diminutiu. Són extraordinàries les paretes de Sant Joan si són bones, però és veritat que cada vegada s'avança més la collita i aviat les deixarem de veure com tantes altres coses del calendari agrícola que ha quedat una mica trastocat per les altes temperatures. Sigui com sigui, les paretes santjoaneres, efímeres, estimades, que venen a celebrar l'estiu, com les figues, les nous verdes per fer ratafia, els préssecs amb la pell que surt sola o una síndria collida al punt.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
9: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
10: Molt bé. Encara que no t'ho creguis, estava sí. El cas que era època de les peres de Sant Joan.
9: Saps per què? No esperava menys, sí.
10: Perquè en Cesc Bertran, que és el tècnic del Matí de Catalunya Ràdio, ara últimament fa dies que et menja cada dia.
9: Ah, té horta o no? No
10: ho sé d'on les treu. No sé d'on les treu, però cada dia ve amb aquelles paretes i cada dia diu, està boníssim això, aquella entonació que té ell.
9: No li conec l'entonació, però bé, si ho dius tu, però són boníssimes, sí, ja té raó ja de comprar-se-les. A qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
10: Doncs mira, em venen al cap unes quantes persones que podríem convidar per aquest tema, però mira, de totes em quedo amb la Rosa Gil de Casa Leopoldo.
9: Sí, home, parlem de la Rosa Gil, la neta de Leopoldo Gil, que és el fundador d'aquest històric restaurant barceloní que es diu Casa Leopoldo.
10: Sí, això d'històric ho serà també per les vegades que ha passat a la història, ja que, si no ho sabíeu, avui Casa Leopoldo tanca les seves portes una altra vegada.
9: Sí, diem una altra vegada perquè si no anem mal comptats em sembla que ja en van 5 de vegades que ha tancat,
10: sí,
9: diguéssim.
10: Sí, 5 vegades ha tancat, sí. O s'ha traslladat. Aquest restaurant inaugurat el 1929 i que per 3 anyets de res no arribarà al segle de vida.
9: Mira, ja,
10: si l'haguéssim aguantat una mica celebraríem el centenari. Actualment la propietat de Casa Leopoldo és un grup de restauració barceloní que en va assumir la gestió el 2024. Van comprar el negoci a uns xinesos que el van adquirir el 2022, que va ser l'any que Romain Fornell, Òscar Manresa i Rafa Penya es van desprendre del negoci a causa dels estralls de la pandèmia. Ells el gestionaven des de 2017 i el van convertir en un bon restaurant de cuina catalana, però allunyat del que havia sigut Casa Leopoldo.
9: Sí, de fet, el restaurant, mític restaurant, va deixar de ser de la família del fundador el 2015, quan la Rosa Gil en va baixar la persiana, deia, cansada de fer jornades de 12 hores.
10: Clar. Doncs, bé, avui el restaurant torna a tancar i en part la causa és aquesta motxilla històrica que ara explicàvem. El seu propietari actual explica en una entrevista que molts comensals volien respirar aquest misticisme, informar-se, i que això suposava molta feina i moltes hores al personal, i avui en dia el sector de la restauració no està per gaires romanticismes.
9: Sí, una entrevista Time Out amb Ricard Martín, que també llegim allà que la seva ubicació històrica, que està al Raval, doncs, òbviament, genera inseguretat i frena alguns clients. En fi, el cas és que Casa Leopoldo torna a tancar, no sé si a l'espera que algun valent el vulgui tornar a ressuscitar, sí, no sé jo.
10: L'actual propietari ho deixa a l'aire, diu, bueno, si, ah, sí? Si algú vol agafar.
9: No crec, la Rosa segur que no, o sigui, no. Que nosaltres aquí sí que la convidarem, òbviament, a que vingui, li servirem, bueno, el que tu vulguis que li servim.
10: Li fem cua de bou, ah, a sí, veure sí. Com ens queda a nosaltres.
9: Marca
10: a veure,
9: de la casa.
10: Sí, a veure què ens en diu.
9: De la seva casa.
10: Sí.
9: I qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
10: Doncs hauria de venir un home del temps, en Francesc Mauri mateix.
9: Sí.
10: Que vingui en Mauri mateix i parlem del temps, de la calorada que fa i de les que vindran. Un fet que han de tenir en compte tots els treballadors que fan la seva activitat a l'aire lliure, com per exemple els agricultors i els treballadors que acullen la fruita a aquesta època.
9: I tant, bàsicament cal adaptar, doncs, això, els horaris, el clima, les temperatures que farà, equipar adequadament el personal que està treballant allà a ple sol i quan cal doncs aturar l'activitat, és a dir, para màquines.
10: Para màquines. Això és el que ja apliquen diverses explotacions agrícoles de les terres de Ponent. Aquesta setmana llegim al Segre que els responsables de camps de fruita comencen la recollida a les 6 del matí per evitar les hores de més calor. I a partir de llavors treballen de manera intensiva fins a les 2 del migdia, si el temps ho permet. Si s'ha de parar abans, es para abans.
9: Es para abans. I tot això, doncs, amb subministrament abundant d'aigua, gorres, protecció solar, roba de màniga llarga, encara que no vingui gens de gust, però
10: no.
9: Sí.
10: Sí, sí.
9: El Francesc Mauri, que el convida.
10: Doncs el podem convidar uns préssecs, uns paraguaians de la zona d'Aitona, on vam anar fa cosa d'un any, acompanyats també per pics de calor.
9: Sí, però bé, nosaltres què vam fer? Re, mitjoreta de collir préssecs, no ens queixem ara,
10: eh? Ja en vam tenir prou.
9: I encara tenim un últim convidat.
10: Ui, mira, em vull pensar bé, el tercer convidat, perquè és per parlar d'una de les notícies que crec que m'ha apassionat més d'aquesta temporada.
9: De tota la temporada?
10: Ha arribat ara cap al final.
9: No de la setmana.
10: No. De la temporada crec que està en el top 3 de notícies que més m'han apassionat.
9: Jo crec que ja sé per on vas. Digue'm, va.
10: Mira,
9: i llavors què?
10: Mira, convidaré l'Enric Calpena. Ah. Saps? De l'Enguàrdia.
9: Sí, home, clar, que el conec. Sí,
10: sí. Doncs que vingui l'Enric Calpena. Perquè estic segur que el tema l'interessarà. Igual que a molts ramaders catalans. Atenció, pareu l'orella. Llegeixo el titular. Un pastor austríac, cansat dels atacs de llop, posa una armadura a les seves ovelles.
9: A totes les ovelles?
10: A totes les
9: totes
10: ovelles.
9: Totes amb armadura?
10: Totes amb armadura.
9: Uah. Sí.
10: N'he vist la fotografia, ja t'ho dic, les ovelles porten una mena de malla, com de reixa negra per tot el cos, amb unes punxes que van sobresortint per tot arreu. Més que un ramat d'ovelles, sembla un grup de clients d'un club de sadomaso, posats
9: ben
10: a quatre grapes.
9: Sí,
10: no, tenen aquest aspecte.
9: Sí, no sé com us coneixes també, però ho has clavat ara mateix.
10: M'ha sorgit. Sí,
9: sí, ho has clavat.
10: Doncs allà està. És una reixa que fa 1,5 metres de llarg per 1,6 d'ample, que embolcalla l'animal. És com si les ovelles quedessin embolicades per aquesta d'allòs.
9: Vaig a buscar la fotografia, ara, a veure si la trobo.
10: Quedaràs impactada. I pesa, això, només 2 quilos. Vull dir, tampoc és una armadura de ferro colat que pesi 30 quilos. Vull dir que les ovelles tampoc pateixen un excés de pes. Diu el pastor que si un dia el llop clava queixalada a la malla, se li passaran les ganes de tornar-ho a fer mai més.
9: Mira, ara l'he vist.
10: Estàs flipant o no?
9: És impactant. Home, tu has dit això del club de Sadomaso, però també podria ser un vestit del Paco Rabanne.
10: També?
9: Tu saps que el Paco Rabanne feia aquells vestits? Home, doncs també.
10: Si Paco Rabanne tingués un ramat d'ovelles...
9: Segur que les vestia així, seguríssim. Sí, sí, i l'Enric Calpena, que ens l'imaginem vestit així?
10: Em costa molt.
9: Que vingui vestit com vulgui i que el convidem.
10: No, doncs li fem una mica de xai a l'estil austríac, però que vagin compte amb les espines.
9: Amb les espinetes i els ossets. Doncs ja els tenim a tots. Rosa Gil, convidadíssima. Francesc Mauri, també. I Enric Calpena. pena, tots, tots avui, que gaudirem d'una bona conversa i de la Dolors, que ara ens canta el menú, va. Dolors, què tal? Bon dia.
11: Bon dia i ben tornats.
10: Gràcies.
11: Penúltim menú de la temporada.
9: Ostres,
11: la
9: sí.
11: setmana vinent,
9: sí, sí,
11: sí. Últim dia que obrim.
9: És veritat. Programa especial, eh?
10: Sí.
11: Us hem preparat una sopa freda de meló amb pernil de periodista.
9: Mm-hmm.
11: Uns lletons amb salseta de cuiner igualadí i una amanida de temporada que servim amb gelat de mostassa i dissenyador.
9: Gelat de mostassa, tu.
11: Sorprenent i boníssim.
9: Tan creatius a la cuina,
10: sí,
9: avui.
10: Sí,
11: i per començar... Què us vindria més de gust?
9: Veure,
11: tenim cuixetes d'arqueòloga guisades amb birranci i cebetes,
9: mm?
11: Cocotxes de jardiner al pil-pil o bé una rosa banda amb lloms de pagesa.
10: Què fem? Ja, les cuixetes d'arqueòloga...
9: Que és que tant de sí, les ovelles i tot això... Sí. Avui hi ha potop, per cert, eh? Vull dir que
10: sí?
9: No marxis molt lluny.
10: Ui, no,
9: bueno,
10: no...
9: T'has de menjar tot això, però que ho sàpiga la gent, eh?
10: I...
9: Que és l'últim hi ha potop de la temporada.
10: I ja veuràs què porto.
9: Sí, què fem? Les cuixetes d'arqueòloga,
10: cuixetes
9: llavors?
10: D'arqueòloga.
9: Va, això.
11: Bona tria, aquestes cuixetes d'arqueòloga amb birranci. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
9: Òscar Guayabero i Sandra Lozano, ben tornats a la taula del caníbal. Com esteu?
12: Molt bé, aquí estem.
13: Molt bé, Paula.
9: Conscients que és l'última secció de la temporada, sí?
13: Sí. Quina pena.
9: Una mica de tristor, aplaudiments, una mica, eh?
12: Bueno, ja ho allargarem d'alguna forma.
9: Sí, sí, sí, home, aquest duet no es pot acabar aquí, això, no es pot acabar aquí. Bé, amb l'Òscar Guayabero després parlarem de disseny, i avui la cosa fa estiu, ja us ho avancem ara, però anem primer als principis de tot, sempre, història, antropologia, gastronomia, amb la Sandra Lozano, va.
14: Sopa prehistòrica, amb Sandra Lozano.

0: I com ja sabeu, Sandra Lozano, doctora en arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina a diverses universitats. A més, co-creadora del podcast Gastromovides, és a dir, l'escolteu aquí i també allà, i monologuista. Déu-n'hi-do tot el que hem après amb aquesta sopa prehistòrica aquesta temporada, perquè hem passat pel paleolític, pel neolític, per tot arreu. I, clar, bàsicament hem parlat, oi, Sandra, de menjar, és a dir, de teca, de coses físiques, no líquides,
1: sí.
0: Però avui acabarem justament una mica brindant perquè ens endinsarem en els orígens del vi. El com i quan comença aquesta relació dels humans amb les vinyes, que jo no en tinc, no sé si l'Òscar, absolutament cap mena d'idea sobre això. És a dir, que t'escoltem, a veure.
1: Sí, avui vinc a parlar una mica de beguda, perquè és veritat que hem parlat molt del menjar, i vinc a parlar-vos de la fascinant història de la domesticació de la vinya. La Vitis vinifera silvestris, que és la versió salvatge de la planta que coneixem avui, ja apareix a Europa fa 2 milions d'anys en zones a tocar del Mediterrani, com ara els Pirineus, els Alps o el Caucas.
0: 2 milions d'anys, acabes de dir, i si alguna cosa és pres és a ubicar les coses, paleolític inferior, vol dir
1: exacte.
0: Això, més o menys.
1: Sí? Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Exacte, la història de la vinya corre paral·lela a la dels homínids, i quan els homínids van arribar a Europa, com els heidelbergensis, els neandertals i més tard els sapiens, se la van trobar i van conviure. Ara bé, d'aquella època no en sabem gaire res més, no tenim proves directes de cap mena d'interacció.
0: El que sí que sabem, que a mi això m'ha fet molta gràcia, és que aquesta connexió entre els nostres avantpassats i els fruits, que ja començaven a fermentar, té com un nom curiós, no?, en el món científic, que és la hipòtesi del mico borratxo.

0: tesi del mico borratxo. A veure, explica'ns això, Sandra.
1: Sí, aquesta és una proposta del biòleg Robert Dudley. Uh-huh. Ell explica que als homínids tenim un olfacte dissenyat per detectar els fruits en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més calories. El cas és que en aquest punt els fruits tenen tant de sucre que comencen a estar una mica alcoholitzats a causa d'una fermentació espontània. De fet, està demostrat que aquella època vam desenvolupar l'enzim per metabolitzar l'alcohol. Aquesta habilitat era un avantatge evolutiu fantàstic per als caçadors-recolectors, perquè recollir les fruites una miqueta alcoholitzades els despertava la gana, cosa que feia que mengessin més i es nutrissin millor. Una estratègia fantàstica, però clar, també t'alegrava una mica el dia.
0: Sí, sí, no? O sigui, jo vol dir que podria ser, no?, que en aquest paleolític que ara dèiem ja es consumissin begudes semblants una mica al vi, no?, o sucs de raïm, que al fermentar-los es convertissin en vi, ni que fos de manera, això que deies tu, accidental. Vull dir que ningú, òbviament, ho buscava, això. Però hi era, no?
1: És clar, podria ser que els neandertals i els sapiens ja gaudissin d'uns sucs de raïm una mica alcoholitzats, el que avui en diríem vins de fermentació salvatge,
0: home,
1: de maceració carbònica,
0: sí,
1: no?, que diria les Centelles.
0: Vins naturals, sí.
1: Sí, però la part realment increïble arriba amb el neolític, perquè la vinya es domestica.
0: El neolític ja vam aprendre, oi, que es domesticaven cereals, moltes plantes, en aquest cas la vinya.
1: Ja, però és que la vinya silvestre era una planta molt complicada, molt complicada, perquè a diferència dels cereals, era una planta dioica.
0: Dioica, què vol dir això?
1: Dioica significa que els sexes estan separats. Hi ha plantes mascle, que fan pol·len, i plantes femella, que donen fruit. A més, a la natura, la Vitis vinifera silvestris no fa gaire pol·len, així que la domesticació era un repte gegantí, perquè veien que hi havia plantes que donaven fruits, no massa, i altres plantes que no donaven gaire fruits. Llavors, imagineu-vos, si seleccionaven les plantes femella, només aquestes es quedaven sense la pol·linització i aquestes plantes no donarien fruit. Si ho feien bé i sembraven la llavors del fruit, tindrien 50-50% de possibilitats de femelles i mascles. I llavors tindrien un camp amb la meitat de plantes que donen fruit i l'altra meitat que no donen fruit. I això no és el que passa avui dia.
0: No, exacte.
1: No? Amb les vinyes?
0: No, no. Avui ens assegurem el fruit, no?
1: Exacte. Clar, no tenim mig camp estèril com hauria sigut amb la Vitis vinifera silvestris, no?

0: O sigui que la cosa no devia ser... Devia tenir una certa complexitat, vaja, no? Però com es passa d'aquesta vinya salvatge i gairebé impossible de domesticar a la vinya que coneixem avui, eh? Mm-hmm. I com van arribar a aquesta conclusió de mascles, femelles i tot això.
1: Exacte. Doncs a mi això em sembla una bogeria històrica, mm-hmm, que volia explicar-vos, perquè us podeu creure que es va aconseguir domesticar perquè els humans van seleccionar els pocs exemplars de vinyes hermafrodites que existien com una mutació genètica estranyíssima. Oh. S'estima que hi havia únicament un 2 o 3% de vinyes hermafrodites i són aquestes específicament les que han trobat i es van seleccionar. Sí, és a dir, vam actuar els humans com una mena de filtre radical de selecció, replicant massivament un error genètic per canviar la biologia de la planta. Pensar-ho bé, bàsicament van fer un copiar i enganxar d'un mutant de la natura fins a convertir-lo en la norma. I això vol dir que el vi que bebem avui existeix gràcies a aquest hackeo genètic prehistòric. De fet, avui dia totes les vinyes del món són hermafrodites i venen d'aquesta mutació raríssima.
0: I els hi devem a ells que, bueno, tampoc sabem com ho van deduir, no?
1: No ho sabem, no ho sabem.
0: Una cosa...
1: No ho sabem, però això ens parla de l'interès que tenien en aquesta planta. Mm. Tot i que, com deia, a la natura dona pocs fruits, però potser ja havien comprès el potencial d'aquests raïms.
0: Això, mm-hmm, això que deies abans, eh? aquesta alegria una mica, no? I que s'havien detectat perfectament, eh?
1: Sembla que aquells primers micos borratxos en sabien molt més del que pensàvem.
0: No, això ens ha quedat clar durant, diguéssim, tot l'any, mare de Déu, tot el que els hi devem, tot i més.
2: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, amb el vi o amb qualsevol altra cosa, també es parla de l'ús dels fongs i d'altres històries que diuen que va suposar salts evolutius, bueno, no sé ben bé.
1: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
2: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos... Però, bueno, de fet, ara les vinyes encara són més estranyes, perquè, si sabeu, totes les vinyes estan empaltades.
1: Sí,
2: és a dir, totes les vinyes del món, d'Occident, neixen com d'una forma, les empelten amb una altra perquè no puguin tenir la filoxera, i llavors d'aquí surt la... A mi, com m'ho van explicar, em va semblar una bogeria absoluta.
1: És que el vi és un miracle. És un miracle que el tinguem, sí, efectivament.
0: Interessantíssim. Ha sigut un plaer escoltar la Sandra Lozano aquesta temporada del Paleolític sense foc fins a totes les grans revolucions de la cuina que hem descobert. Ens retrobem al setembre, segur. Gràcies, Sandra. Ens quedem
1: a vosaltres.
0: Ja hem dit que la cosa va de... que fa estiu amb guayabero.

0: igualment diferents. Amb Òscar Guallavero.
1: I ara arriba el moment, diguéssim, d'endolcir una miqueta aquesta prehistòria. Hem dit que avui la cosa feia estiu, i és que avui amb l'Òscar Guallavero, dissenyador de capçalera d'aquest programa, anem a un dels grans invents també de la humanitat, déu-n'hi-do, que són els gelats, o la nostra relació amb el gel, que una mica aprofitarem per parlar de tecnologia, perquè és que, clar, hi ha molta tecnologia al darrere, no?, de poder menjar-nos aquest gel, no?, de menjar coses gelades. Com ens ho farem, això? Avui toca parlar de gel, eh?
2: Doncs sí, de fet, qualsevol xerrada sobre menjar acaba sent una xerrada sobre moltes coses, sobre política, sobre sociologia i també sobre tecnologia, clar.
1: Sí, sí.
2: I els gelats són una excusa per parlar de tecnologia. Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred. I aquestes màquines acaben produint textures completament diferents. Per això m'agrada pensar que els gelats són una mena de mapa tecnològic del món, no? Els italians, els nord-americans, els japonesos, els indis o els mexicans no només mengen gelats diferents, sinó que han inventat maneres diferents de congelar, no?
1: Els primers gelats, no?, el començament de la gelateria eren aquests sorbets, i que els italians, ara començarem amb ells, perquè hem de començar amb els italians, són una mica els inventors del gelat, però allò a mitges, ara ho entendrem.
3: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace?
1: Paolo Conte deu ser la persona que ha cantat més vegades el gelat, o que més vegades, no?, s'ha posat per cantar el gelat. Però a veure, expliquem això de la innovació italiana, amb el món dels gelats.
2: Doncs sí, la gran innovació italiana no és el fred, sinó és l'aire. És a dir, la màquina tradicional del gelato, del gelato al limón, que diu el Paolo, la mantecatore, congela i remena i la barreja alhora, però ho fa molt lentament. I això significa que incorpora molt poc aire. Quan mengem un gelato artesà, estem menjant una preparació molt densa. Hi ha més matèria i menys aire que en molts altres gelats. Per això, el gust és més intens. De fet, podríem dir que la història del gelato italià és la història d'una màquina pensada per evitar que entri massa aire.
1: Però un bon dia arriben els nord-americans i decideixen que, sabeu què, farem tot el contrari que els italians, no?
2: A doncs veure. Sí, el gelat suau, o el soft serve, és gairebé una enginyeria de l'aire, però al contrari. Les màquines injecten aire mentre es congelen la barreja. Això produeix aquella textura lleugera, esponjosa, gairebé de mousse, no?
1: Ja.
2: I a partir d'aquí apareixen les empreses que desenvolupen màquines específiques. La gran revolució arriba als anys 40 i 50, amb fabricants com la nord-americana Taylor Company, que és com la, diguéssim, la icona de les màquines de fer gelats,
1: sí,
2: que encara avui domina gran part del mercat, almenys als Estats Units.
1: Aquest, el soft serve que ara deies, és el que se serveix perquè la gent tingui una referència a les grans, i no vull dir marques, però ara tots ho sabrem, les grans multinacionals d'hamburgueses.
2: Efectivament, aquella cosa que tu fas així amb la palanca
1: així amb
2: i surt,
1: palanca.
2: Surt una barreja que va fent com aquella espiral.
1: Exacte, cap amunt, que es
2: cap
1: queda
2: amunt.
1: Cap amunt, Però bé, aquesta màquina és força sofisticada.
2: Sí, perquè dins hi ha un cilindre metàl·lic refrigerat a temperatures molt baixes. La barreja líquida de llet i sucre i greixos entra en el cilindre mentre una hèlix o agitador va contínuament girant, però la clau és que al mateix temps una bomba injecta aire de manera controlada. És congelar, batre i airejar simultàniament. Quan prems la palanca, el gelat surt directament del cilindre amb aquella forma helicoidal tan característica que dèiem ara. Sí. I la diferència és que un gelat artesanal pot tenir aproximadament un 20 o un 35% d'aire, i en canvi un soft serve arriba fàcilment al 50%.
1: Ja, els americans estaven fent... És capitalisme, amic meu, vull dir, estan guanyant molts diners aquí. Si un 50% és aire, o sigui, estem menjant aire, no del tot, però gairebé.
2: Sí, però no, això no és necessàriament dolent.
1: Ja.
2: M'explico. L'aire modifica la percepció de la temperatura, la textura i el gust. Fa que el gelat sembli més lleuger i es fongui més ràpidament a la boca. Però sí, fa gràcia perquè és una demostració perfecta de com la tecnologia també expressa valors culturals, no? Si el gelato italià diu més gust,
1: clar,
2: el soft serve diu més volum.
1: Val? Ara anem a veure com s'ho fan, ens ha quedat clar, com s'ho fan els italians, que la revolució dels nord-americans, però anem a veure ara com s'ho fan al continent asiàtic. I, home, la primera parada és al Japó, on hi ha uns gelats que, déu-n'hi-do, ja fa uns quants anys que trobem aquí, que són els famosos kakigori. són fascinants. Oi que sí, no? Aquelles muntanyes gegants de gel, ho podríem descriure així, ho sembla, no? Com una muntanya de gel. No hi ha crema aquí, com a Itàlia.
2: No hi ha crema.
1: I a priori, si no hi posem coses, tampoc hi ha gust, eh? Ara estava pensant. Una altra família de gelats, diguéssim.
2: Aquí són una família nova, que són els gelats raspats, que els hi diuen.
1: Uh-huh.
2: El Japó, com trobem, com tu has dit, el kakegori, i la màquina no congela la barreja làctea, sinó que parteix d'un bloc de gel...
1: Massís,
2: mm-hmm. Sí, sí, aigua congelada, mm-hmm. I es raspa amb una precisió extraordinària, com tots els japonesos, fins a obtenir una mena de neu molt, molt, molt fina. El resultat és gairebé eteri. No tens la sensació de menjar gel, tens la sensació de menjar una mena de núvol fred, no?
1: Mm.
2: I aquí és on els kakigori es converteixen gairebé en una arquitectura efímera, perquè el gelat raspat es va acumulant en forma de muntanya molt lleugera dins d'un bol. I a diferència d'un granissat o d'un gel picat occidental, les escates són tan fines que pràcticament no es perceben individualment.
1: Mm-hmm.
2: La sensació, com dic, és d'una neu acabada de caure.
1: Mm. No sé si l'heu tastat, aquest gelat, perquè ara dèiem els nord-americans ens venien aire, bueno, aquí, déu-n'hi-do, eh? Perquè això és, però... és aigua gelada i raspada, vull dir.
2: Bueno, però aquí el kit són els xarops.
4: És molt efímer, no?
2: És molt efímer.
4: Que l'has de menjar...
1: Rapidet.
2: Sí. Mes d'agost o juliol aquí a Barcelona, precisa gràcia, dura...
1: 30 segons.
2: Menos que un gelat a la porta d'un col·legi, que diuen, no?
1: Sí, sí. Es poden afegir coses, diguem-ho això. Vull
2: sí.
1: dir, xarops, algun sabor...
2: Tradicionalment eren xarops, però no eren uns xarops qualsevol. Els més antics eren de matcha, el té verd japonès, també n'hi ha de maduixa, de meló, de yuzu o de sucre moré.
1: Mm.
2: El líquid no es posa només a sobres, sinó que es va incorporant per capes perquè el gust es penetri en aquesta muntanya de gel que estem prenent.
1: Com un pastís. Mm-hmm. Una mena de pastís.
2: Com un pastís, exacte. Sí. De fet, els kakigori contemporanis es construeixen com pastissos.
1: Sí.
2: A dins hi poden amagar crema, fruita fresca, pasta de mongeta vermella dolça, que es diu lanko, o mochi. Quan els talles, amb la cullera descobreixes que té diferents com estrats.
1: Aquí,
2: no?
1: Això ja m'agrada més.
2: Això és una mica més office, eh?
4: Sí, més sofisticat.
1: Una mica de cosa. Deixem el continent asiàtic i encara ens queda una última parada i la farem a Sud-amèrica.

0: Òscar, em sap greu. O sigui, a mi i a la Sandra ens agrada Bad Bunny.
1: Sí,
0: no, que te, dius que te'n vas on te'n has d'anar.
2: No, el mi el Benito em cau molt bé.
0: Ah?
2: No tinc cap problema. No, mai he entès el que diu, però em cau estupendament.
0: Sí. I la música, que no et fa moure una mica el cos, és una
2: mira,
0: cosa
2: l'altre dia llegia que el reggaeton és com la música que ajuda més el cervell a relaxar-se, una cosa d'aquestes. Perquè és tan previsible que el cervell es posa en modo automàtic, diguéssim.
0: És per això que l'hem posat. Jo l'havia de colar, encara que fos el penúltim programa de la temporada. I benvingut sigui Bad Bunny, que clar que sí. Bueno, tot això és com a excusa, perquè el pobre Bad Bunny ja sabem que és de Puerto Rico, però anem a Mèxic.
2: Anem a Mèxic.
0: Està un amic, no acaba d'estar a prop, però bé. Què passa a Mèxic amb els gelats, va?
2: Doncs a Mèxic, i a bona part d'Amèrica Llatina, hi ha els raspados, que els hi diuen, no? Mm-hmm. Que és una cosa semblada al que hem dit dels japonesos, però encara més manual. És una màquina que és força elemental, és altre cop un bloc de gel, una raspadora manual o mecànica i tiramilles. Llavors el gelé es converteix en encenalls i després s'afereixen xarops doncs, de fruita, de tamarindo, d'hibiscus, de, en fi, llet condensada, del que sigui, no? M'agrada perquè ens recorda que una tecnologia no ha de ser complicada per ser eficaç, no? De vegades un raspador manual pot competir amb una màquina industrial molt sofisticada que injecta gel, aire, que dèiem abans, no? Sempre es tracta de trobar la tecnologia adequada, un concepte que ja n'hem parlat aquí, en aquesta secció.
0: I encara que soni Bad Bunny, anem a l'Índia un moment, perquè no sé com es diu el gelat allà, que ells fan aquests batuts, no?, amb iogurts i coses així com molt especiades, entenc que deu anar per aquí la cosa, no?
2: Doncs sí, és el kulfi, que sembla que jugui a una altra lliga. El kulfi gairebé comença amb foc en comptes d'en fred.
0: No?
2: A diferència del gelat, el kulfi no és un batut, cosa que resulta en unes postres sòlides, denses i congelades, similars al gelat tradicional occidental. Així que, de vegades, es considera una categoria diferenciada dels postres làctics. A causa de la seva densitat, el kulfi triga més a fondre's que els gelats normals, els occidentals, i per fer-lo, la llet es cou durant hores i hores perquè es redueixi i es concentri.
0: Mm.
2: I després s'hi afegeixen cardamomo, safrà, pistatxo, i es congela amb motlles.
0: Mm-hmm.
2: Els resultats són molt densos perquè no hi ha batut ni hi ha aire. I, de fet, si l'italià i el nord-americà controlen l'aire i el japonès controla el gel, l'indi controla l'evaporació.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, ja quina complexitat.
0: Sí, ara, mira, això del motllo em feia pensar que no n'hem parlat, però amb els gelats domèstics,
2: clar,
0: que sempre acabem fent, no?, una mica a casa, sobretot si hi ha nens, potser, que hi ha aquests motllos fantàstics que poses coses i al final dius, mira, ja ho hem fet, no? Però em fa pensar...
2: A mi m'agrada molt els de iogurt.
0: Veus? Clar. Mm. Exacte. Pots afegir coses, frites...
1: Jo faig de plàtan. Tot l'estiu ho faig de plàtan.
0: Sí?
1: Totes les bananes que es queden així com...
0: Més madures,
1: les congelo i faig gelats.
0: Mm.
2: I, de fet, acabar la temporada amb aquest tema em sembla molt xulo, perquè, bueno, seguim amb els paral·lelismes en la teva secció, Sandra. Tu avui has parlat de beure en comptes de menjar, doncs jo avui parlo de fred en comptes de calor, no? És a dir, sempre hem parlat d'escalfor i de com cuinar, no?, en foc, i avui, l'últim programa, doncs, parlem de lo contrari, perquè la civilització no només consisteix en dominar el foc, sinó també consisteix en dominar el fred.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Com hem après, realment, eh? Interessantíssim. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I ara va, escoltem el nostre estimat Salvador García Arbós, que també és molt, molt fan de Bad Bunny, a veure qui haurà vist avui a la sala d'un restaurant. Penúltim programa de la temporada i acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb un nyapotop. Vinga, fins ara.
3: Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vaig veure que demanava el mateix que l'altra taula. Un xic per curiositat i una mica per enveja, una mica i força, desitgem allò que tenen els altres. El talent, la riquesa, la parella, les amistats, la casa, les vistes, el vi, fins i tot allò que mengen amb tanta afició i silenci. Hi ha coses que es poden somiar i d'altres s'han de tastar. En flaire nas que no en tastaràs. Una foto o un vídeo a les xarxes socials pot desencadenar el desig. Llegint silenci a la llista de plats de la carta no sol fer ni fred ni calor. El cant dels plats fora de carta pot ser seductor si és molt insinuant. Però no hi ha res tan persuasiu com l'espectacle just davant dels teus morros oliosos. la litúrgia de preparar un còctel, l'elaboració des de zero d'un steak tartare, flamejar els taps de Cadaqués o la crepe Siseta, quan et pelen una taronja sense tocar-la amb cap dit, o la preparació minuciosa, hipnòtica i elegant d'un cafè de filtre o d'un espresso manual. Fascinant. Què els ha portat a aquella taula? Doncs això, jo vull el mateix.
3: Catalunya Ràdio. La vaixella del mic per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
6: En Joan va baixar la fonda.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.

restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: alerta, perquè avui, per última vegada aquesta temporada, és a dir, allò que podríem dir per rematar-ho com Déu mana, arriba el servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, encapçalat, creat, dirigit per Gerard Jubany, més conegut com Anyapotop, què tal?
1: I dirigint un equip format per mi.
0: Tu t'ho fas tot, eh?
2: Els millors equips són aquests,
0: eh? Ah, mira, mira, la voluntària d'avui ja ho sabem, el gènere, per aquesta veu. Qui tenim aquí?
1: Doncs, mira, la propietària, anava a dir, d'aquesta veu, segur que no és la paraula correcta, però avui s'ha ofert com a voluntari una persona que està molt al dia en tot això que ens agrada del món de la cuina i que ha vingut al restaurant Caníbal molt feliç i contenta perquè està d'aniversari, està de celebració, concretament celebra els 25 anys de la revista Cuina, de la qual ella n'ha estat directora els últims 5.
0: Sí, i aquesta veu era la de Judit Càlix per molts anys. I felicitats, Judit, què tal?
2: Moltes gràcies. He parlat abans d'hora.
0: No. Quin goig que fa, bueno, quin goig que fa sempre la revista, que nosaltres he de dir que la rebem a la redacció i és una cosa que fa molta il·lusió, treure-li el plàstic i fullejar i tot això, però aquesta fa especialment goig. 25 anys, eh?
2: Moltes gràcies. 25 anys, 300 números.
0: És veritat.
2: L'altre dia el cap de redacció, el Ferran Caldés, va fer un exercici de... Bueno, de fet, surt aquí,
0: a la
2: secció d'infografia.
0: Sí, és veritat.
2: Més de 1.000 entrevistes, no sé quantes, tropecientes mil també de receptes. Els ingredients que més... Això és curiós, que de totes les receptes, els ingredients que més sovintegen en les 4.000 receptes que tenim són l'oli, l'arròs, el tomàquet i la ceba. O sigui, coses ben senzilles.
0: Doncs aquest número, com dèiem, fa molt goig. Hi ha hagut diferents redaccions, al darrere d'aquests 25 anys, diferents també direccions. Tu vas agafar el relleu dels Socarrats, me'n recordo quan van venir allà a Sants, que encara teníeu la seu de la revista Cuina. Ara fa 5 anys, però quin és allò que podríem dir el segell Càlix? Allò que dius, això em fa especialment orgullosa de la meva etapa com a directora.
2: Bé, cada director al final imprimeix el seu segell. Jo el que sí que he mirat d'incloure és el màxim de dones possibles en el món de la gastronomia. A nivell de cuiners, d'artesans, doncs costa més que es vegin, no? Perquè no hi siguin, moltes vegades doncs, ens falta doncs, aquest cop de mà. I això és una de les primeres coses que vaig voler fer, no? Que hi hagués molta presència femenina, després també reivindicar sempre i encara més doncs, la cuina catalana, evidentment doncs, passada pels sedars de les modernors actuals i de les tècniques i de la maquinària, dels utensilis, que això no ho neguem pas, i que sigui... Sobretot, Cuina no és una revista només de cuina, no hi ha només receptes, és cultura gastronòmica al final. Al final, quan menges i veus, això que diem en el lema, tenim un lema aquí sota del títol, que és menjar, beure i viure, no? El viure, no? Tot això que ens fa compartir doncs, les estones doncs, més importants de la vida que al final passen al voltant d'una taula.
0: I saps què? Ara estava pensant, això no ho hem explicat mai, i jo no sé si la Judit no ho sap, però el Jubany sí. Jo vaig conèixer el Jubany gràcies a la revista Cuina. Em vaig enamorar d'ell gràcies a llegir-lo a la revista Cuina.
2: O sigui, els dos heu estat col·laboradors de Cuina.
1: Sí.
2: Perquè tu també.
0: Sí, alguna vegada, però és veritat que el Jubany, crec que va ser el Socarrats, que et va encarregar un article sobre què?
1: Les paelles, no? Sobre com eren les paelles, les que complien tots els cànons, exacte.
2: El recordo, aquest reportatge.
0: Jo també el recordo.
1: Necessitava els Socarrats un article una mica més així estriparet, deia, escolta, per què no m'escrius alguna cosa sobre...
0: Llavors jo vaig a la revista, vaig llegir i dic, qui deu ser aquest Gerard Jubany que ha escrit aquestes coses? I llavors vaig descobrir que rondava per aquí per la ràdio.
2: T'haurem de recuperar, perquè jo així com a destraler i com a punt irònic tinc un altre col·laborador teu, que és...
0: Quin de tots?
2: El Salvador García Ross.
1: Home!
2: Vull dir que una abraçada des d'aquí.
0: Sí. Home, és que val a dir que moltes de les signatures d'aquesta revista compartim allò que es podria dir plantilla. Salvador García Arbós, ara l'has dit, Carme Gasull, Marc Casanovas, Toni Massanés, però va, confessa. O sigui, quin és el pitjor, és a dir, el que et fa patir més? Aquell que es publica demà a la revista i encara no ho ha entregat, o sigui, el gandul que espera l'últim moment.
2: T'ho puc dir perquè, a més, és el Toni Massanés.
0: Què dius?
2: Sí, sens dubte.
1: És un home molt ocupat,
2: i li perdonem sempre, evidentment. evidentment.
0: Ah, el Toni, però, eh?
2: Sí, sí. Vaja,
0: el, no pensava és, el Badó, eh?
2: A vegades ens fa patir. Sí. Bueno, són dels dos. El Badó sí. És molt de discutir els temes que tracta i de parlar-ho sí. Tot molt.
1: Et diuen, demà a tal hora ho tindràs. I tu ja saps que no. Li dius que sí, però tu sí, ja saps que no i ja sí, comptes sí. Que serà una mica
2: exacte, sempre li dius uns quants dies abans del tancament perquè així t'arribi a l'hora.
0: Permetem que ho faci, això. Ara ho comentàvem. La versió digital està fantàstica, meravellosa, però allò que dèiem, el valor del paper, i pensàvem les fotografies, no? Perquè aquestes revistes, sobretot, hi ha molt contingut, però entren pels ulls, i hi ha fotògrafs fantàstics aquí dins, com és la Becky Lawton, que em sembla que ha fet la fotografia de portada, Enrique Marco, Mariona Villavieja, Pep Montoya... algun secret inconfessable, perquè tot quedi tan maco, ben posat, tan bonic i tan ben fet, que després nosaltres anem a fer aquestes receptes i no sé jo.
2: Bueno,
0: de vegades queda... sí, però...
1: El carinyo,
0: bueno, aquest pastís
1: et dirà que és el carinyo.
2: El carinyo sempre és el secret. Sí, sí. Però a banda d'això, compte que aquests fotògrafs que has anomenat doncs, també tenen un equip d'estilistes i cuiners, o sigui que aquí darrere hi ha gent que són cuiners. I
0: o sigui, fer una foto pren molt temps.
2: Molt. Per exemple,
0: no sé quanta estona fer una foto a la revista
2: potser el pastís, bueno, tot un matí, una sessió doncs, d'un reportatge central poden estar ben bé doncs, des de la primera hora del matí doncs, fins a l'hora de fins al migdia. L'estilista més et diuen no, i que hi hagi una mica doncs, d'aquí perquè és una coberta molt neta, però a vegades que diuen una miqueta de sucre per aquí o una
0: branqueta
2: de canyella, sí que sigui tot així com improvisat, doncs que doni aquest toc casolà i bé...
0: Però qui cuina aquests plats? Cuineu vosaltres des de la revista Cuina per fer les fotografies o qui ho fa?
2: En aquest, per exemple, per inspirar-me, En el de la Carme Ruscalleda...
0: La Carme, uns fideus.
2: Sí, això és...
0: Fideus a banda.
2: Exacte, això és cuinat per la Carme i la Becky fa la foto.
0: Ah, ella mateixa, la Carme ho ha cuinat?
2: Sí, sí.
0: I on
2: sí.
0: Ho ha cuinat, a casa seva?
2: Ah, sí, al seu estudi. Ah. En aquest cas, sí.
0: Molt bé, a l'estudi de la Becky.
2: Sí, i ella al seu estudi, doncs, té ja els plats, una cuina... Cada reportatge és un món. Uh-huh. I cada reportatge necessita una intervenció diferent.
0: I hi ha una picada d'ullet sempre a la revista Cuiners. Una mica, jo sempre m'he pensat en Nyapotop, perquè hi ha aquí al final, no?, que feu productes nous, sí. Que llença al mercat, que a vegades jo sempre m'inspiro amb això, dic, mira, el Jovany t'he enviat alguna vegada alguna fotografia d'això per un Nyapotop.
2: Sí. No saps la il·lusió que em fa estar aquí, perquè
0: segur?
2: A més...
0: Segur?
2: Sí, però és que a més a la Paula li he dit més d'una vegada, a mi el Nyapotop és el...
0: Mira, veus?
2: El caníbal és 80% Nyapotop.
0: Mare de Déu, escolta, no ens passem tampoc, eh?
2: Vull dir, jo trobo que està sobrevalorat.
1: La Judit té molt bon criteri, com ha demostrat amb la direcció d'aquesta revista.
0: Va, ja explica-li, perquè és que no pot tardar més, la Judit. Està ansiosa ja per saber que t'estarà.
2: Tinc molta gana.
1: Avui he portat un producte que potser ens serviria per una festa d'aniversari.
0: Ah.
1: Potser una mica més infantil que els 25 anys d'una revista, però serviria per celebrar un aniversari. El que segur és que és un producte cinematogràfic, perquè avui tastarem unes crispetes amb gust de plàtan.
0: Oh.
1: Les porto...
2: El plantejament...
1: Atenció a la sorpresa. Sí. Palomites dulces, sabor plàtano.
2: Bueno, el color denota que és plàtan,
1: sí.
2: Són ben groguetes.
1: Sí.
0: Jo no t'havia dit mai que l'única cosa del món mundial que no he tastat... Bueno, que és que no puc tastar, que no suporto és el plàtan.
1: Això és una cosa molt estranya que et passa a tu.
0: A dins del control, la Gisela i l'Albert fan cara de sorpresa.
1: De com pot ser que una persona no li agraï
2: no
1: el plàtan?
0: Em pagueu 1.000 euros i no menjo
2: plàtan.
0: Però menjaré les crispetes a un gust de plàtan.
1: Ja veuràs. Doncs escolta'm, us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, que els he trobat, tres arguments en contra, i després vosaltres en feu el tast i dicteu sentència.
0: Doncs comencem pel bo i millor, que són els tres arguments a favor.
1: El primer argument a favor és la innovació, la creativitat, que diria el Ferran Adrià. Sempre està bé innovar i explorar nous gustos i noves versions d'un producte, sempre i quan no parlem d'un plat o d'una recepta arrelada a la història i als sentiments d'un col·lectiu, que llavors ja entres en el terreny del sacrilegi. Les crispetes permeten això, permeten innovar. En fem unes amb gust de plàtan? Doncs mira, tirem endavant i no seran pitjors que les crispetes aquestes de colors dolces que ja fan, que a mi em sembla un producte... Tinc el mateix trauma que tu amb el plàtan, crispeten, jo el tinc amb les crispetes dolces.
0: El millor del món, les crispetes dolces.
2: Home, les
1: crispetes...
2: Vas a parar, Gerard Jordà.
0: Sí, les heu de mesclar amb les salades.
1: Tenim aquí una sibarita de les crispetes. Doncs el primer argument a favor seria la innovació. Anem. Segon argument a favor. En aquest cas, com a mínim, cap xef ha posat en risc el seu prestigi apadrinant una animalada d'aquestes, tal i com hem vist tantes vegades abans, com el David Muñoz fent dònuts, el que fa els torrons de mil gustos, els de totes aquestes coses. Per tant, aquí ningú s'hi ha jugat al prestigi. I el tercer argument a favor, per dir-ne un, perquè m'ha costat una mica, és que és un producte català, posats a buscar-li coses bones.
0: Ja.
1: De vegades portem coses molt estranyes que venen de països llunyans. Recordem, per exemple, aquella beguda de soda amb gust de bacon, que vam tastar en aquest espai.
0: Sí, sí, sí.
1: Però aquesta vegada no ens ha calgut anar gaire lluny, perquè això està fet per aquí a Girona.
0: Per aquí, a prop, sí, sí. Avui tastem crispetes amb gust de plàtan amb Judit Càlix, directora de la revista Cuina, i aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, que això és una mena de campanya de màrqueting, eh? Veiem que a la bossa de les crispetes hi ha un Minion, el veieu aquí?
0: Sí.
1: Això és perquè l'1 de juliol s'estrena una nova pel·lícula d'aquests personatges, dels Minions, que tenen el plàtan com a aliment preferit, d'aquí el gust de plàtan d'aquestes crispetes.
2: Va, jo ho entenc.
1: I a veure si amb la tirada de la pel·lícula doncs la gent s'anima a tastar això, que potser t'ho vendran a fora de les sales de cinema o alguna cosa d'aquestes.
0: Minion i Monsters.
1: Sí, sí, perquè és la nova pel·lícula dels
0: i Monsters està escrit en blau i a dins hi ha algunes blaves, de crispetes. Blava,
1: sí, però de moment el gust que ha de tenir això és de plàtan. De tota manera, això ho venen a les botigues normalíssimes.
0: Sí,
1: això t'ho trobes allà. Segon argument en contra. El gust de plàtan pot arribar a cansar.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: les crispetes són un aliment molt lleuger, no atipen, però el seu consum requereix temps. Són lentes de menjar, perquè te les vas menjant una per una, no sé que te les fotis a grapats, que tampoc seria el cas. Això vol dir que si optes per aquestes crispetes que tenim aquí, estàs consumint, no sé, quanta estona estàs consumint crispetes amb gust de plàtan. Que una et pot fer gràcia, dues, tres, quatre, però quan portes un quart d'hora menjant crispetes amb gust de plàtan, pots dir, saps què? I el tercer argument en contra seria els ingredients. En principi, unes crispetes són una elaboració senzilla de fer, només intervenen dos o tres productes, no? El blat de moros, i poses una cullerada d'oli, i si ho remates amb una mica de sal al final. Però, en aquest cas, la llista d'ingredients creix molt i ho fa a base de sucre, fins a 6 lletres S, d'aquelles que...
0: 6 S?
1: Sí, són colorants, emulgents, antioxidants... Sempre diem que sospita de

0: oi?
1: Sí, sí.
0: El sucre.
2: La crispeta, una mica.
1: La crispeta endolcida.
0: Tu primer,
2: jo primer,
0: Judit.
2: Sí, clar.
1: Menjar crispetes i parlar per la ràdio són dues activitats que no es porten bé.
2: Se sentirà el soroll i tot.
1: No, perquè després et queda una crispeta al mig del coll. Això passa.
0: Coneixent són.
2: A veure, el punt de plàtan...
0: Una mica hi és, eh?
2: Una mica hi és, però és... Jo m'imaginava, saps aquelles llaminadures en forma de plàtan?
1: Sí.
2: Que tenen molta, fan molta olor a plàtan i tenen molt sabor de plàtan, però no és això.
1: I hi ha alguna diferència entre les crispetes blaves i les grogues?
2: A veure, deixa'm tastar.
0: Sí. Jo m'he tastat una blava.
1: La Judit ja estava bevent aigua, perquè és que això se't queda al mig del coll.
0: La blava és com de carmel.
2: Com de carmel normal i corrent.
0: I l'altra és la dolenta, la de plàtan. Sí.
1: La de plàtan, eh? Però tu veig, Paula,
0: jo, si
1: que ho
0: totes
1: estàs,
0: blaves,
1: però ho estàs tolerant bastant
0: ho
1: bé.
0: Ho estic tolerant bastant bé.
2: Perquè el tant per cent de plàtan està molt equilibrat,
0: sí.
2: Podríem dir.
0: Sí.
1: Jo no vull influir en la decisió. Comencem, anem a dictar sentència, no?
0: Va. Sí.
1: A veure, li pregunto primer a la Judit. Si haguessis de situar aquestes crispetes dolces amb gust de plàtan en un punt de la línia que va del producte top, el producte nyap, on el situaries?
2: Ai, per poquet.
1: Recordo que tens la sortida diplomàtica del PSE.
2: PSE. Sí, jo que has dit un 4, si és de 1 al 10, un 4 i mig.
1: Un PSE baix.
2: Sí,
1: PSE baix.
2: Diria, sí, sí, sí. Seria un nyap, però comestible.
0: Un nyap comestible, està bé. Sí, sí.
1: Val. I tu, Paula?
0: Faria un PSE, també.
1: Un C, o sigui, tenim un C baix,
0: sí.
1: Per tant, podem arribar a la conclusió que ens trobem davant d'un producte...
3: C!
0: Sí, bueno, ho hem salvat, més o menys.
1: Prou.
0: Però mira que ve plàtan a l'últim ja pot top de la temporada, Mare de Déu. Judit Càlix, de veritat, moltes gràcies. I llarga vida a la revista Cuina, eh? Com a mínim 25 anys més.
1: Oh,
0: li desitgem, eh?
1: I tant.
2: Que el caníbal ho pugui veure, també.
0: I tant, sí. Esperem. I avui, mira, semblarà fet a posta, això, fet a propòsit, però la Judit, no ho hem dit, és d'Igualada. I avui l'especialitat anem a Igualada, amb un restaurant que em sembla que coneixes, el restaurant Caprici d'Igualada, sí?
2: Sí, a ple centre d'Igualada.
0: Mm.
2: Sobretot a les nits d'estiu a la fresca són fantàstiques i s'hi menja molt bé.
0: Mm. I a nosaltres ens ha agradat especialment perquè cuinen i saben tractar molt i molt bé els menuts. En parlàvem fa poc, eh? I el Jordi Marcinyà, que és el seu propietari, que és el seu cuiner, en recomana aquesta especialitat, aquests lletons de vedella a la brasa amb piparra fresca i maionesa de llima i alfàbrega.
1: Oh.
0: És que aquí no es menjaria aquests lletons, mare de Déu. Del restaurant Caprici, va. Adéu, Judit, una abraçada.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu, Jovany.
1: Adéu.
4: Els lletons formen part d'aquella cuina de menuts que ens agrada reivindicar perquè és una cuina que aprofita el producte i que ben treballada pot ser molt elegant. En aquest cas els fem a la brasa perquè agafin aquest punt torrat i profund, mantenint alhora una textura molt melosa i delicada. Després hi afegim la piparra fresca, que dona cruixent i un punt vegetal, lleugerament picant, i una maionesa de llima i alfàbrega que porta frescor i equilibra el conjunt. És un plat que representa bastant la nostra manera de cuinar, respectar productes tradicionals i portar-los cap a una versió actual, directa i molt gastronòmica.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens veiem diumenge vinent, últim menú de la temporada, amb un programa especial dedicat a la pesca, als pescadors i a les peixateres i als peixaters. Serà, com sempre, a la una del migdia. Canviarem el menú, òbviament, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
5: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
6: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, que amb el vi o amb qualsevol altra cosa, salts evolutius,
7: bueno,
6: no sé ben bé.
7: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
6: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
2: El Nepal localitza, però no rescata, dos dels tres desapareguts de nacionalitat espanyola en les riuades. Les víctimes mortals són més de 670. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
2: Una xifra, la de morts, que tot apunta que augmentarà perquè hi ha gairebé 3.000 persones desaparegudes. Les tasques de rescat són complicades enmig de l'aigua, el fang i l'amenaça d'una segona riuada. Per 3CAT Info hi ha passat el geòleg i glaciòleg Eñaut Izaguirre, que feia un trekking per la Napurna en el moment dels fets.
3: Dos llacs que s'han generat, que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes per encara no apropar-se als rius, perquè aquestes aigües el han de baixar d'alguna forma.
2: Sobre Ceuta, la tensió del territori es manté, malgrat que aquest cap de setmana no es preveuen manifestacions contra les persones que hi han arribat i contra el govern espanyol. Això sí, la pugna política es continua alimentant. Sobre Ucraïna, Rússia ha matat més d'una trentena de persones a prop de Kiev davant l'enquistament d'un conflicte que va esclatar fa 4 anys i mig. A Rússia ha començat una nova onada de migració per evitar que els reclutin.
4: La gent té por d'una possible mobilització al país. Tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
2: A la crònica internacional també hi surt avui Donald Trump, que ha anunciat un acord amb el govern veneçolà per confirmar el que ja se sabia, que els Estats Units tindran el control majoritari del petroli del país sud-americà. Una ombra, la de Donald Trump, per cert, que també plana d'alguna manera a Islàndia, que vota avui en referèndum si reobre les negociacions per entrar a la Unió Europea. De tornada a casa nostra, el president de la Generalitat ha inaugurat el parc solar més gran de Catalunya, el Carràs, que ha aixecat protestes entre veïns i pagesos de la zona en els últims temps. Salvador Illa l'ha posat com a exemple de consens, i això li ha contestat Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany, un dels opositors al Plater, el Pla d'Implantació d'Energies Renovables.
5: Si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori.
6: Ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
2: I en aquest informatiu també passarem per Perpinyà.
7: Sí, molt, molt, molt. Hi ha molt de català. És com que ja a Perpinyà és un puesto Catalunya.
2: Que amb el vis a Purlimaix torna a ser la capital del fotoperiodisme, amb espais dedicats a les guerres, les crisis humanitàries, qüestions socials i aquest any també les conseqüències de la intel·ligència artificial. Quan faltin 5 minuts per 2 quarts, arribaran els esports. Roger Arnau, bon dia, què explicaràs?
8: Bon dia, doncs, que el Barça debutarà a la Champions el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord. Els blaugrana, per altra banda, s'enfrontaran, atenció, al Paris Saint-Germain, al Parc dels Prínceps, 4 dies abans del clàssic del Camp Nou contra el Madrid a la Lliga. Precisament a la Lliga, l'Espanyol avui visita aquesta tarda al camp de la Real Societat a les 7, mentre que avui també comença la Lliga Femenina. L'Espanyol ja debuta avui al camp de l'Eibar.
2: Com tenim les carreteres, equip viari? Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, David. Molta tranquil·litat a la xarxa viària ara mateix. Només hi ha punts de retencions a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, també a la C-17 a Montesquiu en sentit sud cap a Vic i també a la C-33 d'entrada a Barcelona. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Fa calor, però una calor més normal, per entendre'ns, però pinta que demà en farà més. Néstor Gómez, bon dia.
11: Bon dia, David. Doncs sí, farà una miqueta més que avui. Tot això després d'una nit i matinada molt agradable, diríem fresca, o fins i tot freda en alguns punts del Pirineu, on les temperatures, en el cas de la Seu d'Urgell, ja ha caigut avui fins als 9 graus, Lleida ha baixat fins als 14, a Riudarenes a 13 graus, i una de les més altes a Barcelona, però ha baixat dels 25, que ja feia dies que no en baixava, amb 23 graus. Una matinada fresca fresca que contrasta amb unes temperatures actuals que estan pujant, sobretot a punts de ponent. Ara mateix tenim 33 graus cap al Dover, Sant Sadurní d'Anoia 32 o a Girona 31 graus. Avui, dintre del que consideraríem temperatures normals de finals d'agost. I tot això amb un panorama de sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia sense núvols durant la tarda i si n'apareix algun serà inofensiu i aquesta mateixa situació és la que tindrem demà diumenge. Això sí, demà pujaran una miqueta més les temperatures i sí que cap a ponent ja demà poden tocar la xifra dels 35 graus.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: 2:05. La catàstrofe del Tibet i del Nepal ja deixa més de 670 morts i prop de 3.000 desapareguts. És l'últim balanç de fa només uns minuts. Aquest matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per aquestes riuades massives. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Núria Har, avui han començat a enterrar els primers cadàvers.
13: Sí, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar, molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres avall per la riuada. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers de qui abans s'han extret mostres d'ADN per facilitar, si després els identifiquen, la recuperació ràpida del cos. Avui s'han endut alguns supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi perquè les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
14: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes. No sé on són els nens.
15: No sabrà.
13: N'hi ha d'altres que ja han pogut tornar a casa, tot i que les riuades s'ho han endut tot.
16: Què sento? Quan miro tot això, és com si ja no hi hagués món. Què em queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
13: El Nepal ha fet avui una primera valoració econòmica. Calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars.
2: Els experts apunten que riuades com la de dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents, Maria Guixà.
17: Sí, el canvi climàtic pot haver contribuït a augmentar la inestabilitat de les glaceres i del permafrost, però es tracta d'una concatenació de factors, és a dir, el col·lapse de gel i roca que va acabar desencadenant la riuada massiva amb aigua, fang i sediments que van baixar a tota velocitat té múltiples causes. Les detalla aquesta emissora el geògraf i glaciòleg basc Iñauti Zaguirre.
3: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
17: Ara, precisament al perill, estan les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
3: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius.
17: Iñauti Zaguirre, encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada massiva.
2: Es manté la tensió a Ceuta un mes després, gairebé, de l'entrada de desenes de milers de migrants, però les últimes hores no hi ha hagut incidents ni aldarulls com els de dijous. La crisi continua alimentant l'enfrontament polític, això sí. El PP avisa que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i Esquerra, de la seva banda, recordem, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, acusa l'executiu espanyol de mala gestió, Montse García.
18: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, tradicional inici de curs polític a Pontevedra, ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat i ha afegit que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional on s'investiga l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
19: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias?
15: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
18: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, no s'estalvia les crítiques al govern de Pedro Sánchez.
19: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
18: Des de Brussel·les, avui mateix, el secretari d'Interior i de Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa en la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta.
2: 2:10. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa. Hi ha una quarantena de ferits, prop de 400 evacuats, molts d'aquestes víctimes nens. El d'aquesta nit, Núria, és un dels pitjors atacs de la guerra.
13: Sí, l'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils. També n'ha enviat un de balístic amb una trajectòria difícil d'interceptar per les defenses ucraïneses. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius a Butxa, als afores de la capital, que ha complicat la situació amb diverses explosions i un gran incendi. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits, algun d'ells en estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstic rus a la regió de Rostov, al sud del país.
2: A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022, quan va començar la guerra, estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Corresponsal Moscou, Cristina Solies. Cristina, bon dia.
20: Bon dia. A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
21: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
20: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
22: Si ets recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país. Tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
20: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
2: Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils. És un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte en Washington que els dos socis han qualificat d'històric.
13: L'acord l'ha anunciat Trump de matinada i per sorpresa a la seva xarxa Truth Social. Després l'ha confirmat en un comunicat Venezuela, que és el país del món amb més reserves de petroli. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni com es desenvoluparà, però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que està a 2 mesos de les eleccions de mig mandat i intenta frenar com pot l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
2: Islàndia decideix avui en referèndum si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les les va aturar el 2013, el govern euroescèptic d'aleshores, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat si cal reiniciar-les. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces a Donald Trump de quedar-se en Groenlàndia. Les enquestes pronostiquen una victòria molt ajustada del vot pro-europeu. Jordi Baró, bon dia.
0: Bon dia. Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea i el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, la pesca, motor de l'economia i de la identitat de l'illa. Els pescadors i la indústria diuen un no rotund a reprendre les negociacions davant dels temors que una futura integració al bloc comunitari els faci perdre drets sobre les seves aigües. Més enllà de la pesca hi ha preocupació sobre l'alt cost de la vida i els dubtes entre els islandesos sobre la seva defensa per les amenaces repetides de Trump d'annexionar-se Groenlàndia, país veí. Islàndia no té exèrcit, és membre de l'OTAN i va signar un acord bilateral amb Washington. Eirik Urbermann, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
1: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia. I això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
0: Islàndia és una democràcia pròspera i estable i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar la seva entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la presència europea a la regió estratègica de l'Àrtic.
2: Un quart de tres de la tarda, el govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, i apel·la al diàleg i al consens amb el territori. Els alcaldes afectats denuncien que aquest diàleg, Montse, és fals i que ja està tot decidit.
18: Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat d'exemple el pacte amb el territori al Parc Solar d'Alcarràs, al Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és, ara per ara, el més gran de Catalunya.
5: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
18: En canvi, els alcaldes afectats neguen que hi hagi voluntat de diàleg i continuen criticant com s'està portant a la pràctica el pla. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
4: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà això, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat hi està tot decidit, i està tot cuit.
18: Esquerra Republicana espera que les esmenes presentades des dels municipis i consells comarcals arribin a bon port i recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens.
2: Els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debaten a partir d'avui a Banyoles, a la capital del Pla de l'Estany, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en la qüestió. Anem a Girona, a la crònica de la Maria Rovira.
23: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
24: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema. Perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
23: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
25: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
23: S'ha triat Banyoles per fer el Congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
2: El gran nombre d'obres simultànies als carrers de Barcelona i la calor sufocant perjudiquen els comerços de la ciutat, les botigues, sobretot les de proximitat. Han vist com aquest estiu els han baixat les vendes, Maite Curto.
16: Sí, ho atribueixen en gran part a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que s'hi fan aquest estiu. Moltes afecten els principals accessos de la ciutat i també n'hi ha que s'allargaran durant anys, com és el cas del carrer Muntaner. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Xavier Cotet és portaveu de Molta per Barcelona.
6: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
16: Les elevades temperatures també han perjudicat les vendes. Els carrers estan buits fins ben entrada la tarda, no hi ha persones passejant i les compres es concentren a adquirir els productes essencials.
2: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del Port Barcelona. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, cosa que, diuen, no els havia passat mai. Es produeixen especialment els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers, Roc Fargas.
7: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa, han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. Olivier Conté, el president de l'ITE Taxi, avisa que en aquests casos els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
8: El client li dius, compte, no surtis ara, i agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà una hora, és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
7: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'increment de trànsit ve per les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
2: A la Costa Brava, Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir les llicències no solucionaria el problema d'habitatge del municipi, sinó que la solució, diu, és aconseguir mobilitzar els pisos buits. Crònica de Berta Artigas Fontàs.
9: Molts propietaris mantenen la llicència perquè consideren que és millor tenir-la, però només lloguen l'habitatge durant unes setmanes l'any. La resta del temps l'utilitzen com a segona residència. Per això l'alcalde, Maurici Jiménez, considera que reduir-les no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i posa el focus en mobilitzar els pisos buits.
10: Sí, jo tinc 374 habitatges buits. Buits sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. Sí, jo ja poder fer alguna cosa amb això.
9: Per aconseguir que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, l'Ajuntament vol fer d'intermediari entre els propietaris i els llogaters. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges als propietaris i d'aquesta manera els garanteixi el cobrament de la mensualitat. També es plantegen bonificar l'IBI als propietaris que s'hi avinguin.
2: Avui ha obert portes a Perpinyà l'edició número 38 del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa por l'Image. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Anem a Perpinyà, la crònica és de la Laura Bertran.
11: Ja es poden visitar les 26 exposicions del Festival Visa per l'Image, 15 de les quals es troben on som ara, el convent dels mínims, que ja en aquestes primeres hores d'obertura des d'aquest matí ha vist passar més de 1.200 persones. Els carrers del centre de ciutat ja són plens, es veu gent amb càmeres de fotos, però també curiosos, i gent vinguda de molts llocs també de Catalunya, com ens explica el Benjamí, que es troba a l'entrada del convent dels mínims.
26: Hi ha molt de catalans, com que ja a Perpinyà és un puesto Catalunya, i hi ha molt de catalans que s'estan aquí. Mekong, com us ho he dit, és un puesto que és força visitat, doncs hi ha molt de francesos i molt d'anglesos també. És un puesto turístic i venen molt l'equip a visitar i per descobrir la disposició.
11: Des d'avui fins al 13 de setembre es poden visitar totes les exposicions de forma gratuïta, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
2: I abans dels esports, repassem alguns dels concerts més destacats del cap de setmana.
27: Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré un somriure.
2: comencem a Figueres, a la capital de l'Alt Empordà, que des de dijous està immersa en l'acústica, el festival musical que aquest any arriba a la 23a edició, Sara Canyete.
3: Sí, aquesta nit el protagonisme és per a Sopa de Cabra i la Ludwig Band, la banda gironina que sentim de fons, celebren 40 anys sobre els escenaris, actuant a les 11 de la nit a la Rambla. Després de matinada ho farà la Ludwig Band, que arriba amb nou disc. Pel barri es comenta, és el seu cinquè treball.
12: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons.
2: I seguim ara a Cervera, on aquesta nit, Sara, hi actua Doctor Prats.
3: Sí, la banda està en plena gira del seu nou disc, F5, un treball que suposa el retorn del grup després d'una aturada temporal i que repassa els seus 10 anys de trajectòria. El concert s'enmarca en la celebració de l'Aquelarre. Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar de la capital de la Segarra.
2: Canvi d'estil, acabem parlant de l'orquestra del Festival de Bayreuth.
3: Sí, acabem amb molta èpica, eh? Arrenca aquesta gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana. El concert d'avui celebra els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat servirà per commemorar el 150è aniversari de la formació wagneriana.
2: Doncs, d'aquesta manera tan èpica, ens hem plantat a 5 minuts perquè siguin 2:15. Arriben els esports. Roger Arnau, molt bon dia.
14: Bon dia.

0: Comencem amb la Champions perquè ja tenim calendari de la màxima competició europea. L'ha fet públic aquest migdia la UEFA. El Barça debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Després, l'equip blaugrana, atenció, perquè jugarà dos partits fora de casa en només una setmana. El primer, el 13 d'octubre, a Turquia contra el Galatasaray, i el segon, el 20 d'octubre, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Dembélé i Ferran Torres. A més, el xoc contra l'actual campió d'Europa serà només 4 dies abans del clàssic contra el Madrid de la Lliga del Camp Nou. Els blancs aquella jornada de la Champions jugaran, abans d'enfrontar-se al Barça, al Bernabéu contra el Leipzig. Entre els altres partits destacats del Barça a la fase de grups de la Champions, podem dir que el Barça viatjarà a Bakú, a l'Azerbaidjan, el 25 de novembre per jugar contra el Sabà. Rebrà el Manchester City el 8 de novembre al Camp Nou, i atenció, perquè també tancarà la fase de grups també a l'estadi al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener. Aquest serà el calendari de la Champions, però abans, la Lliga. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada del campionat. El Barça juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou. S'ha entrenat aquest matí l'equip blaugrana a la ciutat esportiva. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles del primer equip, entre ells també el porter Livakovic, que ha fet la segona sessió com a blaugrana. El Barça juga dilluns, però avui ja ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita a les 7 de la tarda la Reial Societat Anoeta en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment dels bascos, que encara no han puntuat, el tècnic Manolo González demana de fugir l'eufòria.
1: Sí, claro, montaremos un circo.
2: La diversió per la
1: afició. El Cirque du Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos... La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé i jugar bé.
0: Qui encara no podrà debutar amb l'Espanyol és Brian Zaragoza, l'últim fitxatge al Reial Societat Espanyol, a partir de les 7 en directe, com sempre, a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també es disputen dos partits més. A les 5 el Llevant Betis i a 9:45 el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran, per cert, sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup que dirigeix Diego Simeone. De moment, la tercera jornada de Lliga ens ha deixat dos resultats més. Ahir van jugar-se l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. Demà, per cert, també juga el Madrid, rebrà el Màlaga al Bernabéu, i a la prèvia José Mourinho ha afirmat que té els millors jugadors del món i ha demanat la pilota d'or per Kylian Mbappé.
3: Los mejores jugadores del mundo son 2 o 3 o 4, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
0: Deixem el Madrid per parlar també de la Lliga Femenina, que aquesta temporada comença avui i comptarà novament amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona ho faran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Encara un apunt de futbol per dir que la segona divisió masculina, els dos equips catalans de la categoria, disputen avui el seu partit de tercera jornada. Busquen en tots dos casos el primer triomf. El Sabadell a les 5 de la tarda rep l'Almeria, mentre que el Sabadell rep el Les Palmes a 9:45. I en motor no ha estat possible. Marc Márquez no ha pogut aconseguir la seva 8a pole position al circuit de Motorland. A l'Aragó li ha pres l'italià Marco Bezzecchi, que ha fet un nou rècord de la pista. Sentim Marc Márquez a DAZN.
4: Fin de semana positivo, porque me estoy encontrando bien, pero hay un piloto que va un poquito más rápido que nosotros, que es Bezzecchi. Sí. Tiene más ritmo.
0: La cursa sprint començarà a les 3 de la tarda en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Per cert, també en motor, a l'IndyCar als Estats Units, aquest vespre es disputa la cursa puntuable, la primera del Gran Premi de Milwaukee. Àlex Palou pot aconseguir, atenció, ser campió matemàticament quan encara falten 3 curses per acabar la temporada. I acabem amb un últim apunt per dir que la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, jugarà demà contra Alemanya la final del Mundial. A les semis va derrotar Països Baixos per 3-4.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Oh, capità, el meu capità.
8: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
9: Ja no sé què em passa.
8: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
10: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
8: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
11: Això sona brillant.
8: Nit d'Oscars, Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
6: Hola, sóc l'Anna Ponsí. En aquesta ruta per l'AP7, avui veurem que la coordinació entre cossos policials pot ser una quimera fins que les peces encaixen. El cas que us expliquem té fins a 5 noms diferents depenent de si són els Mossos, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil qui l'ha batejat. Enxaneta, Iris, Apache, Romeo i Tucu. Aquests són els noms d'aquesta operació. Avui agafarem l'avió fins a Kiev i tornarem a Catalunya amb un sucós botí. Però no ens avancem. Primer hem d'entrar a la nau de Cubelles, on un policia nacional s'ha infiltrat fent-se passar per transportista.
8: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
6: El grup d'operacions especials, els GOES, assalta la nau de Cubelles. A l'interior hi ha 6 traficants, un camioner i un sotsinspector de la Policia Nacional que s'ha fet passar per copilot i que d'amagat envia missatges i àudios per WhatsApp. L'inspector de la Policia Nacional, José Manuel Ojeda, i el sotsinspector de Mossos, Marco Antonio Jiménez, ja són a les portes de la fusteria.
11: Cuando se desplegó todo el operativo, efectivamente, había más gente trabajando y la verdad es que, bueno, como pasa en estos casos, ¿no? La gente pues se queda un poco, están rodando una película aquí. En cuanto puedes, sueles explicar a la gente que todo está controlado, que es un operativo policial y que no corren ningún tipo de riesgo. Yo cuando entré ya estaban las personas detenidas, el grupo de operaciones de seguridad ya habían efectuado las detenciones, el aseguramiento de la nave y el engritamiento de los detenidos. Estaban todos bajo custodia ya.
12: Cometem una errada, que és que un segon vehicle que no teníem detectat va veure com actuàvem i immediatament dona l'avís a Jesule. El vehicle aquest que no es detecta desapareix de la zona, dona l'avís, parla de la policia, que ha atacat tot, i del dispositiu que s'estableix a Barcelona únicament s'aconsegueix detenir a Ali. A Jesule, en aquell moment, no se l'aconsegueix detenir.
6: Jesule és el líder del clan de Sant Cosme. L'home que en el capítol anterior us hem explicat que volia robar presumptament la droga del camió. Però aquesta no és l'única sorpresa que tindran els policies. Ja ho sentireu més endavant. De moment, ara, tenen els 6 traficants a terra i deixen sortir el camió de la nau amb el transportista al volant i el policia infiltrat al seient del copilot.
13: Para él fue un gran alivio salir de esa nave. Los que estaban allí, el aspecto eran de claros delincuentes y el que se veía una persona muy tranquila, el típico del este, él sí que estaba sudando bastante más que yo. Cuando ya le autorizaron a marchar, salió de allí disparado. Si hubiera radar, seguro que lo hubieran pillado.
6: El policia nacional, que fins fa poca estona feia veure que era transportista, s'afegeix a l'entrada i escorcolla la nau de forma molt discreta perquè els traficants no el descobreixin. Un dels responsables de la investigació, Marco Antonio Jiménez, està a punt de tenir el pitjor disgust de la seva trajectòria professional.
12: El que jo veig és que tenen diferents parquets arrencats per la meitat, que hi havia uns forats, uns amagatalls entre el que seria la part interior del parquet, i allà hi havia bosses d'uns 100-200 grams. Moment en què donem avís a sa senyoria i dintre d'aquest assegurament de la càrrega, doncs aconseguim aquesta substància que teníem allà i apliquem el reactiu, el que nosaltres parlem del drogotest, per saber que, efectivament, allò és heroïna. Això és el moment, un d'aquests moments que et marca la teva carrera.
6: Apliquen el reactiu químic, que consisteix en posar una gota líquida a la suposada droga per veure si canvia de color. Si es posa blava o morada, el drogotest és positiu. En aquest cas, però, ja havien intuït des del principi que la pols que hi havia a les bosses tenia una textura estranya.
13: Cuando se empezó a mirar, yo, que en aquellas tenía una niña de 2 años, vi que era idéntico a la arena que veía cada tarde que podía salir a pasear con mi hija de 2 años. La heroína en sí es como arena muy fina de playa, color whisky que le dicen ellos. El método de sustitución de la heroína era un poco rudimentario, no, No era una arena muy fina, había trozos hasta de colillas.
11: La orina es una sustancia que es muy descriptiva y nosotros, que somos especialistas en orina, enseguida sabemos la calidad, incluso la pureza. Y vimos que, efectivamente, es que no era. Eso vimos, que no era orina.
13: Pero había esperanzas por parte de algunos compañeros de que viniera la droga impregnada o camuflada entre tantos kilos que hubo.
14: El sotsinspector Marco no s'ho pot creure.
12: Apliques el drogotest i surt negatiu. I el company, el sergent que estava en aquell moment en científica, un company d'aquí de Policia Científica de Tarragona, li demano que torni a fer el drogotest, perquè clar, tot i que l'aparença la veia estranya, és impossible que no reaccioni. Torna a aplicar una altra vegada el drogotest i no reacciona.
14: Però no es dona per vençut i insisteix.
12: Un company que hi havia allà li demano que contacti amb el complex central de Gara perquè porti, diguem-ne, un drogotest més acurat. Baixa el drogotest de Sabadell i allò no reacciona.
14: Les cares dels investigadors són un poema i els traficants, allà detinguts, no entenen res.
15: Senyoria, el dia següent, demà, vinc a veure...
12: Informo la jutgessa dient que la càrrega que està, que tot quadra absolutament, però que allò no reacciona, és més, que creiem que és sorra. Clar, estàs enfonsat. I inclús recordo una trucada d'alguna persona que, bueno, va dir que de vegades es guanyava i que de vegades es perdia.
14: Els investigadors encara els espera una altra sorpresa. Mentre desfan les bosses de terra que hi ha enganxades sota les làmines de parquet, fan un descobriment.
12: Hem de continuar buscant, perquè, clar, o sigui, igual això, doncs una part és sorra, però l'heroïna està aquí, han parlat de l'heroïna, i ens apareix un telèfon mòbil amagat dins del parquet. I va ser aquell moment que estàvem allà comentant i penso, ara és el moment en què entra la DEA i diu que sí, que ha sigut una entrega controlada i que sí, que tots detinguts. Allà no va entrar ningú.
11: Pero claro, no teníamos datos. Había que ponerse en contacto pues, con Interpol o con algún medio de coordinación policial para saber qué podía ocurrir, si alguna autoridad policial reclamaba este envío...
14: Què fa un telèfon petit amagat entre la mercaderia? El van posar els traficants o un altre cos policial? Els tres responsables de la investigació del carregament de la nau de Cubelles han de decidir què fan amb els detinguts si no han trobat droga.
13: El jefe tomó la decisión valiente que pese a que era arena, no había droga, ni un gramo, que quedaran detenidos porque estamos convencidos que estaban actuando como traficantes.
12: No era heroína, però ja miraríem si eren actes preparatoris, ja miraríem el què, però aquelles persones no podien marxar. O sigui, hi havia alguna cosa que a mi que no em quadrava. Recordo que aquella tarda m'abraço l'inspector Ojeda i ens acomiadem. I el dia següent, doncs, a preparar per anar a primera hora del matí al jutjat a passar-li la novetat a la jutgessa, de manera acurada. Que aquella nit jo, diguem-ne que no vaig dormir, en absolut.
14: Els policies no se'n saben avenir. Pensaven que farien la intervenció d'heroïna de les seves vides i resulta que només han trobat terra bruta. El sotsinspector Marco, que manté els contactes amb la jutgessa del Vendrell, que és on va començar tot per aquell narcopís del barri de les Planes, se'n va al jutjat a primera hora del matí a donar la cara.
2: A la propera rotonda giri a la dreta. Està arribant als jutjats del Vendrell.
12: Dia següent, 8 del matí, 8:30, estàvem a la porta d'accés de la guàrdia del jutjat del Vendrell. I al moment que baixo del cotxe, veig dues cares que em sonen. Una d'elles era un capità, en aquell moment, que feia d'enllaç, capità de la Guàrdia Civil, i al seu costat hi havia en aquell moment un comandant que feia anys havíem treballat en una altra operació de narcotràfic. La seva primera pregunta, ¿estáis aquí por lo de Cubelles? En aquell moment recordo que hi ha una barana, vaig recolzar una mica la barana i vaig dir sí. I em diu... Pues te has coronado, chaval.
16: Cuando yo llego, el juzgado llama a los Mossos. Y entonces me dicen que me espere allí porque va a venir alguien. Entonces es cuando llega un compañero de Mossos y es cuando me entero y nos dicen que ellos llevan una investigación de tráfico de heroína y que llevan un tiempo con una organización que se dedica a la distribución de heroína en Cataluña y que estaban esperando un cargamento que viniera y que había llegado la tarde noche del día antes.
14: Qui parla és el tinent coronel que el 2015 era el cap del grup de drogues de la Unitat Central Operativa, la que es coneix com a UCO, de la Guàrdia Civil, amb seu a Madrid. Els seus el coneixen com Charlie.
16: El cargamento con aproximadamente 76 kilos de heroína que ellos pensaban que era el pelotazo, pues resulta que era arena y cuando hacen el registro en la nave, pues se empiezan a romper madera y solo hay arena. La cara tuvo que ser interesante. Si eso me pasa a mí, me da un vuelco al corazón.
14: Charlie és qui s'espera a les portes del jutjat i quan veu l'investigador de Mossos li diu que ells tenen la seva droga i que la policia catalana té els seus detinguts. Resulta que, sense saber-ho, tots havien estat treballant en el mateix cas. Aquest matí del 28 d'agost sona al jutjat del Vendrell per donar novetats a la jutgessa.
16: Entonces, claro, no habíamos podido coincidir de ninguna manera porque nosotros teníamos una parte de la investigación y ellos tenían justo la otra. Muchas veces la suerte pues se la llevan los buenos y pudimos hacer una operación muy bonita.
14: L'inspector Ojeda també fa ulleres aquest matí al seu despatx. Ha passat la nit en blanc i encara no sap el que acaba de succeir a les portes del jutjat.
11: Llegué a primera hora de la mañana y me puse a poner correos y recibí una llamada que me dio una de las mayores alegrías que me han dado en mi vida profesional.
13: Cuando el compañero de Mossos se encontró en el juzgado de la Guardia Civil y hablaban de la misma zona, de la misma operación, del mismo polígono de Cubelles, llamó a mi jefe al momento pues pletórico, loco de alegría, pues que sí, que íbamos por buen camino.
14: Després de trucar al seu col·lega i més content que un gínjol, el sotsinspector Marco truca a la porta de la magistrada.
12: Entro al despatx i, clar, és que sembla com de pel·lícula. Explicar-li allò a la jutgessa, clar, ella va obrir els ulls i tampoc donava crèdit. I li va dir, no, és que és així, no hi ha cap tipus d'altra explicació, és que ha anat així. Dic, estan aquí fora, si no té cap inconvenient, els obrim la porta, que li expliquin el que tenen ells per constituir ara mateix aquest equip conjunt d'investigació. I així va fer. Clar, la reunió que havia de ser molt trista, doncs va finalitzar amb la inclusió en aquell equip conjunt de la UCO de Guàrdia Civil.
14: Els Mossos i la Policia Nacional estan impacients per conèixer detalls del cas Tucu, que és com la Guàrdia Civil ha batejat la seva investigació. Tot va començar al port d'Odessa, al sud d'Ucraïna, a més de 3.000 quilòmetres de Barcelona. La informació va arribar a la Unitat Central Operativa, la UCO, a través d'un enllaç de la Guàrdia Civil que està en contacte amb la policia ucraïnesa.
16: Es el proyecto de la ruta de la heroína 2 para darles experiencias a policías extranjeros que están en zonas clave de la ruta de la heroína. Entonces hay un proyecto en Ucrania y hay un componente de Guardia Civil allí que asesora a la policía ucraniana. Ellos en una intervención que tienen de un contenedor que viene de Pakistán, paran el contenedor, lo revisan y encuentran 76 kilos de heroína en el interior de unas maderas.
14: Els ucraïnesos, sabent que el destí de la droga era Barcelona, van contactar amb la Guàrdia Civil i aquests van trucar al tinent coronel Charlie, que li va agafar el telèfon des de la seu de la UCO a Madrid.
16: A ver, 18 años he estado en drogas. Tienes que tener una maleta en el coche y vivir con una maleta en el coche porque estás de viaje todos los días. Tienes que tener capacidad de hablar con millones de gentes, ya sea a nivel fiscal y judicial, ya sea a nivel de oficiales de enlace, ya sea a nivel de fuentes vivas. Yo he vivido con mi grupo de investigación y al final es un sentimiento un poco de familia porque estás todo el día con ellos. Duermes con ellos en los coches, comes con ellos en los coches.
14: En aquell moment, Charlie ja era molt conscient del que són més de 70 quilos d'heroïna. Els havien d'assegurar i van fer una proposta als ucraïnesos, però perquè s'hi posessin necessitaven l'impuls d'un jutge i d'un fiscal espanyols. La Guàrdia Civil va entrar a la causa a l'Audiència Nacional i a partir d'aquí tot va començar a moure's.
16: Ellos la sustitución de la droga no la iban a hacer a no ser que fuera viable hacer la entrega controlada. Lo que pasa es que esto se hace muy rápido porque no pueden estar mucho tiempo en el puerto. Entonces, en el momento que nosotros diéramos el visto bueno, ya se iba a empezar a hacer. El puerto lo tenían allí, la droga la tenían allí. El riesgo de pérdida de la mercancía es cero, con lo cual es muy fácil que te autoricen una entrega controlada en este formato.
14: Una entrega controlada consisteix en fer arribar la mercaderia a destí amb una autorització judicial per poder atrapar infraganti els traficants.
16: Tienes dos opciones, que es dejar la droga en el interior y hacer la entrega controlada, es muchísimo más peligrosa y puedes perder la droga en cualquier momento. Lo mejor para hacer la investigación es sustituirla por un material que no sea droga, en este caso arena. Y a partir de ahí, si por algún casual se perdiera o tuvieras algún problema, bueno, pues no has perdido la droga, lo único que has perdido sería el no saber dónde llega ese contenedor.
14: Mentre els Mossos i la Policia Nacional sentien pels telèfons dels investigats que estaven gestionant l'arribada d'un carregament de palets de fusta, La Guàrdia Civil ja havia pactat amb la policia ucraïnesa la substitució de la droga per sorra.
16: Lo único que sabemos es el origen, que es de la ciudad de Karchi, Pakistán, que es lo que sabemos porque la empresa es Karchi Enterprise, que es la que exporta desde Pakistán el contenedor. Quien lo trabaja en Ucrania es la empresa Alliance Spices, que es una empresa de import-export que se encargan de hacer toda la documentación, y ya directamente vendría a la empresa de carpintería a Barcelona.
14: Recordeu aquell telèfon que els investigadors havien trobat amagat i apagat dins de la mercaderia? Doncs ara sabreu d'on sortia.
16: Cada país utiliza los medios que tienen, no todos los países tienen los mismos medios técnicos. Lo importante es que ellos intentan hacer todo lo posible para tener controlado el contenedor 24 horas. Si saltas de país y es un teléfono, pues lo que les pasó es eso, que se perdió la señal porque la tarjeta solo era para el país. En el momento que pierden la señal, a los primeros que nos llaman es a nosotros, y entonces, bueno, pues ahí se empieza a trabajar y se trabaja de una forma diferente y ya está, no te puedes venir abajo cuando estábamos empezando.
14: Els ucraïnesos acabaven de perdre el senyal i, per tant, ja no sabien res del contenidor que duia la mercaderia. Ara els tocava fer càlculs per intentar esbrinar quin dia arribaria a la fusteria de Cubelles. El que no s'esperaven és que hi haguessin entrebancs burocràtics.
16: No teníamos muy bien controlados los tiempos, entonces era un poco jugar con los datos que teníamos de destino. Datos falsos, foto falsa, fecha de nacimiento falsa, todo es falso. El NIER le corresponde con otra persona que no tiene nada que ver con él, la foto no tiene nada que ver con el verdadero titular de ese número de NIE, entonces no teníamos nada. Entonces era esperar solo que fuera la nave y que fuera la nave la que recibiera el cargamento.
14: La Guàrdia Civil no sap on és la droga, l'ha perdut, van a cegues i per això el cap de drogues de la UCO és aquest matí al jutjat per demanar a la jutgessa l'ordre d'entrada a la nau de Cubelles. És 28 d'agost. Quan es troba el sotsinspector Marco dels Mossos a la porta, s'adona que han fet tard.
16: Yo llego con todo el equipo de investigación para empezar a trabajar y empezar a hacer actividad operativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que había sido justo la tarde anterior.
14: La Guàrdia Civil se suma a l'equip conjunt que ja tenien Mossos i Policia Nacional per acabar de tancar el cas i fer les detencions que falten. Recordem que el líder del clan de Sant Cosme, Jesule, va aconseguir escapar després de detectar la policia a l'entorn de la nau de Cubelles. Els investigadors fa setmanes que li segueixen la pista al barri. Saben que està tancat en un pis i només necessiten que surti al carrer.
2: Continuï per l'avinguda del Remolà en direcció al Prat del Llobregat i en 500 metres giri a la dreta per arribar al seu destí, Sant Cosme.
13: Ahí nos tuvimos que infiltrar hasta con gorros flamencos en el barrio de Sant Cosme, en chanclas, camiseta de tirantes. Había compañeras de Policía Nacional infiltradas, incluso haciéndose pasar por embarazadas.
14: Els policies intenten passar desapercebuts, però fins i tot alguns menors controlen qui són els forasters que hi ha al barri. Fins que Jesule surt de l'amagatall.
13: Y cometió el error de que pese a que no salía de casa, salió un momento a pasear unos pajaritos en la plaza y fue cuando le detectamos. Salió a tomar el sol y desde ese momento ya sabíamos que era el momento clave. O actuábamos o lo íbamos a perder para siempre, porque ya por informadores sabíamos que se iba a ir a Mallorca para ocultarse allí con el famoso clan de la Paca, que tenía parentesco. Una vez que le vemos, detectamos en qué portal se ha introducido y ya ahí es cuando ya se habla con los superiores para hacer una entrada de registro y ya, pues sobre el lugar, sabiendo que es un punto con muchos vigilantes, es más, cuando llegaban los cuerpos especializados, a lo lejos detectaron una furgoneta con el grupo de operaciones oculto y empezaron a gritar que vienen los jambos y ya todo el mundo empezó a correr. En 27 años que llevo yo a la policía, para mí ha sido la detención más complicada, más comprometida.
14: Tot i la complexitat, aconsegueixen detenir Jesule i emportar-se'l del barri després de parlar amb el patriarca de Sant Cosme. Els investigadors van fent detencions i tancant el cercle, però la droga continua a Ucraïna. La jutgessa n'ordena el trasllat cap aquí.
16: Toda la documentación estaba perfectamente hecha, pero es verdad que la jueza, que yo creo que está muy bien pensado, es prefiero tener la droga aquí, no vaya a ser que allí la destruyan y ya no tenga una forma de que aquí, si las defensas quieren hacer una contraanalítica, la pueden hacer. Es una buena medida, pues, para atar mucho mejor la investigación, atar a los detenidos que teníamos, sobre todo porque la operación no era una operación de detener a dos o tres personas.
14: És molt important tenir la droga aquí per analitzar la seva puresa. La qualitat de l'heroïna té un pes a nivell penal.
16: Cuando vamos a Ucrania y mandamos a 3 miembros de la unidad central operativa, tenemos que coger la droga y traerla aquí. En este caso, lo que les dije es que en el momento que en el avión te dicen que ya estás en aguas internacionales, pues que en ese momento ya nos podríamos hacer cargo de la droga. Pero que ni se les ocurriera coger la droga en el aeropuerto o en cualquier sitio de Ucrania, porque no podríamos hacer nada. Tocar droga en otro país es muy delicado, entonces no me hubiera gustado que pasara ningún problema y que por algo que no controlásemos, pues tuviéramos un problema.
17: Última llamada para los pasajeros del vuelo Madrid-Kiev. Embarquen por la puerta 12.
14: Un dels guàrdies civils encarregats de viatjar a Ucraïna es fa dir MH. No hi ha estat mai. Al desembre, 4 mesos després de la sala Cubelles, puja un avió.
18: Hacía mucho frío. Sí que es verdad que el vuelo fue un poquito largo, unas 4 horas y media creo que era. Y aterrizamos allí, nos recibió la policía de Kiev y nos trasladamos en un primer momento al hotel. Curiosamente nos hospedamos en el hotel que se encontraba frente al Estadio Olímpico, donde España había sido campeona de Europa en 2012. Sí que es verdad que parecía Londres, con mucha niebla, y ya empezamos a establecer los primeros contactos con la policía y a iniciar los trámites de la cadena de custodia y de cómo íbamos a hacer el traslado de la heroína. Nos enseñaron sus instalaciones, hicimos visita turística, nos sorprendió mucho los restos de la guerra del Donbass. Cuando llegamos veías que estábamos en un país que acababa de salir de una guerra. Se veían los edificios gubernamentales con los restos de explosivos que habían recibido de los ataques de la guerra. Te sorprendía también que entrabas a las tiendas o cogías el metro y parecía que era un país que quería salir de abajo, que quería unirse a Europa y que no le dejaban. Putin aparecía en el papel higiénico de cualquier servicio de Kiev. Era como el enemigo público número uno.
14: MH segueix les instruccions del seu cap i no toca la droga en cap moment.
18: La tenien almacenada en sus dependencias. 17 bolsas. No la vimos hasta que se trasladó directamente al aeropuerto. Con un gran dispositivo que establecieron y solo la vimos ya cuando entrábamos en el finger del avión, que allí hicimos una pequeña reunión. Nos pusimos los chalecos de cada unidad que intervenía, dejamos una foto como anécdota y subimos al avión.
14: La policia ucraïnesa col·loca les bosses als compartiments de l'avió on normalment posem l'equipatge de mà. Ocupa força espai, però el comandant de la nau ja està al cas del valor del que transporta.
18: Eran 17 bolsas y cada bolsa tenía, creo que aproximadamente 4 kilos, 4 kilos y medio. Lo que ocuparan, yo creo que ocuparon 5 compartimentos, por lo menos. Y sí, antes de iniciar el vuelo, incluso desde dentro del avión, esperamos a que se cerrara la puerta en el último momento y como teníamos cobertura, le pudimos mandar un mensaje para dar novedades de que estábamos ya saliendo.
15: Estamos en el aire.
14: El vol entre Kiev i Madrid dura 4 hores i 40 minuts.

0: ha sido tremendo porque participaron muchas unidades, vimos mucho vehículo nuestro de Guardia Civil y todo el grupo de drogas para escoltar la llegada de la heroína que habíamos intervenido.
1: Els investigadors han de completar bé els tràmits perquè l'arribada de la droga aquí tingui validesa legal.
2: Cuando llegamos a base, ya es cuando lo sacamos de en las maletas y se hace pues todo el pesaje, toda la analítica nuestra, etcétera, para hacer el primer paso, puesto que hay que hacer la cadena de custodia, que es fundamental para que valga a nivel judicial. En el momento que hagamos mal la cadena de custodia desde Ucrania hasta España, podemos estropear toda una investigación. La cadena de custodia tiene que estar establecida por la persona que da custodia de la droga.
1: Al Vendrell, on va començar el cas Enxaneta, esperen la droga amb candeletes i la reben amb tots els honors.
3: Es fa operatiu per donar sortida a Madrid de l'heroïna i a la seva rebuda aquí al Camp de Tarragona, a l'estació de l'AVE, es munta un dispositiu de protecció per evitar qualsevol tipus d'eventualitat. No es pot fallar. I aquí es dona cobertura amb equips d'ordre públic i amb vehicles per portar aquesta droga al que és el búnquer, a l'espera de poder fer la seva analítica. Es porta a Tarragona perquè la investigació neix de Tarragona. S'ha de posar en valor aquest tipus d'operació i es va demanar expressament que la roda de premsa es fes des de Tarragona, perquè de vegades les províncies tenen aquesta rellevància en les investigacions.
1: La investigació conjunta dels tres cossos policials acaba amb el desmantellament de gran part de l'organització criminal. El cas encara està pendent de jutjar-se.
3: Es van fer 35 detinguts en total, dels quals 25 van ingressar a presó, 8 van quedar en llibertat amb càrrecs i 2 es van deixar sense efecte per part nostra, per la qüestió de que hi havia menors o persones dependents al seu càrrec. Les nacionalitats que vam tenir va ser Espanya, Guinea-Bissau, Hongria, Pakistan, Rússia, República Dominicana, Marroc, Portugal, Bulgària, Romania i Turquia.
1: A banda de la droga intervinguda al port ucraïnès d'Odessa, els policies també fan d'altres operacions més petites a la mateixa organització que acaben amb el comís total de 83 quilos d'heroïna. La droga està valorada en més de 6 milions d'euros.
3: Això demostra que l'organització que investigàvem està dedicada exclusivament a heroïna.
1: Quan els Mossos van començar a estirar el fil en el narcopis del Vendrell la primavera del 2015, poques pensaven fins on arribarien i que aquell nom d'Enxaneta acabaria tenint tant de significat com explica el policia que va batejar el cas.
4: Aquí és el clar exemple de que una actuació d'un patrulla de seguretat ciutadana, que en principi no tenia més rellevància, era una persona que havia tingut una discussió, que no havien sigut ni unes lesions greus ni res, aquest patrulla doncs, té l'encert de recollir tota la informació que pot i deixar constància amb una nota informativa, i aquesta nota informativa als CAPs li donen doncs, la informació que conté, li donen doncs, que el contingut és molt bo i li donen tràmit perquè s'investigui i acaba doncs, fins a on ha acabat. És a dir, que és el cas de llibre d'una bona actuació i de que la patrulla ha tingut l'encert de valorar aquella informació tan rellevant com per deixar constància i traslladar-la.
1: Les analítiques revelen que l'heroïna intervinguda té una elevada puresa. La que arriba al carrer, però, està adulterada perquè els traficants la tallen amb tota mena de medicaments i substàncies químiques per treure'n més rendiment. De fet, l'heroïna es ven en micres i cada una pot costar entre 10 i 15 euros.
5: La heroïna que tenia que llegar en ese momento tendría una pureza, a lo mejor, del 60%, que eso es bestial. Hay que tener en cuenta que eso no se puede consumir. Una persona que consume la heroína moriría instantáneamente porque está acostumbrado a que lo que consume esté a un 10 o 12%. Cuando se hizo esta investigación, la heroína estaba en un punto álgido. Parecía que esto había desaparecido de las calles y no es así. La heroína realmente no se ha ido nunca de las calles. Han estado ahí siempre, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha habido otro tipo de drogas que a lo mejor ha ocultado esa realidad, pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado en la calle.
1: L'any 2017, el grup de l'inspector Ojeda va intervenir 331 quilos d'heroïna, la quantitat més gran detectada mai a Espanya.
5: La guerra la tenemos perdida. Ganamos batallas, eso es cierto. Pero la guerra no la decide la policía, la decide la demanda. La demanda de la sustancia es la que decide si esto se gana o se pierde.
6: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Pugen a 682 el nombre de morts i prop de 3.000 els desapareguts per la catàstrofe del Tíbet i del Nepal. Les autoritats nepaleses han localitzat, tot i que encara no han pogut rescatar, dos dels tres espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continuen sense localitzar. Avui s'han endut alguns supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi. Les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona que ara escoltem, sense absolutament res.
3: Soc de Rasuwa, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes. No sé on són els nens.
4: No sabrà.
2: Mentrestant, el Nepal ha fet avui una primera valoració econòmica dels danys. Calculen que la reconstrucció del país després de la riuada de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Més notícies amb la Maria Guixà.
5: Activitat al màxim a l'aeroport de Barcelona al Prat en aquest cap de setmana de tornada de les vacances per molta gent. Des d'ahir i fins dilluns s'han programat 4.421 vols. Això suposa un 2,2% més que en els mateixos dies de l'any passat. Només avui n'hi ha més d'un miler. L'increment de vols es registra en un estiu en què l'aeroport ha assolit la xifra rècord de 61 destinacions intercontinentals. Aquestes jornades de retorn de les vacances també estan marcades per la vaga del personal de terra de Ground Force, que afecta l'assistència a la pista, així com també la facturació d'equipatges de diverses companyies, com Lufthansa. Això provoca una acumulació de milers de maletes a l'aeroport i diversos retards i també anul·lacions de vol. També Renfe incrementa aquest cap de setmana el seu servei. Ofereix prop de 92.000 places d'alta velocitat i llarga distància a Catalunya per atendre la gran demanda de viatgers.
2: La tensió es manté a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants. Tot i que en les últimes hores no hi ha hagut grans aldarulls, la crisi continua alimentant l'enfrontament polític. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, avisa que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat també la compareixença de la directora del CNI al Senat.
6: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
2: Des del Ministeri de Sanitat preveuen que els migrants de Ceuta podrien ser reallotjats d'aquí dues o tres setmanes. La ministra Mònica García assegura que la setmana que ve s'habilitaran 1.000 espais més.
5: El govern militar del Níger diu que reprèn progressivament el control del país després d'una insurrecció amb atacs contra l'aeroport internacional a la capital, Niamey, una base aèria i el palau presidencial. Els rebels són membres de les mateixes forces armades, si bé al país també hi operen grups islamistes vinculats a Al-Qaeda i Estat Islàmic. El Níger, que és un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i en canvi manté lligams estrets amb Rússia i amb altres països com Mali i Burkina Faso.
2: I aquest cap de setmana, a Figueres, el protagonisme és per l'acústica. Des de dijous, la capital de l'Alt Empordà està immersa en aquesta acústica, que és el festival musical que aquest any arriba a la seva 23a edició. Figueres es converteix d'aquesta manera en un escenari musical a l'aire lliure, amb més d'una vintena de concerts repartits entre la plaça de la Palmera, la plaça Catalunya i la Rambla. Avui el protagonisme és per Sopa de Cabra, que ara escoltem. La banda gironina celebra els seus 40 anys i actua a les 11 de la nit a la Rambla. Després, de matinada, ho farà la Ludwig Band. I ara els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
7: Bona tarda, en marxa la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó, que podeu seguir al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Fa pocs minuts que hem sabut que el Barça debutarà a la Champions el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord i a 3:15 de la tarda. Abans la Lliga, per això l'Espanyol juga avui a les 7 contra la Reial Societat, a Noeta, encara sense l'extrem Brian Zaragoza. També a primera es disputa el Llevant Betis a les 5 i el Sevilla Atlètic de Madrid a 9:45 sense Julián Álvarez. A la segona divisió, el Girona rebrà les Palmes a Montilivi a 9:45 i el Sabadell a les 5 de la tarda rep l'Almeria a la nova Creu Alta. Avui també comença la Lliga Femenina. L'Espanyol debuta a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar. I en marxa també la 8a etapa de la Vuelta de 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco. Ara mateix, Sinué Fernández ha escapat en solitari amb uns 5 minuts de marge sobre el grup principal quan queden 115 quilòmetres pel final de l'etapa.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

El Palau de Versalles, construït per ordre del rei Lluís XIV de França entre 1661 i 1715 fins a la seva mort, va ser una obra col·lectiva que va implicar els millors artistes i intel·lectuals del seu temps. Arquitectes, òbviament, però també pintors, escultors, enginyers, escriptors, músics, directors teatrals, actors... Tots ells van contribuir a fer de Versalles l'epicentre de França, immers en una festa constant. Si Lluís XIV era el rei sol, la seva residència oficial havia de ser igualment enlluernadora, possiblement el primer exemple d'arquitectura transformativa que s'anava reformant constantment. Més que un edifici, més enllà de la pedra efímera, Versalles era un esdeveniment.

0: Lluís XIV havia instal·lat la cort a Versalles el 1682, en el mateix lloc que el seu predecessor havia fet aixecar un pavelló de caça 60 anys enrere i que ell havia convertit en un palau luxós i un mitjà de propaganda. Era la materialització dels ideals aristocràtics en un entorn arquitectònic únic i la millor posada en escena possible per la monarquia absoluta, on se solemnitzava fins i tot un acte tan quotidià com el fet de llevar-se. Pel rei, confinar els nobles dins de la cort va ser una manera de desactivar el poder efectiu que havien tingut fins aleshores, l'estament nobiliari, de recordar-los qui manava realment. A Versalles tot era efímer, inclosos els títols. Les festes que s'hi celebraven podien durar diversos dies, entre banquets, balls i les estrenes de Molière, de Pierre Corneille i de Jean Racine. En diverses ocasions, la cort es va arribar a desplaçar fins al camp de batalla, on el músic Jean-Baptiste Lully aprofitava per interpretar una marxa triomfal. Per la noblesa del segle XVII, la guerra era un espectacle més, connectat amb els castells de focs amb què culminaven tota celebració. Fins i tot els talussos i murs vegetals concebuts pel jardiner de Versalles, André Lenotre, recordaven les muralles dels enginyers militars. La iconografia bèl·lica també era present a les pintures de Charles Le Brun, el colofó de l'obra arquitectònica de Gilles Ardouin Mansart. Tot plegat pretenia subratllar la majestuositat del rei Sol, el sobirà que va fer de Versalles un espai on s'enderrocava per tornar a construir, un palau on hi van arribar a treballar 20.000 obrers, sempre en obres per tal de mantenir-se com la cort més esplendorosa d'Europa. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un destí turístic, però que, òbviament, un destí turístic per excel·lència de França i d'Europa i del món, com és el Palau de Versalles, però, òbviament, amb una transcendència històrica impressionant.
1: No, però està bé que hagis dit això de destí turístic, perquè possibilita que molta gent que hagi anat, o que, si no, jo recomano que
0: sí,
1: vagi,
0: i tant.
1: Podrà veure de que, com aleshores era el país més important d'Europa, més ric i més poderós.
0: Serà 17, sí. Serà 17 i començarà el 18.
1: Encara no, Anglaterra no havia començat la revolució industrial d'una forma extensa.
0: Sí. Estaven plenes guerres i tenia un moment molt complex. Sí.
1: És a dir, amb aquell moment tan extraordinari que hi ha molts autors que creuen que part de les conseqüències d'aquest Versalles amb tants diners, amb tanta teatralitat i tot tan efímer, que és una de les conseqüències no massa anys després de la raó de la Revolució Francesa, que ho canvia tot. És a dir, havia arribat com una mena de... com si hagués fet el cim, però aquest cim de gastar diners, d'ostentació, de festes i de riqueses, però, clar, tot això vol dir que no s'invertia en altres capacitats econòmiques del país. I això tindria unes conseqüències extraordinàries. Això durant mig segle, es va construint durant mig segle.
0: Sí, però després Lluís XV, el successor, també...
1: Però no s'abandona.
0: No només no s'abandona, sinó que encara fa més gruixut tot
1: però
0: plegat.
1: Però fixa't, si això ho comparem amb altres monarquies, sí, amb altres monarquies reals, veiem que hi ha aquesta continuïtat. Només cal mirar amb el cas de la monarquia espanyola, és a dir, aquesta continuïtat entre els propis monarques d'actuacions que no són correctes, que són exagerades, que el que provoquen és uns efectes molt posteriors. I Versalles té totes aquestes característiques, és a dir, tu ara vas allà i te n'adones de la riquesa, però dius, i això què significa? Bueno, una ostentació extraordinària i que tot voltava al voltant d'una persona. Aquesta persona que era el sol. El sol és vida, però també el sol pot ser mort.
0: Clar. Hem de pensar també que és l'època en què les monarquies absolutes s'han consolidat i que, per tant, les corts que venen de... les corts medievals,
1: em refereixo a
0: parlamentàries, eh?
1: Sí, sí.
0: Les corts que havien sigut relativament poc nombroses fins al segle XV, a partir del XVI, XVII i XVIII, comencen a créixer desmesuradament. El rei concentra tant poder que la cort comença a créixer al seu voltant i, per tant, s'han de concentrar en un lloc. Abans el rei viatjava constantment per anar a veure.
1: Les corts eren itinerants.
0: A partir del segle XVI, això ja comença a perdre sentit i per això es crea l'escorial. Per això es crea les capitals, que fins aleshores no tenien gaire sentit.
1: I a més, tanta gent que viu, diguem, al voltant d'aquesta no productiva, porta com a conseqüència, clar, que la gent veu el gran distanciament que hi ha entre la classe dirigent i ells, que són cervells d'aquesta classe, servents, treballadors, servidors d'aquesta classe dirigent. Versalles és, en certa forma, la representació de tot això. Per cert, que quan es tracta qualsevol tema de Versalles, sempre es tracta de l'arquitectura, de la música, de la gent, de les festes i valors morals, en fi, absolutament conculcats contínuament.
0: Ja, clar. Qui ens ajudarà a entendre com es va construir Versalles i què va representar Versalles és el doctor Ramon Faura, músic, escriptor, doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, professor de l'Escola Elisava i autor amb una tesi doctoral absolutament magnífica i esplendorosa que tenen la possibilitat de llegir a internet gratuïtament, a més, o sigui, que val molt la pena, que s'anomena Arquitectura Palimpsest Versalles l'any 1701. Doctor Faura, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguarda amb nosaltres.
2: Hola, a vosaltres per convidar-me.
0: Això que comentàvem de Versalles, sí. i que realment com a turista enlluerna, sí, totalment, suposo que això va ser un procés. O sigui, va estar pensat Versalles per tenir un aspecte com ara el veiem, aquell, sí, jardí tan magnífic, aquell, o va ser una cosa en construcció?
2: No, bueno, les dues coses. He tocat tres temes que els tres per mi són centrals. No? El tema del turisme, clar, el primer cop que vaig anar-hi, no és que estigués buit, però havia...
0: poca gent.
2: No massa gent. Entraves per Patí de Marbre, més o menys, i l'últim cop ja no vaig... Bueno, l'últim cop sí, perquè em van obrir especialment, però per l'últim no vaig ni poder entrar. Vull dir, amb els últims 15 anys, el despegue. Però tot i així, una cosa que em fa pensar, per anar al tema del programa, és que el turisme molesta molt menys a Versalles que, no sé, que a la Pedrera, o que als Uffizi, o que a la National Gallery... o el Rijksmuseum, per què? Perquè ja estava pensat per turistes. O sigui, ja és un dispositiu turístic
0: a l'època. Ja, al segle XVII ja estava...
2: Clar, totes les guies de Versalles de l'època, n'hi ha moltíssimes, i algunes molt boniques, ja estan pensades perquè...
0: la gent ho visiti.
2: I no només gentilhomes adinerats, vull dir, qualsevol, no sé com dir-ho, podia entrar a Versalles.
1: S'havia quedat la boca oberta.
2: No, clar, i ara era... Clar, pensem que era una època que no hi havia ràdios, ni teles, ni diaris, i per tant era l'única manera. I a més, dintre la propaganda francesa, dels Borbons francesos, en contra dels Àusties, aquesta pugna constant, un dels estereotips, dels clichés, era que els Àusties, i queda molt tonto dir-ho ara, però més o menys en resum seria que els d'Àusties són lletjos i s'amaguen a les ombres de l'Escorial, entre la foscor, i que mai es mostren
0: en
2: públic.
0: Sí, però venien Schönbrunn, també, que Schönbrunn no està gens malament a Viena,
2: Vull dir que... Però havia aquesta mítica, des de la propaganda reial, en canvi, Lluís XIV era un rei...
1: Pel fet religiós, també, clar.
2: I s'apropava, i feia el dia de Reis...
0: Tan fosc, tan vestits de negre, en canvi, nosaltres...
2: Els francesos, i el rei feia els petons als malalts, era el dia de Reis, no recordo molt bé com va el ritual. Vull dir que havia com una política de contacte directe i d'espectacle, no? I llavors, clar, quan tu mires la Chambre Rouge, no?, on està el llit del rei, ara hi ha una barrera perquè els turistes no la toquin, però no cal, ja hi ha una balaustrada de l'època, sí, que està feta justament per això, perquè els visitants en el CLD no entressin dins.
0: S'apropessin molt, però fins a un cert punt.
2: No, vull dir que en aquest sentit és un artefacte turístic, i jo crec que sí que és veritat que el tour neix més al segle XVIII i aquestes coses que es diuen, però com a cosa ja neix en Versalles, i és evident.
0: Com es decideix Versalles? Hem comentat a l'entrada que ja era un pavelló de caça del pare de Lluís XIV, sí. Lluís XIII. Lluís XIV comença a governar amb unes circumstàncies molt complexes, sí, i estava a punt d'anar-se a un altre barri, sí, amb unes conspiracions de nobles. No és el cas d'explicar-ho, però, sí, però diguéssim, comença molt jovenet. Jo suposo que, esclar, que aquell pavelló era un de tants que devia tenir, sí, la monarquia, no?
2: Jo crec que hi ha aquí una mescla de coses, que també ho heu tocat quan parlàveu de la pugna amb la noblesa. Lluís XIV, jo crec que, en certa manera, hi ha aquest tòpic del guapo cat, era una bèstia d'una intel·ligència inaudita, sí, i que vaig ser un admirador, tot i les discrepàncies de moltes coses, perquè realment era... I aleshores ell fa una mena de projecte polític de tàbula rasa. Tota la pugna contra la noblesa, allò de la Revolució Francesa, que estic totalment d'acord, pel que deies, però també perquè ell es fica en un atzucac. Ell acaba amb l'estament nobiliari, però el que no és conscient del tot, o sí, no ho sé, és que, clar, el sentit últim de la monarquia és nobiliària. Si tu et carregues...
0: És el gran aristòcrata,
2: clar,
0: ell.
2: Sí, és el primus inter pares, no? Tu et carregues el substrat ètic, ideològic i existencial de l'aristocràtic, Ell munta un estat modern en el sentit de centralitzat i llavors, clar, la Revolució Francesa ho té molt fàcil, l'únic que ha de fer és tallar la cirereta perquè ha quedat desenganxat del que li dona sentit.
0: Sí, sí, l'aristocràcia només té privilegis però no mana. Només mana ell, per tant,
2: llavors, clar,
0: si vols carregar amb algú, carregues el que mana.
2: Paradoxalment acaba sent una figura dèbil perquè ja no està sustentada amb l'ètica nobiliària.
0: Això amb Lluís XV es notarà molt més, i evidentment amb XVI que tenen molts problemes econòmics,
2: perquè a més Lluís XV, clar, Lluís XV
0: és un desastre absolut.
2: És un desastre. Es veu també constrenyit per rituals inventats per Lluís XIV, que no s'inventa ell, i és una cort morta en aquest sentit, i a més...
1: I una cort extensíssima, perquè ha fet tant
2: ennoblita gent.
0: La personalitat d'ell també deixa el cor.
2: Exacte, tot el tema també de la baixa amb les prostitutes, tot el Parc de Versalles.
0: És un desastre, és un desastre, sí, sí.
2: I després també amb això del... Perdona, se m'ha anat, eh? Lo de per què Versalles, sí. Amb això de tabula rasa, clar, Lluís XIV busca un lloc no marcat. Clar, Louvre no pot
0: competir...
2: Que era
0: on vivien abans.
2: Clar, no pot competir. A nivell de muntar-se al seu lloc, no? Igual que Napoleón, per exemple, quan comença a reformar palaus, no tocarà... Hi ha un projecte de Versalles, però no el toca. On es fica Fontainebleau, que és un lloc no massa...
0: Sí, perquè tu vols perquè ve d'una monarquia molt anterior.
2: Exacte, no? I Lluís XIV busca un lloc insignificant perquè el significat el vol posar ell. I, per tant, Versalles, clar, quan s'instal·la a Versalles és com una bogeria, perquè és com un pavelló de caça del seu pare.
1: I lluny.
2: Sí. Diuen que hi ha motius afectius, perquè si quan anava a tocar la guitarra amb les primeres amants, no, amb la Maria Mancini, no sé què... Però, en el fons, jo crec que hi ha un punt de buscar el pitjor lloc, sense cap significat, perquè tot el que passarà serà mèrit teu, no? És com una forma de personalitzar.
0: A Aranjuez passa molt similar, perquè també els terres són de maresma, de pantans, són poc hàbils, hi ha una certa distància de la capital, en aquest cas Madrid.
1: Aleshores és molta distància amb un lloc i l'altre.
0: Sí, i tant. Però, vull dir que el plantejament que Lluís XIV obre, altres monarquies ho seguiran.
2: Sí, hi ha un tema també, que això ja és més comú a més corts, però a França té un pes també important, que és sobretot fora de París. Perquè ells estaven... El Louvre era com l'oficial, després estaven molt a Saint-Germain, no, que és on passàvem... Però interessava molt, perquè clar, si pensem en allò de la Fronda, no, les revoltes contra la corona... Sí. O sigui, les muralles... Quan Lluís XIV governa no hi ha muralles. Tornarà a haver-hi muralles perquè les posa ell, però no són muralles per protegir la ciutat, són muralles per controlar la ciutat. I per tant, igual que el Vaticà fora de Roma, quan els papes tornen d'Avinyó, no s'instal·len dintre, s'instal·len fora, perquè és evident que hi ha un enfrontament entre el poder civil de la ciutat amb els nous sobirans. I Lluís XIV ho té molt clar. Clar, i quasi el maten quan queda atrapat dins París i se'n va fora. Llavors també està fora, és una forma com de controlar la capital i de desplaçar una mica el centre polític a un nou lloc que ningú coneix gaire, perquè era un lloc on diuen que el Lluís XIII parava per anar amb els amants, bàsicament, que no té molta fama a l'època.
0: Com es planteja el procés constructiu? O sigui, quan Lluís XIV decideix que serà Versalles, perquè suposem que darrere fons aquestes raons, què decideix instal·lar allà? Primer, o és casual, primer comença amb el pavelló de casa i diu, m'agrada això i començo a ampliar-lo? Com funciona?
2: Jo crec que hi ha una mescla de factors. Jo crec que hi ha una part com improvisada. Després hi ha una part també, com passa moltes vegades, perquè sempre fixem l'atenció amb el cap visible, en aquest cas el rei, però moltes vegades tu també generes un sistema que ell mateix, no? Slevo, no? O Mansart, sobretot, eren... Jo també els admiro molt, però eren gent molt ambiciosa i molt...
0: Sí, sí, la gent del voltant.
2: I Mansart fa una carrera, clar, que li va la vida. O sigui, en Versalles es converteix, acabarà sent intendent, vull dir, ministre, i per tant s'acaba posant en marxa una indústria que ella mateixa ja exigeix també. Llavors,
0: cada cop que deixi més, tot
2: clar,
0: plegat.
2: Llavors jo crec que és una mescla de coses. Comença com de forma més intuïtiva, si es pot dir així.
0: Sí, ampliarem això, les cuines no estan bé, fem les grosses, etcètera, i el monstre comença a créixer.
2: I després sí que comença ja un projecte, però llavors la part fascinant com a arquitectura perquè sempre hi ha els mítics els clichés sobre Versalles de la simetria, però si tu mires en sèrio és un desordre brutal i es nota que és una cosa molt de palimpsest, d'anar fent trossos, no? D'ara em falta això, posa-ho.
1: Ara hem de posar les escales perquè hem construït una part elevada.
0: Escales no funcionen, canviem-les.
2: I això fa molt fascinant perquè és com la dissolució del paradigma clàssic d'arquitectura, no? On requadra... I això, llavors et dones compte que hi ha una part improvisada, però que després hi ha també una part industrial que també tenia que veure amb altra cosa que deia, o el tema de la despesa pública. Sí que hi ha una part sumptuària de luxe, però també és un lloc que a Lluís XIV li serveix per posar en marxa una indústria nacional que acabarà arrasant els holandesos, els venecians, perquè clar, per exemple, en el cas venecià dels miralls, eren com la potència mundial dels miralls, clar, però de sobte apareix un monstre com Versalles que per si sol fa uns encàrrecs, no? A nivell estatal,
0: monstruosos de miralls,
2: clar,
0: allò.
2: I a més amb el poder com a de propaganda, com un showroom que totes les corts veuen els miralls de Versalles, de sobte, clar, l'indústria de miralls s'enfonsa la veneciana, que hi ha espies industrials per la zoga i aquestes coses, i de sobte floreix, o els marbres, no? Començar les descripcions, totes les descripcions de Versalles, o la majoria, mai s'oblidem de dir que el marbre és provençal, que són dels Pirineus, no
0: ja
2: sé què...
0: S'ha acabat el marbre de Carrara, per tant.
2: Exacte, no? Vull dir que hi ha tot el tema de la fusta té que veure amb la indústria naviera que han d'enfonsar el potencial britànic i holandès en el mar. És a dir, que tot, o la llei de Colverda, que a partir de la llei que fan de forets de boscos, només per tenir la fusta pels vaixells, però que té que veure amb els parcs de Versalles, a partir d'aleshores tu agafes una clara al terra i et tallen el cap. I ja no és caçar un senglar, és que no pots tocar res, ja passa a ser patrimoni del rei.
0: És curiós veure com aquesta idea de Lluís XIV o de la seva cort de construir un palau que serveixi per incentivar tota la indústria es continua fent. Ara la nova capital egípcia, que és el mateix concepte, no recordo com es diu, la fabulosa ciutat que estan construint a Aràbia Saudita.
2: Exacte.
0: Aquest tipus de conceptes, sí, sí. A partir de fer una cosa monstruosa que serveixi, incentivem la nostra indústria i ens expandim.
2: Exacte. Sí. I en aquest cas els hi funcionarà. I tot el tema de les fonts, s'ha parlat molt dels canals, clar. Això m'ho explicava el Joan Rovira, catedràtic de filosofia de la ciència, fa molts anys, que et sap de tot, sabia de tot, s'ha morir. I ell m'explicava que és que tu pensa que si a París Proust podia menjar-se unes ostres que acabaven d'arribar d'Ostende, és per la política de canals de Lluís XIV, allò de juntar el canal d'Humidí, era un país navegable, tot.
1: I ara és turísticament.
2: Exacte.
1: Hi ha grans vaixells, però encara pots anar de l'Atlàntic al Mediterrani per diversos llocs.
0: Una cosa que et fascina de Versalles, precisament els jardins amb aquelles fonts i aquell llac, aquella bassa, és un llac, aquella bassa tan absolutament impressionant, no? Això també va ser... No és que fos un lloc on hi haguessin fonts naturals...
2: No, per res. Assequen el territori, és brutal. Hi ha un treball que vaig estar fent servir per la tesi que vas veient com van buscant l'aigua. Si hi ha un aqueducte que no està acabat, l'aqueducte de Mantenon, que eren 100 quilòmetres, s'anava no sé on a buscar l'aigua.
0: Hi ha un projecte... Per mantenir els jardins de Versalles.
2: Hi ha un projecte per desviar el Sena. Sí, és demencial. Crec que ara ho dic de memòria, perquè no ho he revisat per avui, però crec que, no sé si eren 2 hores de fons de l'època, perquè clar, a l'època hi havia moltes fugues d'aigua, perquè el sistema hidràulic no era com ara. Les coses de fusta...
0: Té fugues importants,
2: però deien que amb 2 hores de fons era com el consum d'aigua de París en 2 mesos. O sigui, eren unes proporcions així, que dius, era com demencial. Però clar, tot el saber... També expliquen els que en saben, tècnics, enginyers d'història de l'enginyeria, que en 10 anys, 15 anys, l'enginyeria hidràulica avança el que no havia avançat des de Roma, només per Versalles. Clar, Huygens, els millors científics holandesos...
0: Contracta tothom per...
2: Picard amb el sistema òptic per fer el topogràfic, clar... Es genera tota una enginyeria topogràfica, de fluids, brutal, i això és el que servirà pels canals.
1: Clar, economia, ciència i poder.
2: Exacte, exactament això, sí, sí. Llavors tu veus la part show... però tot darrere hi ha tot el que aquest show desencadena a nivell productiu, efectiu, de coneixement, les acadèmies. Les acadèmies també es van muntant, és curiós això, en paral·lel a les necessitats del castell. O sigui, primer la de pintura, quan... O sigui, ara...
0: Hem de cobrir-ho tot de pintures.
2: Si mires les dates, no és clavat, evidentment, perquè això mai és així, però si vas veient... Mira, ara la dansa, ara la teat... Com es va... L'acadèmia fundada per Richelieu es va com... No? Ramificant amb coses especialistes i totes són necessàries per Versalles.
1: Clar, i els milers de treballadors ja devien abandonar la idea de gremis a Versalles. Ja devien ser proletaris.
2: Exactament. És treball, és brutal. O sigui, això no és una cosa que jo hagi aprofundit molt, però hi ha un llibre que parla només d'això. Ara el Tiberien, no me'n recordo de l'autor, i és brutal. Les condicions laborals... clar, és tan bèstia que al final... ja no queden obrers, perquè, clar, se'n moren molts. Hi ha morts laborals, no és com ara. Bueno,
1: també Déu-n'hi-do.
2: Exacte. Sí. Però allà és molt bèstia, vull dir, cauen pedres, clar. Quan ara veiem Versalles, però ningú el va veure mai així, en vida de Lluís XIV. Era una cosa amb obres... Allò que dèiem de Barcelona, sempre està amb obres, tot, doncs, sí, això de Versalles, no? Vassals... I es moren molts, i al final són soldats els que treballen a Versalles. Que és un règim molt més disciplinar, perquè ja, si no ho fas, ets desertor. Ja no és un tema d'absència laboral.

0: Entre el 7 i el 9 de maig de 1664, Lluís XIV va inaugurar el Palau de Versalles amb una gran celebració anomenada Els Plaers de la Illa Encantada, organitzada en secret com a homenatge a la seva amant, Mademoiselle de la Valière. Amb la intenció de fer-la sentir una reina, en aquesta festa es van combinar els jocs d'aigua, les disfresses i l'estrena dels tres primers actes del Tartuf de Molière. Fins i tot el rei va actuar pels cortesans, caracteritzat de cavaller roger, en una representació estilitzada dels torneigs medievals, convenientment desproveïda de cap risc. Una de les descripcions més detallades de la festa és l'encarregada pel rei a Isaac de Benserade i al mateix Molière.
1: Després dels músics entra el rei. Lluís s'ha transformat en Roger. Porta un dels cavalls més vells del món. L'arnès és de color de foc amb esclats d'or, plata i pedres precioses. Va vestit a la grega com la resta de la quadrilla. La seva cuirassa està feta amb una llama de plata amb brodats d'or i diamants. Porta un casc cobert de plomes de color de foc, com la gualdrapa del cavall. El seu port és majestàtic, digne del seu rang. Cavalca amb aire guerrer. Dels seus gestos emana una llibertat sobirana. Roger, Lluís XIV, declama un sonet a moda de salutació. Es presenta davant les reines i la resta de convidats. Parla de si mateix en tercera persona. Un cop acabat el Parlament, entra el seu seguici. La quadrilla està formada per 12 cavallers. Tots vesteixen a la grega. A mida que entren, es presenten davant les reines i reciten uns versos. Després del seguici dels cavallers de Roger, arriba el moment d'una de les entrades més espectaculars, la carrossa d'Apolo. Les seves dimensions són extraordinàries, 18 peus d'alçada, 24 de llarg i 15 d'ample. El carro, fet d'or, enlluerna els assistents. Quatre cavalls amb l'emblema del rei sol a les gualdrapes arrosseguen la carrossa. Al damunt de la gran carrossa, assegut al cim, hi ha Apolo, que presideix l'entrada. És Lagrange qui l'interpreta, un dels comediants de la troupe de Molière.

0: Comença, doncs, la segona sèrie d'entrades. Ara el primer en entrar és Lili, l'Orfeu dels nostres temps. L'acompanyen 34 músics. Tots caminen poc a poc. Segueixen la cadència de la música. Quan arriben a prop de les reines, se separen en dos grups per situar-se esquerra i dreta del gran cobricel. Entren just després una de les màquines més sorprenents del dia. Una muntanya mòbil. Aquesta muntanya que es desplaça sembla levitar sobre el terra. Ningú entén com s'ho maneguen. Està formada per roques i vegetació. També hi ha arbres, com si es tractés d'un tros de natura que ha irromput al bell mig de la festa. Entre les fulles dels arbres, asseguts a les branques, hi ha Pan i Diana, és a dir, Molière i Mademoiselle Béjart. Toquen la flauta. La muntanya entra envoltada per 20 servents més, carregats amb viandes provinents de la menagerie i de la caça. Rere la muntanya arriben els 18 patges del rei, encarregats de servir a les dames.
1: En guàrdia.
2: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
3: Et veig una mica inquiet aquests dies.
4: Ara qui viu com solíem viure?
2: Perquè tot un món s'acaba.
4: La casa, el servei.
3: Quants en veus fora, doncs?
4: Uns quants.
3: Ai, senyor.
2: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio.
6: A punts semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
7: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
8: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
9: Això pot ser frenètic!
7: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
8: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
7: Univers MotoGP.
10: Perquè el Mundial és nostre.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
11: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
12: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
13: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
14: El xut!
11: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Reale Arena, Reial Societat Espanyol.
13: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
11: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
13: I a 2:15, Girona a les Palmes.
14: Xut, Estuani, gol!
11: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
13: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
11: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés. Catalunya.
15: Això és En Guàrdia.
16: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Ramon Faura i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de Versalles, de la construcció d'aquest Palau Reial i de tot el que va comportar l'aparició d'aquest palau absolutament artificial que en aquests moments és una de les grans atraccions turístiques del món. Doctor Faura, que hem de sentir això de la festa. Esclar, això no és una festa. Vull dir, jo he anat a festes, i et serveixen allò amb festes grosses i amb, fins i tot hi ha cambrers que et serveixen beguda. Ja està. Sí, i una, de vegades hi ha música. Però això sembla que és un altre nivell.
17: És impressionant. Jo crec que és un dels episodis fascinants de Versalles.
16: Estem parlant al principi, 1664.
17: Sí, quan encara és res. De fet, una cosa molt interessant, quan mires les descripcions oficials, que són molt boniques, és pensar des de la producció. No? Això com, clar, penses que si hi ha 500 nobles, tots van dormir al ras. Si grans noms francesos, no? La Rochefoucauld, saps? Estaven...
16: Bueno, devien dormir en tendes, m'imagino. Sí, perquè
17: és que no... Era el castell...
16: Tendes fastuoses, però tendes.
17: Sí, sí, estaven allà a Lluís XIII, el castellet aquí petitet, no cabien, bueno, el germà del rei, no? El Messier, sí. I poca cosa més, perquè ja et dones compte de la dimensió. I si sumes els figurants que surten i els grans noms, clar, Lully, Molière, no estem parlant de quatre parents
16: sí, sí,
17: fent...
16: Sí.
17: o sigui, són com noms fundacionals del que entenem per cultura francesa. I el saber d'un espectacle, que és clar, un desplegament...
16: Però això, per exemple, acabo de sentir això de la muntanya això que es movia, no acabo ni d'entendre.
17: No, no. Jo, sí, clar, això...
9: A Las Vegas, però diguem, Matusser, es passa.
16: Però, per acabar, això és més sofisticat.
17: És que és Hollywood, és Las Vegas, totalment. Sí, sí, és el... I clar, jo això ho he llegit les descripcions, he vist gravats, els gravats són com molt innocents, molt bonics... clar, els gravats veus una cosa més petita, però el que explica la descripció és que a la muntanya hi ha arbres i que en un dels arbres està Molière tocant la flauta, l'altre m'ha d'endevejar, vull dir que ha de sonar...
16: O sigui, és un, clar, perquè clar, hi càpiga gent rodes, i que puguis moure i que la gent faci coses...
17: És una cosa... I després aquesta cosa fascinant que els mateixos actors són els cambrers... Bueno, aquesta cosa tan aparentment contemporània, fora dels paus, no? Sí, de diluir límit entre espectador i públic... És que és això, no?, una miqueta...
9: Però aquesta recerca està molt bé, perquè a part de que és tan original i diferent, per una raó, i és que quan la gent veu pel·lícules, sèries, representacions de Versalles, tothom diu es passen, no es passen.
16: No, es queden curts.
17: Fan curt. I aquella pel·li tan bonica del que surt el Gerard Depardieu...
16: El Vidoc.
17: Batel, em sembla.
16: Batel.
17: Que hi ha una
16: Vidoc
17: festa...
16: Vidoc és molt posterior, sí, és un error.
17: No, que hi ha una festa xantillí, que és els contes,
16: que
17: són els cosins.
16: Que s'acaba suïcidant, Batel, acabo de fer l'espoiler, però és una història real, diguéssim.
17: Molt real, real, i és molt bonic el tema de les machines, no, com els decorats, tot, que hi ha un es queda penjat, un pobre tramullit.
16: Però això és anterior.
17: Sí, bueno, és aquest moment de canvi de poders, i és aquesta cosa de desmesurada, clar... costa molt entendre des d'ara, no? Bueno, des de Hollywood i grans produccions d'aquestes cinematogràfiques, perquè insisteixo que és com l'equivalent a l'època, no hi ha cinemes.
16: O sigui, el plantejament de Lluís XIV, segons va construint i ampliant aquell edifici que té aquesta funció representativa i al mateix temps de poder i d'escapçar, és una festa constant, o sigui, una atracció tant per als nobles com per als plebeus del poder de França.
17: Hi ha un tema de portar els nobles, de donar-los activitats perquè vinguin. Hi ha moltes coses, és molt complexa, perquè també hi ha un tema històric de que el camp s'empobreix o en relació a la ciutat, la guerra deixa ser una qüestió de cavallers perquè surt la pólvora, llavors allò ja es carna canó i el cavaller davant ja no pinta res.
16: Al revés.
17: Canvien moltes coses que van traient com peu a la classe nobiliària, però tot i així ell li interessa... distreure'ls, i sobretot, i això és molt interessant, li interessa arruïnar-los. Clar, un noble era noble perquè semblava un noble, perquè finalment, clar, si tu ets professor de química, ets professor de química perquè tens uns coneixements, però si ets un noble, tens un títol i una aparença, que és el que explica la Bruyère, i aleshores, cada vegada agafes una festa, el noble d'estrenar sabates i perruca, i clar, això és un gasto, i si no...
16: Tu estàs... i els teus acompanyants,
17: els teus acompanyants clar perquè cada noble, si són importants, tenen la seva cort, també dintre de la cort.
16: La família i l'ajudant, i el xambalant, no sé què, tots van i es valora el teu valor en funció també de com vagin tots plegats.
9: I al fons, sempre representació.
17: Sí.
9: En fi, en la figura sagrada de la figura del rei.
17: Sí,
9: una representació, a vegades religiosa, a vegades política, a vegades cultural, teatral, però sempre representació.
17: Sí, sí.
9: Diguem, el Fídies, arquitecte de totes, és el rei sol.
17: Sí, totalment. Té una mica, a mi recordo, això que es parla del capitalisme especulatiu, que si bitcoins... Aquesta cosa de... No, ara han dit... Va sortir una notícia al diari i es van ensorrar les accions de no sé qui. Aquesta cosa com de la borsa.
16: Sí, que vegades
17: que dius,
16: no...
17: Quan ja no hi ha el valor, allò... Aquesta cosa de pujar i baixar, el que és aquí és com gestionat des de, bueno, des de la presentació del rei, i llavors, clar, ells s'arruïnen, i com estan lluny de les terres, perquè els obliga a estar a la cort, tots depenen del sou reial, finalment, que per això estan allà, llavors també explica molt...
16: I per influència, perquè clar, si l'únic que mana de debò és el rei, l'única manera de tocar una mica de poder i exercir-lo, sempre i quan el rei vulgui, és estar al costat.
17: Exacte.
16: Perquè si tu estàs a la Quinta Forca, que estàs a 100 quilòmetres, que allò és una distància tremenda, no rasca res del poder, no?
17: Vull dir que... I a més estan en una mena d'estat de pànic, tots, perquè els aristòcrates de sempre, perquè els que encumbra són burgesos, Colbert, Louvois, no són de tradició nobiliària. Els cosins dels Mantellà, que són els que els hi fan por a Lluís XIV, els Condé, perquè són terribles, i són els herois de la guerra de Rocroi contra els espanyols, vull dir, tenen com molt prestigi, i són allò casta guerrera, i cosins germans, i llavors s'ha d'anar amb cuidado, però la resta els humilia constantment, i els grans noms de Versalles són d'extracció burgesa, burgesia financera, que és la noblesa de toga, no?, que es diu.
16: Sí, sí.
17: Llavors, clar, l'aristòcrata de sempre està espantat, perquè... És que a més jugava això, tu anaves allà com a aristòcrata i potser venies d'un, no sé, un comtat de Perpinyà, per dir alguna cosa.
16: Sí, sí.
17: I arribaves a la porta, que també hi ha una pel·lícula, El ridícul que surt, i és veritat. A veure, vostè qui és, duc de tal? No, em no em consta. A veure, els papers? No, vostè no és duc. Saps? Home, ja, sí, sí. La sort, que sí.
16: Sí, sí.
17: No, no, aquesta cosa humiliant, no? De posar-te, sí, sí, com a l'aeroport, que et fan fer fila. I, saps?
16: Amb pues, tots els grans nobles, però fent això.
17: I era sistemàtic, no? I les festes, clar, és el gran atractiu i, aquest, i és una font de despesa. Perquè és de... Vull dir, no és gratuït estar
16: clar,
17: allà.
16: Perquè qui posava els diners de tot això? Com ho pagava Lluís XIV,
17: en principi,
16: aquesta festa?
17: Lluís XIV, en principi. El que passa que a mesura que Versalles creix, per exemple, tota la política d'apartaments, al principi són,
16: o sigui, van
17: gratuïts.
16: Construir apartaments.
17: Sí, sí, gran. Això tenia, clar, moltíssims. I a més, una bogeria, i a més també els treuen l'apartament. O sigui, si tu estàs amb allò pujant, et fiquen un apartament a la planta principal, la cosa va malament, a les golfes, és una font d'estrès brutal. I a més amb uns problemes de construcció dels que estan a l'àtic, pobres, amb goteres i duqueses, i grans, sí, noms, sí, de França altra vegada, i escolta que hi ha una que explica que tens mingitoris al costat i que per la paret se li l'aurina.
16: Sí, tota
17: coses,
16: sí,
17: que, quan mires a les cartes internes, sí, és divertidíssim, sí, i bastant sòrdid. Llavors arriba a apartaments i al principi sí que el rei paga, s'ha trencat el revestiment de fusta, però al final ja no, al final final, clar, també hi ha les guerres, no? Es van empobrint per Versalles i per les guerres, i aleshores al final són ells que s'han de pagar les obres, llavors hi ha tot un joc de cartes entre queixes, és fascinant, és com una comunitat de veïns d'esquiciada.

0: Versalles, tots els actes de la vida quotidiana eren elevats a la categoria de cerimònia solemne. No només els dies de festa assenyalada, la recepció d'ambaixadors estrangers o els actes funeraris, sinó fins i tot l'inici del dia. La cerimònia coneguda com l'élever du roi marcava tot el protocol que calia seguir quan Lluís XIV es llevava en presència de tot un estol d'ajudants i dels nobles més afavorits de la cort. Una descripció exhaustiva d'aquests matins és la de Louis Trabouillet a l'obra L'État de la France.
1: És el primer dia que veniu a veure com es lleva Sa Majestat?
2: Efectivament. Estic una mica neguitós. Que el rei hagi autoritzat la meva assistència és el més important que li ha passat a la nostra família en els últims 40 o 50 anys. Vos que teniu més experiència, em podeu explicar com anirà?
1: Una hora abans que el rei, el primer ajudant de cambra s'ha aixecat i s'ha vestit a l'avantsala.
2: I quan el desperten? Perquè ja portem una estona esperant.
1: L'ajudant ha tornat a entrar a la cambra. Un oficial posa llenya al foc. A la vegada obren suaument les cortines i treuen l'espelma que encara romania encesa. Després retiren el berenar nocturn i el llit del primer ajudant, que anomenen llit de vigília. L'ajudant es queda sol fins a l'hora ordenada pel rei per despertar-se, cap a 8:15. I aquest que veieu és un altre ajudant que se situa davant de la porta i que només deixarà passar les persones que per rang i càrrecs tenen permès a l'entrada.
2: Entre ells, vos i jo. Ja entendreu que el meu entusiasme no és tant per poder veure com es lleva el rei, sinó pel que suposa la seva invitació.
1: Ja m'ho imagino. Els primers a entrar són el gran camarlenc i el primer cavaller. Tan bon punt es desperta, Monsenyor el Delfí té la llibertat d'entrar. Això com els ducs de Borgonya i de Berry o el senyor duc d'Orleans. També passen els mestres del guardarroba, que tenen la roba a punt per quan Sa Majestat vulgui aixecar-se, tal com va ordenar el rei el 1670, per no haver-se d'esperar.
2: Molt ben pensat, és clar. Sobretot a l'hivern.
1: El primer ajudant aboca sobre les mans de Sa Majestat una ampolla d'esperit de vi. Després, el gran camarlenc li ofereix aigua beneïda, amb la qual el rei fa el senyal de la creu. En aquell moment, si algun dels senyors presents té alguna cosa a dir, li és permès parlar.
2: Això és bo de saber.
1: Aleshores, Sa Majestat recita l'ofici de l'Esperit Sant i fa unes quantes oracions al seu llit durant un quart d'hora.
2: Sí que ho fan llarg. I després ja s'aixeca.
1: Encara no. Monsieur Quintan, el barber, li presenta 2 o 3 perruques de diferent llargada a Sa Majestat i aquest tria segons el que ha decidit fer aquell dia. Quan s'aixeca del llit, es calça les sabatilles i el gran camarlenc li posa la bata. El rei, dempeus, agafa aigua beneïda i se'n va a vestir. En el moment que el rei surti de la balustrada, un dels ajudants de vestuari agafarà les sabates del rei i la seva espasa. Mentrestant, un dels barbers pentina el rei. Durant tot aquest temps, el primer ajudant sosté un mirall davant de Sa Majestat.
2: Mireu, mireu. Sembla que ja obren les portes. Quina emoció.
3: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
0: Ramon Faura, acabem de sentir aquests dos nobles que estan a punt d'entrar a la cambra del rei. Clar, la descripció que acabem de sentir sembla que era així, cada dia.
4: Cada dia.
0: És increïble,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: allò. Sí, sí, és una cosa tremenda, una bogeria, no?
5: Sí, més sense pudor, no?, de cap manera.
4: Sí, sí.
5: Per les coses més elementals i bàsiques de la natura, quan
4: sí, sí.
5: Et despertes al matí.
4: Sí, sí. Clar. Que, també, aquest no pudor també és una marca de poder. Les memòries de Sant Simon explica que el duc de Vendôme, cosí del rei, també aquestes coses, ha de fer una reunió amb el setge de Milà,
0: sí.
4: Amb una guerra, ha de rebre l'emissari i el rep cagant. Mm. El del bisbe, o sigui,
0: sí.
4: És una cosa com dir, puc fer-ho. I diu, a la romana, diuen ells.
0: Sí, a la romana.
4: I diu que el màxim, explica Sant Simon, amb aquesta cosa picant de Sant Simon moltes vegades, diu, i el súmum de l'humiliació va arribar quan no només està parant amb la misària assegut en el...
5: Sí,
4: en
5: sí,
4: això, sinó que es va aixecar perquè el netegessin.
0: És una
4: marca de poder. Mira, davant teu no tinc per què
0: estic
4: per sobre.
0: Se sap positivament, perquè hi ha el recull de tots els dies de Lluís XIV, que es va banyar despullat 2 vegades a la seva vida. Dues, només, eh? No, no cap ni una.
4: Sí,
0: home,
4: sí.
0: També pensem que és una època en què hi ha tractadistes castellans en aquest sentit, però que era generalitzat a tota Europa, en què pontifiquen sobre la bondat de tenir verdet a les dents,
4: no,
0: perquè no rentar-se'ls, perquè allò evita que els miasmes penetrin, no?
4: Sí, clar, ja...
0: Sí, si és al revés, o les ungles, per exemple, també que tinguin tot una rostra per sobre, ben fosca, perquè això també impedeix que determinats animals penetrin en el cos.
4: Exacte,
0: no? Aquestes idees eren generalitzades
4: no,
0: arreu del món.
4: Que el cabell mullat era un perill per agafar malalties.
0: Exacte,
4: que
0: llavors per això les perruques, que normalment estaven plenes de polls, clar, les nobles també es mesuraven molt sovint amb la quantitat de perruques que podien mantenir.
4: Clar,
0: perquè si eres noble pobre, en tenies un parell que s'omplien de polls molt fàcilment. Si eres noble ric, te la canviaven la perruca cada 4 o 5 cops al dia i, per tant, diguéssim, s'airejaven els cabells, no?
4: Sí, sí.
0: Clar, tot això és terrorífic, quan ho penses...
5: Però pensem que l'higienisme no arriba fins al segle XIX, eh?
4: Sí.
5: Vull dir que
4: clar.
5: Estem parlant del XVII, sí, principis del XVIII.
0: Però és una barreja d'aquest fast absolutament extraordinari, meravellós, increïble, aquestes festes, aquesta sofisticació, fins i tot per llevar-se, al costat d'això, d'excretar davant de tothom,
4: clar,
0: vull dir que és una cosa que
4: és xocant, no? També hi ha una qüestió que s'ha explicat alguna vegada, de que el mite d'aquest Versalles brut, que efectivament ho és, perquè ho era, per això que encara falta molt per l'higienisme, a més la Ginebra més de la part anglesa, amb el... però tot i així, també hem de pensar que el mite ve de que és la primera cort fixa. I això vol dir que no hi ha... Quan, abans que es muntés Versalles de forma fixa, Fontainebleau anaven a l'octubre, no? A la tardor per caçar cèrvols. Clar, quan no hi eren, netejaven el castell. Quan no estaven a Sant Germain...
0: netejaven el
4: castell. Però clar, si estàs sempre allà...
0: És molt més difícil
4: i tanta gent, clar, la neteja es converteix en un... La sala dels miralls, que avui és com la part més solemne
0: i
4: tal, havien unes tombones, com unes hamaques allà, amb uns gent amb escombres que estaven tot el dia escombrant, perquè era com la plaça pública.
0: Es llençava
4: i estaven tot el dia escombrant amunt i avall. Vull dir que, llavors, clar, també és un altre moment, però sobretot hi ha una sobreexplotació de l'ús de l'interior del castell que fa molt difícil la neteja. I si, a més, aquesta cosa, dius, com pot ser que estan fent no, tota la instal·lació hidràulica per fer xurrolls de 30 metres i no són capaços d'inventar-se un desaigüe per residus fecals, no? Bueno, pues, és que és molt antic, en realitat. Falten moltes coses, no? Llavors, clar, devia ser una cosa, evidentment, bruta. Però és això, sobretot, perquè és que no hi havia moment en què es buidés el castell. No es va buidar mai.
0: Clar, i tampoc no devia ser... El concepte de brut és un concepte que
4: també
0: per nosaltres és molt diferent que per una persona del segle XVII.
4: Exactament,
0: o
4: XVIII, això.
0: No. El que ells consideren brut, nosaltres més enllà del brut i a l'inrevés,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí, totalment.
0: Per tant, és una cosa que és ben normal. Com vivia el rei normalment? O sigui, esclar, hem vist aquesta cerimònia tan absolutament absurda, diguem-ho clarament, que dura una bona estona, però a partir d'aleshores tota la seva vida també... Perquè ell manava molt, per tant...
4: Sí, hi havia molts moments com aquests, havia el dinar, no sé, i tot el anar a la capella, escoltar missa, i cada protocol d'aquests o cada ritual servia justament perquè cada noble d'alguna manera sapigués a quan estava el seu valor, no? Per exemple, en el dinar, en el gran cobert, doncs les duqueses de sang podien seure en un tamboret. La resta havia d'estar a peu. Si de sobte el rei et feia seure al seu costat, clar, no passava mai. Això era messier i pocs més, però si passava era...
0: Sí. I al revés, et feia aixecar...
5: Però com ara, el protocol és una representació del poder.
4: Sí.
0: El que passa és estar més fixat, diguéssim, o sigui, ja sabem els problemes de protocol quan un ministre, un conseller, el no sé què, seuen d'una manera o una altra, llavors tothom es baralla.
4: Sí.
0: Però va estar reglamentat, però en aquell moment era el que decidia el rei, no?
4: El que fa gran, jo crec, a Lluís XIV, en comparació a Lluís XV, és que el protocol el canvia quan vol, perquè és un projecte viu, Versalles, per Lluís XIV, i ell és molt conscient, ell dissenya, evidentment assessorat de molta gent, molt entre ells, els protocols i les coses, i les va canviant en funció del que vol. I té prou poder com per canviar-ho sobre la marxa, cosa que Lluís XV quedarà, que això explica en Albert Elias,
0: encarcarat, no?
4: Queda atrapat sota el ritual, i Lluís XVI ja, pobret, no poden saltar-se'l. En canvi, Lluís XIV no, ell va decidint com fer-ho, i sempre és aquesta cosa per marcar, no? I també no hem d'oblidar que fora de l'anècdota, que ens pot semblar esperpèntic o inclús absurd, que si te'l saltes, com a cortesà, pots tenir problemes. Lozan, que és el favorit del rei, un dels favorits, es casa en secret amb la cosina, amb la mademoiselle, el rei s'enfada molt, el rei en públic, i Lozan contesta malament. El rei perd els nervis, trenca el bastó, i li dona un cop. I llavors Lluís XIV, per ell és terrífic, perquè el rei no pot perdre mai. És allò, el metre de Louis Mem, no? Ets amo de 10 anys a la Bastilla. 10 anys a la Bastilla, clar. No és que em saldo el protocol i no m'imitaran l'any que ve, és que te'n vas 10 anys a la Bastilla. I després torna, i amb el cap cot, i torna a pujar a poc a poc.
5: 10 anys a la presó són...
4: Clar, és que poca broma. I
5: les presons de l'època, eh?
4: De l'època. Que també ja que ets Lausana a la Bastilla, m'imagino que faisans cada nit per sopar. També és de seriositat, no? Dumas ho explica així, la Bastilla, no ho sé. Però en tot cas, són 10 anys a la presó. Vull dir que saltar-t'ho no era una broma.

0: La visió de luxe i opulència de la majoria de testimonis sobre la vida a Versalles contrasten amb un retrat molt més negatiu d'un dels principals detractors del rei Sol, el duc de Saint-Simon. A les seves memòries, un manuscrit de 3.000 pàgines farcit d'anècdotes, el duc critica l'emplaçament del palau i dels jardins.
1: Sant Germain fou abandonada per Versalles, el més trist i el més ingrat de tots els llocs, sense vistes, sense boscos, aigua ni terra, perquè allí tots són arenes movedisses o terrenys pantanosos. Per tant, sense aire, el que no pot ser gens bo. Es va recrear a tiranitzar la natura, dominant-la a força d'art i de tresors. Construir una cosa darrere l'altra, sense pla general. Va barrejar el que és bonic amb el que és lleig. Allò vast amb allò raquític. El seu departament i el de la reina són d'allò més incòmodes. Els gabinets i tota la part posterior tenen unes vistes fosques, limitades, pestilents. Els jardins, admirables per la magnificència, però gens atractius a l'hora de gaudir-ne, són igualment de mal gust. Per assolir la frescor d'una ombra, cal travessar una zona tòrrida, al terme de la qual cal pujar i baixar constantment. I en acabar-se el turó, que és poc extens, ja no hi ha més jardins. Les pedretes cremen els peus. Però si no fos per això, un s'enfonsaria algunes vegades a la sorra i altres en el fang negre. La violència constant que s'ha exercit contra la natura ens repel i ens desagrada, malgrat nostre. L'abundància de les aigües forçades i recollides per tots els racons els fa verds, espessos, frondosos. Emeten una humitat malsana i sensible, i una ferum més sensible encara. Els efectes, a força de tota la cura que n'han tingut, són incomparables. Però el resultat d'aquest conjunt és que l'admires i en vols fugir.
2: En Guàrdia.
0: Doctor Faura, Saint-Simon no li agradava gaire, Versalles, no. Ja ho veig, ja.
3: No, Saint-Simon, que és un gran admirador, perquè és un escriptor, però també s'ha d'entendre que era algú... Està molt bé el que explica i em fascina, i a més és com literatura en estat pur, però clar, era algú molt, molt incomodat pel sistema. El seu pare era el favorit de Lluís XIII, era un dels favorits. Sí. I aleshores, clar, per

0: importava tant, bueno, sí que li importava, pobre, però ja tenia la mà, que és Madame de Maintenon, però sí que hi ha un canvi, hi ha dos canvis crec importants per entendre també a l'últim Versalles. Un és l'aparició de Madame de Maintenon, que era dona d'un escriptor satíric, vull dir, venia com dels baixos fondos per parlar clar, i s'investeix d'una mena d'aura de puritana. I llavors introduix una mena de puritanisme estrany, muntar un convent a Sant Cir, no? I això canvia i s'acaben les festes, però també l'envelliment. Jo m'imaginava, quan escrivia la Deixman, recordo un dia, dic, clar, molts es moren, també es mor Molière, clar, els grans talents van desapareixent, i els que queden són gent molt gran, i llavors imagina una cosa com sinistra, que tu veus des de lluny amb el mateix fast, no? Però t'apropes i són gent gran. Tu, perquè clar, quan comença, és molt jove, i és una cosa divertida, són festes de veritat, sí, de gent que té 20 i pico d'anys, que, però de sobte són els mateixos,
1: però una cosa amb els 60 tancada, anys de l'època, que clar, que serien els perruques, 80-90 d'ara.
0: Sense dents, perquè clar, en aquella època no hi havia... Sí. Llavors és una cosa... I després també l'empobriment de la guerra, que la guerra de successió i la d'Holanda es van empobrint, finalment. I aleshores jo crec que els últims anys eren, tot això va desapareixent. Ja no, ell ja no té un cos per fer festes, perquè clar, hi ha l'operació famosa de la fístula, que li marca un canvi important, i l'envelliment, perquè clar, 60 anys, en aquella època són molts anys. I més l'envelliment de la cort, més la desaparició dels principals talents, clar, no està Racine, no està Molière, Lebrun... Tots van morir abans que el rei. I aleshores, l'última part és com més trista, per dir-ho així.
1: De fet, ja es veu a venir, perquè quan el seu successor, Lluís XV, arribi al poder, el primer que farà serà intentar canviar el panorama sinistre de la darrera cort de Lluís XIV. Dius, home, no hagués intentat fer aquests canvis amb molt més festa, molt més festa, sinó ve d'unes èpoques que ja la cosa va de baixa. El primer Lluís XIV no hagués volgut canviar segur.
2: I l'economia ho nota, l'estat, en tots els estudis que hi ha sobre aquests períodes, ja ho nota molt. França és una de paràlisi, un fre econòmic.
0: Clar, totalment.
1: El temps se'ns acaba, com s'havia acabat el pobre Lluís XIV, pobre, per dir-ho d'alguna manera. En fi, se li ha acabat el temps i nosaltres també. Ramon Faura, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això tan fascinant de Versalles, i espero que aviat, i recomano molt als oients que li facin un cop d'ull. No han de fer por les tesis doctorals. És evident que hi ha molta part de la tesi doctoral que, diguéssim, per un profà potser no val la pena llegir, perquè hi ha una part inicial, és lògic. Però el gruix de la tesi és fascinant. Moltíssimes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un gran plaer venir i parlar de Versalles, que és de les coses que més m'agrada.
1: Més boniques. Joan Maria Soler Sabater, a mi m'han vingut ganes de tornar-hi, tornar a veure Versalles.
2: Però hi ha una cosa que és sorprenent, i és l'obsessió que té el ser humà per construir, per deixar coses de pedra o de fang o del que sigui, per passar a la posteritat i que es parli d'ell i tot això.
1: Bueno, mira el Camp Nou. Això és La Guàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
5: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Quatre migrants detinguts a Ceuta per apedregar una patrulla de militars i ferir un sergent que ha acabat a terra. Un nou incident que es produeix el mateix dia en què ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol. La marxa s'ha acabat desconvocant quan s'ha sabut que havien arribat a Ceuta membres de diversos grups d'extrema dreta. La crisi que es viu a Ceuta continua alimentant també l'enfrontament polític. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències. Demana la compareixença de la directora del CNI al Senat.
2: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber conseqüències? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna conseqüència? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: La Comissió Europea ja està treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat avui el comissari d'Interior i Migracions en un missatge a les xarxes socials en què ha defensat que la prioritat continua sent, diu, el retorn ràpid de tots els que segueixen il·legalment a Ceuta. Més notícies amb l'Anna Hernández.
3: La catàstrofe del Tíbet i el Nepal ja deixa gairebé 690 morts i prop de 3.000 desapareguts. Avui les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. Avui també han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers. Abans seran extret mostres d'ADN per facilitar, si després els identifiquen, la recuperació ràpida del cos.
1: Indignació i angoixa dels veïns dels 18 habitatges del barri del Putxet, a Barcelona, que no podran tornar a casa seva fins l'any que ve per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Una d'elles és la Miren, que ha explicat a Catalunya Ràdio com se sent en una entrevista al suplement d'estiu.
4: Angoixada, trista, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: D'aquí a 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa seva els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. Hi ha fins a 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any.
3: I avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa Pour l'Image. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Per Penya Laura Bertran.
5: Ja es poden visitar les 26 exposicions del Festival Visa per l'Imatge, 15 de les quals es troben on som ara, al convent dels Mínims, que ja en aquestes primeres hores d'obertura, des d'aquest matí, ha vist passar més de 1.200 persones. Gent vinguda de molts llocs, també de Catalunya, com ens explica el Benjamí, que es troba a l'entrada del convent dels Mínims.
6: Hi ha molt de catalans, com que ja a Perpinyà és un puesto catalunya, i hi ha molt de catalans que s'estan aquí. Mekong, com us ho han dit, és un puesto que és força visitat, doncs hi ha molt de francesos i molt d'anglesos també. És un puesto turístic i venen molt aquí per visitar i per descobrir la disposició.
5: Des d'avui fins al 13 de setembre es poden visitar totes les exposicions de forma gratuïta de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.

0: Prats, que actua aquesta nit a Cervera en un concert que s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre i on Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar, de la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del seu nou disc F5 amb un directe carregat d'energia on repassen els èxits de la seva carrera, així com nous temes. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. Ara als esports. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó al davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi, que han completat el podi demà a la cursa llarga. Això en un dia de molt futbol. A primera divisió, Reial Societat Espanyola a les 7 de la tarda. A segona divisió, Sabadell-Almeria a la Nova Creu Alta i Girona-Les Palmes a Montilivi a 9:15. Tot ho seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Sabadell-Almeria, per cert, a les 5. També en futbol comença la Lliga Femenina a les 5 amb l'Eibar Espanyol. I a més, ara tenim en marxa la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol Sala, que guanya el Rubí 1-0 a Santa Coloma i la vuitena etapa de la Vuelta. I aquesta nit, Àlex Palou pot guanyar la seva quarta IndyCar consecutiva.
2: Fins aquí les notícies.
3: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
4: Som pura cafeïna.
5: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Sort que s'acaba l'estiu aviat, eh? Quina calor que fa.
9: Ai, sí. Quines ganes d'una mica de fresca. Déu-n'hi-do, quin mig any hem passat, eh, Marc?
8: Ha sigut mig any intens, però jo crec que ha sigut molt interessant. Hem après molt, hem conegut a molta gent i hem conegut molts oficis, moltes maneres de treballar, també.
9: I hem fet molts quilòmetres.
8: Molts quilòmetres, molts accents, i la veritat és que no podem estar més agraïts a tota aquesta gent que ens ha deixat anar a casa seva, que ens ha ensenyat l'ofici, i tota la gent que ha participat d'una manera o d'una altra d'aquest podcast que estem fent.
9: Oh, i tant que sí. I el que ens queda, perquè hi tornem, eh?
8: Hi tornarem, això no s'acaba aquí.
9: Ara al setembre encarem la tardor i l'hivern d'aquest any a pagès amb temes molt interessants i molt motivadors, eh?
8: I que ens faran anar amunt i avall, perquè fins i tot haurem d'agafar un avió.
9: A veure, tampoc desvetllarem tot el contingut, però sí que podem dir que parlarem de coses com les castanyes, com les vaques de llet...
8: També de bosc, també parlarem d'arròs, d'olives...
9: Doncs bé, tornem ben aviat i ens podreu tornar a trobar al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
8: Però abans de tot això, presentem el que passarà avui. I és que avui el que farem és escoltar una mica de refregit de tot aquest mig any tan intens que hem viscut amb la primavera i l'estiu, i sentirem una mica els millors moments, podríem dir-ne.
9: Doncs això, repassem, agafem aire i seguim.
6: Aquest és només un dels molts podcasts del catàleg de Catalunya Ràdio. En trobaràs molts més a l'app de 3CAT i a catradio.cat.
9: És aviat del matí i està passant allò tan típic de la primavera a la Garrotxa, que és que ara fa falta una jaqueta, però el sol que brilla ja augura que d'aquí una estona ens començarà a sobrar roba. Estic arribant al corral d'en Marc i la veritat és que d'aquí estant es veu com la primavera ha esclatat a tort i a dret. Els camps són verds, els arbres són florits i les orenetes ja són aquí. Soc en Martí Alvesa i soc fotògraf. He crescut en un entorn rural, envoltat de pagesia, malgrat no m'hi he dedicat mai. L'altra veu d'aquest podcast és la d'en Marc, que deu estar feinejant dintre el corral. Un pastor i historiador enamorat de la seva feina. Amb en Marc som amics de fa molts anys, i malgrat que el nostre dia a dia és ben diferent, ens uneix el fet de ser dues persones curioses de mena i, sobretot, amants del nostre territori i de la gent que el treballa. Esperem que Camí de Cabres sigui un punt de trobada entre les persones que volen conèixer la vida pagès i aquelles que la poden explicar. Intentarem donar veu a un món que tenim al costat de casa nostra i que sovint és massa desconegut. Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast. Perquè desenganyem-nos, la pagesia és qui cuida el paisatge que ens envolta i qui ens alimenta cada dia. Bon dia, Marc.
10: Bon dia, Martí. Vine, vine.
9: Així doncs, comencem a caminar. Sortirem de les vies principals i ens enfilarem pel dret per agafar bones vistes i viure el paisatge des de dins. Amb tots vosaltres i per tots vosaltres, Camí de Cabres.
2: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.

0: Ja vinc, Marc. Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
1: Ara mateix, sí. De fet, bueno, està parint, perquè jo crec que encara en veu un altre darrere, eh? Ha tret el primer, obric, i sí, crec que sí que en veu un altre darrere. En principi, els cabrits, si tot va bé, normalment posen el morro i les potes al davant, i ara, com veus, està tot xop. D'aquí una estona ja estarà sec i ben blanc, perquè la mare el lleparà, però ara està ben moll, pobret.
0: Em sembla extraordinari que estigui passant això en el primer episodi de Camí de Cabres. És una metàfora perfecta, eh?
1: És una metàfora molt bona perquè, de fet, la primavera en general ja és un moment que tot neix i reneix. Aquí al Corral justament és el moment que la majoria de cabres pareixen i, per tant, com bé sents de fons, no? És el moment que s'emplena tot de petits i s'emplena tot de vida. I justament avui, això, ni que ho haguéssim fet expressament, doncs naixem nosaltres com a podcast i neixen aquests dos cabrits.
0: Mira, a veure si podem escoltar com la mare l'està llepant, l'està netejant. És un moment preciós. La mare està tranquil·la, llepant el seu primer cabrit, i mica en mica doncs va apretant perquè surti el segon, que ja comencem a veure una poteta, la primera poteta.
1: La pota, i si t'hi fixes, ara, a part de la pota, es veu ja el cap, es veu el morro.
0: La vida pagès és això, no? Tenir el matí, en el nostre cas, programat per gravar, per poder fer certes coses, i una cabra se't posa a parir sense tenir-ho planificat, i per tant et toca estar per una altra cosa.
1: És clar, això és molt habitual, eh? Que tu tindries ganes de fer una cosa i aquí sempre hi ha una mica aquesta incertesa, tant del temps, dels animals, doncs bé, estàs aquí a mercè d'ells.
0: Va, doncs posem-nos-hi, que per començar aquest podcast tenim un tema molt primaveral.
1: Sí, perquè avui parlarem de cireres, que és una d'aquelles coses que per mi fa primavera. I per parlar-ne anirem a veure una explotació familiar i descobrirem, vaja, en el meu cas jo et diria que ho descobriré tot del conreu de les cireres perquè no en sabia ben res, no sé tu, Martí.
0: No, jo la veritat és que tampoc, i és ben interessant i complexa a la vegada. Doncs, Marc, mira, si et sembla, deixa'm dos minuts més que em distregui amb els teus cabrits i ens hi posem.
1: Som-hi.
2: Camí de Cabres, un camí estret i accidentat, per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.
1: La paraula cirera ve del llatí vulgar keresia, que al seu torn prové del grec antic kerasos. El grec l'hauria agafat de l'acadi, el fenici o l'armeni. Els cirerers, com les paraules, també van arribar a la nostra terra des del Pròxim Orient. Però també, com les paraules, l'origen es perd en el temps. I només podem constatar que la nostra història és plena de cireres i cirerers, des de fa mil·lennis. I és que la cirera és, sens dubte, un dels aliments més antics consumits al Mediterrani. Tant és així que en alguns llocs ens ha deixat una petjada ben marcada. I és que, segons Joan Coromines, del llatí keracium se'n deriva queretum, que passarà al català com a ceret, és a dir, lloc de cirerers.
0: Són les 9 del matí i estem envoltats de cirerers i de cireres fins allà on ens arriba la vista. Avui ens hem desplaçat fins a Ceret i ara ens trobem a mig dels camps de la família Galí, a mig de cirerers. Bé, collint aquí a la finca de la família Galí, de moment ens trobem el pare, la mare, l'àvia i el fill, en Climent. Què tal, com estàs?
3: Sí, molt bé, estem una colla familiar avui perquè la cirera em pateix d'aigua i doncs s'han deteriorat i s'han submacades i doncs fem una collida, però hi ha molt treball per seleccionar les es que podem vendre sobre el mercat demà, perquè demà és el mercat de Ceret i doncs portarem les més guapes, ben segur.
0: Què ho fa que aquí a les cireres s'hi facin tan bé? Per què les cireres de Ceret tenen aquest nom?
3: una petita zona que està al reparo també de les muntanyes, aquí d'on van els Pirineus, de l'altre aquest petit massís aquí de Sant Ferriol, i aquesta plana, que és bastant petita, clar, i que és un territori típic de cirera, i que també hi ha possibilitat de regar, perquè els cirerers demanen per això irrigació, sobretot l'estiu, clar. I doncs aquesta zona ho permet, mentre que altres zones de Ceret no tenen aquesta possibilitat.
4: Oh. És un clar per Ceret, a vora de mar s'hi fa pas. A partir de Sant Andreu, Argelers i tot això, s'hi fan pas a cireres. És aquí, que la cirera s'agrada aquí.
0: En el mateix arbre, unes branques més enllà, ens trobem en Filip, el pare d'en Climent, que ja té la cistella pràcticament plena. Què té la cirera de Ceret que la faci especial i apreciada tal com és? Quina és la característica aquesta que ens la fa especial?
5: La característica, bon, primer és la més primerenca aquí que tenim. És de Ceret, després ben més... cap al Gard, la més primerenca, doncs ja és apreciada que és primerenca, i després és tenen el que cal de sucre, amb el sol que tenim aquí, és un microclimat, i doncs tenim una cirera que és una qualitat que és excepcional.
0: Els cirerers es van buidant, la furgoneta es va omplint de caixes i nosaltres el que comencem és a desabrigar-nos. La temperatura puja i a l'ombra dels cirerers la família Galí continua fent la collita de la cirera. Climent, veient-te collir cireres, és fàcil imaginar que això ho has fet tota la vida i des de que devia ser ben petit que ja estàs aquí collint cireres.
3: Sí, tinc fotos, estic dins d'una caixa, no?, al costat de les cireres. I sí, he començat de molt, molt petit, amb un petit davantal que me feia l'àvia, més petit que aquest, clar, amb un quilo de cireres.
0: La teva generació s'està implicant amb el cultiu de cireres o creus que és una cosa que forma part d'un altre temps?
3: N'hi ha molt poc que s'interessen. N'hi ha molt pocs perquè és un treball que és complicat i, de fet, ja si no tenes terres també és complicat de venir a instal·lar-se dins d'aquesta zona. Per tant, hi ha terres que són deixades, que no són cultivades, però que no són accessibles, i així els joves no es poden instal·lar aquí. És molt, molt complicat.
0: Si tornem d'aquí 10, 15, 20 anys, en Climent estarà collint cireres aquí, o no?
3: Sí, potser, sí, m'agradaria molt, sí.
1: Del llatí tondere ens ha arribat la paraula tondre, i del llatí vulgar exsubiliare, xullar. Esquilar, en canvi, ve del germànic sequiren. Tres paraules per una mateixa cosa, i totes tres amb unes arrels ben fondes en la història. No fa pas segles, sinó mil·lennis, que esquilem ovelles i n'aprofitem la llana. Un bon exemple el trobem 4.000 anys enrere, quan la llana va ser fonamental per la prosperitat i riquesa d'una de les primeres ciutats d'Europa, Cnossos, a l'illa de Creta. A casa nostra, ja des de temps antics, la tosa era un dia important al calendari de pagès. Marcava l'entrada de l'estiu i la prèvia del gran moviment migratori que és la transhumància. De fet, el dia de l'esquilada era un dels pocs dies a l'any en què els pastors podien fer festa. Fins ben entrat al segle XX, esquilar, xullar o tondre va ser una d'aquelles activitats que encara es feien pràcticament amb les mateixes eines que les que utilitzaven mil·lennis enrere a la ciutat de Cnossos o a tants altres indrets. En poques dècades, les tisores han donat pas a les màquines. Però avui, la llana ja no s'utilitza i no se'n treu rendiment. Això no obstant, any rere any segueix creixent a l'esquena de les ovelles i els tonadors continuen fent la seva feina. Ara pel bestiar. I qui ho sap, potser també una mica per la inèrcia de la història. Així, malgrat que hagin canviat les eines, avui coneixerem un ofici mil·lenari.
0: Sant Llorenç de Morunys, al nord del Solsonès. Estem ben entrada la primavera i les primeres calors ja es fan notar. A pagès, cada dia de l'any hi ha feina, però avui és un d'aquells dies marcats al calendari. Un dia de feina dura i important, però també un dia de trobada i celebració. Avui, aquí, és el dia de la Tosa. L'Emma, a part de ser una jove pastora, és una de les poques dones esquiladores del nostre país. Es passa part de l'any voltant amunt i avall del territori, esquilant ramats d'altres pastors i pastores. Emma, bon dia. Avui un dia assenyalat al calendari, no?
6: Sí, és el ramat d'ovelles grossos i més petits és un dia que marca un abans i un després.
0: Meitat de temporada de la Tosa, que vas per diferents cases, però avui et toca a casa teva, el teu ramat.
6: Sí, és així. Avui és un dia que sembla important per una banda, però per l'altra també és de treballar i disfrutar per l'altra banda, que em pertoca com a esquiladora. I deixar totes les coses ben preparades pels dies abans per no haver-hi de pensar molt. És un dia que van molts els ramats i totes les cases, doncs sempre és una planificació molt important al darrere. Doncs és un dia que es necessiten moltes mans, doncs per plegar la llana, per agafar les ovelles, per fer passar les ovelles, no? Com que al voltant i al darrere doncs, que hi ha molta gent treballant-hi.
0: I per un ramat, què suposa? Perquè el dia de la Tosa, més enllà de treure l'abric, vol dir que comença l'època de la calor, que comencem a estar més a fora?
6: Clar, per nosaltres estem aquí a muntanya, vol dir que d'aquí 3 o 4 dies les començarem a fer dormir fora del corral, sense donar-los palla i això, perquè també doncs, l'herba ja està més feta i el complement de fibra ja el tenen, i també és un bueno, d'aquí molt poquet ja pujarem el ramat a muntanya, no? I sí que és un canvi d'època, d'estació, com aquell qui diu.
0: I què ho fa que t'hi dediquis? Explica'ns una mica, quan fa que et dediques a això?
6: Doncs va molt paral·lel a la feina de pastora. Quan vaig començar a treballar a Santa Maria d'Oló amb el Jaume i la Roser, al Jaume li agradava fer-ho, i a vegades doncs, fèiem els marrans o fèiem 3 o 4 ovelles i me n'anava com ensenyant, i llavors quan venien la colla d'esquiladors el dia d'esquilar, doncs a vegades ens portaven com una màquina sencera per nosaltres, no? Tot tablero, tota l'estructura i això, perquè provéssim. Llavors no sé com va anar, que vaig dir que això pues, que jo volia aprendre de veritat. Llavors vaig començar a anar aquell mateix any amb una colla, això devia ser el 2016 o 2017. Llavors a partir d'aquell any, l'any sobre, vaig fer un curs, curset d'esquilar així com més professional amb un altre esquilador. I a partir de llavors doncs, l'experiència l'agafes fent ovelles.
0: I tu creus que si d'aquí 10-15 anys ens tornem a trobar, et trobarem esquilant ovelles?
6: No ho sé. El fet de tenir ramat propi complica bastant poder fer una bona campanya esquilant. Ara mateix doncs, tinc el suport del pastor que li faig el relleu, que em cuida el ramat mentre estic esquilant fora, però bueno, doncs, a nivell vital hi ha un tema, i és que el meu cos està preparat per parir. Jo en algun moment potser voldré ser mare, i llavors no sé si això afectarà a poder continuar fent aquesta feina.
0: Una noia esquiladora en un món d'homes?
6: Sí, ha sigut bastant dur, però ara ja no me'n recordo gaire de tot això.
0: Carles, una altra de la colla dels que esquileu avui. Estàs muntant tot un artilugi que a veure, explica'ns una mica pels que no ho coneixem.
7: Per treballar i penjar la màquina, això, portem una plataforma amb un màstil i pengem el motor a dalt, a més per tindre el cinturó per ajudar-nos, de pollo. I estem muntant això, la instal·lació, i estem lligant una mica per reforçar-ho, perquè quan hi ha ovelles grosses, depèn com se poden endur.
0: perquè ens entenguem, és una plataforma amb un màster que puja i, un, i una mena de faixa que en penja.
7: Aquesta faixa és de, per ajudar, ajudar a aguantar l'esquena i d'això, però ens ajuda molt.
0: Perquè entenc que podeu estar una bona colla d'hores ajupits.
7: Sí, clar, tot el dia, depèn com estàs tot el dia, 8 hores, 10, depèn.
0: Sense pressa, però sense pausa, comença la coreografia de la tosa. Del gran grup del ramat n'han separat un lot d'unes 20 o 25 ovelles que seran les primeres de ser esquilades. L'Emma, en Carles i en Dimes, les tres persones encarregades de treure la llana a cada una de les ovelles, ja estan penjats de les seves màquines i les seves mans estan repassant amb destresa totes les parts del cos de cada ovella que necessita ser esquilada.

0: La paraula abella ens ha arribat del llatí apis. Bé, per ser exactes, prové d'apícola, que és el seu diminutiu. Però malgrat la seva mida petita, les abelles tenen una importància enorme en la nostra història, tant pels ecosistemes com també per l'aliment que fan. De fet, la mel ens ha portat de bòlit des de la prehistòria. No és en va que Plini el Vell o Horaci utilitzin la paraula mel per referir-se, en sentit figurat, a la dolçor o la tendresa. A banda de la mel, les abelles també ens donen la cera, un material fonamental en la litúrgia cristiana medieval. De fet, com tot en aquesta vida, de la necessitat d'uns i altres neix la simbiosi. Per això, durant l'època medieval, l'apicultura va proliferar notablement al voltant dels monestirs. En trobem un exemple al monestir de Vinganya, al Segrià, on el 1811 en Joan Ibars ja hi tenia abelles. Parafrasejant els clàssics, però també en el parlar d'avui, direm que és mel que al mateix lloc, 200 anys més tard, encara hi hagi les abelles del seu besnet, Antoni.
1: Entre altres coses, camí de cabres són quilòmetres. Portem una bona estona a la carretera i hem vist com es feia de dia amb un horitzó totalment diferent al que estem acostumats. I és que al nostre país, entre altres coses, hi ha una gran diversitat d'horitzons. És primavera i, a mica en mica, anem travessant paisatges i conreus de tot tipus, des del cereal, passant per les oliveres i els ametllers. I és que ens anem apropant a la plana de Lleida. Avui anem a Seròs a conèixer Antoni, un apicultor que ens explicarà el món de les abelles i tot el que els envolta. Haig de confessar que el reportatge d'avui em fa tanta il·lusió com respecte, i és que, per petits que siguin aquests insectes, a vegades fan més por que els animals més grossos. Així doncs, una estona més de cotxe i comencem.

0: Coneixes en Toni?
1: Sí.
0: Com Martí.
1: Molt de gust. Bé.
2: Encara no han tocat les 9 del matí i estem ben a prop de Seròs i hem arribat a la nau on en Toni hi té tot el material per tirar endavant la seva activitat amb les abelles i amb la mel. Bon dia, Toni. On estem i a on anem?
1: Bon dia. Estem concretament a Seròs, aquí al Baix Segre. I anem a les abelles, aquí a la Vall de Mora. Aleshores, en aquest moment, estem a la primavera i hem de revisar que ja comencen a complir alces, que ja comencen a la mel, ja comencen a ser ja quadres de mel i preparar per extraure mel.
2: Per tant, ens anem a visitar les abelles. M'acabes de donar un vestit que entenc que em protegirà. M'haig de preocupar o no m'haig de preocupar?
1: No t'has de preocupar si et portes bé, si no fas moviments raros, si no crides, si no et poses nerviós, no t'has de preocupar.
2: Per tant, podem dir que les abelles noten la tranquil·litat, no?
1: Noten la tranquil·litat, sí.
2: Doncs va, som-hi.
1: Molt bé.
2: Estem a la furgoneta d'en Toni i abans ens has dit que ens anem a revisar les alces. Jo t'he dit que sí molt ràpid, però no tinc ni idea què vol dir això. Explica'ns.
1: Bé, en l'apicultura, les abelles, com que són insectes que van creixent sobre el moment de la primavera, doncs, clar, ha passat l'hivern, la caixa d'abelles comença a criar, la reina comença a pondre ous, fa la colònia gran i, aleshores, ella, al fer la colònia gran, fa noves recolectores de mel. Llavors arriba el moment, ara, en aquest moment, que ja estem a mitja primavera, i hi ha moltes recolectores de mel, i les abelles, quan hi ha moltes recolectores, ja comencen a sellar la mel. És a dir, aquesta primavera, que és una primavera bona, que hi ha molta floració al camp, i les abelles poden treballar com Déu mane, i poden complir alces. Podem anar afegint com si fos un mecano, no? Vull dir, podem anar afegint alces damunt perquè vagin complint. Vas donant espai a la caixa d'abelles perquè vagin posant més mel.
2: Sempre en vertical.
1: Sempre en vertical, sí, correcte.
2: Perquè no ho donem per sentat. La mel, més enllà d'endolcir-nos la vida als que ens agrada, què és la mel per les abelles?
1: La mel és el seu aliment, les abelles. Les abelles mengen mel, pol·len, que és el seu propi aliment. La mel són hidrats de carboni i el pol·len és proteïna. La mel pot vindre recolectada de nèctar o de melat. En aquest moment, de nèctar seria de flors. Les flors segreguen un líquid dolç que les abelles arropleguen, les abelles xupen amb la llengua i amb la trofilàxia elaboren la mel. La poden elaborar de nèctar, que ve de flor, o de melat. Si tots sabeu, allà al juliol, agost, les alzines i els roures fan unes exudacions, que a vegades deixes el cotxe davall d'un roure o d'una alzina i et queda tot ple de gotetes negres amb enganxifoses. Pues, bueno, allò és un melat, i les abelles també ho arropleguen, ho llepen i ho converteixen en mel. Aquelles mels són mels negres i fosques, i tenen més antioxidants i més ferro que les mels clares.
2: Toni, de la manera que ho expliques, està clar que portes mel a les venes, eh? Tens passió, pel que expliques? Sembla que et ve de lluny.
1: Sí, el meu pare era apicultor, també. El meu pare era apicultor i agricultor. Et venia la mel a granel i la fruita també... a l'engròs i la fruita també a l'engròs. I jo, quan vaig plegar, vaig dedicar una mica la fruita més... Però després ja vaig veure que el tema de la fruita, si no tenies mercat, no te la venies tu, no t'eres prou rentable, i vaig fer un canvi, vaig agarrar i dius, ostres, amplio el món de l'apicultura, amplio el món de les abelles, que és el que el meu pare em va ensenyar bé, i comercialitzo el meu producte. Claro, què em reporta? A part de que m'ho passo bé, perquè al final jo considero que sóc una persona que m'agrada la meva feina i m'ho passo bé en la meva feina. Sóc un afortunat, vull dir... No puc ser més feliç, no? El que està a gust a la seva feina i li agrada el que fa, per mi avui en dia és un afortunat.
3: Camí de Cabres, un camí estret i accidentat, per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.
0: Cereal ve del llatí cerealis, és a dir, pertanyent a Ceres, deessa de l'agricultura, les collites i la fecunditat. No és pas casualitat que una paraula com cereal prengui el nom d'una divinitat clàssica. La mitologia explicava tot el que passava, també el pas de les estacions. Segons diuen, la filla de Ceres, Persèfona, va ser segrestada per Hades, déu de l'inframón, i només podia tornar a la Terra durant mig any. Per això, la seva mare feia créixer les plantes durant aquests 6 mesos, primavera i estiu, i les deixava morir l'altre mig any, tardor i hivern. Ceres també va ensenyar als humans a treballar la terra i en protegia les collites. Els camps daurats de blat o d'ordi són la imatge més icònica de l'estiu mediterrani. I si el cereal és un dels principals conreus a casa nostra, un dels moments més importants del calendari agrícola és la sega. El que va ser una feina col·lectiva de colles de segadors amb volants, falçs o corbelles, avui ha donat pas a màquines recol·lectores, tractors i embaladores. També la producció cerealista s'ha especialitzat, sobretot en algunes zones com la Segarra, l'Urgell o la Conca de Barberà. Comarques que, paisatgísticament, semblen talment consagrades a la deessa Ceres.
2: A mi una de les coses que m'agrada més de fer aquesta feina, de fer aquest podcast, és que viatgem molt, ens movem, no? I anem passant de paisatge en paisatge, no? I una altra de les coses que m'agrada d'aquest podcast és que molts dels dies de feina els comencem esmorzant. I aquí estem, esmorzant a Tàrrega, a l'Urgell, amb l'Antoni, la Blanca i la Núria. Moltes gràcies per atendre'ns. Antoni, explica'm una mica, què és el que està passant ara amb el cereal?
4: Bueno, ara és el moment de recollir una miqueta el que hem sembrat durant, és a dir, el que hem cuidat durant els últims 8 mesos, i ara és el moment de recollir-ho. Clar, és puntualment, has de reunir unes condicions molt clares perquè puguis separar lo, mai tan ben dit, lo gra de la palla, i has de complir unes condicions, pues, d'humitat perquè puguis semallar el macenau i guardar-ho pel resto de l'any.
2: Per situar els nostres oients, Núria, hem provat de fer aquesta conversa i aquesta trobada, i és el tercer intent per poder-nos trobar. Però bé, és interessant explicar això, perquè ha estat el temps que ens ha condicionat aquesta trobada.
5: Estem completament pendents del temps i estem en un moment de l'any que és potser el moment de l'any que tenim més feina, i portem ja més d'un mes i mig de campanya, són moltes hores cada dia, surten molts imprevistos, i a part també el temps, el factor temps, que per exemple havíem de quedar la setmana passada, marcaven molta pluja pel cap de 2 dies, jo ho sento, però vaig haver de dir, em sap greu, ha de ploure, hem d'aprofitar totes les hores del dia perquè abans de la pluja doncs vols fer el màxim possible per... I sí, sempre estem pendents del temps i...
2: Blanca, explica'ns una mica per què ens situem. Com és l'any del cereal?
6: Bueno, doncs comença el sembrar, no? Al setembre es comença sembrant, després hi ha l'abonat, ara per exemple ja s'ha començat a tirar el fem, no? Les persones que tiren fem, després pues, s'ha d'ensofatar, s'ha d'abonar, espera que passi el temps, a les zones de rec pues, reguen, a nosaltres que estem a secar no podem regar, esperem la pluja, si plou molt bé, si no plou bé, si hi ha gelades no tan bé, vull dir, al final el que diem ara, el temps influeix molt, perquè tu has sembrat quan tocava, però aquell any hi ha hagut fortes gelades, un any que no ha gelat la gent goita, que ve no gelat, però llavors hi ha una sequera cada any, no? El temps pues, ens fa això, no? Que tu no puguis fer una previsió del que tindràs al final de la deixa.
2: Per tant, ara estem tranquils fent un cafè, però pot ser que d'aquí...
7: Tranquils no gaire, què? Tranquils no gaire, què? Sabem que
2: d'aquí una estona digueu, hem de sortir, no?
7: Sí.
4: Hem d'aprofitar, és el que dèiem. És que després hi ha una altra cosa. Aquestes hores que hem dit són les hores que realment estem al camp i estem arroplegant, és a dir, la nostra màquina està tallant, ficant l'ordi dintre de la... de la sila, diguéssim. Escolta, abans de fer això, han engreixat la màquina, l'han bufat, l'han netejat, han preparat totes les màquines perquè després n'hi hagi cap coixinet que mos deixa treballar les 8 o 10 hores més o menys tranquil·los.
2: Blanca, jo crec que hi ha una cosa que potser estem donant percebuda, però molts dels nostres oients probablement no coneguin. Clar, vosaltres no recol·lecteu, ni segueu, ni embaleu només el vostre cereal, sinó que sou persones que aneu a treballar a finques d'altres persones, no?
6: Exacte, sí. Sí, perquè és el que diem, com que hem de tenir un volum molt gran, clar, al final la terra que tens tu, si poguessis anar comprant terra, però clar, la terra també té un preu, és cara, i per tant, bueno, tu, al final la terra ja està molt repartida. Llavors el que fas és, pues, bueno, treballar per altres persones, pues, bueno, jo vaig embalar per molta gent, que per exemple no cosechem, només embalo jo. I, bueno, i així igual, cosechem per altres persones i, bueno, pues, al final és tenir terra.
2: Hem començat aquesta conversa que jo m'havia abrigat una mica, va sortint el sol, el dia va millorant, anem mirant els mòbils, sembla que potser començarem a haver-nos de moure. Tenim temps per dues preguntes més? Vale. Jo voldria conèixer una mica quin tipus de cereal es fa. Aquí estem parlant del cereal en genèric. És només un tipus de cereal, tenim diversos tipus de camp. Com...
7: Aquí el que es fa majoritàriament a la nostra zona és ordi, potser en majoria es fa ordi, blat també se'n fa molt, però potser més cap a les zones més frescals. Els últims anys també s'està fent bastants pèsols i colza. Serien els quatre cultius, però amb molta diferència, ordi i blat serien els dos majoritaris. Colza i pèsols vindrien a ser, doncs, una part més minoritària, però també se'n fan.
2: Ho hem aconseguit, el tercer intent hem pogut tenir aquesta conversa, això que dèiem, avui hi ha bon temps, per tant la jornada promet. Moltes gràcies per aquesta estona i us seguim a la feina.
7: Perfecte, gràcies.

0: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
1: Rosa, mira què tinc aquí. Saps què és això?
2: Un budall. O una falç, en diríem ara.
1: O
2: d'aquesta família.
1: És d'aquesta família, és una falç. Nosaltres aquí a la Garrotxa en diem un volant. Jo la tinc aquí a casa perquè havíem fet fa anys exhibicions de sega a mà. I una cosa que havia vist és que segar a mà havia de ser una feina dura abans.
2: Segar a mà és molt cansat, és molt dur, i sobretot posa-hi un altre element, i és quan has de segar i la fulla no és ben bé metàl·lica, o no és ben bé de ferro.
1: Què vols dir?
2: Perquè el ferro és car i es necessita algú que el sàpiga manipular, que sàpiga convertir el ferro en una fulla tallant. Sabem, per exemple, que és un dels motius del creixement rural a l'època medieval, és que arriben eines de ferro a tot arreu. Però, esclar, és una feina cansada, dura, i sobretot que implica que t'has de jupir, que no treballes dret, que t'empotres a la terra, i, per tant, en una societat absolutament estamentària, com és la societat des del segle V, com a mínim, endavant, doncs veus molt clar qui plega l'esquena per treballar i qui treballa amb l'esquena dreta.
1: Molt, molt gràficament, eh?
2: Sí.
1: Rosa Lluch, historiadora, benvinguda a Camí de Cabres. També és una feina on es necessitaven mans, és a dir, que aquesta imatge a vegades que tenim de la pagesia, una mica cada pagès al seu mas fent la seva feina, en el moment de la sega és molt evident que un pagès sol no ho pot fer-ho.
2: Exacte, i sobretot que és una feina que no només és masculina, perquè també l'altra cosa que veiem és impossible que un pagès d'un mas pugui segar tot el camp ell sol en el moment en el que cal, perquè a més hem de tenir present que la sega s'ha de fer quan toca, és a dir, i per tant sabem que hi participen altres persones. És de les primeres notícies que tenim de gent que cobra un preu, és a dir, un sou fixe per una feina, i l'altre element que hem de tenir present és que el moment de la sega és un dels moments en els quals, com a mínim, molts pagesos catalans havien d'anar a primer segar les terres dels seus senyors que segar les seves terres. I, per tant, part de la renda feudal que es feia amb treball passava per la sega, perquè la sega és visual, perquè la sega es veu i perquè, a més, tothom sap que s'ha fet, no? És a dir, és com una activitat comunitària que acaba amb una festa, esclar.

0: és aviat del matí. Tant que no tinc clar si el que és tard de la nit. De totes maneres, en aquesta ocasió la son queda a segon pla, darrere la il·lusió. Avui anem a veure eugues de muntanya, un animal que de ben petit m'ha apassionat i que he pogut conèixer de prop gràcies a en Joan Pastoret, el pare d'en Guillem, un dels protagonistes d'aquest episodi. Avui sabrem històries de cavalls, de pastures, de pastors, de fires i de germanor transfronterera. Sobretot, de viure i de fer viure el bestiar a les muntanyes. Estic nerviós perquè avui aniré a la muntanya de Rojà, aquella muntanya de la que he sentit parlar tantes vegades. Verda, salvatge, ventosa i acompanyada de l'anar i venir de les esquelles que hi pasturen. Va, amunt, Martí. Són poc més de les 7 del matí, estem a dintre el 4x4 d'en Guillem Pastoret i ens n'estem anant cap muntanya amunt. Guillem, cap on anem?
1: Bon dia, doncs anem cap a la muntanya de Rojà, la muntanya de pastura on tenim el nostre ramat d'eugues juntament amb ramats d'eugues d'altres ramaders de Molló, a la muntanya de Rojà, al Conflent.
0: Quina necessitat tenen avui les eugues?
1: Bé, tot i que les eugues passen tot l'estiu allà a la muntanya amb la supervisió d'un pastor que contractem entre tots els ramaders de l'agrupació pastoral de Rojà i ell doncs hi fa tot el dia a dia. Nosaltres intentem anar-hi alguns cops durant l'estiu a veure que tot vagi bé, també per poder parlar amb el pastor i veure com va anant tot. Normalment també aprofitem per portar-los sal, que la sal doncs la necessita el bestiar sobretot a l'estiu, per aportació de minerals i també ens ajuda doncs, a poder-los veure, fer-los una repassada, mirar que tot vagi bé, controlar si sempre n'hi ha alguna que encara no havia parit a la primavera i que ho farà ara durant l'estiu allà a Rojà, doncs també s'ha de controlar a veure si ja ho ha fet.
0: Quin és una mica el calendari anual dels escamots d'eugues que teniu?
1: Doncs el calendari ens el marca el ritme de l'herba. Nosaltres amb ramaderia extensiva de muntanya depenem totalment del ritme de creixement de l'herba de pastura i el que es fa és el sistema, podríem dir, rotacional o progressiu d'anar pujant de cota a mesura que va avançant la temporada d'estiu. El creixement de l'herba a aquestes cotes més altes, la muntanya de Rojà està pràcticament tota per sobre els 2.000 metres d'altitud, doncs allà és molt tardà. El creixement de l'herba es dona durant el mes de juny i no és fins a finals de juny que el bestiar entra a la muntanya perquè ja té disponibilitat d'herba i tampoc convé fer-ho massa aviat per permetre això, doncs que l'herba faci el creixement i després doncs tingui menjar per passar tot l'estiu. I això també ens marca el calendari de sortida, tot i que la data tradicional de sortida de la muntanya ha sigut la de Sant Miquel, una data molt típica de deixar muntanyes de cotes altes aquí al nostre país, el 29 de setembre, però ja fa anys que sortim una mica més tard de la muntanya de Rojà, solem fer-ho la primera setmana d'octubre, però no podem allargar gaire més per dos motius. El principal és que la sortida de la muntanya, tant l'entrada com la sortida, es fa pel coll de la Portella de Rojà i això està a una cota molt elevada, per sobre els 2.000 metres d'altitud, i per tant hem de sortir abans no arribin les primeres nevades. I l'altre motiu important també que ens marca una mica la sortida és que el 13 d'octubre hi ha la tria dels mulats a Espinavell, la fira tradicional que celebrem cada any per Sant Eduard, i doncs les eugues han d'estar a Molló, les pastures de la muntanya de Molló, abans de la tria, per poder celebrar aquest acte que no deixa de ser el dia en què els ramaders venem el nostre producte.
0: Arribem a Prats de Molló, parada i seguim?
1: Sí, farem una parada ara perquè aprofitarem aquí a Prats que obren aviat els forns, comprarem una mica de pa i seguirem la ruta cap a Rojà.
0: Hem acabat de fer el cafè i hem canviat de 4x4. I ara estem al 4x4 de la Marisa i en Javi. Què tal? Com esteu?
2: Bé.
3: Bé, bé, molt bé.
0: Sentint-vos a en Guillem i a tu, esteu parlant tota l'estona d'escamots d'eugues. A què us referiu quan parleu d'escamot?
2: Doncs el grup d'eugues que puguis tindre a casa, femelles, amb el seu semental i els pollins. Això és un escamot.
0: Per tant, en cada un d'aquests grups, en cada un d'aquests escamots, hi ha un mascle i la resta són femelles i cries.
2: Sí, perquè si hi haguessin més d'un mascle hi haurien bralles.
0: Abans ens ensenyaves una cosa bastant moderna, i és que des del mòbil les tenies ben controlades, eh?
2: Sí, sí. Jo cada dematí, quan esmorzo al dematí, el primer que faig és obrir l'aplicació i miro que a veure quina girada han fet, on han dormit i on estan.
0: Quan dius quina girada han fet, a què et refereixes?
2: Bueno, el traçat que fan, no?, d'on dormen, i el seguit que fan per anar a beure aigua.
0: Per tant, m'imagino un matí que estiguis fent el cafè i que el GPS et digui que no estan en un lloc habitual, i ja deu ser...
2: Estic nerviosa. Sí, sí, la veritat és que sí. Però després tu mires al cap d'una hora, perquè el GPS va donant senyals al cap de les hores, i després ja està, ja no hi ha problema.
4: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
5: Avui tornem a parlar de ramaderia i per fer-ho tenim la nostra arqueòloga de capçalera aquí al Corral, Natàlia Egüez. Benvinguda.
6: Moltes gràcies per convidar-me.
5: Avui parlem de cavalls i deugues. El cavall és un d'aquells animals molt simbòlic i molt present a moltes cultures, però des de quan es va domesticar el cavall? D'on ve?
6: El cavall és una de les espècies que es va domesticar més tard. A diferència de les ovelles, que fa 10.000 anys, el cavall es va domesticar fa 4.200 anys. A la zona del Caucas, a la zona del Don, i sabem que el cavall es va expandir des d'aquesta zona del Caucas en dues direccions, una cap a l'Europa mediterrània i una altra cap a la zona de l'Àsia.
5: I el cavall, nosaltres també el tenim, en certa manera, el tenim associat a la cultura de la transhumància, de moure'l d'estiu cap a les pastures de muntanya i a l'hivern cap a la plana. No sé si això és habitual en altres cultures també, i des de quan fem aquestes transhumàncies?
6: És habitual, però pensem que la transhumància del cavall no va néixer per necessitat de donar menjar al cavall o per fer-li produir per carn, sinó que el cavall acompanyava els ramats de les ovelles i les cabres i es feia servir com a mitjà de transport o de càrrega, i era el que ajudava els pastors a transportar tot el que ells necessitaven. I en aquests moviments de transhumància d'ovelles i de cabres va ser quan va començar la transhumància del cavall, però no per produir.
5: Perquè entenc llavors que la producció de carn de cavall és un fenomen relativament recent.
6: És relativament recent. De fet, el cavall mai s'ha produït per menjar fins al pràcticament el segle XVIII-XIX. Abans, sobretot, es considera un animal de prestigi, sí que es consumeix en èpoques de fam, però sobretot càrrega, transport i sobretot com a eina militar, que és la part més important, no?, el desenvolupament de tots els exèrcits a l'època medieval.

0: hem fet ben bé 3/4 d'hora, una hora de sacseig, i hem arribat aquí a dalt, a la muntanya, a la calma, i aprofitant que uns quants s'han anat a fer feina, doncs hem quedat aquí amb en Guillem contemplant una mica la muntanya de Rojà. Guillem, què té aquesta muntanya que la fa bona i tan especial per vosaltres, per tenir-hi les eugues?
1: Bueno, primerament el que la fa especial per nosaltres és la història que té la muntanya de Rojà pels ramaders de Molló i per les nostres famílies, que n'havíem sigut propietaris fa anys. I és una muntanya, doncs, que tradicionalment ha sigut molt bona de pastura, és molt rica en regalèssia, és molt bona també amb aigua. El creixement d'herba és petit, en volum no hi ha mai gaire disponibilitat d'herba, però és herba molt rica, un herbatge molt ric, sobretot la regalèssia. La regalèssia és el més apreciat, i el que també el bestiar, doncs, li agrada molt, i trobaria a faltar realment les eugues si no les portéssim aquí, frisarien, trobarien a faltar aquest herbatge a l'estiu i sobretot la regalèssia, que és molt nutritiva i molt apetitosa per elles.
0: Hi ha hagut un moment, mentre pujàvem amb el cotxe amb la Marícia i en Javi, que ha parlat de la família Carol, i jo li he dit que era un cognom indestriable de les eugues. En Cisco del Carol, tothom qui més o menys es va interessar o s'ha interessat per aquests animals, aquesta zona d'aquí, sap qui és.
1: Sí, tant, clar, perquè ell va fer de pastor tota la seva vida, des de ben jovenet, que ja va, o d'augasser, en aquest cas aquí a Rojà feia d'augasser, però clar, des de ben jovenet, doncs, va fer d'aprenent de l'augasser que hi havia abans que ell, que era en Siscot, amb qui va conviure uns anys, i després ja va passar a fer-ho ell tot sol, i pràcticament ho va fer durant tota la seva vida, quasi bé fins que no va poder més, quan va deixar de venir a l'estiu aquí a Rojà, al cap de poc ja va morir, i ho va fer fins l'últim dia, com qui diu. I bueno, per nosaltres, per la nostra generació, doncs, un referent, perquè l'havíem vist sempre de petits, que veníem aquí, doncs, la Marissa segurament, doncs, venia de petit a veure el bestiar de casa seva, i d'ell havíem après moltes coses, perquè una vida així a la muntanya amb el bestiar, doncs, tenia una experiència que avui en dia és difícil de trobar.
2: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i

0: acord arribarà a la tercera jornada PSG-Barça al Parc dels Prínceps el dimarts 20 d'octubre a les 9 del vespre. I aquella mateixa setmana, la setmana del PSG-Barça, 4 o 5 dies després, clàssic al Camp Nou, Barça-Madrid. Els revolts aquesta temporada arriben aviat.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, 4 minuts i les 5 de la tarda obrim Tot gira avui amb triple transmissió. Ara de seguida a les 5 Sabadell-Almeria, el partit del retorn del futbol professional a la nova Creu Alta. A les 7 juga l'Espanyol a Anoeta, Reial Societat Espanyol, encara sense el fitxatge estrella Brian Zaragoza. I a 2:15, Girona Les Palmes. Avui un dels grans candidats a pujar primera visita Montilivi per posar a prova un Girona en plena reconstrucció. Tres transmissions, una darrere l'altra, però a més, tot l'esport en directe amb l'estrena del Sant Andreu a la primera ref, amb dia gran per Àlex Palau, que té matchball per ser campió de l'Indicar per cinquena vegada, amb etapa a la Vuelta i amb les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Ho tenim tot i us ho explicarem tot. Benvinguts al Tot Gira.
2: Som història. Som passió arlequinada.
3: El quart del Sabadell, que arrodoneix aquest partidàs.
2: Honor.
3: Final, final, final del partit.
2: Hem tornat.
3: De la manera més èpica possible, el Sabadell és de segona.
2: Aquí comença la transmissió del Centre d'Esports Sabadell.
0: Tot gira amb el Marcel Turo al control tècnic i musical, l'Anna Hernández a la producció, el Víctor Rodríguez i el Joan Massana al control central i el Marc Andrés de Vistaire i el control de xarxes. Què tal, Marc?
4: Bona tarda.
0: Tercera jornada a la segona divisió i ja es va jugar el primer partit amb victòria de l'Sporting per 0-1 al camp del Tenerife. L'Sporting és líder provisional amb 7 punts i va trencar la ratxa del Tenerife, que havia guanyat els dos partits de Lliga inicials. Avui, 4 partits més. Ara Sabadell-Almeria. A les 7, Albacete-Oviedo i Leganés-Aldenc. El Leganés amb Morata acabat de fitxar, però encara sense poder debutar. I a 2:15 i en directe al Tot Gira, Girona a les Palmes. El Sabadell, de moment, sense derrotes ni gols encaixats, però també sense victòries ni gols marcats. 2-0 per començar, i contra rivals, això sí, potents, a Gijón i a Castalia, al camp del Castelló. Avui un graó més alt. Avui l'Almeria, l'equip del català García Pimienta, un dels grans candidats a l'ascens. Entrem a la nova Creu Alta. Ripo, Fité, què tal, com esteu? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Avui torna el futbol professional a Sabadell, 5 anys després de l'últim partit de segona casa, tot i que aquell dia no hi havia públic, érem en plena pandèmia. Fa 11 anys, 11 de l'últim partit a la nova Creu Alta, futbol professional en públic. Per tant, això és un dia històric i, pel que veig a les imatges, Ripo, ple absolut, eh?
5: Gairebé, gairebé, a la zona de tribuna lateral i un dels gols pràcticament ple, una zona al costat de l'afició on està l'Almeria, encara amb seients buits, però ambient de gala avui la nova Creu Alta per viure, com deies, aquest primer partit al futbol professional 5 anys després. I com deies encara més, la gent de Sabadell, els arlequinats, han estat 11 anys sense poder venir a la nova Creu Alta per veure futbol en directe.
0: Això és a punt de començar. Tinc publicitat, 20 segons, però canta'm abans els 11 de Sabadell i Almeria.
5: Mira, el Sabadell, ho dic a poc, perquè ja em veu baixa, perquè hi ha minut de silenci. El Sabadell surt amb Folis sota pals, Ton, Ripoll, Oscar Sanz, Català, Bonaldo i Miqui Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, a dalt, Giovacini i Joel Priego. Ara, minut de silenci per tots els socis morts del Sabadell de temporada passada.
0: Pausa ràpida, de seguida tornem i fem la transmissió d'aquest Sabadell-Almeria.
2: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
7: Honor al Sabadell. Passió arlequinada.
0: Amb aquest minut de silenci, la nova Creu Alta, per recordar tots els socis que han mort aquest últim any. I, vaja, la nova Creu Alta amb un ambient espectacular. Repeteix-me de nou l'11 del Sabadell. No sé si és el mateix de Castalia o tenim algun canvi.
8: Hi ha una baixa obligada. Exacte. És Edgar Hernández, l'amic del Ripo. Clàusula de la por. Està cedit per l'Almeria i, per tant, no pot jugar contra l'Almeria.
5: Mira, i en el seu lloc juga Català. Ordenem Foli sota pals, Ton, Ripoll, Oscar Sanz, Català, Bonaldo i Miqui Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, Adal, Giovacini i Joel Prigo. Comença ara mateix el partit a la nova Creu Alta. Torn

0: el futbol professional a Sabadell 1994 dies després. La primera possessió és per l'Almeria, que surt amb Andrés Fernández sota pals, Chirino, Pulido, Bonini i Àlex Muñoz a la defensa, Vesga i Zosic al mig del camp, Morci i Embarba a les bandes, Nico Melamed a la mitja punta, a dalt, Miguel.
1: Qui és, per cert, l'àrbitre del partit?
0: El madrileny Miguel Ángel Pérez. Per cert, al VAR tenim Carlos del Cerro.
1: Home,
0: conegut com del Cerro Grande.
1: Que ha baixat a segona.
2: No, el que passa que van combinar en primera i segona el VAR aquesta temporada.
0: Saben quin és el partit bo, Fiter, no?
2: Exacte, saben. Sí,
1: sí. Home, és un partidàs, és l'Almeria, eh? Si vam començar jugant a Gijón i a Castalia, que déu-n'hi-do, home, l'Almeria és encara un grau més amunt. Van estar a punt de pujar a primera, eh, Fiter?
2: Sí, sí, el Castelló també, i de fet l'Sporting ara mateix és el líder de la categoria, és a dir, el primer de la jornada ens va semblar fluix, però potser era més mèrit del Sabadell que no li va deixar fer el seu joc, perquè hi van guanyar ni més ni menys que el Tenerife, a casa del Tenerife.
1: Sí, que el Tenerife havia guanyat els sis primers i anava a líder.
2: Exacte. Sí. Per cert, que avui estarem gespa, durant tot l'estiu s'ha aprofitat per fer moltes obres al camp, adequar-lo per jugar a la Lliga Professional, ja sabeu que hi ha un munt de coses que t'obliga, i la gespa està un pèl encara...
1: Sí, es veu, eh?
0: Però no és una catifa.
2: No és una catifa, però és un tema que hi ha molts camps, de fet, parlant amb la Lliga ho deien, que s'han trobat en molts camps que el sol... La calor fa que sigui molt difícil que les gespes estiguin bé a aquestes altures de campionat.
0: En qualsevol cas, es nota el canvi, la pilota roda molt millor.
2: Sobretot, no plou, però el dia que plogui, sí, drenarà
0: i, bé.
2: I no s'haurà de suspendre el partit com va passar la temporada passada.
3: Per cert, tot això, David, perdona, Ripó, el David comentava que les imatges es veia molt bé a la graderia. Vosaltres també ja podeu anar a les nostres xarxes, on tenim ja un vídeo de com s'escolta aquest Honor al Sabadell, avui que la nova Creu Alta torna al futbol professional.
1: Sí, és que ja dic, eh? És veritat que fa 5 anys va haver-hi un partit aquí de... van haver-hi partits aquí de segona, però clar, era en pandèmia. En públic ens hem de remuntar, Fiter, fa 11 anys, si no recordo malament, última jornada d'aquella temporada, un partit contra l'Osasuna, que l'Osasuna se salva de manera agònica, empatant.
0: 2-2.
1: I d'això ja en fa uns anys.
2: Sí, amb Lluís Carreras, però... Lluís Carreras ja l'havien destituït, pot ser? No sé, no recordo. Ha passat tant temps que ja han passat moltes coses i hem tastat la segona federació i tot.
0: Espera que ataca el Sabell des de la banda esquerra, la centrada, punt de penal, Quadri pot xutar, i se li fa de nit, aguanta la pilota Quadri, ningú li pot prendre, aguanta Quadri la frontal, la pilota a la banda esquerra, línia de fons, fa la centrada, el segon pal, ha de posar la mà Andrés, reclamen alguna cosa els jugadors del Sabadell, també el públic, continua el Sabadell, ha jugat entre Quadri i Urri dins l'àrea, s'anticipa bé la defensa de l'Almeria, perill pel Sabadell, la primera aproximació perillosa.
2: Trepitjant àrea, creant perill i evidentment sabent que jugues a casa i que has de fer alguna coseta més.
0: Ara hi torna l'Almeria amb una passada llarga cap a Miguel, a mi em fa l'efecte que havia fora de joc, abans l'Almeria ho ha provat amb un cop de cap molt tímid de Melamed, que ha blocat Foli sense cap mena de problema.
2: Per cert, que has de fer alguna coseta més perquè vens de 2-0, que està molt bé fora de casa, però a casa has de tenir una miqueta més de gana, i crec que ho està demostrant.
1: Justament el que us volia plantejar és: avui serà el dia en què el Ripo finalment canti un gol del Sabadell?
2: Hauria de ser-ho, jo hi confio. I confio molt en Nico. Aquesta setmana, per la gent que no sigui de Sabadell, o no segueixi l'actualitat, hi ha hagut molta crítica, molt hate amb els davanters. L'any passat va ser el gran hàndicap i que aquest any a veure si tampoc s'ha encertat. I fins i tot Ferran Costa, a la roda de premsa, deia: escolteu-me, tenim el que tenim. És a dir, no hem fitxat a Lewandowski, no? Que passa que jo crec que s'està... diguéssim, penalitzant molt el pobre Nico per la errada que va fer l'altre dia.
0: Nico Giochini, eh?
2: Exacte. Però jo crec que és un jugador que dona moltíssim i que avui tant de bo s'estreni. Jo l'he fitxat del Fantasy, no sé si és
1: molt bé. Has fitxat l'últim fitxatge, per cert, el 13è que fa el Sabadell, que s'ha presentat aquesta setmana, aquest migcampista que diuen que està en polivalent. Namuà, es diu, oi?
2: Sí, jo crec que el posaran de carriler, però té molt bona pinta, ve del futbol italià. Sí,
1: està convocat o no?
0: No, perquè de fet em diuen que ni tan sols s'ha entrenat.
2: No ha arribat, ha arribat avui. Vull dir que...
0: amb el primer equip, per tant, seria estrany. És un jugador que ve cedit pel Sassuolo, una temporada amb opció de compra. Des d'Itàlia diuen que serà 1,5 milions d'euros d'opció de compra. La temporada passada va jugar al Catanzaro, equip de la Sèrie B, la segona divisió italiana, i va arribar a jugar play-off per pujar a la Sèrie A. És un jugador jove de 20 anys i polivalent, que és una mica el que deia en Fiter, que és el que busca Ferran Costa, no? Jugadors que puguin jugar
2: en diverses posicions. Correcte, aquesta és la idea, que poder solucionar problemes amb un sol jugador, el Xavi Espart de la vida, perquè ens entenguem, o Eric Garcias, i realment jo crec que no sé si arribarà alguna excuseta més, evidentment fins al dimarts no es tanca el mercat i s'ha d'estar, com li deia la tia Lucas Viale, no? Atent el rebot, no? D'aquells jugadors que potser aspiren anar a un equip de la part alta, no els hi surt i a última hora, doncs, igual t'acaben venint al Sabadell.
1: De moment, sense gols en aquests primers 5 minuts de partit, Sabadell 0, Almeria 0. Per cert, partit que es pot seguir a la Liga TV i per Motion. No hi ha opció d'àudio de Catalunya Ràdio disponible, però sí que podeu utilitzar l'app de Catalunya Ràdio, el sincronitzador, per activar i quadrar imatge i so. Compte que hi ha falta pel Sabadell.
0: Una falta que ja ha picat i ha refusat la defensa de l'Almeria. L'intenta salvar Nico Melamed. Serà corna pel Sabadell. El primer del partit. Des de la banda esquerra del seu atac.
1: En aquest atac, on ja veiem que el gol on ataca el Sabadell és segurament on hi ha més buits, eh?
0: Sí que és cert que hi ha molta gent dreta, a dalt, i no estan ocupant cadires.
2: Però és la grada Lino, diguéssim.
1: Què posem? Una mica més de tres quarts d'entrada, no?
0: Sí.
2: No, jo crec que hi ha 10.000 espectadors, segur.
0: Sí.
2: És a dir, estem parlant d'una capacitat de gairebé 12.000, 11.900 i llargs, però 10.000 hi poden ser-hi, eh?
0: Mira, per cert, parlant de 10.000, el Sabadell ha anunciat tot just abans de començar el partit una xifra històrica de socis, que és que el Sabadell ha superat la barrera dels 10.000 socis. És un rècord, no sé si és de tota la història, Fiter, però de la història recent.
2: Sí, la història recent, sí. D'aquest segle, sí, per entendre's.
1: Bé, empat a 0, de moment sense ocasions. Sabadell 0, Almeria 0, el 6 de la primera. Ha començat també la 5, un partit de la primera divisió.
3: Sí, a la primera divisió, el Llevant Betis, de moment 0-0, minut 4 de partit. Estarem atents a aquest jugador de 15 anys que va debutar contra l'Espanyol. De moment, no és a l'11 titular.
1: El més jove en debutar a la primera divisió. I també ha començat Lliga F, ho està fent ara mateix, i qui ho fa, qui debuta, és l'Espanyol a Ipurú, al Camp de l'Eibar.
3: I, de fet, és el primer partit de la Lliga F, per tant, primer partit d'aquesta Lliga femenina, un Espanyol que juga amb Mary Muñoz, Patri Ojeda, Raquel García, Julia Guerra, Lucía Vallejo, que estrena capitania, Anita Marcos, Paula Gutiérrez, Bicho, Claudia Iglesias, Ona Baradat, Paula Arana i Yara Lacosta. Són 6 fitxatges dels 10 que ha fet l'Espanyol que avui comencen en aquesta Lliga F. I, per cert, després en parlarem, un Eibar espanyol que es pot decidir o es pot apostar, per dir-ho d'aquesta manera, a la travessa, per primera vegada a la història.
1: És veritat, la Lliga F.
3: Els partits de la Lliga F a la travessa.
1: S'estrenen a la travessa, tens tota la raó. Aplaudeix la nova Creu Alta, per què?
0: Després d'una bona jugada del seu equip, que ha anat tocant i tocant, buscant l'àrea de la porteria d'Andrés Fernández, no ho ha aconseguit, però bons primers minuts del Sabadell, 7.5 de la primera meitat. Sabadell 0, Almeria 0. El servei de banda directament a l'àrea. Salta Bonaldo, intenta caçar-la Joel, la toca amb el cap de defensa de l'Almeria i torna Joel dins de l'àrea, que intenta la centrada. I serà un altre corna pel Sabadell.
1: Compte notícia a la Vuelta. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Som en una etapa que hauria de ser fàcil de transició perquè és plana i tenim, en principi, previsió d'esprint, però compte perquè les imatges ens mostren a Tadej Pogacar a terra. Què ha passat?
4: Doncs que ha caigut en una enganxada d'aquelles que algú fa l'afilador i cauen molts per darrere. De fet, ara ho veiem la repetició, ha caigut quan marxava molt endavant del gran grup i sembla molt afectat perquè no s'aixeca. Molts dels que han caigut amb ell han pogut tornar a la bicicleta, però Pogacar està en uns quants companys d'ell, està el seu director Machín, estan els metges de la Vuelta. Pinta molt malament. Pinta molt malament el que li està passant a Tadej Pogacar, que és pràcticament un dels que mai estava damnificat per les caigudes, i ara fa molts minuts, et diria que ja fa 2 o 3 minuts, que és al terra i no s'aixeca. Haurem d'estar molt pendents per veure si salta la sorpresa majúscula i el gran favorit, i pràcticament l'únic favorit en aquesta Vuelta, ha d'abandonar per una caiguda tonta el 31 quilòmetres d'una etapa que a priori havia de ser interessant.
1: Xavi, la imatge, però, és d'un Pogacar adolorit. És el que dius tu. Ara es posa de peu, sí, però no fa pas la sensació que pugui continuar, eh? Déu-n'hi-do,
4: no,
1: eh? Du el braç amb força.
4: No, continuarà. Dolor. Sí? Ell continuarà, perquè, sí, sabem com és. Ara caldrà veure també...
1: Ara... Però fixa-t'hi com dur el braç, sí, és que
4: sí,
1: té
4: sí.
1: Sang.
4: No, no, diu que no. És que això fa una pinta de clavícula, sí. És que la clavícula... La clavícula esquerra està molt dolorida. Ha caigut amb tota la banda esquerra.
1: També.
4: És impossible. Ostres. Hauria de ser un superhome, és veritat. Ha intentat tornar a la bicicleta, s'ha aixecat, jo crec que s'ha marejat fins i tot una miqueta. Aquí sí que al plànol li han pogut veure on està realment tocat, que és a la banda esquerra. Ell es dol de l'espatlla, per tant, això fa pinta de clavícula. A més, els ciclistes són tan prims que amb un cop així ara li estan tocant. diu que no, fa que no amb el cap, però vaja, sí, sí, cada minut que passa es veu més l'abandonament de Tadej Pogacar.
1: Ens mostren la imatge, efectivament, quan ell s'aixeca i intenta col·locar-se la bici i es bufega i diu no, no, no puc, no puc. I sobretot el que fa és endur-se la mà aquest braç esquerre, que és el que té més afectat. Li veiem les ferides un primer pla que posa la pell de gallina. El gran Tadej Pogacar, que tenia la volta al sac, aquesta volta ciclista a Espanya, i que abandonarà. No pot ser d'una altra manera. Veig com li estan col·locant un embenatge i, Xavi, fins i tot la sensació és que hi ha impacte, impacte al gran grup, perquè fixa't com han aixecat una mica el peu de l'accelerador.
4: És clar, fins i tot ara puja un ciclista de Red Bull, diu que parin una mica, els ciclistes marxen en l'únic port de la muntanya una miqueta a baix ritme, esperant notícies de Tadej Pogacar, que ara li posen gel a l'esquena. Ostres, és que continuarà. Abandonament de Tadej Pogacar. Ja es treu el cas, se'n va pel seu propi peu a l'ambulància, i la notícia en un dia que no havia de passar cap notícia més que el guanyador calcés els braços en l'esprint final és que Tadej Pogacar deixa aquesta Vuelta amb una caiguda a 30 quilòmetres de la meta, ha d'abandonar, i per tant ara sí que s'obren tot l'estol de possibilitats per veure qui guanya aquesta prova.
1: Dua el braç en cabestrell, per tant és evident que el problema està en aquesta clavícula, en aquest braç esquerre. Recordem com està la general, Xevi, perquè clar, ara s'obre una nova Vuelta amb tot un seguit de ciclistes que optaven a ser segon i tercer al podi i que ara lluitaran per la victòria final.
4: I ara la general està molt més ajustada, perquè el segon classificat que passarà a ser el líder serà Enric Mas, tindrà un minut de marge respecte a Primoz Roglic, un minut 11 respecte a Félix Gall, i a partir de 2:25, ja una miqueta més lluny, els altres corredors, Sepp Kuss, Oscar Onley, però vaja, oportunitat d'or per Enric Mas, Primoz Roglic fins i tot i Félix Gall per intentar aconseguir aquesta Volta a Espanya.
1: Molt bé, a 30 quilòmetres per acabar aquesta etapa, Xevi, estigues pendent, òbviament, del que pugui passar, de reaccions, però òbviament tenim la notícia ja de la tarda d'impacte, que és l'abandonament de Tadej Pogacar.
2: Ajuda'ns, David, hi ha hagut penal o no? L'àrbitre ha estat consultant el VAR o parat? I finalment no l'ha assenyalat,
1: no,
2: però
1: no
2: semblaven unes mans i tan tontes com mans, però finalment, després de parlar amb el VAR, no mirar-se'l, parlar per la intercomunicador, no l'ha assenyalat, però a mi m'ha semblat que era un penal.
1: Esperem repetició.
5: Val.
1: Jo en directe no ho he pogut veure perquè estàvem pendents d'aquesta lesió de Pogacar, però la repetició no la tenim encara.
2: Han anat a menjar-se l'àrbitre, l'han rodejat, l'àrbitre ha dit que espereu un moment, ell no ho ha vist, ha esperat que el VAR li digués alguna cosa, ha estat doncs, com 30 segons el joc aturat mentre ell parlava per l'interlocutor amb el VAR, i finalment ha dit, no, servei de porteria. Però a mi m'havia semblat que el jugador, de manera absurda, ha tocat la mà, la pilota amb la mà, dins l'àrea.
5: En qualsevol cas, l'àrbitre ni tan sols del Cerro Grande des del VAR han assenyalat res. La nova Creu Alta ha passat poca cosa més enllà d'això. Ara hi ha un servei de banda d'Òscar Sanz que penja directament al cor de l'àrea. La lluitarà Pere Pons, que la controla. Lateral de l'àrea, continua amb la pilota Pere Pons. Juga enrere per Urri. Urri amb la cama dreta ha perdut la pilota. I serà pilota pel Sabadell al 13 de la primera. Sabadell 0, Almeria 0.
2: De moment atacant el Sabadell tots els 13 minuts que portem de primera part, realment és clara dominador, i l'Almeria que intenta defensar-se com pot.
5: Hi haurà un altre servei de banda que posa en joc ja Òscar Sanz, fa la centrada, salta amb el cap Bonaldo, la pilota queda morta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Sabadell! Ha arribat! A la jornada 3, marca Gioacchini, que se li queda la pilota morta dins de l'àrea petita, i ha rematat com ha pogut per fer el primer gol de la temporada del Centre d'Esport Sabadell. Al minut 14 de la primera meitat, gol del Sabadell. Sabadell 1, Almeria 0.
1: Ara sí, Fiter, ara sí, ha arribat el primer gol de la temporada. Sí. L'hauran de revisar, L'hauran de revisar per un possible...
2: Si no. Del Cerro no intervé, arriba el primer gol de la temporada.
1: Ho estan revisant.
2: Es posa la mà a l'orella d'àrbitre. Jo, evidentment, des del camp no m'ha semblat res. M'ha semblat un xoc fortuit.
1: Hi ha un jugador a terra de l'Almeria que té sang.
5: Ai.
1: De fet, ara veiem la repetició, la centrada és neta, no hi ha fora de joc, no hi ha fora de joc, l'únic que podria haver-hi és... No, no hi ha res, no hi ha res, no hi ha res. no hi ha ni falta. No he pogut veure exactament quin jugador del Sabadell salta.
5: Bonaldo.
1: I en el salt, que és qui fa arribar la pilota a Gioacchini.
2: L'àrbitre diu, per allà, va...
5: Aviam.
2: Bar, ho va mirar el sol.
5: El va veure.
2: El va mirar.
1: L'únic que poden veure és possible falta de Bonaldo en el salt amb el jugador de l'Almeria.
5: Gioacchini està en posició correcta.
1: Sí, sí, sí, no hi ha fora de joc. Fora de joc no n'hi ha. Sí, l'únic que pot interpretar l'àrbitre si hi ha falta o no de Bonaldo, que a mi no m'ho sembla.
3: Bonaldo salta i en aquest salt topa amb el defensa de l'Almeria, Pulido, i aquí doncs és el que hem vist, que Pulido acaba al terra i amb sang. Llavors,
1: i té
3: aquí...
1: sang, diria que li ve de la cella.
3: Interpretem que aquí hi ha hagut un cop i és això el que va mirar el col·legiat.
1: Però no hi ha braç aixecat de Bonaldo, és a dir, no hi ha cop de colze. Ara ho veurem més, ara, més de prop.
3: Ara veurem una imatge que no hem vist abans, perquè abans hem vist les imatges des de l'esquena del defensa de l'Almeria.
1: A veure, Bonaldo aixeca una mica el colze i sense voler-ho topa amb la cara de Pulido.
3: No, de Muñoz, perdó, que era el número 3.
1: Muñoz?
2: L'anula.
3: Sí.
2: Falta.
1: Sí. El colze, no la veiem.
2: Falta i targeta, de veritat.
1: Es treu una targeta groga?
2: Sí, sí. Del Cerro podria estar-se una miqueta tranquil·let i jubilar-se ja.
1: Fite, potser la targeta és excessiva, però la falta existeix. Perquè el que fa Bonaldo és aixecar el colze, sense voler-ho, però aixeca el colze i topa amb la cara de Muñoz, has dit, el central de la Maria.
5: Pulido, no?
3: No, Muñoz, al final. Muñoz. Amb els dorsals.
1: Muñoz, però, doncs anul·la.
3: Jo estic d'acord amb tu, David, que la targeta potser és excessiva, perquè en aquest salt també Bonaldo està saltant amb el central Bonini, hi ha una mica de guerra, no hi ha res amb Bonaldo i Bonini, molt menys, però el braç aquest sí que surt una mica per aquesta lluita que tenen tots dos centrals a l'hora d'intentar la rematada. Jo
1: és
3: crec
1: la història
3: excessiu.
1: De sempre, no? Colzes amunt, els àrbitres s'ho miren amb lupa, i en aquest cas ho veiem, eh? Muñoz té sang que li sortia del nas, li han col·locat cotó fluix i per tant doncs l'impacte és evident i per tant l'anul·la l'àrbitre.
5: No hi ha manera de narrar bé un cop del Sabadell.
2: La lectura positiva és que el Sabadell hi és, és a dir, no sí, és una carrellada, porta 13 minuts atacant i està millor. La lectura que ens haurem d'acostumar és que del Cerro Grande, les dues ocasions que ha tingut dubtes, els dos en contra del Sabadell, i això és una realitat, les mans i aquesta jugada.
1: Muñoz segueix allò una mica groga i ara veig que es recupera.
5: Bé, si marxa... Sí, sí, digues.
1: No, doncs 0-0 i amb polèmica, amb aquest gol anul·lat. Jo, per mi, ben anul·lat, però vaja, sí que és veritat que se li resisteix el gol al Sabadell. 0-0, Sabadell 0, Almeria 0, i recordeu aquesta notícia d'impacte que ens acaba d'explicar el Xevi Soler a la Vuelta, l'abandonament de Tadej Pogacar, com reacciona el gran grup, i suposo que ara notícies de Pogacar no en tenim perquè el teníem a l'ambulància, marxant a l'ambulància amb aquest braç en cabestrell.
4: No en tenim de Pogacar, el que veiem sí que, per exemple, l'equip Movistar fa un pas endavant i es col·loca ara com a controlador, perquè saben que tenen el seu líder. Ara tenen el líder de la Vuelta, que és Enric Mas. Mentrestant, tot l'equip UAE, tot l'Emirates, s'ha quedat per esperar si Tadej Pogacar podia continuar. Marxen amb molts minuts perduts per veure, per acabar l'etapa i decidir quina estratègia faran servir fins ara. Haurem d'estar pendents, sobretot, del seu director, de Machín, o de qualsevol dels seus companys, perquè ens expliquin primer com està Pogacar i com afectarà la carrera.
1: Què deu estar pensant ara mateix Enric Mas, Roglic, Félix Gol, quan donaven la Vuelta per perduda, que no pensaven només que amb el podi, perquè Pogacar sembla indestructible, i que passa de sobte això.
4: Se'l gira molta feina. A part de Primoz Roglic, que ja és un corredor que ha guanyat moltes Vueltes i ja està acostumat, clar, és l'oportunitat d'or per Enric Mas i per Félix Gol, que són dos corredors que no guanyen una general i que estan pogats, no la guanyaran mai, i per poder guanyar una gran volta per etapes.
5: I pels espectadors també, sí. comença una nova Vuelta, perquè fins ara era aviam el podi, a veure què passa.
4: Més ostres. Emocionant, Enric Pol, sí. Però també, home...
5: Òbviament
4: aquesta Vuelta sabrà que l'ha guanyada perquè Pogacar ha tingut.
5: Sí, està clar. I també veure cada dia una exhibició diferent de Pogacar.
1: No, és clar. Bé, i a Pogacar se li resisteix la Vuelta. Recordeu la gran volta que li falta. Ha guanyat 5 tours, té el Giro, però no ha guanyat mai la Vuelta, per tant, es quedarà sense guanyar la Vuelta.
3: I a les nostres xarxes ja podeu veure com ha estat la caiguda de Pogacar. També hi ha imatges de com Pogacar, el que hem comentat, s'intenta aixecar, veu que no pot, i també...
4: No, Marc, la caiguda es veu bé? Es veu quan ell cau?
3: Es veu amb un pla més aeri,
4: més anisal. Molt lluny, no? És
3: que... I és lluny.
4: No l'he arribat a veure bé, la caiguda.
3: Però el que sí que tenim aquests primers plans.
1: Revisa-ho, Xevi, el compte d'X del Tot Gira, a veure si veus algun detall que et crida l'atenció d'aquesta caiguda. Jo crec que l'enganxen pel costat al manillar, tinc la sensació.
3: I, per cert, David, perdona, d'un gol anul·lat al Sabadell, també un gol anul·lat al Betis, per fora de joc s'havia estrenat Parrot, però per molt poquet, per jo diria mil·límetres, gol anul·lat al Betis, per tant 0-0, llevant Betis, minut 17.
1: A la primera divisió, a la segona divisió, també sense gols, tot i que un l'han anul·lat per falta prèvia, un gol anul·lat al Sabadell, de Joaquini, 19 de la primera, Sabadell 0, Almeria 0.
5: Ara intentava l'Almeria progressar per la banda esquerra amb una passada d'Àlex Muñoz. S'ha anticipat Ton Ripoll canviant la pilota a la graderia i veiem Àlex Muñoz amb el nas, vaja, té cotons al nas. Entenem que la sang era d'allà.
1: Sí, sí, el sortia del nas, sí.
5: Sí. Doncs ja està sobre la gespa. Té la pilota l'Almeria. Era Embarba, l'exjugador de l'Espanyol, que intentava marxar de Quadri a Ton Ripoll. No ha pogut marxar de Ton. I serà un altre cop servei de banda per l'Almeria. 20 de la primera meitat de la nova Creu Alta, Sabadell 0, Almeria 0. Farà el servei de banda l'ex Muñoz, directament dins de l'àrea, salta Vesga, salta també en Barba, l'àrbitre xiula falta en atac per una empenta d'un jugador de l'Almeria, pilota per l'equip de Ferran Costa.
2: Ai, no s'entra gaire bé, el gol anul·lat, ara el Sall està una mica grogui, jo crec que no s'esperava això, i seguir igual que abans de l'anul·lació del gol, que estava prou bé, ara l'Almeria també sembla que ha avançat una mica la pressió, mira, la rada ara de Ronaldo, que perd la pilota, és la pròpia àrea, ha intentat-la treure.
5: I la recupera en Barba, que fa una bicicleta, arriba a línia de fons, retalla en Barba, la passada al punt de penal, l'aconsegueix refusar bé Òscar Sanz, té la pilota Miqui Codina, el seu propi corna, la treu d'aquí, aplaudiments de la nova Creu Alta, i ara... Tot i que no està patint...
2: És... Però ha girat
1: sí.
2: Això.
1: Sí. Sí. Ha fet mal l'anul·lació, eh? És curiós, eh? Però...
2: Sí. I també li ha donat ales a l'Almeria, no?
1: Que tot i així no ha xutat a porteria encara, eh, l'Almeria?
5: Bé, un cop de cap també la met, però com si no hagués estat, perquè l'ha blocat Foli, però anava fluixíssim.
1: Sí, tens raó. Una rematada a porteria de l'Almeria, dues del Sabadell, una entre els tres pals, la possessió ser... igualada.
2: Dèiem que hi havia poca entrada i tal, a mesura que han anat avançant els minuts és que hi havia moltes cues, el Sabadell evidentment no ha acabat les obres, el camp encara està en obres, hi havia cues que jo no hi havia vist mai per entrar al camp, i ara, excepte un sector on hi ha l'afició de l'Almeria i allà, la resta del camp està ple, eh? Jo crec que hi ha 10.000 espectadors sobrats.
5: Veurem al descans l'assistència, mentrestant hi torna l'Almeria per la banda dreta. Ara és l'equip de García Pimienta, per cert, l'entrenador de l'Almeria. Qui té més la pilota, una centrada dins de l'àrea, l'acaba refusant Òscar Sanz. I ara és Pulido qui endarrereix per Andrés Fernández. Veteraníssim porter, 39 anys, en farà 40 aquest mes de desembre. Ara juguen amb l'Almeria. Pulido fa la passada en llarg perquè la lluiti Miguel... Acaba guanyant la pilota Miguel, compta Perill, la té Melamed dins de l'àrea, Melamed cau, res. Res de res, res de res. Melamed.
2: No m'ho ha semblat, però amb Del Cerro mai cantis victòria fins que...
5: Ostres, si xiula... S'hauria d'haver la repetició, però a mi m'ha semblat...
2: Ah, no,
5: estaven lluitant tots dos, res de res.
2: De fet, n'hi ha protestat, Melamed.
3: A sala d'imatges, per dir-ho així, no sembla gran cosa. A falta d'una repetició més clara, però en directe no ha semblat res, tampoc.
5: Va, que hi torna el Sabadell, Miqui Codina, línia de fons, fa la centrada, ha de posar la bota a la defensa de l'Almeria, encara per ell, xut de Miqui Codina, la passada al punt de penal, i havia fora de joc. Sí,
2: sí, molt clar, perquè s'havia quedat enganxat després de la jugada de Miqui Codina i Joel, però bé, ara reaccionant bé el Sabadell, intentant tornar a trepitjar-hi i tornar a reconnectar-se al partit, que és important, eh? De moment, la lectura positiva amb 23 minuts, és que dèiem, l'Almeria, un equip que va estar a punt de pujar a primera divisió, el Sabadell acaba de pujar, i igual que va passar al camp de l'Esporting, igual que va passar al camp del Castelló, no es nota i no diries qui és el recent ascendit i qui és el que lluitava per primera.
1: El calendari, l'inici de temporada del Sabadell, és de nivell, Gijón, Castàlia, avui l'Almeria a casa, i després Còrdoba, que ja seria, diguem-ne, un rival en principi més assequible, tot i que és un dels que també pot aspirar a playoff, però vaja, a l'inici de temporada
2: i
1: després Mallorca, exacte, i després de jugar a Còrdoba contra el Còrdoba a casa, Mallorca-Sabadell el 12-13 de setembre, en cap de setmana que encara no tenim horaris definits.
2: Que espero que surti entre avui i demà. Jo pensava que els de la Lliga treballarien dissabte, veig que no.
1: Suposo
2: estaven
1: que
2: esperant,
1: per la Champions,
2: Exacte, ja, però ja han sortit, els horaris de la Champions ja han sortit avui. Per tant, ara
1: no
2: ja
1: t'estranyi que sortiu aquesta tarda o demà al matí.
2: I per això et deia, confio en que treballin el cap de setmana.
1: Acostumen, quan hi ha sortejos de Champions i això, el mateix cap de setmana treuen ja horaris. Per cert, 0-0 a la nova Creu Alta, 24 a la primera. 0-0 també a la primera divisió. El partit ha començat a les 5, per tant també estem al minut 22
3: ara 22, mateix.
1: Una mica
3: continua l'empat a 0 entre Llevant i Betis. Hem dit abans, se li ha anul·lat un gol per fora de joc a Parrot i Marc Bartra, el central del Betis, ha tret una situació d'atac del Llevant sota pals. Per tant, 0-0, però amb bones ocasions per tots dos equips. També 0-0 a Ipurua, minut 25 en aquest debut de la Lliga F entre l'Eibar i l'Espanyol.
1: Demà a les 12 debut el Badalona, avui Manu farà el camp de l'Atlètic Club a l'Ezama, i a la tarda, 7 de la tarda, el Barça s'estrenarà al Johan Cruyff, el partit contra el Tenerife.
5: A la nova Creu Alta, falta perillosa favorable a l'Almeria, una falta clara. Ferran Costa, que s'està començant a inquietar.
2: Sobretot en català, està enfadat en català perquè ha perdut aquesta pilota, no l'ha tret bé, l'ha regalat, diguéssim, l'ha tret d'anar fora i no li ha agradat gens a Ferran Costa.
5: Està enfadat, eh?
2: Sí, sí. Es nota els que són nous, que encara no coneixen aquestes coses del Ferran. O sigui, jo quan he vist el que feia ahir català, que no passa res, però és una de les coses que no li agraden al Ferran. I, per tant, s'ha endut l'esbroncada.
5: Doncs ara perilla amb aquesta falta favorable d'Almeria. Cap a la zona de tres quarts, una miqueta més endavant, la picarà en Barba, que ho farà directament per sobre del travesser de la porteria de Fuoli. Bastant optimista en Barba, tot i que algun gol li hem vist així. Serà, doncs, pilota pel Sabadell. Som ja al 25-26 de la primera meitat.
2: Ara que deia abans el David, no?, el mercat, que es tanca el dia 1, jo crec que hi ha més preocupació al Sabadell de que no ens prenguin algú que no pas de fitxar jugadors.
1: Si no marxa ningú, no arribarà ningú més?
2: Jo crec que faltarà un mitja punta.
5: Arribarà...
2: I un porter.
5: En principi, arribar, ho vam explicar la setmana passada, Àngel Baena, aquell jugador que està a la primera divisió de Polònia, i també es parlava d'un porter...
2: I un mitja punta.
5: I un mitja punta. Per tant, veurem. També estava pendent de Miguelete, que en principi havia de sortir com a cedit.
2: Sí, de fet, no, crec que no està convocat avui, no? No tinc la llista, perquè no està ni convocat.
5: El compte ara, la centrada... Sí que està convocat, Miguelete, passa.
2: Sí?
5: Sí. Mira. Ton Ripoll fa la centrada un altre cop, desviadíssima. Ho ha intentat el Sabadell amb centrades de l'àrea, que és com de moment està generant més perill. Però falta que arribi alguna ocasió.
1: Falta el gol i la narració del Ripo, que s'està fent pregar. Ai. On sí que hi ha gols és a primera. S'avança el Llevant contra el Betis.
3: Sí, s'avança el Llevant a la sortida d'un córner. Aquí no s'ha de revisar res, no com a la nova Creu Alta. Dela ha rematat bastant sol una centrada de córner, com dèiem. Per tant, minut 25 ja de partit. Llevant 1, Betis 0.
5: A la nova Creu Alta, sense gols. 27 de la primera, punta llarga d'Urri. La baixa amb el cap l'Almeria, intenta saltar també per a Pons, ara és per Bonaldo, Bonaldo amb Miqui Codina, endarrere és per Bonaldo, una mica de calma al joc, té la pilota Urri, a l'almi al mig del camp. La controla el capità del Sabadell. Bonaldo, que recordem, ha vist targeta groga, la primera i única del partit. Quadri, un altre cop Bonaldo, comença a estirar la pressió l'Almeria, pilota per Fuoli... que se l'ha de treure de sobre, salta també per a Pons, la controla bé Joel Priego, la passada ara sí que és bona, compta perill, avança des de la banda esquerra Miqui, Miqui fa la passada al punt de penal, s'anticipa la defensa de l'Almeria, s'anticipa Bonini perquè estava Gioacchini a punt per fer la rematada.
2: Sí, crec que era per a Pons, no?, al final el que feia la jugada per aquella banda. Bona combinació del Sabadell, traient-se de la pressió, és atrevit, és, ho hem dit sempre, la senyal d'identitat de Ferran Costa se li veia la temporada passada i se li veu aquest any a Segona Divisió.
1: El que dèiem a Gijón i a Castalia, que avui també està tenint davant d'un dels grans de la categoria, davant de l'Almeria, de García Pimienta, del Pimi, el tècnic català. 28 de la primera, empat a 0. Deixeu-me que parli un moment de futbol sala, perquè avui és dia de finals de la Copa Catalunya. S'acaba just ara mateix a Santa Coloma, al pavelló 9 de Santa Coloma, la final femenina d'aquesta Copa Catalunya, que jugaven Rubí, equip de Segona Divisió, i les Corts, equip de la Primera Divisió. Roger Sarraqueta, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I ja tenim campiones.
6: Sí, les Corts Ubae, campiones de la Copa Catalunya 2026, amb una victòria per 1-5 que s'ha produït pràcticament a la primera part, amb gols de, bueno, Paula Guix, etc. I bé, ha estat un resultat una mica contraproduent, ja que ha començat guanyant el Rubí 1-0 i bueno, ha hagut de remuntar bastant bé l'equip de les Corts.
1: que acaba guanyant 1-5 i s'endú de nou aquesta Copa Catalunya, que si no tinc mal entès, Roger, ja van guanyar la temporada passada, per tant tornen a guanyar aquest títol les jugadores mamuts, jugadores de la primera divisió.
6: I en total és la tercera que guanya.
1: Fantàstic, Roger, deixem anar a buscar protagonistes. Més tard, 2:15, es jugarà la final masculina, que és tot un clàssic, el que jugaran el CatGas Santa Coloma, l'equip anfitrió, davant del Barça de Javi Rodríguez. De moment, les Corts celebraran el títol de campiones de la Copa Catalunya femenina de futbol sala. Ens quedem a la nova Creu Alta, arribant a la mitja hora de joc, sense gol, Sabadell 0, Almeria 0.
5: I ara, pausa d'hidratació. Arriba el minut 30 de la primera meitat.
2: Necessària, fa molta calor avui a Sabadell. Gran part del camp està tocant-li el sol de cop, diguéssim.
5: Han regalat gorres de la Lliga, d'aquestes de color beix, perquè, menys la tribuna, i pel que està tapada, la resta és...
2: insolació, sí. La gent que s'hi
1: rem borra... Avui apreta, avui apreta. Sí, avui és dia de calor a tot el país. Mira, amb el joc aturat...
2: Tradicional, de 5 de la tarda, de tota la vida.
1: Del clàssic, de sempre. Abans no patíem tant amb la calor, a 5 de la tarda, ara sí. 0-0, amb pausa d'hidratació a la nova Creu Alta, a la mitja hora de joc. Deixem-me que passi de nou per la volta. Recordeu amb aquesta notícia d'impacte l'abandonament de Tadej Pogacar, forta caiguda, quan faltaven uns 30 quilòmetres per meta, avui una etapa plana, de transició, sense dificultats. Demà dia d'etapa una mica més complicada, perquè demà sí que hi ha arribada en alçada, a l'Alta Aitana. Però, Xevi Soleno, si tenim més detalls d'aquesta lesió, d'aquest problema físic que li ha impedit a Pogacar seguir en cursa amb aquest braç esquerre molt adolorit.
4: Tenim més detalls de la caiguda, perquè sí que hem pogut veure ara un plano aeri on es veu perfectament què és el que ha passat. L'he vist potser 20 vegades des que hem parlat, i la veritat em costa molt d'entendre el que fa Tadej Pogacar, que marxa per la banda esquerra de la carretera, a priori en línia recta, de cop i volta es desvia moltíssim cap a dintre, és quan empeny a un corredor que crec que és del Jumbo o de l'1X, que són els que tenen el mallot groc. La maniobra de Pogacar és realment molt temerària, no sembla que hi hagi, potser hi havia alguna pedra que nosaltres no hem vist, però gairebé podríem dir que la caiguda, bona part de responsabilitat la té ella. A partir d'aquí cau el corredor del Bisma, ell li vol passar per sobre, però el que fa és donar una tombarella i es fot una patacada tremenda. Si podeu, mireu el vídeo de la caiguda des de dalt i es veu claríssim. A més, és molt reconeixible perquè va amb el mallot vermell de líder, i per tant es veu una traçada molt estranya de Pogacar, que canvia la direcció, empeny a un corredor del Bisma, fa que caigui aquest corredor del Bisma, i darrere seu cau Pogacar i molts altres corredors.
1: Bé, és el que dius tu, potser hi havia algun objecte a la carretera que ha volgut esquivar, i és clar, quan estem parlant d'un gran grup on les distàncies a vegades entre corredor i corredor són tan estretes, evidentment un canvi en la traçada és el que pot originar caigudes com aquesta, i ell és qui s'ha endut clarament la pitjor part, perquè no sé si hi ha algun altre corredor. Jo no l'he vist, no m'ha semblat que estigués tan afectat. Ell és qui s'ha endut la pitjor part, clarament.
4: És que, de fet, només han caigut... han arribat a caure 4, dos d'ells han tornat molt ràpid. Després hi ha un que, vist des de dalt, és bastant difícil, però diria que és el campió de Noruega, que, si no m'erro, continua en cursa, o sigui que només és Pogacar, si és que l'estic tornant a veure... Jo crec que només és Pogacar el que ha abandonat.
1: A 14 quilòmetres, per cert, pel final d'aquesta etapa plana, com tenim ara mateix l'etapa?
4: Doncs un escapat que ha provat la frontura en solitari és el basc Xavier Miquel Parren, que té 17 segons sobre el gran grup, controlant els equips dels sprinters per intentar un dia més a Matthew Brennan, el corredor del Bisma, com a gran favorit.
1: Recordeu, en futbol, primera divisió, està guanyant el Llevant, perd el Betis, Llevant 1, Betis 0, ha superat també la mitja hora de joc. A la Lliga F està debutant l'Espanyol, ha començat ja oficialment la Lliga F, és el primer partit, Eibar 0, Espanyol 0, partit que també ha començat a les 5, que arriba el 33 de la primera, i a la nova Creu Alta s'acaba la pausa d'hidratació, de moment sense gols, el 0-0 clàssic.
5: Sí, ja portem uns quants minuts. Mira, 180 més 33, doncs fem la suma, 213 minuts.
2: T'he vist petit,
5: però perquè estava parlant i calculant a la vegada, Fiter. 213 minuts sense gols, ni a favor ni en contra. I la bona notícia és que el Sabadell està més a prop de veure un gol a favor, almenys és el que ens ha deixat durant aquests 213 minuts, que no pas en contra.
2: Sí, estem veient bé els moviments a davant. Mira, ara novament Nico torna a recuperar la pilota.
5: La passada Gioacchini per Joel Priego, intenta endur-se la pilota, no ho aconsegueix, l'acaba caçant Urri. Urri a la zona 3 quarts, juga enrere per Miqui Codina. Li deixa Urri, que se l'emporta com pot per Bonaldo. Bonaldo buscant a Pere Pons, ha caigut, ha de ser falta, l'àrbitre no ho indica.
0: Ara ha acabat tocant la pilota en última instància amb Miqui Codina. Serà servei de banda per l'Almeria.
2: Però bé, el partit està controlat del Sevilla, o sigui, concedeixes molt poc. És una mica el mateix guió que hem vist les dues primeres jornades.
0: És que és el mateix.
2: Però amb una mica més de presència a l'àrea rival, que és el que s'espera quan jugues a casa. És a dir, el Sevilla fora, diguéssim, està una mica més defensiu. En canvi, avui realment ha trepitjat àrea. Hi ha hagut el gol de la jugada anul·lada, però hi ha hagut trepitjades d'àrea importants. Per tant, jo crec que està fent el partit que vol fer el Sabadell. I això hauria de ser targeta groga. Mira, molt bé, Urri. Molt bé, Urri.
0: Que llest ha estat, sí, perquè ha volgut treure de forma ràpida una falta. Melamed estava al davant. Urri ha picat sabent que la pilota impactaria en Melamed i, per tant, l'àrbitre li ensenya la targeta groga al jugador de l'equip andalús.
2: Bon control de Ton Ripoll.
0: Control
2: també,
0: de Ton
2: molt bé,
0: Ripoll, ha caigut. Falta. Falta clara. Ton Ripoll, que és un dels pocs jugadors que estava amb el Sabadell a la segona federació.
2: Ell i Urri.
0: I aquí els tenim.
2: Titulars els dos a la segona divisió.
0: Ara havia picat ràpid la falta de Ton Ripoll. L'àrbitre diu que s'esperi, que ell posa ordre. I ara servirà aquesta falta pel Sabadell.
3: Per cert, que tot això que comentava el Xavi de Pogacar, també hem compartit la imatge a les xarxes per si algú vol veure més detalladament la caiguda de l'eslové.
0: Doncs serà falta. Ton Ripoll és un dels... Vaja, almenys Ferran Costa estem veient que el seu 11 canvia poc i utilitza gairebé sempre els mateixos homes. La centrada de Ton Ripoll al punt de penal, salta amb el cap la defensa de l'Almeria i torna el Sabadell. Quadri, quadri per Ton Ripoll una altra vegada. La passada al segon pal per Gioacchini, salta abans Andrés Fernández, bloca la pilota i ja juga per Bonini. Bonini amb Àlex Muñoz. Puntà llarga, buscant a Miguel, res de res.
2: És que la pilota no li dura gens a l'Almeria. Sí, això també és mèrit del Sabadell. Mira, una dada significativa és que en els dos partits de jugats fins ara, el públic va acabar xiulant el seu equip com culpant-lo de que no pogués gairebé trenar cap jugada. I això és perquè el Sabadell és un rival que li costa molt jugar-li.
0: Puntà llarga de Foli, buscant a Gioacchini, ha posat el cap Pulido i torna al Sabadell, Pere Pons. Aquesta és bona per Miqui Codina, el lateral de l'àrea, fa la centrada, la pilota es passeja, no! L'ha acabat rematant Ton Ripoll, l'ha tocat com ha pogut Gioacchini.
2: I en fora de joc, Gioacchini.
0: En fora de joc.
2: Però la rematada de Ton Ripoll era correcta.
0: Una altra arribada al Sabadell.
2: Bé, bé, bona jugada ara, la centrada de Miqui Codina, que dona molta...
1: Gioacchini en fora de joc, però déu-n'hi-do l'errada també, Fite, perquè té tota la porteria per ell i l'envia a les mans del porter.
0: Arriba a rematar?
1: Sí, sí, sí, la toca, però directament allà on està el porter, a les seves mans. Però sí, estava en fora de joc.
3: Qui sí que ha rematat bé és el minut 34, és Marc Bartra, que fa el gol de l'empat pel Betis, per tant ja estem a punt d'arribar al 35, llevant un, Betis 1, ha marcat el català Marc Bartra.
2: Ell juga amb tres centrals i dos carrilers. Val? Una defensa de cinc, que és molt traicionera, perquè tu et pots semblar que jugant cinc defenses pot ser un plantejament defensiu, fora de casa, diguéssim, els carrilers no pugen tant, però en canvi avui aquí a casa, que juguen, fixa't Miqui Codina com ha arribat a dalt i com Ton Ripoll acaba rematant això, i aquí està la clau, que és on rematen o on juguen els carrilers.
0: I ara el partit, mira, l'àrbitre ensenya una groga a Gioacchini per protestar.
2: Per protestar una falta, sí, semblava falta.
0: Sí,
2: abans
0: l'àrbitre no ha assenyalat una jugada a favor de l'Almeria, es queixava molt Nico Melamed, hi ha hagut una altra trompada, en aquest cas ha rebut Gioacchini, que s'ha queixat, i una altra groga pel Sabadell, la segona.
2: Ja poden ser segona federació, primera federació, segona divisió, que els àrbitres són igual de justets, per dir-ho finament.
0: És la, si no m'equivoco, onzena groga que veu el Sabadell en
1: 11
0: tres jornades.
1: Ja, en tres jornades?
0: Sí, perquè abans de començar aquest partit n'havia vist 8, no, doncs la desena. Perquè amb la Bonaldo està en la novena i aquesta de Gioacchini la desena. És l'equip que més grogues ha vist de tota la categoria.
2: De fet,
0: Hi ha dos jugadors amb dues grogues. Un és Edgar, que no està jugant, i Òscar Sanz també té dues.
2: I ara jo crec que Nico l'altre dia també és la segona per Nico.
0: Doncs sí, tens raó, mira.
1: A veure, té dues lectures, això, que evidentment es carrega el Sabadell, però de l'altre, que és un equip que mossega. I jo crec que la segona divisió has de mossegar.
2: Sí, sí.
5: No, això és el que vol Ferran Costa, segur.
2: I que, a més, la gràcia és que tinguis plantilla, per mira, si t'has de perdre un partit per acumulació de targetes, te'l perds. No passa res.
5: Ja entrarà un altre.
2: Exacte.
5: Perquè l'Almeria, de moment, està fent ben poca cosa. El 39 de la primera, 6 més l'afegit, que serà una miqueta llarg entre la posa d'hidratació, el bar... El cop aquell que s'ha endut era Àlex Muñoz. 3 minutets ben bons tindrem segur. Ara el servei de Català, que ha estat dolent, l'acaba refusant Català, els peus de Joaquini, amb qualitat, posa la bota a Àlex Muñoz.
2: És 0-0, però aquest 0-0 als punts, diguéssim, si això fos un altre esport, seria pel Sabadell, sens dubte, eh?
5: És que és un partit, són partits molt similars, potser el millor dels tres, dels que estem veient.
2: Ofensivament, segur.
5: Però sempre aquest patró d'ocasió molt clara, o penal fallat o gol anul·lat cap al minut 30 de la primera meitat. I el Sabadell sempre acaba millor que el seu rival. Ara punta llarga d'Andrés, intenta baixar-la en barba, la controla Miquel Vesga, la passada cap a la banda dreta per Miguel, compta per ell, Miguel prova el xut, desviadíssim. I aquesta diria que ha estat la més clara de l'Almeria.
2: Sí, li ha demanat perdó a Bonaldo perquè s'ha equivocat en l'entrega i ara està demanant perdó als seus companys. I per sort pel Sabadell, Miguel ha sigut un gana i ha volgut acabar ell sol la jugada.
5: Doncs arribem al 40, surten ja 5 jugadors del Sabadell escalfar, bastant habitual. Ferran Costa sempre envia jugadors a escalfar abans que s'acabi la primera meitat. Ara fa Foll una puntada llarga, salta amb el cap Pere Pons, intenta lluitar-la Joaquini, que està tot arreu, és un corcó, la deixa passar Miqui Codina, banda pal Sabadell.
2: Per això és el que més li agrada a Ferran, del davant, digues, perdona.
1: No, anava a dir que no li han comentat el mèrit al Ripoll, que hem pogut comprovar amb el gol anul·lat que està preparat per narrar els gols.
5: Tota la setmana en silenci.
2: Per ell no serà, no?
1: És que si anem sumant 0-0, a veure si s'oblidarà de com es narra un gol.
5: Em desentrenaré.
1: Però has estat al nivell, eh? Has estat al nivell.
5: Ara, que no triguin molt més, perquè llavors s'oblidarà la veritat.
1: No, és que l'altre dia m'ho deia en conya a la redacció, Fiter. Diu, ostres, és que a veure si no narraré gaires gols a segona. Home, no, ja arribarem.
2: Va gastar tanta energia a l'ascens...
1: Ho va deixar tot.
2: Això és com acaba, Ripo, no pateixis. Això és com acaba. Mira ara.
5: Mira, Joaquini, la pilota per Ton Ripoll. Aguanta la pilota de Ton per Urri. Continua Urri, ara està combinant bé el Sabadell. Urri intenta lluitar la pilota. Aquí se l'acaba enduent. Va a terra Àlex Muñoz. Se l'acaba... quedant l'Almeria i compta que vol sortir al contraatac, que és Melamed que tira la sotana. Molt bé, Català, ara sí. Envia la pilota. Res, a l'altra punta del camp. Pilota per l'Almeria.
2: Aquest és un exemple clar. El Sabadell estava en una jugada de contraatac, et poden agafar a l'esquena perquè tenies molts efectius i fixa't que havien recuperat i que havien cobert entre Òscar Santi i Català.
1: El 42 de la segona, Sabadell 0, Almeria 0, no hi ha moviments a primera, empat a 1, llevant un Betis 1, tampoc hi ha moviments a la Lliga F, Eibar 0, Espanyol 0, i a la vuelta, Xevi, encara tothom impactats per l'abandonament de Tadej Pogačar per aquella forta caiguda, som a 5 quilòmetres del final d'aquesta etapa, que s'hauria de decidir l'esprint i que està sent accidentada, eh?
7: Sí, perquè ha tornat a haver-hi una caiguda, entre altres, l'home fora de la general de la NSN, l'equip d'Andrés Iniesta, Jan Hirt, però sembla que tots han pogut continuar. Moltes caigudes en un dia que a priori havia de ser plàcid. 5 pel final, encara esparren amb uns metres, però tot a punt per l'esprint en aquesta setena etapa.
1: Ja us aviso, ara quan arribem al descans a la nova Creu Alta, trucarem el Fletxa, a veure com ho ha vist aquesta caiguda de Pogačar i també el que significa amb la notícia d'impacte, l'abandonament del que era únic favorit a guanyar aquesta volta, i que quan li treia el segon, Xevi...
7: 3.50.
1: 3.50, imagina't.
7: Enric Mas, sí, sí.
1: A la tot just vuitena etapa de la Vuelta, eh? Una autèntica bogeria. Bé, ens quedem a la nova Creu Alta, a 2 per arribar al descans, més el que vulgui afegir l'àrbitre.
5: Ja ha hagut un xut molt llunyà d'Òscar Sanz, que estava sol, realment ha fet bé en provar. La rematada, però, no ha estat gaire bona i ha marxat desviada. Ara veiem a Nico Melamed sobre la gespa. Crec que s'està posant bé la bota.
2: Clar, estava intentant perdre temps al porter, però clar, l'àrbitre ha de començar a comptar. Sí, això dels segons és una mica enganyifa aquesta temporada, eh? Perquè recordem que l'àrbitre comença a comptar 5 segons quan l'àrbitre creu que el porter comença a estar disposat o el servei de banda a fer-se efectiu. Llavors, ostres, si realment la intenció és que no perdin temps, en general, no dic ara, dic en general pel que s'ha vist aquestes primeres jornades. Els hi segueixen prenent el pèl igual.
5: Doncs arribem al 44.
2: I ara... Ara, tota aquesta estona que hem estat parlant és la falta.
3: Sí, sí,
2: no, i l'àrbitre no té cap intenció encara de començar a comptar res, estan allà tranquil·lament, posant la pilota. O sigui, tot això, aquí no es guanya res. Ara xiula que es pugui llançar la falta, però ni compta ni res.
5: Doncs picarà la falta en barba, aixeca la mà dreta, la pica en barba, el segon pal passadíssima, la jugada és assajada, l'acaba refusant bé el Sabadell, que vol sortir al contraatac, avança a metre Joel Priego, ha caigut, no hi ha res, un altre cop pilota, parla Almeria, Miguel, bona acció tècnica de Miguel, ell sol contra 7 jugadors del Sabadell i evidentment l'acaba perdent.
2: Molt bé, Uri.
5: Miqui Codina, puntada llarga, buscant a Joel Priego, arribarà la pilota als peus d'Andrés Fernández i de seguida veurem el temps afegit. Pilota ja per la defensa de l'Almeria i jo crec que ja tots dos equips signant arribar al descans amb aquest resultat.
2: És un partit que la calor també els afecta, és a dir, realment...
1: Sí, es nota, es nota.
2: És a l'altura de temporada que estem, estem encara al mes d'agost. Però
1: ho estem veient a tots els partits, ho estem veient, per exemple, a la ciutat de València, el ritme no és el d'un partit de primera divisió, la calor afecta, ho veiem també fins i tot a Ipulua, on està jugant l'Espanyol a la Lliga F.
2: La preparació és la que està pensada a llarg termini, no de rendiment immediat, per entendre'ns.
5: Ara reclamen una falta sobre
2: Uri. 6
5: d'afegits.
1: 6 per què tants?
2: El VAR, no? Igual al VAR...
1: Sí, però igualment... És veritat però... que en Muñoz, quan l'han estat atenent després del gol anul·lat, hi ha hagut una estona de pausa, però vaja, tant com 6
5: minuts... Em sembla molt,
1: Jo hauria dit 4, però 6 sí. Em semblen molts.
5: Que mira, fite aquí, deures pel Sabadell, que és el marcador encara no surt quan passa els 45.
2: Sí, ho vaig preguntar i em van dir que era una cosa de Ferran Costa. M'ha dit, no preguntis, això ho vol Ferran Costa. I vos, si Ferran Costa...
1: Vols dir que cada club pot decidir si ho fa o no ho fa?
2: Sí, jo entenc que sí.
1: Mira, l'altre dia al Camp Nou, el Camp Nou dijous, el marcador va seguint davant.
5: Pues no, aquí... A més, a Castàlia i al Molino no ho vam veure.
2: Sí, sí, doncs aquí separat.
5: Ferran Costa està per sobre de...
2: El que digui Ferran Costa, soldats de Ferran Costa.
5: Que ha sortit Ferran Costa a l'escalfament, aplaudint, home, i la nova ciutat més que els jugadors.
2: És l'estrella de l'equip, realment. És a dir, aquest equip, l'estrella és el seu entrenador. Vaig dir que hi ha Urri, que hi ha Quadri, però l'estrella clarament és l'entrenador. I a més, les seves rodes de premsa són...
5: Vaja. Si hi haguessin samarretes de Ferran Costa, els nens es comprarien la samarreta de Ferran Costa.
2: De fet, el Full Gas, que és aquest eslògan que s'utilitza, aquest claim, és una mica la frase de Ferran Costa, Full Gas.
5: Es van fer samarretes amb això.
2: Sí.
5: Doncs ha jugat ja minut i 20 segons d'aquest temps afegit en la primera meitat. Té la pilota el Sabadell, Miqui Codina.
1: Per cert, tot això, entrarem de seguida Xevi Soler a l'últim quilòmetre d'aquesta etapa de la Vuelta, la vuitena, que es decideix a l'esprint, oi?
8: Sí, que ara ja hi ha tot el grup agrupat. D'aquí un quilòmetre, 300 metres, veurem qui guanya aquest esprint a la setena etapa.
2: Mare meva.
1: Què xiula el públic de la nova Creu Alta?
2: Perquè aquest àrbitre, en lloc de portar pistoles, porta targetes i ara groga per protestar a Quadri per una falta claríssima que li fan. I li agrada, doncs mira, és un senyor que havia nascut a l'oest, al Far West, i disparar. Mare meva, tu.
3: Bastant clara la targeta Quadri, he de dir, perquè no...
2: No, pots... bastant clara la falta, digueu bé.
3: No, també, però...
2: No, home, no,
3: però és molt clara la targeta, si no te la xiulen, home, no et pots aixecar i enviar a dir de l'àrbitre. És una realitat.
2: Si et foten una hòstia i no te l'assenyalen, t'emprenyes. La culpa és d'aquí, no ha vist que t'han fotut una hòstia, no fotem. No culpem a la reacció, culpem a l'acció. L'acció és una falta que l'àrbitre aquest està mirant...
1: La falta prèvia és molt dura, sí.
2: Clar, està mirant la creu alta. Mira que maca, quanta gent que hi ha aquí la creu. Ah, t'han tocat, no m'ho he vist, perquè estic despistat. Perquè sóc així de dolent, tot i que estigui a segona divisió. No fotem, home. Perdoneu.
1: L'escombra, el fa caure a terra i és una falta molt dura.
5: Sí. Uf, ara...
2: És molt dur, és que l'àrbitre és molt dur.
5: Que s'acaba d'endur Bonaldo.
2: I li ensenya la groga per les protestes.
1: Un segon, m'entorno a la vuelta perquè hi ha sprint, però de nou amb caiguda.
8: Una caiguda a l'esprint, queden només una vintena de corredors per fer aquest sprint. Mats Pedersen, de moment, que sembla que és el que marxa en primera posició. Jordi Meus, Mats Pedersen o Brian Cocard. Jo crec que Brian Cocard, al final, el corredor del Cofidis, és qui ha posat la roda al final, però un munt de corredors que queden tallats per culpa de la caiguda. Veurem si algun està molt afectat. No ho sembla, hi ha alguna al terra, però no sembla que hi hagi molta afectació.
1: Però què ha passat avui, Xevi, amb tantes caigudes?
8: A veure, les sprints són més normals, perquè a vegades això pot passar, perquè les sprints sí que te les jugues
7: res, amb el canto d'un duro, les anteriors, realment, però sobretot
1: no,
7: la de Pogacar,
1: no ha estat un traçat, no ha estat un circuit avui que diguis, home,
7: no.
1: Tenia dificultat o el vent ha bufat molt
7: amples,
1: fort, no és el cas.
7: Molt
1: és
7: ben dir, asfaltades.
1: Jo no sé fins a quin punt, amb la caiguda de Pogacar, entra el pànic també entre els corredors i... No sé, però vaja, dos caigudes, oi?
7: Aquesta tres, de l'esprint. Tres caigudes.
1: Hi ha la Pogacar, la posterior...
7: La posterior que hi ha hagut afectat, per exemple, Carlos Rodríguez o Jan Hirt, i la de l'esprint, que també hi ha hagut molts corredors afectats per aquesta caiguda.
1: Ara estem veient la repetició, però a veure si podem confirmar 100% qui ha guanyat.
7: Sí, des de l'helicòpter es veurà millor. Ara era Mats Pedersen, Jordi Meus és el del mig, però crec que Brian Coquart, aquest de l'esquerra,
1: sí.
7: Jo diria que Brian Coquart és qui fa el rush final, posa la roda i guanya l'etapa.
1: Molt bé, ara de seguida saludem el Fletxa, que ens valori aquest abandonament de Tadej Pogacar, però abans busquem el descans a la nova Creu Alta. Quan queda pel descans?
5: Doncs dos, més un extra que ha afegit l'àrbitre per aquesta caiguda de Bonaldo, que no li ha passat res greu. Per tant, arribarem fins al minut 52 d'aquesta primera meitat, en falten 3.
2: L'àrbitre és molt dolent, no perquè hagi perjudicat el Sabadell, perquè justament el gol dius que està ben anul·lat, però és que ja ha donat gol. Per tant, si no arriba a ser pel VAR, també es menja la falta. Sí, li han posat del Cerro Grande perquè l'àrbitre, de veritat, està absolutament perdut. La groga que li ha ensenyat ara el jugador de l'Almeria, si no arriba a protestar al públic, perquè ha tardat un munt, diu, hòstia, m'estan protestant, vinga, va, l'ensenyo. Si veus que és un àrbitre que ha perdut els papers absolutament. És a dir, insisteixo, i no perquè hagi perjudicat el Sabadell, perquè, com heu dit, l'àrbitre ha donat gol. És el VAR qui li ha corregit, perquè no ha sigut capaç de veure tampoc l'acció més important del partit.
3: On ara sí que hi ha descans, perdona, Ripo, és a Ipurua, Eibar 0, Espanyol 0, i el Ciutat de València es torna a avançar el Llevant, error en passades enrere del Betis, que aprofita per Deli, amb un Álvaro Valles, que també estava una mica fora de posició, per marcar fàcilment des d'uns 40 o 35 metres. Bon gol de Bardelli, que torna a avançar el Llevant, Llevant 2, Betis 1.
5: A la nova Creu Alta tindrem servei de banda favorable al Sabadell, el farà efectiu Òscar Sanz, dins de l'àrea, Òscar Sanz, la pilota al punt de penal, salten tots, se l'acaben duent al Sabadell, però ha fet falta Urri, falta clara, empenta sobre en Barba, i no, que s'acabi ja la primera meitat, perquè portem uns minuts i estem bé més faltes que futbol.
1: Per cert, la possessió la guanya per poc el Sabadell en aquesta primera part, 53%, 47% per l'Almeria, ha xutat més l'Almeria, 3 xuts a porteria, un entre els 3 pals. Perdó, no, ha xutat més el Sabadell, 6 vegades a porteria, un entre els 3 pals, i ha xutat 3 vegades a porteria l'Almeria, una entre els 3 pals. Moltes grogues, 3 grogues al Sabadell, 2 a l'Almeria.
5: Déu-n'hi-do.
3: I el Ciutat de València és un festival. Torna a empatar el Betis, marca Rodrigo Riquelme, s'havia avançat amb el 2-1 al Llevant, el temps afegit, i Rodrigo Riquelme també el temps afegit, fa el 2-2.
2: Aquest partit el hauries de narrar a Ripo. Vols fer gols?
5: Sí, noi. Ah,
2: hòstia, aquí no.
1: Els han pres els gols.
5: No hi ha manera, no hi ha manera. I ara és que no està ben ni gols ni futbol.
2: No hi ha futbol. I l'àrbitre està xulant falta constantment.
5: Ara ja, noi. Mira, va, ja era hora. Final de la primera meitat de la nova Creu Alta. Hem cantat un gol, però no ha valgut. Havia marcat el Sabadell sense gols legals a la nova Creu Alta. Sabadell 0, Almeria 0.
1: Bé, doncs de moment sense gols. Veurem si la segona part arriba finalment al gol oficial, el primer de la temporada, el Sabadell davant de l'Almeria, Sabadell 0, Almeria 0. De seguida saludo la Berta Torrades, que em fa molta il·lusió que ens retrobem després de les vacances. Però abans, ja ho sabeu, en aquest inici de programa, la notícia la tenim a la Vuelta. Ha abandonat Tadej Pogacar, no guanyarà la seva primera Vuelta. Forta caiguda en aquesta etapa avui, que s'ha acabat decidint a l'esprint. Xevi Soler, crec que tenim alguna primera valoració del que s'ha fet Pogacar, oi?
7: Sí, almenys d'un dels doctors que l'ha atès, era el que ens semblava una possible fractura de clavícula, encara li han de fer radiografia per saber si és fractura completa o no, una commoció, per tant, un traumatisme cranoencefàlic, diu que ha intentat tornar-se a posar de peu a la bici, però que la clavícula esquerra, que és la que ja indicàvem quan vèiem la caiguda, ha vist que allà hi havia una lesió greu i no ha pogut tornar. Fins i tot no descarten que puguin haver d'operar per culpa d'aquesta clavícula esquerra.
1: Joan Antoni Fletxa, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, David.
1: Déu-n'hi-do. Aquesta sí que no ens l'esperàvem, eh? Abandonament de Pogacar. T'hem demanat que et revisessis les imatges per veure si tu veus alguna cosa que et cridi l'atenció. Què ha pogut passar amb Pogacar i aquesta caiguda en un moment de la cursa a 32 quilòmetres de meta que no semblava aparentment complicat?
9: No, però precisament per això, no? Tu pensa que normalment a aquestes etapes hi ha un moment, no?, previ al que és la preparació a l'esprint, i un cop passat altres moments de l'etapa que es conforma, que són com de transició, i aquest moment de transició en el que de vegades el pilot, estem acostumats a veure que es relaxa una mica, ja no passa res, és com un impàs, no?, perquè és massa d'hora per estar, diguem, amb el cap ben concentrat per afrontar els quilòmetres finals de tensió de l'esprint, en el cas d'avui, i hem passat la part inicial de l'etapa. Llavors, un moment que et pot relaxar. Des del meu punt de vista, el Pogacar ha caigut perquè estava en un moment que ha fet l'error de poder estar una mica relaxat, ha picat amb el corredor al davant, que el que es diu a l'argot és fer l'afilador, no?, que cada cop i volta tu ho fas de palanca a la roda del davant, i clar, entres en una situació que no pots controlar, perquè si aquí el corredor que va davant, que no sap que tu estàs picant la roda, de cop i volta canvia una miqueta de trajectòria, tu perds l'equilibri, et fa com de palanca i perds l'equilibri. Ha estat una caiguda molt tonta, ¿vale?, perquè una estona muntonera, sí que poder el pilot es mou, però es mou més del que normalment un pilot es mou en situacions d'aquí. No? Jo crec que podem una situació de més concentració de cara a l'esprint, aquest tipus d'error no acostumen a

0: La vuelta d'aquest any a nivell de calendari era la més adient, perquè si pensem a l'any que ve, com està col·locat el Mundial, si pensem als Jocs Olímpics, vaja, és que a nivell de estratègic aquest havia de ser l'any de guanyar el Pogacar la vuelta, perquè l'any passat no la va fer pensant al Mundial de Ruanda. Per tant, clar, perd una oportunitat enorme. I com tu has dit, de vegades al principi, sobretot amb un corredor com el Pogacar, quan la primer dia a muntanya, com va passar a Andorra, gairebé ho sentencia tot, vols veure el final del llibre, que dic jo, no? O sigui, de cop i volta ens demanes, acabarà, ha sentenciat ja la vuelta? És una pregunta normal. I sempre hem de ser prudents per dir, clar, és que sembla que ens oblidem que són 3 setmanes. 3 setmanes de competició són molts dies, amb molts moments de riscos, hi ha el Tour, molts companys ens van retirar per malaltia. Vaja, que no estàs exempt que et passin coses. Vaja, és una probabilitat alta. Llavors, per tant, el corredor jo crec que la seva estratègia era anar guanyant terreny, anar distanciant els rivals per això, perquè poden passar coses. Pots tenir caigudes, et pots malar, però, clar, el fet de el pitjor que pot passar és el que li ha passat avui, que una caiguda que no et puguis tornar a muntar la bicicleta i acabar l'etapa, que això, clar, et condemna a no guanyar la vuelta.
1: Recordem, segons la primera exploració que li ha fet un dels metges que l'ha atès a la mateixa carretera, a 32 quilòmetres de l'arribada avui a Xeraco, al País Valencià, el doctor Álvaro Ortiz ha dit que té un traumatisme cranioencefàlic i una possible fractura de clavícula. Tadej Pogacar, que es retira i no guanyarà aquesta vuelta. Veurem si la guanya en Mas, si la guanya Roglic, si la guanya Félix Gol. Ara tenim una nova vuelta que ja en parlarem, Fletxa, perquè se'ns obren encara setmanes interessants de cursa.
0: Molt interessants, i bueno, aquí estaré també per anar l'endissant.
1: Una abraçada. Gràcies, Fletxa.
0: Gràcies a vosaltres. Adeu.
1: Recordeu el descans, segona divisió, aquest empat a 0 entre Sabadell i Almeria. També tenim el descans, el partit de la primera divisió, amb molts gols, llevant 2, Betis 2, i el descans a Ipurua, ha començat la Lliga F, primer partit de la temporada, juga l'Espanyol i empat a 0 al camp de l'Eibar. Berta Torrades, què tal? Bona tarda. Com han anat les vacances?
2: Amb ganes de veure-us.
1: Jo també.
2: Molt bé, la veritat.
1: Pensava vindre la Gemma Bonet, diu no.
2: No, ara
1: ja
2: és ella
1: tornat, la Berta. Molt bé. Ha anat bé?
2: Bueno, molt bé. Feu tots molt bona cara, també,
1: sí.
2: Eh?
1: Bé, ja portem una setmana, sí, i ja estem rodats aquí. Molt bé, doncs la Berta que ens acompanya avui, titulars d'aquesta hora.
2: Doncs mira, comencem explicant que el govern espanyol preveu reallotjar en el termini màxim de 3 setmanes tots els immigrants que van arribar fa un mes a Ceuta. La ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja han estat reallotjades i preveu allotjar-ne 1.000 més la setmana que ve en nous espais que s'estan habilitant. És pràcticament la totalitat dels 5.000 immigrants que fa un mes que són a Ceuta. Són declaracions a eldiario.es.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
2: Mentrestant, Ceuta intenta contenir la tensió. En les últimes hores, 4 migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars. Més coses. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada d'equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, amb prop de 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada. Les autoritats nepaleses han localitzat 2 espanyols en vida i un tercer continua desaparegut. A casa nostra, un accident de trànsit entre 3 turismes a la P7 a l'altura del Papiol obliga a tallar aquesta hora l'autopista en sentit Barcelona. Segons els bombers, ha estat un accident amb 3 turismes implicats, en el que no hi ha víctimes mortals, tot i que 2 persones han quedat atrapades i ja les han pogut rescatar. Arran d'aquest sinistre, la P7 està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha també retencions des de Sant Cugat. I acabem amb música emergent en català. Piscant 20 metres quadrats. Perquè la banda barcelonina de punk pop, que es diu Benny Dolores, que ara escoltem, el grup de pop rock de Matadepera, Orella 2, i també la formació indie rock usonenca Pla Moguda són els 3 finalistes del concurs Zona 9. La final en directe se celebrarà el 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè.
1: Gràcies, Berta.
2: Que vagi bé, fins ara.
4: Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.

0: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
1: Es diu Sol Soler.
0: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
2: Que xula!
0: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
1: Superxuli!
0: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
3: Uau! Estàs escoltant el Tot Gira.
0: Amb David Clopés.
4: Marc Márquez surt de l'últim revolt. Ha guanyat, ha confirmat, ha fet el que li tocava, el que se li pressuposa. Marc Márquez guanya l'esprint i fa novament rècord d'esprint.
5: I això ha passat fa unes horetes, 3 de la tarda, cursa esprint, Gran Premi de l'Aragó, cap de setmana de motos, i victòria de Marc Márquez. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Fa bons el Marc els pronòstics i s'ha adjudicat la cursa esprint d'aquest Gran Premi per davant del seu germà, de l'Àlex Márquez i de Marco Bezzecchi. El Tro de Cervera guanya una posició a la general, ara és tercer, i retalla 7 punts del líder Jorge Martín. Demà torna a ser el favorit?
6: Sí, torna a ser el favorit, tot i que sempre són versions. Ha guanyat Marc Márquez aquesta cursa davant d'Àlex Márquez i Marco Bezzecchi, i penseu que aquesta distribució dels pilots és la que hem tingut després del primer revolt. És a dir, que potser algú es pensa que ha estat una cursa avorrida. Hi ha hagut un trenet, però d'avorrida gens. Quarta posició per Acosta, cinquena pel líder Jorge Martín, al darrere Aldeguer, Moreira, Raúl Fernández i Zarco, tancant la zona de punts. Caiguda de Dijan Antonio, és important. 12è Rins, 17è Pol Espargaró, no han puntuat. A la general, Jorge Martín, 245 punts. Marco Bezzecchi, a 29. Marc Márquez guanya una posició, a 33. Ogura cau a la quarta, a 42. Dijan Antonio, a la cinquena, a 46. I Raúl Fernández, a la sisena, a 59. Tenim que és la vintena cursa, la vintena victòria en una cursa sprint per Marc Márquez, que desempata amb Jorge Martín, que es queda amb 19, però és que també desempaten a podis sprint, perquè ara el Tro en té 36 i Martinator en té 35. No tenia Marc Márquez la pol, però la clau és fer l'avançament guanyador al primer revolt, tot just després de la sortida.
7: Cuando he visto que Bezzecchi salía con el blando trasero en la sprint, cosa que nosotros no podíamos hacer, basaba la carrera en esa primera curva, ya que si Bezzecchi lideraba las tres primeras vueltas, se escapaba y parece que la Aprilia degradaba menos el neumático y no lo hubiéramos cogido otra vez.
6: Bé, Marc Márquez, que com deies, David, fa bo el pronòstic, però quan ha perdut la pole position ha canviat el discurs i ha dit que Bezzecchi era el favorit i encara després de la seva victòria avui ho és.
7: Sí que és verdad que Bezzecchi aquí este fin de semana estamos en Aragón, pero da igual, está mostrando un gran ritmo y en el papel es el que tiene mejor ritmo y es el favorito para mañana.
6: Bé, en contraposició, Bezzecchi diu que acaba tercer avui és un gran resultat, per tant, cap dels dos vol ser favorit. Àlex Márquez també en surt molt beneficiat amb un pilotatge eficaç. Jorge Martín ha fet una cursa discreta però ha perdut poc. Atenció a les estratègies de pneumàtics. Marco Bezzecchi anava amb el tou igualment que Jorge Martín, i els Márquez amb el mitjà, però és que Ducati només podia triar el mitjà. A banda d'això, físicament Marc Márquez no ha patit.
7: No he dosificado nada. Un poquito contradictorio, pero pasa. Cuando en un circuito vas rápido te cansas menos, te sale más fácil. Aquí me sale bien, cómodo, no diré fácil, pero mucho mejor a mi estilo de pilotaje, y esto ayuda a que también esas curvas de izquierda pues cargue mucho menos lo que es mi lado débil.
6: El que dèiem, podreu sentir moltes coses, però Marc Márquez és favorit aquest diumenge, cursa de Gran Premi, a partir de 3:15 a l'Univers MotoGP, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
5: Ja és tercer a la general, a 33 punts del líder Jorge Martín. Apassionant aquest Mundial de MotoGP. Demà més, 3:15, ens hi posem a l'àpia web de Catalunya Ràdio Univers MotoGP. Gràcies, Damià.
6: Adéu.
5: De seguida cap a l'home Creu Alta amb la segona part d'aquest Sevilla, d'aquest Sabadell 0, Almeria 0, i també les segones parts, tant a primera, empat a 2 de Llevant i Betis, i de la Lliga F, empat a 0 entre Eibar i Espanyol. Però us hem explicat també que avui som a Santa Coloma amb aquestes finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, la femenina, la final femenina l'ha guanyada les Corts, equip de primera divisió, 1-5 davant del Rubí, equip de la segona divisió, i que fa dues anys, dues temporades, va ser a la primera divisió. Crec que el Roger té protagonista amb una de les campiones, amb una jugadora de les Corts, Roger.
8: Estem amb Laia Rojo, capitana de les Corts. Primer de tot, felicitats, campiona. Quines són les sensacions de ser campiona de Catalunya?
9: Bona tarda, moltes gràcies. Estem molt contentes. És una manera molt bona de començar la temporada. Al final és un dels títols als que podem optar com a equip i com a grup, i estem molt contentes d'haver complert el primer objectiu que ens havíem proposat.
8: A més, golejant.
9: Sí, al final som l'equip de primera i havíem de demostrar que en principi hem de ser superiors i hem pogut aconseguir un resultat prou contundent i hem pogut fer un bon joc.
8: A més, aquest any sereu l'únic equip que està a primera de Catalunya. Com es sent això i quines sensacions pues, teniu?
9: Ens ho prenem amb responsabilitat de representar bé Catalunya, de mostrar que hi ha molt bon futbol sala a Catalunya i també amb ganes d'inspirar la resta de jugadores catalanes per veure si en un futur podem establir dos equips, tres catalans, perquè hi ha una base futbolística molt bona aquí a Catalunya.
8: La setmana que ve ja comenceu la Lliga, jugueu a Ourense. Quines són les sensacions i quines són les aspiracions per aquesta temporada?
9: Volem superar-nos respecte a la temporada passada, seguir aprenent. Som un equip molt jove que cada vegada tenim més experiència. Llavors això volem anar demostrant en quant al nivell de competició de partit rere partit. I això, aprendre a competir millor i créixer en aquesta categoria.
8: Ser la capitana d'aquest equip comporta responsabilitat. Quines sensacions et dona ser la capitana?
9: Sí, crec que qualsevol persona s'ho prendria amb responsabilitat. Som un grup molt unit i al final, doncs, simplement amb la responsabilitat de que això segueixi funcionant de la manera que hem estat funcionant i de mostrar i sentir-te acompanyada de jugadores que al final volen els mateixos objectius.
8: Doncs Laia Rojo, els micròfons de Tot Gira.
5: El Roger Serrat, que està seguint aquestes finals. A 7:15, la final masculina, el clàssic, entre Cat Gas Santa Coloma, que també li hem dedicat Gas Santa Coloma, perquè fins ara era l'Indústries, però ja sabeu que hi ha hagut canvi en la propietat. Ara és el Cat Gas Santa Coloma, que a 7:15 rep a casa, són els anfitrions, el Barça de Javi Rodríguez, que la setmana que ve Palau Blaugrana jugarà el primer títol oficial de les competicions espanyoles, en aquest cas la Supercopa, Palau Blaugrana, Barça-Jaén, les semis, el dissabte, diumenge, la final. De seguida comença la segona part d'aquest Sabadell-Almeria, però em demanen pas des de Noeta, Sergi Andreu, Sonia Aulear, què tal, com esteu? Bona tarda.
2: Què tal, David?
10: Bona tarda. Bona tarda.
5: D'aquí una hora, Reial Societat Espanyol i ja tenim 11 de l'Espanyol.
10: Sí, amb només un canvi en aquest 11 respecte al del dia del Madrid. Jugaran amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Unai, Derkusic i Hinojo. Doble pivot per Urco i Edu Expósito. Banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan. A la mitja punta Javi Hernández i en punta Roberto. Això vol dir que hi ha el canvi de Riedel, que queda a la banqueta i entra i debuta, per tant, a l'11 titular. No debuta amb la samarreta de l'Espanyol, però sí a l'11 titular, Derkusic.
5: Molt bé, què et sembla, Sergi?
2: Bé. Suposo que vol un punt més d'agressivitat Manolo en aquest eix de la defensa, que és el que li pot donar Derkusic en relació a Riedel. I se les haurà de veure. Suposo que amb Oscarsson o Yarzabal potser té una mica més de mobilitat. Veurem si fixa Oscarsson amb Derkusic, però vaja, és un 11...
5: Derkusic l'altre dia, quan va jugar contra el Madrid, sí, l'estona que va estar, ens va agradar, li vam veure molta intensitat, però és veritat que vam dir, compte que és d'aquells jugadors que va tan fort...
2: Sí, que a vegades pot passar-se de
5: correcte,
2: rosca.
5: Correcte, però el que va fer contra el Madrid ens va agradar.
2: Sí, a mi els minuts que va jugar em va donar bona sensació, més sense pilota que amb pilota, eh? Però vaja, veurem avui com es desenvolupa aquí a l'eix de la defensa i la resta, doncs, el previsible, perquè malgrat la derrota de l'altre dia, David, l'equip no va deixar mala imatge i és normal que en gran part doncs doni continuïtat a aquell 11.
5: Molt bé, per cert, si voleu veure com tira la sidra Sergi Andreu...
2: Home...
5: que és espectacular. Entreu al nostre compte d'X, és...
11: Sí, X, i ara ho estem actualitzant a Instagram, també.
10: És espectacular,
5: Instagram també. No.
10: Tot plegat és tot espectacular.
5: També et diré una cosa, Sònia. És fàcil tirar la sidra quan, diguem-ne, surt d'un brollador.
10: Exacte.
5: Sí. Val?
10: I quan no és la primera presa que hem fet, com
2: que
10: ho comprendràs. Sònia,
5: això el raig va directe, el raig va directe al vas i hi ha una certa distància, això m'ha impactat. Però ara m'agradaria veure't amb una ampolla, cosa que ho fa una mica més difícil que l'ampolla la tinguis en una de les mans.
2: Mira, amb l'ampolla, si et sembla bé, el dia que vinguem a Pamplona, farem una cosa semblant amb una ampolla.
5: Ah, molt bé. Doncs entreu a x.com/totgira i també a stories d'Instagram i veureu com tira la sidra. No sé si el Carles Fiter és bon tirador de sidra. Fiter.
12: Soc més de veure-la que de tirar-la.
13: Ah, Fijón, Fijón en vam veure, però l'ampolla no la va tocar, el Fiter.
5: Correcte. Perquè compta, perquè el Fiter està començant a portar amunt i avall pels restaurants d'Espanya al Ripoll. Però
13: avui estàs estrany perquè he vingut i dic, ostres, no he dit amb el Fiter.
12: Però a Gijón vam...
13: A la ràdio.
12: A Gijón vam fotre'ns bona sidra, eh?
5: Sí, sí. I qui la va tirar? Qui la va tirar?
12: El cambrer.
13: El cambrer, sí.
5: Home, no. Aquí Sergi Andreu.
10: Té garantia, per anar a menjar a Ripoll. Això no té preu, eh? Això és un regalet, que t'estan fent.
13: Té dues vides, dos de dos, porta moment, dos encerts.
5: Sònia i Sergi, qualsevol novetat, ja tenim aquest 11. Me'l repeteixes, Sònia, de l'Espanyol per jugar avui a Noeta?
10: Dimitrovic a la porteria, la defensa, Omar, Unai, Derkusic i Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan, Javi Hernández a la mitja punta i en punta Roberto.
5: Avui l'Espanyol, per cert, al camp del Cué. És curiós de dir, però és així, són dos partits, acaba de començar la Lliga, però dos derrotes de la Reial, que és veritat, un d'ells va ser contra el Madrid al Bernabéu. Doncs partit a les 7 i en directe al Totgira. Gràcies, fins ara.
10: Fins ara.
5: Va, ens quedem a la nova Creu Alta, començat segona part, amb algun canvi en aquest Sabadell 0 Almeria 0?
13: Cap ni un. Portem 3 minuts d'aquesta segona meitat i entre sidres i dinars hi ha hagut un corner al Sabadell que no ha rematat ningú, però d'almenys el Sabadell veiem que està mantenint el guió de la primera meitat. Ara Òscar Sanz envia la pilota dins l'àrea. Com havia saltat Bonaldo per sobre de tothom. No ha aconseguit rematar. Encara hi ha pilota per Miqui Codina. Juga amb Burri. La passada llarga no és bona. Acaba tallant la pilota Bonini.
12: Però la tornen a donar. A la mitja part, parlant una miqueta aquí amb tota la gent de tribuna, el Sabadell, soci de tota la vida, la veritat és que estaven encantats de com juga el Sabadell. Deien, ostres, és que estem sent millor que l'Almeria. És molt fort. És a dir, la sensació és molt positiva i que és qüestió de temps que arribi el primer gol. I de sort, deien.
11: Clar, mira, el dubte és, digues. Qüestió de temps és però en aquest partit qüestió de temps o en general?
13: A mi m'aniria
11: general...
13: bé que fos avui ja.
12: Molt gracioset tu, eh?
11: No, però, home, no.
12: Però...
5: Marc Andrés burxant a Carles Fit.
11: No, home, no, és... Bueno, sí.
13: Compte, perill, ataca l'Almeria, ja et salvo, Marc. La centrada en barba, serà corna.
12: Confio en que puguem tapar la boca d'aquí breus.
13: Serà avui, sí, serà avui. Mira, serà ara en aquest corna, ja veuràs.
12: Home, aquest corna no, que és en contra, cony.
13: No, el contraatac, el contraatac.
12: Què diu aquest ara?
13: El contraatac.
12: Tio, que l'on fotis, tio.
13: Mira, l'altre dia al Castelló quasi arriba un gol després d'un corna.
12: Va, t'ho compro, va. Home,
13: ara que no marqui l'Almeria, perquè si no... Corna per l'Almeria. El pica des de la banda esquerra, passadíssim. Bé, salta amb el cap Urri. Mira, el contraatac, corre Joel Priego, arribarà abans la defensa de l'Almeria, que s'ha posat nerviós, i envia la pilota directament a la graderia.
12: No, deia que és, ara, més enllà de la broma, és qüestió de temps en el sentit que no és que no creïs ocasions, les estàs creant, estàs arribant, que passa que a vegades, doncs això, no? un rebot, una coseta, el fet de fer el primer desbloquejarà també... no arrossegar gaire aquest fet de que costa molt marcar gol, que ja sumes evidentment 230 minuts sense fer cap gol.
5: Inici de la segona part, 0-0. Tinc per aquí el Xevi Soler, que estava pendent de reaccions del final d'aquesta etapa de la Vuelta, que recordeu, ha guanyat Brian Coquar a l'esprint, però que ens deixa aquesta notícia, l'abandonament de Tadej Pogacar. Xevi, com s'ha rebut la notícia al pilot?
14: No amb alegria, però fins i tot no amb alegria ni tan sols els que haurien de tenir alegria, com és per exemple Enric Mas, que és el nou líder de la General i ara mateix el gran favorit per aconseguir la cursa, que en declaracions de Televisió Espanyola deia això respecte a la caiguda de Pogacar.
15: Una grandíssima pena que primero que haya caídas después de ese estilo y por último que sea Tadej. Justo era el portador de maillot rojo y es una auténtica pena.
14: Sí, com sigui, hem vist Mas agafar aquest mallot vermell, pràcticament sense somriure, i el que també hem vist, això les xarxes són molt poderoses, és un vídeo ampliat des del davant de la caiguda i sembla molt i molt probable, de fet gairebé és així, que una pedra al voral de la carretera hagi fet que Pogacar, tal com deia el Fletxa, hagi canviat la traçada i hagi provocat
5: el
14: aquest
5: accident. El que deies, Xevi, tu ja ho intuïes, que potser algun objecte a la,
14: no, és que era molt
5: a la carretera, un ciclista del seu talent, semblava molt estrany que canviés la traçada d'aquella manera, no?
14: Sí.
5: I si entreu a x.com/tot gira, veureu aquesta imatge i es veu un roc que la bicicleta de Pogacar sembla que trepitja i li fa canviar la traçada. Per tant, una autèntica fatalitat que l'ha obligat a abandonar. Molt bé, Xevi, si no hi ha res més, ho deixem aquí, ens sentim més tard en el Girona a Les Palmes.
14: Perfecte, merci.
5: Que vagi molt bé. Ens quedem a la nova Creu Alta 0-0.
13: El set de la segona meitat i de moment ben poca cosa. Té la pilota l'Almeria, comença a animar la nova Creu Alta. Juga l'equip andalús per la banda esquerra. Era Chirino, que va recuperant la pilota Urri amb criteri. Un altre cop Urri la deixa sortir pel servei de banda. I juga Jean Pere Pons. Pere Pons pel capità, pilota pel Sabadell a la defensa. La té Català.
12: Sí, estem al minut 52. Jo crec que d'aquí 5 minutets és quan començaran a haver els primers canvis habituals també en els partits de Ferran Costa.
13: Era el descans, mirava, a Castelló va fer canvis al 58, al Molinón al 60. La jugada del Sabadell, Joel Priego, la centrada no és bona, serà corna...
12: No,
13: la
12: no, no
13: deixa
12: surt, no
13: surt. Viva Joel Priego, la centrada al segon pal, la rematada de Ton, Giorgini, sí! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Del Sabadell! Esperem que aquest sigui el bo! L'ha tornat a fer Gioacchini amb una jugada similar, una rematada de Ton Ripoll, mossegada que s'ha passejat per l'àrea petita, i un altre cop Gioacchini encertat posant la bota esquerra, marca el Sabadell, marca Gioacchini, Sabadell 1, Almeria 0.
5: Tiraran línies, s'ho miraran, però vaja, primer cop d'ull, no em sembla pas que hi hagi cap jugador avançat. Gioacchini crec que està en posició correcta i la jugada és de llibre, és bonica. Gioacchini fent el que se li demana, sent davant d'àrea i caçant una pilota solta dins l'àrea petita per rematar i enviar-la al fons de la xarxa. Bé, ara veiem la repetició, la pilota cap a la banda dreta, intenta... És Ton Ripoll, diria,
12: sí,
5: oi? Qui fa la...
12: Sí, sí, Ton.
5: Amb Joel intenció centra... de fer l'assistència, no pas de xutar, sí, sí, i fa una assistència preciosa segon pal per Gioacchini, que no està fora de joc. El gol, ara sí, Fiter pujarà al marcador.
13: Per fi.
12: Marc, he vist que te'l dedicava, Nico, he vist que feia... ¿Dónde está Marc? ¿Dónde está Marc? Ahí, Venga, vaya pasando.
11: Jo només per, no, només per poder sentir a Francesc Ripoll cantar un gol, jo ja estic feliç.
5: Aquest el computem, eh? Aquest sí. El primer de la temporada. Sí,
11: per cert, simplement per qui l'interessi, l'àrbitre primer ha intentat mirar si havia sortit per línia de fons abans,
5: no,
11: la centrada.
5: Sí.
11: Abans.
13: Espera que hi torna el Sabadell, Ton Ripoll al pal, el rebot per Pere Pons, no, l'acaba refusant, salvant Vesga, a punt d'arribar al segon del Sabadell, moment molt dolç de l'equip de Ferran Costa.
12: Sí, el gol dèiem que era més enllà de la broma amb el Marc, era qüestió de temps per això, perquè el Sabadell no, estava creant ocasions, no és que estiguis a zero perquè no saps què fer, perquè estàs obstruït, no, no, sinó que estava trepitjant àrea i evidentment en alguna d'aquestes jugades, amb una mica de sort, com ha passat ara, que és aquesta jugada mig de rebot en què Joel la salva, la centra a l'altre pal i Ton la llarga perquè remati el jugador nord-americà, doncs això fa que també ara, fixa't la nova Creu Alta el que està vivint, la següent jugada ha sigut una pilota al pal, el Sabadell necessitava treure's aquest pes de tants minuts sense fer un gol i jugar ara encara amb més llibertat, i quina passada veure la Creu Alta així.
5: Escolta, superior el Sabadell en tot el partit a l'Almeria, eh?
11: És que ara
5: a potser... un candidat a pujar primera.
11: Ara potser entraríem en un debat,
12: calma,
11: però...
12: Calma, calma, calma, calma.
11: Però és veritat que estem minut 55, però potser entraríem en un debat del Sabadell. S'ha enfrontat equips potents de la categoria i potser ara, en tots els partits ha estat millor.
5: Sí, però
11: contra l'Sporting va patir més, no?
13: Pocs
5: llarg.
13: Minuts d'inferioritat del Sabadell en el que portem de temporada.
12: Pocs minuts de patiment. Pocs sí. Minuts de veure's, potser l'altre dia a Castelló, la recta final,
13: sí, però...
12: contra l'Sporting poc. És veritat que el Sabadell no està concedint gaire, està controlant bé els partits. Veurem ara com juga el Sabadell amb el marcador a favor, perquè també s'ha de saber jugar això.
13: Exacte.
12: No hi hem estat en tota la temporada. I per tant veurem també si sap jugar amb el marcador a favor i no tirar-se enrere, com pot passar. Evidentment, mira, l'Alberia farà un triple canvi.
13: Sí, sí. Mira, entraran, veig, el Leo Baptistao.
5: L'ex de l'Espanyol.
13: Sí, que encara està jugant amb el Sabadell. Aviam si veig els altres. Veig a Quim Junyent, que és exjugador del planter del Barça, i veig també a Sipenga.
16: I parlant de l'Espanyol, en aquest cas, i triple canvi, també tenim en joc la segona meitat a la Lliga F, Eibar 0, Espanyol 0. L'Espanyol, que ha fet un triple canvi al descans, han entrat Ainhoa Domènech, Natàlia Scott i Anita Marcos, i ara també sortirà Brown, per tant, quart canvi ja de l'Espanyol, que continua empatat en 0 en aquest debut a la Lliga F.
5: I recordeu que a primera tenim ball de gols, però no passa la segona part, encara no s'ha mogut el marcador a la segona part, tots els gols a la primera part, 2-2 entre el Llevant i Betis.
16: 2-2, i n'ha tingut una de claríssima, això sí, Troy Parrott, que no ha encertat a rematar de cap als tres pals, però era claríssima. Però de moment això, minut 53, Llevant 2, Betis 2.
5: I les coses van bé, la nova Creu Alta avui torna al futbol professional i de moment guanya el Sabadell 1-0.
13: A l'11 de la segona meitat guanya el Sabadell, ha marcat Gioacchini el gol de l'equip arlequinat. Ara hi ha falta de Joel Priego al mig del camp sobre Zozic. I ara veurem el triple canvi del Sabadell, ai, de l'Almeria, volíem dir, que García Pimienta vol sacsejar una mica el seu equip.
12: Té mèrit, el Sabadell, que té el bloc gairebé intacte de l'any passat, excepte algun fitxatge, el d'Òscar Sanz, però que jugava a Primera Federació. Miqui Codina jugava a Primera Federació, és a dir, gairebé són jugadors que tots debuten a la categoria, i veure com li planta cara a jugadors, a equips de renom, equips amb pressupost que tripliquen, quadripliquen el del Sabadell, és evident que aquí hi ha una feina d'equip, de bloc. Per tant, a vegades és més important tenir un bloc consistent, que és el que té el Sabadell, mantenir-lo quan puges de categoria, i crec que els resultats, no sé on ens donarà, però almenys veure que connecta absolutament l'equip amb l'afició des de fa més de 2 anys és una meravella.
13: I mira, fa els 3 canvis l'Almeria, han marxat les 3 mitges puntes, diguéssim, Morsi, Melamed i Embarba, han entrat Chipenga, Baptistao i Quim Junyent.
5: Home, és que ha de tocar alguna cosa a García Pimienta, perquè el partit ara mateix en contra l'Almeria, que va començar la Lliga molt bé, guanyant 3-0 a l'Aldenc, però després va perdre 1-0 al Camp del Tenerife. 3 punts en 2 jornades.
13: I l'Almeria, com dèiem, un dels candidats, vaja, o almenys que té com a objectiu a pujar a primera divisió. Ara té la pilota Chipenga, intentava la centrada, que ha acabat refusant Ton Ripoll, un altre cop Chipenga, línia de fons, encara Chipenga, el tanca Ton Ripoll, que bé ho ha fet Ton Ripoll. Servei de banda pel Sabadell.
5: Partit seriós del Sabadell, Fiter, avui.
12: Sí, en defensa sobretot, la porteria 0 a aquestes categories no és gens fàcil, perquè sobretot concedeixes poc. Són porteries a 0.
5: Li han xutat el Sabadell 3 vegades en tot el partit, una entre els 3 pals. El Sabadell ha xutat 12 vegades a porteria, 3 entre els 3 pals.
12: Perquè fem el símil del que hem vist més recent al Barça Athletic Club de Bilbao, tu pots tenir una porteria 0 perquè tens un Ai Simón que t'ho atura tot, o pots tenir una porteria 0 com Joan García, que gairebé no va haver d'intervenir cap vegada. Doncs el Sabadell s'assembla més a aquesta segona opció, un porter que també hi és, si cal fer una intervenció de mèrit, li hem vist fer-li, però que de moment no l'està necessitant el Sabadell tampoc.
13: Comptarà la passada cap a Leo Baptistao, que intenta fer la rematada, ha estat molt dolenta i acaba marxant la pilota per la línia de banda, la salva Miqui Codina, l'envia llarga, toca amb el cap Pulido, un altre cop Pere Pons buscant a Gioacchini.
12: Entrarà Gastón Valles.
13: Per Gioacchini.
12: Sí, jo crec per Gioacchini, que fa molta feinada, és a dir, porta 60 minuts corrent el tio.
5: Gioacchini per això s'ha reservat el gol el dia que l'havia de fer a casa, davant de la gent. Sí, aquí guanya punts,
13: la setmana passada la va tenir.
12: El dia que el vaig fitxar pel Fantasy, s'ha esperat que el fitxés i ara ja pot fer el gol. Sí,
5: per cert, on hi ha un altre gol, déu-n'hi-do quin partit estem vivint, a la Ciutat de València, primera divisió, marca de nou el Llevant, que s'avança el marcador.
16: Sí, i de moment el gol del Llevant se li dona a Brugui, però no sé exactament si se li hauria de donar, perquè és veritat que Valles toca, a la sortida d'un corneret, toca la rematada, i la rematada pica a Nathan, i llavors s'introdueix a la porteria. És veritat que la rematada ja anava a porteria, però el fet que la pugui aturar una mica Valles fa que es desviï i Nathan se l'acabi introduint a la porteria pròpia, no? Però el que és una certesa és que Llevant 3, Betis 2, minut 57, es torna a avançar per tercera vegada el partit al Llevant.
5: Ara es posarà gelós el Ripoll i en voldrà cantar més.
13: Oh, mira, jo si es queda així la cosa, ja t'ho
5: firmem. Espero que avui, Fiter, no em firmis el clàssic empat que sempre em firmes,
12: No, home, no, avui no.
16: Que per cert, abans parlàvem de... Parlàveu, perdó, Fiter, de l'esforç defensiu que fa el Sabadell. Just ara ho he mirat. 5 xuts a porteria, això sí, va fer l'Sporting, però un va fer el Castelló en tot el partit. Per tant,
13: compte que ataca l'Almeria, perdona, el xut de Chipenga, la refusa la defensa, Quim Junyent per Baptistao, el xut fora.
12: Anava a dir que la mitjana anglesa és aquesta, eh? Empatar fora i guanyar a casa.
5: Sí, de moment impecable.
12: Per tant, jo a fora et signo els empats i a casa et firmo les victòries. Dius... I no sé quins resultats dona, però són molts punts, eh?
5: Dius, Marc, que l'Sporting li va xutar 5 vegades al Sabadell, al Castelló, una. I avui, de moment, a l'Almeria, bé, ara 4, perquè acaba de xutar, desviat.
11: Només apuntaria entre els 3 pals.
13: I ha xutat més que abans, i ha blocat Foli. Mira, ara canvia la nova creu alta, fa un canvi al Sabadell, i crec que en vol fer dos de cop, perquè veig un altre jugador, ara sí, canviant-se. Marxa Joaquín i entra Gastón. I marxa també, em sembla que estarà Joel Priego.
12: Debutarà Pipa, eh?
13: Sí.
12: Debutarà Pipa, que és un dels fitxatges en què hi ha més il·lusió aquesta temporada. I jo crec que és David Català, eh? David Català, que estava lesionat. Estava a terra.
13: Ja m'estranyava, perquè però he vist a Joel Priego acostant-se molt cap a la porteria, era per rebre ordres de Ferran Costa.
12: Es retira David Català, que avui era titular per primera vegada. I l'àrbitre compta perquè corre David Català i finalment arriba temps que entri i debuti Pipa.
13: Pipa, un dels fitxatges nou del Sabadell aquesta temporada. Ha arribat procedent del Ludogorets.
12: Sí, és un dels jugadors amb experiència. Sí. Així com deia abans, que la majoria de jugadors no havien jugat, aquest sí, que és Pipa, que és un dels...
13: I Català, és a dir, no Català el jugador, sinó que... És un jugador català, com n'hi ha molts del Sabadell aquesta temporada, és d'Esparreguera.
12: Ai, perquè veurà targeta a Urri.
13: Groga per Urri, una més.
12: Que pensava que era Quadri, que estava allà davant la jugada, i hauria sigut la segona, però no era Urri.
5: Com anem de targetes, perquè anem carregats, eh?
13: Mira, ara, sobre el camp 3, Bonaldo, Urri i Quadri, la tenia una Gioacchini, però ara està ja substituït.
12: Per cert, ens informen de l'assistència, al final, 8.873 espectadors. 8.873.
13: Gens malament.
12: Per una capacitat de 11.900.
13: Més de 3 quarts, sí.
12: Sí, sí.
13: Som al 18 de la segona meitat. Guanya el Sabadell. Guanya des de fa 10 minuts. Ha marcat Gioacchini. Sabadell 1, Almeria 0. Ara falta d'Òscar Sanz sobre Miguel. I veurem aquesta última mitja hora de joc com l'entoma el Sabadell, com la juga.
12: Sí, en principi el que ha de fer el pas endavant és el de Almeria, evidentíssimament. Ha entrat cames noves amb Gastón Valles i ara a veure si el Sabadell també aconsegueix aquests forats que en principi, o aquest atreviment que ha de fer l'Almeria, aprofitar-lo també a la contra.
13: Aviam, la pilota per Miguel.
12: Bé, mans.
13: Mans de Miguel, mans de Miguel. Pilota pel Sabadell. I Diego Foli, que està jugant avui contra l'Almeria, i casualment és el... Mira, Diego Foli ja va estar al Sabadell fa uns anys, a segona divisió.
12: Porter suplent.
13: Va ser l'any de la pandèmia i va jugar un únic partit, que va ser aquest... va ser un Sabadell-Almeria, sense públic, això sí. I ara Diego Foli jugar com a porter titular del Sabadell.
12: Hi ha hagut molta polèmica amb Diego Foli per temes no esportius, però crec que la decisió del club, esportivament, únic exclusivament esportivament parlant, és un encert. Diego Foli és un porteràs brutal per quedar-se a la porteria del Sabadell.
13: Aviam, el servei de banda d'Òscar Sanz anirà dins de l'àrea. El cop de cap de Bonaldo Gastón, un dels dos, a les mans del porter, d'Andrés Fernández. Ara juga Quim Junyent enrere per Vesga, exjugador de l'Atlètic Club de Bilbao, ara jugant a la segona divisió. Ara ha sortit bé de la pressió l'Almeria, Zotzic... acaba recuperant la pilota el Sabadell, no se li escapa aquest
12: Pipa,
13: intent de tallar la pilota a Pipa.
12: Ui,
13: que malament ha servit aquí el jugador de l'Almeria. Sí. Ostres, és error de la via, això.
12: No sé si s'ha precipitat o ha volgut canviar d'opinió a l'últim moment, se li ha escapat la pilota de les mans i per tant canvi de sac de banda, de servei de banda ho va fer el Sabadell.
11: Ara acabem de veure la imatge realment curiós, per dir-ho així.
13: Ara també ha servit de forma curiosa Ton Ripoll, com si fos un missil la pilota, massa llarga. Pilota per l'Almeria i que
5: vagi passant. De manera reglamentària, no pas com abans
13: ho
5: fem.
13: No, en aquest cas sí.
12: Sí, ara a veure, no ens enganyem, pels amants del futbol total i espectacle, no en veurem gaire ara ja, eh? Diguem 1-0, minut 65, que passin els minuts, que no passi gran cosa més, i crec que una miqueta també és... la filosofia del Sabadell, sobretot també perquè el cansament, insistim, és un equip que pressiona moltíssim i que paga l'esforç físic al llarg de que va avançant el partit.
13: Ara compta la jugada de qualitat de Miguel, avança metres Miguel, ho ha volgut fer tot el sol i Urri li ha dit que no, i recupera la pilota. Passada llarga d'Urri per Gastón, acaba posant el pit Pulido, intenta fer la passada Chirino, torna a rebotar la pilota en Urri. Pilota per l'Almeria.
5: Ho tenim relativament controlat, el que passa que el marcador no és ni molt menys per ja respirar tranquils. 1-0 sí, està guanyant el Sabadell.
13: I amb el partit així, l'Almeria no tindrà més remei que anar cap a dalt.
5: Deixem passar un moment per Santa Coloma. Li vull preguntar al Roger Serrat si ja ha començat la final masculina d'aquesta Copa Catalunya de futbol sala entre Santa Coloma i Barça. Roger.
8: Sí, els dos equips ja estan aquí a la pista. De moment acaba de començar, però resultat de 0-0 i sense cap novetat.
5: Per cert, Roger, és plena, no? La pista, aquest pavelló, a Nou de Santa Coloma, perquè em sembla que havia llegit que s'havien exhaurit les entrades.
8: Sí, hi ha alguna butaca que està buida, suposo que encara no han arribat, però de moment està bastant ple i a les dues bandes hi ha les dues grades d'animació, tant de Santa Coloma com del Barça, i de moment, sí, un camp, una pista bastant plena.
5: Doncs bé, de moment, el clàssic del futbol català que arrenca amb aquesta final de la Copa Catalunya. Recordeu que els colomencs són els anfitrions, que aspiren el seu cinquè títol al Barça, que és el vigent campió, va guanyar l'Indústria, el que era Indústria la temporada passada, i que aspira a la seva 13a Copa Catalunya abans de ja començar el curs.
12: Setmana de finals de Copa Catalunya, David, perquè sí. Dimecres hi ha la de futbol 11, diguéssim, no de futbol sala, de futbol 11, i jugarà aquí la nova Creu Alta.
5: El Sabadell contra el Barça Atlètic.
12: Sí. El local és el Barça Atlètic, tens raó, Barça Atlètic Sabadell, i doncs arriba un molt bon moment, evidentment, de tal com està el conjunt arlequinat, de veure aquesta final, que és a 8:45 del vespre, sí, del proper dimecres 2 de setembre.
5: Dia de rotacions, no?, suposo, al Sabadell. Okay.
12: Bueno, no et pensis gaire, eh? És un títol en el fons.
13: Ferran Costa també sí, sembla que vol guanyar tot, no?
12: De fet, les eliminatòries les van jugar amb bastant titulars la temporada passada, eh?
13: Compte el contraatac de l'Almeria, és Chipenga, que ha entrat de forma... Vaja, un dels jugadors més actius de l'Almeria des que ha entrat al terreny de joc, juga per Leo Aptistao, ara al mig del camp per Jodic. Obertura per Chipenga, un altre cop controla la pilota lateral de l'àrea, encara Chipenga, amaga Chipenga, l'exjugador del Castelló. Està ell sol contra el món, ha de jugar enrere per Chirino, intentarà fer la centrada, s'acosta ell Joel Priego, intentar-li fer la guitza. Ara la centrada a Chipenga, molt bé Joel Priego bloquejant aquesta centrada, i Bonaldo, que no en vol saber res, puntar a llarg, amb el cap Pulido. Posa el cos Urri, li guanya la partida a Quim Junyent, que és molt petitó. Aviam qui es queda la pilota, se la queda l'Almeria. Chipenga, banda dreta, intentarà fer la centrada, el punt de penal, la centrada fora, la rematada fora, res. No ha marxat ni per línia de fons. S'equivoca ara Bonaldo en el refús. El xut de Vesga, no. Entrega per Quim Junyent. Se l'acaba quedant al Sabadell, que veu fa Gastón Vallès. Compte que pot començar el contraatac. Avança des de la banda dreta. Pipa ja creua la línia al mig del camp. Continua Pipa.
12: Bé. Punt de pausa. Punt de pausa al Sabadell. Molt bé.
13: Entrega per Quadri. Aplaudeix la nova Creu Alta.
12: Havien perdut la pilota els últims minuts i està bé tenir ara una posició llarga per poder descansar, per treure't de sobre aquesta pressió de l'Almeria.
5: En aquesta segona part, la possessió, efectivament, per l'Almeria, 61%. Que maca està la classificació, per cert, eh? Ja sé que no s'ha de dir fins que no s'acaba el partit, però si voleu fer un cop d'ull, si vols.
13: Ah, jo tinc curiositat.
5: 1-0. No, tu el camp, tu narrar. Sabadell 1, gol de Gioacchini, Almeria 0, a 20 minuts pel final, més el que vulgui afegir l'àrbitre. Recordeu, a les 7, Reial Ciutat Espanyol, Sonia Olear amb 11 de l'Espanyol, que faríem bé de recordar, avui juga Dercusic de central.
10: Exacte, és la novetat en aquest 11 titular, que jugarà l'Espanyol avui amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar Unai, Dercusic i Hinojo, el doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan, a la mitja punta Javi Hernández i en punta Roberto.
5: La Reial, amb qui juga? El curiós Cué de la primera divisió, no han guanyat cap partit en dues jornades.
10: Amb Remiro a la porteria, a la defensa Aramburu, John Martín, Subeldia i Sergio Gómez. Per davant, línia de 4, amb Barrene, Torrientes, Carlos Soler i Suchitz, i en punta Oscarsson i Oyarzabal.
5: Oi, Sergi Andreu, que només han fet un fitxatge a la Reial?
2: Sí, sí. Mamadou Sarr, aquest central corpulent, que arriba cedit, Sònia, pel Chelsea, em sembla.
10: Exacte, sí. Però n'estan a punt de fer un altre, que ja l'explicarem després, si voleu, que és un vell conegut del futbol català.
2: Sí.
5: Home, digue'l, digue'l.
10: Héctor Fort.
2: Aquí l'esperen ja les properes hores, però és veritat que és dels equips que menys s'ha reforçat aquesta Reial.
5: No, el Sabadell n'ha fet 13 de fitxatges.
2: Imagina't.
5: I més que en farà.
10: Mamadou Sarr va arribar dijous, s'ha dit, com deia el Sergi, pel Chelsea, amb opció de compra.
5: Per cert, qui és l'àrbitre del partit avui aquí a Noeta?
10: Doncs ara t'ho diem.
5: Val, d'acord. Que entenc que hi haurà bona entrada, com sempre passa a Noeta, per veure aquest Reial Societat Espanyol. Ja vaig circulant per aquí el Dani Ballar, també el Marc Maiola, avui la Sara Jiménez, la Carla Borràs, farem la transmissió. A les 7 ens hi posem amb aquest Reial Ciutat Espanyol.
10: Molt Jesús bé, Orellana és l'àrbitre d'avui del partit.
5: Perfecte, Sònia. Torno de seguida. 20 minuts pel final. Nova Creu Alta guanya el Sabadell 1-0.
13: I controla de moment el partit. Farà dos canvis més Ferran Costa, entraran Rahmani i Eneko.
12: Sí, suposo que... Eneko al mig del camp, mira, el Cris de quadri. Perquè
13: li ha tret una pilota a Àlex Muñoz
12: el
13: fent
12: un
13: sprint.
12: Sí.
5: Quadri és a tot arreu, eh? És el pulmó del Sabadell.
12: Que passi ja el dia 1, sisplau, perquè...
5: Pateixes en quadri? Creus que te'l poden prendre?
12: Sí, clar. Bueno, és que jo fos qualsevol equip, té una clàusula de 1 milió d'euros. Jo el fitxaria amb
5: el
12: meu equip sempre.
5: Si tu preferiries que el Sabadell fos discret en aquests primers partits abans de mercat, avui preferiries un mal partit.
12: No, mal partit tampoc. Prefereixo que els vistaires mirin altres equips, i no el nostre, sincerament.
5: Sí, però és veritat que avui, guanyant a l'Almeria, si tens algun despistat que dius, ostres, aquí hi ha bona teca, potser mira cap al Sabadell.
13: Mira, fa dos canvis més. El Sabadell marxa Bonaldo i entra Eneko, marxa Pere Pons i entra Rahmani.
12: Sí, Pere Pons és el canvi habitual, eh? També que fa... acaba molt fos també Pere Pons, i el canvi d'Eneko ho vull veure, eh? Perquè ha retirat un central que és Bonaldo i ha entrat Eneko, que pot jugar al mig del camp o de lateral. A veure com reestructura l'equip si passa defensa de 4.
13: Veurem com ho fa. De moment hi ha un servei de banda pel Sabadell, el xut de quadri desviadíssim. Pilota per l'Almeria, 18 més l'ha afegit, Sabadell 1, Almeria 0.
11: I entrem a l'últim quart d'hora a Ipurua, encara amb empat a 0 entre l'Eibar i l'Espanyol, i amb certa preocupació per Cristina Baudet, que tot just acaba d'entrar, i en una pilota dividida amb la seva pròpia companya s'ha endut una puntada de peu a la cara. Baudet hi ha anat amb el cap, la seva companya Ana Velázquez hi ha anat amb el peu, i ara mateix estan atenent a la jugadora de l'Espanyol als serveis mèdics del conjunt blanquiblau.
5: Debut de l'Espanyol és el primer partit de la Lliga F, eh?
11: No, és el debut de l'Espanyol. Aquest matí se n'han jugat.
5: Ja se n'han jugat.
11: Sí, se n'han jugat dos més, ho dic molt ràpidament, Deportivo 0, Sevilla 1, i la sorpresa, Reial Societat 0, Logroño 2.
5: Home, sí,
11: i sorpresa, Reial Societat es va classificar per la prèvia de la Champions la temporada passada.
5: I han perdut 0-3.
11: I el 0-2. I el Logroño va ser un equip que es va salvar, però amb 18 punts. I perquè la Lama i el Llevant doncs eren doncs molt dolents. No hi ha una altra manera de dir-ho.
5: Hi ha pausa d'hidratació, oi, a la Nova Creu Alta?
13: Sí.
5: I veig que Ferran Costa dona instruccions. Quart d'hora llarg, perquè s'acabi el partit. 1-0 està guanyant el Sabadell, que ho tenim a prop. Per cert, un altre gol al Ciutat de València, primera divisió.
11: De quart d'hora passem a quart gol, perquè el Llevant torna a marcar. Ara sí que no s'ha deixat empatar després de posar-se per tercera vegada per davant en el marcador. I Brugué de nou, quart gol del Llevant. Hem de veure això, si la repetició, per si hi ha algun fora de joc i alguna cosa antirreglamentària que s'hagi de revisar, però de moment minut 70 de partit i el quart gol que puja al marcador. Al principi el Llevant, que havia xutat el pal, i el refús de Brugué, que no està en fora de joc, per tant el gol serà completament legal, però aprofita molt bé el refús el capità del Llevant per fer el quart gol,
5: bon gol
11: al Ciutat de València. I per tant, doncs, a 20 minuts pel final, si no passa potser res estrany, doncs donar la victòria Llevant.
5: El següent partit de primera serà el de l'Espanyol, a Noeta, Reial Espanyol. Mira, ja puc saludar el Marc Maiola, que el tenim per aquí. Hola, Maiola.
17: Què tal, com esteu?
5: D'Arco 6 titular, eh? El demanaves i aquí el tens, eh?
17: A mi em va agradar. I sembla que Manolo també. Va entrar amb molta agressivitat,
5: molt
17: concentració...
5: Ets molt de Riddle, però que jugui d'Arco 6 amb aquesta cosa balcànica que tens tu sempre, eh? Parella centrals Núñez d'Arco 6 no està malament.
17: A mi un jugador que es diu Vanja d'Arco 6, que és de l'antiga Iugoslàvia i que té aquest aspecte físic, em té el cor robat, evidentment. Si es presenta tan concentrat i tan agressiu, penso que avui contra la Reial pot ser una peça interessant.
5: Molt bé. Després et preguntaré també el Ballar, que ja circula per aquí. Hola, Ballar, com estàs? Estàs bé o no?
18: Quiz.
5: Saluda aquí.
19: Hola, partidos.
5: Després us demano si esteu eufòrics o no amb el fitxatge de Brian Zaragoza. Okay. Val? Que veig el Ballar que entra molt content a l'estudi. Abans haurem de rematar. El partit del Sabadell 1-0, s'acaba la pausa d'hidratació.
13: I fa dos canvis l'Almeria, marxen Vesga i Chirino, entra l'un a lateral dret, i Àlex Sola, jugador més ofensiu, per tant, canvi ofensiu de García Pimienta.
12: I els canvis del Sabadell els estic intentant interpretar, em costa, eh? Sí, hem passat a defensa de 4, sí. amb Ton Ripoll a la dreta, és que jo crec que està jugant... Urri també de central.
13: És que només hi ha un central pur sobre el camp. És que
12: això, que tampoc és central pur.
13: Exacte.
12: Per això et dic que és estrany el que ha fet Ferran, no? Quan sembla que hagis de fer canvis defensius, ha fet el contrari, ha tret un defensa per posar un migcampista.
13: En qualsevol cas, està atacant ara l'Almeria, 14 més l'afegit per arribar al final del partit. El Sabadell està guanyant i vol aguantar aquest resultat.
12: És a dir, els dos carrilers, que eren Ton Ripoll i Miqui Codina, ara són com central dret i central esquerrà.
13: Sí.
12: I a l'extrem dret, o lateral dret, diguéssim, hi ha Pipa, i a lateral esquerra Eneko. O sigui, sí que és una defensa de 5, però amb dobles laterals, per entendre'ns.
13: Doncs aviam, aquest invent, evidentment, deu estar treballat per part de Ferran Costa.
12: Confiança cega, soldats de Ferran Costa.
13: Perquè, per exemple, hi ha Kaiser a la banqueta, que és central, que s'està escalfant des de fa una bona estona i no ha entrat.
12: Sí, sí, és curiós. O Xavi Moreno, que seria un extrem o un lateral més, no, més específic. Mm.
5: Per cert, Ballà, que t'ho volia preguntar. Tu el Sabadell cau bé o no?
19: Tot i que està al fiter, sí.
5: Saps que l'altre dia parlàvem amb el Solà que li estic donant voltes a veure si reprenem allò de la juguesca.
19: Ah, sí?
5: Els taurons,
19: sí,
5: i aquestes coses.
19: I tant, i tant.
5: Però és que, clar, he de buscar alguna cosa que tingui gràcia.
19: Era emocionant, sí, sí. Allò.
5: Però sí, repetir els taurons, què?
19: Bé.
5: Tu ja ho has fet.
19: Sí,
13: una altra cosa.
19: El Fiter no s'hi va llançar, els taurons, estaria bé.
5: No, és que no participava.
12: Per jo això? Només vaig participar a la de paracaigudisme.
19: Oh, que jo no m'hi vaig...
12: Perquè ja vam baixar, si només hem estat un any.
19: Però tu t'hi vas llançar, eh?
5: Ah, perquè
19: jo no m'hi vaig llançar, jo vaig arribar i recordo
5: ell
19: que...
5: Ell va baixar segona i va baixar també amb paracaigudes.
12: Sí. Jo repetiria demà mateix.
5: De moment el Sabadell pinta bé.
12: Calma. Oi, Ballar, que quan comencen a dir allò, que, com l'any passat l'Espanyol, no? Tu on deia Europa, calma, que això és molt llarg.
19: Hi ha una cosa que m'has agradat molt quan has dit que avui esteu guanyant davant d'un equip que us triplica en pressupost, que és justament el que fa el natació de Sabadell amb waterpolo, que és el triplica el pressupost amb waterpolo femení.
5: Has trigat en dir-ho.
12: Ostres.
5: No té resposta.
12: No, és que no tinc coneixement de l'esport, diguéssim, com té el Dani, per tant no m'hi puc...
5: No entris en el debat, no hi entris.
12: Com aneu aquest any, bé?
19: No hem començat encara.
5: Mira com dormim.
12: Bueno, llavors bé, no? Estàs content amb la planificació, almenys?
13: La pretemporada.
12: Home, sí.
19: Només dir-te que la lliga passada la vàrem guanyar nosaltres,
5: sí, sí.
19: Al Mataró.
12: Enhorabona.
19: No, gràcies.
12: Sí.
13: Si voleu que expliqui el partit, seguiu parlant. Està passant poca cosa, realment. Vull dir que si voleu seguir...
12: I menys que han de passar, eh?
13: Sí. No, ja ho has avisat, Fiter, que tampoc és que... No veurem gran futbol a partir del gol.
12: Però fixa't, la pressió al Sabadell està pressionant la sortida de pilota de l'Almeria a la seva pròpia àrea. És a dir, que ell no s'ha tancat al darrere, eh? Això és important.
13: Aviam, salta Eneko, l'acaba lluitant l'una, punta llarga buscant a Leo Baptistao, que intenta esmunyir-se entre dos jugadors i arriba abans Urri, que està tot arreu.
12: Molt bé, Urri. Un altre que tampoc l'han de mirar gaire, David, eh? Urri, si de cas, la gent que no se'l ve.
5: Sí. És que a mi, ja et dic, no em fa gràcia que surti un bon partit avui just abans de tancar el mercat. Té perill, això. Té perill.
12: Sí. Esperem que... Escolta'm, que no s'ho mirin gaire.
13: Ara la passada llarga del Sabadell, busquen a Rahmani, que pràcticament no ha tocat ni la pilota. Veiem que hi ha dos pilotes al camp. Sí. Serà servei de banda per l'Almeria.
12: No sé per què a segona divisió no fan això que han fet a primera divisió, que m'encanta. Una de les mesures que és que hi hagi pilotes a tot el camp. Sabeu això? Que
5: sí.
12: Els aplega pilotes, el que fan és posar-les en una base que hi ha diversos sectors del camp. Això és una de les coses que s'ha posat a primera divisió, però no a segona. I sí. Ho trobo superútil i superfensiu, que és una cosa
5: de les xacres del futbol és la pèrdua de temps i precisament aquesta és una bona idea.
12: I sobretot els aplega pilotes, no? Quan jugues a casa, que els amagues, quan no... Saps? I són un recurs que fa tothom, qualsevol club, però que és una cosa que tecnològicament no suposa cap inversió de res, i és posar quatre bases al voltant del camp. sembla una cosa que ho podria haver fet perfectament també la segona divisió.
13: 10 minuts més l'afegit per arribar al final. Sabadell 1, Almeria 0, amb gol de Gioacchini, que la seva presentació, ara m'apuntava el Fitó, que va dir que el gol era com els pots de ketchup, que costava obrir-los, però després ja queien tots de cop.
12: Ara.
13: Doncs, per tant, Gioacchini ha fet el primer i per molts més.
12: Tot i que Ferran Costa ha d'avisar que no tenim a Lewandowski davanter, per les crítiques, és la textual, això, Ferran. Però bé, de moment...
13: No hem d'esperar 30 gols a Gioacchini aquesta temporada, no?
12: Però 15 els firmo.
13: Home, i tant. Ara la pressió del Sabadell, també de l'Almeria. Pilota per l'equip andalús. 9 més l'ha afegit. El Sabadell a prop de guanyar el seu primer partit en el retorn al futbol professional. L'última victòria va ser precisament, si no m'equivoco, l'últim partit a casa.
12: L'última victòria al futbol professional? Sí. Va ser el dia que vam passar, vam guanyar Mirandés.
13: Al camp del Mirandés.
12: Al Miranda Ebro, allà estàvem, explicant-ho per Catalunya Ràdio, precisament. I no ens va ajudar gaire els resultats, perquè el Sabadell va guanyar, però necessitava altres resultats.
13: Ara pilota pel Sabadell, cop de cap de Neco a les mans d'Andrés. I mira, a les últimes transmissions, Fiteu, recordàvem aquell 0-15 del Sabadell.
12: Però espera't, que vas...
13: Sí, no he dit res.
12: Estàs fent números massa d'hora.
13: No he dit res.
12: Val.
13: Superat està,
12: sí,
13: des de la jornada passada.
12: Sí. L'última vegada el Sabadell va començar perdent els primers 5 partits, de moment...
13: Dos de sis.
12: Exacte.
13: Però la cosa, si més no, el Sabadell està competint, i et diria un altre cop, sent superior i sent millor, sense desplegar un joc magnífic, més pràctic.
12: Però sobretot està complicant la vida al rival. El rival, l'Almeria, no ha estat còmode en tot el partit. No? És a dir, jo avui llegiré mitjans de comunicació d'Almeria i estaran enfadats amb el seu equip perquè és un desastre i tal, quan realment no posen en valor que és l'equip rival qui t'ha prohibit fer allò que tant t'agrada fer a l'Almeria i que segurament ho faran altres partits. O ho va fer el dia de l'Eldense, no?
13: Ara la té l'una, Quim Junyent, compte perill, que aquest té qualitat. Quim Junyent dins de l'àrea, la passada lateral de l'àrea, la centrada, posat bé al cap Pipa, arribarà Foli, bloca la pilota i a terra.
12: Calma.
13: Perdre una mica de temps.
18: Avui som a la nova Creu Alta. 8.873. Ara la quina...
13: 8.873, el que dèiem abans. Gran entrada per començar. Veurem dilluns que ve, que és el proper partit de Lliga, en plena festa major.
12: De fet, una de les preocupacions, ja ho hem dit abans, que avui estrenàvem gespa, és que en una setmana ha de viure tres partits, perquè ha de viure el d'avui, sí, el de dimecres de Copa Catalunya i el de dilluns vinent, que torna a jugar el Sabadell a casa contra el Còrdoba. I, per tant, estava una mica preocupats a nivell de que la gespa s'acaba de posar fa una setmana i ha de viure tres partits en set dies.
11: Per cert, tinc ja tot l'equip de la transmissió espanyola aquí preparats, escalfant-se la banda, el Sergi Indriola, Sonia Olea Aranoeta, que ja els hem saludat, el Dani Ballar, el Marc Maiola, també tenim a la Sara Jiménez per aquí. Hola, Sara.
20: Hola, què tal? Bona tarda.
11: I també la Carla Borràs, que vens de Santa Coloma. Com estàs?
20: Hola, bona tarda. Molt bé, David.
11: Les finals de la Copa Catalunya Futbol Sala. Mira, veig que hi ha novetats. Roger Serrat s'avança al CatGas Santa Coloma, oi, davant del Barça?
21: Sí, gol de Nielo després d'una errada d'Igor que ha intentat provocar un fora de banda i Nielo s'ha quedat la pilota, ha xutat i ha batut a Miquel Feixas. De moment, 1-0 aquí al pavelló de Santa Coloma.
11: Bé, doncs els anfitrions, que de moment s'endurien. Queda molt encara, òbviament, molt partit. Aquesta final de la Copa Catalunya de Futbol Sala ha patit encara la primera part. Va, que això encara no està tancat. A Sabadell hi ha un corna pel Almeria.
13: Compte que ataca l'Almeria, l'ha refusat bé el Sabadell. Era Quim Junyent, ara lluitant amb Quadri. Abans de metres Quadri, aquest tio no se li cama i la gasolina. La passada llarga per Gastón Valles i arribarà abans l'una. Endarrereix per Andrés Fernández. 6 més l'ha afegit. Sabadell 1, Almeria 0. El Sabadell que vol aconseguir la primera victòria de la temporada.
12: I ara és innegable que et vas tirar una miqueta enrere i abans reclamàvem un central, perquè aquests canvis jo crec que no li han acabat de funcionar bé. El Sabadell està patint una miqueta més arrel dels canvis. Mira, i entrarà el, Kaiser, el que quedava a la banqueta, que és Kaiser, que debutarà aquesta temporada a la categoria.
13: Sí, recordem que va ser peça indiscutible del Sabadell la temporada passada. Va jugar pràcticament, que s'estava destrossant.
12: Sí, amb mil molèsties.
13: Es va haver d'operar i ara entra al terreny de joc. Mira, és que veig a Ton Ripoll al terra.
12: Sí.
13: També deu estar fos,
12: sí,
13: evidentment.
12: Sí, jo crec que no té res, és qüestió de show business, de manca de 5 minuts. però ja sabeu que amb la nova normativa s'ha hagut d'aixecar ràpid tot Ripoll i ara sí que reestructura amb un central com toca i no amb els invents que havia fet. Per tant.
13: Doncs marxa tot Ripoll, incombustible, que ho juga pràcticament tot i entra Kaiser, que ha debut amb el Sabadell a la segona divisió. Canvi patrocinat
12: per Poveda. I ara sí que torna a jugar amb un central com toca.
13: Ara la passada, Miqui Codina s'ha equivocat a les mans d'Andrés Fernández.
12: Fa molt llarg, això, eh? No passen sí. Els minuts. Oh, és increïble, sí, sí. Eh?
19: Pots plegar, si vols, eh? Els de l'Espanyol estem preparats.
11: Espera, deixa passar per a Noeta.
12: Si fos per mi, que xiulia, no tinc cap problema, ja. Allò, Miguel, pita!
13: A Noeta, Sergi Andreu, Sonia Olear, hi haurà bona entrada?
10: Doncs, de moment veiem moltíssimes cadires lliures, la veritat, però imagino que sí, perquè...
11: Van a última hora, sempre.
2: Sí, aquí entren a última hora, però sí. No sé si serà.
10: A fora de l'estadi, quan veníem, hi havia molt ambient. Ja saps que aquí, als bars del costat de Noeta, es posen a petar i la veritat és que estaven plens. Ara encara aquí es veuen moltes cadires buides, però imagino que sí. Sí que hi haurà bona entrada. Pensa que és el primer partit que la Reial juga a casa.
11: Han jugat els dos primers fora i els dos els van perdre un gol al Bernabéu, tot i que es van avançar el marcador. Es van avançar, oi? Sí.
10: No, jo crec que va fer Susic el gol de l'empat. Va empatar, diria.
11: Això mateix, això mateix. Molt bé, de seguida vinc amb vosaltres i ja obrim transmissió d'aquest Reial Societat Espanyol. Quan li queda el partit de la nova Creu Alta?
13: 3 i mig més l'afegit. Compte que ataca el Sabadell. La passada filtrada cap a Joel Priego no ha estat bona, però ell mateix acaba recuperant la pilota. Calma el joc, Joel, que farà la centrada a l'àrea, buscant a Gastón Valles, que li caurà el rebot, la controla amb el pit Gastón, la pilota queda morta, continua per Pipa a la frontal, Pipa que vol xutar, no, ha arribat abans Àlex Muñoz i ho fan falta, falta de Pipa sobre Àlex Muñoz.
12: Tingut bona, el contraatac, una vegada més per Quadri, que està fent un partit enorme.
11: Físicament està acabant molt sencer el Sabadell, cosa que també és una molt bona notícia. Per cert, no m'agrada el que m'arriba des d'Ipurua. Lliga F li fa el primer l'Eibar a l'Espanyol.
16: Sí, ara començarà el partit de l'Espanyol masculí, el del femení no sembla que acabi bé, perquè minut 91 s'avança l'Eibar a la sortida d'un córner. A priori un córner senzill per la portera Meri Muñoz, que se li escapa la pilota i Bellem fa l'1-0 en un partit amb poques oportunitats, però aquesta que ha tingut l'Eibar ha anat cap a dins. Per tant, sembla, si no canvia res, que l'Espanyol femení començarà la Lliga F amb derrota.
13: Canta la nova Creu Alta. I anima el seu equip, que està no patint, però veient com l'Almeria fa passes endavant. Ara compta falta i targeta groga per Miqui Codina. Una falta sobre, em sembla que ha estat Baptistao, a la banda dreta, no, sobre Àlex Solat. Groga per Miqui Codina i compte que aquesta és perillosa, eh? Des de la banda dreta, bastant a prop de la línia de banda, la picarà Quim Junyent. Tot el Sabadell en línia per intentar refusar aquesta centrada. Pràcticament tot l'Almeria, evidentment, anant a rematar aquesta falta. Aixeca la mà dreta Quim Junyent, la pica, el punt de parada, la rematada fora. La rematada per sobre del travesser de Leo Baptistao.
12: És que alguna t'han de crear, és a dir, és l'Almeria, i per tant és normal que alguna ocasió creïn, i tot i això no ha anat tampoc entre els tres pals.
13: Aviam, ara potser s'ha precipitat una mica Foli.
12: Estava comptant l'àrbitre, és que clar.
13: Sí, clar, clar.
12: És que aquí, Foli, t'asseguro jo que el seu desig era perdre molt més temps, però l'àrbitre ha començat a comptar i per això ha hagut de servir ràpidament i amb una mica de sort la pilota encara és de banda pel Sabadell. Mira, ara, torna a comptar l'àrbitre, és que clar.
11: Ara estava pensant, Fiter, clar, amb totes aquestes mesures que s'han pres a la primera divisió perquè no es perdi el temps, veig que la segona divisió segueixen una mica anclats en el passat i prova d'això és que ens acostem a les dues hores de partit i encara no hem arribat a 90.
12: Sí, però jo en aquesta segona part no crec que s'afegeixi gaire. Jo crec que la primera part sí que hi ha hagut aquests 6 minuts perquè jo crec que hi ha hagut bar, hi ha hagut lesió i hi ha hagut pausa d'hidratació.
13: Sí. Compte ara perill, ataca l'Almeria, Àlex, la centrada al segon pal. Ha hagut de posar el cap en última instància Pipa perquè estava Chipenga preparat per rematar aquesta centrada des de la banda dreta, corna per l'equip andalús.
11: Compte, ara, ara dues estratègia, corners, pilota aturada, s'ha d'anar molt alerta.
13: Arribant al 90, Sabadell 1, Almeria 0.
12: Jo crec que no s'afegiran 5.
13: El córner picarà Quim Junyent, que col·loca bé la pilota, tot l'Almeria dins l'àrea pràcticament, també tot el Sabadell. El córner de Quim Junyent passat al segon pal, no remata ningú, la toca en última instància, veurem qui. Em sembla que ha estat un jugador de... Mira, doncs, de l'Almeria. 5 d'afegit. Molt bé, Fité.
1: Es disputaran 5 minuts. Sí.
13: Doncs 5 minuts té el Sabadell. Mira, per aguantar el resultat.
3: 5 d'afegit, Sergi Andreu, i clavarem a Manueta, eh? Veus que bé?
12: Però l'àrbitre comença a comptar molt abans que el jugador arribi. És un escàndol, aquest àrbitre.
3: Sí, sí.
12: És a dir, tot el que no ha fet abans, que dèiem a la primera part que no ho feia, és brutal. Bé.
13: Aviam, continua atacant l'Almeria, s'equivoca Chipenga, compta el contraatac del Sabadell, pilota per Joel Priego, li ha quedat un pèl curta la passada de Pipa cap al jugador atacant del Sabadell, ara controla la pilota Fuoli, i ja ha passat mig minut.
16: A la desesperada Ipurua, Sara Monforte ha demanat una revisió per un possible penal sobre Brown, que ha caigut a terra, però l'àrbitre diu que no hi ha res, s'ha complert ja el temps afegit, i perd l'Espanyol de moment, Eibar 1, Espanyol 0.
3: Davant d'un rival que, a priori, l'Espanyol hauria de poder superar, no?
16: De fet, l'any passat van quedar onzenes l'Espanyol i dotzenes l'Eibar.
3: Bé, doncs això acaba de començar, és el primer partit de la Lliga F, però pinta que perdrà l'Espanyol, que ho prova en els últims instants de partit. També ho prova l'Almeria, es defensa però bé el Sabadell, que guanya 1-0.
13: I mira, ara el marcador sí que veiem el temps afegit. No sé si és que des de la Lliga ha dit alguna cosa o Ferran Costa ha dit que li sembla bé que es vegi a la segona meitat.
12: No, abans el David ha dit amb bon criteri que si està permès, parar-ho.
13: Sí, sí. Pues
12: segurament no, i per això segurament l'observador... Ja sabeu que en els partits els observadors
13: sí,
12: de la Lliga,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, està clar, està clar.
12: I que són els nois, que no pot fer-ho.
3: Jo entenc que això és d'obligat compliment.
12: Correcte, sí, sí.
13: Mira, doncs, ho ha aconseguit fer una part.
12: Sí, sí.
13: Aviam, ara la nova Creu Alta que anima, que fa soroll, perquè el Sabadell està resistint de moment aquesta victòria i l'Almeria fent passes endavant, però de moment sense generar gaire perill.

0: pilota, serà pilota per aquí, per l'Almeria. Dos i mig s'ha jugat ja de temps afegit, en falten dos i mig més. Sabadell 1, Almeria 0.
1: Anoeta, Sergi, Andreu, Sonia Olear, a punt de sortir protagonistes del terreny de joc, oi?
2: Sí, a punt de sortir, tot i que de moment encara no trepitgen la gespa d'aquí de Noeta.
1: Reial Societat Espanyol, recordeu, amb 10
0: el travesser
1: avui,
0: l'Almeria. El travesser l'Almeria, l'ocasió més clara del partit. Miguel ha caçat una pilota que ha escopit la fusta de la porteria de la nova Creu Alta. Està patint el Sabadell. Uf. Compta un altre atac a l'Almeria per la banda dreta. La centrada al segon pal, Foli.
3: La floreta al cul també juga, també juga.
1: Ens hem salvat, Fiter.
0: Uf,
1: perquè aquesta la veia dins, eh?
3: Però és que això és futbol, també necessita regar-la de tant en tant.
4: Un pal per un, el Baton Ripoll.
1: Sí, exacte, el Sabadell també ha tingut un pal, eh? Un pal per banda.
3: Va, aquí, que es mori aquí el partit.
0: Aguanta la pilota Gaston, intenta canviar l'orientació del joc, se la queda l'Almeria, Quim Junyent, punta llarga, molt bé, Òscar Sanz amb el cap. Quins tros de partits que està fent Òscar Sanz. Pipa.
3: Calma, aquí no ha de passar res més.
0: Per Joel Priego, la passada per Pipa, la controla amb el cap. Bonini, que avança metres, ara juga per Chipenga, li fan falta, li ha fet Òscar Sanz, l'àrbitre diu que no, servei de banda. Últim minut de partit. Sabadell 1, Almeria 0. Punta llarga buscant a Miguel, que posarà el cos, posa molt bé el cap Kaiser. I serà pilota un altre cop per l'Almeria.
1: Per cert, tenim final a la Lliga F, confirma una derrota de l'Espanyol.
5: Comença perdent el conjunt de Sara Monforte, Eibar 1, Espanyol 0.
0: Ataca l'una per la banda dreta. La passada filtrada que buscava Àlex l'acaba tallant en Eco. Ara no hi ha cap pilota, que bé ho està fent aquí el Sabadell, sense donar cap pilota, ara.
3: Clar, clar, escolta, si no veiem la normativa aquesta, doncs... Pues...
0: Se siente. Aviam, el servei de banda anirà a l'interior de l'àrea. Últim mig minut de partit. La pilota dins l'àrea del Sabadell, salta amb el cap, aviam que s'acaba quedant la pilota, aixeca molt la cama Leo Baptistao, ara compta el contraatac del Sabadell, comença a córrer Joel Priego, el sol contra el món, al cercle central Joel, la pilota per Gaston Vallès, ja no ha de passar res més, no ha de passar res més, pilota per Gaston, Gaston per Rahmani, avança a metre Rahmani, juga enrere per Quadri, enrere per Kaiser, molt bé el Sabadell que aguanta la pilota, arribarem ja al minut 95. Això se l'acaba aquí. I final. Final a la nova Creu Alta. Victòria, la primera del Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió aquesta temporada. Sabadell 1, Almeria 0. Gol de Joaquín i el Sabadell aconsegueix la primera victòria al seu retorn al futbol professional.
1: Bé, doncs, victòria del Sabadell. Ara sí que em deixes, no, Fiter, a repassar la classificació. Ostres, és que ben maca està aquesta segona divisió, perquè fixeu-vos, queda tota la tercera jornada encara per completar, però el Sabadell, invicte després de tres jornades, és quart a la classificació, posicions de play-off amb 5 punts, a 2 del líder, que és l'Sporting de Gijón. Espectacular, quin gran inici de temporada, empat a Gijón, empat a Castalia, camps difícils, i avui victòria de prestigi davant d'un dels que aspira a pujar a la primera divisió. Fiter, breument, que abans d'anar cap a Noeta. Impecable.
3: Serà, sí, però serà això, eh? Patir, lluitar i guanyar-te el pa cada dia, cada partit, a cada minut, a cada jugada. I el Sell ho té clar, que això és el que ha fet a les tres primeres jornades i li ha donat amb un gol aquests 5 punts. Sobretot perquè està molt bé darrere i el que té davant ho intenta aprofitar. Que duri, però partit a partit.
1: Gràcies, Fiter, i ja t'aviso que el Sabadell-Còrdoba, amb tancament de Festa Major Sabadell, si em guardeu una localitat, vindré a fer-vos costat. Vindré a fer el partit.
0: Sí. Aquí amb el teu nom, David.
1: Això mateix, que serà el dilluns 7 de setembre pel mig, la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, també la nova Creu Alta. Gràcies, Fiter, i Ripoll, deixem anar vestidors. Fins ara.
0: Adéu.
1: Vam retard, oi, a Noeta, Sergi Andreu, Sonia Olear?
6: Sí, perquè ara hi ha el sorteig de camp. Val. I encara hi haurà un minut de silenci. Per
1: doncs
6: tant,
1: mira, me'n vaig a publicitat, que la tinc pendent. Venim de seguida i comencem amb l'Espanyol.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
8: Oh, capità, el meu capità.
9: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
9: Però que, sobretot, van

0: guanyar el pas del temps.
1: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
0: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
2: Això sona brillant.
0: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
7: Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat! Avui tampoc davant de l'emergència!
8: En minut de silenci a Noeta. Que acaba just ara, Sonia Olear.
9: Just ara acaba de finalitzar un minut de silenci per tots els socis i sòcies que han traspassat la temporada passada.
8: Pels que es connectin ara, els recordem l'11 de l'Espanyol, l'11 de la Reial. Sònia.
9: Dimitrovic a la porteria per l'Espanyol, a la defensa Omar, Unai, Derkusic, Hinojo, el doble pivot Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, mitja punta Javi Hernández, banda esquerra Dolan i en punta Roberto, i per la Reial Societat Remiro a la porteria, a la defensa Aramburu, John Martín, Subeldia i Sergio Gómez, a línia de 4 per davant amb Barrene, Torrientes, Carlos Soler i Sučić, i al davant Oscarsson i Oyarzabal.
8: I l'àrbitre del partit?
10: És Manuel Jesús Orellana, que és àrbitre debutant a la primera divisió i està davant del seu segon partit. La temporada 23-24 es va trobar amb l'Espanyol a segona i el va xiular 3 vegades amb 2 empats i una victòria.
8: Molt bé, això comença ara mateix a Movistar La Liga per televisió, Audio 5. Audio 5 de Movistar La Liga, si voleu escoltar la transmissió del Tot Gira.
7: Ha començat el partit amb una pilota de la Reial penjada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. La treu la defensa blanquiblava. Mira de fer-se amb l'esfèrica Roberto Fernández. Pilota fora del terreny de joc. És out favorable a l'Espanyol a la banda esquerra de la seva zona defensiva. Deixeu-me explicar, Sònia, deixeu-me que expliquem als oients que en els prolegòmens del partit s'ha ofert la Copa del Món per part d'Oyarzabal a l'afició i
9: amb una bona xiulada.
7: Déu-n'hi-do, eh?
9: Una bona xiulada i, a més, amb una protesta clara i evident a la zona de darrere del córner on atacarà l'Espanyol, que hi ha l'afició més radical de la Reial. Tots s'han quedat en el passadís, no han volgut ser-hi presents ni donar suport i, a més, amb unes pancartes on reclamen l'oficialitat de la selecció basca. També hi ha hagut molts aplaudiments.
7: Sí, és veritat,
9: és hi ha hagut una cosa, un mig-mig, però déu-n'hi-do, a l'inici la xiulada ha estat sonora.
8: Ja m'han dit, per cert, el Maiola i també el Ballart, que els agrada que jugui Derkusic. A tu també, Sara?
11: Sí, m'agrada molt veure que també hi ha jugadors que van entrar mica en mica i que tenen presència. Ja ho vam veure la passada jornada, com els minuts que va tenir, doncs va tenir molta personalitat. Ja ho ha dit Manolo també a la prèvia, que és un jugador que sap saltar i que sap recuperar, per tant, molt bé també aquest canvi.
7: Doncs la juga la Reial, ara la té el porter Remiro, que és fora de l'àrea, envia un desplaçament llarg cap al mig del camp, la regala. La pilota el cau als peus d'Urco, al mig del camp. L'entrega Dolan. Dolan fa una ruleta. Bona maniobra de l'anglès al mig del camp. Per Javi Hernández, cobra la dreta. La rep Omar a la punta dreta. Filtra a l'interior de l'àrea cap a Dolan. Dolan ha de sortir pressionat per la defensa de la Reial. Omar cap a Cala. Cala fa un retall a un altre. Lateral de l'àrea, la centrada. Corna. John Martín ha refusat. La pilota fora del terreny de joc. Tindrà el primer corna, Sònia, l'Espanyol.
9: El primer del partit.
8: I de la temporada, Sònia?
9: I de la temporada, exacte, de la temporada, perquè ja vam dir que tant a la jornada 1 com a la 2 no havia tret cap córner l'Espanyol.
7: Doncs el servirà l'Espanyol a la cantonada dreta, posarà la pilota en moviment el capità Edu Expósito. Hi ha 6 jugadors de l'Espanyol esperant la rematada.
9: Avui de vermell l'Espanyol.
7: Segona equipació, Expósito amb la dreta, la posa a la frontal de la petita. La pilota no aconsegueix rematar-la, ningú es passeja d'una banda a l'altra, surt per l'altre cantó. La torna a tenir l'Espanyol, enrere. És Omar, que retrocedeix cap a Dimitrovic.
9: Que va avui amb un groc fluorescent, sí, aquest. Sí, sí, que es veu des de Barcelona.
12: I mentre que... comença el partit a Noeta, acaba a Ciutat de València, Llevant 5, al final, maneta del Llevant al Betis. Betis 2, un Llevant que no havia marcat en les dues jornades de Lliga, recordareu, a la primera jornada que va fer.
13: I que l'Espanyol va, 3-0. Ser molt superior, Llevant.
12: Va perdre 3-0 contra l'Espanyol, va empatar 0 contra l'Osasuna i avui 5-2, Llevant 5, Betis 2.
9: Doncs avui aquest matí dins hem trobat el vol que hem agafat el Sergi, el David Mendoza i una servidora, tot l'equip del Ona Badalona, que viatjava, sí, cap a... Clar. Perquè hem anat via Bilbao.
13: Lezama, no? Jugant demà a Lezama.
12: Ah, jugant a Lezama a les 12 del migdia.
7: Que per cert, un que camp compte que la pilota la recupera la Reial Oyarzabal al frontal de l'àrea, la dona per Barrene i el gol. El gol de Barrenechea. Recuperació en zona perillosa de la Reial. Oyarzabal s'ha plantat amb molta facilitat a la frontal de l'àrea gran. Ha cedit en curt per l'arribada de Barrene, que ha aparegut a segona línia i ha col·locat la pilota a l'escaire esquerra de la porteria de Dimitrovic. Marca la Reial molt aviat, com ja va passar la setmana passada amb el Madrid. Marca la Reial, marca Barrene. Per mi, inapel·lable el xut del jugador basc a la porteria de Dimitrovic. Reial Societat 1, Espanyol 0.
9: Els jugadors de l'Espanyol s'animen entre ells. Això només acaba de començar. Manolo González s'asseu a la banqueta.
13: Home, és que ho fa massa fàcil, la Reial. És a dir, la contra és ràpida. Neix, per cert, d'una pèrdua al mig del camp.
14: Calatrava.
13: De Calatrava, que fa una passada enrere que és un regal pel rival. Marc.
14: Sí, sí, és un error molt important de Calatrava i després... Ho fa molt bé Oyarzabal perquè amb la seva conducció ajunta a tres defenses de l'Espanyol i això allibera espai per a Barrenechea.
13: Barrene ho fa molt bé, eh? O sigui, és,
14: Qui ho fa millor és Oyarzabal perquè no deixen a la pilota fins que ha ajuntat a tres defenses de l'Espanyol i per això Barrene té l'espai i després defineix molt bé.
13: Que la trava aquesta passada enrere, Sara, és que, clar,
11: sí.
13: No és pròpia.
11: Sí, sí, és una passada en profunditat, eh? Per Edu Expósito, que evidentment no estava on pensava que estava Calatrava, però també trobo que la transició defensiva de l'Espanyol podria haver evitat aquest gol. És a dir, la passada és un error greu, però després crec que amb molta comoditat la Reial Societat ha aconseguit marcar el primer gol als 3 minuts de partit.
13: Massa aviat que encaixem el primer ballar.
15: Sí, però si regales opcions d'aquestes tan senzilles és inevitable que no anem enrere al marcador. Malament que la trava, però esperem que l'Espanyol, com ja va fer la temporada passada, la primera part se li va donar molt bé acabant amb aquell 0-2 que finalment vàrem acabar 2-2. És un camp propici que jo crec que se'ls hi dona bé. Confiem de que el partit és molt llarg i encara hi ha molt que
13: segueix amb màxim optimisme, Dani Ballar.
9: L'Espanyol no guanya la Reial Societat des del 28 de novembre de 2021 a l'RCD Stadium i aquí a Noeta des del setembre del 2015 que no guanya l'Espanyol.
7: Sí, déu-n'hi-do, 11 anys sense guanyar Noeta. Déu-n'hi-do. Sí, recordo aquella victòria amb 2-3, oi? Que sí, em sembla que va guanyar l'Espanyol 2-3.
9: 2-3, era sí, sí. Sergio, era l'entrenador de l'Equiblau.
7: Exacte, sí, me'n recordo. Bé, a veure, queda tot el partit. L'Espanyol no ha començat bé, però vaja... Perd 1-0, marcat Barrene, al minut 4. Ara la té encara l'equip basc, Sergio Gómez, el català, que passa bé el dia.
9: De Badalona, Sergio Gómez.
7: La mou al mig del camp, l'equip basc. Obertura a la banda esquerra, la talla amb el cap Omar. Però no pot fer-se amb la pilota, que la trava, la torna a recuperar la Reial Societat.
9: Ha animat molt l'ambient aquest gol aquí a Noeta perquè la veritat és que hi havia mala maror entre els aficionats en aquest inici de Lliga i sobretot al final, tot i que es van guanyar la Copa la temporada passada, al final de temporada va ser molt fluixet i aquests dos primers partits els ànims estaven una mica escalfadets.
7: Ara la disposició és la que hem vist en aquests últims dos partits, però en els primers 2 o 3 minuts, Marc, Dolan ha jugat a la dreta. Javi, que no sé si era circumstancial, potser,
14: sí, sí,
7: però ha estat un, potser han estat un parell o tres de minuts ben bons jugant amb Dolan a la dreta. Ara ja no, eh? Ara Dolan és a l'esquerra, que la trava a la dreta, i Javi Hernández a la mitja punta, pel centre.
14: Sí, que és el que hem vist en aquests primers dos partits de Lliga. És veritat que Dolan ha anat a la dreta a buscar aquesta societat amb Calatrava i també amb Omar, que s'estava incorporant bé a l'atac. És una llàstima el gol perquè és un error innecessari de Calatrava, sobretot. L'Espanyol havia començat prou bé.
9: Manolo González ja és dempeus a l'àrea tècnica. Avui llueix un polo de color crema, un blanc trencat, amb pantaló negre.
7: I ara la torna a recuperar la Reial, té camp per córrer. Sergio Gómez a la banda esquerra, combina amb Oyarzábal al balcó de l'àrea, l'obre a l'esquerra per Barrenes, no ha fet un bon control, ha refusat la pilota Omar cap al mig del camp, però clar, allà no hi ha ningú de l'Espanyol. La torna a tenir, en aquest cas, Carlos Soler, que l'endarrereix cap a John Martín, un dels centrals. Combina amb Subeldia, baixa a buscar-la Susic, que fa una obertura a la banda esquerra, correrà Sergio Gómez, es fa amb la pilota, combina amb Barrena a l'interior de l'àrea, de sortir el tall, s'anticipa Derkusic i envia la pilota fora del terreny de joc. Serà corna per la Reial.
9: El primer de la Reial.
7: El picarà des de la cantonada esquerra Carlos Soler.
15: Veig que avui no hi ha discussió sobre tema de colors, eh? Ha dit blanc trencat al polo de la Sònia, que ha anomenat de Manolo, i ningú li ha discutit res.
9: És blanc trencat o no? O és un verd claret?
15: No sé, la setmana passada contra el Madrid aquest debat el vam obrir.
9: Sí, no, però no duia aquest polo, no? Duia, crec que anava tot blau marí, potser, o no?
15: No, anava per la
9: samarreta del Madrid. No, era per la samarreta del Madrid, exacte, era per la samarreta del Madrid.
10: La Sònia l'any passat encertava molt amb els colors. Recordo quan l'entrenador del Celta, que també vam discutir bastant, vam encertar.
15: Doncs encerta amb això, perquè amb la capacitat d'espectadors...
9: Ja hi som,
15: no.
9: Jornada
10: 3, Sònia.
9: Però si la clavo sempre, últimament. Vaja, reconeixem algun mèrit, per l'amor de Déu.
15: Els tens tots, ja està.
9: Ara m'agrades.
7: Aquí el domini, de moment, i el control del partit és de la Reial, que s'acosta a l'àrea. Carlos Soler, obertura a la banda esquerra, punta esquerra de l'atac. Sergio Gómez fa la centrada al segon pal, salta Dimitrovic i bloca la pilota. Esperava la rematada ja Oscarsson. El segon pal, però tot a l'avantatge pel porter de l'Espanyol, que ara envia una pilota llarga cap al camp de la Reial. Però ningú. Talla amb el cap John Martín. No pot fer el control Urco. La pilota, però, cau als peus d'Expósito.
9: Urco, que torna al que ha estat casa seva.
7: Sí. Aquesta setmana parlava en roda de premsa, li preguntaven per si hi havia alguna opció que ell deixés l'Espanyol en aquest tram final de mercat, on tot pot passar, i va dir que de cap manera, que està molt bé a l'Espanyol, i a més s'ha convertit en un dels jugadors indispensables per Manolo.
9: Format a la Reial, amb el primer equip de la Reial, però només va jugar 9 partits, 258 minuts en diferents temporades des que va debutar amb 19 anys, la temporada 20-21.
7: No està fi amb la pilota a l'Espanyol, que torna a perdre una bola al mig del camp. Ara la recupera Expósito. Ha d'aturar-se, fa mitja volta enrere. No ha vist clara la passada endavant, s'estima més jugar cap a Unai Núñez.
14: En aquesta última jugada s'ha vist clarament la disposició, l'estructura que busca l'Espanyol en pilota, perquè s'ha calmat en pilota, i l'Espanyol el que intenta quan la té és situar dos mitjapuntes, que són Calatrava i Javi Hernández. L'amplitud a la dreta la fa Omar, a l'esquerra Dolan, i l'objectiu és filtrar pilotes a Cala i a Javi. Però clar, t'hi has d'atrevir i has de tenir la visió de joc.
15: Bé, de moment sense ocasions per l'Espanyol. Qui ha atacat primer i ha marcat és la Reial. Reial 1, gol de Barrene, Espanyol 0, 11 de la primera. Per cert, qui debutarà ara a la primera federació, la tercera categoria del futbol espanyol, i torna al Sant Andreu, perquè ja hi havia jugat anys enrere, quan era segona B, ara primera federació, a punt de fer el seu debut. Alfons Borina, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda.
15: I ben tornat de les vacances. Òscar Sant Andreu, eh?
16: Sí, aquí l'Alcoraz Stadium és en el grup 2, un dels grups més d'usos, segons el Francesc Ripoll, que ho domina bé, perquè també tenim el Saragossa, el Múrcia, el Cartagena, l'Alcorcón, el Nàstic, que juga demà, per cert, i el Sant Andreu, que busca doncs la seva primera victòria en aquesta categoria, en un dels camps més complicats. I però vaja, equip ben reforçat, amb el Jaume Tovar, pichichi de la temporada passada a la segona ref, i per tant tot és possible.
15: És a dir, un Sant Andreu que manté bastant el bloc, fins i tot s'ha reforçat. Veurem si no pateix gaire i pot fer alguna cosa més interessant el Sant Andreu, que és a punt de debutar a la primera ref, on també tindrem l'Europa, que va fer el play-off i no va acabar pujant, i també tindrem el Nàstic. Demà a Europa Jaén, a la tarda, un quart de vuit a Can Dragó, i a dos quarts de deu partidàs al nou estadi de Tarragona, Nàstic Saragossa. Acostant-nos al quart d'hora de joc, l'Espanyol reacciona.
7: Bé, té una mica més la pilota. Ara ha fet una jugada per la banda esquerra d'Olan. Ha forçat un servei de banda. Ara la juga al mig del camp l'equip de Manolo. La té Derkusic cap a Unai Núñez. Tancat ara camp propi la Reial Societat. Derkusic la controla i l'obre a la dreta per Omar. Omar el tapa Barrene, s'ha d'aturar enrere novament cap a l'eslovè, que avui juga el seu primer partit com a titular en detriment de Riedel, que és a la banqueta. Urco distribueix a la dreta per Omar, Omar la torna a Urco, es fa una autopassada massa llarga, el Sergio Gómez surt al tall, l'endarrereix cap al porter, cap a Ramiro, i Ramiro envia una pilota llarga cap al mig del camp, salta molt bé, la toca amb el cap d'Erkusic, però la recupera la Reial. Finalment és fora de banda favorable a l'Espanyol entre les dues banquetes. Enrere, cap a Derkusic, al servei d'Omar. Unai Núñez aixeca el cap, s'ho pensa, no es troba massa opció.
9: Xiula l'afició de la Real.
7: Sembla que vol tenir una mica més la pilota ara l'Espanyol després d'aquests primers 10 o 12 minuts en què la Reial ha estat millor. A veure, Dolan a la banda esquerra, combina amb Javi Hernández. Dolan ara rep una falta claríssima. Falta que li han fet a l'anglès, al mig del camp, ha assenyalat l'àrbitre la falta d'Aramburu.
13: La possessió, per cert, és per la Reial, però força igualada, eh? 54% pels bascos, 46% per l'Espanyol.
15: La Reial no pressiona, l'Espanyol, com que no se sent pressionat, juga molt tranquil la pilota, però tan tranquil que quasi bé tothom va caminant. I així és difícil construir futbol.
14: El tema és que és una possessió sense intenció de moment.
15: Exacte.
14: L'està fent servir per calmar-se l'Espanyol i sobretot per baixar les revolucions del partit, que havia començat malament amb el gol de la Reial. A partir d'aquí, l'objectiu és trobar joc interior amb Cala i Javi.
7: Compte que la té Expósito, pilota en profunditat, l'ha tallat Subeldia. La torna a tenir l'Espanyol, Expósito al mig del camp, a l'eix, zona ampla, pilota cap a la frontal, no ha fet un bon control, Roberto Fernández, l'ha perdut l'Espanyol, la té Aramburu.
13: Per cert, que no hem comentat, Sara Jiménez, d'avui fer una transmissió, no sabeu des d'on, oi?
14: No.
11: Des d'una altra franja horària,
10: diguem. Nova York.
15: Ja hi som.
13: Quina hora tens aquí, ara?
11: Ara és la 1:20 del migdia.
13: Ah, bueno, fantàstic.
11: Bon, sí, és bona hora, és bona hora.
7: Doncs escolta'm, el sol...
13: Ve a treballar, si fossis... la Sara, no està de vacances. Però, que
7: Sara, com si fossis a l'estudi, eh?
13: L'Open molt bé. Dels Estats Units, sí, que sí. Això comença demà, oi? Oficialment?
11: Sí, sí, el US Open comença demà, sí.
13: Molt bé. Però estàs bé, estàs còmode, falta res?
11: No, gràcies, tot bé. El jet lag el porto bé.
14: Falta res, com si poguessis fer res des de l'altra punta de l'oceà.
13: Home, no, t'ho dic per... Després ho explicarem, però tenim pastes avui per berenar aquí. Home,
11: gràcies per avisar.
13: Em sap greu, però a Nova York no te les puc fer arribar.
9: Per què tenim pastes?
13: Perquè
11: em queden dues setmanes aquí, ja tens.
13: Perquè la Carla és generosa i ha vingut acompanyant.
9: La Carla sempre porta coses.
7: Sí, trobo que sí.
14: Sense cap motiu aparent.
9: Sense cap motiu aparent, exacte.
13: Hi ha un motiu perquè ve acompanyada. I l'acompanyant ha portat pastes.
16: Però no estan obertes encara, eh?
13: No estan obertes. Això, al descans, al descans.
15: I Sònia, tu no et queixis que vosaltres dos aneu sobrats de sidre avui, eh?
7: Sí, no, a veure...
13: Ah, ja has vist el vídeo.
15: Jo
7: hem fet una mica...
15: És que torneu aquesta nit, Sergi.
9: Li encanta actuar.
7: Escolta'm, Dani, t'haig de dir una cosa. Hem fet una mica la pamplinada aquesta de la sidra.
9: No n'has begut, no, la sidra?
7: Pràcticament no n'hem begut.
11: Quina és venir blanca, això, Dani?
15: Jo creia que t'havies de tirar dos dits o un dit per fer un glob, però és que, Sergi, tu t'has fotut un got de cinc dits.
14: Natural, és un producte natural. Què, venir blanc, ni què? És un producte natural, la sidra.
7: Ha vist una groga a la Reial, Sònia?
9: Corrientes, per una entrada a Urco.
7: Exacte, al mig del camp, la primera del partit, eh?
13: Si voleu veure el Sergi Andreu tirant sidra, x.com/totgira o stories de l'Instagram del Totgira.
14: On ha sigut? Estigarraga. No, és un poble que té fama de ser sidreries.
13: Ells no es mouen de la ciutat.
15: Quan treuen la groga a Torrientes, quan el Sergi quasi arriba torrat de la sidra...
9: Oh, que ben lligat, per favor.
15: Sí, és impressionant.
7: Mira, ara recupera una pilota a l'Espanyol en una mala passada justament de Torrientes. Expósito, cercle central. Demana algú que s'hi acosti Urco, el té molt a prop. Cedeix la pilota al basc i Urco enrere, cap a Derkusic. Urco, novament, zona defensiva a la banda dreta. Enrere, cap a l'eslovè, Unai Núñez. Avança a línies la Reial Societat Hinojo. Enrere, retrocedeix cap a Dimitrovic. I aquest cap a Derkusic, que ara envia una pilota llarga perquè la Cassi Calatrava no ho aconsegueix, la recupera la Reial Societat en defensa.
13: Deixa'm passar un moment per Santa Coloma, perdona, Sara, perquè tenim descans a la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala Masculina entre CatGas, Santa Coloma i Barça. Roger Serrat, com hi hem arribat al descans?
17: Sí, l'última connexió encara guanyava el Santa Coloma. Ara mateix ha remuntat el Barça i no només ha remuntat, sinó que ha posat dos gols a diferència. Resultat de 1-3 al descans amb gols d'Eric Martel, Mateus i de Joao Víctor.
13: Molt bé, doncs de moment dominant el Barça, vigent campió d'aquesta Copa Catalunya de futbol sala. Perdona, Sara, què volies dir?
11: No, perdona, que tot i que a vegades l'Espanyol tingui la pilota en camp propi o veiem que són possessions de la defensa als migcampistes, recular, arribar a Dimitrovic, també era important treure una mica el pes de la pilota a la Reial Societat.
7: Compte, Barrena, interior de l'àrea, se'n va Domar, prova el xut, la deixa d'Esperó per Oyarzabal i ha posat ara la cama, finalment la treu l'Espanyol. S'ha costat amb molt de perill ara la Reial, finalment la defensa blanquiblava ha pogut refusar la pilota. Ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol al mig del camp. Digues, Sara.
11: Que és que la Reial Societat té jugadors que la toquen molt bé. Saben portar molt bé el pes del partit, sobretot des del mig del camp, jugadors que es mouen molt bé, que tenen molta llibertat, sobretot avui Oyarzabal, que tenint a una altra punta, com és Oscarsson, que pot estar més fix entre centrals, té molta mobilitat. Per tant, l'Espanyol sí que és veritat que hauria de donar un pas endavant pel que fa a la intenció quan tens la pilota, però tot el que sigui que la Reial no tingui la pilota, la possessió, t'estalvia d'ensurts com aquest que acabem de veure.
7: Som al minut 19 al Real i Arena, a Noeta. De moment perd l'Espanyol 1-0. Ha marcat Barrena al minut 4, molt aviat. Ara lluita una pilota en atac a la punta dreta. Roberto acaba fent falta. Falta en atac de l'Espanyol. Minut 19 que han passat pràcticament 20 minuts de partit i no acaba de trobar-se, diria.
9: Per cert, déu-n'hi-do dels aficionats de l'Espanyol que han viatjat avui fins aquí a Donòstia. Prop de 200 seguidors blanc i blau s'ho miren des d'un córner.
13: Home, és un bon desplaçament. A més, sí. El partit és en dissabte, encara som a l'agost.
9: Sí.
7: S'obrirà aquesta falta al porter Ramiro.
13: Tot i que potser prefereixo Nova York.
10: Home, entre Donòstia i Nova York, sí.
13: No?
7: A mi em fa molta enveja la Sara, tant per Nova York, sinó per... l'esdeveniment que...
13: Clar.
7: Sí, ja m'agradaria.
13: Fa calor, per cert, Sara, a Nova York?
11: No, si està bé. És una temperatura de primavera. La veritat és que sí, està molt bé. I és veritat que tots els esdeveniments que es fan aquí a Estats Units és com un show, un espectacle, tot molt gran. Wimbledon, evidentment, té molta màgia, però aquí al US Open és com tot molt espectacular.
13: Ara que ja has fet tots els grans slams, et quedes amb US Open, doncs?
11: No, a veure, jo soc més tradicional. A mi m'agrada molt més Wimbledon per l'essència... I al final,
13: sí, però el Corretja sempre ens diu que som molt tiquismiquis allà,
7: Compte que la Reial roba una pilota al mig del camp, pot ser perillosa, és un 3 contra 3. Carlos Soler s'ha encantat, ha badat, se li ha fet de dia o de nit, deixeu-m'ho com vulgueu, ha acabat perdent la pilota, la té Dimitrovic.
18: I això que fa Dolan, que comença a córrer vertical i que gira i torna a córrer cap a la nostra porteria, no acabo d'entendre-ho.
7: Sara, sense Sinner no hi és a Nova York, oi que no?
11: No hi serà, problemes de la genoll.
7: I amb el Carat, que fa més de mig any que no juga, per tu qui és el favorit per endur-se l'últim gran slam de la temporada?
11: Home, jo crec que s'obre una oportunitat d'or per Novak Djokovic, la veritat.
13: Ostres,
11: perquè
13: estan
11: el Carat en plena forma i Sinner és molt difícil que ho aconsegueixi.
13: Si guanya el 25è gran slam Djokovic, iguala a...
16: Supera Margaret Court.
13: Això, supera Margaret Court, que és quin té més. És veritat que Margaret Court no anirà Open, però sí que seria un títol, clar, òbviament, un històric.
9: Ara ha vist una targeta groga Urco per una trepitjada a Oscarsson. És la segona groga del partit, la primera de l'Espanyol.
10: La trepitjada força clara sí que mereixia targeta.
13: No estàs tenint feina, Carla?
10: No, només han hagut aquestes dues accions de targeta, la de Torrientes i la de Urco, i molt poques faltes, la veritat, molt, molt tranquil el partit.
13: Mira, faltes, dues n'ha comès l'Espanyol, 4 la Reial.
10: Doncs de 6 faltes, 2 targeta. Sí.
7: La juga la Reial al mig del camp. La té Susic.
9: Doncs aquí a Donosti la temperatura és de 26 graus, no sé si hi haurà pausa.
7: Jo tinc molta calor.
9: Perquè fa una mica de xafogó.
10: Amb 26 a priori no hauria d'haver-hi.
9: Per què rieu?
13: No, és que dius, doncs jo tinc molta calor. I clar, el Dani Ballar ha fet un gest com dient, home...
12: Amb el que has arribat a veure...
10: Per la sidra.
13: Ha fet el gest de veure.
7: Dani,
10: no
7: sé si és la sidra, Dani, o els 26 graus, o la xafogó que fa, però estic començant a trencar suar I...
9: No te'n desmaguis ara, cosa. Eh? No,
13: no sé què passa, no sé què passa avui aquí a l'estudi, però també tinc molta calor. Teniu calor?
10: No, allò, s'està bé. Aquí l'estudi és depèn d'on estàs.
16: Sí, posa't aquí on, on
13: estic jo. Allà,
16: ja veuràs quin virus fica a córrer. Perquè...
13: Molt bé, Corina, per ser al Sant Andreu, què?
16: Doncs molt bé. La veritat és que ha sortit pressionant a dalt, gens impressionat, eh, per al canvi de categoria. Si algú esperava un Sant Andreu tancat, doncs no.
7: Compte! La centrada Dimitrovic de Sergio Gómez des de la banda esquerra. Entrava la rematada al punt de penal. Oscarsson s'ha avançat. Dimitrovic i ha acabat blocant la pilota quan ja carregava la cama el davanter islandès de la Reial. Nova oportunitat, nova aproximació en perill de la Reial a l'àrea de l'Espanyol. El minut 23 de partit. No sé si el Gorina volia acabar d'explicar el que deia.
13: Pot dir el marcador.
16: Que el Sant Andreu ha sortit valent, minut gairebé 10 de la primera part, empat a 0, però de moment molt, molt més instal·lat al camp de l'Osca i controlant el partit.
13: És un partit on s'enfronten un equip que ha pujat a la primera federació, que jugava a la segona federació, i un que jugava a segona i ha baixat a la primera federació.
16: Correcte, però estem veient molt més a Gazzaniga, i no parlem del porter del Girona, sinó del seu germà, Gianfranco Gazzaniga, que és el porter de l'Osca.
7: Compte que l'Espanyol tindrà una falta perillosa a la frontal que li han fet a Roberto. Li ha fet Aramburu. És escurada, molt a prop de la frontal de l'àrea, tot i que és molt escurada el perfil esquerre, per entendre'ns. Però vaja, una bona falta per un dretà.
14: Per Edu Expósito, per exemple.
7: Veig que també hi és Javi.
14: Javi...
7: Jo crec que la picarà Expósito amb la dreta. És bona, eh?
14: Javi és esquerrà, però xuta també molt bé amb la dreta. Per tant, podria sorprendre, però penso que és per Expósito, sí.
9: Ara Omar li està dient alguna cosa perquè Manolo l'ha cridat a Omar, li ha donat unes indicacions i s'ha apropat ràpidament Omar per parlar.
7: Acaba de col·locar la tanca l'àrbitre. 4-5 jugadors de la Reial a un parell de metres de la frontal, escurada a la banda esquerra, amb la dreta, la picarà Expósito. Jo crec que anirà, evidentment, directe a porteria. Aviam si l'Espanyol pot treure petroli d'aquí. Expósito, cama dreta, fora! Llàstima, un metre per sobre del travesser, desviada per sobre de la porteria de Ramiro, la falta picada per Edu Expósito al minut 25.
14: Estava massa a prop de la... de porteria, diguéssim, perquè la tècnica de xut ha sigut bona, ha posat el cos bé perquè la pilota no anés molt per sobre el travesser, però no ha tingut temps de baixar perquè estava massa a prop de porteria aquesta falta.
7: Serveix la Reial, que juga cap a la banda dreta. La té Subeldia, envia un desplaçament llarg, la vol descarregar, Oscarsson s'hi ha interposat bé, li ha fet prou nosa Unai Núñez com perquè Oscarsson no pogués fer un bon control i l'ha recuperat l'Espanyol. Molt solvent, eh, el Unai Núñez. Ara l'ha perdut.
13: Ha portat molta seguretat defensiva.
7: Sí. Urco, mal control, pèrdua. Oyarzabal al frontal de l'àrea. En dos temps, Dimitrovic. Oscarsson fora. Oscarsson fora. Finalment serà corna. Jo crec que Hinojo s'ha interposat a la rematada en segona instància després del primer refús de Dimitrovic. Anava a la rematada Oscarsson i diria que ha estat Hinojo qui ha posat la cama i ha enviat la pilota corna. El xutó i Arsabal des de la frontal, perillós, perquè no sé si s'ha enverinat una mica, no?
14: Per l'efecte, molt sí. Centrat, posa el palmell de la mà Dimitrovic i acaba refusant cap a fora, però una pèrdua d'Urco per estar mal perfilat. No ha vist que si girava cap amunt, diguéssim, tenia la marca molt a prop i li ha virat la pilota.
10: Les dues pèrdues han sigut pràcticament en la mateixa zona.
14: Sí,
7: sí, cert, s'ha d'anar al compte. En compte l'Espanyol, a veure aquest corna de la Reial.
9: El segon.
7: Picada des de la cantonada dreta. Ara, no, l'han revisat i no és corna. Ha desfet la decisió l'àrbitre.
13: És una de les novetats, Carla, aquesta temporada.
10: Sí, és una de les novetats i només en cas de que sigui corna i comprovin que és servei de porteria. És a dir, si és el contrari, que és servei de porteria i s'han equivocat perquè hauria d'haver estat corna, això no ho canvien. És només en aquest tipus de situació i si és així... ràpid, com se'n diu.
7: Pilota que té l'Espanyol i la juga al mig del camp. Al costat dret, Omar, enrere, cap a Derkusic, en curt, s'associa amb Urco, Expósito, envia una bona pilota a l'eix, no ha fet un bon control avui amb els controls, no sé què ens passa, eh? Javi Hernández, i ha perdut la pilota, i ara és Susic qui es desplega en atac per la zona ampla, a l'eix, ja és el camp de l'Espanyol, la cedeix enrere, Torrientes, fa mitja volta, la trepitja, s'ho pensa, s'ho repensa, finalment la torna Susic.
9: S'ha emprenyat tant Manolo González amb la jugada anterior que ha fet sortir a escalfar a Pol, Moscardo i Bausa.
7: Sí, estan molt imprecisos, no, els jugadors de l'Espanyol, avui aquí al mig del camp, no.
14: Era una passada que difícilment podia controlar Javi.
7: Ja, era molt tensa, molt forta, em sembla, i tampoc no, Marc, ho dius per això, potser?
14: Sí, no era amb el tacte necessari per facilitar la feina al company a l'hora de controlar, però és veritat que moltes imprecisions, sobretot això, amb el pes de les passades, són massa tenses moltes vegades, i això fa que el control sigui més difícil, i els dos mitjentres, especialment Urco, perdent pilotes de manera bastant preocupant, més la de Calatrava, que ha generat l'1-0.
7: Som al 28 de partit, l'Espanyol perd 1-0 a Donòstia, jugant contra la Reial Societat. En aquesta tercera jornada de Lliga, som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio. Ha marcat Barrene, al minut 4, la mou, la juga, la Reial, al mig del camp, Subeldi, a l'obra per Aramburu, la banda dreta, la deixa per Torrientes. Torrientes enrere, cap a Subeldi. Juga amb Torrientes, avança, es planta la frontal d'una forma molt fàcil, el xut finalment serà corna. Ara sí, claríssim.
9: El segon.
7: Corna per la Reial, que picarà des de la cantonada dreta del seu atac.
9: Ara Dimitrovic parla amb Unai.
7: I va cap a la pilota Sergio Gómez. Una Reial, recordem-ho, Sònia, que pràcticament no s'ha reforçat. De moment només un fitxatge, és a la banqueta, per cert.
9: Sí, és a la banqueta, Mamadou Sarr, que arriba del Chelsea i estan pendents de fer el fitxatge d'Héctor Fort, que ja l'acord és pràcticament total, traspàs del 50% dels drets, i el Barça mantindrà un dret de recompra de 20 milions d'euros pel jugador.
7: Ha picat el córner a la Reial sense més incidències, pilota però a l'altre cantó, a l'altre costat, encara la té l'equip basc. La té Barrene.
14: Per cert, Sergi,
7: Torrientes, un moment, Marc. Oyarzabal, línia de fons, s'interposa Derkusic, es llença a terra i torna a ser corna per la Reial. Haurem de parlar en algun moment, no sé si volies dir això, Marc.
14: Sí, m'has llegit el pensament. Sí, molt bé, Derkusic.
7: T'he vist.
14: Sí, és que la Sònia ens explicava les condicions d'Héctor Fort.
13: Tot va tan ràpid que no hem tingut temps, però tenia...
14: No, perquè vull que m'expliquis les condicions d'aquesta sessió amb opció condicionada de compra, si les saps. Perquè no han transcendit a Alemanya, no se n'ha parlat.
7: No, jo sé, pel que sé,
14: ja
7: diràs, pel que a mi m'han dit és que ha de jugar un mínim de partits, que no tinc la xifra, però que normalment aquestes condicions compta. Espera, primer apliquem el corna, el primer pal, el cop de cap i el travesser, el cop de cap d'Oscarsson, el travesser de la porteria de Dimitrovic. Diria que l'ha tocat el porter perquè torna a ser corna, per tant...
13: La frega amb els dits Dimitrovic.
14: Doncs aquí s'ha anticipat a Derkusic, perquè era un marcatge l'home de l'eslové a l'islandès, però és més ràpid i al final també va a terra Omar i diria que l'acaba tocant al lateral de l'Espanyol.
16: És una parada bestial, la del Dimitrovic.
14: Sí, és un cop de cap
10: és
14: sense voler d'Omar.
10: Sí, és d'Omar, que la pentina sense voler i l'atura Dimitrovic.
9: És el quart córner de la Reial.
7: I torna la Reial, primer pal, la treu ara Roberto amb el cap de forma contundent. La torna a tenir, però l'equip basc, pilota penjada a l'interior de l'àrea, la refusa Expósito, cau als peus de Barrene, lateral de l'àrea, la banda esquerra, ha de sortir pressionat per Expósito. Torrientes el persegueix Calatrava, a veure si li pot prendre la pilota Cala, li pren la pilota Cala. Bé, l'Espanyol en la recuperació, Cala no pot combinar amb Javi Hernández, Aramburu surt al tall, pilota fora de banda, és out favorable a l'Espanyol. El que dèiem de Brian Zaragoza, a veure, arriba cedit del Bayern. A final de temporada hi ha una opció de compra de 8 milions d'euros. 8 milions d'euros. Jo crec que supeditada un parell o tres de condicions, potser un parell, la que jo sé és que ha de jugar un mínim de partits i aquests partits els ha de jugar amb un mínim de 45 minuts. Acostumen a ser 25 partits. Jo no la puc garantir, aquesta...
9: No cal que sigui titular?
7: No cal que sigui titular, però clar, han de ser mínim 45 minuts.
18: Però és parlar que és molt assequible, això.
7: Sí, a veure, Brian Zaragoza... Sí, és a dir, sí, Brian Zaragoza, que és un dels fitxatges més il·lusionants dels últims temps a l'Espanyol, no juga 25 partits de titular, potser llavors ens ho haurem de fer mirar. És a dir, o l'Espanyol o el mateix Brian, que voldrà dir que arriba no sé, lluny de la seva millor versió.
14: I 8 milions és una xifra que l'Espanyol entenc que es pot permetre la temporada.
7: Jo crec que sí, jo crec que les condicions no són dolentes.
13: Home, quan ha gastat l'Espanyol aquesta temporada en fitxatges?
7: Els 5 milions de Calatrava i alguns centenars de milers d'euros amb les sessions. Les sessions no són mai gratuïtes del tot, o algunes, vaja. I acabes pagant doncs 200.000 per la sessió de Derkusic, o 300.000 per la de
9: Unai. Poca cosa, poca
7: però vaja,
9: cosa.
7: El gruix són els 5 milions de Calatrava.
13: De fet, nosaltres hem obert enquesta al compte d'X del Tot Gira, x.com/totgira, què n'espereu de Brian Zaragoza? Tres opcions. Fitxatge estrella, sumarà l'equip o tinc dubtes?
14: És el perfil que
11: a mi em sembla
14: que
11: un fitxatge espectacular.
13: Sumarà. Estrella,
11: jo, estrella, pot ser diferencial.
15: Sens dubte, és estrella.
13: Sí. Tots a favor,
15: el seu fitxatge. És estrella.
14: Recorda que dèiem, l'Espanyol té quatre extrems de característiques diferents, però cap d'aquests quatre és un gran driblador. I justament el que és Brian Zaragoza és això, un extrem.
13: I és justament el perfil que reclamava Manolo González.
14: Sí, sí, un extrem, però a més amb aquestes característiques, amb
13: qui
14: aquestes
13: virtuts.
14: Qui caurà
13: de l'11? Qui caurà?
14: Doncs ara mateix hauria de ser Dolan.
7: Sí. Té una falta a la Reial, al mig del camp, banda esquerra. La pilota per penjar a l'àrea, la penja Sergio Gómez, al segon pal ha de saltar Dimitrovic, bloca la pilota al porter de l'Espanyol.
9: Brian Zaragoza no ha viatjat amb l'equip, s'ha quedat a Barcelona entrenant-se a la Dani Jarque, perquè Manuel González va explicar ahir que era més intel·ligent deixar-lo aquí, que anés agafant forma perquè estigui a punt pel cap de setmana que ve, que no fer-lo viatjar per no jugar.
13: Ell, de fet, estava apartat, oi? El Bayern s'entrenava al marge del grup.
14: Bé, no el tenien ni a la llista de la plantilla a la pàgina web, perquè ja li van explicar i ho van anunciar públicament que estava a la llista de transferibles i que el volien fora de l'equip, com Palinha i Sasha Boy, que encara no ha marxat.
9: Hem d'afegir, Sergi, que a més el jugador també ha fet un esforç econòmic important.
7: És important això que diu la Sònia. Sí, senyora, perquè el sou que tenia el Bayern era més elevat del que acaba cobrant com a mínim aquesta temporada l'Espanyol.
9: I que el 25% del sou el paga el Bayern. És a dir,
7: és una quarta part del sou d'aquesta temporada la paga el Bayern.
14: El problema que va tenir Brian Zaragoza és que va fitxar pel Bayern i va arribar allà sense saber ni dir Guten Morgen. Clar, estàs automàticament
11: no
14: fora.
11: Però jo també
14: si
11: he viscut allà i també arribes a un país nou i no saps dir, però et vas adaptant. Bé, i vas aprenent l'idioma, no? Com no és que li ha anat tan malament, Marc?
14: Doncs perquè no va fer aquest esforç, això per començar. Ah, és a dir, si tu saps que fitxes pel Bayern, doncs contracta un professor particular o aprèn tres o quatre paraules per presentar-te. No pots arribar a saber l'estrassa i no saber-te ni presentar. O sigui, no, el Bayern ha fitxat un noi senegalès que ja sap parlar alemany, perquè s'hi ha esforçat i ara té fitxa del primer equip, Barça Poco en Diay. I s'esforça per aprendre-li cada dia. Però, escolta, i el diumenge li han de dir, diumenge no estudis.
13: Més enllà de l'esforç lingüístic, estic totalment d'acord, hi ha també el tema del talent, no?
9: Clar, jugo amb els peus.
7: Exacte, David, és el que anava a dir.
15: Però el seu cap no està massa ben amoplat.
14: Exacte, aquest és el problema.
11: Sí,
14: en canvi, en la presentació, xarxes socials amb l'Espanyol, parla un català de Cardona espectacular, quan va dir un altre rebel. Va fer una pronunciació molt, molt autèntica.
7: Sí, de totes maneres...
11: A l'any se li dona pitjor.
9: De tot s'aprèn, sí. De tot s'aprèn.
7: No vull posar aigua al vi, però aquest jugador, que recordo que era temporada espectacular que va fer el Granada la 22-23, que ens va enlluernar tots...
14: És irregular. Jugador,
7: exacte, és el que anava a dir, és irregular, perquè després ha passat pel Celta, per l'Osasuna, per la Roma... Vull veure'l.
14: No té la constància, és a dir, sí que té el talent, com diu en Dani... Veurem que és un jugador amb talent, en l'1 contra 1, els gestos tècnics, a més és atrevit, busca encarar, però li falta la constància i la solidesa per establir-se en un equip al futbol professional. I això també és molt important, el Caparronet.
15: I els esforços que ell ha fet personals, també parla de madures, perquè té clar de que l'Espanyol és l'equip per ell amb el millor destí per poder recuperar el seu nivell.
14: És que jo també ho penso, sí, jo penso que pot encaixar molt bé. I l'Espanyol, és a dir, és un matrimoni que pot funcionar molt bé, perquè ell pot trobar en l'Espanyol aquest ecosistema on pugui brillar, i l'Espanyol necessitava justament un extrem d'aquestes característiques.
7: Sí, sí. Doncs segurament el veurem ja la setmana que ve contra el Sevilla a casa, diumenge a les 9, oi?
11: Sí, diumenge.
7: Doncs jo crec que ja li veurem els primers minuts. Ara la pilota la té al mig del camp, la Reial... I s'hi ha interposat Urco, que s'ha fet mal, va per terra, s'ha endut un cop Urco. Ara l'àrbitre atura el joc. No, en principi no havia assenyalat falta.
9: El genoll dret.
7: Però és que es dol, Sònia? S'ha fet mal.
9: Sí, es toca el genoll dret, la part... o el turmell. No sé ben bé què és.
7: Bé, ara joc aturat, no?
11: Més el peu, sí, més el turmell.
9: El turmell,
11: peu.
9: No?
11: Sí.
9: Ara es posa d'en peus... amb el no sé si ha sortit com molt pressionat Urco per tornar aquí a Noeta.
13: Pot ser. Però la temporada passada ja hi va jugar, no?
16: Sí,
13: 1-0, està perdent l'Espanyol, 37 de la primera. Deixem que passi un moment pel Sant Andreu, que està fent el seu debut a la primera ref, a Alcoraz, camp complicat. De moment, sense gols, qui domina el partit?
16: Ara, una miqueta més l'Òscar, potser a nivell de pilota, però vaja, tot el perill l'ha portat el Sant Andreu. Alexis García ha tingut dues ocasions claríssimes, al minut 10 i 12 està ballat una pilota al travesser i Delgado ha estat a punt de marcar ara amb una jugada combinada amb una cullereta d'assistència d'estil Laudrup Romario, per entendre'ns.
13: Caram, quina doncs, comparativa,
16: si,
13: molt bé.
16: No, però si la veiessis repetida, veuries que és gairebé idèntica, a punt de marcar. Per tant, escolta, gran posada en escena del Sant Andreu a la primera ref.
13: Desacomplexadament jugant el Sant Andreu a l'Alcoraz. Per cert, final masculina de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Roger Serrat es va movent al marcador, però continua manant el marcador el Barça, eh?
17: Sí, ja ha començat la segona part. Ha començat amb un gol del Santa Coloma. Ha marcat Dylan Vargas amb un altre error del Barça i posteriorment també ha marcat el Barça, resultat de 4-2 ara mateix aquí al nou pavelló de Santa Coloma.
13: 2-4, guanya el Barça, perd el Santa Coloma. Ens quedem a Noeta, 1-0, acostant-nos al descans.
9: Encara no ha entrat Urco, que s'està barallant amb el quart àrbitre.
10: Perquè ha d'estar un minut fora.
9: Sí, però ja des que l'han fet sortir, ha sortit queixant-se i ara es queixa perquè diu que ja ha passat més d'un minut. Fa una estona que és amb els braços aixecats. Ah, no, mira, ara entra.
10: Que, de fet, amb una de les coses que ens han ensenyat per televisió...
7: Compte, pilota per Susic, frontal de l'àrea, i ha posat la cama. Finalment, un Hinojo, i li ha pres la pilota. Bona intervenció del nano, perquè era perillosa per la Reial. Ara la juga l'Espanyol a la banda dreta, al mig del camp, l'ha perdut Calatalava.
18: El millor per l'Espanyol és que s'acabi aquesta primera part, perquè està sent un nyap.
9: És el primer partit fora de casa de l'Espanyol aquesta temporada.
14: I l'esterracada que s'ha emportat Oyarzabal, gentilesa de Derkusic, ha sigut interessant aquí.
10: Sí, però sí. Ha donat avantatge, sí, l'àrbitre. Sí. Millor, perquè si no hagués pogut ser targeta.
7: Bon control de Barrene, d'Esperó, combina amb Oyarzabal, és el balcó de l'àrea, prova el xut, ha tocat en un jugador de l'Espanyol, diria que era Urco. Corna per la Reial.
9: Doncs serà...
7: Van 5 o 6, ja, em sembla.
9: Cinquè.
7: Sí.
18: És que anem de corcoll. No estem creant veure, absolutament res i patim
7: ells,
18: molt en
7: ells
18: defensa.
7: No és que hagin amenaçat molt, de forma molt clara, Dani, però tens raó que l'Espanyol a mi no m'està agradant gaire, la veritat.
14: Molt poca cosa en pilota, sí. I ara, en els últims minuts, dificultats per contenir Oyarzabal entre línies. Està rebent amb massa facilitat el basc.
7: Picarà el corna des de la cantonada esquerra. Sergio Gómez aixeca el braç dret. Va cap a la pilota, al segon pal, la treu amb el cap, Calatrava en primera instància, després hi torna el mateix Calatrava, també amb el cap, la pilota li cau a Aramburu, a la zona 3 quarts, l'obre a la dreta per Òscar Son, que vol fer la centrada a l'interior de l'àrea. Nou corna favorable a la Reial.
9: El sisè.
7: Ara meva. Ara des de la dreta. Som ja al 41. De la primera part del partit, l'Espanyol perd 1-0. Ha marcat Barrene al minut 4. I finalment hem dit al principi que no seria... Bé, que segurament sí, hi hauria bona entrada. Ple del tot no és, però vaja,
9: no.
7: Fa goig, eh?
9: Sí,
7: l'estadi,
9: sí.
7: Sònia?
9: Sí, la veritat és que ha quedat ja tot remodelat aquest estadi. La zona de premsa també l'han arreglat i ara ja no hi ha unes cabines que hi havia que eren de l'any de la Maria Castanya i estem molt ben situats.
13: Home, però li van fer un bon rentat de cara.
7: Compte el corna, treu amb els punys. Ah, mala sortida de Dimitrovic. Li ha quedat la pilota al segon pal a un jugador, a Oyarzabal, que no ha pogut fer bé la rematada, però estava venudíssim. Dimitrovic...
14: Ha fallat la comunicació perquè li ha tret la pilota a Unai Núñez, que ha saltat molt i era el porter. I ara... Jo penso que es disculpa Dimitrovic perquè no li ha demanat, aquí s'ha de comunicar.
18: I ha fallat el meu cor, perquè és que la Sònia em matarà un dia.
19: L'esglai de la Sònia.
13: Ens vas dir que no ho faries més, però aquest...
9: Ai, no ho faré més.
7: Deixeu-la que es desenvolupi.
9: Perdoneu-me, no ho faré més.
7: No, doncs jo vull que ho faci, Sònia.
9: No, perquè no vull
14: que s'expressi en llibertat, és que no la pots guardar d'aquesta manera.
7: L'altre dia, compte la pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, la treu Urco. L'altre dia una persona del meu entorn em va dir que aquesta acció espontània de la Sònia li donava un segell propi també a la transmissió.
14: I tant, que no
7: havíem de coartar-la.
13: No la coartarem. Només ho patim els de la transmissió, que ho veiem amb una mica de retard, però els oients a casa seva es senten la veu de la Sònia i del Sergi.
11: Ho pareixen amb la
13: Sònia. Exacte, no perfectament sincronitzat. Volem donar els oients, primen els oients, i per tant, endavant amb l'esglai constant de la Sònia.
7: No, ella els dosifica, eh? Tampoc no us penseu
13: que regala
7: esglais així gratuïtament.
14: No, el selecciona molt bé.
7: Clar, han de ser ocasions molt clares on jo potser no acabo de ser del tot ràpid amb el desenllaç de la jugada i dono opció a la Sònia a intercalar aquest esglai.
9: Això és la sidra, exacte.
7: Sí. Però bé, l'altra setmana passada també hi veu un esglai i no hi havia sidra.
9: No diré el que vas fer la setmana passada.
18: Però la Sònia
9: no
18: ha begut...
9: No aniré a explicar.
18: La Sònia no ha begut sidra avui? No, perquè és que només parlem d'en Sergi.
13: Aquestes coses no les toquen la Sònia.
9: No n'he begut.
7: Bé, aquí no està passant gran cosa.
9: Algú ha de posar seny.
13: Anar parlant de sidra i 1-0, eh?
7: Sí, compte que recupera una pilota l'Espanyol. Roberto, la frontal de l'àrea, volia filtrar per Dolan. Res, l'ha tallat un jugador de la Reial. La pilota li cau a Expósito, que prova el xut. Creuat, molt desviat, des de més enllà de la frontal de l'àrea. Servei de porteria per la Reial.
11: Llavors, la sidra la de l'Espanyol, eh? Perquè en aquesta primera part, la veritat és que ofensivament...
14: La producció ofensiva és pírrica.
11: No ha portat gens. El primer xut, que ni tan sols ha sigut entre pals, ha sigut la falta d'Edu Expósito, i res més. És que no hem vist els jugadors ofensivament creant ocasions.
18: El millor de tot serà acabar aquesta primera part amb aquest resultat de 1-0, tal com ha anat.
13: No, és que el partit és obert.
12: Parlant, per cert, d'1-0, David, tenim dos partits en joc a la segona divisió. S'ha mogut el marcador en un d'ells, el Albacete 0, Oviedo 1.
13: Recordeu que el Sabadell, ara de seguida al descans, anem amb el Ripoll a la Nova Creu Alta, sentirem el que ha explicat Ferran Costa amb la victòria d'avui, la primera de la temporada, i sent invicta després de 3 jornades, 2 empats i una victòria, és ara mateix quarta la classificació, a l'espera d'això sí que s'acabi la jornada.
7: Té una falta a l'Espanyol al mig del camp.
13: Ah, mira, no, amb l'empat del Leganés ara seria el 5è al Sabadell.
12: Sí, deies això, eh? Deia que estaves jugant dos partits, t'he destacat l'Albacete Oviedo, que s'ha mogut el marcador, el Leganés Aldenc, que arriba tot just ara al descans, 0-0.
7: La juga l'Espanyol, a la banda dreta la rep Cala. Encara Cala, el tapa Barrene, enrere, cedeix cap a Derkusic, divisòria, més enrere, cap a Dimitrovic. Dimitrovic ara obre la banda esquerra, Dolan la rep trepitjant la línia lateral, l'ha perdut Dolan, pilota per la Reial, Susic cap a Oyarzabal, Oyarzabal no ha fet un bon control i la recupera l'Espanyol. És Dolan que l'obre a la banda esquerra per Javi Hernández, encara Javi, pilota el segon part per Roberto que xuta i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Roberto! Quina bona jugada! Novament assistència de Javi Hernández. Uf. Novament pilota el segon pal, que diria que ha rematat de primeres.
14: Sí.
7: Roberto Fernández, tal com li ha arribat la bola, s'ha llançat a terra i bona, bona rematada, boníssima, de Roberto, que col·loca la pilota ajustada al pal dret de Remiro i contra pronòstic, de forma imprevisible. Estàvem reclamant el descans, marca l'empat l'Espanyol, aconsegueix Roberto el gol de l'Espanyol, Reial 1, Espanyol 1.
9: Ho ha celebrat de genoll, saludant en forma militar al públic o a la càmera que tenia allà en un córner i després amb tots els seus companys. Han fet pinya, una pinya que demostra la unió que hi ha entre aquests jugadors. També ho ha celebrat la banqueta i sobretot els aficionats que són aquí a Donosti.
13: Connexió Hernández i Fernández, com els Dupont i Dupont de Tintín. Quin golaç que ha fet Roberto. La centrada de Javi Hernández és deliciosa, però encara millor la rematada, perquè és molt difícil fer-ho el primer toc i canviant la trajectòria i enviant-la al pal llarg, Marmaiola.
14: Es llença perquè, tot i que la passada de Javi Hernández és molt bona, fa una conducció des de la punta esquerra com a extrem, talla cap a dins i fa una passada en paràbola que supera tota la defensa de la Reial Societat. Roberto sap que s'ha de llançar a terra abans que arribi la pilota, perquè si no serà massa tard. I a més, remata molt bé amb l'os del turmell gairebé per canviar-li de pal a Remiro i entra enganxadet al pal, impossible pel porter de la Reial.
13: Quin gran gol, per cert, en la primera rematada entre els tres pals de l'Espanyol en aquesta primera part.
9: Sí. Un minut d'afegit.
7: I ara n'ha tingut una... Bé, n'ha tingut una. Susic ha fet un xut molt potent des de la frontal de l'àrea, però ha marxat desviat per sobre de la porteria. La primera part del partit és a punt d'acabar-se i acabarà d'una manera, Dani, immillorable. Estàvem reclamant el descans. I escolta tu, a bodes em convides, eh?
18: I tant, ja pots dir-ho. Ara, quin talent que arriba a posseir Javi Hernández.
19: Ah, no, sí, és el Roberto.
10: No.
18: Javi Hernández amb meravella cada
13: espectacular
18: partit.
13: Espectacular la centrada. És un carmelet preciós. I l'envia allà on vol.
10: I a més ha tingut la intenció de no esperar que la defensa de la Reial Societat es col·loqués. Estaven corrent cap enrere, no estaven ben posicionats, la centrada és meravellosa i Roberto que ha tingut més fe que tota la defensa de la Reial Societat.
9: Tercera assistència de Javi Hernández d'aquesta temporada.
7: Déu-n'hi-do, les tres assistències del Javi. Arribem al descans, Anoeta, s'acaba la primera part del partit. Amb aquest resultat ha marcat Barrene el 4 i el 45 ha empatat l'Espanyol amb un gran gol. Assistència de Javi, com ara ens deia la Sònia, rematada, impecable, molt bona, de Roberto Fernández, 1-1, descans a Donosti.
9: Doncs pràcticament ja tots els jugadors són al túnel de vestidors.
13: Bé, doncs grans notícies perquè arriba l'empat de l'Espanyol, l'empat de Roberto, just en la primera rematada entre els tres pals de l'Espanyol en aquests primers 45 minuts. De fet, l'Espanyol ha xutat dues vegades a porteria, un entre els tres pals, que és el gol que ha fet Roberto. Ha xutat molt més la Reial, tot i que tampoc ha tingut grans ocasions. 5 rematades a porteria de la Reial, 3 entre els tres pals, una d'elles el gol de Barrene. Bon gol de Barrene, però encara millor el gol que ha fet Roberto. 1-1 al marcador, possessió força igualada, 55% per la Reial, 45% per l'Espanyol. Roberto el rescat, atenció, Pichichi de la Lliga. Pichichi de la Lliga. 3 gols Roberto, 3 gols Fermín, 3 gols Mbappé, i 3 gols Zaviri, el davanter del Racing de Santander, que ahir va fer 3.
18: Sí, sí, a la primera part.
13: I Rafinha també 3 gols. Per tant, aquí uns quants jugadors amb 3 gols, però Roberto, ho pots dir, Ballar, Pichichi de la Lliga.
18: No, i espera que...
13: I espera.
18: A la segona part, com en faig una altra, serà tal com dius.
13: Molt bé, Marc Maiola, Roberto, de moment, convencent en aquest inici de temporada, tot i que l'Espanyol a la segona part ha de corregir alguna coseta,
14: Sí, en pilota ha de tenir més intenció i de fet no l'havien trobat en tota la primera part a Roberto, però aquesta connexió amb Javi Hernández ha sigut molt bona. No ha sigut una bona primera part de l'Espanyol, que ha tingut problemes per gestionar els espais entre línies i per trobar a Edu i a Expósito dins, també a Javi, però en aquesta última jugada l'Espanyol empata el partit i n'ha fet prou per de moment sumar un punt.
13: Molt bé, 1-1, tornarem quan comenci la segona part. Per cert, com tenim el partit al debut, l'estrena del Sant Andreu, la primera ref a l'Alcoraz?
16: Doncs encara amb empat a 0, el minut 35 de la primera part, a poc a poc l'Osca ha anat fent-se amb la pilota i s'ha estirat, no ha tingut per això ocasions clares, les més clares han estat del Sant Andreu, sens dubte, per tant encara molt bona estrena, malgrat que no s'ha mogut el marcador.
13: I ja ho sabeu, final de la Copa Catalunya de Futbol Sala en marxa, Santa Coloma, Barça, emoció fins al final perquè ha reaccionat el Santa Coloma, el CAC Santa Coloma, Roger, ara mateix només guanya d'un al Barça.
17: Sí, ha aconseguit retallar distàncies al Santa Coloma amb gol de Marc Tolrà, tot i que ara hi ha hagut una expulsió, han expulsat a Dylan Vargas per protestar.
13: 7 minuts i les 8 del vespre. Berta Torrades, bona tarda de nou.
20: Hola, molt bona tarda.
13: Notícies a aquesta hora.
20: 9 persones han quedat ferides, una en estat crític en un accident de trànsit a l'autopista AP7, al Papiol, a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. Un accident que ha acabat amb almenys 3 vehicles i 10 persones implicades i que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha acabat topant contra 2 vehicles que circulaven correctament en direcció Barcelona. El que ens expliquen els Mossos és que de moment hi ha 2 homes detinguts i es busca una tercera persona. Més coses. A Ceuta intenten contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Després de dies de protestes, els veïns han suspès finalment una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. En plana internacional, destaquem que el cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com les riuades que recordem recordem, han causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà almenys 3.500 milions d'euros. I acabem explicant que a Ucraïna 37 persones han mort en un atac rus a Butxa, a prop de Kiev, contra un dipòsit militar que era a prop d'edificis civils. A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant una nova onada de migració.
19: Gràcies, Berta.
20: Fins ara.
21: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
22: Estàs escoltant el Tot Gira.
23: Amb David López.
19: 5 minuts i seran les 8 del vespre. Per cert que aquí el berenar ja l'ha obert la Carla Borràs. Després explicarem qui l'ha portat, Carla, aquest berenar.
24: Sí, sí. Bueno.
19: Verins blancs, que deia el Dani Ballart, però mira com l'agafa. Mira com agafes. Oh. Després diràs que no menges verins blancs, Aquí hi ha molt de sucre,
25: Molt.
19: molt bé. Fantàstic. De moment empat a l'Espanyol. Gran gol de Roberto. Reial Societat 1. Espanyol 1. Tornem a la segona part. I recordeu que abans hem fet la transmissió del Sabadell, que ha guanyat 1-0 el seu partit davant de l'Almeria. Ara mateix seria cinquè a la segona divisió. Francesc Ripoll, nova Creu Alta. Què tal? Bona tarda de nou.
26: Hola, bona tarda.
19: Suposo que eufòria, no?, a la sala de premsa.
26: Sí, bé, Ferran, ja l'anirem coneixent, però és un tio calmat i és un tio que tampoc vol donar res per fet, però evidentment

0: i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
1: Ferran Costa n'ha estat pur, eh? Sí. L'anirem sentint durant la temporada. De fet, a la roda de premsa també ha portat per Gio, que per Gio Giochini, que és el que ha marcat, que, ostres, que s'ha tret una espineta. I ha dit, res, deixa't d'espinetes. I diu, mira, ho dic en anglès perquè ho senti, keep calm. Són detallets de Ferran Costa que ens va donant i també ha remarcat molt el paper de la nova Creu Alta, que tornarem a viure un partit la setmana que ve. Serà dilluns a 8:45 contra el Còrdoba.
2: Molt bé, en aquesta segona divisió, on tenim dos partits en marxa, tots dos al descans, Albacete 0, Oviedo 1 i Leganés 0, el Denc 0. Ara mateix, amb aquest empat provisional del Leganés, el Sabadell seria cinquè, 5 punts, mateixos punts que el Leganés. Molt bé, tenim el Sabadell-Barça Atlètic, final de la Copa Catalunya dimecres, oi?
1: Sí,
2: i
1: també,
2: després
1: també.
2: Aquest Sabadell-Còrdoba el dilluns 7.
1: És a dir,
2: 7.
1: tres partits seguits a la nova Creu Alta.
2: Gràcies, Ripo, que vagi bé.
1: Adeu.
2: Abans de tornar a la segona part, a Noeta, recordeu, empat a l'Espanyol amb gran gol de Roberto, Reial 1, Espanyol 1. Deixeu-me que parli també d'hoquei herba. Demà, 4:45 de la tarda, final del Mundial d'Hoquei Herba a Vavre, a Bèlgica. Una final que jugaran Alemanya i Espanya, l'equip espanyol amb 11 jugadors catalans. Ahir va fer història i es va classificar per una final del Mundial. Només l'han disputat dues vegades. El 71 contra el Pakistan, van perdre. I el 98 contra els Països Baixos, també van perdre. L'accés a la final el van aconseguir ahir contra la totpoderosa selecció neerlandesa, tricampiona del món. A aquesta hora, els del Tot Gira, podem entrar a la concentració de l'equip espanyol a Bèlgica, un equip que parla en català. Hola, Lluís, què tal?
3: Hola, bona tarda.
2: El Lluís Calzado, el porter de la selecció espanyola, que està fent un Mundial impecable, ho dic bé, això, no?
3: Bueno, crec que tot l'equip està fent un Mundial molt bo i bueno, jo soc una peça més del trencaclosques que ajuda a guanyar partits.
2: Ets a l'hotel de concentració, però digue'm la veritat, estàs veient l'Espanyol?
3: Sí, sí, sí. Però l'he tingut que tancar, que m'estava posant una mica nerviós.
2: Perquè tu ets perico,
3: ara
2: tenim...
3: Sí, molt perico, molt perico.
2: Molt perico, molt perico. Mira, el Dani, sí. Ballar s'està posant els auriculars, perquè de perico, perico, eh? Ja t'ha fet gràcia, això, Ballar, eh?
4: Amb un perico se l'ha d'escoltar.
2: I no ets l'únic, oi, Lluís? Hi ha més pericos a la concentració.
3: No, sí, tenim dos més.
2: Dos més, que són?
3: El Gerard Clapell i el Xavi Gisper.
2: Carai, tres pericos, Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. Són majoria els culers o no?
3: Bueno, com hi ha gent de fora, de Madrid i al nord d'Espanya, sí. Pues ja es divideix una mica més.
2: Ah, molt bé. I escolta, esteu tots tres ara, els tres pericos, veient el partit?
3: No, no, perquè justament ara tenim videoanàlisis. No sé si tocarà el partit d'ahir o del partit de demà, i ja estan reunits ells. Ara entraré jo a la reunió.
2: Molt bé, escolta, sí que et vull preguntar, abans de parlar de la final de demà, de porter a porter, t'agrada Dimitrovic?
3: Sí, la veritat és que l'any passat va jugar molt bé i aquest any ha començat bé. Espero que ens doni també seguretat darrere i ens pugui ajudar a aconseguir els objectius aquesta temporada.
2: I el Brian Zaragoza t'il·lusiona?
3: Sí, crec que sempre suma qualitat, sobretot a dalt, és important per l'equip i crec que amb el Brian no ho aconseguirem.
2: Molt bé. Escolta'm una cosa. Demà, aquesta final, feia 20 anys, des del 2006, que no jugàveu una semifinal del Mundial. I feia també moltíssims anys, 28, que no jugàveu una final. Això ja és un èxit, però clar, posats a fer, guanyar-la, no?
3: I tant. Crec que bueno, ja ho va aconseguir... Jo va aconseguir la selecció espanyola de futbol i per què no nosaltres? Tot l'equip està molt conscienciat amb això i crec que demà sortirem a morir dins del camp i lluitar tot per aconseguir la primera estrella per la selecció de hockey herba.
2: Mm. Ells són els favorits?
3: Bueno, ells són els que van guanyar l'últim Mundial. Van ser... L'any passat van guanyar l'europeu. Són plata dels jocs. Crec que sí que són una mica més favorits, però bueno, una vegada que la pilota comença a rodar, crec que no hi ha favorits, sinó l'equip que més posa es porta el partit.
2: Molt bé. Escolta'm, que tingueu molta sort demà. 4:45, aquesta final del sí. Mundial d'Hockey Herba, davant d'Alemanya. Sé que tens vídeo ara, eh? Per tant, sí. Has de marxar i a veure si et pots veure la segona part de l'Espanyol, que pinta bé, eh?
3: Sí, esperem que sí.
2: Que vagi molt bé, Lluís. Molta sort demà en aquesta final.
3: Adéu, una abraçada. Que vagi bé.
2: El porter de la selecció espanyola d'hoquei herba, gran seguidor per

0: Dico que avui hem volgut saludar en el descans d'aquest partit de l'Espanyol. Demà aquesta final, Espanya-Alemanya, a 4:45. Mira, ja que estem parlant de l'Espanyol, tinc també connectada, abans no comenci la segona part, a Noeta, una de les capitanes de l'Espanyol. Avui ha començat la Lliga F i ha començat amb derrota per l'Espanyol, que a les 5 de la tarda ha jugat a Eibar i Porúa. Han acabat perdent 1-0, més amb un gol dolorós que ha arribat al minut 91 a última hora. Lucía Vallejo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Derrota de aquellas que duelen, ¿no? Porque llegan en el añadido.
1: Sí, al final ha sido en el añadido y encima en un balón parado, en un córner. Y son de las que duelen, pero bueno, no tenemos que quedarnos solo con eso. Sabemos que hoy no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, mejor que pase hoy y ahora por más.
0: Han llegado muchos fichajes, 10. ¿El objetivo es la permanencia?
1: Bueno, yo creo que evidentemente es el principal objetivo, pero también nosotras queremos ser ambiciosas y creo que tenemos plantilla para mirar para arriba y para aspirar a un poco más. Pero bueno, trabajando desde el día a día y desde el partido a partido, no se nos puede olvidar eso.
0: ¿Y tú te estrenas como capitana? ¿Habías sido alguna vez capitana en algún equipo?
1: Sí, bueno, el año pasado ya fui cuarta.
0: Cuarta, ahora primera,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, y ahora primera, sí, ahora eso primera. Es.
0: ¿Y qué tal lo llevas?
1: Bueno, bien, al final con orgullo por llevar el 21 a todos los campos de España, pero también es con responsabilidad, al final representar a España.
0: Semana que viene, por cierto, contra Badalona, en el que va a ser el primer partido en casa, Español-Badalona, que también se ha reforzado mucho. Partido complicado, ¿eh?
1: Sí, va a ser complicado, pero bueno, es un derbi. Nosotras contemplamos esos partidos en los que vamos a salir a ganar y queremos conseguir los tres primeros puntos y encima en casa.
0: Muy bien. ¿Volvéis ahora, Lucía?
1: Sí, ahora ya volvemos.
0: Fantástico. Bueno, pues a levantarse, y la temporada es muy, muy larga. Esto no ha hecho más que empezar. Hoy, de momento, esta derrota 1-0, pero queda todavía muchísima liga. Mucha suerte, Lucía.
1: Sí, muchas gracias. Venga.
2: Tots els partits de l'Espanyol al Tot Gira.
0: On va començar la segona part a Noeta? Però veus algun canvi, Sònia?
3: Doncs no, en principi no veig cap canvi dels jugadors de l'Espanyol que ara surten cap al terreny de joc.
4: Mira.
3: Ja, no, sí que hi haurà un canvi, sí. Entrarà, debutarà, de fet, Moscardo.
0: Ah, Moscardo.
4: És que no, és que...
3: O dos, potser, espera. Mira. Ah, no, és Dolan aquell. No, Moscardo, debutarà
4: Moscardo.
3: Sí,
4: ho dius
3: Moscardo.
4: Bé, ho dius bé, Sònia. És que Urco no està gens fi, eh? L'he vist molt lent al llarg de la primera part. De fet, en aquest tram inicial de temporada, Urco no ha acabat d'estar bé i el canvi jo crec que és per ell, perquè Urco... Aquest no hi és,
3: també,
4: Sònia.
3: També estava tocat, té una targeta, s'ha fet mal al turmell...
5: I és un potser perfil més similar, Moscardo. Sembla més a Urco que no pas a Expósito.
3: Potser, entre tot plegat, jo a Urco no el veig.
4: No, és per Urco, el canvi.
3: Sí.
5: A part, una pilota perillosa que ha estat a punt de suposar el 2-0, aquell xut centrat d'Oyarzábal. I li ha costat molt progressar, sí, també en pilota, fer passades filtrades.
0: Moscardo debutarà, ja només quedarà per debutar Harman, oi?
3: Exacte, quedarà per debutar Harman. Moscardo ara s'està escalfant abans d'entrar al terreny de joc, perquè primer s'ha d'anunciar el canvi, Dolan s'hi ha apropat, li ha parlat a cau d'orella una mica per donar-li quatre indicacions, mentre esperem que surti la Reial al terreny de joc.
0: A veure, és un jugador molt jove, que ha vingut en cartell, ve del Paris Saint-Germain. Li costarà entrar, creus, a Maiola, tal com té plantejat l'equip Manolo ara mateix?
5: Depèn del que faci en els partits i els entrenaments. Si Manolo veu que rendeix millor que Urco, per exemple, podria jugar. A mi, un doble pivot Urco-Moscardo el veig per moments puntuals, on hagis de ser molt ferm defensivament, però li faltaria creativitat, penso. Encaixa millor amb Expósito. És un perfil defensiu, Moscardo. És un jugador fort en els duels, que treballa bé la frontal de l'àrea, que es pot incorporar a l'atac perquè és potent, però diguéssim que no és, tècnicament no és un virtuós i la seva visió de joc tampoc és privilegiada.
0: De cosa
5: però és
0: en
5: molt
0: té,
5: jove.
0: Té envergadura,
5: sí,
0: malgrat
5: és un jugador
0: la joventut,
5: fort,
0: és
5: jugador fort.
0: Gairebé tan fort com tu, Maiola.
5: Això és molt difícil, però sí.
4: David, és més alt que fort, per entendre'ns. És a dir...
0: Però està fibrat, eh? Ara ens han ensenyat
4: un primer
0: pla. Sí, però
4: és molt primet. Jo el vaig poder entrevistar aquest estiu pel Tot Costa. I
5: no et va impressionar.
4: Home, és, veure... molt, és alt perquè deu fer pràcticament...
3: 1,82 fa.
0: No és un fil ferro, Sergi Andreu?
3: Moscardo?
4: 1,82 només. Jo pensava que feia més.
3: No, vaja, segons la...
4: Pot ser, pot ser.
0: Ara resultarà que es vagi prim.
4: No, és molt prim, és molt prim, però, per exemple, Urko...
3: 73 quilos, segons els meus dades.
4: 73 quilos...
6: Home, això és molt fa... poc, per un home.
4: Clar, és molt primet, és a dir, és poc corpulent, per entendre'ns.
5: 96, jo, Carla.
0: Doncs de veritat us ho dic, que ens han ensenyat un primer pla i m'ha fet la sensació que estava fibrat.
7: Wikipedia diu 1,85.
5: Transfermarkt també.
4: Jo diria que és més alt, de 1,82. Però jo, a mi, bueno, no ho sé, no ho sé. Ja ho
6: estem
4: revisarem.
6: Parlant de 3 centímetres de diferència,
3: Exacte, 3
5: centímetres
3: no?
5: poden ser molt importants.
0: Depèn de com et col·loquis quan et mesuren, si estàs allò amb l'esquena recta o una mica
5: ajudit. Però 3 centímetres ja gairebé quits el xaperut, sí, d'això.
0: Sí. Bé, comença la segona part, recordeu, Reial 1, Espanyol 1. Estaven bones les pastes que ens ha portat la Carla, Ballar?
7: La que jo he provat, sí.
0: Bé,
3: però a Sant de què han vingut aquestes pastes? Perquè he vingut amb algun acompanyant que és famós, és conegut.
0: Podem explicar o no, Carla, o no? He vingut amb son pare.
3: Ah, molt bé.
6: El David, perquè el meu pare és molt fan. I llavors el David els van conèixer un dia i li va dir que podia venir.
0: Sí, sí.
4: Ai, amb el senyor Borràs.
0: Al final de la transmissió el saludarem.
5: I justament avui no hi soc. Quina llàstima.
6: I no hi ets, Maiola, i no hi ets.
5: Amén.
0: Sí, sí, s'han caigut molt bé amb el Ballar.
3: Ara, el Ballar, tant de rotllo i tanta història
0: sí,
3: amb
0: no els
3: cimperins i tanta...
0: No vegis com pica
6: aquí.
3: Ve a donar lliçons de nutrició
7: no
3: i després resulta que la que et posen una miqueta de sucre al davant...
7: No en... creguis, he picat caos. Un per no quedar malament i clar. Ja està.
0: Ui, ja veuràs això, aquest sucre et sentarà fatal,
4: A l'estiu tot s'hi val. A partir de la setmana que ve...
3: Ja l'excusa és bona a l'estiu i
6: al encara no has començat el primer partit, llavors
7: tot s'hi val. No, però començarà per temporada. I jo entreno amb l'equip, també.
4: Sí, ho sigui. Bé, aquí la pilota la té l'Espanyol, el Real Arena, va per terra Dolan, l'àrbitre no xiula res. Ara sí, la falta un pèl tard, falta davant de la banqueta de Matarazzo.
3: Demana targeta, Manolo.
4: Vaja,
3: per demanar que no quedi.
4: Sí.
0: Per cert, que tenim el descans del partit del Sant Andreu, primera ref al camp de l'Osca, al fons.
8: Empat a 0, l'Osca s'ha estirat una mica als minuts finals, però realment no ha arribat a crear ocasions. Millor el Sant Andreu, ha tingut les més clares, a veure si la segona és capaç d'encertar-ne alguna i emportar-se la victòria.
0: Es veu d'haver picat ara unes pastes.
8: Sí, home, és que clar, ara m'heu estat parlant de les pastes.
0: S'ha notat molt que tenies la pasta encara allà.
8: Boníssima.
0: Unes ulleretes, són unes ulleretes allò molt cruixents, molt bones. Fantàstiques, senyor Borràs. Va,
4: primeres pilotes que toca Moscardo. Al mig del camp de l'Espanyol, un Espanyol que ara ha perdut la bola, la recupera la Reial en defensa, la té Remiro, l'entrega cap a John Martín, Soler enrere, cap a Subeldia. Pressiona Roberto, però és l'home més avançat i l'únic home avançat, perquè per darrere d'ell hi ha una línia de 4 jugadors que esperen jugada, esperen que avanci l'any. Ara hi ha falta. D'Oscarsson. A Unai Núñez, falta favorable a l'Espanyol al cercle central. Molt a prop de la divisòria.
5: Ha sigut significatiu on s'ha col·locat Moscardo en aquesta primera pressió. Molt amunt, diguéssim, que ha agafat una altura al mig del camp molt superior a la d'Edu Exposito, que s'ha quedat com a únic mig centre, i Moscardo gairebé com un interior molt alt per dificultar la sortida dels bascos.
4: Edu ha perdut una pilota al mig del camp, la recupera la Reial, la rep al mig del camp Oscarsson, que s'ha embolicat i ha acabat perdent la pilota, la recupera l'Espanyol. És Dimitrovic qui envia una puntada llarga cap al mig del camp, cap a la posició de Sergio Gómez, que deixa córrer la bola, marxa per la línia lateral, out per la Reial.
3: És la tercera temporada de Sergio Gómez a la Reial. Va arribar del City.
0: Per cert, a Santa Coloma tenim ja final i, per tant, tenim ja campió de la Copa Catalunya de Futbol Sala Masculina. Roger.
9: Sí, el Barça, campió de la Copa Catalunya, després d'un partit que ha acabat molt emocionant, ja que el Santa Coloma, després d'arribar a la mitja part perdent per 1-3, ha aconseguit empatar 4-4. Tot i això, el Barça s'ha acabat imposant per 4-6. El Barça és campió de la Copa Catalunya.
0: Doncs bé, doncs el Barça campió torna a guanyar el títol que va guanyar l'any passat i ja es prepara per la setmana que ve Supercopa d'Espanya Futbol Sala. Si no merro, d'aquí a 15 dies deu començar la Lliga, on tindrem aquest any Capgas, Santa Coloma i també el Barça. Gràcies, Roger, deixem anar vestidors.
9: Gràcies.
4: A Noeta hi ha hagut una centrada de Barrene des de la punta esquerra, a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, que ha refusat Unai Núñez. Ara la Reial tindrà un out. A la banda esquerra, molt a prop de l'àrea, pilota a l'interior de l'àrea, compta la balada, el xut, la treu Hinojo. la treu Hinojo en aquesta jugada, la té Oscarsson, li arriba una pilota a l'interior de l'àrea, la treu Susic a la frontal, o obertura a la banda esquerra, tal com li ha arribat Barrene, no sé ben bé què ha volgut fer. Al lateral esquerre de l'àrea gran li ha arribat una pilota a Barrenechea, que l'ha engaltat tal com li ha caigut, i ni era un xut ni era una centrada. Finalment servei de porteria per l'Espanyol.
0: Hi ha algú que no firmi l'empat?
7: Jo el signo.
4: Jo no el signo.
3: Queda històric, molt, molt.
0: Històric, Sergi Andreu, que no firma l'empat.
5: Sí, sí, sí, ja ens va avisar la setmana passada que era un home nou.
3: Desconegut, sí, eh? Sí, ja us ho vaig dir, que viu, ara viu a pit descobert.
0: Què està passant aquí?
6: Optimista.
3: Això,
4: No.
3: Va a pit descobert, diu.
4: No firmo l'empat perquè el partit està molt obert. Som al minut 5 de la segona part i l'Espanyol empata un al camp de la Reial.
6: És que fixeu-vos que la primera part de l'Espanyol, que no ha sigut gens bona, marxa al descans amb un empat a un. Per tant, en aquesta segona part poden passar moltes coses.
4: Exacte, sí, però... exacte, Sara, per poc millor que ho faci una mica l'Espanyol...
7: Però és que no ho fa millor, Sergi, perquè no, aquesta segona part ha començat exactament igual que la primera.
3: Paciència, Ballar.
7: I això.
4: Ara té una falta favorable a la Reial, al mig del camp, perpendicular a porteria, molt centrada. Carlos Soler i Sergio Gómez molt a prop de la pilota, o l'un o l'altre... La posaran en moviment. Tots els jugadors a la frontal de l'àrea gran de l'Espanyol. I va amb l'esquerra. Sergio Gómez la posa al punt de penal. Salta Derkusic amb el cap. Ha de sortir Dimitrovic. La bloca el porter. Blanc i blau. Pilota per l'Espanyol.
3: Hi ha cinc jugadors de l'Espanyol que s'escalfen a la banda. Són Pol, Milla, Jofre, Marcos i Bausa.
4: Juga Omar a la banda dreta. Combina amb Edu Expósito, enrere, Moscardo més enrere, cap a Derkusic. Ara, desplaçament llarg de Dimitrovic amb l'esquerra, a veure qui la pot descarregar ningú, saltar amb Buru amb el cap, la toca, lluita al mig del camp, Expósito amb Carlos Soler, finalment la recupera l'Espanyol, Moscardo fa mitja volta enrere, cap a Unai Núñez se la treu de sobre, la regala a la Reial, Sergio Gómez enrere, cap a Remiro. Som al minut 52 de partit, al 7 de la segona part. Reial i Espanyol empaten a una, Noeta. Canta l'afició d'un hostiarra, Sònia.
3: I es bronca Manolo González dels seus jugadors perquè hi ha coses que no li agraden.
4: Mira, està desesperat,
3: Manolo. Ara està desesperat. Sí, sí. Desesperat Manolo González.
4: Sí, sí, el millor resultat, el que dèiem amb el Dani. Pilota llarga, salten Aramburu i Hinojo. Finalment la toca Hinojo, la protegeix. Expósito, que va per terra, li han fet falta. Falta de... per Susic.
5: Per la treta, també es veia, estava desesperat per la manera com feia la pressió l'Espanyol. I diria que era Moscardo. És la sensació que he tingut, que no acabava de calibrar bé si havia de saltar o no, si havia de tapar aquest jugador o aquest altre. No li ha agradat a Manolo com ha pressionat l'Espanyol.
3: Ara li està donant indicacions a Javi Hernández.
4: Recordem-nos que Gabriel Moscardo, li diuen els companys, cedit pel PSG, ha jugat, tot i això, aquesta última temporada, cedit al Braga, a la Lliga Portuguesa, i és un nano que era una bona promesa del futbol brasiler que no ha acabat de...
3: d'explotar.
4: De fer, sí, exacte. De fer la irrupció, fins i tot s'hi va interessar el Barça fa 3 o 4 anys enrere, com ens va explicar ell en aquella entrevista el mes de juliol. Juga la Reial al mig del camp, molt pressionat per Derkusic i Arzabal, van tots dos per terra, finalment pilota per l'Espanyol, falta que serveix molt ràpidament Javi Hernández, vinga va, que la trava, 3 quarts, l'obra a la dreta, la rep Omar, tapat per Barrene, Omar ha d'endarrerir un palet, juga l'eix de 3 quarts, Expósito, la rep Roberto a la frontal, volia tornar-la Expósito, l'ha perdut l'Espanyol. I ara es pot desplegar la contra, la Reial Societat, la Teu i Arzabal, volia combinar al mig del camp, i ha posat la cama Moscardo, és banda per l'equip basc.
5: Bé, ha estat ràpid aquí recuperant la posició Moscardo, perquè Omar estava molt amunt, no tenia temps de tornar, i ha fet un bon moviment de desdoblament defensiu, que es diu, ocupant la posició del company que atacava.
4: Ara ha perdut a la frontal una pilota. Oyarzabal la recuperarà l'Espanyol. La té Dolan al mig del camp. Encara camp propi de l'Espanyol. Dolan volia progressar, però s'ha estimat més jugar enrere per no perdre la pilota. La torna a tenir el jugador anglès, Dolan. Ja és al camp de la Reial. Ara la cedeix en vertical cap a Javi Hernández. Pilota a l'esquerra. Roberto, frontal de l'àrea. Fa un retall. Va per terra. Hi ha falta. Hi ha falta per l'Espanyol i és molt perillosa. A un metre de la frontal i molt més centrada que la de la primera part.
5: I que ve un altre cop Javi Hernández, eh? Com es col·loca, té molt bona habilitat per col·locar-se entre línies i esperar aquí a rebre la pilota. I un cop la rep, és molt àgil en el gir i després la visió de joc per fer la passada en el moment precís a Roberto, que tenia dificultats per domar la pilota, però al final troba aquesta falta per mans d'Aramburu.
7: Molt bé, Roberto, sobretot abans de rebre la pilota, com s'ha allunyat d'Aramburu per possibilitar aquesta passada i poder provocar la falta.
4: Vinga, va, 2 metres de la frontal. A 2 metres de la frontal són 18 metres. 18 o 19 metres de la porteria. Perpendicular al pal esquerre, al pal dret de Remiro, la tornarà a picar Expósito. Passa que és de tan bona, és massa a prop, potser. A veure, va, el de Cubelles. També hi ha Javi Hernández. I pica Javi ara. Fora! Ajustadet al pal dret de Remiro, eh? La pilota finalment que ha picat Javi Hernández amb l'esquerra, de fora cap endins, ha fet la rosca aquest xut de Javi Hernández, i si no m'ha enganyat l'efecte òptic,
3: sí, des de la
4: diria,
3: posició,
4: diria que no ha marxat més enllà de mig metre o d'un metre pel pal dret de la porteria de Ramiro.
5: La idea era molt bona, per fora de la barrera, el ser esquerrà a ell i xutar des d'aquesta posició més natural per un dretà, però han tornat a faltar un parell o tres de metres de piloteta més allunyada. Llavors hagués tingut temps la pilota de fer la trajectòria de fora cap a dins i trobar pel curt.
7: Un Javi Hernández que, com ens ha dit el David abans, si Roberto co-lidera aquesta taula de màxims golejadors de la Lliga, Javi Hernández la lidera com a assistent.
5: Amb 3, també.
0: 3 assistències, però en solitari, no.
7: En solitari.
0: En solitari, sí.
4: Sí, carai.
0: Molt bé, no? L'inici de temporada de Javi Hernández és espectacular, eh?
5: Sí.
4: Sí, sí.
0: Per mi, de moment, el millor fitxatge.
4: És la sensació de la temporada, sí. Claríssim. Compte, que li arriba una pilota. Escala, Nolan. Nolan, punt de penal. Volia fer un retall. Compte el xut d'Expósito, que apareixia a la segona línia. Els núvols. Els núvols, el xut del migcampista de Cubelles. Serà servei de porteria per la Reial. Però hi ha hagut un moment que semblava que entre... Era, diria, no sé si era Cala o Javi Hernández.
5: Javi Hernández.
4: Era Javi,
5: jo penso que aquí Javi Hernández hauria hagut de deixar córrer la pilota, perquè arribava més ben col·locat segurament Dolan. Però bé, ha volgut controlar i acabar-la ell i ha treballat bé la defensa de la Reial. Abans, d'esquena porteria, descarrega molt bé Roberto.
6: I bons minuts ofensius de l'Espanyol, amb més producció ofensiva pràcticament que en tota la primera part.
0: Millor en aquesta segona part, clarament, l'equip de Manolo.
4: Mira, bona recuperació de Moscardo, que combina en curt cap a Dolan. L'ha acabat perdent Dolan. Llàstima. Ha estat bé ara aquí el nano brasiler de l'Espanyol. Primers minuts per Moscardo, que, recordem-ho, ha substituït al descans Urco, que més enllà de poder estar tocat i de no haver fet una bona primera part, també tenia una targeta, com bé ens assenyalava la Sònia.
0: M'agrada la pressió de l'Espanyol,
4: Sí, sí, ha estat un pèl millor en aquests últims minuts, oi? A veure, que la juga la Reial. Oscarsson enrere cap a Susic. Mig al camp, perfilat a la banda dreta. Combina amb Carlos Sol... És Aramburu, perdó. Aramburu, la punta dreta, fa jugada d'extrem. Davant d'ell, Javi Hernández. Encara Aramburu li acaba fent falta. No, doncs falta en atac. Falta en atac d'Aramburu a Javi Hernández quan tot feia pensar que l'acció hauria estat a l'inversa.
3: Com protesta Anoeta per aquesta decisió. En canvi, el jugador de la Reial no diu ni molt, per tant, ho dona per bo.
5: És que Javi Hernández, jo penso que es pensava que li havien assenyat la falta a ell.
3: Sí,
5: perquè
3: la reacció
4: amb
3: l'assistent
6: no era normal.
3: Sí, sí.
0: Per cert, ha començat la segona part, primera ref a l'Alcoraz, on juga el Sant Andreu, recordeu, sense gols, Osca 0, Sant Andreu 0, amb algun canvi a l'equip quadribarrat?
8: No, però res, no portem ni 2 minuts de partit i Alexis García, l'estrella del Sant Andreu, ja ha tingut la primera molt, molt interessant, assistència en profunditat, no hi ha fora de joc, i l'ha acabat traient la defensa de l'Osca, però perillosíssima la primera profunditat.
0: Ostres, ara veig, clar, Osca és molt a prop, hi ha molts aficionats, del Sant Andreu, ara els he vist.
8: I en teoria els facilitaven només 340 entrades, però van tenir més de 600 peticions i molts d'ells han comprat entrada per la seva banda.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Llueix a les setmanetes quadri barrades a la quarts.
4: Ara es volia desplegar en atac l'Espanyol després d'una bona intercepció d'Hinojo a la frontal de l'àrea quan combinava Neuer Sabal i Oscarsson. Hinojo ha estat molt bé en el tall, però la sortida de l'Espanyol no ha acabat de ser bona la torna a tenir la Reial, en aquest cas a camp propi, la juguen els centrals.
5: Hinojo, sense fer gaire soroll avui, en defensa està molt ben col·locat,
4: sí,
5: a nivell posicional dins l'àrea per corregir.
4: Compta Oyarzabal al frontal de l'àrea, fa jugada individual, l'ha tallat Derkusic. Bé l'eslové, bé en el tall, molt atent, molt concentrat. Ha tallat la progressió d'Oyarzabal.
5: Ho ha fet molt bé aquí perquè havia saltat una Núñez i era un contra un. I aquí el defensa el que ha de fer és contemporitzar. Si ets l'últim, no pots entrar amb agressivitat. I això que ell ho és molt d'agressiu. I aquí ha vist clarament, haig d'aguantar, contemporitzar, que arribin els companys i quan ja hi són, poso el peu.
0: Per cert, tenim alguna actualització de la lesió de Pogacar. Recordeu que avui ha abandonat la Vuelta. Confirmem que ha passat per sobre d'una roca i que estava al voral de la carretera i que ha tingut la mala sort que això li ha passat quan tenia la bicicleta només agafada amb una mà, manillar, i amb l'altra estava bevent. És a dir, ha estat una fatalitat. El que sabem de moment és que té, a banda del traumatisme cronoencefàlic, una fractura luxació de la clavícula esquerra. Ell ha intentat pujar-se la bici, però ja hem vist a les imatges, ho ha explicat el Xavi Soler, que li era impossible. Per tant, molt mala sort per Tadej Pogacar, que va donar la volta.
4: Compte Oscarsson, entra a l'àrea i el gol. Jugada d'Oyarzabal, molt bona l'assistència cap a l'islandès. Ha entrat a l'àrea sol, rematada creuada, rematada per terra. No hi ha pogut fer res Dimitrovic. Fa el segon la Reial. Marca Oscarsson. Embogeix Anoeta. Reial Societat 2, Espanyol 1.
3: La Reial que celebra aquest gol i també prepara dos canvis. Entraran Marchal i Ángel Herrera mentre els jugadors de l'Espanyol parlen entre ells al carrer de joc.
0: Havia entrat bé en aquesta segona part. L'Espanyol estàvem destacant com de bé estava pressionant, però en aquesta acció veiem com des de l'eix de l'atac construeix la jugada la Reial. La passada filtrada d'Oyarzabal és molt i molt bona, trenca molt bé buscant l'esquena dels defensors Oscarsson i defineix encara millor. No sé si podia fer alguna cosa més la defensa de l'Espanyol, perquè evidentment Dimitrovic, Marc, estava venut.
5: El problema de la jugada és la posició de Moscardó i Edu Expósito. Quan tens el doble pivot en paral·lel, com aquesta jugada, i massa obert, fixeu-vos que estan tots dos a la mateixa altura, en paral·lel i massa oberts. I Oyarzabal els hi està buscant les pessigolles a l'esquena. Passada filtrada i amb una sola passada et superen el doble pivot del mig del camp. I a partir d'aquí ja t'agafen amb els pixats al ventre i és molt difícil de solucionar. És una mala col·locació del doble pivot de l'Espanyol el que permet aquest gol de la Reial Societat.
6: I després també crec que, Marc, hi ha hagut un segon de dubte de Derkusic de si anar a tapar Oyarzabal o si anar a la desmarcada que l'ha fet en diagonal molt bé Oscarsson, i aquest segon en el que ha dubtat de si anar a un lloc o a l'altre li ha donat espai a Oscarsson per rematar amb tota la comunitat del món.
7: És que per mi la clau és la mala decisió, com diu Sara, de Derkusic. Si s'hagués aturat, entrava en fora de joc Oscarsson i després ja li ha donat una distància que al punt de penal és impossible aturar.
4: Compte que ara hi ha una falta de Javi Hernández i Ángel Herrera, que és un dels jugadors, Sònia, que ha entrat al terreny de joc.
3: Ha entrat per Torrientes i Marchal per Barrene, autor del primer gol de la Reial.
0: Aquest, per cert, ha estat el primer xut a porteria entre els tres pals de la Reial a la segona part.
4: Doncs el gol d'Oscarsson al 62, que situa el 2-1 al marcador en el moment en què la Reial tindrà una falta a la zona de tres quarts, escurada a la dreta.
3: 31.884 espectadors avui a Noeta.
4: Veurem si l'Espanyol és capaç de reaccionar a aquest gol de l'equip basc. I que ara aquesta falta Carlos Soler. També hi ha Sergio Gómez al costat, o el Soler amb la dreta o Gómez amb l'esquerra. Pilota que anirà penjada a l'interior de l'àrea. I va Sergio Gómez amb l'esquerra, la posa al punt de penal, la treu Roberto. Torna la pilota a caure a la posició de Sergio Gómez. L'obre a la dreta per Oyarzabal, que perllonga cap a Sergio Gómez d'esperó, línia de fons, centrada al segon pal, la rep a l'altra banda un jugador de la Reial, la torna a col·locar a l'interior de la petita, la treu amb el cap d'Erkusic. Allunya el perill, la pilota cap al mig del camp de la Reial. Ara arriba l'esfèrica cap a Remiro. Avança línies l'Espanyol i Remiro que torna a combinar cap a la banda esquerra, cap a Iangel.
0: Ha canviat com un mitjó partit,
3: Sí, sí, ara s'anima més a més a Noeta, que no deixa d'animar.
4: La juga la Reial a camp propi, pressiona Roberto. John Martín enrere cap a Remiro, Remiro l'obre a la dreta, la rep per Aramburu. Aramburu, que combina amb Oyarzabal, que està enganxat entre les banquetes a la línia lateral. Enrere, cap a Subeldia. Remiro. Guanya la Reial 2-1, som al 65 de partit, els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, amb l'Espanyol en aquesta tercera jornada de Lliga. 3 punts té l'equip de Manolo després de la victòria contra el Llevant de la primera jornada i la derrota contra el Madrid la setmana passada.
0: Queda molt partit encara, eh?
4: Sí.
7: Sempre hi ha jugadors que han de sumar més. Cala i Dolan avui porten un partit horrorós.
0: No és un bon dia de Cala, no.
4: Hinojo fa un desplaçament llarg passada directament fora del terreny del joc.
0: Deixa passar un moment per Montilivi, perquè d'aquí una hora, 9:45, ha de començar el partit del Girona. Recordeu que avui el Girona rep el Las Palmas, que fins fa no res era el líder d'aquesta segona divisió. Ara no ho és, perquè és l'Sporting qui va aconseguir ahir la victòria. Amb 7 punts és l'Sporting el líder. De seguida connectem amb el Xevi Soler i amb l'Eduard Solà, perquè em sembla que ja tenim l'11 titular de Quique Álvarez. Ara de seguida el saludem.
4: Doncs aquí l'Espanyol tindrà un out a la banda esquerra de la seva zona defensiva. Servirà Hinojo, Roger Hinojo, el de Sallent, Dolan, Dolan la torna Hinojo, se la treu de sobre amb la dreta, la pot descarregar bé Roberto cap a Expósito, que no ha vist com Susic li venia pel darrere i li ha pispat la cartera. La té Sergio Gómez al vell mig del cercle central. En curt, Soler la torna cap al de Badalona. Sergio Gómez a la banda esquerra, Marshall i Angel juga la Reial al mig del camp. A la banda esquerra, ara la té Carlos Soler. Fa mitja volta, pressionat per Javi Hernández, l'obre a la dreta.
3: Farà un canvi l'Espanyol, entrarà Marcos.
4: Marcos Fernández, a veure si veu porta el davanter de Cambrils. La pilota la recupera l'Espanyol en defensa. Omar, vinga, va. A veure si li pot durar una mica la pilota a l'Espanyol, que en els últims minuts no se'n surt. Derkusic en defensa. Bona maniobra, deixa clavat Susic. Moscardo. Moscardo combina amb Javi Hernández. Era Calatrava, perdó, Calatrava. Calatrava i Javi Hernández tenen un perfil físic i de manera de jugar molt semblant. I si t'agafa lluny i no els veus de... Pots arribar a confondre.
6: Hi ha una mica de sidra.
4: Sí, exacte.
0: Sí.
4: Pots arribar a confondre'ls, perquè s'assemblen molt de lluny.
0: Senyals horaris de 9:45. Ara sí, Montilivi, Eduard Solà, Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Girona Las Palmas, d'aquí una hora. Tenim 11 ja de Quique Álvarez, oi?
10: Sí, i amb alguna novetat. Per exemple, Cabanat és titular. Vinga, el repasso. Gazzaniga a la porteria. Francesc Júnior, David López, que avui també debutarà aquesta temporada segona. I Àlex Moreno en defensa. Fran Beltran i Ethan al doble de pivot. Brian Hill, banda dreta. Justin, banda esquerra. Recordem que Minso també ha marxat del club. Abel Ruiz, avui la mitja punta. I Benat, com diem, en punta.
0: Solà, cada setmana m'he de fer allò, una xuleta, i anar-me apuntant els que hi són i els que no hi són, perquè de veritat que vaig boig,
11: Aquesta setmana, mira, han marxat jugadors importants com Arnau i Sigankov. Han pagat la clàusula de rescisió de Minso, que déu-n'hi-do, 10 milions d'euros. I vaja, van arribant jugadors. Però espera, perquè de cara a la temporada, la setmana que ve, hauràs de fer un foli segurament a part, perquè hi haurà novetats.
0: Sí, home, n'han d'arribar uns quants, no? Perquè diners a caixa n'hi ha molts. Ja després en parlarem, Després en parlarem. Però juga Benat, que per mi això és una bona notícia. Una altra cosa és que no sé si patirem perquè acabi marxant o no. Bé, ja m'ho explicaràs després.
11: No hauria de marxar.
0: No hauria de marxar. Doncs a veure si vull marcar. Girona Las Palmas, amb 11 ja confirmat pel Xevi Soler. Qualsevol cosa ens demaneu pas i esteu oberts, d'acord?
11: Adéu.
0: Vinga, fins ara.
12: A 9:15, per cert, a primera també jugarà un altre partit. Sevilla Atlètic de Madrid. Recordem, Julián Álvarez desconvocat, no s'ha entrenat amb l'equip els últims 3 dies i ja va anunciar Simeone que no estaria a la convocatòria.
4: Noeta ha tingut un xut Moscardo des de la frontal molt potent que ha refusat el Remiro, però almenys amenaça, encara que sigui des de fora l'àrea, l'Espanyol, que té una falta favorable ara al mig del camp. Es preparen dos jugadors, no Sònia?
3: Sí, sortirà a banda de Marcos Fernández, també entrarà Bausa.
0: Bausa ja va jugar l'altre dia.
3: Doncs mira, marxa Javi Hernández.
4: Mira, marxa Javi Hernández, sí.
3: Marxa Javi Hernández. I marxa...
4: Expósito.
3: Expósito.
0: Què et sembla, els canvis, Marc?
5: Per jugar amb dos davanters ara, Marcos Fernández i Roberto Fernández, em sorprèn que marxi Javi.
0: A mi també.
5: Però entenc que no està content amb la manera de pressionar de l'equip i que prefereix tenir ara a Bausa, que és un jugador que quan ha entrat fins ara ho ha fet amb molta energia i agressivitat, i per poder compensar una mica l'Espanyol sense pilota també. Ara amb dos davanters em sembla interessant la idea, a veure si pot arribar per fora l'equip i buscar bones centrades.
4: Ara sí, David, que tenim els Dupont i Dupont, els dos Fernández en punta, Roberto i Marcos. Molt bona l'associació que feies. És que,
0: el Gurina m'ha dit abans, què era? Això en castellà, Hernández sí. I Fernández o Fernández i Fernández?
8: Hernández i Fernández.
0: Eren Hernández i Fernández.
4: En castellà era Hernández i Fernández, sí.
0: Sí, els Dupont i Dupont del Tintín sí. En català.
4: Sí.
0: I en la versió castellana, Hernández i Fernández. Avui de titulars hi havia Javi Hernández i Roberto Fernández.
4: Exacte, i ara tenim els dos Fernández en punta, a Marcos i a Roberto. A veure si entre l'un i l'altre poden, com a mínim, fer el gol de l'empat. Tot i que ara la pilota la té la Reial,
0: ha quedat tocat, però l'Espanyol després del gol ha perdut la pilota, sí. La pressió no és tan alta.
6: Sí, i aquells minuts que comentàvem abans entre els 54 i 56 amb les dues ocasions de l'Espanyol, ja no l'hem tornat a veure amb aquella iniciativa que l'hem vist abans del gol.
4: Ara hi ha hagut una falta de Dolan a Oyarzabal.
3: S'emprenya moltíssim Manolo González amb l'àrbitre. Ara el quart àrbitre s'apropa i li diu que estigui relaxat i Manolo li diu que sí, que sí.
4: Jo crec que en aquesta acció també el que ha passat és que Oyarzabal reclamava la targeta i Manolo li ha dit a Oyarzabal, home, si està en compte, pilota filtrada interior de l'àrea, surt Dimitrovic, en perd angle, és Marshall, enrere, la treu, sota la línia Omar El Hilali, ha salvat el tercer Omar, ha salvat el tercer de la Reial Omar, en una jugada de Marshall, que ha cedit enrere cap a Oscarsson, a boca de canó, plantat sota els pals, Omar ha salvat la pilota i el gol de la Reial.
5: I després Dimitrovic gairebé sense voler, també la treu amb el braç, però un altre cop rep amb molta facilitat Oyarzabal, que fa el que vol entre línies i fa una passada boníssima que connecta dins l'àrea amb el seu company.
3: M'ha semblat que també es treia de sobre a Derkusic, que molestava Dimitrovic.
4: Compte ara que la trava, que ha fet un xut que se li ha escapat de les mans a Remiro i a punt ha estat de fer el gol l'Espanyol, que ara tindrà un corna.
3: El primer de la segona, el segon del partit per l'Espanyol.
4: Des de la cantonada esquerra, el picarà Bausa. Vinga, va, el 73 pràcticament de partit. Amb la cama dreta el pica, tancat el primer pal en curt. El segon pal, res, la treu la Reial. La pilota li cau a Omar, que és l'últim home, fora de l'àrea, al mig del camp. Obertura a la banda esquerra, pilota llarga cap a Bausa. La talla Aramburu. La pilota torna al domini de l'Espanyol. La té Roger Hinojo, trepitjant la divisòria. La cedeix en horitzontal cap a Omar. Omar enrere cap a Unai Núñez, es replega l'Espanyol. Torna a ordenar-se l'equip de Manolo després del corna. Derkusic. Té temps l'Espanyol per fer el gol de l'empat. Li queda el partit, li queden 20 o 25 minuts. 20 com a mínim. Ara s'ha equivocat Unai Núñez en la passada a la banda esquerra buscant Dolan. L'ha recuperat Aramburu. Combina amb Oyarzabal, que ja és a la zona tres quarts. Encara Oyarzabal buscava Oscarsson. Li queda la pilota Marshall a la frontal. El xut Dimitrovic. El xut Dimitrovic de Marshall a la mitja lluna. Ha refusat el porter de l'Espanyol.
3: Oyarzabal s'ha queixat també moltíssim per aquesta jugada que ha quedat estès a terra. Li ha dit de tot a l'àrbitre.
5: L'Espanyol té un problema gravíssim amb això. Cada pilota que toca Oyarzabal ho fa entre línies i totes són jugades afilades.
4: No hi ha qui el pari, és que
5: no.
4: Avança amb la pilota, condueix amb la pilota en zona a tres quarts, 20 o 25 metres sense que el pari ningú. És que... Sí, així ha arribat el gol. Pilota, a veure, que pot ser bona per l'Espanyol. Dolan, punta esquerra, s'acosta a l'àrea, fa la centrada al segon pal, no ha arribat a la rematada. Roberto, molt forçat. La pilota és per Bausa. Bausa de sortir de l'àrea, la deixa per Omar, a prop del vèrtex, fa la centrada, al punt de penal, buscava una xilena Marcos Fernández. Home, Marquitos, entre dos jugadors, tu que no aixeques dos pams de terra, buscar aquesta xilena era com a mínim una acció complicada, per dir-ho suaument.
3: Demana la jugadors de la Reial, sí, que demà, mira, mira, ara veu una targeta groga, demana als jugadors de la Reial que entrin les assistències, groga per Marcos.
4: Era complicadíssima aquesta acció.
6: Clar, de... els ha fet mal els dos perquè, clar, com has dit, que no era òbvia. I, de fet, ara ha estat interessant perquè Oyarzabal els deia als metges de l'equip que entressin perquè havia vist targeta. I aleshores no cal que surtin els jugadors i que estiguin un minut fora.
0: Això vol dir que domina el reglament, molt bé, Oyarzabal,
6: sí,
0: aquí.
6: El canvi de normativa sí que en aquest cas.
0: Per cert, alguna pel Sant Andreu? Es manté l'empat a 0, primera ref en aquest Òscar-Sant Andreu.
8: Doncs no, ara ja fa minuts que l'Òscar més aviat està apretant i està patint una mica més el Sant Andreu. Ara, mira, s'estira precisament ara una miqueta el Sant Andreu en atac. És veritat que l'Òscar tampoc n'ha tingut cap de claríssima, ni molt menys, però se'n suma més el perill ara a la porteria del Sant Andreu que de l'Òscar. Minut 18 de la segona part, ja empat a 0.
4: Servirà Remiro aquesta falta de Marcos Fernández. Pilota llarga, més enllà del mig del camp. Pilota que marxa directament fora de banda, servei per l'Espanyol.
3: Farà un doble canvi la Reial, entrarà Takekubo i també ho farà Guedes.
4: Ha servit Hinojo, la té l'Espanyol, vinga, va. La rep Marcos Fernández, enganxat a la banda esquerra, el doble Dolan. Marcos Fernández s'estima més anar cap dins, enrere, cap a Hinojo, que a la trava per Bausa, zona 3 quarts, busca la banda dreta, la passada no és bona. Buscava la banda dreta, la incorporació, l'arribada d'Omar, però la passada no ha estat bona, s'ha perdut directament per línia de fons, servei de porteria per la Reial.
0: Com ho veus, Ballar?
7: Fatal. No m'agrada gens l'Espanyol en defensa avui i en atac estem jugant amb dos jugadors menys. Cala i Dolan ho estan fatal.
0: Tu que ets el tio més optimista del món, que diguis fatal.
7: Bé, jo ja t'he dit al començament de la segona part que signava l'empat, perquè el partit no apuntava gens bé.
0: Home, ara jo crec que tots el signem, eh?
4: Sí, ara jo sí.
6: Sí, sí. No?
4: Ara jo sí.
7: Sí, però ara no s'hi val, van dir-ho.
0: A ulls clubs, eh, Sergi? A ulls clubs.
4: No, però és que no... Clar, no. Si has fet trampes per signar un resultat que no tens, clar, el signa tothom.
0: Sap greu, perquè amb 1-1 al marcador a l'inici de la segona part, l'entrada del partit ha estat molt bona de l'Espanyol, però esclar, el gol ho ha canviat tot. Ara hi ha canvis a la Reial.
3: Es fan els dos canvis, entra Takekubo per Susic i entra Guedes per Oscarsson, autor del segon gol de la Reial.
4: Doncs ja tenim els dos jugadors que han entrat des de la banqueta de la Reial al camp. La Reial que servirà un out al mig del camp, banda esquerra. Juga l'equip basc. Ara pressionat per Marcos Fernández. Torna a tenir un servei de banda a la Reial. Sergio Gómez. A Pau Oyarzabal, que li torna la pilota cap a Sergio Gómez. Fa un retall davant d'Omar, pilota a la frontal de l'àrea. Soler la penja al segon pal, dolenta, es perd per línia de fons, serà rei de porteria per l'Espanyol.
3: València, Carlos Soler.
4: 78 de partit, 12 més el temps afegit. És el temps que li queda a l'Espanyol per fer l'empat. Si a la primera part, quan ningú s'ho esperava, arribar al gol de l'Espanyol, al límit del descans, perquè no pot passar el mateix. Dani, Sara, com ho veieu?
7: I tant, i repetiríem el resultat de la temporada passada.
4: Ai, la balada de l'Espanyol en defensa. Pot marcar la Reial. Pilota a l'interior de l'àrea. No s'han entès. El xut directament fora de la línia de fons. És corna.
6: És que, Sergi, jo crec que el principal problema no és que l'Espanyol no pugui marcar, és que pot encaixar un altre.
5: Ara aquí s'ha complicat la vida d'Erkusic i Dimitrovic, però és veritat que el doble pivot tampoc oferia solucions per davant, Moscardo i Bausa, i al final la devolució del central eslové a Dimitrovic és a cama dreta, i Dimitrovic és esquerrà, per això la passada del porter ha sigut defectuosa després.
3: És el primer de la Reial aquesta segona part, el primer corner.
4: Sergio Gómez és de la cantonada dreta de l'atac de la Reial. Vinga, va, perquè un tercer sí que ens mataria del tot, eh? Pica el primer pal en curt, la treu Roberto amb el cap, la pilota li arriba i Angel no pot fer el xut des de la frontal, enrere, Aramburu. Juga, marxa a la banda esquerra, s'acosta al vèrtex, fa jugada individual, entra a l'àrea, pilota enrere, la talla Moscardo. La talla Moscardo i després Bausa. En segona instància, pilota fora de banda, servei per l'Espanyol. Servei a la banda dreta del seu mig del camp.
0: 11 minuts perquè s'acabi el partit. 2-1 ho intenta l'Espanyol.
4: Juga l'equip de Manolo. La rep Hinojo, encara camp propi, però té camp per córrer. Hinojo la distribueix a la banda esquerra. Enganxat a la línia, la rep Dolan. Fa jugada individual davant d'Oyarzabal. Encara Dolan, a veure si se li escapa. No, se li ha escapat. Se li ha escapat la pilota per la línia de fons. Servei de porteria per Ramiro.
0: Per cert, una de futbol internacional. Avui tenim partits a Anglaterra, també a Alemanya. I em quedo amb un del Calcio, Sèrie A. Avui, 29 d'agost del 2026, es compleixen 100 anys clavats de la fundació de la Fiorentina, un mític club de la història del futbol italià. Doncs bé, justament avui teníem partit Fiorentina-Frosinone, equip acabat de pujar a la Sèrie A. Resultat final, acabat
8: 0-3.
0: 0-3.
8: I la Fiore ve d'un 4-0 de Roma.
4: Compte la jugada de la Reial, la centrada enrere, no troba rematador, però la internada a l'àrea, el perfil dret de l'àrea de Guedes, ha estat perillosa, ningú l'ha pogut aturar, ha pogut fer la centrada. El portuguès amb un cert plaer.
0: Compte, compte, perquè ara és que qualsevol gol que pugui fer la Reial sentencia el partit.
4: Absolutament. La juga l'equip basc a la banda dreta del seu mig del camp. Dolan no pot fer un bon control, se l'endú Aramburu, que va per terra, falta d'Hinojo. Falta de Roger Hinojo, que veurà la groga.
3: Veu la groga Hinojo, és la tercera groga que veu un jugador de l'Espanyol, la quarta del partit, l'han vist Urco, Marcos i ara Hinojo.
4: Tindrà una falta a la zona de tres quarts escurada, a la banda dreta, la Reial Societat. 81,5.
6: La targeta molt, molt clara.
4: Sí, sí, sí, perquè marxava i l'ha fet caure sense opció pràcticament de jugar a la pilota, no, Carla?
6: Sí, sí, ell deia que no, però sí, s'ha vist la repetició i molt clara més acció d'atac.
3: I ara farà els dos últims canvis l'Espanyol, entraran Pere Milla i també Jofre.
4: Vinga, pica la falta de la Reial, el cop de cap, la treu Dimitrovic, la treu Dimitrovic, la rematada novament de Guedes, novament Dimitrovic, la primera intervenció del porter, és espectacular amb el peu, una aturada d'aquelles d'en vol. S'ha obert, s'ha fet gran Dimitrovic i amb el peu dret ha refusat la pilota en aquesta rematada franca claríssima a l'interior, a la frontal de l'àrea petita, diria, en el moment en què fa els canvis l'Espanyol.
3: Doncs mira, marxa Dolan i marxa Roberto i entren Jofre i Milla.
0: És una aturada de mèrit perquè està vençut, però tot i així treu la cama i fa una gran aturada. 5 aturades avui, Dimitrovic.
5: Desencertat Dolan, gairebé en totes les accions en el partit d'avui a Sant Sebastià. A veure si amb aquest canvi d'extrems, tot i que tenen poc temps, poden aportar alguna cosa. A l'Espanyol l'ara acabarà en un mic davanter, Marcos Fernández.
7: I Dolan massa que ha durat en el partit d'avui.
5: Sí.
4: Xiula la gent perquè ha quedat estès a terra Guedes.
3: Sí.
4: Ara s'aixeca, la pilota la té l'Espanyol, l'àrbitre no ha aturat el joc. Ara sí, ara assenyala una falta favorable a la Reial, una falta que li han fet a Oyarzabal.
5: Ara Cala sembla que es col·loca de mitja punta. Ara està parlant amb Pere Milla, perquè
4: sí,
5: no acaben de veure qui es col·locarà d'extrem a l'esquerra i qui de mitja punta. Ho estaven parlant entre Pere Milla i Cala.
4: La reta que Kubo, enganxat a la banda dreta, que ve Hinojo, s'ha llançat a terra i li ha pres la pilota, l'ha refusat, però la torna a tenir la Reial enrere. Sí. Ramiro, pilotada llarga, més enllà del mig del camp, salta amb el cap, la toca Oyarzabal, directament als dominis de Dimitrovic.
5: Sí, Jofre a la dreta, Jofre a la dreta, Pere Milla a l'esquerra, que la trava de 10, i Marcos Fernández de 9.
4: Sí.
3: Manolo González i Matarazzo s'han enfrontat en una ocasió, va ser l'última jornada de Lliga, amb empat a 1.
4: Ara Calatrava és a punt de perdre una pilota al mig del camp. No t'encantis aquí, Cala. L'ha acabat perdent davant de l'oposició de Yangel. La té Marshall a la banda esquerra. Juga amb Guedes. Marshall no podrà evitar que la pilota marxi. Sí, pot evitar que la pilota marxi per línia de fons, però no evita l'out. Out per l'Espanyol. a la seva zona defensiva banda dreta. L'Espanyol que posa la pilota al mig del camp. Allà Carlos Soler amb el camp, no li dura gens. La pilota a l'equip de Manolo. Així difícilment podrem fer el gol de l'empat. Ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol quan volia sortir jugant, tot i que la gent xiula perquè semblava que la falta la podria haver assenyalat a Sergio Gómez, que ha anat per terra. Favorable a la Reial, però no.
3: S'ha aixecat de seguida Sergio Gómez.
4: Vinga, va. Unai Núñez, pilota en profunditat a la banda esquerra perquè corri Roger Hinojo, que la posa a l'interior. Marcos no sap ben bé què fer a la frontal. La deixa per Bausa, que arriba de segona línia, que la trava. Zona tres quarts, perfilat a la dreta. Més a la dreta per Jofre, Omar fa la centrada interior de l'àrea. La treu Subeldia, li cau a Jofre. Carrega la cama, xuta amb l'esquerra. Impacta en un jugador de la Reial, en Carlos Soler. I la pilota se'n va directament fora del terreny de joc.
3: A veure si s'estrena Pere Milla.
4: 4 minuts i mig i arribarem al 90. Pilota per l'Espanyol, serveix de banda. Enrere, Derkusic. Bausa fa mitja volta, l'obre a l'esquerra per Roger Hinojo. El tap per Amburu, davant de la pressió del veneçolà, endarrereix. Torna la pilota Hinojo, cada vegada va cap dins. Busca a la frontal, que la trava. Va per terra, la torna a tenir l'Espanyol al mig del camp, cercle central. Moscardo la cedeix en curt. Omar per Jofre, a la banda dreta. La torna enrere, Omar Moscardo. Moscardo entre línies, l'obre, la distribueix a la dreta perquè la rebi Jofre. Jofre vol fer jugar individual, l'ha perdut, però en la correcció Omar, molt bé, com a mínim ha impedit que es desplegués a la contra la Reial. Omar ha enviat directament la pilota a les mans de Ramiro.
0: 4 minuts pel final, 2-1 està perdent l'Espanyol. Per cert, aquesta hora haurien d'estar pendents de la primera de les dues curses d'IndyCar a Milwaukee, penúltim gran premi de la temporada, on un català, Àlex Palou, es pot proclamar ja en match ball clar campió per cinquena vegada de l'IndyCar. El que passa és que aquesta cursa, que hauria de començar 8:45, va amb retard, eh?
12: Sí, va amb retard perquè ara mateix a Milwaukee hi ha un endarreriment per pluges. Hi ha una mica de mal temps i no s'està sortint a córrer. Els monoplaces no estan sobre la pista, per tant, de moment esperarem una mica més a que comenci aquesta cursa, que, recordem, hi ha hagut penalització per a Àlex Palou i sortirà 11.
0: Tot i així, avui podria aconseguir la victòria ja matemàtica. Després, més tard, ja anirem analitzant les diferents combinacions, però Palou avui pot ser campió ja per cinquena vegada de l'IndyCar, un dels campionats més seguits dels Estats Units. Va, que queda temps encara, poquet però en queda per l'Espanyol.
4: Sí, la pilota ara la té l'equip de Manolo. Ara hi ha una falta. Falta i compte que veurà targeta Rafa Bausa. Rafa Bausa veu la targeta. Falta que tindrà la Reial molt a prop de la divisòria. Aquesta campaneta...
0: Què és això?
4: Doncs... la veritat és que no ho sé. Serveix...
3: Alguna cosa del videomarcador, no sembla? Per anunciar un...
4: Un canvi o la targeta.
3: La targeta.
4: Però amb les anteriors targetes també és una la campaneta.
3: Potser no ens hi hem fixat.
4: Ostres, potser no. Bé, nova falta favorable a la Reial. Al mig del camp, ara la banda esquerra. No veig a l'Espanyol. No sé com ho veieu, Dani, Sara, però no el veig amb masses idees com per poder fer el gol de l'empat, eh?
6: No, aquesta... i també frustrat. Jo veig a jugadors frustrats que no tenen la imatge corporal de dir queden pocs minuts, anem a pressionar, anem a recuperar pilotes, anem a atacar... La Real Societat no li està perdent en cap moment el control al partit i des del gol, des del 2-1, l'Espanyol ha marxat de Noeta.
12: I el que voldríem que passés a Noeta amb l'Espanyol ha passat a Butarque, ha marcat el Leganés al minut 90, s'avança el Leganés 1 al 10-0.
0: Per cert, el Leganés a la vida, no? La segona divisió amb 7 punts, empatat amb Sporting, tots dos tenen 7 punts, però per a Braix el Leganés seria líder.
8: I penal en contra del Sant Andreu, un penal que, la veritat, l'estava mirant amb la Carla, el veig justíssim, eh?
6: Molt just, perquè pràcticament no, ni el trepitja. Ha anat a veure l'FVBS i
0: el VAR de l'Ultras. El bar de low cost, eh?
6: El bar de
8: low cost. Sí, l'ha estat mirant molta estona, però l'ha acabat xiulant igualment.
0: De seguida el corre. Hi ha canvis a la Reial, oi?
3: Sí, marxa amb aquesta ovació Oyarzábal i entra en el seu lloc Gorrotxa.
0: Ara el penal en contra del Sant Andreu. Primera ref, al fons.
8: I va ser el gol. Marca el capità de l'Osca. Bastant injust, la veritat, perquè l'Osca no havia tingut gairebé cap ocasió en tot el partit. El Sant Andreu havia millorat molt ara amb l'entrada de Godín, un dels nous fitxatges d'aquesta temporada, però en aquesta jugada, la veritat, una mica polèmica, doncs ha acabat aprofitant l'Òscar per fer el gol que de moment situa l'1-0 al marcador al minut 33 de la segona.
0: Ara estava pensant, és Òscar Silva, no?
5: Sí, ex de l'Espanyol.
0: És l'ex de l'Espanyol. Silva, ostres, fa molts anys que va debutar.
4: Juga, mira, el setembre del 2008.
0: Carai, quina memòria. 35 anys. Ara ho estic veient. Em pensava que era més veterà.
4: El que passa que era molt jove quan va debutar amb l'Espanyol.
0: Molt, oi?
4: El va fer debutar, si no recordo malament, Tintín Márquez.
0: Sí.
4: En aquella temporada en què hi va haver Tintín, Márquez, Mané, i després la va acabar Pochettino.
0: Caram.
8: El 2008-2009. Tintín sobrevola la transmissió.
0: Exacte, sí. Capità, per cert, de l'Osca, Òscar Silva, l'ex de l'Espanyol. Perd el Sant Andreu, 1-0, guanya l'Osca. A 12 pel final. Quan queda pel final, la Noeta?
4: Mira, som ja al 90.
3: 4 minuts d'afegit.
4: Se n'afegiran 4, començat ja el temps d'afegit a comptar. Veurem si es fa el miracle. Veurem i desitgem que l'Espanyol faci el gol de l'empat, però no ens enganyem, hem de ser realistes. Està magre. Està complicada la cosa perquè l'Espanyol no amenaça. L'Espanyol no arriba a l'àrea de la Reial i, home, sempre pot passar de tot, però jo, sincerament, ho veig complicat. Derkusic la juga en defensa. No sap ben bé què fem la pilota. Se li ha ofert Omar, però s'estima més jugar cap a Unai Núñez a la banda esquerra, més a l'esquerra Roger.
5: És que el doble pivot ha ajudat poquíssim, a sortir des del darrere. És que tota l'estona s'estan repetint els moviments, es solapen. Solapen els moviments per venir a rebre, per marxar. No s'entenen, no han jugat mai junts, evidentment.
4: Jofre fa jugada individual per la banda dreta, fa la centrada interior de l'àrea, la refusa la defensa, compta la pilota que li arriba, res, el xut de Calatrava, a veure si poden evitar el corna. Jo crec que és corna, el tindrà l'Espanyol, el picarà des de la cantonada esquerra i serà una bona ocasió, pràcticament el 92, com a mínim per intentar generar alguna cosa que ens acosti el gol.
3: Sergi, creus amb els miracles? Remiro s'ha fet mal a l'espatlla. Ara s'estira a terra, s'hi apropa l'àrbitre, que demana que entrin les assistències.
0: Què deies, Ballard?
7: No, deies que si el Sergi que sí creia amb els miracles.
4: En principi no hi crec, Dani, no. Però en el món del futbol
7: doncs,
4: sí.
7: Palmem 2-1.
4: En el món del futbol sí que crec en els miracles.
7: No hi creus?
4: No hi crec, més enllà del món del futbol, no hi crec.
7: Va.
4: Però
7: llavors,
4: en el futbol sí.
7: Doncs 2-2, va.
4: Perquè en el món del futbol, com sabeu, hem vist coses estranyíssimes.
7: I tant.
4: I, escolta, un empat a l'Espanyol amb un servei de corna al minut 94.
0: Una cosa, l'empat a la primera part ha arribat en el primer xut de l'Espanyol.
6: I un moment, perquè ara ja també hi ha un nou canvi que l'estan introduint, que és que, com que el porter s'ha fet mal, l'àrbitre està preguntant al capità de l'equip quin jugador de la Reial Societat marxa durant un minut. Com que no troben quin jugador, marxa el capità. És el capità que ha de dir... Veu targeta, correcte. El capità ha de dir qui marxa, i estava dient un punta. Llavors l'àrbitre ara li està dient, com que no m'estàs dient ningú, marxes tu. Doncs i com que no marxa, veu targeta.
4: Compte que marxa Subeldia, que és un dels centrals.
6: Sí, ha de marxar ell perquè és el capità.
3: I és el que ha vist la targeta.
4: Doncs a veure, va, que pica el corna, Bausa, cantonada esquerra, vinga, va, el pica, passat el segon pal. Jo crec que ja falta el porter. No, la pilota torna, interior de l'àrea, el cop de cap, fora. El cop de cap, fora. De Marcos Fernández.
3: La gent xiula. Aquesta és la xiulada de la Noeta.
0: Pel que ha passat, no coneixen el reglament.
6: Encara no pot entrar, És un minut fora.
3: Ara veurà targeta Matarazzo. Vermella, expulsat Matarazzo per queixar-se obertament, efusivament i molt gestualment. L'ha enviat cap al túnel de vestidors.
6: És que no ho deuen entendre.
0: Però podem estar d'acord o no amb el reglament, amb les normatives.
5: Però t'has de saber.
6: Estudiar-ho.
0: El que hi ha és el que hi ha.
5: perquè el reglament no diu en cap cas que si l'atenció al porter és absolutament necessària, no s'aplica això.
6: No.
5: No és només per qui detectes que està perdent temps, és en tots els casos.
6: Correcte, aleshores ha de sortir un jugador de camp.
13: Va, que queden segons, 20 segons.
4: Va, tindrà una falta a l'Espanyol a camp propi, una falta que marxa un dia fet a Derkusic. La juga l'Espanyol.
3: Pressiona ara o no.
4: Ha de fer el servei de falta, però molt més enrere. L'àrbitre demana que la pilota l'enderrereixi l'Espanyol. Ara, va, Dimitrovic, no perdem més temps, home. La falta era molt més enrere. Ara la posa bé Dimitrovic. Veurem si la jugarà en llarg o en curt, en llarg. Pilota cap a la zona de tres quarts. Qui salta? Salta Baus, se la toca un jugador de la Reial. La té. Que la trava, que la penja a la frontal de l'àrea. No pot fer-se amb la bola, Milla. La refusa Aramburu de forma contundent. Ja hem superat el 94. A veure si l'Espanyol encara en tindrà alguna. Ara Milla li ha fet el llit a Aramburu.
3: Que es queixa molt, però moltíssim.
4: I és falta favorable a la Reial.
3: Se li està complicant molt el partit a l'àrbitre.

0: s'acaba el partit, derrota de l'Espanyol. Avui l'Espanyol ha encadenat la segona derrota consecutiva a la Lliga en un partit pobre de l'equip de Manolo. Ha acabat perdent per 2-1. Barrene ha fet el primer al minut 4. Roberto ha fet un molt bon gol, el de l'empat al minut 45, després d'una gran assistència de Javi Hernández. I Oscarsson, ja al 62, a la segona part, ha fet el 2-1 per l'Espanyol a Donosti. Reial Societat 2, Espanyol 1.
1: Alguns jugadors de la Reial han anat a buscar els àrbitres. També ha sortit ara Matarazzo a buscar l'àrbitre, que li diu que se'n vagi. El delegat de la Reial intenta posar una mica d'ordre, perquè déu-n'hi-do l'enrenou que hi ha al voltant de la tripleta arbitral, mentre els jugadors de l'Espanyol encara són al damunt del terreny de joc i se'n van cap a la zona on hi ha els seguidors blanc i blaus que s'han desplaçat fins a Donosti per donar-los les gràcies. Ara, aquests xiulets que sentiu és quan els tres àrbitres del partit es dirigeixen cap al túnel de vestidors. D'aquí no es mou ni una agulla. Tothom és aquí al seu seient per acomiadar els àrbitres en aquesta sonora xiulada, mentre els jugadors de l'Espanyol, com us deia, són en un córner.
2: Segona derrota consecutiva de l'Espanyol. Va perdre la setmana passada l'Espanyol l'equip de Manolo davant del Madrid a l'RCD Stadium, un partit on va tractar de tu a tu el Real Madrid. I avui és veritat que l'Espanyol ha tingut les seves opcions per poder sucar almenys un punt del camp de la Real Societat, però al final ha estat més efectiva la Real. Ara en parlarem al tercer temps, i s'ha acabat enduent els 3 punts. L'Espanyol és desè, mitja taula, amb 3 punts. Això acaba de començar, la classificació té una importància relativa, però el cert és que avui potser l'Espanyol, estant una mica més encertat a la segona part, hauria almenys pogut esgarrapar un punt. I estem d'acord o no, Marc Maiola?
3: Sí, però no ha estat bé l'Espanyol. És a dir, en pilota no ha estat bé, no ha sabut trobar joc interior. El doble 6 durant tot el partit no ha funcionat, ni al principi Urco Expósito, ni ara al final amb Moscardo i Bausa. Com a conseqüència d'això, els mitjapuntes no han pogut rebre en zones perilloses, tot i que Javi Hernández ha fet una bona passada de gol. Els extrems no han desequilibrat. Roberto ha fet un gol, però ha estat completament desassistit. Això en pilota i sense pilota. L'Espanyol ha tingut serioses dificultats per tancar aquesta zona d'influència d'Oyarzabal entre línies, que se n'ha fet un tip i de fet ha assistit en els dos gols el davanter basc, que avui jugava de 10 i ha sigut per mi la clau del partit.
2: Marc Maiola, sé que tens feina, si ens passes els vots del trofeu
3: sí,
2: Harke...
3: Sí, te'ls he enviat ja.
2: Ah, ja me'ls has enviat, fantàstic.
3: Sí, ara els llegiràs.
2: Doncs de seguida ho expliquem. Gràcies, Maiola, una abraçada.
3: A vosaltres, una abraçada a tots.
2: Dani Ballar, com et deixa el cos aquesta derrota avui a Noeta?
4: Malament, senzillament perquè si agafem de referència el primer partit de la temporada contra el Llevant, hem vist un Llevant que avui ha guanyat 5-2 com si anés de pujada i nosaltres anem de baixada. L'Espanyol avui m'ha decepcionat molt, un dia en el que creia que hi havia motius per l'esperança, perquè a més és un estadi on se'ns dona bé, és un equip que se'ns dona bé, tot i que evidentment la diferència de qualitat és palpable, però l'Espanyol avui ha desistit de jugar absolutament res.
2: Sara, com ho has vist?
5: Doncs malament. És curiós perquè els dos equips venien en dinàmiques totalment diferents i avui s'han intercanviat els papers. Les sensacions de l'Espanyol no han sigut bones, amb molts problemes defensius, problemes a la pressió, sense poder frenar Oyarzabal, i de fet amb el 2-1 hi ha hagut moltes ocasions perquè la Real fes el tercer.
2: Mira, Roberto, sentim a Movistar.
6: Sobretot hay que ser autocrítico en eso, porque la verdad que hemos perdido muchísimos balones. Cuando creo que mejor estábamos, que era al principio de la segunda parte, hemos cometido un desacierto, un fallo que también nos han penalizado. Y nada, toca seguir trabajando y mejorar esos fallos.
7: Cuando se había conseguido igualar, quizá en el momento clave, ¿no? Justo al final de la primera mitad con tu gol.
6: Por supuesto, por eso habíamos salido así en la segunda parte de bien. Y nada, ya como te digo, es un desacierto que nos han penalizado. Ellos aquí son fuertes, venían de todavía no conseguir ningún punto y sabíamos cómo venían.
7: Por quedarnos con algo bueno, la buena sociedad que estás teniendo con Javi Hernández.
6: Sí, bueno, la verdad que muy bien. Javi está haciendo muy buen trabajo, lo hizo muy bien el año pasado cuando se fue cedido y también se lo merece que siga así.
7: Tenías claro que había que engancharla de primera, ¿no?
6: Por supuesto, sabía que no iba a tener mucha y la que tenía que ir adentro, aunque no sirvió para nada, pero bueno.
7: Bueno, a seguir peleando. Muchas gracias.
6: Vale, muchas gracias.
2: Per ser la Real Societat, que efectivament suma els seus 3 primers punts i que d'aquesta manera surt de la cua.

0: la classificació. Ara la Reial la tenim 12a amb 3 punts. Roberto, seria la part positiva, no, Sara? Avui ha tornat a marcar i s'endú 3.
1: Sí, i a mi em ve al cap les paraules de Manolo abans del primer partit contra el Llevant, dient que Roberto lo va petar, crec que va dir, i està sent així, està sent el jugador més encertat de l'equip, el que està aconseguint com a mínim que l'Espanyol no marxi dels partits, parlo del dia del Madrid i d'avui, però clar, és que sol no pot ser, o sigui, ha d'estar més acompanyat dels jugadors ofensius, del mig del camp, i avui no ha estat així. I si això ho comparem amb els problemes defensius, és que, com deia abans, si el problema avui amb el 2-1 no és que l'Espanyol fes un gol, que podia passar, una pilota aturada, una passada llarga, poden passar moltes coses. El problema és que amb el 2-1, i tot i marcar i empatar el partit, la Reial te'n podia haver fet 2 o 3, perquè si no arriba a salvar Dimitrovic i la d'Omar, doncs hagués estat pitjor la cosa.
0: Bé, doncs derrota de l'Espanyol, recordeu, 2-1. A la segona divisió també s'acaben els partits que teníem en marxa, confirmant la victòria de l'Oviedo al camp de l'Albacete, 0-1, i la victòria del Leganés a Butarque davant de l'Aldenc, Leganés 1, Aldenc 0. La classificació, el nou líder és el Leganés, 7 punts, Sporting 7 punts, Les Palmes, el rival avui del Girona, és tercer amb 6 punts, i el Sabadell, que avui ha aconseguit la victòria 1-0 davant l'Almeria, és 5è, plaça de playoff amb 5 punts. De seguida, 2:15, la transmissió del Girona a Les Palmes. No sé si tinc encara per aquí el Solà i el Xevi perquè em refresquin els 11, l'11 del Girona, i també per confirmar si hi haurà bona entrada avui a Montilivi. Xevi?
2: Sí, de moment, és que clar, encara queda mitjoreta, està entrant gent, hi ha força gent, ja veurem si el fet de ser encara a finals d'estiu i l'hora fa que hi hagi una mala entrada, però recordem que el primer dia va haver-hi més de 10.000 espectadors, per tant, una bona entrada.
0: Molt bé, l'11 avui de Quique Álvarez, en Benat, el més destacat d'aquest 11, avui és titular.
2: Gazzani a la porteria, en Francés, en Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltran i Izan al doble pivot, Brian Hill, Justin per les bandes, Abel mitja punta i Benat en punta.
0: Tens 11 de Les Palmes?
2: Sí, amb Caro a la porteria, Petzolés i Alex Suárez, Herzog i Clemente en defensa, un tribot al mig del camp amb Loyodis, Kirian i Manu Fuster, Miyashiro i Gessé a les bandes i Jefté al davant.
0: Avui transmissió amb el Solà, amb el Xevi, amb la Susi, el Cargol, que ara els veureu tant a Instagram com al compte d'X del Tot Gira, que veureu que fan molt goig a la graderia de Montilivi.
3: Els trobaré a faltar.
0: Sí, home, sí. Home, si et vols quedar tu mateixa.
3: Home.
0: Saluda en Solà.
3: Bé, molt bé. Bé, bé.
0: Ha vingut acompanyada la Carla d'un gran
3: fan
0: teu, Solà.
4: Sí. Ah, sí? Ah, ja penso que és aquí, és.
3: Sí. Veus?
0: Apropa't el micro, va, apropa't el micro. Sí, home, sí. Què tal? Com estem?
5: Molt bé, Solà.
4: Hola, què tal?
5: Molt bé, he vingut aquí, que la Carla m'han dit, escolta, mira, que el David vol que vinguis, i estic aquí veient, he estat veient el partit de l'Espanyol, i em sap greu que no podré sentir vibracions, però bueno.
0: El Joan Carles, que és el pare de la Carla, que avui m'ha convidat aquí al Tot Gira, i és molt fan del Solà.
4: Si no, quan vagis cap a casa, poso la ràdio i alguna vibració sentirem.
0: Ja en faràs alguna. Va, fins ara, de seguida de Girona a Les Palmes. Ara sí, obrim tercer temps d'aquest partit que avui ha perdut l'Espanyol.
6: El tercer temps.
0: Eudald Serra, què tal? Com estem? Bona nit.
7: Bona nit.
0: Got mig ple, got mig buit?
7: Avui potser el got mig buit, però tampoc molt, eh? No, tampoc voldria ser allò catastrofista i dir que el got no hi ha gens d'aigua. Mig buit, perquè crec que la Reial ha estat millor en línies generals i que la victòria de la Reial, tal com ha anat el partit, és justa. Per bé que l'Espanyol, després d'empatar el partit poc abans de la mitja part, quan millor estava jugant, que era a l'inici del segon temps, és quan li ha arribat el segon gol. Jo crec que li ha passat una mica com el dia del Madrid, salvant les diferències, a veure si m'explico. El dia del Madrid, per mi, l'Espanyol va estar millor que avui, però sí que els dos gols han arribat amb dues errades. Ja sé que el futbol són errades moltes vegades, els gols es produeixen per aquest factor, però especialment la del primer gol, per mi gairebé l'errada de Calatrava és una assistència perquè la Reial faci el primer gol del partit, i a la segona també perquè arriba molt clarament i Oyarzabal, que volia fer molt de mal a l'Espanyol, li ha donat a Oscarsson el 2-1. La Reial superior, de tota manera, tampoc hem de ser catastrofistes. L'Espanyol ha perdut dos partits, però ha perdut dos partits contra equips com el Madrid i la Reial Societat, que per mi, sincerament, són superiors ara mateix a l'Espanyol en tots els sentits, en joc i també en plantilla.
0: Ha guanyat el que havia de guanyar, no, l'Espanyol?
7: Sí, Sí, ha guanyat en el Llevant. No vull dir això que avui, per exemple, quan ha empatat i com ha començat la segona part, jo he arribat a pensar que mínim un punt el podia treure, eh? I que si la Reial es posava nerviosa pel fet de no haver puntuat encara en aquest campionat de Lliga fins ara, és cert que la Reial havia perdut en Betis i Madrid, eh? Tampoc havia perdut en cap equip de, diguem-ne, dels més fluixets de la categoria, però sí que pensaves, potser li entren els nervis i l'Espanyol se'n pot aprofitar, però ha arribat el 2-1 i allà ha canviat radicalment el partit. Ha guanyat la Reial que havia de guanyar, però quan deia allò de que la Real és superior, posem un exemple, eh? Els noms de vegades no fan les plantilles, però la qualitat sí que la fa, no? L'Espanyol ha tret, amb tots els respectes, Pere Milla i Jofre en un moment del partit, i ells han tret Takekubo i Guedes. M'explico?
0: El que explicàvem la setmana passada amb el Madrid, no?
7: Exacte, però amb el Madrid molt més augmentat. Encara més, perquè, clar. Però vull dir, de vegades, ho dic perquè de vegades perdem una mica la perspectiva de amb qui jugues i on jugues. Està jugant a Noeta, que és el camp d'ells, i està jugant contra la Reial, que jugarà l'Europa League aquest any i que porta diversos anys jugant a Europa i que ve de jugar també la Champions i que ve de un projecte molt més consolidat que el de l'Espanyol, que porta dos anys seguits a primera, aquesta és la tercera temporada seguida, però que va trampejant com pot, perquè amb Alan Pace tampoc és que s'estigui tirant la casa per la finestra, no? Per tant, hem de ser una mica realistes. Si avui això hagués passat, no ho sé, amb l'Elx o amb el Llevant o amb un altre equip, et diria, hosti, estic preocupat, però ha passat amb la Real Societat.
8: Audal, difícil treure't la raó, però és cert de que la Real Societat és millor que nosaltres, té millors jugadors, és palpable, igual que el Madrid la setmana passada, però de vegades és molt important les sensacions que transmet l'equip.
7: Estic d'acord, també. Pot jugar millor, això és veritat.
8: I contra el Madrid vam sortir tots doncs, bastant contents de la imatge que vàrem donar, sabent la immensitat de l'equip rival, però és que avui l'equip no ha jugat absolutament res. Amb defensa, és que ho ha dit la Sara, no ens han clavat 3, 4, 5 gols perquè Dimitrovic ha estat encertat i aquella Domar que ha salvat a la línia de gol, però és que l'equip no ha jugat a res avui, i sí, això és el que no pot ser permetre.
7: He vist molt Expósito sol al mig del camp. A mi Expósito em sembla ara mateix el jugador més en forma de l'equip, amb diferència, i el veus molt sol, és a dir, quan intenta filtrar passades o intenta jugar una mica cap endavant, no està molt acompanyat. Javi Hernández d'estones, Roberto evidentment està bé perquè ha fet 3 gols i això no es pot dir, però li falten més coses. I després avui també jo he trobat a faltar una mica els canvis una mica abans. Ja sé que el que dèiem l'altre dia, jo ho deia jo, que a la banqueta doncs el fons d'armari que tens no és molt important, però per exemple avui Dolan jo l'hagués canviat abans i hagués introduït algun canvi a la banda, no sé, fins i tot Harman, no?, que encara no ha debutat, però sí que és veritat que estic d'acord, la Real és molt superior per mi, però l'Espanyol pot jugar millor del que ho ha fet avui. Això, és a dir, el dia del Madrid es va mereixer molt més empatar del que s'ha merescut avui.
8: Exacte.
0: Sara, com ho veus?
1: Sí, crec que tot s'ha d'agafar en perspectiva, és a dir, portem 3 jornades, el mercat encara no està tancat, que no vol dir que hagi d'arribar ningú, però sí que moltes plantilles canviaran. És a dir, crec que la lectura positiva és que l'Espanyol té molt marge de millora i tot i així va guanyar amb claredat el Llevant, va donar una bona imatge davant del Madrid i va estar a 3-4 minuts de puntuar. Avui ha sigut un mal dia, era el primer desplaçament, era una Reial Societat que estava molt necessitada també, tot i ser superior, evidentment, com a plantilla, com comentàveu ara, era un equip, bueno, una mica de run-run, amb l'ansietat ja de començar a puntuar, perquè les coses no li havien anat bé. La setmana que ve serà un altre partit, serà una altra jornada, i a més crec que és el Sevilla a casa, per tant, escolta, les coses han de servir també per millorar, i jo crec que d'aquest partit Manolo n'haurà tret moltes coses per millorar, sobretot defensivament, de cara a la jornada següent.
0: Bé, després d'aquest petit Dragon Can, si m'ho permeteu, en 2 jornades, Espanyol-Madrid, Reial Societat Espanyol, ara venen els partits que podríem dir són la Lliga de l'Espanyol. Espanyol-Sevilla, diumenge que ve 9 de la nit, en directe al Tot Gira, amb horari per confirmar, Osasuna-Espanyol. Per cert, he estat mirant i Marc Andrés diria que la Lliga no ha publicat encara horaris, oi?
4: No, seguim pendents d'aquests horaris.
0: Ja tenim el camí de Champions, amb el calendari de Champions confirmat, suposo que demà ja els donaran. dèiem, Espanyol-Sevilla diumenge que ve a les 9, després Osasuna-Espanyol, Rayo-Espanyol, Espanyol-Elx, Màlaga-Espanyol. I ja després ja vindria l'Espanyol-Atlètic de Madrid. Aquest tram de 1, 2, 3, 4, 5 partits, Sevilla a casa, Osasuna fora, Rayo fora, Elx a casa i Màlaga fora, és, jo crec, no sé com ho veieu, el tram que marcarà una mica cap on va l'Espanyol, no?, en aquest inici de temporada.
8: Sobretot la tranquil·litat de l'equip, perquè sabem que el fet de puntuar i de tenir bons resultats acaba donant confiança, consolida els entrenaments, les idees.
0: Manolo González. Vinga,
3: però no em tanqueu.
0: A la sala de premsa, estàs oberta.
9: Hola, bona nit.
10: Bona nit. Se sent? Comenzamos la rueda de prensa con nuestro técnico Manolo González. Comenzaremos con las emisoras de Barcelona que están en directo en catalán. Identificamos, por favor, con nombre y medio.
9: Hola, bona nit. Sònia Oleart en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. A banda del resultat, què és el que menys t'ha agradat del joc de l'equip?
11: Bueno, com arriben els gols, òbviament. I les situacions de perill del rival. Al final, pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha sempre provocat nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensa amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, és, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
12: Bona tarda, míster. Francesc Via per la grada en directe. Deixi'm preguntar-li sobretot per les errades, no?, individuals de la primera part, que poc comprensibles, mals controls, i no sé si és un d'aquells partits que li hagués donat ganes de canviar els dos futbolistes a la primera part.
11: Bueno, la primera part és que des que comença el partit amb la jugada com ha sigut l'1-0, que et penalitza molt i ja comences al minut 4 a remolc, a partir d'aquí el partit ja es complica. I torno a dir el mateix, hem parlat molt durant la setmana del tema vigilàncies, de la situació d'Oyarzabal a la col·locació de l'espalda dels mitjos, que per això ha tret Gavi a la mitja part també, que penso que ho ha fet bé, perquè les dues situacions no són situacions al costat de Gavi, sinó han sigut situacions al costat contrari. Però és que el que et deia, amb moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat a la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
12: Per Banja d'Ercosis, que avui doncs sortia, què li ha semblat el partit i d'alguna manera doncs si veu possibilitats de continuïtat.
11: Gràcies. Bueno, ara hem de preparar el partit següent, pensar-ho bé també pel tipus de rival. Bueno, penso que el partit és situacions de l'esquena és millorable a nivell de defensar-les, però bueno, tot i així a pilotes frontals penso que ha estat bé i bueno, és el que diem, al final es juga cada rival, primer partit titular, i penso que té marge de millora encara.
13: Gràcies, Edu. Hola, míster Edu, de Batlle de Racó. Dues coses. La primera, també pregunto per un nom propi, perquè avui ha debutat el Gavi Moscardo. Què t'han semblat els seus minuts?
11: Bé, en pilota ha estat bé, a nivell de duels també, que és el que, bueno, de fet, hem parlat a dins ara fa un moment, que al final, a nivell de duels han anat Roberto, Marcos quan ha sortit, ha estat bé a nivell de duels, però el que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que els dos laterals penso que ha estat bé, ja dic, Gavi quan ha entrat ha estat bé, Roberto ha guanyat bastants duels, però no pot ser que en xoqui ni caiguem, que siguem tan tous com hem sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
13: I l'altre ho deies, tu, ara ho deies, també a les àrees, no? L'Espanyol, la Reial t'ha matat i l'Espanyol no ha estat capaç de fer-ho quan ha tingut la possibilitat, ara ho deies, quan l'equip estava millor a l'inici de la segona part amb empat a un, oi?
11: Sí, perquè han sigut situacions bastant clares, sobretot la de Javi Hernández dins de l'àrea era bastant clara, tinc situacions clares quan ha començat la segona part, que allà sí que hem estat estables, però només perquè no hi ha hagut pèrdues tontes com a la primera i perquè les vigilàncies estaven bé. Al moment que ens hem equivocat a una vigilància que ha sigut el 2-1, i el que dèiem, et deixen 3-4 jugadors despenjats, que quan ataques això ho has d'ajustar bé, perquè si no, quan tens una pèrdua com ha sigut avui, doncs et penalitza molt. I el que dèiem, podem tenir pèrdues, però penso que hem tingut pèrdues que no es poden permetre la primera edició.
10: Gracias, Edu. Comenzamos con el turno del resto de preguntas. Hay unas preguntas, así que...
14: Mister Íñigo Taberna de Onda Cero, un poquito valoración del partido. ¿Se han visto con la posibilidad de puntuar hoy en Anoeta? Sobre todo, ¿ha mejorado o no, creo, tras el descanso? A ver qué opina.
11: Sí, es lo que decía, que tras el descanso pienso que el partido se ha igualado mucho más. Pero es lo que te digo, lo que me fastidia más del partido, porque otros años, por ejemplo, perdimos 2-1 aquí hace 2 años y sufrimos mucho más sin balón, por ejemplo. O sea, no teníamos el balón, nos costaba mucho más contraatacar. Es un partido muy diferente al de hoy. A mí lo que me molesta mucho hoy es que los dos goles sean de 2 contraataques. Jugando fuera de casa, en campo La Real, que no metan 2 goles de contraataque, a mí eso me sí que me fastidia bastante. Entonces, que tú, como equipo, intentes tener el balón más o menos en un campo como este y que después te penalice las pérdidas y las situaciones que tú has defendido... Cuando digo defender mal, me refiero a cuando tú pierdes el balón no estar bien colocado. Es lo que hoy nos ha penalizado mucho, porque las situaciones de gol de ellos venían a través de eso y es donde ellos nos han hecho daño.
10: ¿Más preguntas?
15: Hola, buenas, Manolo. Un cantero de la cadena SER en directo para Carrusel Deportivo. Has cambiado a Urco en el descanso, no sé si por cuestión de la amarilla, por una cuestión de rendimiento en esa primera parte, un poco por la situación del partido.
11: No, la amarilla, pues bueno, tiene su punto de vista. El otro día sí que las hice muchos cambios por amarillas, el día del Madrid, porque era un partido que, bueno, ya puedes prever que va a haber muchas más situaciones de que poder quedarte con 10. Hoy así lo cambio porque no estaba bien. Yo ayer hablé de Urco en rueda de prensa y hablé muy bien. Pues mira, a veces es mejor no hablar, ¿eh? Porque hoy no ha estado bien. Hoy hay que decirlo, Urco es un jugador importante para nosotros, que ha demostrado un gran nivel con nosotros, pero hoy no ha estado bien ni en duelos ni con balón. Y encima con amarilla, pues el cambio creo que era bastante obvio.
10: ¿Es todo? Lo dejamos aquí, Francesc.
12: Una última, mister. Com ha viscut una mica el lío que ha passat en els últims minuts, que ha estat vostè en primera fila de tot plegat? Si ens ho pot explicar una miqueta, sisplau.
11: Bueno, és el que diem de la regla, que al final tothom intentarà jugar amb això. Llavors, els àrbitres, jo el que faria un àrbitre, a part de tot, dels 4 minuts han jugat 2, crec. Bueno, 4 minuts, 7 minuts. Però perquè és el que diem, al final el que ha passat és que hem estat aturats. Sortir a Zubeldi o marxar, crec que era, bueno, el que diem al jugador, els equips ho preparen, això. Quan fots una cosa d'aquesta, ja saps que la trampa vindrà darrere. Ells suposo que ho tenien preparat, entenc, i al final l'àrbitre ha estat bé, va tret a Zubeldia, ho tenia que haver fet abans, perquè és el capità, quan no treus un jugador, s'ha de treure el capità, i, bueno, però al final han passat 2 minuts des de jugar al córner fins que s'ha llançat el córner, i amb aquest aspecte sí que és millorable. Després l'altre, doncs ja sabem que quan passi, si ho faig jo, m'anirà al carrer com ha passat avui.
10: Ara sí, ho deixem aquí.
11: Merci.
10: Moltes gràcies. Adéu.
0: Manolo González, explicant també aquesta última acció, que ja m'ha explicat, Carla, que l'àrbitre ha aplicat bé el reglament, el que passa que no tothom el coneix.
3: Sí, és a dir, l'àrbitre l'ha aplicat molt bé el reglament. Sí que és veritat que el que diu Manolo també té raó, que potser han tardat una mica, és a dir, han estat massa estona removent el tema, però sí que l'ha aplicat bé. Sí que és veritat que no és el capità qui ha d'escollir qui és el jugador que marxa, sinó que és l'entrenador. L'entrenador no ha dit cap indicació i, per tant, a falta d'indicació, és el capità qui ha d'abandonar. Aleshores, per això no ha obligat a Zubeldi, en aquest cas que portava el braçalet, a abandonar el terreny de joc. Aleshores, Zubeldi és el que s'ha vist, que deia un punta, perquè canviessin a un davanter i no amb ell. I aleshores s'ha format tot aquest enrenou i finalment han acabat, doncs, com ha dit el Ballart, no era una groga i dues expulsions.
0: Que... És veritat que s'ha acabat perdent temps, al final.
3: Clar, és el que ha dit Manolo, que s'ha acabat perdent temps.
0: I que s'ha d'evitar, no?
3: Però... I que si tot... Bueno, també ho has dit tu, Dani, que si la gent sap el reglament, si els clubs, si els jugadors, tot això no passa i acaba un partit molt bé, tranquil, últims minuts de partit, i no passa tot aquest enrenou que has acabat amb els àrbitres, bé... molt xiulats i amb totes les targetes.
0: Molt bé, anirem cara a la barraca perquè de seguida comença la transmissió d'aquest Girona a les Palmes. A veure, Eudal, Sara, Ballar, algun comentari que us hagi cridat l'atenció, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció de la roda de premsa de Manolo?
7: Home, el toc d'atenció a Urco, que em sembla normal també, més jugava contra el seu ex-equip, està bé perquè és un jugador important per l'Espanyol, però és un toc d'atenció de dir... hem d'espavilar perquè no hem començat en aquest sentit. Jo crec que Urco no ha començat gairebé la temporada i a mi el canvi m'ha semblat bé a la mitja part del partit, no? Això és molt significatiu, amb la resta estic força d'acord. Quan tu tens menys qualitat que el rival, com era el cas d'avui, tu has d'estar tàcticament molt bé, i avui l'Espanyol, doncs, ha concedit 2 gols en 2 contres, que això contra la Real, jugant a casa d'ells, no hauria de ser.
8: I quan nosaltres, els aficionats, sortim desil·lusionats d'un partit com aquest, a mi m'alegra sentir el meu entrenador que està empipat. O sigui, em dóna esperances en que això, evidentment, ho millorarà.
0: Sara?
1: A mi m'encanta sempre que parla Manolo, crec que ho fa molta claredat, crec que el missatge és molt clar, que no tira de tòpics i que si ha de tocar el crostó a un jugador, doncs ho fa. M'agrada molt el que ha dit i que també tingui ja a la tercera jornada aquest esperit d'autocrítica de dir, escoltem, de canviar coses, no m'agrada gens el que... com hem sortit avui, els duels que parlava ell i de cara a canviar-ho la següent jornada.
16: Molt bé. Crític també amb Der Kusic, que fa pinta que la setmana que ve no serà titular.
0: Tornarà Riedel, no?
16: Cabrera.
0: Ah, no, clar, Cabrera, és veritat, Cabrera. El teníem sancionat, però ja podrà jugar contra el Sevilla.
16: Jo crec que Cabrera i Unai Núñez seran la parella.
0: És la parella inamovible, no?
7: Estic molt d'acord, jo crec que pinta per aquí, la cosa.
0: Sí. I a més, Cabrera és l'escollit per Manolo i té una gran afinitat. Molt bé, tancarem amb el trofeu Harke. A veure, el Mallorca m'ha deixat els seus vots. M'ha dit 3 per Javi Hernández, 2 per Roberto, 1 per Hinojo. Audal.
7: Mira, 3 per Expósito, 2 per Roberto, 1 per Javi Hernández.
0: Molt bé. Sergi Andreu?
16: 3 Javi Hernández, 2 Roberto i 1 Hinojo.
0: Ballar?
2: Exactament igual.
0: Sara?
1: 3 Dimitrovic, 2 Javi Hernández, 1 Hinojo.
0: La Sònia?
17: 3 Javi Hernández, 2 Dimitrovic i 1 Roberto.
0: I 1 per Roberto. Jo li dono 3 a Javi Hernández, 2 a Roberto, 1 a Dimitrovic. Això fa que avui el més votat per la transmissió clarament és Javi Hernández, s'endú 3 punts. Roberto, el segon més votat, s'endú 2 punts. I un punt se l'endurà Dimitrovic. Això ho traslladarem a la classificació del trofeu Harke, que podeu consultar a catradio.cat/espanyol. I també vosaltres, els oients, com sempre, podreu votar. Teniu 24 hores més a través d'x.com/totgira. Ja hem fet la piulada. Digueu qui us ha agradat més. I el més votat rebrà 5 punts. On te'n vas anava a dir sopar, no? A dinar, Sara, aquí a Nova York. Tens lloc per dinar o no?
1: Sí. El que passa és que ja sabeu que la dieta americana no és la dieta mediterrània ni molt menys. Per tant, ens està costant trobar llocs, perquè penseu que ens queden gairebé 3 setmanes aquí i ja trobo a faltar la cuina catalana.
0: No et queixis de ser a Nova York, home. No.
2: Va, que dones amb molta enveja.
0: Sí.
3: Però el Ballart s'ha rigut, El Ballart s'ha rigut quan has parlat
1: de la Ballart. No pot venir aquí, això està ple de verins blancs, és impossible.
2: Sara, no, és que estic totalment d'acord amb tu, però jo és que em fotria hot dogs a punta pala i a gaudir de Nova York, ja està.
0: Això dels verins blancs, això és una història.
2: No és cap història, és una realitat pura.
0: Molt bé.
7: Ja ho va dir Carles Domènech.
0: Sí, exacte, però ell parlava d'altres verins.
2: Sí.
0: Senyor Joan Carles Borràs, un plaer tenir-lo avui aquí a la transmissió. Vingui quan vulgui, eh?
5: Moltes gràcies.
0: Ho fa bé la seva filla o no?
5: Per mi és la millor.
0: Ah, que sí? Mira com l'aparta la Carla. Deixa'l parlar, home. Molt bé. Gràcies i les portes obertes aquí al Tot Gira. A tots, que vagi molt bé. Fins la propera, que serà diumenge que ve, les 9 de la nit, Espanyol-Sevilla. La setmana la tindrem treballant, però segur que ens seguirà de prop. Gràcies, Sara, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Abans d'anar a publicitat i anar amb la transmissió de Montilivi. S'ha acabat el partit del Sant Andreu. Primera ref.
18: Sí, i amb derrota, finalment, al camp de l'Osca, un resultat que podia tenir una certa lògica abans de veure el partit, però la veritat és que el Sant Andreu ha estat millor que l'Osca. Recordem, dos equips separats per dues categories fa tot just uns mesos, i avui el Sant Andreu ha plantat cara, ha creat les millors ocasions, i l'Osca s'ha aprofitat d'un penal que, la veritat, per mi no ho és. Després, el Sant Andreu n'ha reclamat un que semblava més clar, no l'han concedit, i a l'última jugada, Pau Dabra ha fet lluir el porter de l'Osca. Podria haver estat un empat que hagués estat molt més just, però al final ha acabat perdent el Sant Andreu en el seu debut a la primera ref. Òscar 1, Sant Andreu 0.
0: Gràcies, Alfons. Demà un quart de 8 a Europa Jaén, a Can Dragó, i a 2:15 partidàs al nou estadi Nàstic Saragossa. Alguna cosa que haguem de saber a aquesta hora? Està a punt de començar el partit de l'Atlètic de Madrid. Tenim ja 11,
19: correcte,
0: no?
19: Correcte. A Oblak a la porteria, Marcos Llorente, Hanchko, Marc Pubill, Grimaldo, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Humland, Kangin Lee, Àlex Baena i Lukman. Recordem que Julián Álvarez no és a la convocatòria. Per cert, també en directe, ara tenim partit a la Lliga EFA, Madrid Club de Futbol 2, Granada 0, i del futbol internacional ha destacat un parell de resultats. Un, Liverpool 2, ara no trobo el resultat, perdó.
0: El Liverpool ha jugat al camp del Newcastle.
19: Sí, no, Liverpool 2, Nottingham Forest 2, perdó. Araujo ha jugat 13 minuts. Ha marcat el català.
0: Perdó, és veritat.
19: Ha marcat el català Víctor Muñoz, un gol pel Liverpool. I Tottenham 0, Newcastle 2. Ara mateix el Tottenham és QE de la Premier League.
0: Hem fet una inversió milionària, Molt bé, fem una pausa ràpida. Montilivi, esteu tots a punt,
20: Sí. Sí,
0: fantàstic. Doncs pausa i obrim transmissió del Girona a les Palmes.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
20: Torna a la Lliga. Torna al Tot Gira.
6: Tossuts.
21: I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar y nunca que rendirse.
6: Valents. Ambiciosos.
21: Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Palito.
6: Esbojarrats. Apassionats.
21: Patapam!
6: Orgull gironí.
21: Tira amb la cama dreta. Gol. Ha marcat el nen.
6: Aquí comença la transmissió del Girona. Tornarem.
0: I per tornar primer al Girona el que necessita és guanyar, que és una cosa que encara no ha fet en aquesta segona divisió. Girona Les Palmes, això és a punt de començar amb una plantilla que encara no és definitiva, però déu-n'hi-do, ja ha canviat respecte a l'últim partit el que va perdre el Girona al camp del Còrdoba. Avui transmissió amb el Solà, amb el Xevi, que ja hem saludat, però també amb la Susi Sala i el Francesc Argol i l'assistència tècnica del Muñoz. Què tal, com esteu? Bona nit.
22: Bona nit.
25: Bona nit.
0: Bona entrada a Montilivi, ara que és a punt de començar això, Xevi.
2: Boneta, però no excel·lent.
0: Vaja. A veure, 11-11 del Girona, el refresquem per aquells que es connectin ara. Avui juga Benat.
2: Gazzaniga a la porteria, Francés, Júnior, David López, Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán, Izan, doble pivot, Brian Hill, Justin a les bandes, Abel, mitja punta, Benat en punta.
0: I el Les Palmes.
2: Caro a la porteria, Pelizzari, Àlex Suárez, Herzog i Clemente en defensa, Loyodis, Kirian i Manu Fuster al mig del camp, Miyashiro i Gessé a les bandes, Jefté al davant.
0: Doncs a punt de començar el partit, per cert, amb arbitratge de...
2: Amb el senyor Andrés Fuentes, avui al bar, Álvaro Moreno.
0: Molt bé, ara mateix, per cert, Les Palmes, tercer classificat, 6 punts, a un dels co-líders, Leganés i Sporting, que tenen 7 i que han jugat un partit més. El Sabadell, recordeu que avui ha guanyat 1-0, és 5è amb 5 punts. El Girona, que el tenim per baixa, 1 punt, 18è, mateixos que l'Aldenc, que marca el descens. Això comença a solar.
21: Ha començat el partit entre el Girona i Les Palmes en una segona divisió que és boja. Ja sabeu molts resultats. El Tenerife havia guanyat 2 partits consecutius. Va, i ahir perd a casa contra un Sporting que serà el pròxim rival del Girona la setmana que ve. Ha començat el partit amb un Girona que, com tu deies, Clopés, només ha sumat un dels 6 punts possibles. Un Girona que avui rep el que fins abans de començar aquesta jornada era el líder, amb molts de canvis, i que estic molt content de poder ser el que tanca aquesta tarda de futbol.
0: Home, fantàstica, sí.
21: Hem tingut uns bons taloners, eh?
0: Sí. Ara ve el bo, no?
21: Exacte, hem tingut uns bons taloners. I ara que giren Les Palmes amb la primera pilota que toca Benat, llarga, i pot arribar l'ucraïnès. Es vol creuar també Herzog. Benat no ha estat ràpid, la pilota va a les mans del porter Caro. Primer minut de partit, una pilota llarga de Júnior cap a Benat.
2: Benat, que és un dels tres nous que avui hi ha canvi respecte a l'últim partit contra el Còrdoba. Ell i David López, que de fet els dos debuten aquest any a segona divisió perquè encara no havien jugat cap minut, i també Justin, que sí que havia jugat algun minut avui, però de titular.
0: Ja tens allò, el paper amb tots els jugadors que hi són i els que no hi són. Cargol, ho tens clar, eh?
25: Sí, sí, sí, ho tinc clar. Veurem què passa d'aquí.
2: Ara anava a dir, ja me'l passaràs, perquè cada setmana paro boig, eh?
25: No, tenim clar data d'avui. Veurem què passa, sí. Fins dimarts. 4-4-2 el Girona. Avui veiem l'aposta de Benat amb Abel Ruiz, que juguen junts per primera vegada, i tots dos a dalt. Veurem si Justin i Brian Hill porten desequilibri a les bandes.
21: Precisament Àlex Moreno ha estat conduint la pilota a l'esquerra cap a Justin. Justin evidencia que era el suplent de Minsu, que no sé què és el que us ha acabat semblant, que Minsu hagi marxat. Era una aposta del club, però evidentment han vingut a pagar aquests 10 milions d'euros
7: que són molts diners.
25: Per un futbolista que surt del futbol bàsic, acabava contracte d'aquí un any, per tant és lògic que la venda s'hagi tirat endavant.
21: Ja han fet falta Àlex Moreno, no ha pogut continuar Justin, ha perdut la pilota, la recupera al mig del camp de les Palmes, 2:30 de la primera meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona, de moment amb aquest Girona 0, les Palmes 0.
0: Abans t'ho preguntava, Solà, que jugui Benat avui de titular, senyal que l'hem convençut perquè es quedi, eh?
21: Aviam, veurem la seva actitud, de fet tampoc és un jugador que vagi molt a la pressió, veurem què és el que passa, però és que és evident que ell no voldria estar aquí. Ell i no sé si dir el 60% de jugadors que avui estan aquí a la plantilla, però és que s'ha de quedar, perquè és un jugador que va venir la temporada passada, va ser una oferta molt potent del club, i el que no pots fer és perdre diners. Clar, si demà ve una oferta de 20 milions d'euros, doncs és evident que segurament Benat podria marxar, però de moment, després d'unes molèsties que havia tingut a la primera i segona jornada, avui és l'equip.
2: En canvi, qui està a la llotja encara és Unahi, que està entre els jugadors descartats, ara fa no res està mirant el mòbil, de fet el torna a mirar, està al costat de Porto i és una de les opcions que de moment no es desencalla.
21: Aviam, per aquestes pròximes hores haurem d'estar pendents segurament de la sortida d'Unahi i veurem si també la de Bandi Vic. Ara el que sembla, Susi, que es podria quedar és Esprilla. No sé si això...
1: El que passa és que fixeu-vos que avui Justin és titular i Esprilla segurament ha estat el jugador més destacat en els dos primers partits i ni això li ha valgut per aconseguir la titularitat. Mira, si es queda i va fent com aquests dos partits, no hi ha inconvenient. El que passa és que Esprilla també ha demostrat ser molt irregular i sí, jo crec que si arriba una oferta prou potent econòmicament, també és a la rampa de sortida.
21: Segurament, però saps qui ha fet els dos gols del Girona aquesta temporada, no?
1: Ell.
21: Abel? No, un no. Abel, el primer Abel, Abel i el segon Esprilla, per tant, dos jugadors molt discutits. Pilota llarga cap a Benat, surt el porter Caro, que per cert, saps qui és aquest porter, no, Xevi?
2: Què vols dir si sí, qui és?
21: Ara... Com li diuen? És en Xurripi.
2: Ah, sí?
21: Sí, sí, és en Xurripi.
2: Ostres, però...
21: Sí, és aquell que havia estat a la Ponferradina.
2: Sí, sí, home. I com és que ha canviat un sobrenom tan bonic?
21: Perquè...
2: No entenc. Doncs per mi serà Xurripi.
21: Té la pilota a la banda esquerra, Clemente, llarga, buscant GC, cop de taló cap a GFT. Intervé francès avui com a lateral titular, ha passat del central lateral, evidentment, amb la baixa d'Arnau. Veurem què és el que acaba passant amb Bonyar, que si jo em sembla, Francesc, que haurà de ser el lateral titular d'aquest equip.
25: Sí, és un lateral dret que, de fet, va debutar a l'Atlètic de Madrid quan la Lliga ja estava sentenciada la temporada passada, marcant un gol, un jugador amb arribada, tècnica, qualitat, i ell també es defineix com un bon jugador d'arribada, amb rematada de cap. De fet, el gol que va fer primera divisió va fer d'aquesta manera. Segurament es col·locarà com a lateral dret més fixa, però s'ha de veure també si ve algun jugador més, perquè sembla que Mateo Morey, no?, del...
21: Sí.
25: Mallorca, que també
21: està fet.
25: Està fet, que també és un altre lateral que també li podria fer la competència.
2: I un altre que està fet, i de fet ja està firmat, és Furtado, aquest central portuguès. Acaba d'entrar ara mateix a la llotja, recordem, avui és, de fet, l'únic jugador que està descartat, tot i està disponible, està descartat per aquest partit.
0: Per cert, tenim ja novetats en el partit que està jugant l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla. Ha començat a 2:15.
19: Sí, és el que voldríem amb Montilivi, que marqui l'equip que va amb la samarreta vermella i blanca. S'ha avançat l'Atlètic de Madrid amb un gol d'Àlex Baena, minut 5, Sevilla 0, Atlètic de Madrid 0, en un partit que, recordem, no juga Julián Álvarez. I, per cert, també ha començat la cursa a Milwaukee, a la IndyCar. Havia de començar fa aproximadament una hora, una mica menys, però per la pluja ha trigat una mica més a començar, però ara ja la tenim en marxa. Recordem que Àlex Palou podria proclamar-se campió avui per quarta vegada consecutiva. Sí, hi ha hagut una penalització per un tema de motor, havia fet el segon millor temps a la classificació, però surt 11è. Recordem que a Milwaukee hi ha una cursa avui i una cursa demà. Demà Àlex Palou, atenció, surt primer.
0: Exacte. Avui sembla difícil que pugui aconseguir. Almenys el que hauria de fer és sumar 7 punts més de marge respecte al seu immediat perseguidor, que és Kirkwood.
19: Sí, Kirkwood. Per exemple, per posar un exemple, hauria de quedar primer Àlex Palou i, per exemple, Kirkwood quedar 7è. Bé, potser és difícil.
0: Avui potser és difícil. Però bé, ho seguirem. Ho seguirem. Sí. 0-1 guanya l'Atlètic de Madrid i 0-0 a Montilivi.
2: Que hem vist la primera targeta groga, l'ha vist Justin per un cop de cols a Àlex Suárez, que ha estat molta estona al terra. Veig que recupera el jugador de les Palmes.
21: Sí, sí, ho ha recuperat per televisió, si ha sigut un cop de cols fort o no, o ha estat fortuit. Jo he vist un xoc al mig del camp.
0: Ha estat foc, sí.
21: Té la pilota Herzog, cap a Manu Fuster, torna en darrere cap a Herzog, aquest cap al capità Kirian, 7 de la primera meitat, pilota llarga, buscant el lateral dret de Petzolesi, la pilota surt per lateral Au favorable a l'equip del Girona davant la banqueta de Kiki Álvarez.
25: I avui és un dels partits on la pilota serà important pels dos, tant pel Girona com per les Palmes. Les Palmes intenta tenir la pilota, el control. Té jugadors bastant desequilibrants, eh? Misahiro, banda dreta, un jugador molt vertical. Jefté, que la temporada passada amb l'Albacete va fer 14 gols a la Lliga i 4 a la Copa, per tant és un golejador, un jugador que entra normalment des de banda, però GC en punta, més Manu Fuster, són jugadors molt perillosos, per tant, atents a l'atac d'aquest equip de les Palmes.
21: Gazzaniga, que avui va de Lila. Més a la dreta per David López, que juga els seus primers minuts com a jugador del Girona aquesta temporada, i a més és el capità. Ha marxat Arnau, Estuani està a la banqueta.
3: Com ha quedat la capitania amb la marxa d'Arnau? No, no ho sabem, no?
21: Encara no. Aviam, té la pilota Brian Hill. A la dreta hi ha Abel, encara continua Brian Hill pel mig, es desmarca Benat, Benat és dins l'àrea, vol fer un retall, li deixa la pilota per Abel, el xut, fora! Al final és córner, ha tocat un jugador de les Palmes, bona conducció de Brian Hill. De fora cap a dins, li ha donat la pilota a Benat, li ha quedat a la seva cama dreta, potser no ha tingut gaire confiança. Ha volgut jugar amb Abel, ha xutat i ha tocat un defensa de les Palmes, la pilota se'n va a córner.
2: Primer pel Girona.
25: Hem d'aprofitar la defensa avançada de les Palmes, que intenta pressionar al mig del camp, i a l'esquena podem trobar l'espai.
21: El córner el que llançarà el Girona. A l'esquerra de Caro, s'hi acosta Justin, molt malament que ha fet Brian Hill. No s'han acabat entenent ni Brian ni Justin, contracop de les Palmes, encara molt lluny de porteria. La té la banda esquerra, Jeff T, pilota cap a Miyashiro, toca amb el cap, però Ethan recupera al mig del camp, Junior.
3: I veurem avui també aquesta parella Ethan-Fran Beltran, sense Ivan Morante, que a mi m'ha sorprès que no estigués a l'11. Veurem com funciona, perquè la passada jornada no ens van acabar de... no van encaixar els tres al mig del camp.
0: Per cert, tenim comunicat mèdic de l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, déu-n'hi-do, fractura cervical estable a la vèrtebra C7, fractura, i aquí és el problema, fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra, que requereix cirurgia. Haurà de passar per quiròfan, a banda de la commoció cerebral i també múltiples abrasions al seu cos. Però, clar, aquesta fractura en desplaçament de la clavícula esquerra explica l'UAE que l'obligarà a passar per quiròfan, i el que és una evidència és que el farà perdre's el Mundial en ruta, que el teníem a tocar després de la Vuelta, oi, Xevi?
2: Sí, és... no tant a tocar, potser és, no sé, finals de setembre, octubre, però amb una operació de clavícula no arribarà.
0: Sí. Doncs Déu-n'hi-do el comunicat que ha fet l'UAE fa uns minuts i que confirma que haurà de passar per quiròfan Tadej Pogacar.
21: A Montilivi hi ha hagut un altre xut de Benat, una pilota llarga, i ara comença a comptar l'àrbitre, allò que fan de... quan ha de treure el porter. Caro, pilota llarga, la baixa amb el pit, GC, no s'ha entès amb Miyashiro, recupera Justin aquest cap a Ethan. Ethan vol jugar amb el lleidatà, no ha pogut controlar Justin, la té lateral dret Petzolesi, endarreix cap al porter Caro.
25: I per ara, les desmarcades de Benat a l'espai és el que està provocant més perill en l'atac ofensiu del Girona, sobretot quan han connectat Abel, que juga més de mitja punta per darrere Benat, i a les desmarcades en velocitat del davanter del Girona, que supera els centrals de les Palmes.
21: Puja la pilota Alex Suárez, travessa la línia divisòria, volia jugar en punta cap a Jeff T, talla Fran Beltran, la pilota surt per un lateral, l'au favorable a l'equip de les Palmes.
3: El que està clar és que Quique Álvarez sí que imposa una mica el seu estil, i és jugar pilota més llarg, intentar trobar aquestes desmarcades d'Abel, que abans es desesperava perquè Francés no l'havia vist, i havia intentat 3 o 4 vegades de fer el que justament deia en Francesc, de trobar l'espai a l'esquena dels defenses.
21: Sembla un Girona diferent també el de la setmana passada, i un Girona com el dia del Leganés, perquè el dia del Leganés va fer un bon partit, tot i que no va poder acabar d'aconseguir la victòria.
25: El Girona de Montilivi ens va agradar el dia del Leganés, ens està agradant aquests primers 10 minuts de partit, perquè intenta ser dominador i ser vertical, sobretot a la porteria rival. No ens va agradar gent el Girona de Córdoba, que la pressió alta ens va asfixiar al mig del camp, i futbolistes com Izan, com Ivan Morente, pràcticament no van participar del partit.
21: Té la pilota Fran Beltran, surt en pilota controlada, el pressionava GC, a la banda esquerra per Júnior, puja la pilota Júnior, aixeca el cap, busca la desmarcada d'Àlex Moreno, pilota llarga, toca amb el cap a Petzolesi, envia la pilota fora de banda, au favorable al Girona, enganxat a pendria de corna, sembla que s'ha fet mal Àlex Moreno, es queixa d'un cop a l'espatlla,
2: sí,
21: a l'esquena, no?
2: O a la ronyonada.
21: Sí.
2: Però recupera.
21: Ha xocat amb Petzolesi, però Àlex Moreno podrà continuar perquè traurà de banda. S'hi acosta Justin. Treu Àlex Moreno, encara no ho fa. Està comptant l'àrbitre. Això quants segons són, Susi? Ho saps tu, no? Això? Són 5, no?
25: 5 segons, sí. Si no, pilota pels altres. I el porter també són 5 o 10 segons? Això tinc un dubte amb la secada de porteria, si és la mateixa que el fora de banda.
2: Jo crec que són 5.
0: Són 5.
2: A partir quan el decideix...
25: A partir que posa la pilota a terra, no?
2: Jo crec que l'àrbitre decideix quan comença a comptar, pel que he sentit en altres partits.
25: Àlex Moreno penja dins l'àrea, se li escapa la pilota a Caro. Estava atent i a prop a Bel. Se la queda prou porter de les Palmes. El 12 de la primera meitat empatem a 0 a Montilivi.
1: I el que ja hem vist és David López donant instruccions a Júnior, que avui li anirà molt bé a Júnior tenir un veterà com David López al costat per anar agafant aquesta experiència i que l'està corregint moltes vegades.
25: Això vol dir que...
2: Júnior té menys de la meitat de l'edat de David López.
25: Menys de la meitat de l'edat de...
2: Sí, David López en té 36, Júnior 17.
1: És una equació de segon grau, Eduard.
25: I és que les meves matemàtiques...
2: Ara t'he fregit el cervell.
25: Muñoz, què aplaudeixes? Que t'expliquin a tu, ja ho que li fem una real quadrada.
0: Muñoz, aquest any l'hauràs de compartir amb el Sabadell, ho saps, això o no?
25: Ja m'ho ha dit, que la setmana que ve va al Sabadell.
0: Sí, està content d'anar, perquè...
25: Aquest és d'aquells que també...
0: Sabadell. Sí, és del Betis, però li agrada el Sabadell. Sí.
25: Aquest és d'aquells que van a favor de tots, com un company que tinc de l'esportiu, que és de 70 equips diferents, diu.
0: Muñoz, per cert, hi aniré jo també al camp, eh?
25: Ah, sí?
0: Sí, ho dic perquè...
2: Gràcies. O sigui, més feina pel Muñoz, no?
0: Prepari cables i aquestes coses.
25: Ah, però participar també? Quan, això?
0: El dilluns, dia 7.
25: Ah, val, d'acord. Ja vindràs aquí a Montilivi també un dia, no?
0: Home, algun dia, sí. Un dilluns o un divendres.
25: Molt bé. Té la pilota David López, continua... De fet, Garzaniga no ha tocat la pilota cap vegada, amb la mà, diguem, no ha hagut d'intervenir.
1: No, no ho diguis, perquè ja. La setmana passada vas dir exactament el mateix.
25: Pilota per Francesc, a punt d'entrar dins l'àrea, rematada, Benat, Francesc. Ha fet una centrada molt dolenta, aviam si la pot evitar a l'altre costat de l'Àlex Moreno, no hi arriba... La passada està molt bona, d'aquí ha estat de David López.
2: Sí, a l'espai, perquè s'ha desmarcat molt bé l'esquena de l'altre a l'esquerra. Aquesta centrada de Francesc, quan no hi ha oposició, ha d'anar per terra, perquè és molt més fàcil la rematada pel davanter. Un cop has guanyat l'esquena del rival, una passada per terra, tensa, perquè el davanter a un sol contacte la pugui rematar. No cal que sigui per elevació, molt més difícil la rematada. Per tant, penso que no ha interpretat bé el gest tècnic que li calia en aquest moment.
25: No va amb segones, però jo crec que avui les Palmes estan una mica grogui, en aquest primer minut.
1: Sí, la pressió alta del Girona li està posant molts problemes en la sortida.
2: Tot i que aguanta molt, veurem a Caro sempre que aguanta molt la passada, espera que salti la pressió al rival per després buscar el desplaçament, sigui en llarg o sigui en curt, no? Però intenta provocar la pressió alta del Girona perquè les Palmes pugui sortir en pilota controlada.
25: Ha perdut Francesc, sort que xoca fort Izan, recupera la pilota Abel, no està en fora de joc, vol entrar dins l'àrea, la rematada ja ha venat, encara continua Abel, aquest per Izan busca posició de xut, se li ha quedat la cama dolenta, Izan cap a Abel, Abel és dins l'àrea, podrà fer la centrada per baix, toca un jugador de les Palmes, corna.
2: El segon.
25: Està bé aquesta pressió d'Abel, ha recuperat la pilota, llàstima que no hi ha pogut haver-hi rematada.
2: I per moment l'atac del Girona està sent superior a l'atac de les Palmes. Els quatre de dalt del Girona participen bastant, Abel, Benat, Justin potser menys, però estan arribant bé.
25: Aviam si ara treu millor el córner Brian, 15 de la primera meitat, penja la pilota Brian, el primer pal la treu la defensa de les Palmes, recollirà Àlex Moreno, que és el jugador que tancava, amb el cap Fran Beltrán, més enrere per Àlex Moreno, i aquest encara més enrere per Garzaniga, que ha sortit de la seva àrea, té la pilota amb la cama dreta, la torna cap a Fran Beltrán.
2: Mal executats els dos corners de Brian Hill, que queden a la curta. Precisament el rival posa un jugador a la curta, o fins i tot dos, en zona, i són els que hem de superar, perquè si no hi ha possibilitat de buscar la rematada.
25: Pilota llarga cap a Justin, compte que Caro surt al mig del camp. Si podem recuperar aquesta pilota, era perillós perquè no hi havia porter, però l'ha acabat recuperant. Al mig del camp de les Palmes la té Kirian. Al 16 de la primera meitat. Cap a Loyodis, perd la pilota, pressiona Justin, hi ha un rebot, se l'acaba enduent l'ex del Madrid GC, més enrere per Pezzolesi, un GC que... Déu-n'hi-do el currículum que té aquest jugador,
2: Sí.
25: És veterà ja, deu tenir 30...
2: Ha passat pel filial del Madrid, Real Madrid, PSG...
1: 33.
2: Madrid, que surt del filial del Madrid, de fet, PSG, Les Palmes, Betis... Va tornar al PSG, ha voltat bastant fins tornar al seu equip.
25: El feia més gran. És d'aquells jugadors que segurament fa moltes temporades
2: va
25: que juguen.
2: Va explotar molt jove.
1: Molt jove, sí.
2: I a partir d'aquí, doncs, ha voltat bastant. GC i GFT tenen gairebé el mateix nom i la mateixa edat. 33.
25: Per cert, sabeu qui és, no? La mare de Furtado?
2: La Nelly.
0: La Nelly, sí.
25: Nelly Furtado,
2: eh?
25: Qui sap alguna cançó d'ella?
0: Ostres, ara mateix...
1: Tu.
9: Tu, no?
12: Jo sí, sí, sí.
2: Sí o no?
12: No sé ni què canta, m'ho van dir l'altre dia, la filla, el fill, i dalt, ja ho diré bé.
13: Hi havia una que es deia Man Eater, no? Crec.
0: Ah, sí, però és una versió, eh?
13: Sí, però vull dir, m'ha fet una versió.
12: Sí, sí. Jesse, com de taló, la treu David López. Se la quedarà Kirian. Toca Àlex Suárez. La pilota surt per un lateral, au favorable. El Girona davant la banqueta de Quique Álvarez.
0: La primera cançó que em surt a la llista de Spotify és Man Eater, molt bé.
12: Sí. Molt bé, Marc Andrés.
13: Moltes gràcies.
12: Trobar davant d'Àlex Moreno.
0: Amb l'Arcabert, és de Nelly Furtado, també.
12: De fet, trobo que la gent ho sap, que t'ha
0: contestat. Amb l'Arcabert, sabeu quina cançó és o no?
12: Sí. Like a Virgin, jo sé que...
0: Xama, és una cançó mítica. I'm like a bird.
13: I only fly away, no?
0: Ah, això mateix. No volia seguir cantant. Pensava que el Xavi s'arrencaria, però...
2: No.
0: Ara, aquesta. Molt bé, Marçal, molt bé. No passa res del camp, Zola.
12: No, Junior, cap a Justin. L'àrbitre diu que això, que és...
2: Per davant de les Palmes.
13: Mira, mentrestant, al circuit de Milwaukee, 32 voltes de les 250, vull dir, queda molta cursa, però Àlex Palou ara mateix roda 9è, i atenció perquè Kirkwood és 20è.
0: Ah,
13: però
0: ara seria campió?
13: No, perquè el 9è s'emporta 22 punts i el 20è 10. Àlex Palou necessita treure-li 17 punts. Per tant, només li trauria 12, encara faltarien uns puntets més.
0: No, però ho tenim ara mateix a prop,
13: sí,
0: queda ara, molta cursa, eh?
13: Per exemple, si, ara mateix, si Palou i Kirkwood es quedés en la posició 20 i Àlex Palou pugés fins a la 6ª, està 9è, doncs Palou seria campió. Però, evidentment, com dic, volta 33 de 250.
0: Ho seguim de prop. Hi ha corna favorable a les Palmes.
12: A l'esquerra del porter Gazzaniga, després d'una centrada de Pezzolesi, ha tocat Júnior a enviar la pilota corner.
2: El primer per les Palmes.
25: I Manu Fuster, que la posa bé, eh?
12: El Lex de l'Albacete, en curt cap a Miyashiro. Ha estat bé ara Fran Beltrán, que li ha recuperat la pilota, llarga, busca Brian Hill, no hi arribarà perquè la té Kirian, recupera Justin, juga amb Brian Hill, busca l'esmarcada Àlex Moreno, estava en fora de joc, Brian Hill se'n va d'un jugador, trepitja la pilota, a la banda dreta hi ha Abel, encara continua Brian se'n va cap endavant, se'n va d'un jugador, se'n va de dos, se'n va de tres, vol jugar amb Benat, a la frontal de l'àrea gran, busca posició de xut, li ha quedat la pilota a la cama dreta.
9: Ha dubtat, eh?
12: Sí, no se la... Volia col·locar-se-la a l'esquerra perquè deu tenir més confiança. No ha pogut xutar i l'ha tret la defensa de les Palmes.
25: Quan ha intentat posar la pilota a la cama esquerra, ha estat més bloquejat. Ha tingut un central de les Palmes més proper i aquí no ha executat el tir.
12: Li han tancat més l'esquena, l'esquerra. Jo crec que si Benat es queda aquí...
25: Home, és un jugador diferencial.
12: Es pot fer molta
25: feina.
12: I
25: es nota avui que juga.
9: I a mi m'està agradant la dupla Abel-Benat, perquè s'estan repartint bé els espais quan un...
12: Tira, Susi, és en mans de l'exemple.
9: Quan un va rebre l'altre salt a l'espai, no s'estan fent nosa, no s'estan trobant un sobre de l'altre, i a més a més tenen característiques diferents, per tant, un és més fixador, l'altre és potser més arribador. Esperem que es quedin els dos i que es vagin complementant.
12: Benat és un jugador que va a l'espai, segurament a Bell no tant, però vaja, jo també entenc que si tots dos estan en bona forma poden fer feina aquesta temporada.
25: Si estan mateix, en forma, han de jugar els dos.
0: Sí. Tu ara mateix ja veurem què és el que passa aquesta última setmana de mercat, però mires l'11 del Girona i encara és un 11, diguem-ne, que fa bastant patxoca.
12: Sí, és que de fet ara
0: mateix... Força jugadors encara de la passada temporada.
12: Teòricament dels disponibles, podríem dir, és el...
2: A l'equip titular en juguen 8 la temporada passada primera.
0: Clar, el que passa que jo no sé fins a quin punt canviarà aquest 11, no? Però, home, Déu-n'hi-do encara el que tens.
12: No gaires, dels que estan jugant.
0: Francesc es queda, eh?
12: Sí, té contracte, suposo que sí. Jo veig aquí lateral dret a Boñar, que ha arribat aquesta setmana, i veurem els centrals, perquè és que hagi jugat David López sense haver jugat cap minut, tenint disponible Francesc i a Boñar, això vol dir o que per meritocràcia encara no li toca a Boñar, o que David López confia molt a
25: jo titular. Penso que està bé que Quique Álvarez esperi a posar Boñar, perquè de fet ha arribat aquesta setmana.
9: Sí. Només dimecres o dijous.
25: Ha fet un entrenament complet el divendres i va entrenar una mica el dijous, per tant penso que és bo que esperi, que conegui la idea de joc i també donar minuts als jugadors que han fet la pretemporada, per tant David López ha d'agafar ritme de competició.
12: Izan cap a Fran Beltrán, es desmarca, l'Àlex Moreno estava fora de joc, Fran Beltrán va cap a la banda esquerra, juga amb Justin, frontal de l'àrea gran, se'n va d'un jugador, busca posició de xut, el xut! Gol! Gol!
21: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, marca Justin, 21-22 de la primera meitat, marca el Girona, s'avança l'equip de Montilivi, una cosa que encara no havia passat aquesta temporada, 22 de la primera meitat, marca el Lleidatà, Girona 1, Les Palmes 0.
2: Fa el senyal del cor, aixeca el puny embenat en l'aire, un Justin que no l'havíem vist marcar aquí amb el Girona, marca el seu primer gol i és un autèntic golaç que encara està celebrant tota la gent que ha vingut a Montilivi per viure aquest gol que significa per primer cop en tota la temporada que el Girona va per davant del marcador.
0: Quin golaç, eh? No només utilitza el cos amb molta força per conservar la pilota, guanyar-se l'espai a la frontal per fer la rematada, que no és fàcil perquè surten dos defensors a mirar-lo de defensar, de fer-lo fora, de fer-lo recular, sinó que a més es treu una rematada, Francesc, un cacau espectacular amb efecte i barraca.
25: Un golaç que fabrica ell mateix, perquè rep a la frontal de l'àrea, d'esquenes a porteria, però tal com dius, li venen dos jugadors de Les Palmes, es regira bé, els supera, fa la conducció mínima per sortir de l'espai i mínima per buscar l'espai suficient pel tir. Empenya frontal, molt potent, el pal llarg, imparable per Cano, i jo penso que és un golaç amb molta precisió, amb molta tècnica i molt decidit a buscar porteria.
9: És que la clau és que no vol fer el control. Quan surt de la pressió del defensa, ràpidament busca xutar porteria, que és el contrari, diguéssim, del que ha fet Benat a l'altra jugada, i li ha donat temps als jugadors que se li tiressin a sobre. Bon colpeig, de Justin. No sabíem que tenia tan bon colpeig.
21: Ha estat un bon gol, Pilota llarga, ho torna a provar el Girona, que a mi m'està agradant aquests primers 20 minuts, llarga, cap a Brian Hill. Oh, no pot evitar que la pilota surti per un lateral, au favorable a Les Palmes, cap allà i anirà Clemente. Doncs mira, per primera vegada aquesta temporada ens posem per davant el marcador, perquè recordem que la primera jornada va marcar primer el Leganés i que la setmana passada el Córdoba es va posar 2-0.
25: I molt important, quan portes un punt dels primers 6 possibles, posar-te davant el marcador, poder dominar, poder insistir, buscant porteria contrària davant d'unes Palmes que ve de fer 6 punts dels 6 possibles, important ser dominador en el resultat.
21: Justin torna a recuperar una pilota, es desmarca Abel, se'l no ha pogut fer gaire amb bon control, lateral de l'àrea gran, penja per baix, toca un jugador, Les Palmes, córner. A l'esquerra del porter Caro, 24 a la primera meitat, cap allà i torna a Brian Hill, aviam si en aquest tercer córner el llancem millor, eh?
25: Ara mira, curt.
21: Ara el llencen curt Abel cap a Brian Hill, a punt d'entrar dins l'àrea, Brian Hill la torna cap a Abel, la penja al punt de penal, salta Júnior, no pot rematar, la pilota li cau a Izan, el xut a les mans de Churripi, 24 i mig de la primera meitat, guanyem 1-0 a Montilivi, però aquest Girona està fent molts bons primers 25 minuts.
25: I aquest sí que sabem que té bon xut, Izan, un futbolista que ha crescut molt ràpid, que ha passat de tercera divisió, tercera federació, a segona federació, a primera federació, i ho veiem a segona, no? Per tant, un futbolista que té tir, que té arribada, que té qualitat tècnica, que el veurem segurament que va a més a mesura que vagi agafant experiència a la categoria.
21: Creieu que ha de venir algun altre migcampista? O amb Fran Beltrán, Morante, Izan i possiblement també Las, tenint en compte que aquí Gálvez veig que li agrada molt jugar amb dos puntes, és a dir, que només hi haurien dos jugadors al mig del camp.
25: No, i tenim l'opció també d'Unai, no? Que pot jugar de mitja punta. Sí, per tant,
9: i Van de Vic tens.
25: Bé, Van de Vic veurem què passa.
9: Veurem
25: no?
9: què passa, no? Però que al final hauràs de reposar, si te'n se va Van de Vic, hauràs de posar algun jugador.
25: I jo l'As també li veig, segons el perfil de partit, un futbolista que té molt recorregut, que cobreix molt d'espai, que pressiona bé, que amb la pilota no ho fa malament, que té bon criteri, també li veig, la temporada passada ja va debutar al primer equip. I Unai també tinc molta confiança, un futbolista que jugant de mitja punta, de segona punta, per davant de mig del camp, pot ser un jugador també amb diferencial i amb arribada.
2: Avui ha entrat per primer cop a la convocatòria Unai, podria debutar. Igual que Píxur, que per cert és alt com sí. Un Sant Pau. Seria pivot al bàsquet Girona.
25: Per tant, avui, fora la convocatòria, qui ha quedat de tots els disponibles?
2: No, de disponible, només Furtado.
25: Sí.
2: I si consideres Missejoi com a jugador de Girona, però no està ni a la llotja.
21: Ja n'hi és aquí. Es crec que se'n va al futbol holandès. Ell és d'allà. I el que també sembla que marxarà les pròximes hores, que no n'hem parlat, és Dauda.
2: Targeta groga per l'Oyodis. És la primera targeta per un jugador de Les Palmes.
9: Brian, a segona divisió, és molt superior a l'1 contra 1 amb determinats jugadors, i tot i que a vegades hauria de deixar anar la pilota abans, se n'en surt bastant bé i sempre com a mínim acaba traient una falta.
25: El problema de Brian Hill és que dribla bé però no acaba de triar després de superar el rival.
9: És un problema de decisió,
25: és un
9: no
25: tema
9: d'execució.
25: De triar correctament la decisió correcta a l'hora de dir toca jugar en curt, toca jugar en llarg, toca fer la passada, toca tirar porteria. Normalment en zona de finalització és on té més problemes que no pas en zona de creació com a futbolista d'enllaç.
8: Ja ho hem dit moltes vegades, que si Brian decidís bé
25: seria un jugador
8: que
2: no seria del Girona ara mateix.
19: I avui és un dia a primera divisió on estan caient els que havien guanyat els dos primers partits. Ha perdut el Betis 5-2 al camp del Llevant i està perdent el Sevilla 0-2. Fa el segon l'Atlètic de Madrid al Pizjuán. Marca Lukman, Sevilla 0, Atlètic de Madrid 2, minut 27.
25: Muñoz, que s'ha estirat els cabells. Bé, és un dia, no és que s'hagi estirat els cabells per la derrota del Betis, però després quan ha sentit que deies que estava perdent el Sevilla, encara
0: això
25: ha fet
0: li agrada una mica més, però és veritat que avui el Sevilla ha fet un molt mal partit i que el Llevant ha estat espectacular, 5-2, golejada.
25: Està jugant Arnau Ortiz a l'Atlètic de Madrid? No, no? Potser
19: no,
25: està
19: no,
25: a la
19: no,

0: i a l'hora de dominar al mig del camp. A veure ara.
1: En David López ha perdut la pilota. Ja en fa aquesta, David, eh?
2: Sí, sí.
1: En López, eh? No clubés.
3: No, ja t'he entès, ja.
1: Kirian, al cercle central.
4: Tenim dades de possessió?
1: Lo yo dis. Sí, 40 per les Palmes, 60 pel Girona.
0: Segur que la tenim guanyada, però...
4: Més pel Girona.
0: Sí, segur que la guanya el Girona, però no pas per tant com ens sembla, eh? Perquè les Palmes, també com que intents, sempre iniciem... En joc
1: sí, el que passa controlat. Que no s'acosta, podríem
0: correcte.
1: Dir.
0: Correcte. No. O sigui, el que tenim controlat és la localització, que pràcticament sempre ha estat al camp del Girona, perquè recuperem la pilota a camp contrari com ara.
1: Ara, molt bé.
0: I això fa que tinguem...
4: Però els hi dura poc, eh? Les Palmes sí, sí. No aconsegueixen atrevessar el mig del camp.
5: Doncs aplaudeix aquesta recuperació Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, avui una mica més proactiu que els altres partits.
2: Ara que ho preguntàveu, 43% de possessió al Girona, les Palmes 57.
5: El que deia l'Eduard.
1: Sí, més o menys. Ho tinc al cap, això. És allò que fas...
5: Sí, no saps dividir 36 per 2, com he fet abans, amb l'edat.
0: Molt bé. Les Palmes té dos futbolistes al mig del camp, Lloiodis i Kirian, que porten molts anys jugant junts. 9 temporades Kirian a les Palmes, 7 Lloiodis.
5: De fet, Kirian, una de les temporades últimes de primera, diria que fa 3 anys, va acabar sent el jugador de tota primera divisió amb més passades de tota primera divisió.
0: Són Kirian. Dos futbolistes al mig del camp que tenen la pilota, que fa molts anys, com dic, que juguen junts, que es coneixen a la perfecció i que avui, per moment, estan dominats.
2: Per cert, a primera divisió hi ha pausa d'hidratació al Pizjuán, a Montilivi no n'hi ha d'haver, no?
5: No crec.
1: No sé, però...
6: No fa calor?
1: Sí, home, fa, sí.
5: Ara fa una calor més que suportable.
1: O tu, perquè ets de...
6: No arribem a 30 graus, eh? A 30 no hi arribem.
5: No.
1: Muñoz. Segur. Truca el Lites. Pilota llarga cap a Benat. A través de la línia divisòria. Si li acosta un jugador de les Palmes, encara en continua Benat, aguanta l'embranzida del jugador de les Palmes, l'ajuda Abel, frontal de l'àrea gran, busca posició de xut, xut! On vas, Abel? Diu que ha tocat alguna cosa a la gespa, eh? Tu també ho feies, Susi, quan xutaves així?
4: És que jo no xutava, que era central, no te'n recordes.
1: No, però és veritat, jo em pensava... Jo volia dir que tu no xutaves amb gespa, com que jugaves en terra.
4: No, jo jugava amb gespa. Ja, soc veterana, però no arribo a tant.
1: Això sempre m'ha fet gràcia, no? Que no sé si és veritat o no, però que hagi fet un mal bot o hi hagi hagut alguna cosa a la gespa. Però la jugada està...
4: Passa poques vegades, és més una excusa que tenim ja. Els jugadors.
1: A tenim, eh? Vull dir, encara et consideres...
4: Bé, és que si no venen més jugadors, ja t'ho he dit abans, vés-te preparant tu també perquè haurem de sortir nosaltres.
5: No, estem arreglats.
1: Jo ja no. En canvi, en Francesc, tu et continues considerant entrenador?
0: Sí, em considero entrenador en atur, per dir-ho manera, amb moltes poques possibilitats de tornar-hi, però...
6: Ah, poques? Però això vol dir que no ho descartes, eh?
0: No ho descarto, però molt poques, per no dir molt poques una altra vegada.
1: Ja estic cap a Benat. Recupera Francesc, era fora de joc d'aquí, del primer, de Justin.
6: Tu ets el nostre entrenador.
0: Sí, em faig prou vinguent amb vosaltres. Ja tinc el meu coquet de futbol preparat per...
6: I a més, Francesc, que ens poses tots una mica allò en ordre, eh? Perquè si no...
5: Què vols dir, que som desordenats?
6: Som esbojarrats.
1: Exacte, aquesta és la paraula.
6: I hem fet caure també la Susi en aquest...
5: No, jo crec que ja havia caigut abans,
6: base.
5: Jo crec que ja ve de sèrie.
1: Ara, quina hauria de ser la proposta, l'oferta que tinguessis Francesc Cargol perquè anessis a entrenar i ens deixessis?
0: És molt difícil, per no dir impossible.
6: Primera divisió.
0: Tampoc, sí.
6: Com que home, tampoc estic al mercat... Gira, tampoc, si deixes el tot gira, que sigui
0: per... anar a primera, si no, no val la pena. Si no, no val la pena. No, ara està molt complicat, ja.
1: Ai, quan comencin a caure els entrenadors de primera, tots a patir, eh? Caro.
0: Veus com aguanta? El porter aguanta molt esperant la pressió del Girona, a veure què fa els jugadors del Girona, si avancen posicions per desplaçar en llarg.
5: No dona molta seguretat, aquest xurripi.
0: No, però aguanta molt, eh? Està esperant què fa el rival.
4: Però està ben treballat per Quique. Perquè
0: sí, sí, sí.
4: I van fins a una certa alçada i allà es queden quiets. I és quan crea el dubte.
0: Correcte, i a partir d'aquí que decideixi el porter què vol fer.
1: Francesc.
0: I estem recuperant moltes pilotes que en contrari.
1: Pilota de Benat interior cap a Ethan. Clar, no estava el seu hàbitat natural, Ethan. L'aixeca el pols a Benat. La pilota és pel porter Caro. Al mig del camp per Kirian. 32-33 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som el Tot Gira, som la transmissió del Girona. De moment guanyant 1-0, una cosa que encara no havíem pogut dir en aquests primers partits de temporada. Es desplega les Palmes. Justin li fa falta. Compte que Justin té una targeta. Eh?
4: Sí.
0: Atents amb això.
4: Era perillós aquesta entrada.
1: Aquesta entrada...
5: ara ho demana, ara se n'han adonat els jugadors de les Palmes i el tècnic, i alguns tímidament li demanen.
6: Vigilem, aquests detalls són importants.
1: Sí, perquè ha estat una entrada no molt dura, però aquesta entrada...

0: així.
1: No, però el havia superat. Com que el havia superat, per darrere...
2: I era innecessari a la zona que era.
1: Però és a vegades són decisives aquestes jugades, perquè quedes en 10 ara i tot i anant guanyant, queda tant partit que seria molt perillós.
0: I tanta temporada.
1: Molta temporada.
0: I tanta lliga.
1: La torna a posar en Manu Fuster amb la dreta, alerta que les executa molt bé la pilota aturada.
0: El Miyashiro passa per sobre, penja Manu Fuster cap al punt de penal, la treu ben situat Àlex Moreno, la recull Brian juga amb Justin, la torna a demanar Brian, Justin se'n va cap enrere, està fent un bon partit al lleidatà, endarrerà cap a Gazzaniga amb dificultats, Gazzaniga envia la pilota llarga, aviam si pot arribar Àlex Moreno, saltarà Pezzolesi, toca amb el cap, el cel de Montilivi, ja sabeu que tinc una pena molt gran aquesta temporada aquí a Montilivi. No hi ha Spider-Camp.
3: Ja la tornes a tenir. La lluna avui.
0: Sí, hosti, que maca la lluna.
3: Ostres, sí, sí.
0: Què és això, creixent, menguant?
3: Lluna plena, no? Gairebé
2: plena, no?
0: Però li falta una mica.
3: Em sembla que ahir era plena, si no recordo malament.
4: I per cert, arriben més bones notícies, sobretot pel Muñoz, des del Pizjuán. Àlex Baena fa el seu segon particular, Sevilla 0, Atlètic de Madrid 3, minut 34 de la primera meitat. El Sevilla ara mateix no hi és, i l'Atlètic de Madrid està passant per sobre dels andalusos.
3: Fa tants anys que el Sevilla està per allà baix.
4: Havia començat amb el 6 de 6,
3: sí,
4: però avui res.
3: Jo ja vaig pensar-ho, quan van guanyar els dos primers partits, dic, la sensació que tinc és que el Sevilla aquest any tornarà a estar per baix. A veure, avui jugar contra l'Atlètic de Madrid, però...
4: Sí, sí.
0: Valències, Sevilles, tots aquests algun any... Aquest any no, a València potser no, perquè hi ha anat Arnau.
3: Què et sembla, per cert, el Sabadell? Tres partits invicta,
0: molt bé. Molt bé, home, per un equip que acaba de pujar.
3: I contra tres grans, contra Sporting, contra Castelló i avui Almeria, Francesc.
1: Sí, he vist la primera part, la segona, però la primera m'ha agradat molt. Sobretot el que m'agrada del Sabadell és aquesta intensitat que posen a cada jugada. Hi ha el tema emocional, el fet de la novetat, d'haver pujat, aquesta energia positiva. Ferran
0: Costa... Tot el contrari que el Girona, que van cap a baix.
1: Sí, és normal, és normal.
3: Sí, però fixa't que han fet 13 fitxatges,
1: Sí, però tenen aquesta il·lusió. Sí, han canviat mig equip, però aquesta il·lusió, aquestes ganes, la novetat del club... No és novetat, perquè feia 5 anys, no?, que estaven a segona i 11, que no jugaven en públic, he llegit avui, no? Però se'ls veu amb una actitud molt positiva, amb molta energia. Ferran Costa imprimeix una intensitat molt alta des de la banda. M'està agradant, i el més positiu per mi, si fos l'entrenador, és que no han encaixat cap gol en 3 partits, no? Això et demostra que com a bloc estan funcionant molt bé.
4: I ara estem seguint el Girona, el Girona a les Palmes. Abans hem seguit el Reial Societat Espanyol, una Reial Societat que té nou jugador, perquè ja s'ha fet oficial el fitxatge d'Héctor Fort per la Reial Societat. El Barça ha anunciat un acord amb l'equip basc. El Barça es reserva una opció de recompra i també un percentatge d'una futura venda. Per això, Héctor Fort, oficialment, nou jugador de la Reial Societat procedent del Barça.
0: I FC enrere per Clemente. Ara sembla que les Palmes té més posició, instal·la el partit de camp contrari. El Girona ha d'haver tancat a darrere. Ja són coses que passen, però ara s'ha equivocat. Qui ha sigut, Fran Beltrán?
1: Ara és Àlex Moreno. Una falta innecessària. Sempre que un jugador està d'esquenes a porteria, mai li pots fer falta, perquè ara és una falta frontal.
2: I molt barruera, Francesc.
0: Sí, una empenta.
2: Una empenta per darrere que es veu molt.
1: I sense opcions d'encarar porteria. El jugador no es podia girar.
5: 27 metres.
0: Gràcies, Sergi. Andreu.
1: Perillosa per posar l'esquena de la defensa, que aguanta en línia la frontal, sobre la línia de la frontal de l'àrea. L'hauria de posar molt bé Manu Fuster, perquè pràcticament aquí Gazzaniga ha d'estar molt atent a veure si pot sortir.
0: Gairebé tots els jugadors del Girona dins l'àrea, excepte els dos que fan la tanca defensiva, que són Brian i Justin. Aixeca el braç dret Manu Fuster, penja la pilota cap al segon pal, hi ha una petita rematada amb el pit, crec que d'Àlex Suárez. La pilota ha sortit a la dreta del porter Gazzaniga.
1: Ha tancat bé aquí la defensa del Girona, que ha sincronitzat bé el moment de tirar enrere. Gazzaniga no podia sortir perquè la pilota anava molt oberta, però sí que s'ha pogut evitar la rematada.
0: Traurà de porteria David López, som al minut 37 i mig de la primera meitat. Potser hauríem de jugar tots els partits aquí a casa, no? Perquè...
6: I a més no hi ha mala entrada, Mica en mica han anat entrant la gent, estarem al voltant dels 10.000 igual que la primera jornada.
3: Això et volia dir, s'ha arreglat la cosa i és una bona notícia, que la gent de moment segueixi endollada i segueixi al costat de l'equip.
1: Està molt bé, una entrada al voltant de 10.000. No recordo que segon a altres anys tinguéssim potser tanta
3: perquè de socis com estem respecte a l'any passat?
0: 10.000, 10.000.
3: I l'any passat?
0: Jo crec que eren menys, no?
2: Sí, han fet rècord. Aquest any és el rècord d'abonats.
0: En aquest sentit que...
3: O sigui, l'any passat n'hi havia menys.
2: Sí.
3: A primera.
2: Sí.
1: Això vol dir que al final aquestes quatre temporades, no, el Girona que ha tingut consecutives, però aquestes les dues poder no varen consolidar l'afició, les quatre sí, perquè aquestes quatre temporades fa que
2: en mig hem anat a Champions, eh?
3: Però saps que va haver-hi el debat, a l'estiu, ostres, ara baixaran a segona i hi haurà una desbandada de socis, i no, s'ha crescut, home, això és fantàstic.
1: Això és bo.
0: Sí, perquè el que m'ha sorprès són els... També ho he explicat que abans ho deien Fita i en Ripó, que el Sabadell, no sé si han dit 13.000 abonats o una cosa així.
1: 10.000, 10.000.
4: 10.000, just ho han anunciat el Sabadell just abans de començar el partit.
3: El que els hi caben a la nova Creuada crec que són 13.000.
4: Sí.
3: La dada era que n'hi cabien 12-13.000.
6: Aquí també, eh?
3: Sí, doncs mira.
0: Vull dir que clar, que és veritat que Sabadell és més gran que Girona. Aviam, Brian Hill a la dreta, no sé si estaven fora de joc. Vol entrar dins l'àrea, encara Herzog. Fa un retall, Brian Hill xuta, fora.
1: Potser hagués estat fora de joc. Dubto d'una mica de l'inici en el desmarcatge.
2: Jo crec que no, eh? No? A mi m'ha semblat que no. Ho demanava l'entrenador de les Palmes.
1: Sí, ho demanava Rubén de la Barrera.
2: Era molt just.
1: Molt just.
0: Rubén de la Barrera, que és un entrenador jove, que està tenint molt d'èxit, també. Va estar al Depor, no, també?
1: Sí.
0: Crec.
6: Té un pentinat esculpit, com els actors de gris, i fixeu-vos, hi va vestit exactament igual que Quique Álvarez. Exactament. Ara ho veureu.
1: Va estar al Depor, va estar el Racing de Santander, va estar l'Albacete.
0: Jo recordo el Depor.
1: Sí.
0: Has dit de gris?
1: De gris. No, el Racing no hi havia estat.
0: De gris Lightning.
1: El Racing no havia estat. Havia estat a l'Albacete i el Depor.
0: Gris Lightning. Oh, gris. És una de les meves pel·lis de jove, eh?
6: He fet una...
0: La vaig veure tantes vegades. La vaig veure tantes vegades, però tantes.
3: De quin any és? 70s?
0: 78, 79, no? Potser
6: 70. Sí,
3: vaig néixer
6: aquell any. Final dels 70s, sí. Home, John Travolta, Olivia Newton-John, un elenc espectacular.
3: Encara sort, veus? Xevi, tu i jo podem dir no havíem nascut encara.
6: Ah, però mira-ho bé, perquè potser sí que havíem nascut. No, potser no ho tinc clar,
4: L'estrena per aquestes terres va ser el 22 de setembre del 78.
3: Jo no havia nascut.
6: Però la pel·li és d'abans, suposo, doncs.
4: Sí, de 3 mesos abans. El 16 de juny es va estrenar oficialment.
3: Jo no havia nascut.
6: 16 de?
4: 16 de juny del 78.
6: Hòstia, jo havia nascut.
0: Anava a dir, potser vau tenir sort de néixer gràcies a Gris. No, que hi havia algunes escenes que...
3: Pues mira, jo no ho sabia, el Xavi i jo som de l'any de Gris.
0: El veus?
6: No porto brillantina
3: al
6: cabell.
3: Solar és de l'any de, no sé, de
6: l'Esferatu. Obrero saliendo de l'oficina, no?
3: D'en Pablo Machín.
4: Jo sóc de l'any de PortAventura, és l'única dada que puc donar.
0: Pilota d'Àlex Moreno, no hi pot arribar Justin, la té al mig del camp l'Oyodis, li fa una entrada a Ethan, però bé aquesta falta.
1: Molt bé en la recuperació Ethan, que tornava de l'atac per col·locar-se al mig del camp, ha fet una falta tàctica per aturar la continuïtat del joc de les Palmes, que l'estem controlant bastant bé, aquest rival, perquè no tot és pressionar dalt tota l'estona, moltes vegades es tracta de replegar, de tenir paciència, d'ocupar bé totes les cobertures, tenir superioritat numèrica en defensa, i el Girona ho està controlant bastant bé.
4: Per cert, a Milwaukee a la IndyCar ha sortit la bandera groga perquè torna a ploure el circuit, i amb els americans amb això són molt prudents. De moment, doncs, Àlex Palou ha aprofitat per entrar a boxes, i bé, aquesta cursa gran mateix està a la volta 78, però amb aquesta bandera groga que no hi està ben massa acció.
3: Ara no seria campió, eh?
4: Ara mateix no, però clar, amb una bandera groga tampoc pot fer massa cosa. Això sí que em fa il·lusió dir que el líder d'aquesta cursa ara mateix és Pato O'Ward.
6: És el meu ídol, sí. Pato O'Ward és el meu ídol.
4: És el teu ídol entre ell i el president de la Federació d'Esports d'Hivern.
0: Bàsicament, és la cosa més destacada d'una cursa que van donant voltes allà mateix.
6: Almenys que guanyi en Pato O'Ward.
0: És que jo m'avorriria, eh?
3: Sí, sí.
4: A més,
3: et manejaries, tu et manejaries.
4: El circuit d'avui és totalment oval. Per tant, no hi ha...
3: No sempre és oval, eh?
4: No, no,
3: però el d'avui és com els de Fórmula 1 o de les motos, però el d'avui és oval.
0: Hi ha hagut una falta en atac de Miyashiro sobre Júnior. L'àrbitre la xiula. Mira, Júnior,
1: crida. Sí, és el primer cop que ho canten. M'estava fixant en aquest jugador tan jove, que juga molt concentrat. No ho veiem gens precipitat, al contrari, bastant ben col·locat, amb calma, tranquil·litat, assegurant molt la passada sense jugar en zones de risc, però amb 17 anys...
3: 38, eh?
4: del Girona. Sí.
2: Té fitxa del filial encara, sí.
6: I recordem que avui ja és a la convocatòria també Mumin, que podria debutar com a jugador del Girona. Sí.
3: Per cert, cap xut a porteria, ni tan sols desviat de les Palmes.
1: Ni un, ni un.
3: Ni un. El Girona, 6 rematades, 2 entre els 3 pals, una d'elles al gol de Justin.
0: Que, de moment, bona primera meitat d'un Girona que podrien anar guanyant 2-0. Hi ha el joc aturat perquè s'ha fet mal
6: Pezzolesi.
0: Pezzolesi.
6: Diu que li ha fumut un cop a l'orella a Bel Ruiz. No xiula res l'àrbit.
0: A mi m'ha semblat una mica fortuit, no, que lluitàvem per la pilota.
6: És que a mi no m'ha semblat ni cop.
0: Ja. Posa la cama Loyodis, pilota per Àlex Moreno, traurà davant d'Àlex Moreno.
3: Li has promès vibracions al parar de la Carla.
0: Sí.
2: És que no les necessitem.
0: No, com que les coses van bé,
2: ah,
0: saps?
2: No.
6: O sigui, et venen a veure perquè faiguis el mono directament, no? Sí, ha vingut exactament, soc molt ídol teu perquè fas el mico a Catalunya.
0: Sí, però ha anat a veure l'Espanyol, com que hem perdut la Carla.
3: Bueno, no, perquè ha vingut amb la seva filla, no? Sí. Ah, a veure com ho feia la Carla.
0: A punt de recobrar la pilota, Izan.
1: I avui, a diferència del camp del Córdoba, el Girona salta molt bé a la pressió.
0: Hem ara David López cap a Benat, el xut, se la queda entre les cames Caro. Una bona recuperació de David López, ha xutat Benat, sí, a la pilota per Caro.
1: I tot ve d'una recuperació que, en contrari, perquè David López salta a Manu Fuster. Què vol dir? Que moltes vegades quedem 1 per 1 a darrere, eh? O sigui, les bandes són pels laterals, i GC moltes vegades se'l queda júnior, i David López salta a la pressió, això fa que Izan i Fran Beltran puguin també fer un pas endavant. Per tant, a Córdoba, per mi, va ser una de les errades de l'equip, no soltar la pressió i esperar el propi camp. Avui ho estem fent molt millor.
0: Recupera la pilota Fran Beltran, ha tocat a la mà un jugador de les Palmes. Pilota pel Girona.
2: És que tot això que comentàvem, per mi la clau és que avui David López està a l'equip titular. És qui està ordenant l'equip. Fixeu-vos que no para de donar instruccions. A Júnior, que és un jugador avui destacat en defensa, no ha comès cap errada, l'està corregint tota l'estona. És qui marca quan se surt en pilota llarga o quan surt en pilota curta. Qui llegeix millor la pressió, qui fa que l'equip es mogui cap a un costat i cap a l'altre. Una mica les feines que se li demanaven, a David López.
1: Un minut afegit. I és important que anem a defensar anant endavant, eh? En lloc de recular, doncs anar contra el contrari.
0: Diagonal de David López cap a Justin. Encararà a Pezzolesi. Ha perdut ara la visió de la pilota Justin perquè hi ha hagut un rebot. Traurà de porteria José Antonio Caro.
1: Justin ha esperat que li arribés el desplaçament llarg de canvi d'orientació de David López per intentar amb un sol contacte, la primera pilota que tocava, superar el seu rival. Però primer ho va fer per fora, quan ho havia fet per dintre, en direcció cap a dintre el camp. Ho ha intentat buscar per banda, s'ha quedat sense espai.
0: Traurà Caro, res, només queden 10 segons perquè s'acabi aquesta primera meitat. Treu Caro, pilota llarga, saltarà Abel, toca amb el cap Loyodis, recupera Fran Beltran, amb la cama envia cap a terreny de joc de les Palmes, i l'àrbitre diu que ja n'hi ha prou. S'acaba la primera meitat, al minut 46, guanya el Girona des del 23 que ha marcat Justin amb un bon xut de fora de l'àrea. Bona primera meitat d'un Girona que avui podria aconseguir la primera victòria. Si tot va així, el Girona, de moment li estan sortint bé les coses. Descans a Montilivi, Girona 1, les Palmes 0.
6: Aplaudiment general, ja ho heu sentit del públic de Montilivi quan la gent ha anat a vestidors. Justin, que ha estat celebrat efusivament amb algun jugador de la banqueta, com per exemple Estuanio Krapitsov, algun jugador de les Palmes, com per exemple GC, encara reclamant-li alguna cosa a l'àrbitre, l'han de fer fora fins i tot perquè no vegi la groga.
3: Dades d'aquesta primera part, la possessió l'ha guanyada, per poc, però l'ha guanyada a les Palmes, amb un 57%, 43% pel Girona. Això sí, que ara porteria, la diferència és molt evident. 7 rematades a porteria del Girona, 3 entre els 3 pals, una d'elles el gol de Justin, molt bon gol. Si no l'heu vist, mireu-lo de recuperar, perquè és un golaç. Cap rematada a porteria de les Palmes. Solidaritat defensiva, sòlid al darrere, bon partit dels dos centrals, també de Júnior, molt jove, que ens ha agradat, i Francesc, pas endavant respecte al partit contra Còrdoba.
1: Sí, jo destacaria més un treball global com a equip, eh? Més que no pas aspectes individuals. Penso que l'equip s'ha mogut molt més bé en la pressió, ha jugat molt a camp contrari. Hem fet un pas endavant per recuperar la pilota, hem eliminat bàsicament l'atac de les Palmes durant aquesta primera part amb jugadors que tenen desequilibrants amb molta qualitat, sobretot GC si està a prop de l'àrea, però no li han donat cap opció al rival. Per tant, veiem un Girona sòlid, més ben treballat com a equip que no pas en els darrers partits, i ens falta una mica la sentència, no? Aquest resultat tan ajustat ens pot portar problemes. Ara surt escalfat Sandro, em sembla, per part de,
6: sí,
1: de les Palmes.
6: Sí, és així.
3: Ah, l'ex del Barça, recordeu que la setmana passada al partit contra el Córdoba vam dir, ostres, és que el Girona és molt tou en defensa. Avui, en aquesta primera part, 8 faltes comeses, 6 per part de les Palmes. Per tant, anem millorant a poc a poc. De moment, victòria. Queda la segona part. Girona 1, les Palmes 0. Ara, de seguida, per cert, saludarem la Mireia Vera i farem també prèvia del partit que demà jugarà el Barça en la seva estrena oficial de la temporada a la Lliga F. Demà, Barça-Tenerife, 7 de la tarda. En parlarem amb la Mireia i també del debut que tindrà el Badalona, en aquest cas a l'Izama, al camp de l'Atlètic Club. Avui l'Espanyol ha perdut 1-0 davant de l'Eibar. Abans, notícies amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
7: Hola, què tal?
3: Què tenim a aquesta hora?
7: Un accident múltiple amb 3 víctimes a la P7, al Papiol, que ha deixat 9 persones ferides. Una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i que circulava en contradirecció. Hi ha 2 detinguts i es busca també una tercera persona. A Ceuta, més coses. Una nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria aquesta mateixa tarda. El so d'una protesta que ha sigut més pacífica que les de les dels darrers dies. Mentrestant, un grup d'embarcacions arribades a diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien també que es mobilitzaran demà per la ciutat. I ho hem sabut fa pocs minuts, els bombers del País Valencià han aconseguit controlar l'incendi que cremava des de dijous al Parc Natural de l'Albufera. Ha cremat gairebé 40 hectàrees i la principal hipòtesi és que va ser provocat. Maria José Català és l'alcaldessa de València.
8: Passaran uns dies en què continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit.
7: I acabem explicant que una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant del síndic de Greuja l'actuació policial mentre feia nudisme a les roques de la platja del Cap de Bol. Segons la dona, 2 agents de la Guàrdia Municipal li van demanar que es vestís, al·legant que el nudisme estava prohibit en aquesta zona del municipi. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Se tiene que identificar. Pues ahora llamamos a los Mossos. Bueno, ja la cosa se'n va anar enrabassant. Imagina't, tot això amb els meus veïns davant, clar, va ser molt violent. Molt violent.
7: Des de l'Ajuntament del Port de la Selva defensen l'actuació policial i recorden que ja hi ha un espai, diuen, al municipi habilitat com a platja nudista, la Cala Tamariua.
3: Gràcies, Berta.
7: Que vagi bé, fins ara.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: Torna la Lliga.
14: La rematada del pal! Gol!
10: Torna el tot gira.
14: I fa el xut! Gol!
10: Amb Oriol Rodríguez.
3: 9 minuts i 2 quarts, som al descans. Recordeu del partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de les Palmes. Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez. Recordeu que també estem a la primera divisió pendents de l'Atlètic de Madrid, que juga al Pizjuán, al camp del Sevilla.
4: Al descans, Sevilla 0, Atlètic de Madrid 3.
3: 3 gols de l'Atlètic de Madrid, que de moment és molt superior al Sevilla. També mirem de reull a l'IndyCar, perquè tenim ara mateix cursa aturada.
4: Sí, la dèiem abans, l'última vegada que hem parlat de la cursa, que estava la bandera groga. La bandera groga ha estat activa durant 30 voltes, que és una absoluta barbaritat, i al final els comissaris han decidit aturar-la. Per tant, de moment, bandera vermella Milwaukee.
3: Per la pluja.
4: Per la pluja, i evidentment, doncs, seguim esperant a veure quan Àlex Palou es pot convertir en el 5 vegades campió de la IndyCar.
3: Tal com està ara la cursa, no seria campió, eh?
4: No, tal com està ara la cursa, no, perquè a més recordem, més enllà de les puntuacions, que quan ha entrat la bandera groga, Palou ha decidit fer una aturada a boxes. Per tant, ara perdria bastantes posicions i no li convindria, evidentment.
3: Molt bé. Avui ha començat la Lliga F. Sí. Tenim, de fet, un partit en joc ara mateix.
4: Sí, és l'últim del dia d'avui. Es juga a Madrid. És el Madrid Club de Futbol Granada. Madrid Club de Futbol 2, Granada 0, minut 62.
3: En una jornada on l'Espanyol ha debutat amb derrota al camp de l'Eibar. Li han fet un gol al minut 91, a Eibar 1, Espanyol 0. Ha perdut la Reial Societat 0-2 amb el Logroño, un equip que jugarà la prèvia de la Champions, i ha perdut el Deportivo, ha guanyat el Sevilla, Deportivo 0, Sevilla 1. Demà el torn pel Barça, demà a 7 de la tarda, el Johan, Barça-Tenerife. Mireia Vera, què tal, com estàs? Bona nit.
15: Què tal, bona nit.
3: Ganes, que ja comenci la temporada i que ara sí arribin els partits oficials.
15: I tant, l'estiu s'ha fet molt llarg, sempre va haver una mica descans, però ara que ja toca, ja comença aquest cap de setmana.
3: A veure, Marc, l'última hora de l'equip de Pere Romeu en aquest primer partit oficial sense Alèxia.
4: Sí, en aquest primer partit podríem dir la primera Lliga DA, no? Després
3: Lliga
4: d'Alèxia.
3: Després d'Alèxia. Molt bé.
4: Però bé, el més destacat per mi del Barça és que, atenció, primer partit de Lliga i el Barça arriba amb 7 baixes, que per mi ja són moltes. Aitana, que recordem arrossega una fractura del peroné de la temporada passada i la va acabar infiltrada. Laia Alexandri, que segueix recuperant-se del lligament encreuat del genoll dret. Són dues baixes de l'any passat. I d'aquesta pretemporada, Quica Nazaret, lesió a l'adductor de la cuixa esquerra, en té per una setmana o dues més. Clara Serra Jordi, que es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20 per 6 setmanes, ara farà 14 dies. Per tant, encara un mes més sense Clara Serra Jordi. I Esmei Brooks, que fa un parell de dies es va anunciar la seva lesió al tibial posterior dret per dues setmanes. Tampoc hi seran Aixa Càmara ni Carla Julià del primer equip amb el Mundial Sub-20 amb Espanya. Tampoc del filial Julià Torres, Noa Jiménez ni Rosalía. Però això, 7 baixes per Pere Romeu de cara al debut demà a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
3: Algunes d'aquestes jugadores és perquè són al Mundial Sub-20, no?
4: Sí, són, només del primer equip són Aixa Càmara i Carla Julià, que estan al aquest Mundial Sub-20.
3: Per tant, Aixa Càmara no comença la temporada amb el Barça perquè està al Mundial.
4: Correcte. Sí. I, de fet, m'he fixat en una cosa curiosa, i és que si ens mirem la final de la Champions, aquest Barça 4, Lió 0, disponibles per a Romeu per demà, només té 4 jugadores titulars. De les titulars d'aquella final, de les 11, només 4
3: que són?
4: Podrien repetir. Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro i Caroline Graham Hansen.
3: A veure, clar, la Lliga F, Mireia, el Barça és molt superior, però déu-n'hi-do, el panorama.
15: Sí, la veritat que comença, no?, amb una mica amb la dinàmica que ha tingut durant la pretemporada. Segurament entraran moltes futbolistes joves que ja han vist en aquests 3 enfrontaments abans de l'inici de la Lliga oficial, però que també venen trepitjant fora aquestes futbolistes, i com bé dius, a la Lliga F, no?, sempre tens aquest que vas per sobre o que estàs sent superior a la resta, però el Tenerife per mi s'ha reforçat bé i sempre està bé començar amb bon peu i no deixar-se punts, però ara mateix jo veig gaire bé, molt difícil que el Barça en perdi. I si ha de jugar amb les futbolistes joves, crec que ja porten moltes temporades treballant per tenir el nivell que es necessita per aquesta primera divisió.
3: Més enllà de les baixes, que a poc Pere Romeu anirà recuperant, per tu aquest Barça, el Barça post-Alèxia, post-Mapi León, Salma Parayuelo, els 3 grans baixes respecte a la temporada passada.
4: I Iona Batlle.
3: Iona Batlle.
15: Iona, sí.
3: Per tu aquest Barça està al nivell de l'any passat?
15: Per mi aquest Barça aspira a tornar-ho a guanyar tot. Sí que és cert que perds experiència, perds lideratge, perquè aquestes Ona, Mapi i sobretot Alèxia eren futbolistes amb molta ascendència dins del terreny de joc. Després tens Salma, no?, que ha estat molt irregular, però que el tram final de temporada va explotar. Però sobretot perds això, no?, aquesta experiència, aquest lideratge, aquest saber estar dins del terreny de joc, que crec que ara amb aquestes futbolistes joves necessites moltes. Irene Paredes, Marta Torrejón, futbolistes ja que tenen molta experiència. No sé si està al nivell de la temporada passada, però per mi segueix sent el rival a batre, encara que hagi perdut aquestes futbolistes, perquè al final el Barça té una idea molt clara, molt reconeixible. Jo el que he vist a la pretemporada m'ha sorprès molt gratament i m'ha agradat, i per tant jo crec que potser a nivell de plantilla, no?, podem dir que potser està un pèl per sota, però com dic, les futbolistes joves venen trepitjant fort, crec que també des de l'estaf i des del club s'està fent molt bona feina en què s'adaptin el més ràpid possible, i per tant jo crec que veurem un molt bon Barça. Però clar, aquests 3 noms, per mi, Alèxia, Mapi i Iona, per mi són futbolistes molt diferencials i que ara no les tens.
3: Les noves t'agraden, els fitxatges?
15: Sí, a mi m'agraden. Sí. M'agrada Van Asten, m'agrada molt el que transmet quan està jugant, solvència en sortida de pilota, molt fort en duels, li agrada molt projectar-se ofensivament, a mi m'agrada molt el que l'he vist, però és molt jove, I per tant, també hem de tenir una mica de paciència. Carol Nicole crec que necessitarà temps per adaptar-se, perquè és molt ràpida, és desequilibrant, però en aquest partit que l'hem vist unes estonetes, doncs li costa, no?, aquest joc de posició que el Barça executa, i crec que doncs haurà de tenir molt clar quin rol se li demana dins del terreny de joc, però em sembla molt interessant el retorn de Martina. A mi m'agrada el que estic veient, i sobretot encara veurem més futbolistes joves que jo crec que hem vist poc i que seguiran tenint minuts al primer equip.
3: El Barça comença demà, 7 de la tarda, el Johan contra el Tenerife, després jugarà al camp del Sevilla, i el primer partit amb cert nivell important que tindran en aquesta lliga serà un Barça-Atlètic de Madrid el cap de setmana del 12-13 de setembre, i el primer clàssic, si em permeteu la paraula clàssic, serà Barça-Real Madrid, encara en data per confirmar, però sabem que serà 3-4 d'octubre al Camp Nou. Ja ho va confirmar el club i serà al Camp Nou. Molt bé, per cert, també de muta demà, Marc, el Badalona Women ho farà a les 12 del migdia a l'Ezam, al camp de l'Atlètic Club. Aquest Badalona que té un nom propi, que és aquest fitxatge de Vicky Losada.
4: Sí, Vicky Losada, que és un dels 8 fitxatges que ha fet o una de les 8 incorporacions que ha fet el Badalona aquest estiu. Una Badalona que també estrena capitana, igual que el Barça, de fet, igual que l'Espanyol. Sonia Majarín, que és la primera capitana. Un Badalona que ha fet aquesta aposta de nova plantilla per intentar pujar posicions. L'any passat van acabar desenes. Evidentment, les posicions on t'hi jugues coses, com per exemple anar a Champions, queden molt i molt lluny, però amb aquest nou inversor, que és Mercuri 13, que se m'ha escapat, que va entrar al març, doncs aquesta primera temporada d'aquest nou inversor que vol potenciar el futbol femení, doncs veurem cap on va, i sobretot també destacar que aquesta és una temporada on el Badalona Women ha de tornar a Badalona. Es van iniciar obres al juny, han de durar uns 3 mesos aproximadament, veurem si es compleixen els terminis, però aquest Badalona Women tornarà a Badalona després d'un any a Palamós.
3: Demà fora, Vicky Losada, va cridar molt l'atenció quan vam saber el seu fitxatge, que torni a la Lliga és una bona notícia, és veterana ja. Clar, són moltes baixes, moltes novetats, molts fitxatges. Què n'esperes del Badalona, Mireia?
15: Doncs jo espero que tingui una millor classificació que la temporada passada. Crec que s'han reforçat molt bé. Em fa la sensació que Vicky Losada també ha vingut, no?, amb aquest rol que tenia Stefania Vanini, una futbolista amb molts minuts a les cames, amb moltíssima experiència. Vanini va jugar moltíssim, Vicky Losada jo crec que no ve per estar a la banqueta, és a dir, que crec que ve per aportar tot el que té, i m'espero un Badalona Women que millori el que va mostrar la temporada passada, que es va aconseguir salvar amb moltíssima solvència, i a més, doncs, crec que també amb el cos tècnic encaixar aquestes peces noves, però per mi té millor plantilla que la temporada passada.
3: I l'Espanyol patirà 9 baixes i 10 incorporacions.
15: Jo crec que no, l'he estat veient una estona, sí que és cert que li ha costat, que ha acabat rebent el gol al final, que és un càstig, no?, possiblement massa dur, però crec que no patirà, m'agrada la plantilla que té, i per tant veig que els dos equips, no?, els tres equips catalans, em fa molt bona pinta aquesta temporada, David.
3: Bé, per cert, no sé si n'estàs al cas, avui hem tingut un amistós pel Morbo, que jo no el tenia controlat, me l'ha dit el Marc, i diu, ostres...
15: L'Olympic London.
3: Ara,
4: sí,
3: ara.
4: Bé, sí, al final sí. És un amistós, de, una mica un duel, podríem dir, de germans o de cosins, perquè recordem que Lió i London City són del mateix grup, d'aquest grup que lidera Michel Kang. Avui s'han enfrontat, el que sí que no hi ha hagut és color sobre la gespa, eh? 4-0 ha guanyat el Lió, amb victòria per les franceses. Salma Parellolo està titular amb el Lió, recordem, al London City.
3: No ha marcat,
4: no
3: Salma.
4: No ha marcat, perdona. Titular Mapi León amb el London City. Alexia no ha jugat ni ha estat convocada en aquest partit.
3: Tenen feina a Londres, malgrat tenir la reina.
15: Sí, a veure, és un equip de nova creació, és un equip, no?, que segurament doncs necessita tot aquest talent, conjuntar-lo, que no és senzill, i veurem com els hi va a la Lliga, però sí que he estat veient un tros, he vist algunes imatges, i m'ha semblat que el Lió ha sigut molt superior, i com dic, es necessitarà temps perquè aquest London, no?, segueixi projectant tan alt com s'esperen.
3: La setmana que ve comença la Lliga Francesa i l'Anglesa. Aquest cap de setmana ho fa la Lliga Espanyola a la Lliga F. Mireia, és un plaer tenir-te un any més amb nosaltres. Abraçada forta, i aviat fem a les veres i a les neveres.
15: Perfecte, un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: El Barça-Tenerife, per cert, demà en directe a TV3, a les 7 de la tarda. I vinga, va, cap a Montilivi, perquè s'ha de començar la segona part d'aquest Girona 1, Les Palmes 0. Veig que hi ha moviment en Les Palmes, això segur.
6: Sí, veig que entren Bonfanti i Ivan Jaime. Un dels que se'n va és Jefté, i l'altre, ara ens ensenyen el rètol, serà un de darrere, imagino, és Herzog.
1: Molt bé. Veurem ara com es col·loquen, perquè Bonfanti és un lateral... Potser jugarà de central avui, perquè veig que és sorprenent. Sí, jugarà de central. Tot i que és un lateral que quan juga de lateral esquerre és molt ofensiu i ocupa molt la banda, però avui jugarà de central. I no juga, no surt Sandro, per de moment, Xevi?
6: No, encara. No, ha escalfat el descans, però no veig que no surt.
1: I Van Jaime jugarà banda esquerra en lloc de Jefté, que pràcticament no ha participat del partit.
0: Comença la segona meitat a Montilivi. De moment guanyem per 1-0. Primera pilota que toca David López. Pilota llarga, no ha pogut controlar Brian Hill. Au, favorable a les Palmes. Serà au que traurà Clemente.
6: Aforament oficial, 9.555 espectadors. Ens hem quedat a 400 i escats dels 10.000.
3: Però està molt bé,
0: Jo afirmaria cada partit vorejar els 10.000.
1: I en una època on encara els gironins, molts gironins, estan a la platja, per dir-ho manera, perquè el mes d'agost...
0: I d'altres dolguts pel descens.
1: Sí, però fins que no comença la normalitat de treball, d'escoles i tot, no és quan hi ha més espectadors a Montilivi.
0: I avui és l'últim cap de setmana del mes d'agost. Molta gent encara està a les segones residències. Però vaja, això ja són d'altres figues, un altre parell. Pilota per Justin. Fa un bon retall, enrereix cap a Àlex Moreno, aquest més enrere per Júnior, que tot i el fitxatge de Mumin, de Bonyar, s'ha fiançat a l'equip titular, tercer partit titular per Júnior.
6: Un Bonyar que està escalfant a la banda juntament amb Morante, Van de Vic i Esprilla.
0: Juga Justin amb Àlex Moreno, ha perdut la pilota, la recupera les Palmes, pilota llarga buscant Ivan Jaime, es creurà David López el fa anar cap enrere, tot això Ivan Jaime fa un retall amb el taló, encara continua el jugador de les Palmes, és dins l'àrea, se n'ha de sortir, la pilota li cau a Loyodis, obre la banda dreta per Pezzolesi, torna la pilota per Loyodis, s'hi acosta Kirian, juga Ivan Jaime, a la banda dreta per Pezzolesi, endarreix cap a Loyodis, aquest més enrere cap a un dels dos centrals.
1: Ivan Jaime, que ha format el Màlaga Atlètic, però que ve de jugar al Montreal, la Lliga MLS d'Estats Units, dues temporades que ha jugat allà.
0: Kirian, pilota interior per Miyashiro, punt d'entrar dins l'àrea, fa un retall, ha estat el cas David López, treu la pilota, tot això la torna a tenir Ivan Jaime, aquest primer minut 2 de la segona meitat, possessió absoluta de les Palmes, que instal·la el partit de camp contrari, juga Bonfanti cap a Clemente, està movent bé la pilota ara les Palmes, Ivan Jaime fa un retall contra que entra en l'àrea, el xut, Gazzaniga! Ha pogut aturar la pilota amb el perfil que he vist el xut, em pensava que anava dins, perquè...
15: Tipus Justin,
1: sí, sí, però el del Justin és molta més potència.
15: I més col·locat, encara.
0: Torna la pilota, Gazzaniga la espifia, Ivan Jaime acaba de fer el gol de l'empat de les Palmes. Jugada per la banda dreta de les Palmes, centre dins l'àrea, Gazzaniga, que la deixa mort i li diu Ivan Jaime, va, acabes de sortir, segona pilota que toques, empat a les Palmes, 2.5 de la primera meitat, Gazzaniga aquí, no sé què podia fer, però vaja, empat a les Palmes.
1: Més. Per mi ha de fer molt i molt més, perquè la centrada és per terra, franca pel porter, és una centrada que el porter ha de sortir de forma lateralitzada, l'ha de blocar, té temps, digueu-m'ho a la sala d'imatges, però jo diria que és dintre l'àrea petita, la frontal de l'àrea petita, per tant, és 100% del porter, no la pot deixar mai refusada.
3: I no és tan enverinada, Francesc.
1: No ho és.
3: Com reacciona Gazzaniga? Quina cara fa, Xevi?
1: Narrada.
6: Sí, ara pica el terra, ara es pica ell mateix als malucs, era el segon xut a porteria en tot el partit. De les Palmes, el primer havia arribat fer un minut i ha arribat el gol, una mica el que va passar també al primer partit en la primera
3: és
6: jornada contra Leganés.
3: Et dic una cosa, és que jo crec fins i tot que...
0: per blocar-la,
3: no ho he dit? Jo crec que és per blocar-la.
0: És per blocar-la.
3: Dubto perquè fa un petit bot abans, però no va tensa la pilota.
1: I diria, ja m'ho direu, però que és a la frontal de l'àrea petita.
15: Jo crec que es podia blocar perquè, si us hi fixeu, la resta de companys l'han deixat una miqueta sol, No l'han ni anat a consolar, per dir-ho així, allò que és una errada involuntària, diguéssim, sinó que ho han deixat com que es podia fer alguna cosa més i no se l'han ni mirat.
1: A Córdoba, Gazzaniga va encaixar el segon gol amb una centrada lateral molt més perillosa que aquesta, perquè en principi no havia de sortir, després va sortir tard, I va deixar la pilota morta on es va anticipar el davanter de Córdoba, no? Però en aquest cas penso que és molt més fàcil per ell, és una centrada no pas molt tensa, frontal de l'àrea petita, s'ha de lateralitzar bé, l'ha de blocar, no ha de deixar una segona jugada. El xut anterior que comentaves, Eduard, és un xut d'Ivan Jaime molt ben dirigit, però amb poca potència.
6: Molt centrat, també, no?
1: I amb poca potència, que el de Justin ha set un golaç, no? Però aquí que penso que Gazzaniga ha de fer molt més.
0: A veure, tornem a començar, no? Perquè també és veritat que la segona meitat les Palmes han entrat millor que el Girona. Això sí, s'ha trobat aquest gol amb un expedient X que hi ha a la porteria del Girona, perquè si recordem les decisions que s'han pres aquestes últimes mesos, podríem dir, amb l'Ivakovic, que no va arribar ni a debutar i que ara està al primer equip del Barça, amb Ter Stegen, que es va acabar lesionant, només va durar dos partits, i amb Gazzaniga, que s'ha afiançat a l'equip titular des de fa moltes i moltes temporades, i que rep els primers xiulets a Montilivi.
6: Sí, primers xiulets amb la pilota que ara ha xutat amb el peu, veurem com li afecten al porter argentí.
0: Jo crec que li rellisca bastant tot a Gazzaniga, no?
6: És possible, però també és possible que el públic s'hagi cansat, perquè sí, és de les primeres vegades que veiem aquestes reaccions.
0: Jo crec que sí, que la primera vegada que xiulen a la porteria. El joc està aturat perquè s'ha fet mal un jugador del Girona.
6: Per posició, sí, sí, hauria de ser francès, no? Ah, perdó, Àlex.
0: No, jo crec que Justin, eh?
6: Sí, perquè sí, no és Àlex. Sí, sí, és veritat. És Justin.
1: Però que important és deixar la porteria 0, defensar bé. I quan t'arriben tan poc, perquè recordem, cap xut entre els tres pals de les
0: Palmes. La temporada passada
1: no hi havia maneres.
0: Em vam deixar molt pocs de...
1: Ah, és que no hi havia maneres. I avui un partit que fas el més difícil, que és avançar-te al marcador.
7: I la segona part comença el Girona fent ja una passa enrere, i aquests metres que se li ha donat a les Palmes han sigut claus per arribar a aquesta jugada del gol.
3: Dues rematades en tot el partit de les Palmes, i les dues a la segona part, una d'elles al gol, el que deia el Xavi.
0: Pilota llarga de Gazzaniga, toca amb el cap francès. El terreny de joc contrari, va anar, volia jugar amb Brian Hill, no havia sortit bé la passada, enrere cap a Caro, pressiona Brian Hill, pilota llarga de Caro, busca Gessé, saltarà David López, li vol fer falta també francès, està bé ara francès, intervé David López, envia la pilota cap al mig del camp, Ethan, pilota llarga, estava en fora de joc Brian Hill, toca amb el cap Bonfanti, al mig del camp per Clemente, amb un les Palmes que ha sortit millor que és la segona meitat, tot i això... Encara empatem a una aquí a Montilivi. Van Jaime, cop de taló, cap enrere per Clemente.
1: Molt actiu aquest banda, Ivan Jaime, banda esquerra de les Palmes, que busca la diagonal cap a dintre, autor del gol, autor del xut, i que participa molt en les possessions llargues.
0: L'Oyodí se n'ha anat bé ara de Fran Beltran. Juga Manu Fuster, obertura a la banda dreta per Pezzolesi. S'incorpora Pezzolesi, endarreix cap a Manu Fuster, la centrada cap a la frontal de la petita, toca amb el cap francès, no se n'acaba de sortir Fran Beltran, la torna a tenir a les Palmes, molt malament aquests primers minuts de la segona meitat, tan bona primera meitat que havien fet.
7: És que s'ha partit una mica de l'equip, eh? Estan molt sols ara Banat i Abel Ruiz, deixen molt espai entre ells, Ethan i Fran Beltran, i això li facilita molt la sortida de pilota a les Palmes.
0: Manu Fuster, enrere per Kirian. El Girona tancat de darrere, Kirian no troba línia passada, ha d'endarrerir, pressiona Benat, la recupera Ethan per Fran Beltran, pilota llarga per Benat a la punta esquerra. Ja ha recuperat, però dos jugadors de les Palmes. A la rematada també hi ha Bel. Bon retall de Benat. Benat envia la pilota a Brian Hill, frontal de l'àrea gran, li ha quedat la pilota al camp dret, el xut, fora! Per poc! Aquest xut de Brian Hill, amb la cama esquerra, ha rematat la pilota, ha sortit fregant el pal dret de la porteria de Caro, després d'una pilota llarga per Benat. Ha guanyat velocitat, ha fet un retall, ha entrat dins l'àrea, l'ha donat a Brian Hill, que venia des del darrere. El xut de Brian Hill a punt de significar el segon gol del Girona.
3: Era bona, eh? Era bona, sí, perquè ha trobat l'espai en un bosc de cames i ella, allò teledirigit, el llançament, el xut de la pilota, el que passa que s'ha obert massa.
1: Està clar que Benat, en el desmarcatge a l'espai, és més ràpid que no pas els defensors de les Palmes, per tant, aquí hem d'insistir en buscar l'esquena, genera l'ocasió Benat, però Brian Hill, que fa un control suficient perquè li doni temps a pensar amb l'interior del peu esquerre, està clar, tal com dius, David, que havia d'anar allà, havia d'anar al pal llarg. Se li embala una mica de buscar porteria.
0: Jo crec que estava buscant un forat.
1: Sí, sí, sí.
7: I no li ha donat prou rosca.
0: I ja ha vist potser dos...
7: Li ha anat massa plana, massa recta.
0: Jo crec que tenia dos defenses també davant.
1: Però havia d'anar allà, la pilota era pel pal llarg.
0: Pilota llarga de Fran Beltran, corre Brian Hill, també corre Bonfanti. Arriba primer el jugador de les Palmes, a punt de recuperar-la Brian Hill, que l'acaba recuperant, cau a terra, falta. L'àrbitre diu que llei de l'avantatge, va anar a fer un retall, entrarà dins l'àrea, es creua Clemente i rebutja la pilota Caro. Anem a ensenyar la llei de l'avantatge, no sé si és una bona decisió o no, però ha acabat assenyalant ara una falta, també clara, crec, de francès sobre Ivan Jaime.
1: Està clar que aquests futbolistes que potser venen amb un ritme més alt de primera divisió, com Benat, com Brian Hill, a l'1-1 a l'espai els veig millors, més ràpids que no pas els defensors de segona, eh?
2: Això sol passar, el que passa que quan va avançant la temporada et vas com adequar en la categoria, sí. I s'iguala.
1: Però en aquests moments penso que en aquest sentit són els millors.
2: S'ha d'aprofitar això, més o menys.
1: Són els millors, són més ràpids, més... hi ha aquesta punta de velocitat. Ara.
0: S'equivoca la pilota, Caro, Fran Beltran, per sobre el travesser. Niga, però és que també la caga l'altre porter. Caro dona la pilota a Fran Beltran i per sobre, Vaselina toca el pal i a dins. Patapam! Caro li diu a Gazzaniga, no et preocupis, que jo també l'espifio. Marca Fran Beltran, fa el segon al Girona, 10 de la segona meitat, Girona 2, Les Palmes 1 a Montilivi.
16: Doncs s'estrena Fran Beltran amb aquest golaç, amb aquesta ajuda del nostre amic Xurripi, que també ha volgut participar de la festa. Un gol que ha fet vibrar de valent el públic del Girona, que anava calent amb les últimes jugades, que s'ha aixecat, que ho està celebrant i que torna a veure que l'equip torna a situar-se per davant del marcador.
3: Aquest error del porter de Les Palmes encara és més greu, perquè sí. No sé ben bé què vol fer, perquè és que té la línia de passada... Però és que té la línia de passada impossible, allà on tria. Té el davant Fran Beltran, que per cert no es posa gens nerviós. Quina sang freda, aparentment és un xut fàcil, però l'ha d'aixecar i l'ha de fer, Francesc.
0: Sí. Correcte. Ara toca primer el pal, eh?
1: Sí. Caro vol jugar en curt, sense línia de passada, tal com dius, David, perquè és una passada a Fran Beltran, o sigui, li dona la pilota al peus. I el que fa molt bé Fran Beltran és un primer control, que és el control que li dona aquesta pausa, aquesta tranquil·litat, per posar bé la pilota, per col·locar-la bé, una vaselina perfecta, que tot i que primer toca el pal, tal com li diu l'Eduard, però la vaselina és perfecta, superant la posició del porter, i torna a posar el Girona per davant del marcador. Molt atent, precís, aquest control ha set bàsic per fer una bona vaselina.
3: Ara hem de fer el reset, eh? Ara no ens podem tornar a equivocar, això sí.
2: No, és que a més tenia preparat, ara sortirà Esprilla, eh? Us ho explica en Xevi, però... tenia preparat també un altre canvi, crec que era Javi Boñar, sí. Xevi, i l'han parat fins i tot, eh? Sí. És a dir, Quique Álvarez replanteja tot l'equip gràcies a aquest gol.
6: Ara entra Esprilla per Justin, és veritat que també estava preparat Javi Boñar, i quan ha vist que marcava el gol de l'empat Fran Beltran, Quique Álvarez li ha dit que es tornés a posar el pitrall i que anés a escalfar.
1: I la lectura de l'entrenador és, amb el resultat igualat, Boñar és molt més ofensiu que Francesc, posem a Boñar, amb el resultat favorable, aguantem a Francesc, que té més conceptes defensius treballats, Boñar ho veurem un lateral de molta arribada, per tant, com que estem 2-1, no fem el canvi, canvien de posició, Brian Hill, banda esquerra, Esprilla, banda dreta.
2: I només per tancar el tema del gol d'aquest de Fran Beltran, Caro s'equivoca, no perquè li fa la passada malament, sinó s'equivoca en concepte perquè té totes les sortides tapades, té tres jugadors del Girona pressionant, només té una sortida, que és pilota llarga. Llavors, en l'execució, una mica també el que li passa a vegades a Gazzaniga, no? Que l'ha de blocar i la deixa morta, i això acaba condemnant l'equip.
0: David López, qui canta?
6: Que algú es quedi, però no m'he quedat amb el nom.
3: Justin, no?
2: Justin.
0: Pilota llarga d'Esprilla, necessitava un fora de joc a la punta dreta. Bé, però Justin, no hi ha d'haver-hi perill.
3: Sí, anava a dir.
0: Esprilla, busca el posició de xut encara. Esprilla vol jugar amb Babel. Hi ha un rebot, la pilota se'n va a córner.
1: Al quart.
0: A l'esquerra del porter Xurripi.
3: Esprilla, meravella.
1: L'afició està amb ganes,
3: això no l'havia cantat mai, oi, Esprilla Maravilla?
2: Home, David, com vols que li hagin cantat això?
6: Avui li cantarem...
3: Però fins i tot a pixos.
1: Està clar que l'afició està amb ganes. No necessita molt per animar-se, eh? M'agrada,
3: aquest d'Esprilla Maravilla m'agrada.
1: Sí, i amb el 2-1 es torna a volcar. Aviam Esprilla, pilota aturada, si la posa bé.
0: Aquí el que ha anat a fer pipí és Van de Vic, que estava escalfant.
1: Sí, tal qual.
0: Penjarà la pilota Van de Vic.
3: O pipí, una altra cosa.
0: No, perquè no ha tingut temps. Esprilla la posa dins l'àrea. Bé, hi ha gent que ho fa ràpid, també. Jo sí. Estic estona i...
3: Ja m'ho vas dir l'altre dia.
0: Ah, sí? Sí.
3: Me'n vas parlar, sí.
0: I San González fa una falta al mig del camp.
3: Que important serà Ethan, mentida, eh? O no?
0: No, és veritat. Sí. Passem una trucada així en privat que...
6: O sigui, dues vegades que parles en clubers parles de les teves deposicions, no?
3: Xavi, digueu bé, dues vegades.
6: Dues vegades, sí, perdó. Sí. Dues vegades.
0: Kirian. al mig del camp. Recupera la pilota Fran Beltrán, encara Fran Beltrán, se l'endú Benat, a la dreta hi ha Esprilla, Esprilla meravella, que vol entrar dins l'àrea, a la remotada hi ha Brian Hill, Esprilla fa un retall, Buxi Bonilla, xut, gol, gol, gol, gol, gol, doncs sí que meravella sí, doncs sí que meravella sí! Se formó la gossadera, Colòmbia me la confirmo, acaba de fer un golaç Esprilla, se l'ha posat a la cama esquerra i per l'escaire dret de la porteria de Churripi, el colombià Esprilla meravella, fa el tercer del Girona, desbocant l'equip de Quique Álvarez, marca Esprilla, el segon de la temporada, sushi, nyam nyam, aquest gol d'Esprilla, Girona 3, Les Palmes 1 a Montilivi.
16: Un gol amb dedicatòria perquè ha assenyalat algú que està entre el públic o a la llotja, li ha fet la senyal del cor, l'ha assenyalat moltes vegades, fins i tot dret d'en peus, un agi, juntament amb la resta d'escartats, aplaudint aquest golaç del jugador colombià, el públic dret, alguns posant-se les mans al cap. Esprilla es converteix en el màxim golejador aquesta temporada del Girona amb el seu segon gol.
3: Ha costat, però al final ha sortit el millor Esprilla, que no vam veure en la primera temporada, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el gol que va fer contra el Còrdoba, que no va servir per puntuar, però vaja, quin golaç. Va, Susi, digue-m'ho tu. No, quin golaç que acaba de fer Esprilla.
15: Espectacular, i he vist aquí en directe, de fet ens hem mirat tots i hem quedat una mica aturats i tot, perquè és que l'ha clavada.
16: Mira, mira, escolteu. Una mica d'estemps, però tornen a cantar allò d'Esprilla meravella.
15: És que, clar, potser sí es diferencia la segona, vull dir que si és així, se li ha de donar totes les oportunitats del món.
0: Vull fer una pregunta, això és positiu o és negatiu?
1: Home, això és positiu.
3: Home, positiu.
15: Sí, a partir del dia 1 serà positiu.
3: Perquè
15: hauria
3: de ser negatiu, perquè ens el pespin.
15: Clar.
1: No, tenen pas temps de pescar-lo.
0: No?
1: No, home, no. Va valguem molts de diners, no, Esprilla?
0: Sí.
1: Per tant, el Girona pot redar.
0: Però aquest gol, aquests dos gols...
1: No, home, no.
3: I per fer play,
1: no tenen temps.
3: I per fer play, al Girona li interessa col·locar-lo o ja li va bé, el pot mantenir a la plantilla?
0: Bé, ara, si marxa un Agi, haver marxat Sigankov, que era un dels jugadors que tenia les fitxes més altes, doncs potser no cal col·locar Esprilla.
1: Ja. És un gol de qualitat perquè recull la pilota a l'alçada del mig del camp, condueix molt bé, sap que executarà amb l'esquerra perquè va conduint i ja es perfila per intentar acabar la jugada amb l'esquerra fins que a la frontal de l'àrea exhibe un tret boníssim, un tir boníssim a l'escaire, imparable pel porter.
15: I té força mèrit perquè el defensa li anava tapant l'esquerra, sí, coneixedor de que era la seva cama bona.
1: Ho va buscant,
15: va fins a crear-se l'espai.
1: Fa tocs petits. Primer condueix amb la dreta, però després amb l'esquerra va tocant per intentar xutar al final.
0: Esprilla està, escolta-me, està encigalat absolutament, perquè ara ha llançat una falta que no era necessari fer-ho ràpid. Brian Hill arribarà fent la ratlla a fons, entra cap al segon pal, no hi arriba Esprilla i pot arribar-hi a Bel, recupera la pilota del Girona. Lateral de l'àrea gran.
3: Això que ha fet Esprilla ara, és de tenir confiança.
15: És que ara té club de fans, Esprilla, us heu fixat o no?
0: Presidenta Susi Sala.
3: Home, a veure, aquest Esprilla sí que el volem, eh? Sí,
15: home,
3: sí,
15: i tant.
0: Sí, sí. Deixeu-me dir una cosa.
3: Ara potser ja serà titular la setmana que ve.
0: Sí, home, de tota manera ha de venir un altre extrem, Veurem què és el que acaba arribant, però amb la marxa de Minsu ha de venir un altre jugador.
15: És que només en tens tres.
0: A veure, Esprilla sempre és un jugador que ens havien dit que tenia molt, molt i molt de talent, però, clar, no ha fet res aquí a Montilivi, realment. I l'any passat va anar a la segona volta al Galatasaray, era?
1: Sí, sí.
0: No va jugar.
1: Molts de dies desconvocat, exacte.
4: Per cert, mentre a Montilivi s'ho passen bé, a Milwaukee estan una mica avorrits perquè ja fa estona
0: que... Anar corrent allà mateix.
4: No, precisament no. La cursa està amb bandera vermella des de fa una estona. S'han tirat, per dir-ho d'alguna manera, 30 voltes amb la bandera groga i al final han decidit portar bandera vermella. Ara més plou amb més intensitat a Milwaukee, per tant no fa sensació que s'hagi de...
3: I no han informat de quan es podria reprendre.
4: No, simplement esperar que les condicions climatològiques tornin a ser viables o més favorables per potser poder reprendre la cursa, però de moment amb tots els canvis que s'han fet amb les aturades a boxes i aquestes coses, Àlex Palou ara mateix rodaria 14è, Kirkwood rodaria 7è, per tant
3: s'hauria d'invertir. No seria campió, s'hauria d'esperar demà l'Àlex.
4: I ho repetim, guanyaria la cursa Pat Howard.
1: Visca.
0: I Donald? No hi és? No. Loyodis.
6: Entraran Iñaki i Sandro per les Palmes.
0: Cap a Kirian. Girona tancada del darrere.
3: Ha anat bé aquest gol,
15: Molt bé.
1: És el gol que ens hauria donat aquest punt de tranquil·litat. Són dos gols de diferència, per tant, més maneres per intentar defensar millor la porteria i controlar defensivament tot el partit amb opcions de jugar a l'espai i al contraatac.
0: Manu Fuster.
6: És que acabaria molt ràpid en les dues últimes temporades els minuts que vam jugar amb dos gols d'avantatge.
15: No, i quan feia que no marcava tres gols al Girona?
0: No. Aviam.
15: Deu fer bastant temps, eh?
6: Ho miro.
1: L'última victòria em sembla que és a l'abril contra el Villarreal. No sé si era a principis d'abril.
0: Potser sí, va ser 3-0, no?
1: A casa.
0: Contra el Villarreal, sí,
1: contra el Villarreal.
0: Jo crec que dos.
1: No recordo exactament. Però l'última victòria va estar aquesta, perquè els darrers 8 partits de Lliga no es van guanyar i els dos primers tampoc.
6: No, 1-0 em sembla que va ser.
0: 1-0
6: va
0: ser.
6: Sí.
0: Ara em sona...
6: Va jugar molt bé el Girona, però només va guanyar 1-0.
0: Em sona un 3-0, potser va ser contra l'Atlètic Club.
1: Bé, l'Atlètic Club, sí, 3-0.
15: Sí, 3-0, els dos penals de Gazzaniga.
4: És l'últim 3 que té el Girona, no? Del 14 de març, Girona 3, Atlètic Club 0, gol de Rincón, Unagi i Echeverri.
1: I l'última victòria, diria que era principis d'abril contra Villarreal.
4: Sí, correcte.
0: Ha sortit aquests últims dies, el joc està aturat perquè hi ha un jugador de l'Espalma que s'ha fet mal. Una estadística aquests últims dies que dels 17 últims partits, ja em sap greu, Francesc, però l'únic que havia guanyat era l'Olot.
1: Sí, correcte, però comptàvem partits oficials i pretemporada. Només havia guanyat l'Olot. En tota la pretemporada només ha guanyat un partit.
4: I com a dada, l'any passat, amb la Copa del Rei serien 3 partits, però si només mirem la Lliga, el Girona només va marcar 3 gols en 2 partits, en aquest Atlètic Club 3, en aquest Girona 3, Atlètic Club 0, i el Girona 3, Oviedo 3.
0: És veritat, sí, el començament de temporada.
15: El començament, sí.
0: Continua el joc aturat a Montilivi. Som gairebé al 21 de la primera meitat.
3: No sé que fa estona que no en parlem, però la primera divisió, el partit fa estona que està sentenciat perquè el Sevilla no reacciona i l'Atlètic de Madrid ho té dominat a plaer. Eh?
4: Sí, parlant de 3 gols,
1: Esprilla
4: es manté...
1: Esprilla és una mixta, no? Esprilla. Els estic dient els companys de comunicació del Girona.
3: Home, avui sí que és el dia per escoltar-lo.
4: 0-3 guanyar l'Atlètic. Sí, parlant de 3 gols, 0-3, Sevilla 0, Atlètic de Madrid 3, minut 61. Ara ho intenta el Sevilla, però amb un xut molt desviat. No sembla que s'hagi de moure el marcador i l'Atlètic de Madrid, recordem, amb Julián Álvarez desconvocat, sembla que guanyarà còmodament.
0: Reprèn el joc a Montilivi en Gazzaniga, que evidentment si el Girona acaba guanyant aquest partit quedarà amb anècdota, la seva errada.
6: Pezzolesi és el jugador que s'ha fet mal a les Palmes, ara mateix s'està provant fora del terreny de joc.
0: Ara les Palmes o sigui, ha fet un pas endavant amb aquesta defensa, està més avançada que la primera meitat o no?
1: Sí, no, la defensa no. La defensa penso que l'he vist avançada tot el partit.
15: Estan més junts.
1: Sí, li hem guanyat bastantes vegades el desmarcatge a l'espai, però el que sí que han fet ha estat tenir una mica més la pilota que en contrari.
0: Pilota llarga de David López, que va Esprilla, no sé si estava fora de joc. Esprilla entra dins l'ara, arribarà fins al ratll de fons, encara Esprilla, l'eixa per a Bel, el xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! A Bel li diu a Esprilla, jo no marcava, tu no marcaves, doncs el fem de 2-2. Marca Bel, i ara sí que ja podeu buscar estadístiques de quant temps feia que el Girona no fotia 4. A Bel ha marcat després que Esprilla li ha dit, fes-lo tu, a Bel xuta amb la cama dreta, patapam a Montilivi, 22 i mig de la segona meitat, Girona 4, les Palmes 1, tot i això s'haurà de revisar, perquè no sé si Esprilla estava en fora de joc.
6: I feia temps que no veiem així de content, Abel, que va passar una temporada passada molt i molt dolenta, avui marca el segon gol, si finalment l'habiliten la posició d'Esprilla i no estan fora de joc, un Abel que somriu, que ha anat primer a abraçar Esprilla i que ara està pendent de l'àrbitre, que diu que li estan indicant pel VAR si és o no és gol vàlid.
3: A mi em sembla que arrenca bé Esprilla, que de fet...
1: No. Fora
3: no?
1: De joc. Fora de joc.
3: Vaja. Perquè et deia, feia la sensació que aguantava bé la cursa per evitar no caure en fora de joc. Però...
1: Deu ser per poc, perquè el desmarcatge a l'espai qui guanya l'esquena de lateral de Clemente és Esprilla. I aquí és on d'haver-hi el fora de joc. Tot i que l'acaba molt bé, Esprilla fa una passada enrere a la frontal de l'àrea petita on Abel executa molt bé un sol contacte, però el fora de joc serà la primera passada a banda.
3: Quina llàstima, mira que ho havia narrat bé,
15: Però encara que aquest gol no acabi pujant al marcador, és important per Abel, per Esprilla, aquestes jugades, perquè esperen el públic, ells agafen confiança, i al final tot això és entrar en dinàmica positiva.
3: Eren causes perdudes,
15: Total.
2: Total, no, no, és que la gent ens mirem, aquí, quan marquen sí, aquests dos jugadors.
3: I ara veiem la repetició i és per un pèl.
4: Haurien de tirar les línies.
3: Però perquè... sí, veient-ho, és veritat que no tenim una presa perpendicular, però veient-ho sí que fa la sensació que està una mica més avançat en tirar línies i estàvem fora de joc Espina.
4: Ens guardarem l'estadística de quan fa que el Girona no marca 4 gols.
0: Encara ho farem una altra, Marc.
4: De moment, de moment ens la guardem.
3: Aquí a Montilivi contra les Palmes una vegada en vam fer 6.
0: Sí, amb hat-trick d'Olunga.
6: Sí, noi, què se n'ha fet de...
3: Sempre diem el mateix, quan recordem aquest partit, sempre recordem on és Olunga.
0: On és Olunga. Doble canvi a les Palmes, ha entrat Iñaki per Loyo Díaz i ha entrat Sandro per Manu Fuster i es prepara també doble el canvi. El Girona entrarà Morante i debutarà com a jugador del Girona Javi Boñar.
4: Olunga ara mateix juga al Qatar, al Al Arabi.
0: Amb quants anys?
4: Ara mateix en té 32.
0: Oficials?
6: Oh, 32.
4: Oficials, sí. Oficials 32.
1: I ara Sandro ocupa banda dreta de l'atac de les Palmes, deixant a Gessé en punta. Misahiro juga de mitja punta per darrere de Gessé.
0: La pilota a la banda dreta per Pezzolesi. Endarrereix cap a Àlex Suárez, aquest més a la dreta per Bonfanti.
6: Bonfanti fa molt. Està bé, Bonfanti.
0: Abans, Bonfanti de naranja, eh?
6: Sí, és el que anava a dir.
0: Bé, abans... Bé. Deixem, espera't que us explicaré una cosa després d'aquesta jugada de Sandro, es creua Júnior. És de la família, perquè en el partit Sabadell-Almeria, abans anava escoltant, quan venia cap aquí a Girona en cotxe, i jugaven amb Bonaldo i amb Bonini.
6: Va, i amb Bonfanti. Una tripleta, Bonaldo, Bonini i Bonfanti.
0: Al mig del camp, eh? Seria...
6: Gairebé que bonic es veu el futbol quan guanyes, eh, nois? I que poques vegades ho vam poder fer l'any passat.
0: Jo tenia un amic esportista, pilota per Gessé, cap Ivan Jaime, el xut, que tenia que aturar la pilota.

0: Figueres.
1: Espina, perdona, dins l'àrea, fa un retall, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Abel li ha donat Espina, i Espina, no sé si en mitja errada, ara sí que fa el patapam. Ho han fet per tu, Marc Andrés, perquè has buscat les estadístiques de quantes temporades feia que el Girona no en feia 4. Busquen ara quant temps fa que n'ha fet 5, perquè estic convençut que aquest Girona que està desbocat, Abel li ha donat Espina com abans. Marc Espina, meravella! Girona, 4, Las Palmas, 1, Montilivi.
2: Quina connexió, Esprilla, Abel, Abel, Esprilla, els dos. Assistència i gol, que s'han anat a abraçar en primer lloc. Ara Esprilla, que demana una ampolla d'aigua des de la banqueta. Li fan molt bé els jugadors, com per exemple Estuani, que han vist el gol des de la banqueta. El partit que es decideix, Montilivi que xala, el Girona que en marca 4 i el Marc Andrés que comença a mirar quines són les estadístiques de quan fa que no en marquem 5.
3: Aquesta vegada no hi ha orsai i la jugada és una contra perfecta de llibre. Francesc, que bé defineix Esprilla, que bé ho fa també Abel fent l'assistència. La passada inicial filtrada des de la defensa, heu pogut veure de qui es tractava?
4: No ho sé, ara no recordo qui l'ha fet, però la diferència...
5: David López, potser?
4: Potser.
3: Potser que és David López, eh?
4: La diferència està en la velocitat d'execució. O sigui, és una passada filtrada a l'espai novament a l'esquena de la defensa de Las Palmas. Abel Ruiz només fa un sol contacte, o sigui, deixa córrer la pilota, orienta bé el cos i amb una sola passada, amb un sol contacte amb la pilota, fa l'assistència cap a Esprilla, que només necessita també un control i un tir. O sigui, amb tres tocs, entre un toc d'Abel i dos d'Esprilla, hi ha hagut el contracop. Per tant, velocitat d'execució, aquesta és la diferència entre les categories, la velocitat que s'executen les accions entre uns futbolistes i els altres.
2: I aquests aplaudiments que sentim són per David López, que és un dels substituïts. Ha entrat Javi Boñar pel veterà central, que ara torna els aplaudiments al públic. També hi ha hagut canvi al davant, ha entrat Morante per un Abel Ruiz, que també ha marxat molt aplaudit.
4: Estem fent molt de mal a l'esquena de la defensa avançada de Las Palmas, durant tot el partit.
6: És que és una de les principals virtuts d'Esprilla, aquesta velocitat.
5: Sembla Las Palmas de Jiménez.
4: Sí, correcte, correcte, correcte. Sí, sí.
6: Però aquesta connexió és veritat que no l'havíem vista, aquesta d'Abel Ruiz amb Esprilla. Potser també havien coincidit poc, en el terreny de joc, segurament, per una circumstància
5: segur,
6: o una altra.
5: Segur, segur, clar.
7: Aviam aquesta falta que penjarà Las Palmas. EGC al punt de penal, la treu Àlex Moreno. En segona instància, Morante. Ara aviam si Esprilla jugarà altra vegada a la dreta o Morante serà la segona punta, perquè Morante, quan va jugar de segona punta l'altre dia,
4: no va entrar molt en joc, va ser un partit complicat pel Girona davant d'un Córdoba molt, que va pressionar molt bé. No, Esprilla cau a banda, sí, sí, Morante sí. Segona punta per darrere de Benat, Boñar lateral dret, central en lloc de David López, francès. Ara els centrals són francès i júnior.
8: Per cert, que no ho hem dit, 23 sí. de novembre del 2024, Espanyol, Girona 4, Espanyol 1. Va ser l'última de 4
2: gols. Dos gols de Mielsk, ara hi ha vermella.
5: Per GC?
6: Sí.
2: Per GC?
6: Sí, sí, sí, per GC. Sí, sí.
2: Però és directa més, no?
6: Sí, sí, sí.
2: És vermella
6: sí.
2: directa.
6: És que li ha donat una puntada.
4: Entrada per darrere sí. sense opcions de jugar la pilota.
6: Correcte.
7: Aviam, jo no sé si ha estat tan dura...
4: Dura no, però és una entrada sense cap possibilitat de jugar.
6: No tenia possibilitat,
5: molt a prop,
6: no.
7: Sí, sí, sí, això sí que és veritat. Però clar, jo no he vist si l'impacta molt en l'aire o no.
8: Enfoquen a GC, diu que no l'he tocat tant, diu que gairebé ni l'he tocat.
5: I sent vermella directa la revisaran, eh?
2: Sí. Doncs han d'entrar les assistències, perquè el jugador que és al terra,
7: Ethan,
2: que m'heu d'ajudar... Sí, ha de ser Ethan.
5: És Ethan, sí.
6: Hem vist una repetició i a la repetició a mi no m'ha semblat tan dura.
5: Veure, però és puntada...
6: Però és puntada per darrere.
5: Per darrere.
4: Però sense cap opció, de lluitar
5: sense
4: per la pilota.
5: Opció.
4: I per mi és aquí on l'àrbitre interpreta que...
5: I jo
4: que...
5: crec que el jugador vol fer la traveta i ho fa de manera molt barruera. Molt sí. barruera.
7: Ara s'enganxen Àlex Suárez amb Àlex Moreno.
5: Jo crec que la mantindrà en la vermella.
7: 30 i mig de la primera meitat, el joc està aturat a Montilivi. Ethan sembla que es recuperarà. Però l'àrbitre, en principi, ha expulsat a GC.
8: Per cert, ara estem veient la repetició del gol anul·lat a Abel Ruiz per al fora de joc d'Esprilla.
5: Sí.
8: És per
5: sí, sí.
8: un quart de cap
5: exacte.
8: I una mica d'espatlla.
5: Sí, sí,
8: no és molt més,
5: mil·limètric.
8: Però molt
7: poquet. Bé, també depèn de caps.
2: Bé, però, clar, perquè... si no tinguessis aquest quart de cap, seria fotut. Sí, és important, aquest quart de cap.
3: amb el gol, per cert, que acaba de fer el Girona, aquest 4-1, sí. És en

0: anecdòtic, eh? Però li permet ara mateix ser en posicions de play-off al Girona.
1: Quin és l'últim partit que el Girona va fer 4 gols?
2: 23 de novembre del 2024, Girona 4, Espanyol 1.
1: Dos gols de Miovski.
3: També va fer 4 gols contra el Barça, no? I contra el Tati, també n'hi va fer 4 al Madrid. És que n'ha fet... Home, sí, ja ho sé que fa més.
2: El que sí que sí, comença el Girona a marcar una mica més, crec que ja no haurem d'anar més lluny, perquè sí que tenim un Girona 7, Granada 0.
1: Ostres, sí, el dia de Dobbik, el hat-trick de Dobbik.
2: Doncs aquest dia jo crec que... Bé, potser no el superem, però si el superem ja no sé on anar, ja mirar més resultats.
1: Marxa Jesse, maleït amb tots els idiomes, molt xulat pel públic.
0: Home, doncs a veure si contra Déu en fem un altre. Ho dic perquè això de golejar també és important per la moral d'aquest equip, sí, que ha començat la temporada amb molts problemes interns, amb jugadors que volien marxar. Jo crec que és molt interessant aquesta victòria.
4: Mica en mica les coses s'aniran posant a lloc. Jo no sé fins on arribarà aquest Girona, però és evident que encara falten gent per arribar, o aquest resultat potser ho calma una mica tot, i sembla que no hi ha d'haver-hi tanta revolució.
0: I et dic una cosa, per mi, més enllà del marcador, hi ha una gran notícia avui, que és recuperar per la causa a dos jugadors que estaven defenestrats, com eren Abel i Esprilla.
4: I falta el gol de Benat, eh? Aniria molt bé que marqués també l'Opeña.
1: I compte que s'ho està mirant un Aje des de la llotja i diu, ei, compte, eh?
4: Brian Hill la penja al segon pal i arribarà a Bonyar. Primera pilota que toca l'ex de l'Atlètic Madrid, que ara juga com a lateral. Francesc s'ha posat al central. La té Brian Hill.
2: Ara que dius Atlètic de Madrid, potser hi ha una mica d'interès en el partit de primera divisió. Ha marcat el Sevilla, ara minut 72 de partit. Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3.
4: Treu la defensa de les Palmes, protegeix bé Francesc, diu que li ha fet faltes, queixen alguns jugadors, l'àrbitre diu que no, hi haurà canvi a les Palmes, el 33 de la segona meitat, guanyem 4-1 a Montilivi, això s'ha de quedar aquí.
1: Entre Sergio Ruiz per Kirian.
5: Us he de dir que m'ha sorprès avui l'equip, positivament, tant en actitud com en futbol, com el plantejament de Quique Álvarez, perquè no venia gens convençut avui cap a Montilivi, davant d'una setmana molt rara, han marxat 3 jugadors, Gigankov, Arnau i Minsu. Marxen 3 jugadors de la plantilla.
4: I 3 jugadors que en teoria havien de ser titulars importants.
5: Que han jugat minuts durant aquesta...
4: Gigankov no,
5: però els altres sí. No ho sé, no tenia gens bones sensacions, veient una de les Palmes que portava 6 de 6, contra un Girona que en portava un punt de 6, amb una setmana molt rara, molt difícil de treballar novament per l'entrenador, quan vas perdent pràcticament cada dia un jugador. Però l'equip ha reaccionat molt bé i el veig avui molt superior al rival.
1: I el que està bastant clar que marxarà també és Dauda, que no ha entrat a escalfar en cap moment, ni a la mitja part ni ara, en tota la segona part, on fins i tot està escalfant el jove del filial Badia. Sembla que el davanter de Banyoles té els dies comptats a Girona.
4: Jo no sé si acabarà jugant sempre amb dos davanters o no. Com a davanters en aquesta posició també pots comptar-hi Van de Beek.
3: Mira, ara el crida potser.
1: No ho sap ni ell.
4: What?
1: No, és Píxur, Debutarà Píxur.
3: Home. Per Benat està bastant cansat, Benat.
1: Debutarà Píxur.
0: Avui és la seva primera convocatòria, oi?
1: Sí. A més. Sí.
4: Quants canvis hem fet? Perquè potser entren dos.
1: Entren dos, entre Van de Beek i Píxur.
4: Ah.
1: Seran els últims canvis.
4: Que han entrat Esprilla, Morante i Bonyar, clar, 3.
1: Sí.
4: La pilota per Fran Beltran. Cap a Bonyar, m'agradaria molt fer el cinquè. Benat, cau a terra, quina entrada.
1: I que el faigui Píxur.
4: Bueno, també estaria bé.
1: Mai tant.
5: Potser veurem a Van de Beek una altra vegada a l'esquerra, no? O el lloc d'Izan o el lloc de Brian Hill.
3: Segurament el de Brian, Brian sí, també està bastant cansat.
5: Està bastant cansat i
4: el de Píxur per Benat segur.
5: Per Benat, no? Segur, sí. Sí.
3: Bé, és que Benat, quants minuts havia jugat? Els de...
5: Zero? El dia
3: de
5: la...
3: No, avui. A la pretemporada havia jugat amb l'Arsenal uns quants minuts, que tampoc va ser una part, crec.
4: Va fer 2 gols amb un amistós...
3: Però ha jugat, en tot cas, ha jugat molt poc i avui, déu-n'hi-do, està jugant 80 minuts en el seu debut.
4: Si el recuperes, jo crec que ha de ser un davanter diferencial.
5: És molt ràpid respecte als seus marcadors. Les categories són per alguna cosa i al final no és el mateix que marquin els centrals de primera divisió que els de segona. I és un jugador ràpid que es desmarca bé l'espai, que davant de defenses avançades com la d'avui, doncs la seva qualitat física i tècnica doncs ho fa superior.
4: Aviam, si el recuperes per la causa s'ha de quedar aquí content. De tota manera, aquesta setmana hi ha hagut una mica de polèmica perquè va esborrar de la seva xarxa social Instagram, va esborrar tot el que significava jugador del Girona, és a dir, en el titular no posava jugador del Girona i va esborrar totes les fotografies de jugador del Girona. Ara ja ho ha tornat a recuperar i aviam si recupera el gol, perquè Ivan Morante ho prova des de mig camp. Caro ha atrapat la pilota perquè se n'ha anat ràpid cap enrere al 36 de la segona meitat. Pressiona altra vegada Morante. Amb dificultats Iñaki.
5: Bé, per tot això que hem parlat del mercat, queda poc, eh? O sigui, dimarts, no? Sí. Dia 1.
0: Dimarts a les 12.
5: A les 12 es tanca. Ostres, pràcticament estem parlant que en 3 dies hi hauria d'haver-hi bastants de moviments a Girona. Esperem que aquests jugadors que poden ser diferencials es quedin.
1: Marc Andrés, et puc donar més feina?
2: Sí, home, vinga.
1: Busca'm si a primera o segona hi ha algun jugador més alt de 2 metres 4. Estic convençut que no.
2: Anem-hi.
4: Hi va haver aquell del Racing.
0: De fet, no és fàcil trobar jugadors de més de 2 metres.
1: No. Home, és que no és fàcil ni el bàsquet.
0: El futbol europeu, eh?
5: Jo diria que potser no en trobarà cap, Marc Andrés, perquè és que és molt difícil.
1: Estic gairebé convençut. Ho vaig començar a buscar a segona, no vaig acabar, i em faltava la primera, però crec que en el futbol professional, primera i segona, és el debutarà Píxur, el jugador més alt. Mira, en l'actualitat.
0: Si els nostres oients ens volen ajudar, ara, que ens diguin futbolistes de més de 2 metres, encara que no siguin en actiu, alguns que hagin passat pel futbol europeu, si en recorden algun, que ens enviïn missatges a gira@catradio.cat.
5: El Barça va jugar contra un equip de Lliga de Campions, no recordo ara, que tenien un davanter de 2 metres i una mica més, em sembla.
1: Sí,
5: sí. Sí, la transmissió sí, de la TDT.
1: L'equip que venia Gordon.
5: Del Newcastle.
2: Newcastle.
5: No, tenien un davanter centre molt alt. Ah. No recordo el nom ara, però sé que estava voltant dels 2 metres.
1: Doncs a veure, els canvis. Entra Píxur per Benat i entra Van de Vic per Fran Beltran.
5: Doncs alguns aplaudiments també per Benat, eh?
0: Sí, sí, jo crec que és important que avui està titular, que l'haguem recuperat. Veurem si es queda.
4: Van de Vic li diu a Morante que faci un pas enrere. Van de Vic jugarà de mitja punta i va Morante, diguem, a la segona alçada d'aquest mig
5: al costat d'Izan.
0: Jo, quan parlant de futbolistes de més de 2 metres, el primer que m'ha vingut al cap, ja retirat, és Peter Crouch.
2: Sí,
0: és veritat, i ho he anat
2: sí
0: a buscar 2-0-1.
1: De fet,
0: justet,
1: és l'únic que em venia al cap.
2: Sí, I hi havia aquell davanter al Racing, Nicola Zizic, era
0: 2 metres. Diria que també els feia els 2 metres.
2: 2-0-2.
4: Ja. Estem allà, eh?
0: També retirat.
4: Munitis?
0: No.
4: Pilota llarga de Caro, directament a Cazzaniga. Sort que hem fet aquests 3 gols, perquè si no el gol que li han fet a Cazzaniga hagués obert un debat absolutament.
3: És que
4: a la...
3: ha anat molt bé empatar relativament a prop, eh? Que és una de les coses que més li ha costat
4: al
3: Girona.
4: El 2-1, no? Vols dir el 2-1 molt ràpid.
3: El gol de Fran Beltran ha donat molta tranquil·litat.
4: Sí. Hem fet 2 gols en 5 minuts i ens han anul·lat un altre, eh? Vull dir que ha sigut un moment d'una...
3: I el fet de remuntar, Eduard, és una cosa que sempre ha costat molt aquí al Girona. I avui, que havien tornat a empatar d'una manera una mica estranya, no? Que havia entrat l'equip tan malament. Per sort ho han pogut revertir en 5 minuts.
5: Però hem de millorar el tema porteria, perquè hem encaixat en els 3 partits, portem 4 gols en contra i poca feina té Gazzaniga perquè hem encaixat 4 gols. Tampoc ens han arribat tant els adversaris.
4: No, però... I la llarga de Morante, molt bona, cap Àlex Moreno, corre Àlex Moreno, a davant Pezzolesi, la rematada de Píxur, el travesser! T'imagines que Píxur marca a la primera que toca, la pilota encara per Esprilla, és bona, a punt de perdre-la, l'ha perdut, pilota llarga, aviam el contracop de les Palmes, ho ha rematat bé Píxur, eh?
0: Sí, i tant, era fàcil,
4: Giro.
0: 3
4: contra 3, ara en parlarem. Miyashiro a la dreta, Ivan Jaime, encara continua el jugador de les Palmes, el xut i el gol. Cada vegada que en xuten és gol, eh? El xut a Miyashiro a la frontal de l'àrea gran, jo crec que toca amb un defensa de les Palmes. Gazzaniga s'estira, no hi arriba. La pilota ha anat fregant el pal esquerre de la porteria de Gazzaniga, s'ha estirat. I al 40 de la segona meitat esperem que tot quedi amb una anècdota. Però el que era el futbol també, eh? El travesser de Píxur... Contracop i gol de les Palmes.
1: Hi havia alguns aficionats, alguna gent del públic que ja estava marxant, que s'ha quedat muda veient aquest segon gol que rep l'equip, fins i tot a les Palmes ha intentat anar ràpid. Sembla que en poc esma, 4 minuts i mig pel final, amb aquest marcador de moment encara clar pel Girona.
0: Tinc la sensació que està un punt lent de reflexa. S'estira una mica lent.
5: No està tan ajustat el tir, eh?
3: I la pilota va com mossegada, tampoc va molt ajustada.
4: La toca algú o remata malament a Miyashiro?
0: No, la xuta una mica mossegada i el que passa que hi ha un sobrebot que fa que s'enverini una mica la pilota, però tampoc va tan tensa, tampoc no, va tan forta.
1: I no tan arran de pal.
0: Que Gazzaniga reacciona una mica tard.
1: Sí. Mira, reacció quan té la pilota Gazzaniga.
5: Aquí tenim un problema, perquè dic 4 gols encaixats ara en 3 partits i pràcticament tot el que ens han xutat. Perdó, 5 gols en 3 partits.
1: La primera jornada li van rematar només 5 vegades a Gazzaniga. Aquesta d'avui ja em direu les dades. Tampoc són gaires més.
5: No, res. A Torada només n'ha fet una, que és el xut d'Ivan Jaime.
0: Li han rematat en tot el partit, 3 vegades, les 3 entre els 3 pals.
5: Ah, i 2 gols.
6: Mare meva. No hi haurà, en principi, canvi a la porteria. Però vaja, aquests xiulets...
3: Però és un problema greu, Eduard,
6: sí,
3: perquè avui hem fet 4 gols.
6: Jo ja sabeu la meva opinió de la porteria.
3: I ens ha anat bé de cares a l'atac, però no sempre serà així.
0: Ha fet
3: dues
0: aturades. Dues aturades ha fet.
6: I hi ha pilota llarga d'Esprillan, en acabarem parlant, Van de Vic a la punta dreta, a la rematada hi ha Píxur, per cert, rematada de Píxur. Crec que estava exigit, eh?
5: Boníssima, sí, sí. Amb l'interior del peu esquerre, diria, i a un sol contacte, fora l'àrea petita, però boníssima.
0: És molt alt, realment, molt alt, el veus, i sí. És que em fa dos d'alguns defensors,
5: Fins i tot Pere quan Bosch... corre, com que té tanta alçada...
0: Clar, és ràpid, corre... a l'espai, sí, sí, imagina't. El Pere Bosch m'ha enviat un missatge que ens estava escoltant i diu, n'hi ha un que gairebé els fa, però no els fa en actiu, que és Voltemade, el davanter del Newcastle, fa 1,98 m.
5: Ah, aquest és el que et deia jo. Sí.
0: 1,98 m, però no hi arriba. No hi arriba.
5: No hi arriba.
0: No. Però és que déu-n'hi-do, El veus al camp i impressiona.
7: Sí. Píxur se'l menja un tio de 1,98 m, eh?
0: No? Sí, sí, sí.
7: 6 centímetres més.
6: Déu-n'hi-do. I a més té planta. Veurem com es mou.
5: Correcte.
0: Ara veure... el veig prou hàbil, És a dir...
5: Sí, però hem de veure com es mou amb espais curts, també, on s'ha de guanyar un espai dintre l'àrea rival.
6: Amb un tio que ha de rematar, no?
5: A veure si domina bé el joc aeri. Perquè...
6: Quan va ser que va rematar una pilota al travesser? Només de...
5: Sí, a la pretemporada, algun partit.
3: Amb l'Arsenal, crec que també.
6: Exacte,
5: sí, correcte, sí.
0: Et dic una cosa, et pots resoldre partits d'aquells
5: tancats
0: on no... El rival domina el marcador i es tanca al darrere.
6: Espera, aquí torna Píxur a rematar d'Àlex Moreno centre, molt malament. Per cert, potser queda amb una anècdota, però Píxur ha passat per davant d'Estuani.
0: Sí.
6: Avui.
7: Un Estuani que tampoc ha escalfat avui.
5: Però jo ho veig bé, aquest sentit, perquè Estuani sabem el que ens pot donar. Sí. Píxur és un futbolista que debuta, que l'hem de veure, que s'ha de veure si té aquesta capacitat per jugar a segona A. I Estuani ja el sabem el que ens donarà que descansi.
3: No, i ha d'entrar l'equip, com juga l'equip, els mecanismes que avui hem vist que realment està molt més treballat aquest equip en aquesta setmana, al final els jugadors nous s'han d'anar incorporant i per tant necessiten minuts de joc.
6: A mi el que em va arribar ahir és que, tot i les dificultats d'aquesta setmana, amb la marxa d'Arnau, que era previsible, el traspàs de Sigankov, que havia marxat Minsu, que l'equip havia treballat molt bé aquesta setmana. Vaja, potser a vegades això t'arriba i no és cert. Per cert, Gazzaniga, capità,
7: Sí, li ha passat el braçalet David López.
6: És que, mira, Gazzaniga, ho llegia aquesta setmana també, és l'únic, deu ser l'únic jugador que queda dels titulars de la temporada de la Champions.
5: Mira, ho porto aquí, Eduard. Sí. Han marxat tots ara ja.
6: Sí, tots.
5: Només ens quedava l'Arnau i en Sigankov.
6: Bé, David López, podríem dir també, perquè va ser molt partit titular aquella temporada.
5: Sí, però d'aquell 11 que ens sabíem de memòria, pràcticament, on hi havia Dobic, Savinho, Ivan Martín, Ángel Herrera, Aleix García, Eric García, Miguel... Només quedava Arnau i només quedava Sigankov.
6: Sí, l'any passat hi havia Blin, que també va jugar molt aquella temporada, però vaja, és un canvi, evidentment, de
5: l'equip que va quedar tercer a la Lliga, només queda pràcticament Gazzaniga, David López.
6: Sandro des de lluny atura Gazzaniga. I aplaudeix el públic. Una mica de conya, segurament.
2: Per cert, he trigat uns minuts, però ja m'he mirat els perfils i les plantilles de tots els equips de primera divisió. No hi ha cap jugador més alt que Píxur. Però hi ha dos jugadors que arriben just als 2 metres. Són...
6: Passada, perdona, de Píxur cap a Esprilla, la rematada i arriba Brian Hill i arriba Píxur, fora! Aquí ha volgut rematar tothom, digues, Marc.
2: Dos jugadors que arriben als 2 metres, dos porters.
0: Un deu ser Courtois.
2: Thibaut Courtois és un, i l'altre és un dels porters del Sevilla, Fran González. Tots dos, 2 metres, i si voleu un jugador de camp, perquè Píxur també és un jugador de camp, el més alt seria... Enduque, crec que ho estic dient bé, del Llevant, un central austríac.
6: Recupera la pilota, Izan, entrarà dins l'àrea, el xut, gol! Altra vegada des darrere! Ara sí que direm allò dels 5 gols!
8: fa la maneta el Girona. Gazza nega, no atura, presca el Girona avui. És un bandaval en atac. Marca Izan, recupera la pilota a la frontal de l'àrea gran. A l'1 contra 1 davant Xurripi. Fa el cinquè. Cinquè patapam a Montilivi. Marca Izan, el seu primer gol com a jugador del Girona. Girona 5, Les Palmes 2.
1: Un altre dels que s'estrena com a golejador en el Girona, el jugador de la cueta, vaja, de la cuassa, Izan, que amb sang freda marca el seu primer gol oficial amb el Girona, que fa tranquil·litzar els pocs que quedaven nerviosos perquè havien indicat 6 minuts d'afegit, i un Girona que tindrà ja el sac i ben lligat la primera victòria aquest any a segona
0: divisió. Va fluix, el defensor, no puc veure qui és exactament de Les Palmes, i Izan és molt viu, perquè després de fer un mal control dorsal 5 de Les Palmes,
1: Iñaki,
0: doncs sí, Izan li pispa la cartera i defineix molt bé. Bon partit d'Izan, eh?
1: Sí, i salta molt bé la pressió, és el que dius. Està molt atent amb aquest mal control del jugador de Les Palmes. La pressió alta fa que pugui recuperar la pilota i només recuperar-la queda sol davant Caro. Defineix molt bé amb l'interior del peu, a l'esquerra del porter, amb calma, amb tranquil·litat, serenitat, i molt bon gol d'Ivan.
0: El gol, per cert, ve precedit d'aquella ocasió que ha tingut Pixur, que l'hem vist repetida, i diguem-ne que no està massa fi a la rematada.
1: Ha de controlar allà, vol rematar un sol contacte, sí. És molt complicat. I per mi,
3: però la pica amb l'interior, no?
1: Sí.
3: La pica amb el cos molt enrere.
4: Moure aquest cos ha de ser difícil, eh?
0: Sí, sí, aviam, no ha estat una bona rematada.
4: Està jugant de pivot, se'n va, cau a terra, li ha fet una falta al bo de Bonfanti.
1: Ja veu la targeta groga.
0: Escolta, un mes i en farem sis com aquell dia d'Olunga, eh?
3: No, és que és molt difícil, parar que Pixur quan està d'esquena. Riu tant de Dobbik, eh?
1: Té molt cos,
3: i el domina molt bé. Vull dir que Dobbik, no deixa...
4: Jo crec que era molt més fi Dobbik.
3: Sí, sí, però vull dir que Pixur, té una fortalesa física que serà difícil si arriba a rebre, que algú li pugui prendre la pilota.
1: Jo Dobbik el veia més ample tot ell. Pixur el veig més estirat, no? Per dir manera, de fet, és molt més alt, no? Però costa molt, perquè cobreix molt.
4: Però ara s'ha perdut, també.
1: Sí, totalment. Fora de Girona.
2: I ara podem dir, de manera oficial, ja, és el partit oficial, almenys, en el qual el Girona marca més gols des d'aquell maig de 2024 amb el Girona 7, Granada 0.
4: La pilota d'Esprilla, llarga, no hi arribarà Àlex Moreno. Se'n perd a l'altre costat. Els del jovent gironí han desplegat una pancarta.
1: Menys paraules i més fets.
0: Cap a la directiva, entenc.
4: Segur. Sí, cap a la direcció esportiva, cap al club en general.
0: Cap al club, sí.
4: Perquè jo era de vacances, però vaig veure que havia fet una roda de premsa, els propietaris, no? Ferran Soriano... Bueno, roda de premsa no, havien fet unes declaracions amb Pere Guardiola i Marcelo Claure, dient que volien posar els diners al camp i que farien tot el possible per fer un molt bon equip perquè el Girona tornés a primera divisió. I és evident que aquest mercat tan i tan complicat, amb jugadors que no han marxat fins al final, Sigankov, encara aquí tenim Unagi, veurem què passa amb Van de Beek, ho ha alentit molt tot, dificultats per trobar jugadors, i que cadascú pensi si això és valent o no. Però hem de tenir clara una cosa, per més lent que vagi la direcció esportiva, estem a segona divisió i evidentment hi ha molts jugadors que, si tu el vas a trucar aquesta última setmana, diran: val, d'acord, us tinc en compte, però primer vull esperar si Màlaga, Elx, Depor, Alavés o qualsevol dels que estan a primera divisió em truquen.
1: Racing, com el cas d'Ivan Martín.
4: Exacte, tu estàs ara amb una situació que no pots triar gaire. Però tot i això no salva de que és evident que tornem a estar en una pretemporada complicada, com va passar la temporada passada amb aquell 5-0 al Camp del Villarreal. Àlex Moreno prova el xut! A l'esquerra del porter Caro.
1: Però millor que acabem aquest mercat guanyant, amb una victòria solvent, seriosa i competitiva
4: i
1: davant de Les Palmes.
4: I que, sobretot, vinguin dos o tres jugadors.
1: Que vingui
3: aquí. I engrescadora per tothom, per l'afició i per nous jugadors.
1: Sí,
3: i pels
1: sí,
3: que
1: sí.
3: Estan aquí.
4: Jo no veig en el futur algun jugador engrescador, diguem, amb el nom que puguis pensar, home, aquest... No ho veig, això, però sí que...
1: No, però, per exemple, el fet d'Àlex Moreno, per exemple, que no sé si marxarà o no, però que es quedés Àlex Moreno...
4: Bé, jo crec que es quedarà, però vaja...
1: Tens un lateral esquerre dels millors de la categoria.
4: Però clar, això no vol dir que si demà rep una oferta...
1: Correcte.
4: Marxarà. Si et truca el Depor i està a primera divisió, aquest és el problema que té el Girona ara actualment. I que parlaven de cedir Pixur, no sé, ja veurem. Si marxa d'Auda, segurament Pixur es quedarà al primer equip, no? La té Morante, enrere per Júnior.
0: Quants anys té, Pixur?
4: Ara t'ho dic. 20... És molt jove, 21, 22. Però és
2: 21.
4: 21. Esprilla.
1: Sí.
4: En Pixo, torna la pilota al colombià. He cantat ser formó la cosadera, vull dir, m'he passat una mica. No? Pilota per Brian Hill dins l'àrea. Brian Hill! Llàstima, Brian Hill. Li ha aturat caro la pilota per Morante. Morante fa un altre retall, s'acaba oblidant la pilota. Llàstima, Brian Hill, eh?
5: Sí, perquè no acaba. Té ocasions.
3: N'hi ha sobrat un.
5: N'ha tingut dos de claríssimes.
3: Ara n'hi ha sobrat un.
4: I llàstima, perquè no hem pogut fer el sisè en un partit molt complet del Girona, que només ha tingut dificultats al començament de la segona meitat, quan les Palmes han empatat. Hem vist molts gols avui, aquests 5-2, però sobretot a la segona meitat, on el Girona ha estat un equip molt fort ofensivament. Ha fet 5 gols i ha aconseguit la primera victòria de la temporada. Avui aquí a Montilivi s'ha reivindicat Abel, s'ha reivindicat Esprilla, Benat ha estat titular. Aviam si podem recuperar tots aquests jugadors, que tothom es tranquil·litzi, que d'aquí a 2 o 3 dies s'acabi aquest mercat, que Quique Álvarez pugui treballar amb tots els jugadors, que tingui la plantilla amb una temporada que es preveu molt llarga i que poden passar moltes i moltes coses. Al final del partit avui, amb aquest Girona 5, les Palmes 2.
1: I algunes imatges importants d'entrada, l'alegria de l'afició quan ha acabat el partit, els aplaudiments unànimes per la bona, el bon partit del seu equip, l'abraçada que s'han fet Francesc i Júnior quan ha acabat el partit celebrant aquest gol. Com ha corregut Krapitsov per anar directament a Gazzaniga, per anar-lo a abraçar, per anar-lo, diria que a consolar un Gazzaniga que era una mica lia a la celebració de la resta, s'estava traient els guants, i també hi ha anat el capità Cristian Estuani per dir-li que s'unís amb el grup, un grup que ara és al centre del camp i que celebrarà amb l'afició aquest primer gran partit a segona divisió aquesta temporada.
0: 5-2, n'ha fet 5 al Girona, sembla un altre Girona, malgrat tot, malgrat els jugadors que han marxat, malgrat els molts canvis, les arribades, els que han de marxar encara, però aquest Girona ja ens agrada i avui n'ha fet 5. No oblidem, davant d'un Les Palmes, que és un dels ferms candidats a lluitar per l'ascens, pel retorn a la primera divisió. Un Girona que amb aquesta golejada, recordeu aquests 5 gols, n'ha marcat el primer Justin, ha marcat també Fran Beltrán, ha marcat Esprilla, que avui l'hem recuperat per la causa, ha marcat també Ethan. Avui un partit rodó del Girona que dormirà avui en posició de play-off. És 6è el Girona amb 4 punts, un menys que el Sabadell, que en té 5. Per tant, els dos catalans de la categoria, Sabadell i Girona, els tenim a play-off. Això sí, queda per disputar-se encara el que queda de jornada a la segona divisió d'aquesta tercera jornada. Avui sí, avui ha funcionat. Sembla, Francesc, que estem al bon camí.
5: Doncs sí, primera victòria del Girona, que ha hagut d'esperar la jornada 3, per sumar els primers 3 punts, però el treball col·lectiu, jo avui donaria més importància en el treball d'equip, en què l'equip ha defensat bé endavant, que ha recuperat moltes pilotes a camp contrari, que ha estat valent, que ha guanyat moltes vegades l'esquena de la defensa de les Palmes, i per mi la diferència important és la velocitat en les accions, a la zona d'execució, en l'atac, en el moment que el Girona ha estat molt més ràpid que el seu rival, on Justin, Abel Ruiz, Esprilla, Benat han estat superiors per poder marcar aquesta diferència. Aquest Girona ens ha agradat perquè ha tingut domini, presència, i ha estat superior a un rival que venia de guanyar els dos partits.
0: Així sí, Susi.
3: Així sí, ara veiem que Esprilla efectivament serà el jugador que parlarà a zona mixta. Jo crec que ha estat la revolució del partit en aquesta segona part. Molts brots verds que han de tenir continuïtat, i molts aspectes que s'han millorat d'una setmana per l'altra, i per tant moltes ganes de que vingui el següent partit.
0: Esprilla, l'escoltem a la Liga TV Hypermotion.
9: Feliz porque necesitábamos la victoria, y bueno, gracias a Dios se dio en casa con toda la afición, así que bueno, le doy gracias a Dios por primero por los goles y también por la victoria, así que bueno, a seguir.
10: Es un golazo, el primer gol es un golazo. Cuéntanos ese gol, ¿cómo ha sido?
9: Bueno, lo vivo practicando siempre, bueno, gracias a Dios se dio, y bueno, obviamente no es solamente yo, solamente, disculpa, con mis compañeros, y pues bueno, hay que seguir, gracias a Dios se dio a ellos, me apoyaron desde un principio y bueno, hoy se dio y hay que seguir con la ayuda de Dios.
10: Has salido del banquillo en un momento muy importante para el equipo, porque en la segunda parte había salido muy bien la Unión Deportiva Las Palmas.
9: Bueno, sí, lo hablamos en el primer tiempo, sabíamos que estábamos en casa, teníamos que ganar el partido, bueno, se dio.
10: Hay que echarse este equipo a las espaldas, sois uno de los favoritos, la gente, todo el mundo os va a mirar para ese retorno a la categoría. Tú eres un jugador muy importante.
9: Bueno, sí, pero bueno, como te dije, esto no es por mí solo, el grupo lo ha hecho también genial, así que bueno, le doy gracias también a ellos y a toda la afición que nos apoyó, así que bueno, Enhorabuena.
10: Enhorabuena a ti, Yasser.
9: Vale, gracias por a ti.
0: Ara estava pensant, no sé si l'havíem sentit mai, Asprilla, més enllà de la presentació.
1: Sí, sí, alguna... Sí, però en un flash interview de després del partit tinc algun dubte.
2: Bé, sempre solen parlar jugadors destacats del partit, no? I sí, sí. Doncs Asprilla no li havia tocat ser-ho mai.
0: 5-2, golejada. El Girona en places de playoff, almenys dormirà en aquesta posició. És 6 ara mateix a la classificació. Pausa ràpida, un minutet només, i tercer temps.
11: Som tossuts. I tornarem. Els partits del Girona, el tot gira.
12: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
13: 40.699. 4, 0, 6, 9, 9. Sèrie 43.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
14: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
4: Fran Beltran va cap a la banda esquerra, juga amb Justin, frontal de l'àrea gran, se'n va d'un jugador, pot fugir del xut, el xut! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Golaç de Justin! Amb la cama dreta, i a segona també fa patapam! S'avança l'equip de Montilivi, una cosa que encara no havia passat aquesta temporada, 22 de la primera meitat, marca el Lleidatà, Girona 1, Les Palmes 0. S'equivoca la pilota Caro, Fran Beltran, per sobre el travesser, gol! Que també la caga l'altre porter. Caro dona la pilota a Fran Beltran i per sobre, vaselina, toca el pal i a dins, patapam! 10 de la segona meitat, Girona 2, Les Palmes 1 a Montilivi.
15: El Jovenat, a la dreta hi ha Esprilla, Esprilla meravella, que vol entrar dins l'àrea, a la rebotada hi ha Brian Hill, Esprilla fa un retall, un primer joc, un gol, gol, gol, gol,
4: gol, sí que meravella, sí! Tot sí que meravella, sí! Se formó la dosadera. Colòmbia me lo confirmo. Marc Asprilla, el segon de la temporada. Girona 3, Les Palmes 1 a Montilivi.
1: Asprilla perdona dins l'àrea, fa un retall. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Abel li ha donat Asprilla. I Asprilla, no sé si en mitja errada, ara sí que fa el patapam. Ho han fet per tu, Marc Andrés, perquè has buscat les estadístiques de quantes temporades feia que el Girona no en feia 4. Busquen ara quant temps fa que n'ha fet 5. Marc Asprilla, meravella! Girona, 4, Les Palmes d'una Montilivi.
15: Recupera la pilota, Ethan, entrarà dins l'àrea, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
4: Altra vegada des darrere! Ara sí que la direm allò.

0: marca Izan el seu primer gol com a jugador del Girona. Girona, sí, les Palmes 2. I llàstima, perquè no hem pogut fer el sisè en un partit molt complet del Girona, que només ha tingut dificultats al començament de la segona meitat, quan les Palmes han empatat. Hem vist molts gols avui, aquests 5-2, però sobretot a la segona meitat, on el Girona ha estat un equip molt fort ofensivament. Ha fet 5 gols i ha aconseguit la primera victòria de la temporada. Avui aquí a Montilivi s'ha reivindicat Abel, s'ha reivindicat Esprilla, Benat ha estat titular. Aviam si podem recuperar tots aquests jugadors, que tothom es tranquil·litzi, que d'aquí a 2 o 3 dies s'acabi aquest mercat, que Quique Álvarez pugui treballar amb tots els jugadors, que tingui la plantilla amb una temporada que es preveu molt llarga i que poden passar moltes i moltes coses. Al final del partit d'avui, amb aquest Girona 5, les Palmes 2.
1: Els partits del Girona al Tot Gira. El tercer temps.
2: Tercer temps d'aquesta gran golejada, i així dona gust, del Girona 5-2. No és la més gran golejada de la història del Girona. Va guanyar 7-0 el Rayo, n'hem parlat abans, a la primera divisió. Això va ser, deies...
3: El Granada. El... 7-0 al...
2: El Granada.
3: El Granada.
2: El Granada.
3: El maig del 2024.
4: Exacte, l'últim partit de la temporada històrica. Moment, per cert, hem trobat un altre nom, Marc Andrés, de jugador alt.
3: Mira, no és que haguem trobat un nom.
2: És que els oients ens n'estan passant,
4: Mira, a mi també m'ha passat en
3: Destaco dos oients, el Sergi Mancilla i el Delfí Mellado. El Sergi Mancilla ens envia els jugadors potser més alts de la història, no? Simon Block Pedersen, que és divertit perquè és un porter i es diu Block, no? Deu blocar bé la pilota.
4: No com Gazzaniga.
3: 2 metres 10.
2: Perdó. 2'10.
3: Un jugador danès retirat. Després tenim Paul Miller, un jugador d'Irlanda del Nord, 2'08, i un belga, Christoph Van Hout, 2'08 també. I això ens ho ha enviat el Sergi Mancilla com a jugadors més alts de la història, i Delfí Mellado ens envia els jugadors actualment més alts en actiu. Isaac Touré, 2'06, defensa del Lorient. Kel Sherpen, 2'06, porter de l'Sturm Graz austríac. Carlos Miguel, 2'04, porter brasiler del Palmeiras. I Mamadou Diop, 2'04, porter de l'Auxerre francès.
2: Caram, gràcies als oients.
4: Molts porters.
2: Sí, normalment això acostuma a passar. Ja ho ha dit abans el Marc, Courtois, el tenim a la Lliga Espanyola fa 2 metres, però vaja, el 2'04, és 2'04, oi, de Pixur, és un, vaja, una alçada d'aquelles que imposa. Mira, Solà, escolta això.
5: Això és el que has intentat cantar.
2: Si vols afegir o què?
4: Què vols fer, Clopés?
2: Home, dedicada a Esprilla, que avui n'ha fet 2.
6: Però és que, escolta, vosaltres només l'heu sentit cantar. És que nosaltres l'hem vist ballar i cantar l'hora. És que ballava.
2: Avui acabarem el programa a les 12 de la nit i ens cantarà. Ens cantarà el Solà. Després te la torno a posar i me la cantes.
4: Esprilla. No, si és que no la sé.
2: Esprilla. És, sens dubte, el nom propi. N'hi ha molts, del partit d'avui, però Esprilla... Home, en el seu dia, el Girona, és que ho he anat a buscar, va pagar 18 milions d'euros. Em vam dir de tot, d'ell. Tots el veiem fora. Home, aquest Esprilla sí, Francesc, el volem en aquest Girona, i potser és que necessita la confiança i que la segona divisió serà el lloc on ell pugui començar a créixer.
4: I perdoneu, abans ho dèiem, la segona volta de la temporada passada jugant cedit amb un altre equip perquè aquí no el volia Mitchell.
7: Sí. Jo penso que Esprilla és un futbolista que, a veure, qualitat tècnica individual la té, perquè si no, no faria aquests gols que ha fet, i està clar que des que va arribar a Montilivi el varen veure que tenia qualitat tècnica individual. El problema que potser va arribar molt jove, amb un, segurament sembla que és la compra més important que ha fet el club, això a vegades pesa, i no es va integrar gens amb el sistema de joc de Mitchell. Moltes vegades ho veiem desconnectat del partit. Realment era un futbolista que et demostrava que no entrava en els plans de l'entrenador, i que quan entrava el veiem molt fora del que necessitava el partit en si, no? Aquí l'hem vist aquests partits de segona A marcant més diferències. Segurament juga més tranquil, l'execució és segurament més fàcil perquè va més ràpids que els seus defensors. Avui ha fet un golaç, però és que a més marca la diferència en conducció.
2: El primer és espectacular, eh?
7: Sí, és espectacular.
2: És boníssim.
7: Sí.
2: A veure si el podem buscar, si el podem trobar, Marc, per xarxes, per si hi ha algun oient que ens ha escoltat però no l'ha pogut veure, que el pugui recuperar, perquè realment val la pena.
4: És que avui hi ha 3 gols molt guapos, eh? El de Justin és molt guapo, el de Fran Beltran, aquesta vaselina amb el porter, és veritat que li regala el porter.
6: Sí, però l'has de quadrar, eh? L'has de quadrar allà.
4: quedaria... Sí, però jo em quedaria molt d'Esprilla, perquè...
3: I també recordem que Esprilla ha fet una assistència.
2: També.
3: Ha estat el gol anul·lat.
2: Gols i una assistència.
3: Però ha estat anul·lat per un poquet.
2: Però l'han anul·lat.
6: Per mi, una de les diferències és que Mitchell segurament volia que jugués més per dins. I, en canvi, amb Quique Álvarez juga enganxat a la banda.
7: Sí, però també jugava potser... a banda, Mitchell.
6: Però l'equip no jugava tant per banda, Francesc. En Mitchell el que volia era entrar amb més conducció, intentar sorprendre. Quique Álvarez, en aquest sentit, és molt més planer. Jugues a pilota llarga a l'espai, a buscar la profunditat, sigui per terra amb carrilers o intentant agafar l'esquena als defenses. I això a ell li va molt bé, perquè és un jugador ràpid. Jo penso que també l'aspecte mental de dir ara jugo contra uns equips de segona divisió i jo sóc superior i vaig a intentar demostrar-ho, i la veritat és que aquests tres partits, en els dos que ha sortit, ha estat la revolució, per dir-ho així, i avui una mica és la confirmació, no?, de que se sent superior i que se sent molt a gust de la manera que està jugant l'equip.
4: Per mi, jo, els jugadors, quan tenen confiança, es nota molt.
7: La confiança
4: Mira
7: és clau.
4: Mira avui Abel. Sí. Abel era un jugador que la temporada passada, anterior, lesionat... Joel Roc, aquest? No.
6: S'assembla, però no.
3: Què passa?
4: No, que m'ha semblat veure Joel Roca.
6: Però no és, no és.
7: No, la confiança és clau, i el fet de la velocitat d'execució davant d'un rival avui perquè hem vist un bon Abel, un bon Benat, que s'anava sempre del seu marcador, un bon Esprilla, perquè les categories hi són per alguna cosa, els laterals o els centrals de segona no tenen la mateixa presència o la mateixa velocitat o col·locació tàctica o moviment que fan amb el cos per bloquejar els rivals, i aquí aquests futbolistes són diferencials, són superiors.
2: Ens el quedem segur, no?
4: Aquí.
2: Esprilla.
4: Vaja, aviam, principi...
2: Espera, un segon, ara em responeu. Quique Álvarez el podem escoltar a la Liga TV per Motion.
5: Victoria de la temporada. Quique, enhorabuena por la victoria.
8: Muchas gracias.
5: Porque la hablamos en la previa, era un rival muy complicado, la Unión Deportiva, y el equipo ha goleado, ha jugado por momentos muy bien, con jugadores muy enchufados. No sé, ¿qué se puede decir? Primera reacción a esta primera victoria.
8: Bueno, muy contento, porque yo creo que... Que bueno, la necesitábamos todos, los jugadores también. Yo creo que, pues bueno, en casa ya desde el año pasado pues estaba costando bastante. Y bueno, el primer partido, como has dicho antes del partido, pues bueno, había sido bueno, pero no encontramos la victoria. Y hoy, bueno, hemos estado acertados, la verdad. En momentos del partido difíciles, pues hemos encontrado sobre todo ese segundo gol que nos ha dado un poco de vida, porque después del empate el equipo lo había anotado. Después del momento en el que estamos pasando, pero bueno, hoy hemos reaccionado bien, hemos metido el gol y luego, pues bueno, un poco a la contra y sobre todo robando bastantes balones, pues bueno, hemos hecho daño, ¿no?
5: Sobre todo quitando ese inicio de la segunda parte, donde la Unión Deportiva ha hecho los cambios, han marcado ese gol del empate, pero quitando eso, es verdad que prácticamente en el global del partido habéis sido muy superiores.
8: Sí, yo creo que la primera parte... Yo no recuerdo alguna ocasión de ellos, y nosotros hemos tenido tres o cuatro. Es verdad que ellos tienen por momentos la posesión del balón y te la quitan y es difícil, pero creo que el trabajo defensivo del equipo ha sido muy bueno. Hemos robado mucho balón, hemos corrido cuando hemos podido y también cuando la teníamos, pues intentábamos que ellos no estuvieran cómodos, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Como dices, hemos tenido ese tramo que uno como entrenador no le gusta, que después siempre lo dice en el descanso, cuidado ahora, pero bueno, ha salido Iván y ha salido bastante enchufado y bueno, nos han hecho dos jugadas, nos han empatado, pero bueno, ahí valoro la reacción del equipo, que en el momento que estábamos con no demasiada confianza, pues hemos conseguido luego golear y eso es lo que nos llevamos, ¿no?
5: ¿Cómo valoras el partido de Esprilla? Un jugador que ha vuelto a salir en esa segunda parte y que ha dejado destellos de lo que tiene, ¿no?, en sus botas.
8: Bueno, Esprilla está trabajando bien. La verdad que todos en general esta semana ha sido muy buena de trabajo. Por eso yo tenía confianza en que compitieran. Y bueno, ver jugadores de su calidad enchufados, pues yo creo que es importante para todos y para el equipo. Y esperemos poder enchufar a la mayoría.
5: Y ya por último, tienes cara de que llegue el martes a las 12 de la noche, ¿no?
8: Bueno, quedan tres días que van a ser, supongo, movidos para muchos equipos y para nosotros también. Y bueno, de momento a disfrutar la victoria, que la verdad que nos ha costado un poquito la primera y estamos muy contentos.
5: Enhorabuena, Quique.
2: Gracias. Quique Álvarez, en directe a la Liga TV Hypermotion. Tancarem a la mitjanit, per tant, almenys l'hem pogut sentir, perquè crec que a la roda de premsa oficial potser no hi arribarem a temps. Ja que feia menció al mercat de fitxatges, que es tanca dimarts, 12 de la nit. A veure, Solà, Començo amb les sortides. Dels que hi ha ara mateix, qui dona per fet el Girona que surt segur? Unaje és un, no?
4: Unaje. Unaje i possiblement Van de Beek.
6: I Dauda.
2: I Unaje cap a on anirà? Ho sabem, això?
4: No. Ahir es va parlar que anava a l'Ajax de Mitchell, però en principi està descartat que vagi a l'equip d'Amsterdam. Té una oferta de... crec que és d'Atenes i d'un club d'Aràbia, però té una clàusula de rescisió de 20 milions d'euros, que són molts diners per un jugador que sí que és veritat que ha fet un molt bon Mundial, però vaja, jo no veig Unaje de cap...
2: Però donarà facilitats al Girona? És a dir, necessita treure-se'l de sobre per un tema de fair play?
4: Necessita treure-se'l de sobre perquè és un jugador que no es vol quedar aquí a segona divisió, però esclar, tampoc el pots vendre per 8 milions. Aquest ha de marxar.
2: Aquest segur.
4: Ha de marxar. I amb Van de Beek també hi havia una espècie d'acord per marxar, però Van de Beek també és un cas especial.
2: També té una fitxa alta.
4: Té una fitxa alta, però esclar, és que és un jugador que tampoc té cartell ara. Aviam, amb tots els respectes, qui ve a buscar ara Van de Beek?
7: Surt de lesió, la temporada passada pràcticament no va jugar, és molt difícil que
4: tot
7: tingui...
4: Tot i que és un jugador que va venir aquí per molts pocs diners, el traspàs va ser gairebé circumstancial, perquè era un jugador que venia de lesió, però Van de Beek continua aquí.
2: I ell està disposat, estaria disposat a quedar-se?
4: Aviam, això és el que he dit abans. Tots... La majoria de jugadors, si tinguessin una oferta de primera divisió, marxarien a primera divisió. Aquí, gairebé la majoria no voldria jugar a segona divisió. O, de fet, quan l'equip va baixar l'any passat, tots volien marxar. Que va ser que jugadors com Abel, com Brian Hill, es consideren que encara no estan amortitzats. Banat, per exemple, el club va fer una aposta forta la temporada passada. Tu no pots vendre ara Banat per 8 milions o per 6 milions. Aquest s'ha de quedar aquí com sigui. I és un jugador que, al final, al començament d'estiu... Perdoneu, és que estava poc acostumat.
2: No estàs acostumat a cantar 5 gols.
4: M'he quedat una mica fora. No, anava a dir que Banat va entendre la situació, li van dir que no volia que sortís, perquè era un jugador que havien fet una aposta. Ell ho va entendre, el que passa que, a mesura que van anar passant els dies, suposo que va veient les dificultats del seu company i amic Sigankov, recordem que tots dos són ucraïnesos, i li van començar a venir dubtes, tot i que ell no ha estat mai en el mateix sac, diguem, de Sigankov. Recordem que en aquella primera jornada que es va parlar que Banat havia decidit no jugar, després es va parlar que havia sigut un malentès. La setmana passada a Còrdoba diu que té molèsties, és a dir, que hi ha hagut també aquí una mica de problemes, però al final jo crec que el jugador ha d'acabar entenent per força, fot-li pel broc gros o com vulguis, que s'ha de quedar aquí, a menys que demà arribi, jo què sé, el Nàpols i vulgui pagar 20 milions per Banat.
2: Molt bé. Àlex Moreno, cas particular. Sí. Conforme avancen els dies, un cas que semblava destinat a acabar amb sortida, sí, ara ja no està tan clar.
4: No, perquè tenia una oferta del Rayo Vallecano, el Girona li va demanar que esperés uns dies fins que tingués un substitut. Es va esperar uns dies i el Rayo Vallecano no va tenir la paciència i crec, no sé si l'ha fitxat.
7: Adrià Pedrosa, diria que està fet pel Rayo. No sé si està fet, però sonava molt, no? Per tant, sí, tindria un lateral esquerre.
4: Per tant, el Rayo ja hauria descartat Àlex Moreno i aquestes últimes jornades, aquests últims dies, s'havia parlat del Depor, que ja l'havia volgut, sí, a començament de pretemporada. Vaja, sí que hi hauria un problema que marxés Àlex Moreno, tot i que el Girona tenia un perfil de jugador per si marxava Àlex Moreno.
2: Per tant, sobretot molt pendents del que pugui passar amb Unaje, és el cas més evident.
4: Jo no conto que Unaje es vulgui quedar aquí, i a més Unaje és un jugador que ve del Mundial.
2: Sí, sí.
4: No sé si aquest jugador...
2: Home, és ara mateix el jugador més cartell d'aquesta plantilla.
4: Però també dels que marxarà l'últim, eh?
2: Sí, sí.
4: Amb Joel Roca, Arnau, Sigankov...
6: També va venir l'últim, pràcticament.
4: També va venir l'últim, sí, sí.
2: Bé, i que segurament el jugador també intentarà apurar al màxim per veure quina és la millor oferta que té i acabar decidint, que això, evidentment, no ajuda el club per prendre la decisió del que ha de fer. Perquè aquí també, bé, segon capítol, arribades... Clar, quants arribades. Jugadors arribaran? Perquè també això va condicionat a les sortides.
4: O sigui, ara amb la situació actual, sense marxar a ningú més, és a dir, amb els jugadors que són ara, n'haurien d'arribar entre dos o tres.
2: Que seran en quines posicions?
4: Un lateral dret segur que ja està tancat, Mateo Morey, aquest jugador que havia sortit al planter del Barça, que ara estava al Mallorca, havia jugat al Borussia Dortmund, segurament un mitja punta i sobretot un extrem. Després, si marxés Unaje o Van de Beek, s'haurien de buscar segurament una altra mitja punta.
2: No em dius un porter?
4: No.
2: és el gran debat. I segurament avui...
4: Perquè s'ha guanyat 5-2,
2: Sí, però...
6: És que no hi ha debat,
2: et dic una cosa. He rebut alguns missatges, d'aficionats del Girona i tots van per aquí, la majoria van per aquí.
4: Jo no estic parlant de la meva opinió, estic parlant del que crec que està considerant... Una altra cosa és que pensin que la porteria estigui bé o no, però pel que jo veig... Això es quedarà així.
7: El problema de la porteria ja no és només Gazzaniga, és que tampoc té una competència real. Mm. O sigui, el porter és Krapitsov, el segon porter seria Krapitsov, que pràcticament no ha jugat mai el futbol professional aquí, a la Lliga, ni a primera ni a segona.
4: I Puig, que no hi ha jugat.
7: I l'altre, Sergi Puig, que ve del filial i que no hi ha jugat gens. Per tant, Gazzaniga em dóna la sensació que, a part de que no ens està oferint cap garantia...
2: Avui l'ha xiulat l'afició, eh?
7: Sí, home, sí. Perquè...
2: Ostres, vull dir...
7: Esclar, està...
4: Vaja, aviam, perdoneu-me, Costalli. Jo no sé si demà o demà passat pot arribar l'oferta per Gazzaniga, o que Gazzaniga...
9: Espera't,
4: no,
9: que et tallaré jo.
4: Perdó.
9: Eduard, perquè avui anem molt ràpid. Entra aquí que Albert a la sala de premsa.
2: Va, sentim alguna resposta en català, sí.
9: I ja podem parlar amb l'entrenador de Girona.
10: Bona nit. Tots comencem la roda de premsa. No, sí, sí. Aquesta no val. Xevi.
11: Hola, Quique. Hola. Aquí Xevi Soler, en directe de Tot Gira, Catalunya Ràdio. La victòria et dona més futbolísticament o moralment per com estava la situació de l'equip? Una victòria com aquesta.
12: Bueno, la victòria és una victòria, però sobretot és... jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és, a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat... I, bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i, bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
13: Sí, buenas, mister. Vicente Casal, para Radio Estadio Onda Cero. ¿Se va a trabajar mejor a partir del lunes con más tranquilidad después de una victoria así?
12: Seguramente sí. A partir del martes, sobre todo, o del miércoles, no sé qué día es, a partir del miércoles, pero vuelvo a decir, yo creo que esta semana ya ha sido una semana más tranquila en ese sentido, hemos trabajado bien, los chicos han trabajado bien, yo estaba seguro que competiríamos bien, no sé hasta dónde nos daría, la verdad que han estado muy bien, delante teníamos un rival muy difícil y bueno, está el mercado abierto hasta el martes, pero bueno... Cuando uno gana y gana así, pues bueno, trabajaremos más contentos, seguro.
13: Aquí, Arnau Adrià, diari d'Esportiu. Hi ha hagut un moment del partit que hi ha hagut dubtes en general, l'empat, però l'equip s'ha sabut capgirar. No sé si això també és un punt a favor de l'equip,
12: pues,
13: l'última mitja hora.
12: Pues total, perquè hasta jo mateix en aquell moment... perquè, bueno, parles del descans, que havies fet una molt bona primera part, jo crec que pràcticament ells no han tingut ocasions, nosaltres sí que hem tingut, hem marcat un gol, tan relativament tranquils, però això és futbol i els minipartits, ho havíem parlat del descans de sortir forts, bueno, ells han sortit més i t'empaten, i jo crec que la reacció de l'equip a aquest empat diu molt dels jugadors i és el que... Et diria que del partit el que més content em deixa, perquè d'on veníem i és un cop fort, a casa un altre cop, tornen a empatar, després de fer les coses més o menys bé, bueno, pues avui pues s'han aixecat i hem aconseguit aquest resultat al final, així que molt content.
14: Hola, Quique, què tal? Moisés García, el Girona juga. Segurament la part més negativa d'avui són els xiulets que s'han escoltat a Gazzaniga. No sé a tu què et sembla aquesta situació i no sé com estava el porter quan ha acabat el partit.
12: Bueno, no he parlat amb ell, la veritat, però... Però, bueno, a mi tot és respectable. Jo, sobretot el públic, normalment... les opinions les respecto, però de part meva, pues el Gatxa té tota la confiança, és un home important dintre del vestidor i jo estic molt content amb ell. Jo és l'únic que puc dir. Està clar que suposo que igual no està molt feliç avui o està tocat, però des de dintre jo crec que l'hem d'animar i entre tots pues intentar canviar això.
15: Quique, felicitats per la victòria.
16: Gràcies.
15: A tres dies perquè acabi el mercat, avui han entrat jugadors a l'11 com va anat, que fins ara no havia jugat. No sé com esperes, si canviarà massa l'equip o què t'agradaria a tu de cara a dimecres?
16: Bueno, ja vaig dir una mica que els que avui sortien era perquè jo els veia ficats a l'equip, no? Durant aquesta setmana. I si el van anar a jugar és per això. Bueno, jo suposo que hi haurà moviments. La veritat és que jo amb la gent, si tinc la gent compromesa com avui i veig el que veig avui, doncs, bueno, igual no crec que es necessitin masses canvis, però tampoc depèn molt de mi, depèn una mica del mercat, dels moviments que pugui haver, i esperarem. La veritat és que, ja et dic, intentarem reforçar l'equip amb alguna posició que puguem, si, i bueno, que intentar que els jugadors que has dit o que estan aquí ara mateix i que tenen, pues, jo crec que qualitat, pues, es puguin quedar. Bueno, no sé si es muy abultado o no, pero yo creo que sí que refleja que creo que hemos sido mejores que Las Palmas. Las Palmas es verdad que es un equipo que te condiciona mucho porque, bueno, porque a nivel posicional y con balón, pues es de los mejores equipos, pero creo que los hemos defendido bien, creo que hemos gestionado bien el balón cuando lo hemos tenido y creo que a la contra, pues, o robando el balón, pues les hemos hecho mucho daño, ¿no? Así que no sé si es abultado o no, es posible, pero creo que justa sí que es.
17: Hola, Quique, aquí detrás, y Jorge Agüero de Radio Nacional de España. Enhorabuena por la victoria. Al hilo un poco de la pregunta del compañero y sobre el resultado, ha sido un partido divertidísimo, loco, casi un partido de tenis. ¿Un poco ese es el sello también que a usted le gusta como entrenador para su equipo?
16: Cuando ganamos, sí. Pero no, en principio es verdad que el rival también pues tiene una forma de jugar que es atrevida, que también se expone, y entonces pues normalmente estos partidos contra estos equipos, cuando son dos buenos equipos que intentan atacar, pues puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que sean partidos más abiertos que no un equipo que igual te venga a defender, que no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, hoy se ha dado así. A mí me gusta el equilibrio, pero por supuesto me gusta que mi equipo sea protagonista. Hoy a ratos con el balón pues igual no lo hemos ido porque el rival juega y te la quita, pero la otra fase la hemos sabido hacer, que eso es lo que estoy contento hoy, ¿no? Que defensivamente pues hemos robado mucho, hemos sido valientes en los saltos y hemos condicionado mucho. De hecho, el segundo gol pues viene ahí de una pérdida de ellos que conseguimos marcar, ¿no? Así que en ese sentido, contento.
18: Quique, buenas noches. Albert Díez de la cadena COPE. Dos preguntas, si me permites. ¿Cómo le explicas a la gente qué ha cambiado hoy de los dos primeros partidos al que habéis jugado? Porque la Unión Deportiva Las Palmas lo había ganado todo hasta el momento. Y después, si el resultado, el juego y el resultado, ¿crees que puede hacer que algunos jugadores que a lo mejor no tienen la cabeza al 100% aquí o que tienen dudas de si continuar o no, eso puede servir para disipar esas dudas?
16: Bueno, vuelvo a decir, yo creo que el primer día aquí, con un contexto diferente, de un rival diferente, creo que hicimos un buen partido. Es verdad que no tuvimos la eficacia que hemos tenido hoy, ni los espacios que hemos tenido hoy contra un rival, pero fuimos dominadores. Creo que el partido de casa, el partido de Córdoba sí que fue un partido peor, donde yo creo que nos superaron en un poco en duelos y nos superaron en varias cosas que igual en esos dos partidos no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, hoy ha cambiado, que es verdad que el equipo está dando pasos hacia adelante, que se estaba acercando el final del mercado, que la gente pues está más aquí, con la mente más aquí, y eso se ha notado un poquito, yo creo, en el partido. Y después la segunda pregunta, perdona. ¿Puede servir el resultado y la imagen del equipo? Ah, bueno, sí. Yo creo que eso ayuda siempre. Un resultado así y una buena imagen y una victoria ayuda al vestuario, ayuda a que esté todo el mundo más contento, que bueno, que lo que igual antes veían como negativo pues no lo vean tanto, y espero pues que sea así, que bueno, que estoy seguro, lo he dicho durante esta semana, al final del mercado vamos a tener un buen equipo.
2: És Quique Álvarez, el tècnic del Girona, des de la sala de premsa de Montilivi el dia que el Girona ha guanyat 5-2, i a pocs dies, dimarts a mitjanit, que es tanqui aquest mercat de fitxatges. Veurem amb quina plantilla acaba jugant aquesta temporada, almenys fins al mercat d'hivern, el Girona, un Girona que, insisteixo, dormirà en posició de play-off, a la sisena posició, i que el pròxim partit el jugarà al camp de l'Sporting dissabte que ve a 16:45 en transmissió en directe del Tot Gira. No sé si voleu afegir alguna cosa abans de tancar. Solà, Susi, Cargol, Xevi...
4: Sí, jo vull afegir que sé fórmula gossadera.
2: La vols? Mira, mira, hem fet un muntatge.
0: Sé fórmula gossadera! Colòmbia me la confirmo!
19: Me confirmo!
0: Cinque patapama, Montilivi!
2: Vols seguir tu o no?
20: No, no, és igual.
2: Canta, home, no tinguis vergonya, ara.
20: Miami me lo confirmo. És que no puc ni cantar, m'he quedat sense veu.
2: No estàs acostumat a cantar 5 gols del Girona, Solà.
20: Això feia ja moltes passa. Feia moltes temporades.
2: Cuideu-vos molt, que vagi molt bé fins la setmana que ve.
21: Adéu.
2: Adéu, i que vagi bé el tancament de mercat, Solà. A veure, no havíem explicat que l'Atlètic de Madrid ha acabat guanyant a primera, eh?
3: 1-3, victòria de l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla.
2: Alguna cosa més, l'Indicar...
3: No sabem si s'ha de repetre. Aturada, eh? De moment sembla que la pluja comença a mainar a Milwaukee, però no tenim ni hora ni previsió d'hora perquè es pugui reprendre aquesta cursa, on Àlex Palou podria guanyar el seu quart, la seva quarta Indicar consecutiva, la cinquena de la seva carrera.
2: I em fa il·lusió que vam tenir taula. Champions, sí. Primera ronda.
3: Avui hem tingut 3 partits. Champions femenina. El Miro Ganchets ha perdut 2-8 contra el Linz austríac. Ha quedat a

0: Com es diu que es diu l'equip romanès?
1: L'Ordoriu Secuyesc.
0: Gràcies, Marc, que vagi molt bé. Ara de seguida el butlletí horari amb la gent d'informatius, amb la Berta Torrades al capdavant. Vagi bé!
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per la P7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. Més notícies amb el Cristian Roldán.
4: A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, això sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes. Són declaracions al diario.es.
5: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
3: Més coses. Al cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar, diu, tragèdies com la riuada que ha causat 700 morts i ha deixat 3.000 desapareguts a la regió.
6: This has to be...
7: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
8: A Himalayan ecosystem.
3: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros. Ara, a més, rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat. 2 dels 3 espanyols desapareguts han estat localitzats en vida. I aquest és el so d'un equip de rescat que ha pogut salvar sana i estalvi una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa.
4: Els bombers del País Valencià han aconseguit controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler, al Parc Natural de l'Albufera. Ha calcinat gairebé 40 hectàrees. Els bombers continuaran remullant la zona durant tota la nit, tal com ha explicat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
9: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en el que continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
4: La principal hipòtesi dels investigadors és que aquest incendi va ser provocat.
3: Centenars de persones, gairebé un miler, de fet, han participat aquest dissabte en una cadena a la fresca contra la massificació turística a Mallorca. Denuncien les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i també el futur de l'illa. Tonina Soquier és la portaveu del grup ecologista GOP, reclamant al govern balear que els escolti.
10: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i en el president Galmés, i encara a dia d'avui estem esperant que m'ho citin.
3: Ara fa un mes, ara ho escoltàvem, unes 25.000 persones, segons la policia, i 70.000, segons els organitzadors, es van manifestar a Palma per reclamar al govern balear que prengui mesures per disminuir la pressió turística i també per millorar la qualitat de vida dels residents. Una veïna del Port de la Selva denuncia davant el síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme. Els vigilants municipals li haurien demanat que es vestís mentre era en una platja de roques amb la seva mare i la seva neta per les queixes d'altres banyistes. Ella s'hi va negar, al·legant que no era cap infracció, i els agents li van demanar que s'identifiqués. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Obviamente yo no portaba red. Digo, ¿cómo quiere que me identifique? Yo no llevo nada. Ah, pues me

0: te tiene que identificar. Pues ahora llamamos a los Mossos, però, bueno, ja la cosa se'n va anar enrabassant, imagina't. Tot això amb els meus veïns davant, clar, va ser molt violent, molt violent.
1: La dona que emprendrà accions legals per vulneració de drets i coaccions va acabar sent identificada a contracor al seu domicili davant la presència d'una patrulla dels Mossos. L'Ajuntament del Port de la Selva, l'Alt Empordà, defensa l'actuació policial i recorda que ja hi ha un espai al municipi habilitat com a platja nudista. És la Cala Tamarigua, que està a 5 quilòmetres d'on van passar els fets. En esports, l'Espanyol ha perdut 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada.
2: Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada. El Girona s'ha imposat per 5-2 a Les Palmes i el Sabadell per 1-0 a l'Almeria.
1: A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut el camp de l'Eibar en la primera jornada i aquest diumenge, a les 12 del migdia, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça Tenerife.
2: I Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General i el francès Coquart ha guanyat la vuitena etapa.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Aquest diumenge, la cursa llarga.
2: I aquest diumenge, la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba, amb 12 catalans a l'equip, juga a la final del Mundial davant Alemanya.
3: Fins aquí les notícies.
4: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
5: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
6: Sobretot amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torío i a les vies de so el Josep Maria Campillo. El Tast Vertical de Catalunya Ràdio, el programa de vi, o sigui, de cultura de Catalunya Ràdio, tenim avui amb nosaltres la Clara Dalmau, ja la coneixeu, és sommelier i ens agrada molt que ens faci sempre aquestes centradetes que necessitem quan portem copes que ens agrada gaudir. Quan et ve el llibreter i t'explica el llibre, doncs el gaudeixes al doble. Què tal, Clara?
7: Molt bé, un plaer tornar a ser aquí.
6: Avui en necessitem. En necessitem. Vinga. Perquè ens hem inventat un programa. Un programa necessari. Tots heu sentit aquella cançó de la Rosalia.

0: La Rosalia, que marca tendència, ja ho sabeu amb tot, parla d'una copa de Sauvignon Blanc. Diu en aquesta cançó, on personalitza, li parla en segona persona al raïm, al Sauvignon Blanc, li diu et tinc a tu, li parla com un amant, i diu que no vol ni Rolls Royce, ni perles ni caviar, és a dir, coses que són molt de luxe. Per tant, està dient, potser, que és un luxe, però que no és tan accessible. Com que parla d'una varietat que plantem aquí a Catalunya, es planta tot arreu el Sauvignon Blanc, en volíem parlar, però no és una varietat catalana. De fet, la catalana, autòctona, si em voleu dir així. De fet, la Rosalia després va dir que també bevia vins del Penedès,
1: Empordà,
0: és a dir, té molts caps de premsa. Avui aprofitem, doncs, per parlar del Sauvignon Blanc. Tenim l'Àlex Torio, que sempre ens porta música per unir-lo amb el vi. El vi i la música sempre han anat molt bé. I avui ens faràs, Àlex, aquest disc, el Lux.
2: Bueno, sí, una mica condicionat, no?, per això, pel tema, i hem triat clarament aquesta cançó, que, bueno, és una oportunitat poder escoltar aquest disc, però és una cosa tan ben feta, és espectacular lo ben fet que està aquest disc, i és sorprenent lo poc comercial que és i lo molt que ha venut, perquè a priori no diries que això sigui una música comercial, no és una música especialment molt melòdica, és una música molt delicada, no, aquí no tenim tampoc tota aquesta part rítmica del disc anterior de Rosalia. És una altra cosa, això.
0: Va per molts registres, aquest disc, que vol ser una obra...
2: Per mi, no tant, eh? Per mi és un disc molt, molt coherent i el veig molt conceptual.
0: És un disc conceptual, i ella ho diu, però hi ha una part més de circ, hi ha una part més rítmica...
2: En general, és una música molt, molt cuidada i... amb un pressupost de l'hòstia, també, s'ha de dir. Es nota molt que aquí hi ha els millors en els seus camps contribuint amb el seu talent. I el que sí que és... A veure, sí que entens, no?, la idea del Sauvignon Blanc és un raïm que et pot fascinar moltíssim, no? És un raïm que d'entrada a tothom li ha d'agradar. Perquè és una porta d'entrada al vi blanc, és tan aromàtic...
0: La Clara fa que sí, que sí.
1: És que, sí, és que no puc estar més d'acord. Realment crec que és una sort que la Rosalia la posés en una cançó, la Rosalia mundialment coneguda, per ajudar també a la gent jove a entrar en aquest món del vi, que trobo que tothom l'escolta, no? I que, per tant, si el sents, potser tens interès en conèixer una mica més de la cultura del vi, que, per tant... Doncs és una bona manera d'entrar-hi. Un Sauvignon Blanc que és super aromàtic.
2: Sí. El següent disc que faci una que sigui somoll, que ja ho tindrà més difícil. Ja.
3: I a més, l'ha fet molt elegant. Perquè si tu veus el vídeo, parla del Rolls Royce, com comentava abans l'Ampar, l'està fent una varietat molt elegant, no? I és un...
1: Molt atractiva.
2: Sí, però també està com comparant-ho, que no li posis el Rolls Royce, les perles... a caviar, amb el qual no estic d'acord, perquè un Sauvignon Blanc amb una mica de caviar ho trobo que maridaria.
0: Sí, amb unes perles. Escolta'm, deixa'm que presenti els nostres convidats, que no ho he fet encara, el Jordi Portillo, agent d'exportació de Sant Josep Vins. Què tal?
4: Hola, què tal?
0: I el Narcís Lupon, que el sentíem, comercial de Clos Montblanc. Què tal?
5: Molt bona.
0: Tots dos tenen Sauvignon Blanc. Tots dos feu Sauvignon Blanc. Ens heu portat dos Sauvignons Blancs i ara sí que ja podem, doncs, parlar.
5: Aquesta cançó ens ha fet vendre més ampolles de Sauvignon
0: Blanc. És així?
5: No. Trimestre, us ho asseguro de veritat.
0: D'acord.
5: Perquè hi ha alguns restaurants que et diuen, ei, que comença a venir gent i comença a demanar Sauvignon Blanc.
0: Doncs aconseguit. Escolta'm, increïble. Sí. Increïble.
5: Sí, sí.
0: Esclar, és a dir, tu Clara, parlaves de la idea, això, el que ens amoïna a tots, els joves beuen llúpol, o barreges, no?
1: Sí, sí, no, no. El sector del vi...
0: Vodka, Ferroscaia... Però la Rosalia et diu, això és elegant. És clar, ho tens tot quan et passa això.
1: Això és modern, sobretot.
0: És modern.
1: O sigui, jo crec que ha modernitzat la figura del vi. O sigui, ha ajudat a modernitzar. Tots hi treballem, vull dir que no dic jo que no, però trobo que el fet, senzillament, i d'acord també amb l'Àlex, que si ara fa un de somoll, doncs crec que el somoll també estarà content. I ara tindrà feina, pobra senyora, si n'ha de fer un de cada varietat del món.
3: Ja, com que estàvem parlant que va un perfil de joventut, ha fet que el vi no sigui un component vell,
0: No? Aquí, exacte, aquí anem.
1: La modernitat.
0: Ha triat, sí, un blanc, és a dir, parla d'un blanc, que és la tendència mundial, no? Mm-hmm, ara
3: correcte.
0: Mateix.
3: Sí, sí.
0: Jo sempre recordo la pel·lícula aquella del Woody Allen, de Constructing Harry, quan et troba a la Scarlett Johansson a l'hotel, i ella estava bevent una copa de vi blanc, que no sabem quin és, i el Woody Allen diu: posi'm el mateix que la senyoreta. I tu penses, oh, quina elegància, que bé, no? Quina normalitat amb aquesta copa, no? Mm-hmm. La Rosalía ha fet això, ara.
1: Sí. Bueno, quina normalitat també de que vagin sortint escenes normals fent una copa de vi, que no sigui tot en un restaurant, que sigui en un moment normal o que sigui en un moment...
0: Per quedar per parlar i demanar
1: exacte,
0: un vi.
1: Que
2: jo la primera vegada que vaig anar a Londres, a finals dels 90, em va sorprendre una cosa que ara no... potser aquí es troba més, que eren els bars de vins, com a lloc,
0: sí,
2: on...
0: El Vespreig, de llavors.
2: A la tarda,
0: sí, sí, sí.
2: I hi havia vins a copes amb la varietat identificada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I és a dir, el vi que es bevien, no, el podem discutir, però tots sortint de la feina feien allò.
3: La
0: una
3: copa,
0: enveja...
3: De fet, no, però,
0: digues.
3: No, que de fet, si tu surts a fora, i sobretot fora d'Europa, la gent et demana el vi per la varietat.
2: Per la varietat.
3: Et demana un Cabernet Sauvignon, et demana un Xirà... I abans a vegades dius, ja, però hòstia, un xirà aquest d'on és? No sé, és un xirà. Jo vull un xirà, però a mi m'agrada el xirà. Sobretot, el que tu deies, el món anglosaxó, això ho té molt assumit. A vegades expliques un Rioja i et diuen, sí, però el tempranillo... Ah, sí, conec el tempranillo, no? I que a vegades sí, aquest tempranillo pot ser...
2: Pot ser perquè per ells és una cosa una mica exòtica, ja que en
3: segur.
2: El seu país no...
3: Segur.
2: No? Perquè sí que de les excolònies sí que veus que hi ha coses d'Austràlia, de Nova Zelanda, de Sud-àfrica, no? I llavors jo sí que recordo d'aquell, va 26-27 anys, de veure New Zealand i tal varietat, no? Uh-huh. I aquí no podies ni imaginar-t'ho. Aquí era entrar en un bar, una copa de vino de la casa, no?
3: Sí. Ja sí,
1: està.
3: Sí, o te'n vas un joven, un
2: sí,
3: criança,
2: sí,
3: un reserva,
2: sí,
3: no? I dius,
2: sí.
3: Ja, però...
5: Però això passa més a la Rioja, aquí, no tant, no?
2: No, jo dic fa 25 anys.
1: Sí, són d'allà, això tenim sort,
3: sí.
0: També hem de pensar sempre les dues ciutats catalanes amb creuers són diferents, Tarragona-Barcelona, que altres ciutats amb vinícoles. En tot cas, tenim aquí dos sauvignons blancs, dues copes de sauvignon blanc, i ara la Clara ens en farà un tastet i ens explicarà per què és possible que molts joves puguin dir, va, doncs demanaré un sauvignon blanc. És una bonica porta. Tenim el de Sant Josep Vins i el de Clos Montblanc. Per quin comencem, Clara? Què fem?
1: Doncs començarem pel Clos Montblanc, l'únic Sauvignon Blanc. En aquest cas és un 2025. En el seu cas l'elaboren en format jove, és a dir, dipòsits d'acer inoxidable i embotellat directament. Entenc, doncs, que fa un cert temps que el teniu embotellat.
5: Sí, sí, clar, això deu ser embotellat, sí, del gener a febrer. Sí.
1: És molt xulo, perquè ara que tenim aquí dues copes a comparar, són dos tons una mica diferents, un és més verdós i l'altre és una mica més pujat de color, que això també, per mi, parla de les zones que... les zones que els planten, no? És una varietat també que és molt xula, perquè pots llegir a on està... plantada, no? Molt diferent les Sauvignon Blanc que tenim aquí a Catalunya, depenent de la zona i fins i tot, que lògicament dels més reconeguts a nivell mundial d'altres zones, no?
0: Clar, quan dius els reconeguts mundials, clar, hi ha un vi que és Sauvignon Blanc, que és com el mite del Sauvignon Blanc, no? Que és el Sílex, no?
1: El Sílex,
0: del difunt Didier Daguenot, que si el voleu buscar per internet la fotografia, entendreu la salvatgia d'aquell vi, no? Que tots ens hem...
2: Molt salvatge, però clar, el vi és superelegant, no? Sí, ell no ho era tant, no?
3: Sauvignon Blanc...
0: Sí, sí, jo crec que ell era molt elegant, eh?
3: L'origen del nom és de salvatge, vull dir, és un blanc
1: salvatge.
3: Sí, sí, sí. Sauvignon, diguéssim, ve de salvatge, correcte.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, vull dir, una mica, potser, per això.
1: I em referia a això, doncs parlaven ara del polifumer, que també dona el sobrenom del tipus de sol que el ve a parlar, no? Vull dir que aquí podem parlar de moltes coses en funció de la zona que estem tastant. En aquest cas, aquest Clos Montblanc és un vi super aromàtic, molt fresc, aromes que recorden més a la part herbàcia, de l'herbàcia, les herbes són un caràcter molt marcat d'aquesta varietat, les parts més herbàcies. També en zones més càlides hi trobarem una mica més de varietats, d'aromes més tropicals, més una fruita més madura, que aquí li costa una mica de sortir, a poc surt, però sí que el primer focus o el primer flash que jo veig d'aquest vi és molt més herbaci, molt més verd, molt més refrescant.
5: És aquest espàrrec verd.
1: Exacte,
0: correcte. Perquè estàs dient herbaci molt bé, sí. És a dir, una cosa és herbaci i una altra cosa és herbal. I els herbacis són els espàrrecs, les herbes, sí. I l'herbal és el medicinal, per entendre'ns, eh? I estem dient això, que és el que busquem, almenys jo, en un Sauvignon Blanc, no? Aquesta part d'herba.
5: Totalment, amb l'espàrrec, aquest poc vegetal que deies, i amb aquest punt tropical que et va sortint,
1: A poc a poc.
5: De la pinya, del mango, que et va sortint perquè al mig no madur, més aviat tirant a verd, i és aquest punt també més cítric que et dona, no?
0: Cítric, sens dubte.
5: Cítric, total.
0: Hi ha bergamota, i en pells de meravellós, eh? És potser una de les varietats blanques més aromàtiques, no, Clara?
1: És una d'elles, totalment. I és per això que trobo que té molt de sentit que sigui una porta d'entrada al jovent, diríem, no? En grans zones d'aquí, que feien altres varietats també igualment aromàtiques, acaben tenint la seva referència amb Sauvignon Blanc perquè troben doncs, que potser així vendran les altres, no? Igualment aromàtiques, com podria ser ara si parlem d'una Verdejo, no? Que a priori també és un tipus de varietat aromàtica, però,
0: clar,
1: però molt
0: el diferent. El Verdejo que ens arriba aquí, el Verdejito, millor dit, que ja l'hem de posar en diminutiu, sempre un, eh?
5: Sí. Ja està barrejat moltes vegades.
1: Moltes vegades Sauvignon.
0: I compren els llevats a la mateixa botiga tots. Tenen un sac i se'ls van passant. Tots.
5: Perquè el Sauvignon Blanc és molt agradable.
1: Molt.
5: De fet,
1: molt.
5: Fins i tot per fer copatges va molt bé, per acabar de maquillar algun vi castellà. Ostres, el Sauvignon Blanc és molt, molt agraït. Molt agraït.
1: Bueno, de fet, a Catalunya trobem molt més copatges que no monovarietals. Vull dir que trobo que és molt xulo que aquests dos cellers s'hagin engrescat, no?, a fer un Sauvignon Blanc 100% amb el caràcter que ens aporta.
0: Tenim ganes de jugar amb monovarietals, eh? Sempre.
1: Sí, sempre ens agraden.
0: Hem tastat el primer, que us demanem preu, perquè si no els oients ens renyen molt.
5: Sí, això és sobre els 14 euros en botiga.
0: És meravellós.
5: 13-14 euros en botiga.
0: Meravellós,
5: sí,
0: meravellós.
5: Sí, sí, sí.
0: I és molt copassola, no?, Sauvignon Blanc, però si haguéssim de fer un dinar, què?
1: És copassola ideal, però és molt, molt maridable. O sigui, tenim una molt bona gastronomia mediterrània.
0: Caviar no, que caviar, ha dit no, l'Àlex sí que
2: no,
0: vol,
2: que sí.
0: Però tu sí, però la Rosalia no.
2: Amb Rolls Royce.
5: Un caviar, unes ostretes, no?
1: Unes ostretes.
2: Ah, mira, les ostres sí, perquè m'ha sorprès lo glicèric d'aquesta copa, que no estem tan acostumats en això, en els francesos, no? Amb els Sauvignons Blancs francesos, l'acidesa domina més, no? I aquí, en canvi, tens una mica més de pes.
1: En boca, que realment és un vi que sí que et convida a tornar a veure, perquè té aquest puntet d'acidós, no?, que et fa salivar igualment, però que sí que estic d'acord que té més cosa en boca, no?
5: Té estructura, sí. Un densitat final, correcte.
0: Un densitat final,
5: no? Entra vertical, val? Però té aquest punt final més dens.
1: Correcte.
5: Sí, sí.

0: Avui el disc Lux de la Rosalía ens està servint per parlar de Sauvignon Blanc. No ens faltava excusa, però mira, la tenim. Un disc que l'Àlex ens estava explicant, que t'agrada.
1: Sí, sí, sí. Trobo que és una obra d'art. És una obra d'art. Més que no un disc de masses, com també ha sigut, un disc supervenut, que també va ser molt en pic. És a dir, no és un long seller. Va ser quan va sortir tothom esperant tot això, ara no se'n parla tant. La cançó La Perla, que he lluitat per no posar-la, però al final la posarem. Estava treballant en un lloc que teníem la ràdio posada i cada hora la posaven. Cada hora posaven aquesta cançó. Era l'única cançó que posaven cada hora, cada hora. Ah, mira.
0: És que aquí el nostre company Josep Maria Campillo està la que salta. Aquesta és una cançó molt, molt de circ, no?
1: Sí, però tota la delicadesa...
0: Et dona el rotllo de Verge 50.
1: Ah, sí, com de música de joguina. Però, en tot cas, sempre hi ha en tot el disc aquesta elegància i això que es nota que té estudis de música, Rosalía.
0: Els lingüistes amb els que parlo de vegades consideren que s'entén poc la lletra, però suposo que és una tendència que es busca, no? encara en la música actual.
1: Encara té aquesta reminiscència motomami de que no s'entengui el que dius, però ja ho anirà deixant. Quan faci la cançó Submoll, segur que ja s'entendrà tot.
0: La podria fer perquè el sumoll és una varietat que el Bages s'està... El Bages i altres zones està recuperada i s'estan fent unes coses de sumoll per una elegància que no vegis.
2: Ha costat, però ara s'estan començant a fer coses molt xules.
0: Ara estem en un...
2: Soc del Bages, també.
0: Estem al millor moment del vi, perquè estem estimant les varietats internacionals que... El que dèiem... És català qui viu i treballa a Catalunya. El Sauvignon ja porta temps aquí, treballant. I és també català el sumoll. És a dir, que estem en un moment preciós, no, Clara, del vi.
1: Perquè ens agrada el vi, sí, però perquè em temo per captar nous consumidors, no.
0: Per què?
1: No sé, pel que sento a dir, no?
0: No, en el sentit de dir que estem fent monovarietals, estem fent copatges, estem recuperant, no estem arrencant.
3: Jo crec que a nivell d'elaboració s'ha crescut molt. I ens hem apartat una mica totes aquelles pors que tenien, sobretot les noves generacions, en crear coses una mica diferents i en busca de vins que es puguin veure, no? Que al cap i a la fi és el que busques, no? Obrir una ampolla i acabar-te-la. Sí que és veritat que a nivell potser de consum, una mica jo crec que entremig del que vosaltres dèieu, a nivell de consum sí que estem en un moment que no és fàcil. No és fàcil, primer, perquè som molts elaboradors, el culte a la imatge, a la dieta, al cuidado del cos, sembla que el vi no pugui ser part d'aquesta cultura, quan crec que es poden compaginar les dues coses molt bé. Llavors, aquestes dues positivitats o balancejos crec que s'han d'arribar a trobar en un moment donat, en un futur, que esperes que no sigui molt lluny.
2: Es parla de la salut física, que hi ha de ser-hi, però hi ha la salut mental, que és molt important. I anar-te'n un dia a la tarda amb uns amics, amb unes amigues, a prendre un Sauvignon Blanc, un sumoll, un cabernet, el que sigui, a mitja tarda, ajuda a que totes aquelles coses i aquelles cobòries que tens passis un bon moment i sigui un tema social. I això també s'hauria de tenir molt en compte, perquè es parla molt de l'alcohol, del vi i tal, però hi ha d'altres coses.
0: Equiparen el vi a l'alcohol de graduació. Això és la injustícia absurda. Això és absurd.
4: Perquè no ho fan amb altres...
0: Amb el llúpol no ho fan.
4: Exacte.
0: No? És clar, ja s'entén.
1: Hi ha una altra cosa pitjor, amb les apostes. Sabeu? No és gastronòmic, però és que les apostes és una cosa superperillosa i estan als anuncis de tot arreu.
3: Correcte.
4: Sense necessitat d'anar a un...
3: Sí, es potencien uns vicis. Exacte. I això que no és, perquè és cultura i és un luxe, i és part d'educació. O sigui, educar a prendre vi, és una cultureta. I és cert el que tu dius, no? I en canvi, per un altre cantó, sents publicitat a totes hores de crear ludopaties.
1: Sí. Perquè dius, una cosa és que la meva mare es compri la 11 cada dia, i en canvi les coses aquestes, apostar per veure qui farà un gol abans del minut 14. No sé,
0: el vi és aliment. El vi és aliment, sempre ho ha sigut.
3: Era,
0: i era part de les calories de la dieta de la gent a l'edat mitjana, però, ja que parlàvem de cos, una copa de vi té molt poques calories. Molt poques, sí, però molt poques calories. No,
3: sí, que
0: ningú s'engreixarà si es pren una copa de vi.
4: El problema són, al final, les rutines diàries ens han canviat. Això és un fet i senzillament en el món del vi ens hem d'anar adaptant en aquestes noves
0: circumstàncies. A buscar nous moments, ja està.
4: Els nostres pares bevien vi cada dia, dinar i sopar, encara que fos...
0: També feien un altre esforç físic que nosaltres a la tarda. Anaven al camp.
2: I les feines eren molt més calòriques que ara.
0: Sí, exacte, exacte.
4: Són molt més sedentaris.
0: No estaven al sofà tot el dia, segur.
4: I és que això és un hàbit també que hem de saber revertir, diríem, aquest punt de l'antisedentarisme. Si tots estéssim en major moviment, lògicament, el dia a dia ens permetria gaudir més d'una copa de vi, no? Si fas, per altra banda, una mica exercici, que no si tots estem tancats mirant el mòbil o tancats a l'oficina sense moure'ns.
2: El que passa és que hem de guanyar aquella franja dels 18, 19 a 25, 30 anys, eh?
4: Sauvignon Blanc,
2: aquí hem de guanyar. I aquest, i el Sauvignon Blanc és perfecte per entrar dintre
0: del món del vi. Sí, tota la raó.
3: I a més, és un vi que a nivell gastronòmic és un vi que és de barra. O sigui, arribes a un lloc i et demanes... No fa falta que et demanis una ampolla o esperar a sopar. Te la prens mentre estàs esperant els amics o les amigues. Hosti, prens una copeta de Sauvignon Blanc.
0: Sí.
3: És un vi fresc, és veritat. És un vi... Hosti...
4: Agradable, i per mi té de tot per començar l'àpat, per exemple. No? Si ara parlem amb aquest punt que a mi també m'agrada, de maridatges, etcètera... M'ha encantat el moment aquest d'arribar al bar i dir, doncs sí, ara és el moment previ.
0: Arribar 10 minuts abans, que bonic.
4: Mira.
2: És fantàstic.
0: Vas llegint la carta, vas mirant quins altres vins tenen.
1: Aquesta batalla no s'ha de guanyar des de la distribució, des dels comercials, convencent als bars...
0: Això sobretot.
1: No?
0: Que tinguin copes bones, que no els hi faci ràbia obrir un vi
3: Cert.
0: No el tinguin 6 anys a la nevera
1: muntat. Si tu dius això del llúpol, les grans cases de cervesa faciliten molt en els bars que tinguin la seva cervesa. Els hi faciliten de moltes maneres, regalant-li moltes coses...
0: El llúpol es pot prendre de la llauna estant.
1: També.
0: Aquest és el problema. A les festes de Gràcia pots anar pel carrer amb una llauna o amb un got de plàstic de mojito.
1: Però bueno, en els bars la gent no pren de llauna, pren de tirador com a molt o ampolla. I jo penso que si hi hagués aquesta facilitat, se'm trenca una copa, doncs ja te'n poso unes noves.
4: Estic
1: improvisant,
4: Jo sóc molt fan de format de back in box, que està super mal vist.
0: No,
4: en un bar, precisament.
0: Es conserva molt bé.
4: En un bar en què serveixi una copa de vi al dia, o dues, l'objectiu final serà que en faci més. Però per arrencar, almenys assegurar-te que fas una copa de vi en condicions. I aquest vi aguantarà bé.
0: I que et queda desat.
1: Hi ha back in box de 5 litres. No?
0: I
3: de 3-5 litres.
0: I guanyen premis, eh?
3: Ara que dius deixa'm posar-me una miqueta amb el meu àmbit. El tema escandinau, o sigui, els països escandinaus, el consumidor escandinau, et compra molt el back in box i el té posat a la nevera. I, de fet, demanen formats de back in box...
0: Que t'hi càpiguen a la nevera.
3: Exacte, que t'hi càpiguen el prestatge a la nevera.
0: Vaig a cuinar. Ara em prenc la copeta. Ja està.
3: I m'emprenc una copeta.
4: Això seria meravellós.
3: Ja està.
2: És que és més fàcil que no posar tres ampolles a no saps on de la nevera.
0: I escolteu, el back in box, l'oli està trigant. Perquè, a més, li aniria perfecte l'oli perquè no s'oxidaria. Ja és un format que ens va bé. Que no hem tastat el segon vi.
4: Correcte. Som-hi, va.
3: Som-hi.
0: Digues.
4: Arrenquem. En aquest cas és el Sauvignon, el Plana d'en Fonoll Sauvignon Blanc, és un 2025. És un vi de la cooperativa Sant Josep Vins, de Bot. En aquest cas, l'elaboració és una mica més complexa, diríem, que el vi anterior, entès com que té una petita part de temps de criança amb lies, tot i que està en dipòsit de ser inoxidable igualment, però el tenen un temps amb els seus llevats mare, diríem, que li donarà una mica de longevitat, sobretot, en boca. Val? En nas jo el trobo un vi molt més madur que l'anterior. Aquí ja, a mi m'ha sortit molt més fàcilment la fruita tropical, diria, que l'anterior, i en boca és un vi també molt viu en boca, molt expressiu, sobretot en boca, i ara acabarem de tastar-lo.
0: Ara la Clara està tastant aquests dos vins que són germans, o sigui, és una varietat que la reconeixes.
1: Jo ara m'he allunyat una mica de la taula i fa molta olor aquí a l'estudi. Molta olor de vi.
0: És a dir...
1: No cal estar amb el nas a dins,
0: Bé, quan un vi és molt aromàtic, vol dir que no has de ficar el nas a dins. Ah. I hi ha ensumes, és el cas, no? El Sauvignon Blanc és una varietat molt aromàtica, no?
2: De fet, en part, vaig sentir l'altre dia un programa que parlaves sobre els picapolls i deies que el Sauvignon Blanc ho guanyava tot amb nas.
0: Jo deia que si parlem de nas... La més aromàtica sempre és la Sauvignon. No vol dir que això sigui un mèrit ni un demèrit.
3: No, és com és.
0: És un caràcter. És a dir, hi ha caràcters més expressius, hi ha caràcters més tímids al principi. En tot cas, la Sauvignon, tothom en una copa l'endevinaria.
4: Totalment. Hi ha varietats que també són més de nas, com seria el cas, hi ha varietats que són més de boca, que també n'hem tastat alguna garnatxa blanca, per exemple.
0: La garnatxa blanca tu diries que és de boca. Que és,
4: sí. Home, té una estructura també que la fa molt gastronòmica, però per un altre motiu, no?
1: Jo en alguna època així de... entrenar una miqueta més per descobrir vins amb tast, sense saber què eren, jo relacionava molt. El Sauvignon era el vi que més em recordava el raïm. Que més em recordava el raïm pur. Més que sense fermentar, vull dir. Sempre els dic, o sigui, això és Sauvignon.
4: A mi això també em passa molt amb la Moscatell, que per mi és tal qual, però perquè la Moscatell, clar, te la menges, no?
0: Com
4: que estàs habituat a menjar-te-la, llavors és molt fàcil. La Geostraminer també seria un bon exemple, però sí, també estic d'acord que s'identifica amb facilitat, no?, una Sauvignon Blanc.
0: Quins descriptors diries que té particulars la Sauvignon Blanc?
4: Aquest punt... d'espàrrec verd que parlàvem abans, també tocs minerals, un punt de salinitat, especialment en el primer que hem tastat potser una mica més, i també un cop madura una mica, notes més tropicals, mango que també ha sortit, una pinya a vegades més madura que també.
0: Quines flors té el Sauvignon Blanc? Esteu fent cara de por.
3: No.
0: No, perquè jo li trobo sempre...
3: Però jo aquí veig gespa.
0: Gespa, d'acord.
3: Més que flor, no? Vull dir, més potser herba, no?
0: L'olor de l'espígol ningú la veu per aquí? No.
3: O del fonoll.
0: Del fonoll, d'acord. El fonoll. Plana amb fonoll, escolta. Declaració d'intenció. Segur que era un nom, no? Però potser no. Potser hi ha fonoll allà.
3: Sí, és cert. És fonoll, de fet, aviam. Nosaltres inicialment fèiem servir aquesta varietat per fer copatges, com dèieu abans, amb la garnatxa. I després, doncs, bueno, quan la garnatxa va d'alguna manera agafar més interès per com a monovarietal, vam voler crear això, vull dir, aquest vi és del 2015, vull dir, no és un vi que dius... És que quan vam... Sí que és cert que hi ha vinyes d'aquesta mateixa ampolla, que són dels anys 90, 90 i pico, quan es va plantar, però no és un...
4: O sigui, vinyes no velles, en aquest cas.
3: Sí,
4: correcte.
3: Sí.
4: Són vinyes més aviat joves, i això també es nota.

0: Realment és molt rellevant que en un disc internacional es parli d'una varietat concreta. I això que dèieu vosaltres de que t'ho demanen als restaurants, doncs mira...
1: Benvingut sigui, sí. Que la gent sàpiga el que és el Sauvignon, i si la Rosalía parla de Sauvignon, doncs fantàstic, que la gent vagi als restaurants i demani Sauvignon. Si és que al final és el que parlàvem també de la gent jove, que la Rosalía, home, gent com nosaltres, que ja tenim una certa edat, ens agrada, però sobretot és molt també de cara a la gent jove, i si els arriba aquest input del Sauvignon Blanc i tenen inquietud, que és el que necessitem, escolta'm, fantàstic per tothom.
0: Mm. Sobretot passa que no tens por de demanar-ho. És a dir, ho has sentit en un disc i llavors vas a un bar... I ja no tens aquella por que em diran... No, pots demanar-ho.
2: Sí, jo quan va sortir aquella pel·li que va guanyar l'Òscar, Entre Copes...
1: Boníssima.
2: Clar, va ser quan vaig descobrir el Pinot Noir. Jo no n'havia sentit a parlar i vaig tenir interès... No d'anar a un lloc i dir, tens Pinot Noir, però sí, a una carta, mira, aquesta és la... I havia provat aquest raïm, el vaig descobrir llavors. El vaig provar amb una gent del Penedès. Precisament, que no és... Precisament ara que ja en sé més, no és la Pinot Noir més emblemàtica, no?
0: Mm. Entre Copes, sobretot el que no heu de fer és com el depressiu que se'n va al McDonald's i es pren aquell xeval blanc amb un got de McDonald's. No m'estranya que la noia el va deixar.
1: Doncs així comença una certa història de beure's el vi blanc amb gel.
0: Meló,
1: perquè aviam.
0: Ja s'han fet anuncis de, crec que és Mochandon, amb models a la platja amb copes i gel.
1: I copes i gel.
0: Sí. Sense que sí, no.
2: En el món del whisky, en el món del whisky ja els glaçons de metall, que no porten aigua.
0: I hi ha qui es fa grans de raïm congelats, perquè
3: això està bé. Jo per mi, sincerament, jo entenc que hi ha molt detractors i ho entenc perfectament perquè modifiquen en certa manera i per no dir tota, però si això ha de servir perquè el disfrutem a la platja, per clar, mi, benvingut serà també.
4: És que després potser sí que no entenem perquè diuen que els que bevem vi som una mica antics, no? I és per això, vull dir, per què no?
3: Si no ens adaptem...
4: Si t'agrada així...
2: Però és una manera romàntica...
0: Em sabria greu.
2: Jo, per mi, l'ampolla de vi és un missatge que m'ha enviat a l'enòleg, con el pagès, tot el procés de la fabricació. I aquest missatge jo l'estic espatllant amb una cosa arbitrària i l'estic reinterpretant, no? Això és el que no m'agrada.
4: No ho sé, potser m'equivoco, però el que li posa uns gels a un vi, aquella ampolla val 80 euros o 70 euros...
2: No ho sé,
4: estic
2: home,
4: això m'estic dient... recordant d'una cosa...
1: Això només ho fan els asiàtics.
2: Sí, Julio Iglesias...
0: No, Luis Moreno.
2: José Luis Moreno...
0: Sí, Vega Sicilia amb Sprite, era el seu còctel.
3: Ja de gent per tot.
2: Això és tipus Nerón, no? És que ja tot és igual.
3: Jo crec que estic d'acord en que hi ha d'haver el moment òptim per degustar-lo, i que per degustar-lo bé hi ha d'haver unes condicions, està clar. Però que si... enrabassem molt el món del vi. Aquesta gent que puja, els hi costarà més d'entrar i d'entendre'l. Jo crec que és millor que un dia d'estiu a la platja es vulguin posar un glaçó i que arribi setembre i que diguin, doncs ara ja m'agrada així, perquè això ara parlem de posar-hi un glaçonet, que és Déu-n'hi-do, no dic jo. Però també hi ha qui es congela el cava, i també penso tampoc...
0: La Melero. La Melero. No, o sigui, la Melero, que ja ho sap, que ella truca abans perquè li posin...
3: El congelador.
0: Sí, una mica frozen. Ella vol així.
1: Però això que dèieu, també, per sort, jo que fa ja 25 anys que em dedico al món del vi, els tastos de vins han canviat molt. Fa 25 anys tot era, tothom anava a buscar allò enrabassat, ningú deia res, i semblava una masterclass.
0: Per por, que si no et pagaven.
1: I per por, i per sort, ara això ha canviat moltíssim. I és un festival i la gent s'ho va passar bé. Què és del que es tracta? Evidentment explicant-los el vi, de qui és, el celler i tal, però fent una festa i fent un tema social. I això què és? I això jo crec que lo del vi i el gel va per aquí, però bueno, tot ha d'anar lligat, sí. Penso jo.
0: A mi m'agradeu els sommeliers, els enòlegs, que voleu que n'aprenguem. Els que teniu ganes de comunicar.
4: Lo del gel, que és crític. Però i un bon vi amb una copa nefasta? Ojo, perquè això sembla que a vegades ho acceptem quan anem a un restaurant i no passa res que et posin Jo amb això estic molt en contra. No, però és veritat, perquè no ens rebel·lem contra això?
0: Quan diem copa nefasta volem dir aquelles copes que són opaques perquè han estat al rentaplats 6 anys.
4: O són unes copes petitetes que dius, és que no fa
0: el llavors ja no has de demanar el vi aquell. Ja està, has de dir no.
4: Correcte. Però potser no veus la copa fins... O penses que aquella copa és per la graciosa... O ja. per la...
5: Bueno, d'això també s'ha fet molta pedagogia. Els Riddell, etcètera, han fet molta pedagogia. Sí. Això, i fas unes puntes de copes i al·lucines, veient el mateix vi a tres tipus de recipients diferents. Sí, sí. Dius, però si és que no té res a veure. Per tant, però sí, estic d'acord, a vegades hi ha alguns...
0: En Segura sempre diu que és veritat, que la copa és l'amplificador. I és veritat, pel bo i pel dolent, no?
4: Sí, cert.
0: Et traurà els defectes i et traurà les meravelles.
5: Totalment.
3: No? Sí, totalment. I també, bueno, jo per mi qualsevol entrada de gamma és positiva, fins i tot una mala copa, i a partir d'aquí
0: s'ha d'anar perfeccionant. Un bon vi en una mala copa o un mal vi en una bona copa?
3: Ui, un bon vi en una mala copa.
2: Home, sí.
3: Jo sí, de carrer.
2: No, o si
3: bueno,
2: no,
3: que de vins és molt relatiu també dir-ho, però més que bo o dolent et diria un vi mal conservat, que és el que et trobes als bars, que llavors t'agafa mal, tots els mals.
2: Jo no me prezol, jo no me prezol. Te'n volin al costat.
3: És complicat.
2: De tapa, com de tapa.
0: En tot cas, estàvem parlant de Sauvignon Blanc, però està molt bé que anem parlant amb la gent que us hi dediqueu a les festes i joies del vi i a les coses pendents. Les copes són pendents. Per què Sauvignon Blanc? És una varietat que us agrada molt? Perquè us ho heu trobat?
4: No, bueno...
5: No. Nosaltres, al final, ara ja fa quasi més de 20 anys que la fem. Per tant...
0: Ja és un clàssic de la casa.
5: Sí, és un clàssic de la casa.
0: Quantes ampolles en feu?
5: 5, 6.000 ampolles.
0: És poquet,
5: Sí, bueno, però que s'ha adaptat...
0: Però és el més popular de casa?
5: No, el més popular no. Fem d'altres coses. Nosaltres fem Pinot Noir, nosaltres fem Syrah, nosaltres precisament fem molts varietals.
0: Feu moltes coses.
5: Fem molts varietals. Fem Chardonnay...
0: Això va molt bé per estudiar. Això et va bé quan tens ganes de saber com són cada un.
5: I el Sauvignon s'ha adaptat molt bé a casa i ja venta.
0: És català.
4: I són petits a vegades de l'enòleg, també, no? Que veu que té una varietat que potser no es fa servir ja tant com en el nostre cas, com a cupatge amb una altra varietat clàssica de la Terra Alta, com pot ser la Garnatxa Blanca, i llavors doncs, bueno, i és un petit gaudi de l'enòleg, en aquest cas una noia que ho està fent molt bé, que és l'Amparo, i deixa'n reivindicar.
0: Clar,
4: també
0: digues el nom i el cognom, sí que sí.
4: Sí, Amparo, mare, vull dir, amb lletres grosses i majúscules.
0: I l'hem de convidar un dia.
4: Perquè està fent una molt bona feina, no? I sí que és veritat que el Sauvignon Blanc a dins de la Terra Alta és una mica com un sacrilegi, a vegades ho pots dir-ho,
3: perquè
4: tothom
3: és més excèntric, no?
4: Sí, però sí és una excentricitat. Però sí que tenim aquesta línia de monovarietals on, bueno, per què no? Hem d'aprofitar també aquestes hectàrees que tenim dintre la cooperativa Sant Josep com per potenciar-les. Nosaltres fem encara molt menys que vosaltres, vull dir, són 1.920 ampolles, és testimonial.
5: Sí, és una petita joia.
4: Però que n'hem d'aprofitar.
3: A mi m'agrada molt aquesta filosofia de Sant Josep, i que segur també ve donada una mica de l'Amparo, per aquesta idea de... Bueno, o sigui, si més no, els primers anys que fèieu aquest Sauvignon Blanc, que jo me'n recordo, fèieu com d'anyades seleccionades, no? És a dir, que no es feia cada any, enguany, ara també, tampoc,
4: així,
3: Veus?
4: Vam començar el 2015 a fer-ne, i ara portem aquests tres últims anys que n'hem fet seguida, però hi ha hagut anys que no l'hem feta perquè considerem que no és òptima per lo que nosaltres volem.
3: I diria que ho feu amb els monovarietals. Aquests que elaboreu, feu l'anyada que surt bé.
4: Sí, tot el que és la línia de plana, vale? Sant Josep tenim diferents diguéssim categories o nivells de vi, gammes, correcte. I en aquest cas, tot el que és plana en fonoll són monovarietals. Aquí tenim la Sauvignon Blanc, tenim un Chardonnay, tenim un Syrah, un Merlot, no? I sempre hem volgut agafar petites produccions, una mica un divertimento, però que ens va bé i ens ajuda moltes vegades a poder entrar amb altres consumidors, no?
3: És curiós perquè a vegades faig bastants tastos per la denominació d'origen Catalunya i com a cooperativa és un dels vins que també tenim, o una de les gammes de vins que tenim, i la gent diu...
4: Deixa'm fer una falca.
3: Perdó, endavant.
4: No, no, clar, com a cooperativa, com a millor cooperativa 2026 del Tim Atkins.
3: Molt bé.
4: Mira, deixa'm fer-me el xulo
0: en aquest cas.
5: I el Tim Atkins també ens puntua bé nosaltres.
4: Sí, no.
0: Hem parlat de cooperatives aquí al TAS Vertical. Ens agrada molt parlar de cooperatives i clar. És veritat que hi ha vegades que, o sigui, el Tim Atkins és veritat, us ha puntuat molt bé, però quan sembla que quan puntuen una cooperativa no estàs tan puntuat. És a dir, el dia que el Tim Atkins va donar-vos el premi, que nosaltres estàvem a la Wine Week, els diaris van treure moltes coses, però les cooperatives no tant. Llavors és una reivindicació que cal.
4: No,
0: a les cooperatives es fan coses molt bones.
4: Sí, i crec que han sortit molt bons enòlegs de cooperatives. Sí. Vull dir, en
0: I
4: aquest cas...
0: Catalunya i el vi no s'entén sense les cooperatives.
4: És a dir,
0: som...
3: Bueno,
0: crec
3: que sí. I és la part de cultura, d'història, de paisatge i de tradició que també hem d'anar desprenent quan expliquem els vins.
0: Saps que dos catalans es troben a l'estranger i fan una cooperativa.
3: I ja està.
0: I un casal català. Fan això. I llavors ja fan les seves coses. Em diu el nostre tècnic que... que tenim temps. Ah, doncs escolta'm, vamos.

0: Pues deixa'm el tastar, bueno, deixa'm el tenir-lo amb...
1: Estem servint-nos de nou aquests dos sauvignons blancs que tenim avui aquí mentre sentim música de la Rosalía, que ens portava avui l'Àlex Torío, perquè la Rosalía li ha dedicat una cançó al seu amor, al sauvignon blanc. I tenim dos sauvignons blancs, el de Sant Josep, Vins, i de Clos Montblanc. I ara a mi m'agradaria... Tenim a la Clara, que ens ha centrat aquí, aquesta varietat, ens ha fet ganes de tastar-la. Segur que si sou a casa dieu, va, vull tastar-la. I però a mi m'agradaria que féssiu un contratast. Això ho demanem de vegades quan els nostres enòlegs es porten bé, que és el cas. Ara s'estan dient coses.
2: No, és que això que ens demanes ara és una responsabilitat. Sí,
0: no, que ho faci ell
1: només
0: primer.
1: Només dieu-me que...
0: Perquè ara veig com ho faci ell, jo.
1: Ah.
0: Segueixo, no?
2: Ah, per aquí estratègia. Està bé. No
1: m'hi aviam.
2: No, disparo jo.
1: A veure, a la copa què tens?
2: Ara tinc, doncs, això, el seu sauvignon blanc.
1: Sí. Que és... Com es diu el teu sauvignon
3: el
1: blanc?
3: El plana d'en Fonoll.
1: És a dir, tenim el plana d'en Fonoll a la copa.
2: Sí, senyor.
1: Va.
2: El color per mi és un groc més pujadet, fins i tot al principi a mi em donava un toc com si fos de fusta, que no és, que després ja he dit que era de les lies, i per mi té, sobretot amb nas, té aquesta fruita més tropical, pot anar a madur, si haguéssim de comparar amb el de Clos Montblanc, segurament té una fruita més verdeta, més fresca, sense dir més,
0: sí,
2: i el trobo com més madur, i en boca també té un palet més d'estructura, no? Les lies fa que tingui una mica més de densitat i el trobo un palet més madur en general. Un vi més, que se'n diu malament, però que se'n diu més gastronòmic, a mi gastronòmics i vins m'agraden tots, però el trobo un palet més gastronòmic, una miqueta més fet.
4: Jo hauria dit el mateix,
2: no sé si
4: el teu,
2: és
4: veus?
2: Això.
1: M'agrada molt, agafa el seu.
0: Així,
1: va.
2: Sí, és un vi collonut,
1: Que es diu...
2: M'agrada molt,
0: Es diu Únic.
1: Únic,
2: Sauvignon Blanc, de Clos Montblanc. Sí,
4: m'agrada, és un nom més xulo.
2: Sí. Ja. De fet, és la gamma Únics, que fem diferents varietals que els marquem com això, perquè són únics, però és un Sauvignon, un Pinot Noir, un Syrah, un Merlot.
4: Veus, i el teu sí que el diria, que té més estructura, així com el jo veig el veu més fresc i el teu el veu...
2: Vale.
4: Sí,
1: clar, hauràs de desempatar,
4: No.
3: A mi el desempat no m'agrada mai, però no. Per mi el Clos Montblanc és una mica més...
4: Tu el trobaries més gastronòmic? No.
1: Sigui el que vol dir això,
3: Sí, per mi tots dos. Però sí que crec que el punt més madur és en el plana d'en Fonoll Sauvignon Blanc, pel punt aquest que li afegeix les lies, i en canvi una mica més fresc, més perfil més juvenil, més punx, més burbujeante, o com li volguéssim dir, el té més el...
2: Molt bé. Així sí, he provat.
4: Sí. Vamos, no has tombat,
1: La Clara t'aprova, però cap al segon, al segon curs, que és, hi ha més dificultat,
3: Ho provo tothom, sempre. Això és algo que també porto una mica a sobre, així, però...
2: Són dos sauvignons.
3: Però és la meva opinió.
4: Àlex, tu com ho veus, que estàs aquí?
5: No, estic d'acord amb el que ha dit ella, jo pensava igual.
1: Que jo faria el pilota de la classe, ja està.
5: No, jo faria l'únic de primer vi i el Fonoll de segon vi.
3: Correcte, jo també.
4: Molt bé.
3: I si parlem de... Bueno, a Catalunya també en tenim molts altres, ara, perquè tenim aquests però realment...
1: Aquests representants, per i tant.
3: Aquests, si no vaig equivocar, també parlem d'altituds o d'alçades de vinyes. En aquest cas estem al voltant d'unes 500, totes dues, aproximadament, per la línia que he anat revisant. Però tenim altres, amb més alçada, com i també molt conegudes, com... Castell d'en Cus, per
1: Castell
3: exemple.
1: Castell d'en Cus, és veritat, que fa un sauvignon blanc, coneix, vinyes d'alçada.
3: Exacte, que també cada any acaba la seva, a la seva producció.
1: Ah, mira, sí, és veritat.
3: I el Saquiz, que és el que també...
1: És veritat.
3: O el Fransola, que és un gran conegut, que trobo que
1: totalment
3: també ha obert moltes portes a molts sauvignons blancs d'aquí a casa nostra, arrel del seu, no?, per exemple.
1: Doncs és veritat, és veritat.
2: Jo amb el Fransola em vaig començar en el món del vi, quan treballava a Andorra, Ràdio Valira, quan sortia sortíem a sopar, moltes vegades demanàvem fransola, i va ser els primers vins que vaig començar a demanar i que vaig començar a introduir-me en el món del vi.
5: Sí, dir que... em va agradar molt també de jove el fransola i l'esmeralda.
2: Vale. Mm-hmm.
5: Els dos.
1: O sigui que...
2: fransola, jo recordo perfectament. Així.
1: Treballaves a Ràdio Andorra?
2: Sí, Ràdio Valira.
1: A Ràdio Valira, sí, m'encanta.
2: Sí, sí, sí. Fa 25 anys ja. Som una mica grans ja. Bueno, grans no som, però vaja.
1: Hi ha un moment a la vida que de tot fa 25 anys. Sí. No, què està passant?
5: Com a mínim.
3: Molt bé. I llavors comences a tenir companys de feina 25 anys més jove que tu, i llavors el cervell ja dius... en quin moment m'he perdut aquests anys que portàvem, no?
1: Però el món de la sommelieria està arribant molta gent jove, no?
3: Sí, és xulíssim. Bueno, jo fa bastants anys que vaig fer sommelier, i vaig acabar amb sommelier...
1: On vas estudiar?
3: Jo vaig estudiar a l'ESOP.
1: Molt bé.
3: Que era l'ESOP. I 2003-2004 va ser el meu any. O sigui, fa 20 i pocs que ho vaig acabar. Però ara t'adones d'aquestes grans... Ostres, jo trobo molt xulo que la gent professional... O sigui, que vulgui fer carrera professional de sommelier.
1: Ah, exacte,
3: en aquell moment
1: clar,
3: poder no hi havia tanta gent. Ara a poc a poc surten escoles, surten gent interessada. Això vol dir que també fas culturilla a poc a poc... del vi, tot i que costa, que per altra banda trobes també serveis a restaurants que no tenen el nivell que correspon amb la quantitat de professionals que hi podrien haver, però bueno...
1: Que no troben la necessitat de tenir un sommelier igual que tenen un cuiner. Sí. És una llàstima, però no li troben la necessitat.
3: Però a vegades fins i tot, jo entenc que depèn de quin perfil no necessitis un sommelier, ho entenc perfectament. No ho defenso, però ho puc arribar a entendre. Però algú que mínimament conegui del servei, ja sí que estaria bé.
1: Que és que et pugui obrir l'ampolla, et deus posar nerviosa, ja et veig jo, tu.
3: Sí, jo sóc de tendència nerviosa, sí.
2: O, per exemple, que vagis a un restaurant i només et serveixin la carta de menjar. Serveix la carta de menjar i de vins directament, perquè en aquell moment pots dir, ai, doncs mira, i sempre has d'estar, a vegades demanant, porta'm la carta de vins, no, fes-ho d'inici, perquè segur que alguna cosa o altra caurà. Pues,
1: quantes persones han triat primer el vi i han mirat què hi maridaven després per menjar? Quantes? Parla'm amb avui de Sauvignon Blanc. Ha estat l'excusa per parlar de Sauvignon.
4: L'Àlex ens aixeca la mà dient, jo sóc un d'ells.
1: Sí, clar, i tant. Moltes vegades, i tant. I que duri. Doncs parlàvem avui de Sauvignon Blanc amb el Jordi Portillo. És agent d'exportació. Això és el teu càrrec, però això vol dir el senyor dels encàrrecs de Sant Josep Vins.
4: Un feriante.
1: Un firaire.
4: Sí, un firaire, de Sant Josep Vins. Soc el firaire, sí.
1: I també amb el Narcís Lupón, que és comercial, també. Comercial, què vol dir?
2: Quan vaig dir comercial, quan em van demanar el càrrec, dic, no, el càrrec,
1: escolta,
2: no.
1: Escolta, jo, pobre de mi...
2: Fem de tot. I allà hi som.
1: Fem de tot pel vi.
2: Sí, senyor.
1: De Clos Montblanc. Hem parlat d'aquests dos vins de D.O. Catalunya i també Pla de Bages.
3: Conca de Barberà
1: i D.O. Catalunya. Dos sauvignons blancs que podeu pagar i que heu de...
4: Sí, no t'he dit el preu. I...
1: Digue'm el preu.
4: Ara em faré 8 Va. Euros.
1: És que em fa ràbia.
4: Sí,
1: em feu ràbia.
4: És que...
1: Em feu ràbia.
5: Ja ho feu expressament. No, no, no, vertical, no, no,
4: no, de veritat, és que és un... És que qui no s'atreveixi a prendre una copa d'aquest vi...
1: i compreu caixes.
4: Sí, exacte.
1: caixes
4: de 7
1: de Plana d'en Fonoll i d'Únic.
4: Tota la setmana.
1: Sauvignon Blanc. Moltes gràcies per ser-hi, gràcies Clara també i gràcies Àlex.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.
6: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: decidir si el país reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Prop de 273.000 persones estaven cridades a les urnes en una consulta marcada per la incertesa. Els sondejos apunten a un frec a frec entre el sí i el no. La votació no decideix l'entrada d'Islàndia a la Unió Europea, sinó si es reactiva un procés negociador que es va obrir després de la crisi financera del 2008 i que va quedar congelat el 2013. Al centre del debat hi ha qüestions com els drets de pesca, el cost de vida i també la seguretat de l'Àrtic, en un context marcat per les amenaces de Donald Trump sobre la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho explica Erik Ur Bergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
1: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per l'AP7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, unes protestes que han estat més pacífiques que les dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar el reallotjaments en un màxim de 3 setmanes.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: Al País Valencià, els bombers donen per controlar l'incendi que crema des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València. Sentim l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català.
3: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en què continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
0: I una veïna del Port de la Selva denuncia davant el síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme. Els vigilants municipals hi haurien demanat que es vestís mentre era en una platja de roques amb la seva mare i la seva neta per les queixes d'altres banyistes. Ella s'hi ha negat, al·legant que no era cap infracció. Diada Castellera de Sant Fèlix aquest diumenge al migdia amb les millors colles del moment, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Josep Almirall.
4: És una diada de Sant Fèlix que pot passar a la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma també proposen actuacions per emmarcar. La colla vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, si aquests avalls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8.
0: Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanquiblau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut el camp de l'Eibar en la primera jornada.

0: temporada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça Tenerife. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el francès Cocard ha guanyat la 8a etapa.
1: Fins aquí les notícies.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Quan Àtila i els uns van irrompre...
4: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
4: Una hora d'història que us captivarà.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Què passa, trapelles? Redis per una nova tarda plena de música? Avui ens posem bambes còmodes, ulleres de sol, encara que sigui de nit, i la ment ben oberta, perquè entrem de ple en la cultura rave. Parlem d'un univers on la música no només sona, sinó que es viu de manera intensa, física i col·lectiva, tot i que de forma underground. Lluny de les discoteques convencionals, aquí tot passa en espais inesperats que es transformen per una nit. Avui intentarem entendre per què això enganxa tant a tothom. Som-hi!

La cultura rave neix com una resposta directa a un món massa ordenat, massa controlat i massa previsible. Als anys 80 i 90, molts joves buscaven escapar d'aquesta estructura i trobar espais propis. I així apareixen festes en naus industrials, descampats o llocs abandonats que cobren vida durant hores. No hi ha dress code, no hi ha VIPs ni jerarquies clares. Tot és molt més horitzontal. Només hi ha música, gent i una energia compartida. I això genera una llibertat molt difícil de trobar en altres espais més comercials. Una llibertat que potser avui encara es busca.

Però, penya, parlem clar. Una rave o rave no és només una festa, és una experiència immersiva que t'embolcalla des del primer moment. Tot està pensat perquè et desconnectis del món exterior i entris en un altre estat. I és aquí on la música electrònica es transforma completament. No és només escoltar-la, és sentir-la a cada múscul i entrar en una mena de trance col·lectiu que costa d'explicar. Per això es busca l'autenticitat fent que les raves siguin el més secretes i under possibles. I cal respectar aquesta manera de fer si es vol respectar l'escena.

ens hi entrem una mica més en el mundillo que a mi m'agrada, el mundillo dels DJs. El DJ en una rave té un paper molt més gran del que pot semblar a primera vista. No és només qui posa música, és qui construeix tot el viatge emocional de la nit, ja que transcendeix a la música. Decideix quan puja la intensitat, quan mantenir l'atenció i quan donar aire a la gent. I això requereix molta sensibilitat i connexió amb el públic, perquè en una rave la gent no balla com qui diu, es deixa portar. I el DJ es converteix en una mena de guia invisible.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol